0: De cultural, històrica i també social sobre una època que va transformar l'illa per sempre. Un tema que volem comentar en profunditat amb l'autor, amb en Vicenç Abangual.
1: En profunditat.
2: Vicenç Abangual, benvingut. Com estàs?
3: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Enhorabona, primer de tot. Que ja vos ho van donar en el seu moment, però ara ja tenim el llibre i en podem parlar en propietat,
3: sí,
2: perquè ja està publicat.
3: És veritat, el dia de la presentació, de l'entrega de premis, tu feies de presentador, així que
2: exactament.
3: Ja van tenir ocasió. Sí,
2: de saludar-nos, i que bé que veure-lo ja imprès i tan preciós que ha quedat aquest llibre.
3: Sí, la veritat és que bé, tots els autors ho van dir, que fa feina en galès va ser una feina molt, molt fàcil, que mos ho van posar tot molt senzill, i que l'edició final, així com han quedat els llibres, tots estem entusiasmats.
2: Clar que sí, que sí. Bé. A més, Vicenç, tu agafes un bocí de la nostra història molt poc conegut, aquest de Salvador Magallón. Com hi arribes, en aquest personatge?
3: Bueno, és una història un poc llarga.
2: La pots contar. Tenim, jo crec que prou temps, amem.
3: Idò...
2: Ara te posaré el micròfon ben, Toni, sí, perquè te puguem escoltar d'allà més bé.
3: D'acord. Jo, a més de lo que heu dit, que som historiador de l'art i doctor i investigador, també som col·leccionista i m'agrada molt anar de mercadets, no? Vaig en el Baratillo de Palma i en el de Consell, i allà sempre trobes entre gent que te vol vendre una cafetera que fa de 20 anys que t'ajuren que funcioni i tu saps que no funcionarà. O qualcú que no s'estima massa la seva família, o bé, els varen deixar, i veus allà correspondència privada que no hauria d'estar allà, perquè li va donar el primer drapaire que va trobar. Entre totes aquestes coses, me va trobar 25 banderins turístics, que jo no sabia ni que existien els banderins turístics. O sigui, jo vaig anar en el Baratillo no a cercar banderins turístics, simplement a fer una volta. Però...
0: Perquè si ho entengui, Vicenç, què entenen per banderí? Seria una bandereta?
3: Sí, una bandereta. Un bossi... Un pedaç. Un pedaç seria.
2: De tela, i de sona.
3: De tela, sí, serigrafiada. I va trobar aquests banderins. Però i què li passen als col·leccionistes? O què mos passen als col·leccionistes? Que quan trobam una cosa que ni sabien que existia, ni necessitam per res, en aquell moment se mos fa imprescindible. No pots evitar comprar-la. Naturalment va de regatejar. No pots anar al Baratillo sense regatejar.
2: I mos pot dir que te va costar...
3: Sí, clar. Seria com la vida de Brian, no? Que volia barbes i no volia regatejar, i aquell va dir, no te la venc, tu regateja primer, perquè aquí no. Me demanava 50 euros inicialment, que era una barbaritat, i m'han costat 12,50. Va ser bastant econòmic.
2: I sí. I sobretot perquè mira tot això, quines alegries està duit en el final.
3: Tot el que ha dit a partir d'aquí. Sí,
2: continua,
3: sí,
2: perdona.
3: No, això. I, clar, jo faig una diferència, perquè a partir d'aconseguir aquests banderins, jo sempre faig una diferència entre el que és un col·leccionista i un acumulador. Jo són les dues coses, acumulador i col·leccionista. Acumulador és qualcú que, quan jo, que té plaques de cava, en té 250 i les té dins una caixa, allà guardades, però res més, els vaig ficant dins aquella caixa. I un col·leccionista seria com els banderins turístics, que a partir de tenir aquest banderín turístic vaig intentar aconseguir-ne més, els vaig estudiar, els vaig classificar, ordenar, i tota aquesta feina, tota aquesta feina que du les teves troballes, això és una col·lecció. Una gran diferència entre una cosa i l'altra.
0: I com eren aquests banderins? Què és allò que tenien serigrafiat? Què és allò que mostraven d'aquella Mallorca desboom turístic?
3: Mostraven el paradís. Mostraven el paradís perquè eren imatges perfectes. Quan mostraven la platja no tenien ni un bocinet de Posidònia ni d'àlga. Eren arena groga. Quan mostraven el cel, no hi havia un petit nígul, però res més. Quan mostraven la mà, no hi havia tonalitats, era tot un mateix color. És a dir, i naturalment no hi havia gent. Era el paradís. El paradís que se va vendre des del principi del segle XIX, quan quan els viatgers van arribar a Mallorca, pues aquest paradís va seguir, va continuar, i després se va transformar en el paradís que se va vendre en el punt turístic.
0: I en aquest cas, Vicenç, el teu llibre posa el focus en una figura molt concreta i alhora poc coneguda pel gran públic, com era en Salvador Magallón Forés. En quin moment descobreixes que darrere aquest banderín turístic hi havia una persona la vida de la qual pagava la pena explicar i convertir-la en un assaig?
3: Va ser molt complicat, perquè una vegada que vaig tenir bastant banderins, ara ja en tenim més de 500, què va passar? Que jo sabia una cosa, sabia la seva empresa perquè sempre la posava darrere de banderín, que es deia Salma. I aquesta empresa... Però res més, res més. Sabia que era de Palma i Salma. Va fer diferents estudis, per jo he anat d'estudi local, o per una revista que se diu Mallorca Col·lecciona, però tot era descriptiu, no donava més de si. Això ja acabava aquí. Necessitava el bessó, el bessó que era saber què volia de Salma i d'on provenia Salma. Va tenir la sort de tenir molt d'amics col·leccionistes i un d'ells me va deixar una guia telefònica de l'any 69. No, perdona, 5 guies telefòniques, del 65 al 69. A la tercera guia telefònica...
2: Vas estrobar el telèfon.
3: Sí, després de dos col·liris d'ull, perquè va trobar...
2: Per Magallón?
3: El telèfon per Magallón. Clar, em direu, vas tenir sort, Vicenç, perquè si no arribes a Mangual, o Sales, o García, hauria estat molt més difícil, perquè només hi havia dos Magallons a Palma en aquell moment. Ell i el seu germà.
2: Oh, wow.
3: I a partir d'aquí, bueno, com diu un amic meu, en Miquel Vedell, que a l'època de Google mai te'n vas a dormir amb un dubte. I quan vaig sortir de casa en Jaume, em vaig cercar i em va aparèixer el seu nom perquè la seva neta es diria dissenyadora gràfica. Li havien fet una entrevista a l'última hora i parlava del seu padrí. I va dir, va, pues ja el tinc.
2: Ja
3: i a partir d'aquí
2: ja
3: va por a xerrar amb la seva neta i especialment amb la seva filla.
0: Que m'agrada que el nom de l'empresa era com se feia antigament. Agafaves inicials, Salvador Magallón, Salma, i no mos complicàvem, no mos complicàvem gaire en aquest sentit.
3: Exacte.
0: El jurat del Premi Mallorca, Vicenç, va destacar el valor cultural i divulgatiu dels teus assaigs. Creus que encara queden moltes històries d'aquella Mallorca de turisme pendents, de ser explicades? Perquè tu, tirant d'un fil, com era un banderí, has arribat a reconstruir la vida d'en Salvador, un home que va fer molt, encara que fos sense tenir sa fama, que potser han tingut altres dissenyadors, sí que va fer molt per projectar sa imatge de Mallorca en aquell moment d'esboom, on tants estrangers venien aquí s'enduent aquest petit record a casa seva.
3: Hi ha moltíssimes històries que s'haurien d'anar recuperant, no de metge d'en Salvador. Ell és un, i bueno, va tenir la sort de poder topar amb ell. Si no, probablement hauria estat un personatge com molts altres artistes populars, com ell, que quedarien a l'oblit. Mai més se'n tornaria a parlar d'ell. Però bueno, d'història n'hi ha milers, no? I tothom que ha tingut relacions amb el turisme en coneix d'aquestes històries.
0: Has sabut d'altres serigrafiadors com en Salvador? O era una feina com molt específica i n'hi ha poquíssims?
3: No n'hi havia molts. Jo crec que ell era el primer que havia fet el banderín turístic. Però no, ell, a una entrevista que li va fer en Humbert Colom a l'última hora, en els Brises, l'any 89, va dir que no, que quan ell va arribar aquí del Brasil, que era on havia après la serigrafia i serigrafiar els banderins turístics, i doncs quan va arribar aquí ja hi havia una serigrafia, que se deia Vives, i ell deia que serigrafia molt bé, però no he trobat cap banderí d'aquesta serigrafia.
0: I en quin moment se varen deixar de fer o varen deixar d'estar de moda aquests banderins i varen passar a una cosa més barata i més fàcilment produïble com són les postals, que llavors també hi havia tota una indústria al voltant de les postals per tenir un record de la seu, tenir, jo què sé, Calatuent o qualsevol indret d'aquest paisatge nostre.
3: Sí. Bueno, no se varen deixar fer per les postals, varen conviure les postals i a més les postals ja venien d'abans.
0: Sí, no, ja n'hi havia, però supos que devia ser més que un banderí una postal.
3: Era més que, sí, sí. Va començar, i quan va venir aquí de l'any 58, del Brasil, va muntar l'empresa, i a aproximar a final dels anys 70 va deixar de produir el banderí, perquè ja ningú els demanava, perquè han de ser realistes. Un banderí és absolutament inútil. Un banderí no serveix per res, més que per penjar-lo, endur xinxetes a la paret o ficar-lo dins un calaç.
2: Però una postal...
3: Una postal, tampoc.
2: Bé, se podia enviar...
3: Tenia una utilitat, la postal, no? Perquè tu podries... Jo dic, una vegada que ja la tens aquí a teva, se podrien enviar i tenies correspondència i podries xerrar amb una altra persona, però un banderí no. Un banderí, l'únic és que qualcú te'l podria dur a teva i tu estàs content perquè s'havien recordat de tu.
2: Uh-huh. És com els pins de la gelera, que ara tothom fa que se'n va de viatge i tu du un pin de gelera.
3: Sí. Sí, sí,
2: com
3: sí,
2: un
3: sí,
2: recordatori.
3: Sí. Mentre tinguis part de gelero, pot prendre-me de frutja.
2: No sé, eh?
3: Sí, seria més o manco el mateix. Mm? Perquè te'l podries quedar també tu, per tenir un record de Mallorca i per un record de les teves vacacions. Mm? I recordes les vacacions són els millors records que un pot tenir, perquè no tens res que fer, perquè veus coses sense haver de córrer. Mm? Per això és valoraven aquells banderins com allò que havien viscut. O també li podria donar a una altra persona per dir, me n'ha recordat.
0: Vicenç, altres països on feien de banderins? Ho dic perquè jo ara estic pensant en una coneguda marca d'una cadena de cafeteries que han tret una col·lecció de tasses d'arreu del món. Que tu, si vas sempre en aquesta franquícia, te pots comprar la tassa de Roma, te pots comprar la tassa de Berlín, te pots comprar la de Viena, que és la que tinc jo a casa meva, que en tinc una, etc. Però aquests banderins varen tenir homòlegs repartits per Europa, que diguis, podria comprar el banderí de Londres, el banderí de França, i va haver un moment en què això estava de moda, per dir-ho de qualque manera.
3: Tots els monuments importants d'Europa tenien banderins, tots. Tots.
0: Eh? Sí. És a dir... És que jo ara vull una paret només de banderins perquè quedi clar on he anat de viatge.
3: Sí. Ja, hi havia la Torre de Pisa, hi havia el Vaticà, el Torre Eiffel, tots els llocs importants. Pensa que Salma no era la gran productora espanyola, la gran productora espanyola era Irupé, que estava a Madrid, va arribar a fer 3.000 banderins diferents. Però més de 3.000 banderins.
0: Però feien banderins només d'elements... pàtrios, per dir-ho de qualque manera, o també des d'Espanya se feien banderins de la Torre de Pisa?
3: No. La Torre de Pisa eren italians.
0: Ah, sí, ok, sí, no sí, sabia sí. Si és que també ja s'havia començat aquest rotllo col·leccionista i que la gent, encara que no hagués anat de viatge, se comprava el banderí per tenir a casa.
3: No.
0: També hi ha hagut molts d'estudis, parlant del punt d'esturisme, que s'ha estudiat a partir de la hoteleria, a partir de la demografia, a partir de com ha canviat el paisatge. En canvi, tu optes per analitzar aquell boom a través d'un element artístic, com eres banderí. Per què te va pegar la brusca de dir, escolta, és que jo vull estudiar com ha evolucionat el paisatge de les illes i sobretot la concepció que tenim del turisme a través d'un element tan concret com és un banderí serigrafiat?
3: Realment els banderins, el llibre en si, els banderins és una excusa, per poder parlar de moltes altres coses, per poder parlar de quan jo vaig... Com veia jo el turisme quan era jove, com se va anar canviant la forma de dels mallorquins. Me pareix que ahir em vau parlar una mica.
2: Exacte, d'identitat mallorquina. Un tema ben interessant.
3: Sí, i jo m'interessa molt i ho he tractat també en el llibre. Sí, el llibre és molta més cosa, no només són banderins. Ara no me'n recordo les preguntes que m'havies fet.
0: No, en quin moment vas dir, escolta, a través dels banderins també m'interessa estudiar precisament sí. Com ha evolucionat el turisme a casa nostra, perquè hi pot haver dades d'hotels, un pot mirar com ha evolucionat els paisatges, la quantitat de gent que venia, com ha canviat també la manera de relacionar-nos, però a mi mai se m'hagués acudit, a través d'una cosa tan ínfima com és un banderí, poder muntar tot un estudi que reflectís com han canviat com a societat.
3: Sí, bé, per dues coses. Primera, perquè com a historiador de l'art a mi m'interessa sempre tota la temàtica artística, no? més que d'altres tipus. I segona, perquè sempre m'han interessat les coses petites. No m'interessa fer l'estudi 150 de Miquel Barceló o el petit detallet de les Menines, per exemple. Això no m'interessa. M'interessa les coses que no s'han fet i que són petites i que ninguna altra persona li interessaran. No? Probablement per això... No sé, el meu equip, Xalet i Balears, mai guanyarà la Lliga, o el meu partit polític no guanyarà mai les eleccions, o la música que m'agrada, quan jo xerra Violent Femmes o Immaculate Fool, ningú sap el que estic xerrant. Per això, aquestes coses, que jo trobo més petites, que no són de gran públic, són les que m'interessen. I per això m'ha interessat, perquè aquestes dues coses...
0: Som en conversa amb en Vicenç Amengual. Ell és autor de Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom, l'art de la serigrafia al servei del, del Banderins, el llibre amb el qual va guanyar el premi a Mallorca d'assaig d'enguany. I clar, en aquest llibre, ho dèiem, reivindiques una figura poc coneguda, com és aquesta d'en Salvador Magallón, que no sé si penses que la memòria cultural sovint oblida els creadors vinculats a les arts aplicades o comercials. Jo ara penso, a començament de maig, va morir en Cruz Novillo, que també és un il·lustrador que va fer, entre d'altres, el logo de Correus, el de Cinquè Centenari. Era un home que ha creat identitat dels logos de l'estat espanyol i jo fins fa un mes no sabia qui era. Per què mos n'oblidem tant dels artistes que han creat elements que formen part de la nostra vida quotidiana? Per exemple, ningú sap qui ha dissenyat una cafetera, per exemple, però sí que sabem qui era Van Gogh, i en canvi la cafetera la feien servir cada dia.
3: Sí, perquè no formen part del gran art. Vull dir, no entren dins els circuits capitalistes, i aquest no entra dins els circuits capitalistes. I perquè, d'alguna manera, ni ells mateixos, molt de pits, se creuen que són artistes. Ells, des del moment que fan alguna cosa que després s'ha de reproduir en sèrie, no creuen que aquella feina, que jo sempre dic que aquella feina és d'un artista popular, se li ha de reconèixer. Vull dir, ell tampoc no ho creuen. El meu doctorat anava damunt de dos dibuixants, dos il·lustradors, que eren en Josep Mallals i en Fermí Carrer, que feien una sobre sorpresa. No sé si vosaltres sou joves per saber el que eren sobre sorpresa. Eren uns sobres que dins hi havia soldadets. Bueno, tots els nins anàvem locos per aquells sobres. Els vàrem veure durant anys i anys i anys i anys. Però ningú sap qui són aquests dibuixants. Ningú sabia. Fins que jo va poder estirar el fil i treure-los en el llum i en el final fer doctorat, li passava el mateix que en Magallón. Hi ha tota una sèrie de persones que varen fer aquestes feines, però que no han estat reconegudes. I jo crec que és de justícia que se les reconegui.
2: Eren mallorquins, aquests dos?
3: No, aquests dos eren de Barcelona.
2: Eren de Barcelona.
3: Sí.
2: Però arribaven a Mallorca, aquests sobres.
3: Arribaven a tot Espanya, aquests sobres. Uh-huh. Sí. Eren molt famosos. Tots els nins teníem aquests sobres. Era molt econòmic, valien 5 pessetes, i tots els nins, els diumenges, ens donaven 5 pessetes i anàvem a comprar aquests sobres i jugàvem amb aquells soldadets.
2: Amb aquests soldadets que venien.
0: Sí. Sí. És clar, que acabes de desbloquejar un record que jo crec que devia tenir 5 o 6 anys a la papereria de davall que la meva tata, que n'hi havia d'aquests sobres.
3: Sí.
0: Clar, era com un sobre que tenia com a soldat dibuixat de damunt i obries i venien un parell de soldadets dins d'aquest sobre.
3: Clar. I per lo que se venien aquests sobres era per es dibuix. Perquè si haguessis dit el que havia de dins...
0: Eren bastant cutrangos, ara.
3: Exacte. El dibuix era el que venia. Vull dir, la feina d'en Mallals i d'en Carrer era realment el que venia a sobre. L'interior, tu ja sabies que podria haver qualsevol cosa. Però allò t'estimulava a comprar-lo. De la mateixa manera que els banderins, el dibuix era el que t'estimulava. La feina d'en Magallón, que és una feina artística. Vull dir, és una serigrafia. Altres serigrafs, que han guanyat milions i milions i milions i són molt famosos, fan la mateixa tècnica que en Magallón i són molt coneguts i, en canvi, ell no.
0: I quina part del llibre creus que sorprendrà més en els lectors quan qualcú entri en aquesta història desconeguda, ho dèiem, un personatge anònim que tu has rescatat de l'oblit per parlar de les seves serigrafies i d'aquests banderins que feien? Què creus que sorprendrà més quan la gent s'ataqui en el teu llibre?
3: Bueno, jo crec que... ja m'ho han dit alguna vegada, més d'una vegada, que el títol no fa justícia al que és el llibre. Perquè, tot i que és vera que la línia que condueix tot el llibre són els banderins turístics i per extensió en Salvador Magallón, el llibre és moltes altres coses. Perquè parla d'això, ja he dit, d'identitat, de records, de patrimoni, de capitalisme, de col·leccionisme... És a dir, el llibre jo el vaig utilitzar, en banderins els vaig utilitzar, per anar contant moltes coses que sempre m'havia fet ganes contar i que va tenir l'oportunitat d'expressar-les en el llibre. Però jo crec que això és el que sorprèn a la gent, que pot esperar una cosa, pot esperar un llibre de serigrafia, i de banderín turístics, i se trobarà en una cosa bastant diferent.
0: I ara que ja has guanyat aquest Premi Mallorca, tens la sensació que aquesta història deixa de ser només teva, que ja hi dus una sèrie d'anys fent-hi feina, per convertir-la també en patrimoni col·lectiu?

0: tota la feina d'en Magallón, que se va llançar en els fents, no és res, hi ha els banderins, no? Perquè hi ha gent que se'ls va guardar, però la resta se va tirar tots, les pantalles se van tirar, els dibuixos originals inicials se van tirar, no queda res. I jo sempre reivindic d'alguna manera que ha d'haver socialment una quadrilla, alguna cosa de persones, i també institucionalment, que s'encarreguin de que això no passi, de que aquest legat que tenim no se'n vagi, no se'n vagi.
1: Hi ha material per fer una exposició?
0: No, perquè només ser banderins. Seria una exposició de banderins.
2: I segurament la família amb qui has pogut xerrar amb la filla, com us has dit, no devia apreciar ni tan sols... perquè ell tampoc, cert, que feia...
0: No, perquè ja ho he dit, ni els mateixos artistes creuen que ells estiguin fent un art. Ells creuen que estan fent una cosa per por a vendre i treuen un rèdit amb allò, però no veuen la part artística de tot allò.
2: I la família que t'ha dit de tot plegat?
0: De què?
2: De llibre i de la investigació i de tot això que has fet.
0: Ah, ells estan encantats, clar, perquè d'alguna manera he tret en el llum en el seu padrí i son pare, que també era la meva idea.
2: Uh-huh. Estan contentes, idò, la neta i la filla.
0: Molt contentes, molt contentes. Sí.
2: També amb aquest llibre, que ara és a l'abast de tothom.
0: Sí, van venir a la presentació i van estar... Va ser un moment molt entranyable, perquè després de totes les entrevistes que havia tingut amb ell i tots els contactes que havien tingut, en el final havia sortit el llibre.
2: Mm-hmm. I el premi.
0: I el premi, exacte.
2: Que també... Exacte.
0: També és important,
2: està
0: el premi.
2: Està molt bé i que t'ha ajudat a poder... fer aquesta recerca monetàriament, també.
0: Clar, lo important del premi per autors com jo, que no són massa coneguts, com per autors com jo, que no són massa coneguts per el gran públic, lo important és que se t'edita el llibre i aquesta edició del llibre fa que siguis, d'alguna manera, se te pugui conèixer, que d'altra manera no ho aconseguiries.
1: Uh-huh. Uh-huh. I tot això i molt més, Margarida, ho trobaran en aquest Salvador Magallón Forés, el serigrafista del Boom, l'art de la serigrafia al servei del banderins, ho dèiem, aquest premi Mallorca d'assaig d'enguany.
2: Vicent, moltes gràcies per donar-nos a conèixer aquesta història, per venir aquí i explicar-ho també. I ara estem encuriosits.
0: Estic molt content d'haver vengut.
2: Gràcies, sí, sí. Vicenç. Molt bé, avui hem tingut amb Vicenç Amengual aquí als Estudis d'Iveta Ràdio. Ara hem de fer una petita pausa i tornant tot d'una cantó meu mesquida és aquí.
3: Tres ràdios Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol.
5: Tentol.
4: Tentol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: sentim la sintonia d'en Tomeu Mesquida. Com estàs, Tomeu?
1: Molt bé, jo vos enyorava. Com
0: estàs? Nosaltres també.
1: Hombre, passa volant.
0: Una setmana i ja t'enyorava.
1: I ja som aquí.
2: Set dies.
1: Set dies.
0: Això és que fas bona feina, que t'enyorem.
1: Bueno, s'intenta, ho intentem.
0: Tomeu, avui hem de parlar de la vinya, un dels cultius estrella.
1: Sí, amb el meu propòsit de seguir les feines poc visibles d'algun cultiu, la vinya i l'olivar són dels cultius més importants que tenim, i ara, si teniu qualcú que tingui vinya, ha desaparegut, no passeu pena, està fent una feina molt important, tornarà, i tornarà a desaparèixer d'aquí, perquè
0: en la
1: calor que fa, vermarem cada any més aviat. Però vaja, sí, xerrant de l'esporgar, o ara xerrava amb la peixera, que hi ha algunes zones de Mallorca que també en diuen esbrostar.

0: Està.
1: Sí.
0: I és que hi ha moltes maneres d'anomenar-ho, eh?
1: Sí,
0: jo... Pot ser que també es veí se digui.
1: Jo supos que sí. Ara bé, es veí vendria de llevar l'ovell, que estaria més relacionat a podar o a atsequear, que també és ex d'atsequear, llevar coses que ja no has de menester. I en aquest cas, sí, però tinc el meu dubte. Jo, si qualcú mos ho vol aclarir, jo supos que per tot, esporgar és com sa feina general, que vendria a ser llevar en volum, llevar matèria a sa planta... Sí.
0: Perquè no vol dir que no sigui bona, sinó que perquè no vagi tan carregada, s'ha de llevar.
1: Exacte. És una feina molt manual que feim amb les mans, és molt fina, per això ho dic, i es selecciona, haurem fet aquella poda, no sé si recordeu, fa moltes setmanes ja, d'hivern, o enxerraven d'ull miratall, que això voldria dir que nosaltres, quan la planta s'ha defoliat, ha perdut les fulles, està en pausa d'hivern, nosaltres triem quines dues serments o quins dos polsars mos quedarem per l'any següent, val? Cada...
0: No els hi tremol els pols quan fan això?
1: Bueno, jo ho sé molt malament, ells saben on han de triar, però clar, tu tries dos polsars, li deixaràs el pal, la tija principal de la vinya, no? Deixaràs dos polsars i d'aquests dos polsars cada un té dos brots, que seran els brots que sortiran els serments nous, no? Vale, fins aquí crec que tothom ho pot seguir. Cada vinya té entre 3, 4, 5, fins a 6... branquetes secundàries, per dir-ho de qualque manera, que cada una tindrà aquestes dues llemes que s'han que brotaran. Val. Això és el que han triat en hivern i en primavera, ara com heu vist tot fora a vila,
0: tot va a tope,
1: una feinada, molt de verd per tot, i ara els vinyòvols el que fan és triar d'aquella prepoda que havien fet, triar aquelles dues llemes que havien seleccionat i llevar l'altra per dirigir l'energia cap a les branques que ells volen que faci aquella producció.
0: També per equilibrar. Exacte. Que no hi hagi sobreproducció.
1: Sí.
0: Perquè el fruit és més bo, se suposa.
1: Sí, hi ha aquesta part i també una cosa que m'agradaria que anéssim interioritzant tots els oients és que, clar, ells també trien en condicions de com ha estat enguany, com seran guanys els anys anteriors, no? Per tant, tu quan lleves fulla, estàs fent que aquella planta agafi menys aigua o l'aigua que hi hagi disponible, perquè tu saps que serà un mal any hídricament, vagi en aquelles dues branques. O sigui que és una qüestió de triar on anirà l'aigua, on aniran els nutrients de la terra, si tens terres magres o fas una fertilització, i on posaràs l'aigua. O sigui que no és una qüestió només de fruit, que sí també, sinó d'allà on dirigiran l'energia a les plantes.
0: De sostenibilitat,
1: exacte.
0: De qualque manera.
1: Sí, ara que xerran tant d'adaptació en el canvi climàtic, i això és una adaptació, sí, indudablement.
0: Mm. Idò, avui, Tomeu, per parlar de tot això, parlarem amb una veu que coneix bé aquesta feina, és en Pere Rodríguez, que fa anys que treballa a la vinya i que ho explica d'una manera molt clara i que té un projecte molt interessant de microceller, se diu Socarrel, i és de vin i salem.
1: Sí, en Pep és un 10.
0: Jo l'he provat en el Socarrel.
1: Sí, idò, has tingut sort, perquè és un vi que fa molt poques tirades, i jo els primers anys que em va fer, i quan vaig conèixer en Pep, que en Amaca de Castro va comprar tota la producció quasi per seus restaurants, era impossible tastar aquest vi. Jo vaig anar a casa seva a entrevistar-lo i no el vaig poder tastar. O sigui que crec que ara ja té altres...
0: Sí.
1: Arriba a altres bandes,
0: crec,
1: però sí, és un vi molt valorat, sobretot per cuiners i gent del món de la gastronomia, i ell en sap molt, tant de fer vinya com de fer vi, que són dues coses diferents i se complementen. Amb això, una reflexió que m'ha deixat en Pep abans d'escoltar-lo, molt interessant, és que el vaig telefonar per preparar la secció d'avui i ell m'ha dit, és que clar, Tomeu, la vinya és un animal domèstic, que han domesticat durant molts anys. I ara que xerràvem de tot això, no? S'ha de tenir en compte que tota la feina que jo us he contat que vàrem fer en hivern, quan vàrem fer ui miratall, totes les podes d'hivern, tot això, la planta reacciona i són unes reaccions que s'han acompanyat durant molts anys i que en Pema diu no és que depengui de nosaltres, sinó que és com un animaló que ha après a estar en nosaltres i nosaltres l'hem de seguir cuidant i té unes reaccions a com nosaltres actuem. Per tant, també com que m'agradaria incloure aquesta reflexió d'en Pep, anem a pensar que la feina que fan és per una reacció durant molts anys, de generació en darrere generacions, amb una, jo crec que és dels cultius que més de munta està el pagès i que més passes té durant l'any, i avui coneixerem això, l'esporga.
0: I de que t'apareixi, començam a escoltar en Pep.
1: Ara que ja han contat el que és l'esporga, que mos conti ell directament els beneficis que té o per què ho fan.
2: Hi ha dos tipus de beneficis que es cerquen aquí. Un, és sanitat de la planta i del raïm, d'acord? Quan lleves tota la massa foliar que trobes que era excedent, proporciones que el que queda tingui més recursos hídrics, inclús aprofitar més la fertilització de la planta i poguent passar l'aire entre les sarments deixades i les fulles deixades, aconseguim que la sanitat sigui més fàcil perquè els fons no són molt amics de l'aire.
3: I això, Tomé, ho dit així, fa entendre que si no esporgues, la vinya no queda més natural, sinó més desequilibrada, en definitiva, més desprotegida.
4: Exacte. Si no esporguéssim, el que passaria és que el cep trauria brots, que de fet és el que fa, treure brots per tot, per la soca, per braços, per punts en què no hi comptaves, formaria massa vegetal, molta fulla, i bé, el que contava en Pep, passa manco aire, els rems queden més tapats, no s'exposen en el sol, no entra la llum solar, i, com vos deia jo, aquesta competència també per aigua i per nutrients. Totes aquestes branques que seran improductives o que produiran d'aquella manera competiran per allargar-se més, arribar més sol, fer més arrel. Per tant, és una qüestió com de domar la planta i que sàpiga quines possibilitats tindrà de beure i de menjar durant aquell any.
0: Clar, no, anys com és d'ara, en la calor, irregularitat de pluges, més pressió de muntes cultius, això encara deu pesar més, deu ser una feina més important, aquesta.
4: Sí, exacte, o sigui, cada brot que deixes és una línia d'aigua que necessitarà i, exacte, no és que se trati de deixar una planta totalment nua, perquè també el sol es feixuc, o sigui, és que és molt complicat, no sé
0: sí,
4: com explicar-ho.
0: Sí, s'ha de trobar l'equilibri
4: però,
0: perfecte.
4: Però, clar, som molt l'any d'aprendre, si tu lleves massa fulla, queda molt esporat en el sol, però si en deixes molta, t'arrisques a que hi hagi una deshidratació o que el rem te quedi massa petit o...
0: Bueno, sí, ha de ser la mesura justa.
4: És un equilibri molt complicat, sí.
0: Supos que no totes les vinyes ni tota la varietat tampoc responen d'igual manera.
4: No, és vera que esporgar és una base bastant similar. De fet, una cosa que no han dit és que a part de llevar els brots nous, també els brots que deixen se'ls hi lleven certes fulles per davall del rem o una passat al rem, però és vera que has de tenir també en compte, a part de tot això que estàvem xerrant, quina varietat estàs cultivant i què és el que esperes d'ella. Si voleu, escoltam en Pep i que mos conti com destriar.
2: Pot haver diferències entre varietats, per aventura, entre blanques i negres i entre locals i internacionals. D'acord? Per exemple, varietats com un manto negro no se llevarien moltes fulles. El que ets esporga en si, deixar el serment per pulgar, és el mateix. La diferència és les fulles que se lleven fins en el raïm, o una més damunt del raïm. Una varietat, manto negro, prensal, que són bastant resistents, per aventura deixes fulles per protegir de la insolació. En canvi, varietats com el Sauvignon Blanc, per aventura com el Chardonnay, o Cabernet, lleves més fulles perquè la zona de raïm passi l'aire i sigui més difícil que els fons entrin allà.
0: Clar, és que això és una cosa artesanal.
4: Sí, sí.
0: No només és llevar fulles, és saber quines fulles convé llevar i quines hem de deixar.
4: Estic xerrant de fulles, clar. Okay. Vos heu pogut imaginar una feina amb aquestes vinyes tan grosses que hi ha passadissos i passadissos de ceps. És una feina que se fa manualment anant fulla per fulla. És que és així de loco, però fulla per fulla. És veritat que són fulles grosses, no estic xerrant d'una olivera que fa la fulla petita, però... coneixen tan bé la vinya que la miren fulla per fulla. Per això, el millor aquestes varietats que siguin més sensibles per fongs, el que interessa més o el que s'acerca més és que la zona de rem quedi més exposada a l'aire, en el sol, i per tant hi hagi com a més sanitat, i en canvi una varietat que és més resistent, com són les varietats locals, el millor te convé que no quedin tan exposades en el sol, perquè les fulles, a part d'agafar, de fet, la fotosíntesi i agafar nutrients, també protegeixen del sol, eviten cremades de muntes fruit,
1: I això, una altra vegada, la paraula d'avui és equilibri, trobar aquest equilibri entre que una cosa no se te prodesqui i no se te deshidrati, bàsicament.
3: Clar, i jo me deman, ara també seria un bon moment per llevar rem si endú massa, si va massa carregat?
1: Pot ser que ara se facin algunes tretes de rem, el que passa és que encara més endavant se planta quan vagi més carregada, hi ha un moment determinat que et s'embarolat, que és una paraula molt guapa que podríem afegir en el nostre glossari, però no et sé d'avui, que és en aquest moment on el fruit, ja sigui blanc o sigui negre, fas canvi de color i aquí, just abans, encara podríem fer una passada per llevar aquells rems que no volem o que, per motiu que sigui, si la planta va massa carregada i tindrà massa producció i no arribarà en el punt de dolçor que volen per fer aquell vi, encara podran fer una passada i llevar una mica
0: un poc més
1: de rem.
0: Clar, però ara, amb esporgat,
1: sí,
0: una feina, ja hem vist, que l'has de saber fer, feixuga, sí, però després d'esporgar no acaba aquí la feina.
1: No, i això és vera que a mi m'ho ha contat en Pep, jo no he de confessar als nostres oients que no era conscient que encara hi havia una altra por d'estiu d'això, que se faria ara, començaria, i que se diu es enfiolar, que seria llevar els fiols. Sí, oh. I si voleu, en Pep mos contarà què és això d'esfiolar o enfiolar.
0: Esfiolar.
1: Sí. Uh-huh.
2: Entre mitjan juny, principi de juliol, es fa una segona passadeta. Això ja per aventura en el que m'ho dedica més a la viticultura tradicional. Avui en dia es fa menys, d'acord? Però a damunt de cada una de les fulles que hem deixades surt com un brot més petit, com una serment més petita, que segons el joc se li diu fiols o se li diu nets, d'acord? El que se fa és llevar aquests fiols i aquests nets, sobretot per qüestió de sanitat, perquè passi l'aire i entri un poc el sol.
3: I aquesta cura també explica que sigui una feina tan difícil de mecanitzar, perquè depèn molt de mirar cada planta, has de tenir cert ull, n'has de saber, has de tenir ofici. En certa manera, la intel·ligència artificial encara n'ha d'aprendre molt per poder fer aquesta feina, diríem, tan fina.
1: Exacte, s'haurà d'entrenar molt la intel·ligència artificial perquè pugui saber fulla per fulla.
3: Ja, però quan li dones els models, és una feina que la IA mai podrà fer.
1: Clar, ja ho pensava.
3: Quan li dones els models perquè ella pugui crear un patró i fer aquesta feina.
1: I a més que és un patró per cada per cada planta que tens sembrada dins la vinya. Jo pensava i deia, has de tenir en compte, tu li pots dir, els darrers 25 anys la pluviometria que han tingut, el darrer any l'inclinació del sol, la varietat que és el percentatge de sucre, tu li pots donar tota aquesta informació ara, fins que no et davant de la planta, són individus. Són individus, no són una
3: són
1: massa
3: persones,
1: homogènia.
3: Són persones.
1: Són persones, la vinya són persones i has de fer una intervenció o una altra també cercant el que vols d'aquell vi. O sigui que crec que és una d'aquestes feines que podrà sobreviure bastant a la implementació de la intel·ligència artificial. Però bé...
3: Déu t'escolti.
1: Déu m'escolti i jo que els ajudi a fer les feines, però vaja, no ho sé, tot això seria un debat per un altre dia. És vera que... ara en s'esporgar també canvia bastant, o jo me demanava si canviaria bastant, amb les vinyes joves, aquelles que acaben de sembrar i els han de formar, o amb les vinyes velles, perquè esporgar una vinya en producció no és bé el mateix que esporgar una vinya que encara l'estàs formant i que potser no esperes treure-ne una producció. I tant la por d'hivern com la por d'estiu i totes les por següents serviran per donar un poc de forma en aquelles vinyes que nosaltres volem construir. Uh-huh. Si voleu, tornem a escoltar en Pep i mos conti com se formen.
0: Endavant, Pep.
2: D'una planta jove a vea canvia que a la jove, sigui en vas o en espaldera, és el mateix, l'estàs formant, estàs guiant la forma que vols de la planta. Si és en vas, deixes pulgars a cada banda, ulls a cada banda, per formar un arbret petit, i si és una espaldera, pues els deixes en cordó perquè simuli una placa solar. D'acord? Quan és vea, el que se cerca és això, protegir la sanitat de les plantes i millorar la qualitat del raïm.
0: I de molt ben explicat en Pep. Per cert, que mos ha enviat un missatge un oient que és Esveà.
1: Esveà, no sé què han dit.
0: No
1: sé
0: què han dit. Crec que han dit Esveí.
1: Esveí no, és una altra cosa bastant diferent. Esveà.
0: Esveà és sinònim d'esporgar?
1: Jo crec que no. Jo defens que no. Si qualcú m'ho pot rebatre, l'espera i vetres i ho xerran.
3: A sa porta.
1: A sa porta.
0: Morbeimaritats. Si no, ja ho demanarem.
3: Sí. Manuel Azaña, Zeta.
1: Exacte, si podeu venir i ho debatam.
3: Si coses en mesquida.
1: Fa molt de bon oratge, s'està molt bé. Mm. Poden xerrar. Val.
0: I de, aquí tenim dues formes molt conegudes de vinya, el vas i l'espatlera.
1: Sí, ara ho comentava i l'altra vegada no em varen tenir temps a xerrar, dos cèntims per qui no ho conegui. Quan xerram de vinya en vas, és una vinya que mos hem d'imaginar talment com un petit arbret, que no té cap suport, que nosaltres li feim el vas, dona nom a l'espai buit que generen les branques, diguem com si fos un paraigo invers, val? Obert, i espaldera són aquelles que més acostumats estem de veure i que més els darrers anys és un cultiu que més s'ha fet així, que són els que tenen un fil ferro darrere i la planta s'hi suporta o s'enganxa en aquesta espaldera i la feien créixer cap als costats formant pantalles que en teoria haurien de facilitar la feina. Tot i que ara molt de productors estan tornant
0: en
1: el vas perquè sembla que resisteix millor les calorades, té uns altres beneficis. Vaja. Tot això, cada pagès té les seves...
0: És un món.
1: Sí, les seves manies. I el
0: món de la vinya és
1: cadascú...
0: inescrutable.
1: Uf, és que clar, no mos ho acabam. I a mi el que m'apareix fascinant és que hi ha gent que sap tot això d'aquestes plantes, sap dir-te si aquesta fulla hauria d'estar o no, i encara després sap fer vi. O sigui que són dos mons que per jo no tenen res a veure i se toquen. Sí, sí, tot és reconeixement.
0: Ja per anar acabant i agafant aquesta idea d'en Pep, que la vinya és com un animal domèstic.
1: Sí, sí.
0: Depèn del pagès i reaccionen allò que li feim. Tomeu, sí. Què poden dir?
1: No, important això, que la vinya, si la deixen aquells emparrats que hi ha a cases de fora vila que estan abandonades, que els veus tan esplendorosos, o sigui, és la seva manera d'intentar prosperar, però la vinya, com deia en Pep, durant milers d'anys, és un dels cultius més antics que tenim, l'hem estat ponyent i reacciona ja en aquestes por, o sigui, és com si ella ja esperés, no?,
0: que
1: li facin aquestes feines. Per tant, això és una feina, és un cultiu que sempre anirà associat a un pagès darrere,
0: sí, sí,
1: que el conegui molt i que el segueixi durant anys.
0: Sí, jo sí, record sí. Qualque estiu que m'ha anat a Vermar i el meu germà renyà mon pare, Lea, no l'has podada massa i ara va massa carregada, i com que va massa carregada té aquesta a vegades mosca blanca,
1: sí,
0: o aquesta...
1: Clar, se generen ombres i...
0: O fongs.
1: Sí, mildius, mildeus,
0: sí.
1: Totes aquestes coses. Clar.
0: I aquesta discussió m'ha ressonat.
1: Són
0: ara.
1: Tot el que se fa
0: que
1: ara...
0: De tot, això.
1: Tot el que se fa ara tindrà una conversa més endavant.
0: M'ha vengut al cap.
1: Evidentment, evidentment.
0: Efectivament. Bé, per acabar, posam una paraula al nostre diccionari de fora vila.
1: Sí, avui he triat pàmpol, que segons el Cove Moll és una fulla de cep o de figuera, que també... segons jo l'he escoltat de qualques bandes, les brostades, aquestes noves després de la poda d'hivern, també hi ha gent que li diu pàmpol, però el diccionari se refereix a la fulla, per tant, si sí, també qualcú m'ho...
0: Hi ha una cosa molt graciosa dels pàmpols, que ara te contaré,
1: Mem?
0: Que és que diuen que hi ha gent que té les hores de pàmpol.
1: Exacte, és
0: veritat,
1: ho he llegit en el diccionari. Sí, sí,
0: no.
1: que són grosses i cap a de fora.
0: Un pot desproporcionades i separades d'escrani.
1: Mira... De soplillo seria de pàmpol, és més guapo.
0: Això mateix, clar, clar, perquè és molt gràfic i mos dona
1: ben
0: entendre
1: evident.
0: Això que parlam avui.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I de m'encanta pàmpol.
1: Sí, molt guapo.
0: Apuntat queda.
1: Queda, una més.
0: Tomeu...
1: Fins de setmana aquí
0: sí,
1: ve.
0: Però ara posa'm un pot de música,
1: ah,
0: no te'n vais.
1: Ah, allò si m'ho voleu aquest, clar que sí.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: El Guateque Musical.
7: I va ser que vam al programa amb música i avui el nostre particular Guateque dedicat a Nana Belén.
8: Així és, perquè hi ha dues dones que han marcat la meva vida, una és Nana Belén i l'altra és mo mare, que fan avui anys. Mo mare té 83 i Nana Belén 75.
3: Molt d'anys per la mareta.
8: Sí. Una abraçada a Ana Maria Enfedaque, mo marona, i una abraçada també a Ana Maria del Pilar Cuesta Acosta, més coneguda com a Ana Belén.
9: Escolta, també.
8: De vegades escolta IB3, Nana Belén, perquè en Víctor Manuel sap català i de vegades practiquen nosaltres. M'ha arribat. Avui fa, dèiem, els anys, i per això li dedicarem aquest Guateque amb els seus grans èxits. Començarem per un clàssic com és Lia.

Ton ara per Art de París, publicada el 1989 dins l'àlbum Rosa d'Amor i Fuego, pop elegant i molt cinematogràfic, perquè Ana Belén també sabia incendiar París sense moure's de Madrid.

0: Així, com que feia temps que no sentia aquesta Art de París.
1: A mi m'encanta, Art de París, d'Anna Belén.
0: Bé, i d'ara, A la sombra d'un león, que la varen escriure Joaquín Sabina i Josep Maria Verdagí per Anna Belén el 88, i convertiren la Cibeles en protagonista d'una història d'amor tan surrealista com brillant. Llegó

Impossible no cantar-la. La Puerta de Alcalá és gairebé un himne de Madrid. La lletra repassa la història d'Espanya a través d'aquest monument i encara ara sona absolutament eterna.

Ai, ara toca L'Hombre del Piano. És una versió d'un tema mític de Billy Joel, però Ana Belén la va publicar el 80 i la va convertir en un clàssic propi. La història d'aquell pianista derrotat continua fent mal encara ara. Esta es...

I acabam amb un clàssic inesperat, Agapi Moore, de 1979, i el títol ve del grec, vol dir Amor meu. Una cançó molt popular a la televisió espanyola de finals dels 70 i una de les primeres grans explosions del pop d'Ana Belén, recuperada ara gràcies a una versió d'Ojete Calor.

0: I de, així que vam, què trobau?
1: També
0: t'ha agradat?
1: Molt.
0: Sí? Que guaté, que heu passat gust.
2: I de. Vostè, sí.
0: Així que vam el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tot, Miquel Junts, Celestí Olivetx i Escarabal.
3: Fins demà.
0: També ho més cuida. I la setmana que ve, a la Fira del Llibre.
1: Sí, allà, molt bona.
0: Allà, farem un exterior. A Toni Cardell, que és el contral tècnic, tornant demà a nosaltres una ferrada.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu, vos saludant des de l'hotel Melià Calvià Beach a Magaluf, i és que aquesta localitat i també Mallorca, les illes, s'han convertit aquesta setmana en plataforma de debat sobre el present i el futur del sector audiovisual. Parlant de Connecta Magaluf, un fòrum internacional de 4 jornades de feina en tots els productes televisius, la innovació digital, el talent consolidat i emergent, les conferències, col·loquis, premiers, trobades entre productors i creadors. Emetem des d'aquí el programa d'avui, en especial l'Aviador, des del set d'IB3 Ràdio, i pel set d'IB3 Ràdio passaran, Mònica, alguns dels protagonistes d'aquestes jornades.
2: Sí, Rafael, de fet, alguns ja seuen en nosaltres. Just ara, molt aviat, se farà el lliurament de premis dels projectes que han entrat a concurs. Entre ells també hi ha projectes de les Balears. I molt aviat saludarem els convidats que, ja vos dèiem, alguns ja seuen, com ara Diana de la Quadra, que és directora de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. També tindrem a Quico Domínguez, president de l'Associació de Productores de les Illes Balears. També Ferran Bex, que és guionista i cineasta i participa amb Habitació Zero. També tindrem a Raquel Aguilera, que és directora de projectes, programació i producció d'IB3. També a Roser Corella, que juntament amb Stefano Vino és la responsable de Kick Off, un documental sobre les dones de Kirguistan que es projecta demà dijous en el marc del cicle de cinema d'autor que organitza la UIB. I durant tot el programa també seu amb nosaltres Cata Rosell, la nostra col·laboradora, actriu, experta en sèries a les plataformes, que habitualment mos acompanya els dijous.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins la setmana amb Flavio Encinas a la tècnica en el set d'IB3 Ràdio a Magaluf, Andrea Sánchez als estudis centrals, Pet Díaz a la producció, també amb Liam Brennan i Toni Guisquefré a les xarxes. Començam.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Ho dèiem en introducció, conferències, col·loquis, premies, trobades entre productores i creadors i la presència important de l'ICIB, l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. Ja podem parlar amb la seva directora, Diana de la Quadra. Com esteu?
1: Molt nerviosa. M'has fet sortir de la gala d'entrega de premis i estic, que menys mal que hem deixat gent allà que ens anirà contant què és el que passa segon a segon.
0: Tenim allà corresponsals, no passis pena, que tot d'una que sapiguem aquests premis n'informarem aquí a la Viadona. Diana, que va participar ahir juntament amb Quico Domínguez de l'Associació de Productores i també John Templeton de Base en el col·loqui amb el títol, que me sembla molt interessant, molt rellevant i molt de contingut només en el títol, que és la indústria audiovisual Balear, talento, territori i paper de l'ICIB en su projecció internacional. Na Cata, com deia Ana Mònica, ens acompanya durant tot el programa. Cata, com a experta en sèries, aquest ambient...
2: Experta.
0: és la nostra experta, per tant, és expertíssima.
2: Expertíssima. No, pues me pareix un festival, me pareix molt xulo, estic molt contenta d'estar aquí de veure na Diana i que mos conti quins projectes veurem, no?
0: Na Diana, que d'aquí una estona te l'han de deixar partir perquè participa o manco com a espectador en el passi que se farà la presentació de Se tiene que morir mucha gente, la darrera sèrie de Victoria Martín, i saps una cosa, Diana, que diu que no és experta, però aplicada com a mínim ho és. Ja s'ha vist tota la sèrie.
2: És que és una sèrie molt xula. És que és una sèrie que te la veus en un moment, són 6 capítols de mitja horeta, realista, divertida, cínica, puxarà bastant
1: bona estona aquesta sèrie.
0: Després en parlarem.
1: Exacte, sense fer spoilers, però estem superorgullosos de que una plataforma tan important a nivell nacional com Movistar Plus hagi decidit estrenar en l'entorn del Connecta pues aquesta sèrie aquí a Balears, o sigui que estem encantats.
0: Serà a les 7 a l'editori de Peguera. Diana, els creadors de les Illes Balears jo crec que fa anys que estan demostrant talent, som un territori creatiu, se pot dir en la boca ben oberta, i aquí entra el paper de l'ICIB. Producció, coproducció, internacionalització.
1: Tal qual. Justament, com has dit, ahir vàrem tenir una taula rodona molt divertida, i divertida bàsicament perquè vàrem seure les institucions capitalitzat per l'ICIB i les associacions audiovisuals, en aquest cas APAIP i DBEIS. I APAIP i DBEIS no es coneixien, vale? És a dir, estem parlant de dues indústries que mouen una quantitat de gent i de pressupostos molt importants i que són un sector estratègic, i en Quico, president d'APAIP, i Joe Templeton de DBEIS es van conèixer uns minuts abans. Per tant...
0: Varen fer maig.
1: Són dues indústries, una de les coses que van explicar precisament, diferents però complementàries, i crec que això es connecta, no?
0: Tenim projecció, perquè és veritat que creadors de les Illes estan dirigint, estan guionitzant, estan a la producció i altres rols en produccions de fora. Ara m'explicaven que, per exemple, Antoni Bastard ha dirigit Toro, també una de les propostes que transiten per aquest Connecta, però jo crec que encara podíem tenir-ne més. Com se treballa això?
1: Vols dir...
0: Més projecció internacional.
1: Més projecció internacional.
0: O sigui, exportar més talent i que es vegi més el nostre talent, no?
1: Bueno, jo crec que el que hem estat fent aquests darrers 2 anys a CICIP, precisament, és impulsar això, ¿vale? Com? Amb una línia que abans era competitiva i que ara ja ha deixat de ser-ho, és directa, que bàsicament és que si tu tens un projecte en desenvolupament o un projecte que ja has acabat i vols començar a moure, l'únic que has de fer és demanar aquest ajut, i si compleixes els requisits, que bàsicament és que estiguis a les Illes Balears i que la seu la tinguis aquí, nosaltres t'ajudarem a moure-lo i a
0: internacionalitzar-ho.
1: És a dir, aquesta és la via que nosaltres tenim, és la nostra eina, una de les més potents. Enguany hem duplicat el pressupost d'aquesta convocatòria i esperam mantenir-ho l'any que ve.
0: Me deixa saludar Diana Ana Raquel Aguilera, és la directora de projectes, promoció i producció d'IB3, i també crec que s'ha passat aquí els 3 dies que duim, Raquel. Has obert tu el Connecta?
3: Pràcticament sí, amb na Diana, na Nàdia, que també és cap de producció d'IB3, sí. I hem fet molta feina i estem realment satisfets. Encara queden coses, perquè avui no ha acabat la jornada, i demà queden més. Però ja demà és una cosa més dedicada a la gent que tenim aquí de convidats, per mostrar-los localitzacions que tenim aquí a Mallorca, mm-hmm. perquè mai se sap. Un dels objectius és que trobin aquí localitzacions inigualables, com tenim aquí, i vulguin dur aquí projectes interessants i rodar aquí, que és un dels objectius que tenim també.
0: Clar, seria importar talent, oferir aquest plató natural que tenen les Illes Balears, Raquel, però també un dels papers fonamentals d'IB3 és acompanyar els creadors de les illes.
3: No? Totalment.
0: I això s'està fent aquest dia.
3: Totalment. Aquesta és l'idea, l'objectiu d'IB3 a l'hora de participar en aquest Connecta era això, aprofitar aquesta oportunitat pels nostres creadors, pel talent que tenim aquí a Balears, que és moltíssim i, a més, de moltíssima qualitat. I sabíem que hi havia gent que mai havia participat a un Connecta o a trobades com aquestes, i quina millor manera que fer-ho aquí. Uh-huh. I, bueno, hem duit aquí aquest esdeveniment i sabem, perquè hem estat aquí parlant amb ells i tal, que estan aprofitant ben bé aquest moment.
0: Anem a posar xifres al Connecta Magaluf Mallorca. 271 projectes presentats de 34 països, a dir aviat, 26 finalistes, 5 d'ells de les Illes Balears.
1: Ficció vertical. 7. I ara t'explicaré per què.
0: Tenim Ficció Vertical, Habitació C, després parlarem amb Ferran Beig, la sèrie còmica Mallorca Things to Do, la pel·lícula de la plataforma Nana, sèrie dramàtica Nua, pel·lícula de la plataforma Rosa Canina, i què més?
1: Pues resulta que avui ha estat molt divertit perquè mos hem trobat amb la Xiaomei, no sé si sí, la coneixeu, sí. Directora de fotografia amb la que jo he treballat personalment en curtmetatge, i l'hem vist i li dic, què fas aquí? Me diu, presentar un projecte. És a dir, que el Toni Bastard i la Xiaomei, dos directors de Balears, tenen projectes que no lideren productores de Balears, però ells ho són, per tant, també són els nostres
0: comptam,
1: i també els hi hem de donar visibilitat.
3: I dos projectes, a més, que són boníssims, perquè hem estat en speeching, ho han fet superbé, perquè no només que el projecte sigui bo, sinó a l'hora de presentar-lo, fer-lo pues, amb un pot de gràcia, amb una personalitat pròpia, i tots dos ho han fet molt bé, m'han encantat, sí.
0: En aquests moments estan donant premis, i Diana, tu que tens a fil directe, allà amb el corresponsal,
1: superemocionada, el que contaré. Venga, ara. Mira, jo crec que un dels temes transversals del Connecta ha estat precisament si ficció vertical sí o no. Molt bé, pues, a la categoria de ficció vertical ha guanyat un projecte balear. Ja tenim aquesta notícia d'últim minut, okay, i el projecte amb Ferran Bex d'Escaleta Audiovisual s'han portat el Premi New Art dotat amb 5.000 euros de serveis de postproducció.
3: Bravo!
0: En Ferran, que jo vos he de dir una cosa d'en Ferran, en Cata ho sap. T'ha dirigit mai, en Ferran? Cata?
3: No.
0: A tu no.
3: No, i mira que he treballat amb ell de paral·lel, amb altres coses dins un mateix projecte, però no, i m'agradaria molt.
0: Jo el conec pràcticament, jo no sé si era major d'edat, i ja dirigia coses des de teatre, audiovisual. M'ha dirigit una obra de teatre, i és de petita, de 15 minuts, però és d'allò que estic més orgullós, i sempre li dic, Ferran, tens moltíssim de talent i ho demostro.
3: Molta sensibilitat. Té molta sensibilitat, és vera. I
1: jo som
3: i de fet, jo he tingut aquí converses...
0: Després parlarem amb ell.
3: Amb altres persones, amb productors, que mos han dit, que mos han parlat molt bé d'en Ferran.
1: Bueno, sabeu que va protagonitzar el Focus Talent. Això vol dir que de tots els talents que han participat al Connecta es va fer una selecció i ell ha estat l'únic balear al que s'ha seleccionat perquè se presentés no amb els seus projectes sinó com a persona. I a més assidu en es Connecta fa 10 anys que hi va.
3: Sí,
1: o sigui que...
3: I això que xerraves tu de pitching, jo tinc una curiositat, que és amb el primer que vos fixau en un pitch, perquè tampoc tenen molt de temps per presentar.
0: 6 minuts.
3: Que és el primer que te fixes, Diana?
1: Ui, depèn, mira, hem tingut, perquè a més ara vos parlaré dels balears, com diu na Raquel, amb una qualitat de pitch, que és una manera de vendre una pel·lícula molt determinada, superdiferent. Rosa Canina ha començat posant un minut sencer de música per entrar en l'atmosfera de lo que era el projecte. I només amb això la gent ha quedat absolutament al·lucinada, perquè com
3: clar,
1: que tenen només
3: 6 minuts,
1: comencen a parlar i no aturen. Pues ella ha estat un minut amb música ambient per donar un poquet la idea de lo que era l'emotiv.
3: Ha funcionat, ha aconseguit l'objectiu. Sí, perquè de sobte han baixat els llums, han posat aquell vídeo que tenia així una música... I és vera que hem entrat tots
1: en
3: dins d'aquella
1: atmosfera.
3: Sí,
1: Ha estat molt guai. Sí. O, per exemple, n'hi ha un altre pitch que ha estat molt divertit, que és el de l'Anne Perelló, que ha entrat pel passadís central demanant a la gent que havia berenat aquell dia i quantes calories
0: tenia. Clar, perquè tenia. Nova, de trastorns alimentaris, a més, ha tratat amb humor, però també en profunditat, recordem, una gran obra de teatre que ara té tots els números per convertir-se també en un producte audiovisual, i esperem que sigui així. Parlarem també amb en Quico Domínguez d'Empàtic, que és el productor de la cosa.
1: Per tant, responent a la teva pregunta, no te fixes en algo en concret, el que demanes és que te cridi l'atenció perquè tens un darrere d'altre i molt ràpid. És a dir, nosaltres hem vist, pues, jo crec que 10 pitchings de pel·lícules, i què és el que ens ha cridat l'atenció? Pues a Toro han estat supersimpàtics, han fet un concurs, han entregat unes targetes, cadascuna tenia una frase, i en funció de la frase regalaven un toro. Raquel, ha sido premiada con una
3: m'ha tocat un toro.
1: I a mi una camiseta, vull dir que...
0: Que bé. Parlant del talent de les Illes Balears, però no hem d'obviar que el món també vol que les Illes siguin plató, com deia abans, que se mostrin des d'aquí cap a fora. Són plató de rodatge, Diana, i te vull demanar per les facilitats que ofereixen les Illes en aquest sentit, en qüestió de logística, d'infraestructura, d'incentius fiscals.
1: Molt bé. Bueno, com saps, a l'ICIP tenim la Illes Balears Film Commission. Uh-huh. I una de les coses que vàrem estar parlant a la ponència d'ahir, justament, era que a la fi, després de 2 anys, tenim una xarxa molt unida i molt forta, perquè el territori de les Illes Balears, en aquest moment, tenim una autonòmica, que és la Illes Balears Film Commission, 3 insulars, és a dir, una Film Commission a cada illa, uh-huh, i 2 film office. Això, per començar, vol dir que s'estalvia temps, i el temps són dos bés. Per tant, els productors, en aquest moment, es veurà que l'incentiu fiscal a les Balears és l'incentiu espanyol, és a dir, nosaltres no tenim un incentiu addicional, però el que sí que tenim és una xarxa de Film Commissions que els ajudarà a saber com han de demanar els permisos, i, per una altra banda, que és el que vàrem estar explicant, una xarxa també d'empreses que porten més de 2 dècades fent publicitat del més alt nivell i ficcions, pues, de Netflix, Disney o Amazon. Per tant, aquesta és la nostra avantatge balear respecte a altres territoris.
0: Raquel, t'has de demanar per el paper de les autonòmiques també en aquest context de marcat per les plataformes, grans, mitjanes, produccions, que en part són competència, però si s'aprofiten les sinergies també poden ser aliats. Com evoluciona, com ha d'evolucionar una televisió, una ràdio, televisió autonòmica com IB3, fins i tot de vegades mos hem de reinventar una mica. Clar, tot això ho teniu en el radar.
3: Sí, bé, les autonòmiques juguen un paper fonamental. Per què? Perquè quan els projectes neixen han de preparar un dossier, un guió, però també un pla de finançament. Ells, amb aquest pla de finançament, s'han de moure, han de demanar ajudes, i si compten amb la seva televisió darrere, que ja els hi dona suport, això els hi dona punts. Clar. I això els hi ajuda. I a partir d'aquí, el seu recorregut és més fàcil, perquè ja si volen anar a una altra televisió o volen demanar una ajuda, bé, ja on sigui, qualsevol subvenció, tenen més puntuació per comptar amb IB3. Nosaltres, és vera que com a televisió pública, la ficció programada en la nostra graella no és que sigui una programació estrella, no? Nosaltres...
0: No és la nostra lliga, tampoc.
3: No, nosaltres el que volem és ajudar, donar clar aquest suport, que els projectes tinguin un recorregut, que puguin anar a festivals, que guanyin premis, que estiguin allà, que la marca IB3 estigui amb ells. I aquest és el nostre objectiu, i anem en aquesta línia. Molt... de la mà de l'ICIP, feim molta feina juntes, mm-hmm, na Diana, na Nàdia i jo, bé, amb el director general i també el director de la tele, i bueno, jo crec que mos està anant bé aquest tàndem.
0: Més és que na Diana, quant d'anys a IB3 també, no? Diana i jo hem fet feina junts a IB3.
3: Uh-huh, sí, és que na Diana i jo...
1: De fet, m'ha surt la vena periodística.
0: Sí.
1: Deixeu-me...
0: Vinga, ara si no estiguessis de vora dirien...
3: Minuto y resultado.
1: Estam de súper enhorabona. Ho dic en sèrio. És a dir, 7 projectes, 4 premis. Mallorca Things to Do, se n'ha duit 2. Uh-huh. No sé si la coneixeu, però és una proposta de sèrie de comèdia, sí, que parla l'altra Mallorca darrere de la postal. No? Uh-huh. I després també... hem parlat ara de la presentació que ha fet Nan Perelló, pues està d'enhorabona perquè també li han donat un premi a Nua. El premi, a més, de Triodos Bank, que en aquest cas són 3.000 euros.
0: 3.000 euros, sí, senyor. En el cas de Mallorca Fins Tudu, el premi RTVE Play,
1: de
0: 5.000 euros per desenvolupar també el projecte, i el Premi Acorde, que és, consisteix en una sessió de música per una primera temporada. O sigui que més contents no podem estar.
3: Home, ara mateix tenim 4 motius més de celebració.
1: Totalment, totalment. És a dir, ja va ser un èxit, com has dit tu al principi, que de 270 projectes sense operlors per part de CICIP o de IB3 es van seleccionar aquests 7. Però que ara, a més, se'ls reconegui la feina de venda que han fet speech d'avui amb aquests premis, jo crec que benvingut Connecta i que es quedi per molt d'anys.
0: Sí. Vos ha de demanar per la intel·ligència artificial, perquè, clar, l'hem de tenir en compte. Ha arribat per quedar-se. Ja veurem com la gestionem o com l'estem gestionant. Per exemple, que parlem d'una cosa del futur quan és una cosa que ja està.
3: No, és el present, aquí. És el present totalment.
0: I vull que, no sé, com és per tu, Diana, que me donis una opinió de com s'ha de gestionar i com s'ha de manejar, també.
1: Mira, no sé si us en recordeu, però a Calvià vàrem fer una jornada d'intel·ligència artificial fa pocs mesos, sí. I ha estat un dels temes transversals també d'aquests dies en Es Connecta. De fet, es va fer un workshop el que va protagonitzar un altre balear, en Miki Duran, que és un artista d'intel·ligència artificial que la fa servir pels seus projectes de publicitat. I el que han explicat en aquests workshops i en aquestes línies, bàsicament, és efectivament que això és una eina que hem de conèixer i que després farem servir o no, en funció de les necessitats que tinguin. No només això, sinó que, a més, està generant necessitats noves, llocs de feina, qualificats, innovadors, és a dir, que hem d'abraçar el canvi, i crec que de veres hi ha com una voluntat a nivell sectorial. També n'hi ha detectors, que no hi creuen, però en el final en el seu moment el digital tampoc era cine, no sé si m'explico.
0: Sí. No, t'entenem perfectament i jo crec
3: que... I que part està aquí.
0: I que està aquí, i que no podem posar
1: portes en el camp. Sí.
3: No n'hi ha cap. Jo crec que és una tendència que ara tenim aquí, que si i és una eina que si la sabem emplear, ens pot ajudar moltíssimes coses. És vera que hi ha tractors que tenen, aquesta por, no? Ara llevaran puestos de feina i la gent... No és així. És que si l'emplees bé, pot fer tot el contrari, pot generar molta més feina.
1: Se necessita gent, se necessiten persones per donar les ordres a la intel·ligència artificial perquè faci el que volem. És a dir, les pors són normals i demés, però jo me quedaria amb aquest titular, Rafa. És a dir, les persones es segueixen necessitant.
3: Sí, sí.
0: Raquel Aguilera, directora de projectes, programació i producció d'IB3. Jo crec que ara ja ningú qüestiona la necessitat d'una televisió autonòmica com la nostra, però ho acabes de recordar, genera talent, acompanya, genera llocs de feina i, evidentment, genera indústria. Per tant, hem de continuar.
3: Sí, sí.
0: Amb tota la força que puguem.
3: Sí, sí, nosaltres fem feina sempre i bé, tenim línies diferents de feina, de televisió, digital, la part de ficció, a la ràdio, i nosaltres, bé, un dels nostres objectius és la proximitat i en el cine també.
0: Moltes gràcies per estar aquí. Al set de...
3: A vosaltres per la convidada.
0: Bueno, és de la casa, vull dir que sí. Més que convidada, per favor, ja està. Gràcies, Raquel. Diana, no fluixis, perquè tens molta feina per davant, molt interessant, molt de reptes, i estic segur que per hores de dedicació...
1: I es gaudeixes molt.
0: I te deixen que vagis, les dues, no? A la presentació de la sèrie.
3: Són com Déu, elles estan per tot.
1: Hi han d'estar. Mos toca, mos ha costat moltíssim dur aquí aquest esdeveniment, i creiem moltíssim des del principi, tant en Raquel com jo, i vull dir que ara mos toca estar al 100%, ja descansarem quan acabi.
0: Per tant, l'any que ve, una nova edició de Connecta.
3: Sí. Esperem que sí.
0: Ja està, aquí estarem.
1: Vinga, molt bé.
0: Gràcies, Diana, Raquel. Són les 6:26, una pausa i continuem.
4: IB3 Ràdio és patrimoni. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius... A IB3 Ràdio. IB3 Ràdio.
5: Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Balears, al cinema Rivoli, demà dijous a les 7. Roser Corella l'ha dirigit juntament amb Stefano Ovino. Roser, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me al programa.
0: Gràcies a tu. Recordem molt ràpidament la sinopsi, el punt de partida com a mínim, en un petit poble de Kirguistan on les dones estan lligades a la tradició. Negasi organitza un torneig de futbol femení per posar en valor tot allò que fan elles i també per desafiar els tabús socials. És el punt de partida d'un documental que he tingut l'ocasió de veure, Roser, i ja ho van comentar en ocasió del Cinefest d'Eivissa, que me sembla completíssim i me sembla molt revelador també, no?
1: Moltes gràcies. Doncs sí, el documental és com una segona part, una cara bé positiva, diguéssim, d'un altre documental que vaig fer sobre aquí a Kirguistan. No sé si vols que t'ho expliqui o hi havia una altra pregunta,
0: sí,
1: perquè, perdona.
0: No, me sona molt interessant també el precedent, diguem, no?
1: Val. Doncs això va sorgir d'un documental previ que vaig fer el 2017 a Kirguistan, que era sobre una pràctica que és el secret de noies, de nòvies, per casar-se, de fet. I, bueno, és una pràctica que quasi la meitat de la població encara practica. I, bueno, i arrel d'allò, d'aquell documental, vaig conèixer la Gazi, la protagonista de Kiko, i al cap d'uns anys, doncs, així parlant, un dia sopant, em diu: mira, he organitzat un torneig de futbol perquè és l'aniversari de la meva mare, que fa 80 anys, i al meu poble les dones no poden fer esport. I res, va fer una petita revolució, bueno, una petita gran revolució, i es van sumar totes les dones i, bueno, així va començar i vaig dir: vinga, fem el documental perquè m'encanta. Sí, sí.
0: Clar, supos que requereix també empatia i temps, no? Guanyar-se la confiança. Jo destacava quan vos entrevistava a Eivissa, en Stefano i a tu, sí, no? Que arribau a la intimitat, no només a la quotidianitat, sinó a aquestes converses que només se produeixen entre dones i quan hi ha confiança amb els homes, diguem, fora d'aquesta línia, no? De la llar. I clar, i això, imagino que no és fàcil, tampoc.
1: No, la veritat és que, bueno, hi ha diversos factors. Un, que vam tenir la sort d'entrar amb la Gazi, que al ser una persona local, doncs ja entres d'una altra manera a les cases. L'altre és que som un equip petit, només l'Estefano i jo anàvem amb la càmera i l'equip de so, i passàvem molta estona allà a les cases. La veritat és que és un poble on la societat kirguisa és molt, molt, molt amable, t'obren les portes, et conviden a dinar, i això fa que també la confiança es genera, no? Que passes temps i a vegades crees converses, situacions, encens la càmera i quasi sembla que la càmera no hi és, no? I això fa que les escenes siguin tan naturals i espontànies.
0: Mm-hmm. Quin és el retorn que heu rebut de les dones protagonistes del documental?
1: Home, la veritat és que ha estat molt bé, perquè quan vam arribar ens vam adonar que els homes del poble no se les prenien en sèrio, no? Deien: home, ara què, volen jugar a futbol, què s'han pensat i tal. I llavors van començar a arribar periodistes, vam començar a fer el documental, vam començar a fer-lo girar, després va haver un passi del documental a Bishkek, a la capital, on vam organitzar un autobús de 20 dones que van baixar del poble, perquè, bueno, penseu que Bishkek de Koktaj està molt lluny, amb cotxes són unes 20 hores o una mica més, vull dir que, i no tothom es pot permetre un bitllet d'avió, que és bastant car. Llavors van anar allà, van guanyar, el documental va guanyar el premi de gènere i van pujar a l'escenari. De cop, elles, que no són protagonistes, van tenir aquest moment d'atenció i de dir: bueno, és que juntes podem arribar lluny, no? I es va crear com un sentiment de comunitat i de que l'esport també les porta a un lloc i els descobreix un altre sentiment d'autoconfiança i d'empoderament, que és molt xulo. Sí, molt content.
0: Clar, algú podrà dir: és que estàveu parlant d'una cosa molt concreta, d'un poblet de Kirguistan, un país que poca gent sap situar en el mapa en aquesta banda del món, però és que al final esteu parlant de temes molt universals: els rols de gènere, la distribució de les tasques, el pes del patriarcat, els prejudicis, clar, i tot això és extrapolable a tant d'indrets, o pràcticament a tots.
1: Total, de fet, no, ens va sorprendre molt com una cosa com el futbol, no? Un esport que potser no li dones tanta importància, pot tenir un poder tan simbòlic, no? Un poder transformador, d'alguna manera. Molt simbòlic de dir-li a aquest grup de dones

0: per què no, no? Vosaltres també podeu jugar, també podeu guanyar, també podeu, no sé, crear grup i fer coses, canviar les coses, no? I la veritat és que ha estat algú també sorprenent per nosaltres, no? I jo crec que és el que dius tu, extrapolable a qualsevol lloc on els rols de gènere estan tan marcats i hi ha un sistema tan conservador, no? Les dones normalment estan a casa i els homes surten al camp a treballar i, sí, bueno, no està ben vist que les dones juguin a futbol, bàsicament.
1: Com serà l'acte de demà? Serà la projecció a les 7? No sé si després hi haurà col·loqui, també en Stefano, sí, que ha codirigit amb tu el documental.
0: Sí, estarem els dos demà, l'Stefano Vino i jo, estarem allà presentant la pel·lícula i després hi haurà un col·loqui, així que animo a tothom qui vulgui venir, estarem encantats de contestar les preguntes que sorgeixin.
1: Jo només puc recomanar amb tota la intensitat del món aquest kick-off, un documental que crec que paga moltíssim la pena, revelador, com dèiem, que tracta temes universals i urgents. Roser Corella, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per tornar-nos a convidar. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres. Gràcies.
1: Vinga, moltes gràcies. Vinga. I continuem aquí al Connecta Magaluf a Mallorca. Són les 6:34 i acaba de seure a la meva esquerra un premiat. Ferran Becs, com estàs?
2: I va molt content, com t'ho pots imaginar.
1: I un altre premiat a la meva dreta. Quico Domínguez, com estàs?
3: Fantàstic.
1: Responsable de NUA. En Quico, responsable d'Habitació Zero, en Ferran. Anem a recordar, ho ha dit abans de Diana, en rigorós directe i pràcticament primícia, Habitació Zero d'Escalet Audiovisual ha guanyat el Premi New Art, 5.000 euros en serveis de postproducció, i NUA d'Empàtic, productora d'en Dani Magur i d'en Quico, ha guanyat el Premi Trio Dos Banc en 3.000 euros, supos que també per donar suport o desenvolupar el projecte. Ferran, ficció vertical, per aquells que no estiguin familiaritzats encara amb el terme, en què consisteix?
2: La ficció vertical, al final, és una història ben contada, com tot l'altre, però que sí que les característiques que els capítols duren un minut i mig, principalment, i que són per format vertical, com el seu propi nom indica, per veure en el mòbil directament.
1: Com definiries, fent una sinopsi ràpida d'Habitació Zero?
2: Habitació Zero conta la història d'una mystery guest, que és una dona que analitza els hotels, que se troba amb un mag, i junts tenen com una història comèdia romàntica, diguem, mesclat amb una investigació sobrenatural, un poc una mescla entre Scooby-Doo i Expedient X.
1: Estem mirant el premi, no sé si són tots iguals, però el premi que d'un Dani Magur, que l'he esmentat abans, és molt xulo. La veritat, és com una estrella de mà, no? Ara, mira, el tinc a la mà. És preciós, la veritat. És igual? Tots són iguals?
2: T'he dit que jo m'han donat una targeta, però m'han donat un premi tan guapo.
1: Quico, a part de productor, també ets el president de l'Associació de Productores de les Illes Balears. T'he de demanar moltes coses en 20 minuts, perquè crec que agafes un avió. Tornes a Menorca avui, no?
3: Torno a Menorca avui. Però ja temps, eh?
1: Ja tens?
3: Torno a les 10.
1: Ah, bueno, sí, sí, de sopar i tot.
3: Mallorca i tot,
1: A més, Dani, que coneix molt Mallorca, que està per aquí fent feina, te podrà dur a llocs molt macos.
3: Ah, perfecte.
1: Deia jo, no és perquè la tingui davant, perquè acaba d'arribar, jo no sabia que hi era, me podia imaginar, però anant per allò la tenc davant, i abans que estiguessis davant, deia que NUA, aquest producte audiovisual, sorgeix d'una gran obra de teatre, Gran cap a casa nostra, i que això ara prendrà una altra forma.
3: Com I d'una magnífica guionista, magnífica actriu i magnífica creadora.
1: Que és ella mateixa.
3: Com
1: se va produir aquest maig empàtic amb per allò?
3: Doncs molt fàcil, perquè Anna és una dona, una actriu molt, molt fàcil de tractar, no? Va començar tot el rodatge de Favàrits. El primer dia de rodatge va venir i me diu, Quico, tinc una història molt xula, que m'agradaria molt que veguessis per veure si podem fer una sèrie. I me la va contar en 5 minuts i li vaig dir, hòstia, Ann, jo vull ser aquesta sèrie. I res, vam terminar la sèrie de Favalls i de més, i amb el temps van continuar en contacte, va enviar el desenvolupament dels capítols i el pilot, i ens va agradar molt. Ens va agradar molt i li vam dir, volem sèrie. La sèrie és teva, Ann, l'has creat tu, veus com vols que la faguem i de més. Va aconseguir ella mateixa un productor català de primeríssim ordre, com és Corte y Confección, el Riu Maimó, guanyador...
4: Que bueno, compradeixen voltres, no?
3: Correcte. Sí. Que és candidat ha sigut candidat a l'Òscar amb Cirat aquest any, i, bueno, la petant als Goya i als Gaudí, i ens han sumat. Hem vingut aquí a presentar-la i crec que tingut bastant bona vida.
4: A quina fase està?
3: Doncs fase de desenvolupament. Ja tenim ara mateix l'univers de la sèrie escrita, ho té escrita Nan. Té també els capítols estructurats, uh-huh. i el primer capítol, capítol pilot, també escrit. I ara falta... Això permet que hi ha un univers ampli de creació per als col·laboradors o les televisions, plataformes o coproductors que es puguin sumar ara.
4: Ferran, te demanen, te faig la mateixa pregunta, en quina fase està, en quin punt està ara mateix Habitació Cero?
2: Habitació Cero està en desenvolupament, és un projecte que tenim pensat per presentar, també és un producte pensat per tenir branded, per tenir publicitat, i és un projecte. Sí que és més que bé, gravarem la nostra primera ficció vertical, que diu Contracorriente, que gravarem aquest juny també ja aquí a Mallorca.
4: I de saludant en Pere i jo, perquè clar, si la té endavant, com vols que no li faci preguntes? Com estàs?
5: Hola, molt bé, molt contenta.
4: Què tal?
5: Ha estat una sorpresa, no, això? I contenta de veure't aquí, també. Sí, sí. I també de que en Ferran hagi estat premiat, també és de Mallorca Things to Do, o sigui que molt guai, no?, que estiguem aquí.
4: Estem molt tants de talent. En diferències, que hi ha moltes, però... tres o quatre diferències bàsiques entre desenvolupar allò que és una dramatúrgia, un test teatral, que és allò que vares fer originalment en Nua, i fer-ho, però des del punt de vista de l'audiovisual, fer les bíblies, fer els guions, preparar-ho tot perquè això se pugui desenvolupar com això, com un producte audiovisual.
5: Sí, jo crec que... Bueno, va ser guai perquè fent l'obra de teatre hi va haver un guionista, que és n'Albert Val, que el vull mencionar, mm-hmm. perquè ell va ser que m'ha dit, això ho has de fer sèrie, això ho has de fer sèrie, i aquí va néixer un pot ser llavor, ho vaig enviar a CEB, a ajudes de desenvolupament, els va agradar, vull dir que ha estat també un procés de preparar serialitzados, ha estat un procés de gent que s'hi ha sumat, no? I quan s'hi sumen és quan te donen penta per desenvolupar. Perquè si no costa molt treure projectes, sobretot treure-los cap a fora, crec que costa molt, Fran, la meva mare pot dir més, i en Quico, però ha estat molt guai sumar després en Quico, que jo tenia moltes ganes de fer feina amb ells des d'un altre puesto, i sumar també Corte y Confección. I crec que aquest format audiovisual, o sigui, crec que el trastorn de la conducta alimentària és un tema que no s'ha tractat massa en ficció, sobretot considero que no s'ha tractat de la manera que ho feim a Nua, i que a més l'audiovisual obri un ventall molt gran, que el teatre permetia unes altres coses, però no permet, no? I crec que aquí l'espectador també se podrà trobar amb una cosa molt novedosa, no? Uh-huh. Respecte a l'obra de teatre, vull dir.
4: Efectivament. Ferran, tornem a la ficció vertical, perquè, clar, és un camí que s'està obrint ara. Tinc una pregunta gairebé tècnica. Una vegada que el producte ja està tancat, que ja teniu, diguem, la sèrie, com poden accedir els espectadors potencials a ella?
2: Aquí hi ha una gran pregunta, perquè sí que a Latinoamèrica i a Àsia sí que hi ha moltes plataformes que ja estan molt afiançades, com dir Netflix aquí, i aquí ara s'està començant. Sí que ara per ara, per exemple, a 3Player, que és l'única que ha estrenat una sèrie, l'ha presentat a la seva plataforma i ho té fàcil, el que sí que tots les plataformes i canals estan apostant molt fort per això, per tant, probablement en els pròxims mesos o els pròxims anys veurem Netflix, Disney, de fet, Spotify, don igual, tots aquests que estiran fent aquest contingut per les seves plataformes.
6: Ferran, i jo tinc un dubte. Tu pensaves primer en quan penses la sèrie, no? Penses la sèrie o penses primer ho he de fer en format vertical? Quan penses la història?
2: Per el format vertical, jo crec que és molt important pensar des de l'inici en el format, perquè com que necessites un cliffhanger, que és com atrapar l'espectador cada minut i mig, que és quan acaba cada capítol, és un format molt diferent a el que realment coneixem de sèries de televisió o cinema. Per tant, sí que crec que és molt important pensar una història que digui, vale, cada minut i mig puc fer qualque coseta perquè l'espectador se quedi atrapat en jo i vulgui veure el següent capítol.
6: Clar, i és més thriller o més comèdia romàntica? A mi és que m'has agafat amb els dos gèneres que més m'agraden, així que...
2: és un poc de les dues coses, però més... Clar, no sé, jo diria que és més comèdia romàntica. Bé, no ho sé, tinc dubtes, perquè clar, sí que estan seguint una història de que la mare en esperador d'Eivissa, no?, i segueixen una història, que una llegenda, un misteri, que està basat en una llegenda local d'Alt Vila. I el que volem és que cada temporada passi el mateix, vull dir, anem a un nou hotel o un nou operador i seguim una llegenda local de la zona.
6: I si són d'un minut i mig, quant de capítols heu de fer per resoldre el misteri?
2: 60 capítols.
6: Val.
4: No està malament.
2: Que si ho penses, realment és com una pel·lícula, són 90 minuts.
4: Exacte,
6: una hora i mitja.
4: Quico, deies que no està en fase de desenvolupament. Supos que, de tota manera, ja heu pensat en repartiment a part d'anar, en detalls així que ens agrada saber els que no estem de dins, però estem pendents.
3: Jo penso que estan encara en una fase molt primerenca,
4: no? No he pensat encara...
3: Només tenim una
4: actriu.
3: Només tenim una actriu, segura.
4: Sí, no, t'ha fet un gest, no, teniu més, m'estàs mentint. Ella t'ha fet... No.
5: No, és veritat que està en una fase, però encara no... També aquestes coses de cast i això depenen molt de com se defineix aquesta coproducció, perquè a vegades potser entra un partner de cert lloc que no te demana que hi hagi un repartiment d'allà, saps?
4: Clar, per això vos ho demanava.
5: Per això tampoc... hem creat un cast. Sí que tenim al nostre cap gent, però no volem desvallar.
4: Però de vegades passa que, per exemple, responsables de plataforma, grans productores, vas amb un projecte i dius, abans del projecte diguen qui. Tens agafat Eduard Fernández, jo que per dir-te un d'ell. Tens agafat la Victoria Luengo i després t'he dit, ja, ara parlant del projecte. Passa així o no, també, de vegades?
3: Passa així i passa al revés. Mira, he pensat la Victoria Luengo i he pensat amb l'Eduard Fernández. I t'he dit, no, mira, l'Eduard Fernández no serà aquest i la Victoria Luengo tampoc serà aquesta. Passa tot. Per això t'he dit, l'any té molta raó perquè...
5: que és guai que puguin entrar a plataformes o televisions i puguin prendre també com decisions dins d'això, no? I això crec que és algo que també els agrada. Ara, noms, pues, en coneixem, n'hem xerrat amb qualcun i la veritat és que jo hi ha gent que m'agradaria, però no se pot definir encara. No. Sí que també
4: són inaccessibles. Prova, tu prova.
5: No sé si podrà ser perquè depèn molt del partner, que el partner si te diu això o allò, pues a lo millor no tirarà cap una banda cap a l'altra.
3: Totalment, jo penso que la sèrie és tan bona que no hi ha cap ni un inaccessible, eh?
4: Per això dic...
5: Que en Quico ho veu molt bé.
4: Jo tinc molt de telèfons, si necessita algú.
3: Doncs mira.
4: Encanta també.
3: Aquest dimen clar és que la directora ha de ser una dona.
5: Sí.
4: Perfecte.
5: I també
4: això
5: tenim...
4: A favor.
5: Estem en ella, vull dir, hi ha un nom en qui mos agradaria molt, però mos hagués agradat avui dir-lo, però no està possible encara, perquè hi ha gent molt apretades, però...
4: Sabem si se rodaria castellà, català, en principi...
5: Idealment, sí, mallorquí, perquè és la meva llengua materna i parla molt de la relació amb sa mare,
4: sí,
5: però també després és el que te dic. És que estem en una fase molt inicial que poden passar moltes coses. Segur que algo hi haurà.
6: Però no te veurem xerrant a la mà. No te veurem xerrant a la mà.
4: En tot cas que substituïn.
5: No que vinguin a la mà a fer-me papers. Això crec que és un llibre que tenim clar, sí, sí.
4: Quico, te demano que te posis ara el vestit, el traje de president de l'APAIP, de l'Associació de Productores, i ens acostis una mica a la vostra realitat. Quantes productores aplega ara mateix a l'associació? Quin és el tamany, diguem, de les mateixes? I també que me diguis quins són els vostres principals clients.
3: Doncs mira, ara l'APAIP reuneix 23 productores de totes les illes, de les tres illes, i el tamany és divers, no? No hi ha cap productora gran aquí a Balears. Productora gran me refereixo a productores que puguem veure a Catalunya o a altres llocs, però sí unes productores d'un tamany mig i sobretot productores petites i també inclús unipersonals. Clar. Perquè són bàsicament el medi, a l'univers en els que movem aquí a Balears. Balears ha sigut sempre un lloc bastant complicat per fer producció, perquè no hi havia una aposta sèria per part del govern balear ni per part dels consells insulars per aquesta indústria, no? Sí que és veritat que ara veiem un canvi de directrius, un canvi de sentit, i començam a veure, com et deia el Zapatero, doncs no sé si és massa bo ara mencionar aquest nom,
7: un dia és complicat,
3: los brotes verdes, veiem alguns brotes verdes, sí. Vaig a canviar una mica de personatge, no? però sí, veiem una mica de reacció, i sembla que per fi el govern està veient que l'audiovisual és una bona eina de promoció del territori, una bona eina de promoció de cultura i també una indústria alternativa al turisme, perquè dona llocs de feina i perquè és una indústria molt important.
4: Ferran, agafa el fil que deixa en Quico per demanar-te per un tema que ja hem parlat moltes vegades en directe i fora de la ràdio. Hi ha talent a les Illes, òbviament, hi ha empenta. Demanem si aquest suport institucional que sembla que ja és basta, tenim també plató. Quines dificultats vos trobeu els cineastes per aixecar projectes ara mateix?
2: Jo crec que, com heu comentat, talent, crec que n'hi ha de sobres. S'ha demostrat avui vespre en 4 premis tot i bé. Se demostra en tots els premis que guanyen els documentals de Balears. Crec que el que falta en el final és suport de les institucions, en el final, per poder fer coses un poc més grosses que ens permetin realment competir amb el que s'està fent de fora. És un mercat global, però tanmateix també hi ha les altres comunitats autònomes que pitgen molt fort i tenen moltes ajudes, i aquí no hem d'oblidar que vivim una illa que, com diu el nom, vivim aïllats, i això realment no resta un pèl de competitivitat que estaria bé que ens donessin un recolzament per poder fer coses un poc més grosses.
4: Pues demà, per una qüestió que més ha aparegut i se n'ha parlat en aquestes jornades, la intel·ligència artificial, i demanava abans a Raquel Aguilera de Ivetres i a Diana de la Quadra, no?, per la incidència de l'IA, i com se gestiona. Aquí, en el vostre cas, l'utilitzau, de quina manera? Sou dels que despro de que sí, benvinguda, perquè ben utilitzada ens ajuda molt, estalviar temps i dobbers, etc. O més dels que diuen la feina del creador mai se podrà substituir per l'IA?
3: Doncs jo crec que l'IA és una realitat. Intentar fugir d'aquesta eina és una cosa totalment absurda, no? Ja està instaurada. Hem vist diverses xarres aquí, keynotes i demés, parlant de la IA al món del cinema, de la producció audiovisual, i crec, jo no sé si substituir o no el creador, jo crec que el creador encara té molt de recorregut, i la IA té que córrer molt per atrapar els creadors, no? Però sí que jo penso que la IA és una eina molt important que els creadors poden utilitzar per fer la seva feina. No per suplir la iniciativa, no per suplir el talent, però sí per ajudar a retar guió i de més. Jo crec que la IA és una realitat i tenim que aprendre a convivir amb ella. La IA no ens quitarà, no ens llevarà la feina, ni els creadors ni ningú. El que farà, ens quitarà la feina, ens llevarà la feina, seran aquells que saben utilitzar la IA.
6: Uh-huh. I creus que en els propers 5 anys, per exemple, perquè la indústria ha canviat molt en els darrers anys, veurem canvis molt grans?
3: Ja ho estem veient, ho estem veient. De 3 anys cap aquí, tot ha canviat moltíssim. Projectes que han començat fa 3 anys amb IA han canviat, el mateix projecte, ha estat canviant durant aquests anys amb noves eines, amb noves, perquè això canvia moltíssim. Jo estic convençut que d'aquí a 3 anys el canvi serà substancial i ho veurem. No substituirà els creadors, perquè els creadors són la base, jo crec, de
6: l'audiovisual. I els actors? Que jo soc actriu i m'interessa el tema.
3: Els actors, tal vegada, ho tenia una mica més complicat. Sí. Jo crec que sí.
6: Que ens substituiran per IA?
2: Estic totalment en contra.
6: Jo també.
2: No, perquè crec que al final...
4: I no crec que també.
2: No, perquè crec que al final el que necessitem, quan mirem ficció, és connectar amb idees, connectar amb persones, i al final és això, és connectar. I si no tenim una persona real allà, jo crec que passa una pàtina de... Sí, pot estar molt ben fet, però... Aquells sentiments que un bon actor te fa, que dius, no sé com punyetes ho fa, però m'estàs retransmetent un munt, és impossible que ho faci,
3: no
2: ella.
3: No, sí, jo tampoc estic d'acord, eh? Passa que veig que això arribarà, o té que arribar, i penso que la IA substituirà abans els actors que no els creadors. És una opinió personal. Totalment en contra, eh? M'agrada veure persones, no dibuixos de la IA, no? Per això jo crec que passarà.
4: Vull escoltar l'opinió de Nam, però Nam a publicitat, tu ja saps com funciona això. I tornant de seguida.
8: Ràdio és participació.
7: tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
3: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit. Font de misteris, amb Xema
10: Font i B3 Ràdio. Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Dual de les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
12: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
12: En Joan Mimàs i Raül Valls. L'Aviador, IB3 Ràdio.
4: I continuem emetent en aquest aviador especial des de Connecta Magaluf, 7 minuts per acabar el programa. Havíem quedat en les ganes d'escoltar en Emperellós opinant sobre la incidència, la irrupció de l'IA.
13: Bé, ara no sé si compraré les expectatives. Mira, m'ha passat una cosa avui que clar, és una eina que s'utilitza molt per fer teasers. Teaser és quan fas un pitch, no? Un pitch és quan presentes un projecte, no? Per cercar finançament, o companys, sí. I molta...
4: No sé si teniu alguna dificultat per escoltar, Anna. No l'estem escoltant ara mateix. Sí, a Cata li deixa aquí, tenim solucions per tot.
14: Que sou...
4: Li està deixant a...
14: Sou molt ràpids.
4: Escasca, venga.
14: Hola, què tal? No, deia que... Que la veritat és que avui mos ha passat que en speech, que són aquestes presentacions que han fet de nostres projectes per cercar finançament o per cercar companys, hi havia molt de projectes que ara fan teasers, que seria com sí. Un mini trailer, i clar, utilitzen la IA per fer-los. I a mi m'ha resultat impactant que molts que estaven fet enviar, és el que deia en Ferran, costa que emocioni, i tu veus que no és real. Clar, això, al veure que en 3 anys pot canviar molt.
4: Sí.
14: Però, i realment crec... I això, i és que eren com a de persones, deies, uau, o sigui, m'arriba molt més. I això crec que és una cosa que costarà de substituir. De tota manera, jo crec que serà un producte a part. Per exemple, avui mencionava, no?, com plataformes utilitzaran que una... Això ja, de fet, Disney ho està començant a fer, que tu puguis posar un prompt, sí. De dir, vull una sèrie, vull un... Que no m'agrada tant la sang, però que sigui un thriller, però no sé què... i que te facin una sèrie o que tu construeixis una sèrie en el teu gust, no? Oh. És com un altre, és un altre vessant de l'entreteniment, és com si diguessis que els videojocs acabaran amb el cinema, saps? Jo crec que... Espera, que anirem per aquí. I també pens, per donar un pot d'esperança als actors i actrius, que aleshores el teatre ho petarà. I tu també, com a dramaturg.
4: Estic segur que ho continuarem petant.
14: Ho petarà, i així la gent tenia molt en el teatre per connectar de veres.
4: Acomiadem en Nan Prelló, que crec que ha d'anar, no sé si la presentació de la sèrie de Victòria Martín, va ser en això, la Paguera?
14: Vaig veure-la, sí.
4: Idò, vinga.
14: Vinga, gràcies.
4: Moltes gràcies a tu, Anc, i enhorabona, de nou. Ferran, estaves comentant que els actors no, els guionistes, esperem que tampoc, però és vera que cada vegada sembla que tenim més, o teniu més dificultats, no? Per competir amb aquesta...
2: El que deia en Quico ha anomenat la paraula que és una eina, i jo sí. Crec que una eina ho és, jo ara l'estic utilitzant com a eina, com a cercador, vull dir, si van cercant per Google, ara cercar per ChatGPT o Gemini és superútil a l'hora de cercar coses que abans eren molt més difícil de trobar, i és vera que després com a sparring, com a guionistes moltes vegades estem molt tots sols a casa nostra, està molt bé rebotar-li idees i veient què te diuen. El que te diu moltes vegades no té cap sentit, són de 10 coses que te'n diu no agafaries cap, però de vegades t'encenen pues, la xispeta aquesta de d'això no n'estic d'acord, però estirant d'aquest fil és veure que potser puc canviar això i puc canviar això altre. Jo crec que aquí sí que és molt útil.
14: Molaria que haguessis dit, no, sí, jo l'he escrit totes les feines enviades. No,
2: Habitación Cero, que hem guanyat, està fet enviar, sí.
14: He fet un prompt.
4: Envia tota la
2: ironia. No sé de què va, està allò.
14: Capítols d'un minut i mig.
4: I de recordar-me, Habitación Cero, Premi New Art, 5.000 euros en serveis de postproducció, esquelet audiovisual i darrere tot això el talent d'en Ferran Bés. Ferran, enhorabona i moltes gràcies per estar aquí.
2: Moltes gràcies.
4: No fluixis.
1: Quico Domínguez, president de l'Associació de Productores, també membre juntament amb Dani Bagur, fundador d'Empàtic, que juntament amb Corte i Confecció estan parint, si me permeteu l'expressió, nua, la versió sèrie d'aquesta gran obra de teatre que té en Emprelló com a creadora. Moltes gràcies. Recordem Trio Dos Bangues, el premi, 3.000 euros també, que va bé, no?
3: Ja han començat a finançar.
1: Ja estan gastats. Quico Domingo, moltes gràcies.
3: Gràcies,
1: moltes gràcies. I Cata, acaba amb tu perquè, clar, has vist tota la sèrie ja, que s'està a punt de presentar ara mateix a Peguera. Se tiene que morir mucha gente. Victoria Martín, Ana Castillo...
6: Mira, justament això
1: Mònica,
6: que...
1: Mònica García Gómez. Mònica García és ella.
6: No, Macarena García.
1: Macarena García.
6: Mira, això que heu xerrat abans amb en Quico de que un actor, ella va poder... Una de les coses que va poder aixecar a la sèrie és perquè a Ana Castillo li va agradar molt i anava en Ana Castillo de protagonista. A veure, a mi has dit, ha vist tota la sèrie, com si hagués vist una sèrie llarguíssima. És una sèrie curteta de 20 i pico minuts per capítol, 6 capítols, una comèdia profundament realista que a mi m'ha atrapat, no? Perquè els personatges són insuportables, estan plens de contradiccions, però són molt humans i els agafes estima, no? No sé si en el llibre era així, però també és realista la casa on viuen, no? És d'aquestes cases de no tenc un duro dels protagonistes i de cop te posen una mansió, tal. I és una sèrie valenta perquè tracta tot el que és la salut mental d'una forma cínica que jo crec que s'endurà un poc de crítiques, però a mi m'ha agradat molt com la tracta. Mm-hmm. Crec que agradarà molt.
1: Va més, perquè jo he vist el primer capítol i m'he quedat allà com... Bueno,
6: no sé. Sí, i a part, va més. Si no t'agrada el primer capítol, no ho sé, però és una sèrie... Els personatges no són aspiracionals, no te donen un gir de 180 graus i se converteixen en bones persones. No ho són. I no se convertiran, però... És que és aquesta amistat entre dones des de que són petites, que no has de fingir, però que tampoc és una cosa poètica, saps? Que se tiren, que se diuen de tot, però, bueno, se coneixen molt, també.
1: Molt bé, i demà més sèries, no? Aquesta setmana fas doblet. Demà què?
6: Sí, demà xerrarem de sèries diferents.
1: Gràcies, Cata, per estar aquí amb nosaltres amb aquest aviador especial des de Connecta Magaluf a Mallorca. Tornem demà a les 6. Ja sabeu que en mig minutet arriben les notícies. Vagi bé.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Els castells són fortaleses que des de l'edat mitjana han acollit, guardat i defensat els seus senyors familiars i l'estol armat. Però els castells, que són robusts, forts, de pedres massisses i fonaments resistents, també cauen, com cau un castell de cartes. Basta una bufada de vent o d'aire o que una de les cartes del joc tremoli un poquet que no encaixin la de vora i patapum. Totes cauen i aquí ni el papa de Roma te salva.

Castell és la paraula polisèmica d'avui. Hi ha castells com fortaleses, castells que són cases senyorials, castells de vent, castells de foc i castells d'arena. Els de vent són projectes visionaris, els que es fan a l'aire, projectes impossibles, i els que canten el sopa de cabra, castells que es desfan.

I després, a les Balears, tenim Es Castell, municipi de Menorca, el punt més oriental de l'illa de tot l'estat. Això vol dir que és allà on primer surt el sol. 8.000 habitants, un poble que ha estat conegut com Georgetown, Real Villa de San Carlos o Villa Carlos, segons l'època, i que avui celebra com Es Castell les seves festes patronals en honor de Sant Jaume.

0: A Miquel Alsines, el tinent de Batla, Cultura, Educació, Joventut, Biblioteca i Comunicació de l'Ajuntament d'Es Castell. I ja li donem la benvinguda entre avui i demà. Miquel, com va?
1: Hola, moltes gràcies. Tot bé.
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Començant pel nom d'Es Castell, no sé si té relació amb Es Castell de Sant Felip, no hem parlat d'aquest castell més d'una vegada en aquest programa, que defensava l'entrada d'esport de mot tan estratègic.
1: Així és, bueno, el nom prové de l'antic castell de Sant Felip, on a la bocana d'esport es va construir el primer poble d'Es Castell, el que coneixem. Avui Es Castell està traslladat a una altra banda, però el primer poble va ser allà. Sant Felip era i Es Castell era primera línia d'esport per avisar i defensar un poc a tots els ciutadans d'aquell moment.
0: I encara tenim, o se pot visitar aquestes restes d'Es Castell, encara que el podem imaginar pràcticament de, en tot el que hi ha en el subsol. I potser alguns oients els descobrim ara que durant la dominació britànica del segle XVIII, el poble era conegut com a Georgetown, que queda d'aquella herència anglesa en els carrers d'Es Castell, on la seva arquitectura, o fins i tot, no sé, les expressions que utilitzava els veïns.
1: Sí, bueno, nosaltres encara segueixen coses com, per exemple, aquesta essència de les cases pintades de color vermell, tot el que són, per exemple, l'edifici com l'Ajuntament, que és un emblema també amb el seu rellotge, les finestres de guillotina, doncs sí, ens queden totes aquestes coses. També expressions com boinder, que prové també de l'anglès. Així que, bueno, queden diferents coses que marquen un poc aquesta identitat.
0: Sí, sí. I després, en el castell, tenim un racó molt conegut, molt estimat pels menorquins i pels visitants, que és Cales Fonts. Què diria que té aquell lloc que el fa tan especial?
1: Bueno, Cales Fonts és un puesto de tranquil·litat, de paisatge, d'oci, un puesto que és un punt de trobada i també on hi ha tota la tradició marinera. I jo trobo que nosaltres estem orgullosos de Cales Fonts i és un punt per al poble, d'unió del poble, i és una cosa pues, molt polida que tenim, no? És la mà a prop del poble. I és aquest punt de trobada que tota la gent del castell pues, tenim el privilegi de tenir i estem orgullosos de tenir-ho.
0: Que bé. I un altre privilegi que teniu en el castell és que geogràficament és el primer lloc on clareja no? cada dia tot l'estat espanyol. No sé si això s'ha convertit en un símbol d'identitat o és anecdòtic.
1: Sí, sí, és símbol d'identitat. És més, l'Ajuntament en èpoques anteriors, fa poc aquí som, però en èpoques anteriors va fer la campanya del primer sol, el primer sol d'Espanya, aquesta campanya turística d'identitat, de marcar el nostre poble dins el mapa també, no? I, bueno, som el primer sol, el poble més oriental d'Espanya i el primer que veu sortir el sol aquí a la punta de Cales Fonts.
0: Sí. Per cert, gentilici des Castell és...
1: Castellufa,
0: m'encanta.
1: Tots són Castellufes.
0: M'encanta, sí. M'encanta. I es castell, parlant de Cales Fonts, però es castell, tot ell és vida, no, Miquel?
1: Sí, tot és vida. La veritat és que és un poc la campanya de promoció que estem promovent enguany. És vida perquè tenim tradició, tenim gastronomia, tenim activitats tots any, exposicions, festes, les nostres festes de Sant Jaume, que són un sentiment, les festes aquí amb els caixers, en les bandes, amb els gegants, en tot, i la veritat és que mantenim molt viva aquesta tradició. I fem activitats durant tot l'any, Nadal, per totes les edats, amb els clubs de jubilats, i tenim molta vida, vida també amb els comerciants i tot el sector del comerç, intentant pues, promoure pues, que el castell sigui un punt de referència a Menorca, la veritat.
0: I hi ha algun racó del castell, jo que sé, no volem, però ara en Miquel Alsina no el trobam. On el trobaríem, si hi ha algun racó del castell, on el podríem trobar si es perd, Miquel?
1: Bueno, en Miquel, pues, en moments un poc més de feina i un poc més entretingut, sempre serà per l'esplanada o l'Ajuntament, perquè les obligacions pues, fan que aquest puesto sigui el nostre puesto de referència. Però, bueno, a Miquel també li agrada pues, partir a caminar i anar per les urbanitzacions que també tenim aquí a Castell i també partir a caminar i tenir aquell moment un poc tot sol també va molt bé i passejar i veure la naturalesa, els camins que tenim per al nostre poble, pues, també és agradable.
0: I és un lloc molt hermós. I d'avui volíem fer 5 cèntims del castell i ens ha ajudat en Miquel Alsina, que és tinent de Batla, Cultura, Educació, Joventut, Biblioteca i Comunicació. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres i convidats a visitar-nos.

Hola, bones tardes a tots. Soc la Paula Carbonero Mercadal i he tingut l'honor de ser elegida com a caixera bellesa del castell per les nostres estimades festes de Sant Jaume 2026. Enguany farà 10 anys que vaig sortir per primera vegada com a cavallera i des d'ençà he tingut la sort de poder sortir cada any exceptuant els dos anys post-pandèmia. El caixer Batlle, des del primer toc de Fabiol fins al darrer, ets encarregat de presidir la colcada i representar la corporació municipal. Aquest dus bastó de Batlle i la medalla d'alcaldia i el cavall va vestit sense ornaments i amb espitral i la voldrafa de l'Ajuntament. Ser la caixera batllessa del castell enguany per jo és tot un honor. Durant els darrers 10 anys que he format part de la colcada de Sant Jaume, el càrrec de caixer Batlle només l'han tingut homes. I per jo és un gran orgull poder dir que després de tant d'anys el poble del castell tindrà una dona presidint la colcada. A més, agraeix plenament el vot de confiança d'en Lluís Camps, el nostre batlle, que aposta per la implicació de la joventut en mantenir arrelades les nostres tradicions. Finalment, m'agradaria acabar convidant a tots els oients a visitar el nostre meravellós poble del castell i, sobretot, a viure les nostres estimades festes de Sant Jaume, perquè a Sant Jaume no n'hi ha cap com ell. Perquè...

0: Els Quart Creixent canten al castell de Capdepera, que és recinte fortificat, edificat durant el segle XIV a instàncies del rei Jaume II, perquè la població de la regió s'hi pogués establir, sobretot en aquelles èpoques en què eren més habituals els atacs dels pirates. A Jaume II davam també el castell de Bellver, únic per la seva planta circular, i d'altres castells i fortificacions a totes les illes.
1: També va fer molta feina per reordenar la població de les Illes Balears. No volia que estigués tan dispersa, sinó més unida i homogènia. A més, intentar trencar els lligams que subordinaven el Regne de Mallorca a la Corona d'Aragó.
2: I així va ser quan Jaume II va recuperar les Illes Balears. I per gaudir del seu reialme es va fer construir el castell de Bellver.
1: Però no hi va viure mai. La seva residència habitual seguia sent a Perpinyà, a l'anomenat Palau dels Reis de Mallorca.
2: Palau dels Reis de Mallorca, sí, senyor.
1: I quan venia aquí també disposava de l'Almudaina i dels Palaus de Valldemossa, Sineu o Manacor.
2: Quatre palaus més.
1: Eren residències per descansar. Només hi venia a passar temporades.
2: Què us pareix? Es castell beva com a xalet d'estiuetge, eh? Es desuni en planta circular en tot Europa. Es va fer en pedra d'aquesta mateixa muntanya, de Portals i de Santanyí.
0: D'aquests castells medievals en tenim clara la procedència i la funció, però què en sabem dels neocastells medievals construïts a Mallorca durant el boom turístic del segle XX? Neocastells les defineix l'artista i investigadora Marijo Ribas, escenaris d'espectacles i de comerços turístics que es mesclaven amb el descobriment de les nostres coves subterrànies. Vos sona?

0: Benvinguda entre avui i demà, Marijo, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies, bon vespre.
0: Gràcies per acompanyar-nos i per situar l'oient. Explica'm-nos què eren exactament aquests neocastells medievals, encara que segur que ara qui mos escolta les té dins el cap, que varen, podríem dir, florir a Mallorca. On se trobava, amic? I com, sobretot, que en ple segle XX se decideix que el gran reclam pels turistes que venien a cercar sol i platja era un castell de l'edat mitjana?
1: Bé, sobretot sí que l'eclosió va ser durant els 60 i 70, tot i que hi ha precedents, perquè, per exemple, el de Vendinat és anterior i també és fals. Va ser construït en el segle XVIII, però en realitat recrea un castell també medieval de la zona centroeuropea. Sí que és vera que l'eclosió més forta a Mallorca d'aquests neocastells va ser coincident amb el boom turístic, perquè al final era una atracció que convidava en els nous conqueridors, diguem, perquè, o sigui, normalment un castell se posava a una zona per demostrar qui era el nou imperi, no? Uh-huh. Com els castells de Castella, símbol del regne. I aquest nou conqueridor, pues, necessitava d'espais d'oci i de consums domesticats, pues eren, pues, des de restaurants, fàbriques de vidre, roller parks, hotels, tota una sèrie d'arquitectures falsejades i moltes que mesclen elements arquitectònics que són un poc pastitxe, perquè en realitat alguns també a nivell d'acabats i de materials tampoc no són molt respectuosos, diguem, amb l'origen. Uh-huh. I fent aquesta recerca, que me va crear molta atenció, aquest fenomen, estaven tots situats a el que serien les carreteres d'accés a les coves, perquè també eren altres focus d'atracció turística. I un poc amb aquesta lògica, que seria com a de l'Strip de Las Vegas, feia aquestes arquitectures façana, sí, que al final representaven, pues, una icona i una ideologia, i després de dins oferien un servei. A més, totes, pues, tenien un bon pàrquing, sí, perquè eren part d'aquesta ruta turística i normalment, pues, arribaven busos que anaven en direcció a altres punts, normalment de Palma, pues, d'esport, de l'aeroport, a altres zones turístiques que podrien ser direcció Coves, per exemple, i feien una parada a mig camí, pues això, per comprar un souvenir, mm-hmm, per menjar un menú, veure com se fa una artesania, i això era un poc el concepte.

un fet rellevant que vaig trobar quan vaig fer aquesta recerca és que en el 39 la majoria d'arquitectes mallorquins, que en aquell moment tampoc no eren tants, i eren, per exemple, en Gabriel Alomà, Francisco Casas, Enric Juncosa, Carlos Garau, van participar en un congrés d'arquitectes falangistes que se va celebrar a l'Escorial. Perquè un poc l'objectiu d'aquest congrés era establir els directius d'una nova arquitectura nacional. I al final cada ideologia va acompanyada també d'una estètica i d'una arquitectura. No? Mm. El nou règim, el franquisme, va acabar amb l'arquitectura racionalista i va imposar aquesta arquitectura historialista. Mm. O sigui, al final aquests castells també anaven carregats d'ideologia, perquè el que reivindicaven era un passat, una estètica, una arquitectura que estava molt relacionada amb la corona de Castilla, amb aquest passat imperial d'Espanya. Uh-huh. I això mateix va passar, per exemple, en els règims totalitaris, bueno, durant el nazisme o el feixisme italià. Però, clar, quan el final de la guerra va representar el final de l'arquitectura feixista a escala internacional, aquesta tendència cap al regionalisme a Espanya encara se va veure molt més intensificada, no? Perquè no hi havia ja referents ni suports internacionals. Uh-huh. I també com que tota aquesta vinculació amb el règim està molt clar, perquè inclús alguns, com eres de Benestrelia, el va venir a inaugurar Carmen Polo.

0: parlaves de ses coves, que estaven situades a vora ses coves. Vull dir, se situaven a posta. Aquesta relació castell-cova era cercada, no?
1: Bueno, era cercada. Molts dels promotors de les infraestructures viàries de Mallorca eren els propietaris de ses coves, que estaven tots ficats dins el fomento de turisme de Mallorca. I aquestes primeres atraccions, diguem, al final fomentaven tota una infraestructura, que això eren carreteres, era una lògica viària, i al voltant d'aquestes carreteres pues, generaven aquests altres llocs de servei. Per tant, hi havia un vincle directe.
0: I tenim aquests espais, alguns encara marxen, no?, d'una manera o una altra, sobretot les coves, d'altres han quedat abandonats o s'han transformat. Tu n'has explorat algun d'aquests castells? Les has fotografiat? Què hi has trobat?
1: Bé, molts estan abandonats. Sí, alguns, de fet, estan ocupats com a vivenda. Per exemple, hi ha un roller park a l'entrada de Cala Figuera,
0: sí, que
1: allà hi viu gent. Després n'hi ha molts que simplement estan tapiats o que s'hi pot entrar i estan plens de grafitis i això, però ja no tenen cap ús. Alguns s'han intentat vendre o s'han intentat convertir en altres espais de serveis, per exemple, els de Foro de Mallorca, el van intentar convertir en un geriàtric, però molts estan abandonats, simplement buits.
0: I tu les has resseguit des de que te varen cridar l'atenció, has anat fent tota una investigació que s'ha anat traduint també en una exposició d'art. Com us has explicat tot això? Què veu l'espectador en aquesta exposició, Marijo?
1: Vaig anar documentant tots aquests castells i també anava a les coves, vull dir, jo feia com aquest recorregut i un poc amb idea d'experimentar, no? I després vaig fer un exercici de selecció i les coses que me cridaven l'atenció les vaig anar recreant tant a nivell escultòric com vaig fer una selecció de fotografies, però que el que podria haver estat doncs, pot ser una publicació de, no sé, cents de fotos, però al final he formalitzat amb potser 10 fotos ampliades i després algunes peces escultòriques i també hi ha un vídeo que acompanya l'exposició. I per ara, les dues vegades que l'he ensenyat, l'he anat adaptant en els espais també que els he mostrat.
0: I tenim aquesta exposició que tant de bo tornem a veure aviat. No sé si és una metàfora del turisme d'avui, aquests castells que se van aixecar, que n'hi ha que segueixen, n'hi ha que no, n'hi ha que estan plens d'ocupes. No sé si és una metàfora del turisme d'avui.
1: Bé, no sé si és una metàfora. Sí, al final, des d'una lectura contemporània i postcolonialista, aquestes idees s'han anat traduint i ara mateix els nous castells tenen altres formes. Aquests s'han convertit en runes, però, per exemple, a la platja de Palma n'hi ha el Megaparc, que se va inaugurar el 2001, establint l'any de l'euro com a moneda única, i és un castell en runes d'estil bàvar alemany, que se troba a primera línia de platja de Palma. Aquestes com un exponent perfecte de l'arquitectura dels vencedors, no?, i d'aquesta representació del biopoder.
0: Molt interessant tot el que ens expliquen a Marijo Ribas. Hem d'anar acabant. La paraula castell, que és la paraula d'avui, la que ens ha duit a xerrar aquest projecte teu, que t'aboca després de tota la feina feta, Marijo?
1: Pues una arquitectura carregada d'ideologia, justament.
0: I castell és la nostra paraula. Nosaltres, a Marijo Ribas, també la seguirem en tota la seva feina. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i vetres Ràdio, Marijo.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir. Font de
2: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
3: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
5: Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
6: Aquí, tancat a dins el meu castell.
5: Vinga, jo te tiraré la meva tronyella. Castell és la nostra paraula. No tenc ni idea de per on has tirat.
6: Buf, me n'he anat molt enfora. Perquè, clar, castells és que n'hi ha tants en el món del cinema. Ara pensava, abans de que obrissis el micròfon, pensava que no havia posat Los Caballeros de la Mesa Cuadrada dels Monty Python, que bàsicament se dediquen a recórrer castells, no? I aleshores el que he fet ha estat anar a cercar els més estranys. Fins i tot havia posat una pel·lícula lituana que se diu El Castell, que és una pel·lícula meravellosa sobre una lota que sap molt de música i és la que conviden a tocar a un castell, però és una pel·lícula tan independent i tan estranya de veure que he pensat que igual me la tiraríeu pel cap. Aleshores, bueno, anirem en els castells més peculiars que se m'han ocorregut. I si hi ha qualcú que sap de castells, a jutjar per les vegades que els ha posat a les seves pel·lícules i per la quantitat de castells distints que té a les seves pel·lícules, és Hayao Miyazaki, que en té un munt de castells a les seves pel·lícules. El que passa és que només n'hi ha tres, que se diu aviat, que tenen castell en el seu títol. I la primera vegada, la primera de totes, és l'any 1979. La pel·lícula se diu Lupin III, El Castillo de Caligostro. I Lupin, que és Arsène Lupin, és un elegant i atlètic lladre i el seu company que viatgen a un petit ducat europeu, que se diu Caligostro, on ajudaran a una lota que intenta alliberar-se del temible comte Caligostro, que té el nom del ducat i el nom del castell, i intentaran resoldre el misteri d'un tresor ocult del segle XV, una pel·lícula trepidant i molt divertida per veure en sos ninjas els dibuixos animats. Clar, estem al 79, els dibuixos animats de lladres eren com a pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tothom explotava i sortien volant i corrien i ha, ha, ha, tot era com a molt manga, no? El manga era molt divertit en aquella època.
5: Uh-huh. I d'aquí tenim aquesta primera de Miyazaki.
6: I la segona vegada, una pedra màgica obri les portes de El Castillo en el Cielo.
7: Gracias por tu ayuda. ¿Ah?
8: Te vi bajar del cielo.
7: Es verdad, me caí desde un zeppelin.
6: L'any 1986 mos mostrava com una lota caia del cel des d'una fortalesa flotant i era recollida per un nin, se feien amics, i aquesta lota duia una pedra en el coll que era la clau per trobar aquest castillo en el cielo. La puta, en japonès, que varen haver de canviar el títol perquè la pel·lícula se deia La puta, i clar, era lleig, vull dir, és com... no. No? Era una cosa terrible. Un lloc de llegenda que guardava molt més que un tresor antic. És una pel·lícula absolutament meravellosa, supertendre, amb un final brutal, amb pirates de l'aire que van amb unes naus meravelloses. Bé, és fantàstica, fantàstica. I la darrera fins ara, que du castell en el títol, que no vol dir que surtin castells, perquè El Chico y la Garza, que és la darrera pel·lícula que ha fet en Miyazaki, també passa a un castell. El que passa és que no ho du en el títol. El Castillo Ambulante és un castell que camina on hi viu un poderós mal.
9: Sophie, tienes que tener más cuidado. Hay muchos peligros ahí fuera.
10: Quiero su corazón. Su corazón es mío.
11: ¿Eres una bruja o no?
12: Voy a ayudarte a romper ese hechizo que te tiene presa.
13: ¿Tú? Si ni siquiera eres capaz de romper el tuyo.
14: Los jóvenes apuestos son muy difíciles de entender.
6: Y esta historia de Sofía, una lota...

0: que fa feina a una tenda de capells sobre la qual pesa una terrible maledicció que la fa aparèixer una persona major. I per desfer-la demanarà ajuda a un mag sense adonar-se en compte que aquest mag potser també necessita l'ajuda de na Sophie per poder desfer la seva pròpia maledicció. Les obres de Miyazaki són una absoluta delícia, màgia, tradició, cultura i moltíssima cura per les imatges i per l'animació. És un d'aquests savis que té, ojo, 84 anys, per mi, ara mateix, i un dels savis més savis del món de l'animació, amb una feina que li donarà el Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats d'enguany, en el mes d'octubre, i aquí nosaltres tenim una especial veneració i una especial... Ens reverenciam davant el savio Miyazaki, Hayao Miyazaki. Esperam que s'estreni aviat les noves, però que segueixi fent feina, però a més, dibuixa a mà, aquest home. Vull dir, utilitza l'ordinador, lo mínim, per fer muntatge, però tot està dibuixat a mà. És magnífic.
1: M'encanta veure amb aquestes tres pel·lícules, que a més has explicat per ordre cronològic, com s'imatge també va evolucionar.
0: Sí.
1: Se nota aquell primer dibuix dels anys 70, sí, 80, sí. I és del 2000, també, totalment. No?
0: Sí.
1: I de Miyazaki Forever i Castell és la nostra paraula. Buah, els castells han passat tantes coses...
0: Tantíssimes.
1: Que ja sé que és difícil, però en Toni sempre sap per on tirar.
0: Aquesta no és rara. Val? No és una pel·lícula rara. És una pel·lícula antiga, però no és una pel·lícula rara. Vos poso una endevinalla, a veure si la recordeu i si sabeu qui la desxifrava.
2: Veamos si he desxifrado las instrucciones del traductor de griego correctamente. Supongo que no me creerás tan tonto como para haber entregado el pergamino al abad sin antes sacar una copia. Manu supra idolum age primum et septimus de quatuor. Què significa?
0: Efectivament, aquests eren un joveníssim Christian Slater i un no tan jove Sean Connery a El nombre de la rosa, on el castell era una abadia benedictina del nord d'Itàlia en el segle XIV. Un lloc aquí on hi va un monjo franciscà en so seu pupil i per intentar resoldre uns estranys i misteriosos assassinats. Una pel·lícula de Jean-Jacques Agnaud que és absolutament magnífica, que a més t'enganxa d'una manera bestial. I no t'enganxa perquè narri tot el que narra la novel·la en la qual està basada, la novel·la El nombre de la rosa, de Umberto Eco, sinó perquè se concentra en la història i en el misteri que passa durant l'estància d'aquests dos monjos en aquesta abadia. El nombre de la rosa és una gran intriga medieval, tenebrosa i amb una gran ambientació i unes fantàstiques interpretacions. És un sí o sí o sí.
1: O sí o sí o sí. A més, te fas molt fan de Guillermo de Baskerville.
0: Sí,
1: per favor. I de fet, la feien aquesta setmana a l'altra televisió. I just la vaig enganxar a un moment que estava dins la biblioteca i li explicava en el seu pupil, en Christian Slater, i veies totes les cares dels monjos de l'abadia i deies, però si són caricatures, totes!
0: Sí.
1: Tots els personatges són pures caricatures. I del nombre de la Rosa, imprescindible llibre i pel·lícula, i per on seguim?
0: I si el castell fos el somni més gran que ha tingut una persona?
3: Nosotros éramos una familia media normal. Con seis hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo.
0: Muchos hijos, un mono y un castillo. Son els tres desitjos en sos que va somiar Julita Salmerón des de nina. I tots tres se varen fer realitat. Quan es menor del seu fill, Gustavo Salmerón, s'assabenta de que sa mare ha perdut, ojo, sa vèrtebra de sa seva besàvia assassinada que havia guardat durant generacions, sa família emprant una recerca brutal i divertidíssima entre els objectes més estranys i peculiars que na Julita ha anat guardant durant els anys. Val. És un documental real, està basat en la història real de sa mare, d'en Gustavo Salmerón, de l'actor Gustavo Salmerón, i... Bueno, és genial.
1: És rara, o sigui, també.
0: És molt rara. És molt rara, però és molt guai, és molt sorprenent, és insòlita, yeah. És graciosa, és entranyable i, sobretot, surrealista, perquè no saps què dius. Un moment donat li diu a Somo, que me echo masona. I aquell diu, què? Diu, que me echo masona. I diu... Diu, què te parece? Diu, no sé. Diu, t'he oído decir tantas cosas ya. És com que dius que m'és igual. Me da lo mismo. Cerquen sa vèrtebra de sa seva rebesàvia que havien assassinat. Bueno, és una d'aquestes persones que se converteixen en una heroïna a mesura que va passant el metratge. És fascinant, en sèrio. O sigui, és d'aquestes pel·lis que dius, no me puedo creer que l'hayan rodado.
1: Sí, sí, a més després dius de quins fills podien sortir o molt malament o molt bé.
0: Eh? A veure, jo no som fan de Gustavo Salmerón, ho he de dir, vull dir, és un actor que sempre m'aixirria, perquè sempre m'apareix que recita el que està dient, que no actua, però, uf, aquest documental és com, què?
1: Idò, aquí tenim Muchos hijos, un mono i un castillo, si voleu saber el perquè d'aquest títol, només heu de veure aquesta pel·lícula, i venga, castillo, la paraula, i crec que el títol de la pel·lícula que ve ara, no?
0: Exacte, perquè a Austràlia tenen els castells aquí on els hi dona la gana.
4: My name is Dale Kerrigan. And this is my story. Our family lives at 3 Highview Crescent, Coolaroo. Dad bought this place 15 years ago for a steal. As a real estate agent said, location, location, location. And we're right next door to the airport. It will be very convenient if we ever have to fly one day.
0: Aquest, El Castillo, de l'any 1997, és història d'un camioner que viu amb els seus 4 fills a una casa modesta de Melbourne, aferrada a una torre d'alta tensió i a la pista d'aterratge d'un aeroport. Ell pensa que allò se revaloritzarà, però resulta que en l'ampliació de l'aeroport el que faran serà ventilar-se aquesta casa i 4 més. I és la lluita d'aquest home per aconseguir salvar la casa. Que té d'això, si fos una pel·lícula nord-americana, seria un drama familiar allà, lluites i abogats i tothom, i tindria un gran discurs final a davant del jutjat i tothom aplaudiria i ploraria. Però com que és una pel·lícula australiana de baix pressupost, el que és una comèdia surrealista, aquí bones personatges, dius, en sèrio? Ara ho diré amb carinyo, no poden ser més imbècils. O sigui, és allò que dius, no pot ser, no pots dir el que estàs dient, no pot ser que l'aplaudesquis perquè està dient això. O sigui, són impressionants, sí. Na Julita Salmerón és surrealista, és d'aquesta família, d'aquesta pel·lícula. És com, bueno, recordeu d'una sèrie que se deia Búscate la vida, Get a Life, que començava amb una cançó de Rem, fantàstic, amb un tio que anava en bicicleta repartint diaris. Era una sèrie que feien en el Canal Plus, imagineu-vos, fa moltíssim d'anys, que era un tipo que era idiota, en el qual mataven a cada capítol. Cada capítol acabava que el tio moria perquè el mataven. I en aquesta no moren, però bueno, però s'assemblen bastant en aquest personatge.
1: Escolta, i el castell que és sa casa que defensen?
0: Sa casa que defensen, és su castillo. I, a més, la van remodelant a mesura que passen... És que me fa plorera de riaes, perquè és tan surrealista aquesta peli.
1: I aquesta peli, ja la cercarem al castillo d'aquesta pel·lícula australiana.
0: Australiana amb australià, que no hi ha qui els entengui. Sí, sí. O sigui,
1: efectivament, has d'estar escoltant una bona estona per entendre...
0: Per fer-te un poc en aquell... Hi, my name is... I dius, no entenc res, no sé què m'estàs dient, ho he de llegir tot.
1: Tenim El Castillo, any 1997, avui va de castells, molt eclèctica aquesta llista, tenim bolla extra.
0: Sí, tenim bolla extra, perquè qui patia molt a tots els seus castells i a cada un dels castells que narrava era Edgar Allan Poe.
5: Según mi costumbre, he venido personalmente a daros las gracias por la cosecha de este año.
6: Y para cerciorarse de que moriremos de hambre con lo que queda.
5: Y para invitaros a la fiesta anual dentro de 15 días, en la que reúno a mi alrededor a toda la nobleza de la comarca.
6: Y nos arrojaréis las sobras de vuestra mesa como si fuéramos perros.
5: Exacto.
0: I això és La Màscara de la Muerte Roja, una de les millors i més ambicioses pel·lícules de Roger Corman, un director de sèrie B absolut, que, a més, compta amb la magnífica actuació de sempre meravellós i exageradíssim Vincent Price. És una història d'un príncep que, bueno, ho acabeu de sentir, arriba al poble i convida a tot el poble en el seu castell perquè els hi vol donar una festa i els hi vol agrair lo bé que se porten amb ell. Lo que no sap tothom és que a partir d'aquí serà una massacre absoluta. És una d'aquestes pel·lícules de terror de l'any 1964, ojo, que mos encanten i que, a més, donen peu a construir un tipus de cinema que vendria molts anys després i del qual veuen Wes Craven i tots aquests directors de cinema clàssic que sempre han pogut veure a ses pel·lícules. És una... Bueno, és molt curiós perquè, a més, en Roger Corman no tenia pressupost, era un tipus d'aquests que rodava amb pressupostos ajustadíssims, no? Però era un gran director i aquell pressupost limitat fa que sigui una d'aquestes obres que te deixen, que te fascinen un munt i se converteixen en un absolut plaer. A mi és una pel·li que m'encanta, allà que dic que m'encanta. Mira que són pècul, són rares amb aquestes coses, però és vera que La Màscara de la Muerte Roja, any 1964.
1: I d'aquesta aventures, és que Castell és una pel·lícula molt aventurera. M'ha agradat aquesta llista, perquè és molt diferent. No ha sortit en Robin Hood...
0: No ha sortit ningú d'aquests que dius... Sí, aquesta l'has de posar. Braveheart.
1: Però és perfecte. Molt bé, Toni Camps, i de res, tot teu.
0: Salut i cinema.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
2: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
2: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
2: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
2: El 22% de la plantilla actual,
0: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: De castell va la cosa del capítol d'avui, del llatí castello. Per cert, hi ha castells a terra, damunt els cims i a la zona de proa dels grans vaixells. El diccionari El Cove Moll ens apunta també que a Manacor tenen un castell de baies, que és la punta d'un dit de gruix que es fa a les bresques i que en el centre té un forat i és el ponedor del rei de baies. Jo que pensava que era la reina, però el rei és el que diu el diccionari. Sí, com sigui, avui han començat a Es Castell, el poble on primer surt el sol, han conegut la funció simbòlica i comercial dels neocastells turístics de Mallorca i en Toni Camps ens ha fet una bona llista de pel·lícules a partir d'aquesta paraula. Ara ens toca baixar barrera i demanarem que ens ajudi un home que du el castell en el llinatge i en els peus.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Pedro Castell, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Estupendo, vosaltres?
0: Nosaltres també. Mira, avui hem triat una paraula polisèmica que crec que te serà molt familiar, que és castell. Si a tu te dic castell, castell, aquí me pots contestar el que vulguis. Si te dic castell, que te ven al cap primer de tot.
2: Bueno, pues castell per nosaltres, per jo, representa tot el que han creat com a família, la marca que va crear mon pare, que ja duim 40 anys, i mos ve del llinatge de mon pare, que mos ve de savi Joan Castell, i bueno, pues el primer que me ve és això.
0: Fantàstic. I doncs nosaltres avui hem tocat a bona porta amb en Pedro Castell, que és propietari i gerent de Castell a Barques. Això també és un símbol de Menorca, Pedro. Teniu molta responsabilitat entre les vostres mans.
2: Bueno, la veritat és que quan dos 40 anys eres mercat aquí a Menorca, tinguem clients, tendes que han tingut, han conegut moltíssima gent, gent que ha valorat el nostre producte, que després hi ha un esforç immens darrere i bueno, ens hem sentit molt gratificant, igual que ara, després del Covid, hi hagi uns altres escenaris, però bueno, això és com la vida misma.
0: Ja, sempre s'ha d'adaptar un, no? I una empresa com la vostra, més que més, no, Pedro?
2: Exactament, sí, sí, és així, és així.
0: Parlaves de ton pare, que és en Virgilio Castell, tu ets la segona generació. És un tema de tradició familiar, o de ser sabater, o de fer ses abarques, o com comença tot?
2: Sí, bueno, és una tradició familiar de fer de sabater. Vull dir, ja el meu avi, el meu pare, eren sabaters. Lo de sa barca va sortir a un moment que mon pare va acabar d'una empresa que feia feina de director i aquella empresa va quebrar, que era Leo Marquès, era 78-80, i mon pare, amb el que tenia, amb una cotxeria, va començar a poc amb el tema de sa barca, que en aquells moments era un producte molt, molt rústic, molt tradicional, i bueno, va començar la seva aventura de sa marca Castell, aplicant el coneixement que tenia descalçat, amb innovació dins el tema de sa barca, i bueno, fins a dia d'avui, imagina les variacions que han sortit, el model de vendre-la també, aquell temps era dins les parteries, covos, pues, bueno, se li va donar un look de tendes, un look de... Bueno, al final un look que es mereix el producte, sense desprestigiar dels més que un ho pugui tenir d'una manera o l'altra, però bueno, el nostre camí va ser aquest, i bueno, quan van començar a obrir tendes, poder mostrar el producte que nosaltres volíem, doncs va venir Setsit i bueno, fins a dia d'avui.
0: I fins a dia d'avui. I on veneu? Perquè, clar, ara ja no és només entrar a la tenda, ara també hi ha tot un desplegament online. Fins on arriben les barques de Castell?
2: Bueno, pues amb online sé que hi ha hagut països com Austràlia, m'ha enviat a Estats Units, a Finlàndia, pues la veritat és que m'ha enviat quasi per tot. Amb el tema d'exportació en forma de clients i representants, pues mira, ara tenim Emirats Àrabs, tenim un distribuïdor allà, tenim un representant a Alemanya i sobretot nacional.
0: Fantàstic. Menorca està de moda, jo deia que la barca és un símbol i tu mos xerraves d'aquestes barques inicials, més rústiques, més tradicionals, que tots coneixem i que encara se fan, però clar, heu d'anar dissenyant contínuament, pensant en si és per home, si és per dona, si és aquí, si és allà, si és d'una manera, si és d'una altra. Això és constant, ha d'haver una evolució constant, una creativitat constant, Pedro?
2: Pues sí, perquè vulguis o no, estàs dins un mercat de venda retail que està afectat especialment o favorit per el tema de la moda, i sempre, igual que tinguis una gamma clàssica elevada com nosaltres tenim, pues sempre intentem donar-li rasgos de millores, sigui en confort, sigui en colors, sigui que bueno, hi ha un model que el podries millorar amb una elàstica. Mil coses, sempre és d'anar innovant, certament.
0: Sempre s'ha d'anar innovant. I amb els materials també s'ha d'anar innovant, no? M'imagino, i en la fabricació.
2: Pues sí. Vulguis o no, has dit tot la gent més clàssica de que tot, sempre t'arriba una altra temporada i t'hi diu, mira, va, quin color estret, guai. Vull dir, o quin material. Vull dir que sí que hi ha de sol.
0: I tenim aquestes més rústiques, i amb plataformes, i amb dibuixets, i amb colorins, i sempre se van fent coses noves, i a més, vosaltres també feis tot tipus de sabates, però tenim aquí aquestes abarques, se fabriquen a Menorca?
2: Sí, tot. Vull dir, des de que aquí rebem una matèria prima, la convertim en un model, aquell model referències, talles, profunditat de talles. Vull dir, el tema de la fabricació i el control d'ella sempre ha estat un poquet estalem d'Aquiles, perquè l'has de controlar moltíssim, perquè si no és aquí un tipus de fugues.
0: Ja. I que fa competitiva una empresa sabatera des de Menorca i a tot el món, en un moment en què qualsevol podria comprar, posar en comptes, una barca estigui feta o no estigui feta.
2: Sí, pues això és una lluita, ja t'he dit, que individual de cada marca, i es fem marca. Darrere una marca hi ha, com hagis de tenir el client, que el producte que ha rebut el client, els materials que li hagis destinat, els processos que els hagis fet, si sempre són uns, doncs han de ser aquells. Doncs tot això acaba reflexant en el producte, la clientela ho rep i et sent valorada i et sent identificada amb una marca. Uh-huh. Doncs això és el secret de ser si d'una marca o no.
0: Ja, i aquí hi ha molta feina d'estratègia i molta feina de dia a dia, no, Pedro?
2: Sí, i has de tenir molt d'amor. Una empresa com la meua, doncs, exigeix moltíssim d'esforços personals i tu has d'estimar i ja sabem que no hi ha res fàcil.
0: I tant. I aquí tenim Castell, aquesta marca ben coneguda, amb aquestes sabates ben hermoses també, la barca de Menorca, des de Menorca fins al món. I ara hem d'anar acabant aquesta xerrada. T'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Jo sempre dic que no és xafardeig, però per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa un home com en Pedro Castell abans d'anar a dormir. En la feinada que deus tenir tot el dia. Alguna idea per dormir bé?
2: Bueno, pues idea és jo m'atenc com a disciplina pues unes hores abans no tocar res de mails, no tocar res de mòbil i anar fent aquesta desaceleració que duim del ritme del dia cap al vespre, una infusió, pues, algo, sí. La desaceleració, sobretot també lumínica, és important.
0: Que bé, fantàstic. I no sé si ara te vendrien a escapar alguna cançoneta per compartir amb els oients aquí. Pot ser que tu vulguis,
2: bueno,
0: eh?
2: Pues una que sempre m'ha agradat moltíssim, ja és una mica antiga, però ara aquest temps que estem vivint ara, que tot està... Que tot està una miqueta girat. No sé, jo sempre he hagut una cançó de Michael Jackson, que aquest dia està més de moda, que és We Are The World, i sempre m'ha agradat, i de vegades me la pos perquè, no sé, me reconforta amb el pròxim.
0: Que bo. I amb aquesta baixarem avui la barrera del programa. Fins demà, Pedro Castell. Moltíssimes gràcies i
2: molt
0: molta
2: bé.
0: Sort.
2: Pues a tu. Moltes gràcies.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Sera.
1: Bona Sera.
2: Bona Tu vas quedar...
0: No, en Lluís, la veritat, no.
2: Vas quedar bastant malament.
0: No passa res, que són coses que passen. Quan te la jugues...
2: Per qui no hi fos, va telefonar a un restaurant italià i va dir bona sera i no li varen contestar.
0: Perquè no vaig fer accent, vaig dir bona sera i és bona sera.
2: Ah, sí, sí,
0: clar,
2: era per
0: no
2: això.
0: Va entendre.
2: Clar que sí,
0: exacte.
2: Xavi.
1: Total.
0: Més igual, vaig quedar malament, passa res? No, passa res.
2: Avui en Jordi està emocionat.
1: Avui estic molt emocionat perquè ha sortit el meu poble, Sant Cervera, en els 5 dies.
0: Molt bé, molt bé. Molt bé, Jordi.
1: Mai sortim enlloc.
2: Com que mira? No? Estàs dient que IB3, l'ENS, la nostra casa, no feim prou cas en el teu poble, Sant Cervera?
1: Jo només diré que no s'havia xerrat mai tant de Sant Cervera des que he arribat jo. O sigui, he arribat jo, he hagut de solucionar aquest problema.
0: És que en Jordi ha enviat un missatge.
2: Tant de tu.
0: Ha enviat un missatge des de dalt i ha dit jo troc que ha de tenir presència municipal, el meu poble...
1: Exacte.
0: De dir sa quota, però almenys Jordi pregunta, imagina que és una cosa positiva, com és natural.
1: Idò, és que resulta que han entrat a robar en fora vila.
2: Jordi! Sí. Això no és una bona notícia. No.
1: Ja, però sortia
2: no
1: a sa plaça.
2: No importava que haguéssim sortit.
1: Se traien imatges de sa plaça.
2: T'ha fet il·lusió.
1: I ha dit, ai, que xulo, mira.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bé, després si llegies el subtítol ja no feia tanta gràcia, bé. Però el manco, les imatges eren guapes.
2: Tu has vist que la plaça i t'has emocionat.
0: Clar, a tu t'era igual si és que hi havia un bou que s'havia escapat de qualque finca. T'era ben igual. L'important és que sortís al teu poble en els 5 dies.
1: La placeta, la cadira, tot massat jo per anar
0: a
1: cada
0: sortia.
1: Setmana.
0: Clar. Quina sort.
2: Ai, avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: començar el programa repartint justícia, i ja sabeu que aquí a Xiu Xiu tenim molt fàcil repartir justícia, perquè ho fa senzillament en Jordi Suárez repartint gòmets verds i vermells.
1: Així és. I avui he de dir que tenim poquet gòmets vermells, eh? Mos han portat bé aquesta setmana. I el primer gòmets vermell va per un cartell a l'aeroport de Palma.
2: Malle o Mallorca? Aquesta és la qüestió.
1: Idò, una empresa alemana ha penjat un cartell ben gros a l'aeroport de Palma amb el lema «El que passa a Mallorca, se queda a Mallorca». Òbviament escrit en alemany. A més, no diu Mallorca, diu Malle. Que això jo m'acab d'enterar, ni no ho sabia, m'ha comentat, però sabeu que és un terme que utilitzen els alemanys per referir-se a Mallorca, a la Mallorca de soci i sa festa, com aquest... un poc carinyós, diu, però bé, carinyós...
0: Carinyós, no ho sé, però sí que veré que jo ho sabia, que m'ho deia... Bé, quan se refereixen a Mallorca diuen Malle. I no sé si a Màlaga diuen Malaca.
2: Malaca? Ah, sí?
0: Sí. Ah, m'ho estic inventant.
2: En fi, podria ser. Tot podria ser en aquesta vida.
1: En fi, no sé si és necessari explicar, perquè això és un gometarro vermell.
0: Exacte.
1: Però aquí mos demanam, Malle o Mallorca, què és pitjor?
2: Malle.
0: Maloja.
2: Mallorca.
0: Mallorca.
2: Com aquell influencer que de la Sierra Tramatunta.
0: Ai, sí, que com.
2: Que també.
0: Mon pare fa feina en el tren de Solla i jo he crescut sentint en els turistes dient Sole i Buniola.
2: Buniola, l'altre dia varen dir, a Banyolbufasa que li varen dir?
0: Com?
2: Ui, no, perdona, varen dir, eren de Los Angeles, varen dir, a Banyolbufasa li varen, no sé què varen dir, Banyolbufasa, vaig entendre Pineapple Farm, que és una granja de pinyes.
0: Sí.
2: I jo vaig dir, Pineapple Farm, where is it in Mallorca?
0: Pineapple Farm?
2: I m'ha dit, Pineapple Farm, no, Banyolbufasa. I jo, ah, Banyolbufasa.
1: La granja de pinyes. De...
2: I era clar, ja
0: pensava,
2: vols dir que una granja de pinyes, no ho sabem.
0: Mos roben els topànims, fins i tot.
1: Aquí, això és el que anava a dir, els únics que podem acursar o canviar topònims som nosaltres. Tenim Sonser, Sant Cervera, Maga, Sacolo, Sanyo, Mena, Manacó... La gent que viu fora d'aquí, que digui Mallorca, i que prenguin a dir la doble L, també, i que la diguin bé. Au, com a vermell.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Jordi.
1: I el següent com a vermell és pels paquets de formatge ratllat.
2: És una enganyifa dels de l'alt.
3: També m'he enganyat. Fas més hores que el rellotge del
1: Badó. Idò, ha sortit un article a Sara que explica que aquests paquets de formatge ratllat és possible que no siguin formatge.
0: Què?
2: Com que, men. Si és formatge, és formatge. Si posa formatge ratllat. Bé, queso ratllado.
1: Idò, qualcun d'aquests paquets, si mirant l'etiqueta, pot ser posi que contenen midons, proteïnes de llet, greixos vegetals,
0: que,
1: aromes, aigua...
0: Que mos estan posant en els macarrons, alerta.
1: Nova alerta, que vos poseu de base de pizza.
2: Ui.
1: Perquè tal vegada no és formatge. Que mos recomanen? Que l'etiqueta ha de ser curta i centrada en la paraula formatge. Que, o sigui, ha de sortir literalment formatge en primera posició. Si no, dubte.
0: I si no, que posa, però...
1: Idò.
0: Teniu llegim, perquè per
2: exemple,
0: no
1: m'he demanat el mateix, o sigui, perquè en els ingredients te posen tot aquest...
0: No, però posa en els de la pizza mozzarella. Mozzarella per pizzas. Posa.
2: Ah, per pizzas. Pots aquest matís...
0: Ja.
1: No sé què no posa, però clar.
0: Que posa?
1: O sigui, perquè sigui formatge de posar formatge ben gros davant. Si no, no sé exactament...
2: Fort.
1: Que... No ho sé.
2: Formatge.
1: Però jo m'he fes, no. Jo fes un poc.
0: Però vosaltres sou de bosseta o de la peça de formatge i cuiu el redor i el reau de Montesplat?
2: Home, depèn de l'ocasió.
1: Jo soc, jo soc la majoria de vegades
0: bosseta.
1: Bosseta.
2: Però almenys, si paga la pena... I de...
0: Epa, si és una cita
2: important. No,
0: no, no,
2: per aquí.
0: Sí.
2: No, per aquí.
1: Jo m'ho fes. Jo m'he sentit ofès.
2: No m'estranya.
1: És molt probable que a mi m'hagin enganyat qualque vegada. I jo estava menjant una cosa que no era formatge. Jo és que m'ofon de veres. M'he pres malament.
0: No. I, i alerta, perquè molt de plats preferits històricament són els macarrons de la Pradina, i nosaltres en els macarrons de la Pradina no li volen posar la conca.
1: Exacte.
0: O sigui, assegureu-vos que ja que poseu el formatge al manco.
2: T'imagina't un sofregit que ha estat allà hores i pots tallar la bossa de formatge... No. Bé, Jordi, gràcies per
0: el servei públic. Gràcies, sí, exacte.
1: Servei públic i com a vermell per aquelles marques de formatge, no formatge, que intenten enganar-nos. Això no pot ser. I ja està, passem en els gomets verds.
0: Ah, ja està.
1: Tota alegria avui.
0: Que bé.
1: I xerrant de formatge.
2: Ui, l'altre.
1: Primer gomet verd per Fernando Santolaria.
2: L'home que s'ha jugat la vida per una peça de formatge. Corca!
3: cor, cor, tota sa vida és un moment.
1: Sabeu aquella carrera tan famosa on un munt de gent cor darrere una, cor darrere una peça de formatge?
0: Això no ho fan per la Terra, o per Islanda.
1: Ho fan per Regne Unit, a Cooper's Hill.
0: Ah, mira.
1: Idò, resulta que han tingut representació espanyola en Fernando Santolaria, que ja fa 2 anys que participa en aquesta típica carrera, que és això, tiren un formatge per un turó molt pendent i la gent se tira, se llança cap avall a veure qui l'atrapa.
0: Sempre ho veu algú fer, vosaltres no.
2: No.
1: Idò...
0: Ara és superdivertit.
2: Sí, però t'hi pots presentar, si vols.
0: Bé, no m'oferia un pop de pot, també.
1: És vera que és una prova perillosa. Clar. Hi ha hagut molt d'ossos romputs en aquestes proves i el nostre representant, de fet, deia això abans de tirar-se.
4: Creo que tengo la clavícula rota, no puedo moverla. Creo que nadie en el mundo se tiraría con lo que tengo aquí. No os podéis imaginar cómo me duele. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir para abajo y que pase lo que pase.
0: És que això ha de sortir copejat.
1: Sabeu que això és abans, perquè sabeu que el dia abans te deixen anar i vas a practicar i ja se va rompre. Fes la pràctica i ja s'havia fotut.
2: Aquesta lot se va fracturar la clavícula i tot i així va voler participar en aquesta carrera per aconseguir el preuat formatge.
1: Així, se va fracturar la clavícula practicant. Imagina't quan ja estàs de vora tothom allà.
2: I després d'això, nines encara hi vol anar. Ara ja no.
0: Jo me'n passo una aventura, tot el que sigui tirar-se per avall i terra i passar-ho bé, perquè
2: molt bé,
0: no?
2: Molt bé.
1: No sé fins a quin punt té tècnic això, perquè si caus va més ràpid realment.
2: Jo que no t'has de fer mal.
1: Bé, això li va compensar tot això, va guanyar.
2: Ah, va guanyar?
1: No ho sé, ara ho veurem.
5: Querido equipo, no ha podido ser, he tirado. Y hemos sido los primeros, la primera parte de la colina, luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me da unas hostias que alucinas. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil, esta es la segunda, pero no es la última.
0: No, no ha podido ser.
1: No ha podido ser.
2: No.
0: I qui guanya s'endú el formatge que seva.
1: No sé quin és el premi. No,
2: home,
1: no,
2: jo imagino el formatge.
1: Ai, supos que qualque cosa més. No te tires cap avall i te roms 3 ossos per una peça de formatge, supos.
2: Però no, les històries humanitats s'han fet moltes coenades.
0: Sí, la veritat.
1: Jo vull suposar que hi ha un premi econòmic o algo, però bé, nosaltres li donarem un com a part igualment per participar. I
2: molt
1: per intentar-ho, que això sempre està
0: bé.
1: Lo important és participar i passar-s'ho bé.
0: Ets un bon al·lat.
2: Sí, la veritat és que te portes molt bé.
1: Vinga, i el següent com advertes pel transport públic de les Balears.
2: El vertader Salvador, de la UIB. Ara,
0: en Xavi s'ha emocionat.
2: En Toni, que cardell que va haver-te el micro.
0: Bé, com ha de ser estip, el Salvador...
1: Salvador
0: de
1: l'UIB.
0: M'hem
1: sortit...
0: boat en ses inicials.
1: Ara farem aquí... I arribarem, eh?
0: Sí.
1: Ha sortit el rànquing CIT de les millors universitats d'Espanya.
0: Sí.
1: I entre les millors hi trobam Universitat de Navarra, Catalunya, País Basc... Són aquelles que tenen el millor rendiment acadèmic. Mm. I ara vos demanam tots. I la UIB, que?
0: I la UIB,
1: no queda del tot clar, no som notici, perquè no estem ni entre les millors ni les pitjors. Bé, podria anar millor, podria anar pitjor.
0: És que
1: nosaltres, estem allà
0: enmig. Nosaltres som així, discrets.
1: És que sí, humils. És que no volen,
0: ni molt ni poc.
2: Exacte.
1: És que no volen ser millors per no sortir dels titulars.
2: Ara ho has dit.
1: Per no sortir. Però bé... jo, el gomet verd, li posen a Steve. Per què? Idò, mirau, dia 2, 3 i 4 de juny se fa la selectivitat i resulta que Steve augmentarà les freqüències de busos i trens pels estudiants. I això què vol dir? Que els estudiants podran repassar el temari dins el bus o el metro quan vagin a fer l'examen. I en què se tradueix això? Amb una millor mitjana i preparació d'aquests estudiants. I amb això que aconseguirem? I de pujar la posició en el rànquing. És que és tot...
0: És que està tot
1: pensat.
0: És una cadena. Mare meva, ni fet aposta. Perquè els estudiants podran estudiar dins l'autobús mentrestant se'n vagin a la selectivitat.
1: Exacte, i ho farà més intel·ligents.
0: I així guanyarem en rànquing. Que...
2: D'això se'n diu lògica.
1: Exacte.
2: És a dir, perquè es presentava filosofia, si vols un exemple de lògica, és això.
1: Exacte. Tal vegada és un poc recercat, però com a part en Steve... per millorar el futur rendiment de la UIB.
0: Gràcies, Tip, per salvar-nos.
1: Moltes gràcies.
0: De la mitjana.
1: I el següent com a part és per en Tim Payne.
2: Ei, que hi ha la gran promesa del Mundial 2026.
0: Ai, Jordi, vinga, va,
1: Idò,
0: guaca.
1: Com ja sabeu, se traca el Mundial de Futbol 2026, que se jugarà a Mèxic, Estats Units i Canadà. Tothom en xerra, la gent està impacient i no mos posarem aquí a fer una anàlisi futbolístic, no, perquè ja hi ha company d'esports per això, però avui he vist una cosa que m'ha agradat molt, m'ha fet molta gràcia, mm-hmm, que és que un creador de contingut conegut com Scarso, que és un argentí, ha publicat un vídeo on diu que tots els països mos han d'ajuntar per donar suport a un jugador i que aquest jugador ha de ser el menys famós de tot el Mundial. I qui és aquest menys famós?
0: En Tim Payne.
1: En Tim Payne, que és un defensa de Nova Zelanda, que és una selecció que no ha guanyat mai un partit mundial, no té molt d'èxit, i ningú sap molt bé qui és en Tim Payne. I doncs, aquest jugador tenia 4.000 seguidors, aquesta persona penja el vídeo dient li hem de donar suport, i en un dia ha superat els 200.000
2: seguidors.
0: Bona.
1: I la gent s'ha volcat. En Tim Payne és la nova estrella del Mundial 2026, i nosaltres des de Xiu-Xiu crec que ens podem volcar amb en Tim Payne.
2: M'agrada. Seria com un Dean Gallagher de futbol.
0: Anava a dir això.
2: Perdona.
0: És a dir, és nostre... Ja voldrà dir que hem d'abandonar en Dean Gallagher,
1: no,
0: com a ídol particular de Xiu-Xiu?
2: No, perquè avui he rebut un missatge d'ell. Però bé.
0: Sí. Oh. Sí.
2: Un àudio
0: no
2: de 50 segons.
0: El podem posar?
2: Buf, és que clar, és una cosa ben privada, però ja, més enllà de l'entrevista. Però només...
0: Nerviosíssima.
2: Parlam de... Efectivament... Bé, Toni Cardell, si pot llevar la música un segon, perdona. Però efectivament tenim confirmat en Dean Gallagher.
0: Que bé. Ara mateix tenc un somriure.
2: I m'ha demanat, m'ha dit literalment, el meu català no és molt bé.
0: Ai, que bo.
2: Poder ser en castellà, no?
0: Clar que sí.
2: Jo li dic, no passis pena, Dean.
1: Altres...
0: Per l'heroi, balear, tot.
2: Sí, per bel grills. Grill, com era?
0: Uh-huh.
2: És bel... Bé, és igual. El Frank de la Jungla...
0: No, casa grills, casa grills. Serps.
2: Ben grills. Era aquell, era aquell que feia aquell programa.
1: Sí, l'últim superviviente.
2: Ah, exactament. Bé, que el tenim, confirmat.
1: Ai, el tenim.
2: La setmana que el tindrem.
0: Bé, i de Dean Gallagher, t'esperam, t'estimam. I en Tim Payne, que
1: feim amb en Tim Payne. Que és el nostre Dean Gallagher del Mundial. Consideram així. Si no guanya Espanya, el manco que guanya Nova Zelanda.
0: Exacte.
1: I en Tim Payne triomfi com a futbolista.
2: Mm-hmm.
0: En Tim Payne, que ha passat a ser un no-ningú,
1: exacte,
0: a un tot.
1: Mira, 200.000 seguidors, Déu això és el darrer que he vist, però ja ha pujat. Això cada 10 minuts pugen 1.000 seguidors. Vinga, darrer com a Bert.
0: Vinga.
1: Que és per Scans Senior.
2: Els jubilats... els jubilats més adorables d'Eivissa.

0: I de la Fundació i Refugi Can Gossos d'Eivissa celebra el pròxim 6 de juny de 10 a 12 la jornada a Mos Sense Edat, una cita pensada per apropar la ciutadania a la realitat de descans sènior i recordar que els animals grans també mereixen una segona oportunitat. I si idea és això, és atracar la gent cap a l'adopció dels cans amb més edat, rompre aquests prejudicis que se pot tenir i fer veure que aquests cans moltes vegades han estat abandonats, estan esperant una adopció i també necessiten una família en la que viure. Així que des d'aquí, si voleu adoptar un ca, plantegeu-vos aquesta opció, que també està molt bé.
1: Que és una cosa
0: que
1: també mereixen.
0: Exacte, i a la vegada pot ser algo que no se te passa ni pel cap, o sigui, que no ho penses, no perquè no vulguis, no te faci, sinó que
1: li pots donar els darrers millors anys de la seva vida.
2: I diuen que són molt agraïts.
1: Sí, i a més ja no fan nosa, perquè si són petits, bé, nosa no en fan mai els cans ni els animals, però és veritat que
2: poca vegada.
1: Ja però segon quin qui so, natura i l'art d'ensenyar, però un ja ben ensenyat, si és gran.
0: Clar, que ja no estan per
1: més tranquils, està més calmat.
2: Dormen tot el dia.
1: Sí, a la mos sense edat, també en els cans.
0: Efectivament, Gomet Verd per Can Gossos i per tots els cans.
1: Molt bé, Jordi, Gomet Verd per tu, perquè has repartit justícia molt bé avui.

0: La situació, el Papa Brusquer.
1: Habemus Papam.
2: El Papa Lleó XIV ha sorprès, ha plegat... No, ha sorprès el volant, volíem dir, d'un Ferrari.
0: El volant d'un Ferrari que no ha arrencat. El Papa s'ha assegut al volant, generant una imatge ben curiosa.
2: Es tractava d'un cotxe elèctric durant una visita a la residència de descans del president de Ferrari, John Elkann.
0: Així és, ho heu sentit bé. John Elkann té una residència de descans que visita cada dimarts. Es tracta del Palau Castel Gandolfo, allà on hi avui ha rebut el Papa, que fins i tot s'ha interessat a quina velocitat agafa el cotxe que li ha mostrat.
2: 310 quilòmetres per hora, li han contestat. Aquí, a partir d'ara, és per nosaltres el Papa Brusquer.
1: Habemus Papa.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb el meu fill.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
8: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
9: I me despert 7 hores després.
10: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
14: Som una ràdio.
10: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.
0: Xiu, xiu.
17: Hola, vull dedicar la cançó Ja dormiré de la Fúmiga als meus amics d'universitat. Una cançó per sentir mil vegades ara que arriba l'estiu. Moltes gràcies.

0: Ja sabeu que mos encanta que mos envieu els vostres àudios en les cançons que vulgueu dedicar a les persones que estimau, clar que sí.
1: Exactament, i aquesta cançó m'en Toni Cardell pujar una mica, cançó de la Fúmiga, Ja dormiré, quan s'acabi l'estiu. Molt bé, exactament.
2: És boníssima. És de les millors.
1: Tio.
2: És de les millors, de les preferides.
0: Exactament. I bé, si vos agrada tant el Lots, ja sabeu que Xiu-Xiu és el programa on se compleixen els somnis, els desitjos. Així que Artur Martínez, cantant de la Fúmiga, bon vespre.
3: Bon vespre, família, com esteu?
0: molt bé, has vist?
1: De festa, per aquí.
0: Has vist quin públic?
3: Ja, que bé ser un monteu a aquestes hores, ahir, vale, noa.
0: Com has escoltat, tens molt bon públic, teniu molt bon públic a les Illes Balears, però ja ho sabíeu, això, no?
3: Enamoradíssims de les Illes des del primer dia i sempre amb l'espineta eixa d'haver anat menys del que ens haver agradat.
0: Sí,
1: I que bé pel vostre públic de les Balears, clar, que veniu a Mallorca aquest divendres. Parau atenció, 29 de maig, el Tribufest, el festival per a famílies que se celebra a Felanitx. És aquest cap de setmana, mem. De unes 10, quantes ganes en teniu?
3: Te diria un 10, però possiblement està més arrimat al 11 ja que al 10, eh? Perquè ho té tot, no? Perquè és l'última vegada, és el comiat absolut de Mallorca. Sempre m'ha anat una vegada a l'any, però esta serà ben bonica i ens fa moltíssima il·lusió. Pensàvem que no seria possible i al final va aparèixer el Tribufest per a donar-nos aquesta oportunitat.
0: Que bé. Per cert, el públic de les Illes que mos esteu escoltant i vos agradi la Fúmiga, si voleu enviar-mos un àudio amb les vostres preguntes per n'Artur, aprofiteu que el tenim aquí. Envieu-les a @xiuxiu.tv3 a Instagram, ja sabeu que mos trobareu allà. I, mentrestant, per qui no conegui la Fúmiga, clar, Artur, vosaltres sou un grup de joves valencians que creeu aquest grup entre l'any 2012 i 2014 i que sou de l'escola de grups com, per exemple, Obrint Pas, La Gossa Sorda. Clar, vosaltres van passant els anys, acumulau èxits i l'any passat anunciau l'acomiadament, l'adeu, no? Teniu previstos dos concerts, si no vaig malament, un a Barcelona i l'altre a València. I què va passar? Que en molt poques hores 46.000 entrades venudes. Espectacular.
3: Així és. Així va ser. Realment, primer teníem una a València i una a Barcelona, però va acabar tot tan pronte que vam haver d'inclús de canviar dates i demés per poder oferir una segona data tant a Barna com a València. I va ser una cosa que nosaltres, com sempre, quasi tot ens que ens ha passat no ens ho esperàvem. Va ser una alegria, però a la vegada també es va quedar una coseta ahí de sentir que hi havia molta gent que encara no havia

0: Sembla definitiu, però que després se converteix en més concerts i una gira. És una decisió conscient cap on és públic? O per què passa? Com se decideix això des de l'escenari, des de la banda, l'artista?
1: Pel que respecta al nostre comiat, nosaltres sempre sabíem que anàvem a fer-hi així. Nosaltres sempre hem primat l'honestedat amb el nostre públic i ser molt sincers. Ho vam dir des del principi, que eren uns concerts de comiat, en uns arenes, en uns jocs molt, molt controlats, amb un show molt... Pues que de vegades sembla que per fer música en llengua pròpia no puguem arribar fins ahir, però nosaltres desitjàvem fer un show com molt, molt, molt gran, però sempre vam dir que sí o sí estaríem a cada lloc de la Mediterrània, almenys d'una manera presencial i pròxima, per a dir adéu, perquè no podíem acomiadar-nos en dos concerts a uns arenes i no anar a una festa major, o no anar als festivals que ens han fet molt feliços, de no anar a Mallorca, de totes aquestes coses que semblava que quedaven fora, no estàvem disposats a fer-les per a dir adéu. Perquè el nostre adéu és absolutament definitiu, és un adéu molt... molt reflexionat, decidit des de fa molts, molts, molts anys. Mm-hmm. Així que sabíem que havia de tindre aquestes dues fases, este comiat, i això està sent molt bonic, i esperem que este temps es dilate molt i que no passi tan ràpid.
2: I clar, tornant en aquest concert d'aquest divendres, en el Tribufest, clar, vosaltres heu vengut bastant a les illes. Què feis quan veniu? Què vos agrada fer?
1: A nosaltres realment ens agradaria molt més passar molts dies allà, saps? Però realment la nostra idiosincràsia com a grup, som un grup que encara que s'ha fet molt, molt, molt gran, vam decidir no abandonar mai les nostres feines, també perquè el final estava programat des de 2022, així que normalment el que fem és anar agafem l'avió, baixem, passem per l'hotel, ens fem una dutxa, anem a tocar i l'endemà només despertar estem tornant. Així que el que sí que fem, i espero que no vos sente mal, és visitar-vos quan cau l'estiu i quan hi ha algun dia i intentar introduir-nos dins de totes les vostres costums i no ser un guiri profundo, que no és el nostre estil.
3: I grups de Balears que coneixeu o que vos heu trobat, amb què heu connectat, quins en poden destacar?
1: Bueno, mogollón. De primeres, a nosaltres es marca molt un grup, sobretot per la... suposo que pel seu llenguatge, per la seva manera de fer música, que va ser Antoni Afon, com jo crec que a tota la nostra generació li va passar. I després és que hem coincidit amb grups que ens hem fet molt amics i que sentim que vivim la música de la mateixa manera, com són el Soerra, o com són el Changuito, o com són el Pel de Gai, que sempre que hem coincidit ha sigut un gust. I normalment hem coincidit allà a casa vostra, perquè malauradament és com que és difícil, no?, creuar ixe tros de mar que deia jo abans i instaurar-se així en el mercat, normalment català, perquè al País Valencià també és complicat de vegades tocar, però sempre que hem coincidit ha sigut un gust i crec que tenim uns amics ahí que ens guardem per sempre.
0: Que bé, Artur, cantant de la Fumiga. Han dit que si volíeu mos podíeu enviar les vostres preguntes a @xiuxiu.tv3 i mira, tenim pregunta del públic. Aquesta l'envia en Josep, a veure què diu.
4: Hola, jo tinc dues preguntes que estan molt relacionades. La primera és amb quin artista t'hauria agradat col·laborar i la segona, quina cançó d'un altre artista t'hauria agradat escriure tu. Gràcies.
0: Bé, Artur, i de pregunta llançada.
1: Mira, últimament sempre penso que se'ns han quedat poques coses pendents per fer, dir. Vull dir, hem tingut la sort de sempre. A més, a nosaltres ens agrada molt compartir les cançons, hem tingut un munt de col·laboracions, sí. Però possiblement un artista que ens flipa tot el grup i que sempre que hem coincidit ens meravella allò que fa és, per exemple, el Nil Moliner. És un artista que viu la música també com nosaltres, molt, molt lligada cap al directe, i és un artista que sempre se quedarà ahí, però que encara no ens coneguem el suficient com per a tocar a eixa porta, no? I no som nosaltres d'entrar a una casa d'algú que no ens coneix, sinó que si s'haver adonat, clar que li ho haurem dit. I després l'altra pregunta, me la podríeu tornar a recordar?
0: Que quina cançó t'hagués agradat versionar? Era,
2: no, escriure.
0: Ah. Escriure.
2: Quina cançó d'un altre grup t'hauria agradat escriure tu com a compositor?
1: Uau, pues mira, a mi hi ha cançons... Hi ha cançons d'Espencat, que suposo que és un grup que coneixeu, que, per exemple, Quan caminàvem, és una cançó que ens va marcar a nosaltres com a una generació. I mira, ahí teniu ara el seu frontman, a Kiko, el teniu per ahí per ses illes, vivint des de fa un temps, encantadíssim, enamoradíssim, està ahí en Eivissa. I la veritat és que hi ha moltes cançons d'Espencat que quan s'escolta dic, i això m'ha d'haver encantat escriure-ho a mi.
3: Artur, personalment, com Artur, què és el que te fa més por d'aquest comiat? Si hi ha res que te faci por, clar.

0: Mira, no, diria que no em fa res por, perquè evidentment que ho trobarem a faltar, clar que ho trobarem a faltar, però precisament este comiat es planifica des de la por, precisament, no? Som un grup d'amics que des de que això se va fer gran vam posar per davant lo personal, lo professional, i per això li ficarem un final perquè mai hi haguera un mínim risc de que se'ns poguera estropear, no? O sigui, per a nosaltres era important que quan això s'acabara no haver aparegut per a res ningú tipus de desgast, perquè som els amics que estem al poble, els que estem tots els dies, els que quedem els caps de setmana. Aleshores no tindria res sentit si això es poguera fer d'un altre color que no fora un color molt bonic, i arribar així com estem ara, amb molta tendresa, amb una nostàlgia anticipada i amb una emoció profunda, crec que és la història més bonica que li podia passar a uns amics que tenien una xaranga i que només volien tocar pels carrers del seu poble. És algo molt loco, si ho vas a pensar.
1: Sí, eh? Que bé. Que bona, Artur. I de gaudiu moltíssim, moltíssim d'aquest acomiadament a l'alça en un moment d'àlgid, d'èxit, merescut. Gaudiu moltíssim, i el públic de les Illes, ja ho sabeu, anau a dir adéu i a donar les gràcies a la Fumiga per tots aquests anys. Serà aquest divendres 29 en el Tribu Fest a Felanitx, que se celebra tot el cap de setmana, realment. Hi ha un cartellasso del Tribu Fest. Així que, Artur Martínez, moltes gràcies i sort. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Mos acomiadam amb la mítica, mítica de la Fumiga, la gent de la Mediterrània. Adéu, bueno, adéu.
0: Mil gràcies. Adéu, família.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons a mon pare.
4: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Daricul desbonin.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
4: A qui dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu. Ai.
6: Això, que t'estim molt.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
5: per
1: ja...
5: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
5: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
5: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IV3 Ràdio.

0: I és hora de connectar amb ens estudi de música més reputat de Lloseta. Que Jordi, ets estudi d'en Juanjo Montserrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, com estàs?
2: Home, però, com anem?
0: Ai, aquesta veu.
3: Que estàs esquinyat.
2: Sí, una miqueta, he de dir una miqueta.
3: Déu-n'hi-do, i que està, que has fet, però...
2: Bueno, aquest dissabte tenc un concert en la meva banda... A Can Picafort, efectivament, Can Picafort. I, clar, hem hagut d'assetjar una miqueta allà, donant-li canya, i, bueno, estic una miqueta escanyat, però res. No és important que...
0: Has pres un caramelo.
2: Encara no he pres res. No, ni xarop, res. Bé. Res de res.
0: Després faràs un poquet de vapor, que això ho feis els cantants. Nosaltres bé, beníssim.
3: Nosaltres beníssim, un dia més aquí.
0: Esperant, a veure mem com els contes avui.
2: Home, avui no hi ha res.
0: Ah, res, va.
2: O sigui, no, avui no. Però d'aquí dos dies, dia 29, Mallorca estarà de celebració. Jo sempre aquí, en la meva Mallorca-centrisme, no sé com ho deia vosaltres...
0: Sí.
2: Tirant de capitalisme.
0: Ho diuen molt a Menorca, Eivissa i Formentera, això.
2: Sí, centralisme, no?
0: En raó, també t'ho dic.
2: Ah, ja. Bé, d'aquí dos dies Mallorca estarà de celebració. Enguany se commemoren dues coses. Significativa, no?, per nosaltres. I és el centenari de la mort d'en mossèn Joan Alcover, que, bueno, se commemora, no?, i a 100 anys d'una de les seves obres, pràcticament la que més mos ha arrelat en els mallorquins. Estem xerrant de La Balanguera.

0: Ah, no, m'he equivocat. Justament.
1: Has d'assetjar, ja.
0: Divendres la cantarem bé, Juanjo.
2: Sí, així és. Home, jo és que la vaig tocar en el vostre estudi divendres en sota matone.
3: És vera.
2: No,
0: no era tan no solemne.
2: No, no té tanta classe, no? I avui s'ha xerrat de la Berenguera. Per què és tan important aquest poema? No? La Berenguera, quasi 100 anys després d'haver-se escrit, va ser reconeguda oficialment com l'himne de Mallorca. Uh-huh. O sigui, pues, imagineu que un dia, 100 anys després, una feina que heu fet se converteix com en un estandard tan, tan fort d'algo.
1: Clar, home,
0: és increïble.
1: És
0: important, sí, sí.
1: Espera't si així on arribarà.
0: I que uneixi un poble, també, no?
2: Sí. D'aquí 100 anys, la meva cançó que vos he fet en arxiu, sí. Serà com a quasi lost media i qualcú ho trobarà, no?, d'entre les ruïnes de la nostra civilització i serà himne de la humanitat. Segur. Bé, vos duc una miqueta a la història de la Berenguera. Vos pareix que mos hi posem?
0: Dali, saps?
2: Ara estem escoltant, per cert, la versió d'Anna Maria del Mar Bonet.
0: Uh-huh, correcte, és la més coneguda, no?, diríem.
2: Sí, així és la més coneguda i he de dir que jo la seva versió no l'he escoltada en sa vida. O sigui, que ara pràcticament és la primera vegada.
0: Escolta, Juanjo, però se n'han fet moltes de versions, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí, sí. Mira, fins i tot hi ha la versió d'Escocorba.
4: I de la nova primavera sap on s'amaga la llavor.

0: versió pels infants, que està molt bé. T'agrada, Juanjo?
1: Res, vull dir, això és d'una complexitat harmònica que no havia escoltat mai.
0: Veus que estan parlant d'Escocorba.
1: No, i mira, m'agrada que xerris d'Escocorba, perquè el concert que jo tinc aquest dissabte a Can Picafort, abans de tocar jo a Trion, la meva banda, toca en Cocorba.
0: Ostres, que bona, quina casualitat.
1: Sí, en el festival Saladina Fest. Jo tocaré de ben les 8, però això comença a les 5. Bueno, i és gratis, per cert. Bueno, i també toca Cabot. Per cert.
0: Ah, mira, bueno, beníssim.
1: I hi haurà food track. Bé, ja està, que sí, que la Balanguera. No he vingut aquí a fer promo. Vinga, la Balanguera és un poema que va ser llegit per primera vegada per mossèn Joan Alcover l'any 1903 a un dinar que se va fer d'homenatge a en Miquel Costa i Llobera en el Gran Hotel de Palma. Costa i Llobera, que va fer una estació de tren, no? No, era un poeta. Pollen, sí. I bé, 6 anys més tard va ser publicat en el llibre d'en Joan Alcover, Cap al Tard. I bé, man, anem a xerrar una miqueta de la Balanguera, de no? Sabou, no sé si això és un xiu-xiu o és algo contrastat, tinc ni idea, però se va inspirar en els dos primers versos d'una cançó popular mallorquina, una corranda, no sé, una corranda de segles de 8 i de 9. I aquests dos versos, primers versos, començaven i deien: la Balanguera fila fila, la Balanguera filarà, posau foc a sa caldera bullirà.
0: Ah, mira.
1: Curiós, no ho havies sentit mai, això,
0: no,
1: que no?
0: No, la veritat és que no.
1: Jo tampoc, és la primera vegada, o sigui, avui m'he posat en plan investigació.
0: Has estudiat.
1: Sí, sí, avui m'he porat en plan Évole. I bé, agafa aquest personatge femení d'aquests dos versos, d'aquesta bullanguera, perdona, d'aquesta corranda, no? I el converteix en la protagonista del seu poema, la Balanguera. I no només això, sinó que li adopta, li dona un rol, un perfil de parca, com de Moira, no? Per això que ara dic Moira. Heu vist mai la pel·lícula de Disney, Nèrcules?
2: Sí.
1: Allà, en el principi, aquelles dones que filen, no? I tallant un fil amb unes estidores poden acabar en la vida de
2: d'algú. Sí, sí.
1: I d'això són les Moires, i això, bueno, en Joan Alcover li dona aquesta capacitat sobrenatural a la Balanguera. I això significa que la Balanguera és un personatge dolent, perquè mata... No. Una tasca així té molta responsabilitat, i ella té la funció de teixir el futur, no? Bueno, una vista cap a espessar...
0: Sí, de la infantesa que s'enfila, de la veia que se'n va, des de joventut així, a la veia.
1: Tal qual, jo no ho hagués dit millor. I té, bueno, una saviesa, no?, sobrenatural, que va... bueno, mira cap endarrere i veu tal, i com que ho controla tot, no?, bàsicament. Sí. Bueno, i ara ve el moment en què, per això abans he dit Bullanguera. Ja ho vàrem comentar una vegada, hi va haver un programa que jo vos vaig dur, xerràvem de cançons populars mallorquines, crec, i ja vàrem explicar una miqueta això, però per la gent que no va escoltar aquell programa, anem a repetir. D'on ve la paraula Balanguera? És curiós. La paraula Balanguera ve de Balanguera, que és el nom de certes figures i danses folklòriques de Catalunya i part del país valencià. I jo m'imagino, això ja és algo meu, jo m'imagino que d'aquí ve les bullangueres de Mallorca, aquest bolero, no?, que tenim nosaltres, aquest estil de bolero mallorquí, no? I en el seu lloc, aquesta paraula, bolanguera, ve del francès de boulanger.
0: Ah, mira, no ho sabia.
1: Que, a part de significar fornera, perquè, bé, no sé si... Bé, que hi diu que vol vaig xerrar de París, tot estava ple de boulangeries, de boulanger, que, a part de significar fornera, també és el nom d'una dansa de ball rodona. I clar, jo aquí he dit, me cago en nena, la bullanguera, jo no som un expert ni un enterat, però si no vam jo malament, i si no, que telefoni sa gent a IBT Ràdio, deixi un àudio i que me digui, Juanjo, no en tens ni idea. I jo diré, sí, efectivament. La bullanguera, per lo que jo entenc, consisteix que hi ha una parella de balladors dins un roldo de gent,
0: sí,
1: i a poc aquestes però es va com a rotant, no? Van, se van fent relevos, en plan, se dona...
0: Se serraven, sí.
1: Exacte. No, no vaig jo molt malament, no?
0: No van malament.
1: Toma allà,
0: escolta, però m'ha agradat, que, m'ha agradat sí. que relacionis aquesta paraula i la balanguera amb barball de bot, perquè és que, com han dit, de versions de la balanguera n'hi ha moltíssimes. Mira, vols escoltar la versió òpera?
1: Ai, sí.
0: Aquesta està cantada per el baríton menorquí en Joan Pons. Escoltau.

0: Quina emoció, eh? Aquesta sí que és solemne, mare meva.
1: I mira, que curiós que la canti un tenor menorquí, justament, que no sigui de Mallorca. Però clar, és que abans de la cimna de Mallorca, òbviament va ser una cançó de renom, no? Ara no és perquè només la puguen cantar els mallorquins.
0: Faltaria més.
1: Això. No. I clar, m'agrada que m'hagis parlat això, perquè jo m'he demanat com se va convertir en cimna de Mallorca. Pues, el compositor català Amadeus Vives, m'agrada que ja se digui Amadeus, ja va de compositor, sa cosa.
2: Ja esperava,
1: va agafar, sí, va agafar aquest poema i li va posar música i la va estrenar en el Palau de la Música Catalana el 29 de maig del 1926. I per això, per la gent que estava comptant amb els ditets que deien, un moment, estan sortint els comptes. Clar, per això enguany se compleixen 100 anys, perquè abans del 29 de maig del 26, realment no era una cançó, era un poema.
0: Que bona. Ostres, Juan, clar, jo no ho sabia, això, era
1: vera. Ara vist. I per això, ara, bé, els divendres, se compleixen 100 anys de sa cançó i, per lo tant, himne.
0: D'acord.
1: I per això, s'obre Cultural Balear fa una crida, no? Per aquest divendres, fa una crida a tot el poble mallorquí, encara que si hi ha menorquins i Vicenç i Formenteres, que també se volen sumar, òbviament estan convidats, no? Fan una crida a tots els pobles de Mallorca a sumar-se en aquesta nova iniciativa, no? Una cantada col·lectiva de la balanguera en el mateix temps. És a dir, visquis on visquis, siguis on siguis, sobretot a Mallorca, òbviament, a les 8 de l'hora baixa, tothom, amb solemnitat, se posarà a cantar la balanguera.
0: Molt bé.
1: Jo, aquí a Lloseta miraré de passar-m'hi.
0: Com és natural, nosaltres també mos en sumarem i, de fet, ja hi ha moltíssims d'escoles, instituts, entitats, etc, que s'han sumat en aquesta convocatòria i que, efectivament, divendres a les 8, que és quan nosaltres comencem programa, mos sumarem en aquesta crida per celebrar i reivindicar, en aquest cas, el nostre himne, que, per cert, sí, Juanjo, hi ha fins i tot una versió de reggae. La vols escoltar?
1: Home,
0: mira, aquesta versió de la balanguera de reggae és del grup Brots.

0: Era bona, no?
1: Està guai, està guai. La parada, la que a mi no m'ha agradat, la de la Maria del Bar Bonet.
0: Ah, mira. Bé, i tu me'l faràs la teva pròpia, Juanjo?
1: Home, és que avui no, és divendres, no són les 8, però encara així jo vos volia cantar i fer-me la pregunta de com sonaria en Juanjo Montserrat cantant la Belenguera.
0: Aquesta, la versió d'en Juanjo, aquí en exclusiva.

0: Juanjo Montserrat. Increïble. Molt bé, moltes gràcies, Juanjo, per aquest regal.
1: Moltes gràcies, Sabaltos.
2: Molt, molt. Està preciosa, aquesta versió feta per tu.
0: És que sí. Que bé.
1: I de res, la setmana que ve ja no hi haurà Belenguera, però hi haurà una altra cosa.
0: Escolta, però jo crec que has animat a molta gent a cantar-la divendres.
1: Sí, a mi m'hagués agradat que no... Ja, vinga, va, ja està, ho dic. Que no fos cantada simultània popular. Que m'haguessin dit a mi d'anar a cantar-la a damunt de la seu acompanyat d'en... Sí, que no, que molt bé...
2: Exacte, deixa't anar.
0: Està guapo que ho fas amb tot plegats, aquesta intenció.
1: Molt millor que jo aquí, escanyat. I si no, molt bé dissabte a la Saladina Festa, Campi que fort.
0: Beníssim, Juanjo, molt bé la setmana que ve des d'aquí, des de Xiu-Xiu.
2: Adéu, Juanjo.
0: Una aturada i tot, una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dijous esperam un dia més. Cel destapat, temperatures que tindran pocs canvis o que fins i tot podrien pujar i el vent fluix que serà variable. Els agents de la Guàrdia Civil abandonaren la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid passades les 9 del vespre, després de prop de 13 hores recopilant informació relacionada amb el cas Leire. Es tracta d'una causa instruïda pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. S'investiga si el PSOE va pagar doblers per entorpir investigacions judicials. Les remuneracions i favors finançats pel partit tindrien com a objectiu membres de la Guàrdia Civil, fiscals o investigats. A canvi, se'ls hauria demanat informació, el seu silenci o la realització d'accions contràries a les funcions. S'ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. Entre els investigats hi ha també l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, a més de diversos advocats. També Juan Sánchez Yepes, un capità de la Guàrdia Civil que havia format part de la UCO. Sobre els requeriments dels agents a Ferraz, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit màxima col·laboració amb la justícia.
2: Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
1: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació política d'agònica arran dels diferents casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ha ironitzat amb la visita de Sánchez al Vaticà.
3: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
1: I avui també vos explicam que l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Garau, a Palma, està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases. L'ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, que inicialment es preveia per avui. La seva defensa havia demanat que se li fes una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. I més qüestions, perquè els sindicats UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i el moble de les Balears amb la patronal del sector. Després de 3 anys de negociacions i diversos bloquejos, la Conselleria de Treball ha hagut de mediar per arribar a un acord. Miguel Pardo és secretari d'Hàbitat del sindicat Comissions Obreres.
4: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
1: I la Junta Municipal de Sant Joan, a Ciutadella, ha anunciat l'inici de campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part del jovent que participa en les festes. Ho ha explicat Maria Jesús Begú, que és la batlessa de Ciutadella.
5: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya. I hem iniciat ara aquesta feina. És més complicada perquè ve d'una altra comunitat autònoma, és més complicada perquè estem xerrant una quantitat molt més grossa d'instituts, de municipis, però bueno, la qüestió és detectar coses i voler-hi fer feina per millorar.
1: Així arribarem a les 6 i 4 minuts. Actualitzam aquests i altres titulars del dia a l'informatiu matí a partir de les 7 amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Encetant segona hora de Xiu Xiu, en l'Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de conèixer
1: gent que fa coses.
2: I avui, qui fa coses és Pep Sala de Sau.

0: Pep Sala, home, per favor, compositor, productor, cantant, fundador de Sau, juntament amb Carles Sabater i autor de cançons que formen part de la memòria sentimental de moltes generacions.
1: Exactament, i pot ser aquesta no pot sonar, però és que n'hi ha una que ja gairebé, podem dir que no és només una cançó, sinó que és un himne. Pues xerram, evidentment, de Jordi.
2: Boig per tu.
1: Boig per tu, que l'ha cantada mig país. L'ha versionat, ho direm, la Shakira. L'ha cantada amb Aitana, amb ell davant milers de persones, Luz Casal. És a dir, això continua funcionant com si hagués escrit ahir. Perquè, però també hem de dir que el Sau, Pep Sala, és molt més que Boig per tu. Molta gent que es troba sola, cada dia en algun lloc que jo tenc de mitjana. Però avui hem parlat amb ell de música, de Mallorca, de Sau, de Carles Sabater, de versions inesperades, d'anècdotes, i del seu biopic, Els de Sau, que s'estrenarà enguany.
0: Ah, sí? Un biopic i tot?
1: Sí,
0: mare meva,
1: sí,
0: és que abans parlàvem de la Belenguera, ara parlant de Boig per tu, jo crec que són dos himnes clarament indiscutibles, i avui en Xavi ha anat a veure en Pep Sala.
1: Exactament, i ha estat a un hotel de Son Armadans, ells presentaven el Pollença Rock 2026, que celebrarà la seva primera edició, serà els dies 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença.
2: Sí. Però encara queda molt.
1: Sí,
0: no tant.
1: Però no tant, perquè després frissam i no aconseguim ses entrades.
2: I qui hi havia?
1: Bé, clar, jo he arribat allà i m'he trobat, bueno, parau atenció, Pep Sala, de Sau, Frank Pons, de Pel de Gall, els Amics de les Arts, que eren, però telemàticament, amb una videoconferència, els de Fora del Sembrat, i això són els que formen els cartells de Pollença Rock. I han fet un backstage obert. Sabeu què és això?
0: No.
1: Bé, jo no ho he anat mai a cap ni un.
0: Tu mos ho diràs.
1: Bé, això és allà quan s'apleguen una sèrie d'artistes i expliquen anècdotes, comparteixen pensaments, com...
0: Una xerradeta
1: amb amics i moltíssimes qüestions. Ah, i també hi havia molt de fans que han anat a veure-los, els han fet preguntes, han fet fotos...
0: Ah,
1: bueno,
0: sí.
1: Està gros.
0: Vale. Mos ho hem perdut, també normal que hi has anat.
1: Sí, home.
0: Tanta sort.
1: Sí, hi ha hagut un moment molt i molt especial, eh? Un moment especialment... especial... perquè han cantat Boig per tu, tots ells, en directe, per nosaltres.

0: Bueno, i després d'aquest backstage obert, em puc parlar amb ell.
1: Que guai. I així, anats a conversa.
0: I tal, Sala, com anem?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí, preparant aquest concert de Pollença, que serà meravellós, aquest festival.
0: I a més te diré, ara estem en un lloc meravellós, som un jardí, perquè els oients s'ubiquin, un jardí ple de pins, de xiprers, acabant de sortir d'una sala que comparties espai amb qui? Amb qui estava?
2: Hem fet una presentació del Festival Pollença Rock d'aquest any i tenia l'honor i la sort de poder compartir amb la gent de fora de Sembrat, d'aquí a Mallorca, de Menorca, hi havia el Pèl de Gall, i online s'han connectat els Amics de les Arts, que també són grans amics meus, són els molts meus amics de les arts.
0: T'he de confessar una cosa, i és que venc amb una mica de por de xerrar amb tu.
2: Per què, eh?
0: Home, perquè jo te veia a la roda de premsa i no podia aturar de veure aquesta camiseta que dus. I jo venia, clar, amb por, perquè aquesta camiseta és una camiseta que posa paciència 1%.
2: A mi m'agrada molt l'humor, a mi m'agrada molt l'humor. I me la vaig veure i em va fer molta il·lusió, em va fer molta gràcia, i me la vaig comprar, perquè és una, a vegades és una declaració de principis, no? I m'agrada portar-la, és divertida.
0: Com va de paciència, Pep Sala?
2: Home, amb l'edat es va perdent la paciència, amb l'edat es va perdent, però encara en tinc i aguanto bastant bé. No, i penso que hem de ser pacients al món. Jo vaig tenir la sort de conèixer a l'Eugenio, la gran Eugenio dels acudits, el xister, el saben aquell, i una vegada estàvem junts, ell va dir: Dios mío, Dios, dame paciencia, pero ya!
0: Tens raó, Memo, sí, és així. Però bé, sí, m'ho han donat molta de paciència per aguantar. Segon que, Mem, quan arribes a Mallorca, el primer que fas, què és?
2: El primer que faig? Bueno, normalment anem normalment estem en un hotel o anem a buscar un cotxe, però un cop arribat, el primer que... a mi m'agrada molt la sobrassada. I aleshores, si podem anar a un lloc i menjar una mica de sobrassada i tal, és de les coses que a mi m'agrada molt.
0: Has estat a totes les illes de les Balears?
2: Sí, especialment la que més hi tinc vinculació i m'agrada molt és Mallorca. I ja sempre històricament hi tinc molts amics, sobretot a la zona de Pollença, precisament, d'Alcúdia, Sa Pobla, doncs són una zona que m'estimo molt, Muro, tota aquella zona, tinc molts amics i m'agrada molt perdre'm per allà.
0: I com a públic, històricament, com hem estat amb Sau? Ens hem portat bé?
2: Molt, home. Penso que hi ha hagut una gran història d'amor entre Mallorca, el públic de Mallorca i Sau, no? Crec que ha sigut una gran història d'amor. Com... jo recordo com el primer concert que vaig fer després que es morís el Carles, que era increïble la quantitat de gent que veies des de l'escenari, que plorava d'emoció, no? I em va commoure. I vaig veure aquesta gent, allò que dius, aquesta gent ho tenen interioritzat, ho tenen dins la pell, són llàgrimes molt honestes, no?
0: És que vareu ser pioners. I se vos recorda moltíssim d'afecte, pioner sobretot en rock amb guitarres elèctriques en català, perquè música català se'n feia. I després, en qualque moment has comentat que una vegada a Catalunya Ràdio te varen fer una pregunta. Sí. Recordes de quina d'aquestes estic xerrant? Sí, sí, sí. Que te varen demanar a Catalunya Ràdio i quin any era?
2: Això era l'any 1987 i ens van entrevistar. I una de les primeres preguntes que ens van fer és: per què canteu en català? Com és que canteu en català? Perquè era una cosa extraordinària. És a dir, quan tu feies... en aquella època hi havia la gent de la nova cançó, però ja havia acabat una mica tot això de la nova cançó, això era els anys 80, l'any 87. Hi havia algun grup, alguna cosa suelta, un grup que fantàstic, que deien coses, hi havia hagut el grup de folk, hi havia Cisa, però fins i tot el Jaume Cisa va ser a l'època que andava en castellà, que era el Ricardo Solfa, i vam començar a sortir grups que cantàvem català, i aquesta pregunta ens la feien, no? Afortunadament ja no es fa aquesta pregunta. Afortunadament ni a Catalunya, ni a Mallorca, ni al País Valencià es fa, ningú li demana per què canta en valencià o canta en mallorquí, no? Penso que és una de les coses que estic orgullós de la meva generació, perquè potser vam aconseguir que deixéssim de ser una cosa exòtica, no?
0: Ja fa un bon grapat d'anys que tocau.
2: Home, bastants. Jo aquest any fa 50 anys que faig
0: 50 concert. I jo no ho sé, Pep, però, clar, després de 50 anys, quan t'has d'enfrontar un públic, sigui nou, sigui antic, sigui un nou lloc, encara hi ha aquest cuquet, aquest nervi.
2: I tant, sempre. I si el dia que no hi sigui, plegaré. És molt important. O sigui, cada concert la gent és diferent. A mi a vegades també em demanen... no et cansa cantar el boig per tu tantes vegades? Perquè la gent sempre és diferent. I a vegades cantar una cançó i veure que la gent... Comences una cançó i la gent la reconeix i la seva mirada s'il·lumina, allò justifica tot el concert, no?
1: Que jo quan va sortir Naitana el vaig veure i estava com a nerviosa,
0: sí,
1: en Pep Sala, com
0: imagina.
1: Ha dit el dia que se'n vagis cuquet jo ja plegaré. I és que Tsau és un grup que té un pes que sempre hi serà, que va ser una cosa molt traumàtica que va passar, molt trista. És una motxilla que duen tots i va ser mort sobtada l'any 99 d'en Carles Sabater.
0: Exactament, era el cantant, va perdre el coneixement després del primer concert de la gira 12, va ser Vilafranca del Penedès, i era una gira en què el grup presentava el seu darrer disc i celebrava el 12 aniversari de la
1: Imagina't.
0: Formació. L'altre dia, Trescat va emetre un documental del Sopa de Cabra en què hi havia, feien una confessió, i és que ells deien, nosaltres som companys de feina però no som amics. Jo no sé com heu estat Sau, si heu estat amics de bon de veres després de tant d'anys, o si heu estat únicament companys de feina. I què en penses d'això?
2: Sau, abans de res érem una colla d'amics. Abans de res, i sempre vam viure així, i sempre vam interposar la nostra relació com amics a fins i tot la feina. I a vegades fins i tot vam renunciar a coses que potser podien ser importants per la feina, per preservar la nostra amistat, no? Per això cadascú, cada família sap el seu i cadascú funciona com pot, no? Hi ha grups que es creen a partir d'anuncis, que es posen al diari, no? Se busca bajista, no? I hi ha grups que són gent que... família, no? Hi ha els cors, no? De cors, que són germanes. Aleshores, amb el Carles ens vam conèixer poc temps abans de crear Sau, però immediatament va néixer una molt forta amistat juntament amb en Joan Capdevila i la resta de la gent, el Ramon Altimir, que estava a l'Emili, el Carles Oliver, el Pep Sánchez, i vam crear Sau, però com una colla d'amics, i la convivència i el passar-ho bé, i sobretot riure i passar bones estones junts, era molt important. I posava jo aquest matí com a exemple que quan va morir el Carles Sabater, la premsa, com és normal, sempre totes les preguntes em feien era què passarà amb Sau, què passarà amb el grup, no? I a mi m'importava una merda, perdona que parli així. S'havia mort el meu amic. La grup música va passar un segon o tercer pla, no? Vull dir que no tenia per mi cap importància en aquell moment. La feina, la professió, no?
0: El recorda't sempre, quan puja un escenari? Qualque cançó que tu te revengui, especialment la seva imatge?
2: Sí, home, no hi ha... El Carles està present en la nostra vida sempre. Vull dir, amb el grup, quan assagem... o quan sopem abans d'un concert o, jo què sé, prenem una cervesa, sempre surten batalletes de recordeu aquell dia, el Carles feia allò, perquè a més hi ha moltes anècdotes. El Carles era un gran còmic, encara que la gent no ho sàpiga, era un gran còmic, i sempre el tenim present, no? I a l'escenari sempre el tens, està amb nosaltres. I a més amb aquesta gira que estem fent ara, que, esclar, per fi ens hem ajuntat Sau després de molts anys, ens hem ajuntat la formació original del grup després de molts anys, i, esclar, hem fet un espectacle, perquè s'està fent una pel·lícula, s'està fent un biopic sobre la història del grup, saps? No? Aleshores, la gent de la pel·lícula ens han cedit unes imatges que passem de la pel·lícula, que passem en el concert, i aleshores, a més, en algunes cançons hi ha els actors que fan de nosaltres que estem actuant sota la pantalla, i a més, moltes vegades, en algunes cançons sona la veu del Carles, amb la qual no solament està present en la nostra ment, sinó que està present realment amb la seva veu, no? Cosa que els primers concerts va ser molt difícil, perquè ens emocionava, era realment difícil assajar-ho. Però veus la gent i la gent ens emociona i és un moment molt especial, no?
0: Pep Sala, ja fa una bona estona que itineres per escenaris, per fas concerts, bé, han dit 50 anys, són 5 dècades, ni més ni manco. I jo m'agradaria saber, com a artista, però també com a persona, què és èxit per a Pep Sala?
2: L'èxit és... L'èxit... L'única manera que puc definir l'èxit és llevar-te al matí... i quan et vas a rentar les dents, estàs davant del mirall, mirar-te tu mateix, aguantar-te la mirada i dir, doncs, no està malament. Ets un tio prou, ets un tio collonut. Això és l'èxit, no? Estar satisfet i orgullós de tu mateix i poder dormir tranquil·lament amb els teus actes. L'èxit és una cosa que és molt aleatòria i és molt part de... Hi ha una molta part de sort aquí. Jo estic segur que nosaltres que vam tenir un èxit molt gran als anys 90, si haguéssim fet les mateixes cançons potser 10 anys abans o 10 anys més tard, potser no hagués passat res, no? Vull dir que no ho saps mai. Es tracta d'estar, tenir la sort d'estar al lloc al moment adequat. No, per tenir molt èxit ets més bona persona ni ets més excels. Que va, l'excel·lència de la persona es demostra cada dia amb els seus fets i no es demostra dalt a l'escenari. A l'escenari pots demostrar el teu talent, però hi ha molta gent que es guanya, que té un talent increïble, que és músics que saben interpretar instruments, que fan cançons meravelloses i que malauradament no ens sentirem mai a parlar, no? I que no triomfen per alguna raó. Vull dir que no, però el fet que tu un moment determinat venguis discos o facis concerts i la gent et vingui a veure i canti les teves cançons no vol dir res. No t'has de pujar damunt cap cadira i menys de cap altar. Jo recordo, si em permets que m'enrotllo...
0: Evidentment que sí.
2: Fa molts anys, el Carles era viu, vam fer un concert a la Festa Major de Sants i a l'Esplanada hi havia, no sé, mils de persones a Barcelona. I quan es va acabar el concert ens va venir un home, que un senyor molt seriós, i ens va dir que volia parlar amb nosaltres un minut, i li vam dir que per favor, com volies, i ens va dir que ell tenia el seu fill malalt de leucèmia i que li quedaven poques setmanes de vida. I va dir, de les poques coses que he pensat que puc fer pel meu fill i de les poques coses que se m'ha ocorregut fer és que us conegui a vosaltres. L'endemà el Carles i jo vam anar a veure'l a casa seu, evidentment, vam comprar, li vam portar regals i vam portar una guitarra i li vam fer unes quantes cançons allà. Aquells moments és dels dies que vam dir la nostra feina, per fi... Això que hem fet dona sentit a la nostra feina. És coses que dona sentit al que ens dediquem, no? A vegades és més important fer aquella cançó per aquell nano que no pas fer música per mils de persones, que potser no. No vull dir que la música té la... Tenim la sort que té aquesta possibilitat de fer feliç i commoure la gent, i això està agraït. És un regal que ens dona la vida, no?
1: Xavi, quina molt bona entrevista que li has fet. Espectacular.
0: És ell que s'ha lluït i explica totes aquestes qüestions que són molt i molt interessants.
1: Quin gran, em
0: però,
1: bueno, però xiu-xius.
0: Bé, xiu-xius, bé, vols per tu.
1: Xiu-xius, per favor,
0: Aitana,
1: has d'anar per qualque cosa.
0: Aitana, Aitana.
1: Jo vull saber en Shakira.
0: Shakira, ves que ja n'hi ha tot. Boig per tu, n'hem de parlar. No és només una cançó, és gairebé, ho poden dir, com una escena vital. És a dir, tothom sap on eren, qui eren, qui pensava quan la cantava. Després han passat moltes coses en Boig per tu. Per exemple, recordem aquest moment.

0: Clar, parlem de quan vas pujar en Aitana a l'escenari.
1: Sí.
0: Què va passar?
1: Doncs va passar que a l'Aitana li agradava molt amb aquesta cançó i li feia molta il·lusió que en el concert que feia a Barcelona poder-la cantar i poder-la cantar amb mi. Em va trucar, em va demanar si em venia de gust, li vaig dir que i tant que sí, i va ser un honor perquè és un pedazo d'artista, és una noia, és molt jove, però té un talent increïble i un futur meravellós, i molt agraït que em convidés i poder estar en el seu concert i tenir que fer aquell moment màgic que va haver allà... Que, perquè, és clar, nosaltres la vam cantar, però bàsicament el que va ser la gent que la cantava.
0: És que això,
1: no?
0: Aquí anava a dir, és a dir, el públic objectiu de Aitanas, i clar, és un públic jove, però que tothom sabia aquesta cançó i la gent s'emocionava ben igual.
1: Sí, sí, sí, sí, i ens va sorprendre fins i tot... A ella li va sorprendre, perquè es pensava que jo no el coneixia tant, el públic, però... Va ser increïble i va ser un moment màgic. Però com també tinc la sort que molts artistes molt grans l'han cantat, com des de Shakira, la Luz Casal, la meva estimada Luz, que és una gran amiga i que me l'estimo amb tot el cor, gent com el Jackson Browne, que vam tenir la sort que la cantés, la Judith Nederman, el Sergio Dalma, molta gent ha cantat aquesta cançó, Josep Carreras, que va ser un honor molt gran per nosaltres que la cantés. Tens la sort que fas música i que això et permet doncs, connectar amb gent collonuda i gent amb un talent increïble, no?
0: Anem, l'heu cantat també, tant que tota aquesta gent, però avui l'ha cantat Pet Suassi, Frank Pons, i just aquí que ho han sentit, i ha estat aquest moment. Sé molt bé que
2: des d'aquest bar... Ara m'han agradat aquests xiu-xius, clar que sí. Molt bona entrevista. Escolta, i ara faran una pel·lícula de Sau?
0: Exactament, després de 50 anys de música arriba la pel·lícula Els de Sau, el biopic oficial d'aquest mític grup de rock en català, i avui mosatres ell, Pep Sala, i bueno, clar, expliquen moltíssimes de coses, s'estrenarà enguany. I faran un petit avançament durant el concert, que serà, ho han dit, en el Pollença Rock 2026, el 7 i 8 de juliol, en el claustre de Sant Domingo de Pollença, i bueno, hi haurà moltes sorpreses.
2: Però escolta, has notat químic entre tu i ell?
0: Sí, a mi, és un tio, és un home que m'ha quigut molt bé.
2: Heu col·legueu?
0: Molt, molt, molt.
2: És que ets un màquina.
0: Bé, tot el que hi ha per més, evidentment.
2: T'ha agradat, Jordi?
3: Ha estat meravellós.
2: És que...
3: S'ha obert amb en Xavi completament.
2: Sí, és que li agrada fer hashtag periodisme.
0: I li he fet un joc que pot ser sentir-ho aquesta setmana.
2: Home.
0: Molt interessant.
2: Home, ja ho volia sentir joc, però és que clar, ara hem de rebre una Mònica Borràs.
0: Home.
2: Bé, Mònica, Mònica!
0: Mònica! Mònica!
2: Mira-la, ja és aquí.
0: Oh, Mònica! Ara tot entre tu i jo
4: quedarà com si no hagués... I de tres ràdios, humor.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
6: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes. Varen

0: cada setmana és un plaer rebre a Mònica Borràs, l'única que mos pot dur...
1: aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, com estàs?
2: Molt bé, com estàs, vosaltres?
3: Bé, contents de veure-te una altra setmana.
0: Beníssim, beníssim.
2: Que bé, quin bon color que teniu tots.
3: Home!
0: És que en Xavi, que és mariner...
2: Ja se nota, un poc.
3: Home, sí, però me passa una cosa, i és que quan comences estiu, sempre dic, bé, encara no ha començat l'estiu, però quan ja comença a esclafar-te el sol, dic, enguany m'he de posar crema solar cada dia.
2: I avui ja menys
3: I avui
2: un.
3: Ja
2: no ho hem fet.
0: Sí. I doncs, això no és servei públic, oi?
3: No, per això no.
0: De estic... fora, despatxat.
3: No, perquè la gent aprengui dels meus errors.
2: Molt bé, doncs, la pròxima setmana hauràs de fer tardeures, en aquest sentit.
3: Tempestat.
2: I tu, Jordi?
4: Jo mitjo. No estic molt. Bé, no tentant de col·locar amb en Xavi.
2: Però te veig molt pel carrer, a les xarxes d'IV3.
4: Ah, tot el dia.
2: Tot el dia estàs en marxa. I doncs, bé, ara que ja tenim aquest ambient d'estiu o de preestiu, fet l'estiu encara no ha arribat, però ho començam a notar. La gent que vivim en el centre o a la costa, o això, notam ja que hi ha molta, molta de gent. Jo me'n recordo en els anys 90 que la gent se concentrava els turistes, sobretot en els mesos d'estiu, i en aquell temps se parlava molt a nivell polític de desestacionalitzar, que és aquesta paraula que ara ja coneixem clar. I en aquell moment jo vaig entendre que era tota la concentració de l'estiu, estirar-ho al llarg de tot l'any, no? I un poc ara el que veiem és que no, que la concentració de l'estiu s'ha estirat a mantenir-la pràcticament durant tot l'any. Però, com que supos que a vosaltres també vos agrada viatjar, vos agrada?
3: Sí.
0: Home, per això estàs parlant amb la presentadora estrella de Illencs pel món.
2: Ostres, és vera, quina...
0: És broma, és broma.
3: Quina no, és broma.
0: Jo no, és broma, perquè hi havia altres dos companys que també ho fan.
3: Ets una estrella,
0: a part d'ells. I en Patrick, que també fan Illencs pel món ja fa anys.
2: I d'or, vera, que molta de gent que mos escolta probablement haurà estudiat turisme i en sabrà molt més de totes aquestes coses. Però avui vos duvido una època en la qual anar amb avió, viatjar, era totalment glamurós.
0: Quin moment, oi?
2: Quin moment.
0: Aquell moment.
2: Aquell gran moment. Realment, jo no sé si realment puc dir que ho he viscut, però realment he estat a la frontera. Un temps en el qual no existia tota aquesta oferta que tenim avui en dia i que realment viatjar era un sinònim, en certa manera, d'estatus. És quan varen començar els aeroports a tenir tot aquest trànsit tan intens d'avions que notam avui en dia, amb avions que s'enlairen, altres que arriben, i la veritat és que ja forma part del nostre paisatge visual i sonor, això.
3: Jo, de fet, perdona, jo he vist que en el coll d'en Rabassa, que a la Gamba...
2: Mira, veus?
3: I clar, en l'estiu, si te poses a comptar, avions cada minut i mig, dos...
2: No, jo diria cada minut.
4: Sí, sí, sí. A Sant Jordi van seguits.
3: Clar.
4: Arribes a Sant Jordi, veus els avions,
2: un altre,
4: van seguits.
2: Un altre. I en els 80, 90, es veurà que els vols s'aturaven a mitjanit o a les 11 del vespre. Per exemple, els alemanys no volaven de nit. Només,
0: no,
2: els britànics sí que tenien vols de matinada, viatjaven sempre molt de nits, però els alemanys no volaven de nit. Els aeroports alemanys no tenien trànsit aeri de nit perquè la gent dormia.
0: Ah.
2: I tot això s'ha anat estirant, a la qual cosa aquí pràcticament, jo no vull dir que tinguem 24 hores, hi ha algunes hores en les quals s'atura aquest trànsit aeri a Mallorca, per l'AMA, a les altres illes, clar, no és tan intens, encara que també van notant aquest increment
0: increment. En fi, jo crec que, sí, podem parlar per totes les illes, Manco Formentera, que clar, no té aeroport, però se nota.
2: Idò, volia recordar un poc tota aquesta època, que vosaltres no heu viscut, alguna de les persones que mos escolten segurament sí, heu vist pel·lícules a on surt tot aquest glamour, quan te donaven el menjar dins l'avió amb coberts de metall.
0: És que abans
2: de metall,
0: sempre repartien menjar.
2: Sempre.
0: Si fos curt o llarg,
3: es diari també, en algunes...
2: Es diari, totalment. De fet, a les companyies charter que van començar en el 80, una cosa així amb molta de força, s'adonava tant de servei dins el vol que avui en dia és que no s'adona res. Però en aquell temps, per exemple, un vol a Itàlia, que era una hora i poc i 10 minuts, un vol a Roma o un vol a Alemanya, dues hores, una hora 50, s'adonava els diaris, s'adonava una copa de cava. És a dir, tu posa't com hostes allà, obris la botella, pipi, omplit copetes de plàstic, clar, reparties això,

0: Reparties un bar, begudes, menjar calent, empà calent, tot això ho havies d'encalentir, wow. Afegir, servir, cafè, saban de productes així fora imports, i realment...
1: Colonis,
0: tabac... Se podia fumar dins els avions.
1: Imagina't.
0: Hi havia aquesta línia de fumadors. De fet, si quan t'embarcaves, te demanaven si volies fumar o no, i tu deies sí o no, i clar, començaven per darrere els fumadors, i de vegades arribaven a sa fila 10 o sa fila 7, si hi havia molt de fumadors. I clar, voltes ja no heu conegut aquesta situació. No, en Jordi me mira amb una cara com que diu, tanta sort que no he viscut això.
2: No, nosaltres hem viscut a l'època dels vols de 20 euros, clar. Però vas esclafat, la maleta ha de ser d'un tamany molt concret i tot ha de ser lo mínim.
1: Sí. No? I no donen res, ans al contrari, sinó que ofereixen durant
3: un
1: tot el vol.
3: Un sorteig per guanyar un milió d'euros, sí. Hi ha una aerolínia que ho fa. Sí. Allà, com si fos...
0: Avui en dia.
1: Bingo, sí. Bé, bingo no.
3: Loteria... Bingo no. Bingo ja m'ho havia sentit mai.
0: Bingo dins aviona. Idò, en aquell temps... han de dir que les illes, les Balears, han estat pioneres, han estat tot un exemple. Ja sabeu que també se parla d'aquesta balearització que s'ha exportat també al Carib, en certa manera. I avui volíem, però, recordar, després d'aquesta llarga introducció, de quan volar era glamurós, quan els aeroports de Balears van començar a transformar completament la Mediterrània. I és que abans del boom turístic, volar era una cosa gairebé exclusiva. Sabeu com ho mare és alemana i que quan jo era petita ella de vegades comprava bitllets d'avió que després no podia viatjar i el que feia era anar a l'aeroport, ara és impensable també, a la coa del vol on la gent esperava per facturar i oferia el bitllet.
1: Ah,
0: s'obre un bitllet, sí. Ah, i qualcú deia, ah, vinga. Però és increïble, no? Aquesta...
1: Clar, com si fos un bitllet de tren, no?
0: Sí, no, bueno, avui en dia tot és nominal, ja, no?
1: Sí, no passaves control.
0: No passaves control de... o si el passaves era molt més senzill, no? Mm-hmm. Llavors, sa gent volava i era una cosa més, no vull dir elitista, però sí, sa gent anava ben vestida, s'arreglava, s'aeroport anaves i era, no hi havia 200.000 botigues, com hi ha ara, que te fan caminar per tot l'aeroport, passar per tantes i tantes botigues. Ens hi havia una botiga de quatre coses necessàries, però no tota aquesta infraestructura, que és gairebé un centre comercial avui en dia.
1: Això sí que me'n record una mica, que quan havíem de viatjar, jo era molt, molt, molt petita, que ma mare s'arreglava per anar a l'aeroport.
0: Clar.
1: Això no te passava a tu,
0: per
1: Mònica?
0: Per viatjar o per anar a cercar algú?
1: No, per viatjar.
0: També? Sí, totalment.
1: Ha d'anar ben vestida.
3: Ah, sí?
1: Sí. Això per què?
0: Perquè era un altre estatus, supos que els vols eren més cars en proporció, i a més el servei, ja t'he dit, no era res de plàstic, tot era de vidre, tassons de vidre, coberts de metall, te donaven un menjar, hi havia com una categoria. Els seients estaven més espaiats que no ara. Vull dir, ara van molt apretat, però abans no, abans anaves còmode dins un avió. Clar, quan fabriquen o una companyia aèria comanda un avió, li diu, vull que m'assumim surtin tantes places, i llavors han d'apretar allà els seients, de manera que vas molt estret, no? Per exemple, l'aeroport de Palma, així com el coneixem, se va obrir al trànsit internacional el 1900, quin any diríeu?
3: Jo diria 60.
0: Ah, Álvaro, ho ha llegit.
3: No, te promet que no.
0: No?
2: Va clavat.
0: Clavat, perfecte. Idò, el 60 se va obrir el nou aeroport de Son Sant Joan, perquè el que havia funcionat fins aleshores era l'aeròdrom de Son Bonet. Fet sa meva predina, si gent que arribava primer arribava a Son Bonet. Era aquest aeròdrom que ara continua, però a un nivell més aviat per vols privats, no? O vols d'avionetes, com a escola, exactament. I això ho va canviar tot, aquest aeroport de Palma. Per primera vegada se podien rebre avions grossos. Els primers grans vols charter alemanys i britànics van començar a desembarcar milers i milers de turistes. El creixement va ser brutal i exponencial. De fet, el 1962, Son Sant Joan ja va superar el milió de passatgers anuals. I és precisament tota aquesta música, cançons que escoltam a Mallorca, ses illes, clar. Llavors, Eivissa sí que començava també amb els hippies, però a Menorca fins fa molt poc ha estat un paradís reservat a molt pocs, la veritat, no?
1: Nosaltres però... vàrem obrir el món, aquí a Mallorca i a Eivissa, sobretot, i Clar, la banda sonora sempre ha estat aquesta.

0: Mítiques, mítiques cançons que ja coneixem de sobres.
1: Exactament, gent que tenia por a volar, avui en dia encara hi ha gent que té por a volar, però llavors era com una cosa més impactant, no? I més forta, com va quedar reflectit aquí. De fet, també se regalaven rams de flors, viatges, estades gratis al passatger que desembarcava com a número 1 milió, després 2 milions.
2: Aquesta famosíssima cançó que ella també...
1: Exacte.
2: Perdona, Mònica.
1: No, si voleu la tenim, anem a escoltar-la.
0: El turista, 1.999.000.

0: I de Mallorca fue feliz como el que más, com tant de turistes i tanta de gent que venia a ses illes quan això era un paradís. Han dit tant que, per tant, que el 60 se va inaugurar aquesta vessant internacional de Son Sant Joan i el 62 ja superàvem el 1 milió de passatgers anuals, que, clar, llavors era una passada. 3 anys més tard, el 65, ja superàvem els 2 milions. Wow, i avui costa imaginar aquesta magnitud. Sabeu com va tancar el 2025?
1: Sí, 35 milions.
0: I de prop a prop, les dades que jo he trobat són de 33,8 milions, però bé, molt a prop de 35, que és una animalada.
1: Sí. És que, de fet, Mònica, m'ho has deixat un poc per dir-ho, perquè dilluns, dia 1 de juny, s'estrenarà a La Carta i Vetre Ràdio un podcast que és una mica germanet d'aquest programa que se diu Xiu Xiu, la Terminal, i són historietes d'aeroport. Cada episodi és una zona de l'aeroport, sortides, arribades, treballadors, interilles i tripulació, on explicant precisament tot això, no? Les històries dels passatgers de l'aeroport, que bé, que van passant de tantíssima de gent, i també explicam una mica aquestes dades, no? 33 milions l'any 2025, els treballadors, com funciona la maquinària de l'aeroport de les illes, no només els de Palma, sinó també Moi i Eivissa. I tripulació, també parlàvem amb un testimoni que ha hagut de passar psicòlegs i psicòlegs per por a volar. Bé, molt de xiu-xius.
2: Però sobretot, nines, han anat a la recerca d'efectivament d'això, xiu-xius. Viatges per amor, viatge entre gent de familiars, treballadors, que hi troben gent que va, gent que torna, gent que encalça, gent que parteix.
1: I se veu d'en Xavi, és l'ull que tot ho veu.
2: Sota la direcció de la gran i inigualable Inés Mateu.
0: Sí, i això quan s'ho podran sentir?
1: A partir de dilluns.
2: Una feinada.
1: Dilluns surt el primer episodi. Ja ho anunciarem oficial, però és que ara ho havíem de dir, Mònica.
0: Clar, i això serà Ràdio La Carta, no?
1: Sí,
0: tot i Vetres.
1: Podcast.
0: Molt bé, com a podcast. I ara hem parlat sobretot de l'aeroport de Palma, però les illes també van tenir aquesta implantació i ampliació. És vera que jo record que fins fa, clar, 20 anys, 30, l'aeroport d'Eivissa i els de Menorca tenien només dues, tres cintes d'entrega d'equipatges. Vull dir, eren encara bastant petits. Eren encara entranyables, la veritat, que ara ja no se pot suportar, no? Eivissa va inaugurar el seu aeroport modern l'any 1963... i Menorca una miqueta més tard, el 68. De fet, a partir d'aquí, el turisme va esclatar també a les altres illes, i és curiós pensar que abans d'això, arribar a Eivissa o a Menorca podia ser molt llarg. Jo, de fet, he conegut gent de més jove a Madrid que me deien, no, ens tornàvem a Formentera, en sornins petits, amb bascà i hermoix. Això devia ser una aventura realment impressionant.
3: Era part del viatge.
0: Era part del viatge, clar, havies de arribar a Mallorca, anar amb vaixell a Menorca o a Eivissa. En el cas de Formentera, després en arribar, tornar a agafar l'altre ferri cap a Formentera, o la barca, o la que hi hagués en aquell moment, que hi devia haver la Dolores, o una d'aquestes barques, la Joven Dolores, no?, se diu. Aquesta barca, de fet, hi ha un grup a Eivissa que, precisament, d'aquesta barca antiga que servia per anar d'Eivissa a Formentera, si no m'equivoc, que se va, crec que se va, ah, no sé si la van recuperar o la van perdre, però el grup ha recuperat el nom de sa barca precisament per retre homenatge a tot això. Com anant de temps?
1: Anant bé.
0: Idò, clar, continuant parlant i sentint totes aquestes músiques, els aeroports tampoc tenien res a veure. Per exemple, hi ha pel·lícules o sèries americanes en les quals també se pot veure. La primera que m've al cap és Colombo. No n'hem parlat de Colombo en el programa i un dia hem de parlar, perquè és una sèrie mítica d'un investigador molt especial i molt peculiar, però que se centrava sempre en casos que passaven a la classe alta. Vull dir, sempre era impressionant, ambients de molt de glamour, i era precisament aquesta època en la qual volar era elegant i els aeroports no tenien res a veure. La gent anava amb camises, amb vestits, amb tacons, anava elegant. De fet, les hosteses de les companyies d'Iberia o de Lufthansa, perquè llavors hi havia aquestes tantes companyies charter com avui en dia semblaven sortides d'una pel·lícula. Era una professió amb molt d'estil, amb molt de glamour, a safata, a hostessa de vol, no?
2: Home, i fer feina a l'aeroport per una companyia aèria com Iberia era una gran cosa. Els pilots, per exemple, estaven super ben valorats i això és el que té la competència. És clar, que fer que hi hagi competència, el que te permet és que baixar preus, però, clar, perdem pel camí tota una sèrie de luxes i satisfaccions per fet de volar que ara mateix no tenim, a no ser que paguem, evidentment.
0: Clar. En aquell temps, també, quan, com deia Nines abans, quan anaves a cercar algú a l'aeroport, anaves ben vestit, duies flors, mm-hmm. És a dir, anaves a rebre algú en classe.
2: Jo me'n record, per això, nosaltres, quan érem petits, també anàvem a rebre de vegades a gent.
1: Sí.
2: Jo no
1: és
2: sé
1: que aparcàvem,
2: perquè, il·lusió,
1: aparcàvem als aparcaments.
2: Clar.
1: No com ara, que se fan aquestes coses, clar. I de puja, sí. Vinga, tot d'una i volen anar.
2: Tu, que ja, tot 10 minuts, ja, sí. Passa. Ah, va, passa
0: que quedes a sortides, un pas sense cotxe.
2: No, som de Vall d'Espont, no?
1: Com si fos allò un intercanvi de qualsevol cosa.
0: Exacte. I una altra cosa que s'ha perdut bastant són els miradors que hi havia en els aeroports. De fet, a l'aeroport pràcticament hi havia un mirador amb una terrassa que tu podies mirar a la pista. És
1: ah,
0: a dir,
1: sí?
0: Gairebé tu podies acompanyar el passatger a l'avió, a la porta de l'avió, a l'escala. Te podies despedir allà baix.
1: Ah, sí?
0: Clar, era una cosa totalment diferent. I llavors l'ambient, és a dir, tu a vegades anaves un poc abans a recollir la persona o a qui anessis a cercar i prenies alguna cosa a l'aeroport, miraves els avions com venen, se'n van...
1: Ara de tot és frissó.
0: Clar, sí. Ara no té res a veure, no? Això era molt típic dels anys 60 i 70, d'anar a veure avions, com una atracció més. Anem a veure avions. Molts aeroports tenien aquests miradors, moltes famílies, i anaven els diumenges. Clar, era una atracció. Avui sembla estrany, però en aquell moment, com vos dic, encara tenia molta màgia. Però,
3: bé,
0: clar,
3: a les rotondes de Sant Jordi encara hi ha gent que va mirar els avions. Que passen per
1: Sí, i veien escarmatge a Palma.
0: Sí. O records a l'aeroport de Madrid, quan vas de viatge d'estudis, encara hi havia un bar d'estípic bar madrileny, allà amb tot tirat per terra, que jo que sé, que això ara, clar, tot són cadenes, marques, franquícies, ja no... Clar, és el que comentàvem moltes vegades. Així, les illes se varen anar transformant en pocs anys, realment. El turisme massiu no s'entén ara sense els aeroports, i en pocs anys hi va haver molt d'hotel, a la costa, sobretot, urbanitzacions, autopistes i milions de visitants. També varen créixer tots els negocis de records, els souvenirs, que en aquell temps també record que eren molt diferents als que hi ha ara, no? Hi havia molt d'objectes de fusta d'olivera. Això ho heu viscut? I hi havia de tot, ensaladeres, escoberts, bols, bé, una gran quantitat de productes típics mallorquins. Hi havia ciurells, coses de fang, les típiques gitanes de la tele, no? Bé, o les flamenques, millor dit.
2: Clar, que no té res a veure en nosaltres, però vaja.
0: Clar, això no, però bé, era un poc que encara tenia relació amb Espanya, no? Que era el que...
1: Els souvenirs,
0: no? El concepte que teníem abans.
1: El vera que també estan desapareixent, els souvenirs.
0: La veritat és que sí. També el vera que tot això se va anar canviant també amb tots els paquets turístics, que no sé si això mos donaria per xerrar un altre dia. Si pensant que Mallorca en els anys 50 tenia 350.000 persones que hi vivien, és brutal, el canvi que han viscut. Han passat d'anar en carro, de fet, o de viure de la pagesia, o també de molta indústria que hi va a Mallorca a principis del segle XX. Hi havia, no vull dir que mos poguéssim autoabastir, però pràcticament hi havia de tot, que se va anar tancant. I doncs, com dèiem abans, pràcticament 34 milions de passatgers el 2025 a l'aeroport de Palma, cosa que fa que suposi el tercer aeroport amb més trànsit de tot Espanya, només darrere Madrid i Barcelona, i l'aeroport d'Eivissa, tot i que no arriba en aquestes xifres de Mallorca, sí que ha superat els 9,1 milions de passatgers anuals, que per Eivissa també és una animalada i és una illa petita, ara convertida en una capital del turisme no espanyol, mundial. tothom coneix a Eivissa. Mm. I pel que fa a Menorca, ha arribat als 4,2 milions de passatgers l'any passat, la qual cosa creix, però encara no tant. Recorda'm que ara fa un parell d'estius que s'han començat a queixar de les aglomeracions a les carreteres, cosa que fins ara no havíem viscut en primera persona, com ja fa temps que coneixem a Mallorca. No?
1: Bé, ha estat molt curiós repassar com eren aquests grans moments. Bé, grans moments, no ho sé, perquè són els moments que ens han abocat en el present que vivim, però sí que és curiós recordar-ho, així com han canviat les coses tan ràpid. Mònica, te fa ganes fer jugar una mica amb nosaltres?
0: O sí, que tenim...
1: Tenim cine.
0: Cinema.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Volíem bromes a la Mònica Borràs, un joc per acabar el programa i venga, ja sabeu que podeu jugar amb nosaltres des de l'altra banda de les ones radiofòniques. Avui en Jordi mos posarà a prova, Jordi.
1: Com sempre.
2: Jo estic nerviós, eh? Jo sabeu que no m'agrada perdre contra l'Inev en aquest joc, i la Mònica és vera que ella sempre m'ho guanya.
0: La Mònica sempre guanya.
3: Però sí. És fàcil o de quina època són?
0: Venga.
1: Hi ha un pot de tot avui.
3: Ah, molt bé.
1: Tenim un pot de tot i la primera és una pel·lícula dels anys 90.
2: Molt bé.
1: Molt coneguda.
3: Aquesta l'he de saber, segur.
1: Començàvem escoltant una cançó que sona una escena molt mítica, però l'escoltàvem a l'enrevés.

0: En Xavi tanca els ulls.
1: Per
0: concentrar-se
2: millor. Clar, per girar la cançó dins del seu cap. En Xavi gira la cançó dins
3: del seu cap. Clar, és el que estava girant, però no són tan geni com per fer-ho.
2: He de dir que és una pista bastant complicada.
3: És complicadíssim.
2: És difícil agafar-ho.
3: Ja no sé quina és.
2: Bé, la trama, però mal explicada amb una frase que és: una dona li demana ajuda a un home molt intel·ligent per trobar una altra persona.
4: Home, és que no expliquen molt.
2: Clar, però...
0: Jordi, avui ho has posat difícil, no. Endevinar pel·lícules.
3: Una dona li demana ajuda a un home molt intel·ligent,
2: molt intel·ligent, per ajudar-li a trobar
0: una altra. Més pista, Jordi.
2: Vinga, aquesta dona és una jove agent de l'FBI.
4: Ah, ja sé quina és.
2: I la seva missió és rastrejar un assassí en sèrie. Però ja, per fer-ho ha de xerrar amb un criminal molt intel·ligent i perillós que està empresonat i a través d'aquesta relació tensa intenten trobar l'assassí.
0: Ni idea.
4: Ja ho sé.
0: A veure.
2: No ho sabeu.
3: Bé, una darrera pista.
2: Hi ha una escena supermítica que ella baixa, va veure en aquest home molt intel·ligent a la presó i baixa un soterrani i passa per un passadís molt escur i se troben ell darrere un vidre.
4: A veure, una pista.
3: Ja sé quina és. Ja sé quina és. Quines no.
4: Això és una pista.
2: Això és... El què?
3: Qui ho sap aquí? També. Mònica, tu ho saps?
4: Jo sí.
3: Ah, jo també. I tu, Inés?
0: No.
2: Vinga.
0: Oh.
2: I si te d'adivines que la pel·lícula on surt Hannibal Lecter?
0: Ah, The Silence.
2: Sí, The Silence of Lambs, El silencio de los corderos.
0: Ah. Vosaltres la viu endividada, no, Mònica, Xavi?
3: Sí.
0: Que bons que sou.
3: Gràcies.
0: No com jo.
4: Perda esta meva època.
2: Sí, aquesta és mitiquíssima.
4: Sí.
2: Superpremiada, superfantàstica. Següent.
3: Molt bé.
2: Vinga. Vinga, 2018. Musical, bastant modernet, i en cançons molt conegudes. I escoltarem un dels temes més famosos de la banda sonora, l'escoltam a Sant Revés.
0: Jo crec que ja el sé.
3: Jo...
2: Ai...
0: No ho sé.
2: I feia cara que sí, eh?
3: 2018.
2: 2018, anem, musical musicals, bastant modernet.
0: Musicals n'hi ha molts.
2: Sí, però així molt coneguts.
0: Ah, bé, jo en posaré un.
2: Tan nous.
3: Jo crec que sé quin és, però no m'ho vull aventurar.
0: Vinga, pista.
2: Vinga, la pista, que et sa trama mal explicada, és un home munta un espectacle en gent rara i se fa famós.
0: Ni idea.
4: Però aquesta no la van fer un dia. No, és un altre musical.
3: Sí,
2: que tens apuntat?
4: Ai,
2: no.
4: Idò, és un que... Exacte, però van fer un altre que era...
3: Va guanyar un Òscar, aquesta?
2: Diria que no.
0: Vinga,
2: diria
0: més
2: que
0: pistes.
2: No va guanyar cap Òscar.
4: Varen fer...
2: A veure, la trama millor explicada és que un home de grans ambicions crea un espectacle que reuneix artistes molt diferents i intenta fer-se un nom dins el món de l'entreteniment, però... Mentre triomfa, ha d'afrontar problemes personals, familiars i decisions que posen a prova tot això.
0: Jordi, avui ho has posat difícilíssim.
2: Però no sabeu quina pel·lícula és aquesta?
3: No.
2: Vinga, vols...
3: Te recordem que nosaltres no som cinèfils.
2: Bé, però bé, és un circ, munta un circ. Un home que munta un circ, amb gent molt excèntrica, un musical que protagonitza en Hugh Jackman. No el coneixeu?
3: No ho sé.
2: No el coneixeu?
4: És un remake d'un clàssic.
2: Diria que no. Diria que...
4: Pues així
2: diria que no.
4: Així n'hi de.
0: Nina Mònica pistes. Borràs ho sap, oh?
2: Cançons molt conegudes com This Is Me, Never Enough... Ni idea, no en teniu ni idea. Bé, vols doncs la resposta?
4: La.
2: El gran showman.
3: Home, clar!

0: La Marga Cifre, en el control tècnic, sí, diu que és de les seves pel·lícules preferides.
1: Amen. Segurament, gran part de la nostra audiència coneixia aquesta pel·lícula, però...
0: Perdoneu.
1: Hem tingut mala sort.
0: Perdoneu.
1: Ni la Mònica ni jo la coneixia.
0: És que som uns ignorants. No mereixem...
1: Bé, tu i jo sí. La Mònica
0: jo
1: no.
0: Jo som un ignorant.
1: Jo també.
0: No mereixem l'audiència que tenim.
2: Exacte. Jo també.
0: No, és que tu no, Mònica. Per...
3: Bé, està molt bé. Hugh Jackman, Zendaya...
1: És bona, no? No.
3: Zac Efron...
1: Que nom? El gran showman.
3: El gran
0: This
3: showman.
0: Is me.
3: The greatest, yes, showman.
1: Yes.
3: Que fem, idò, fins a darrere.
0: Sí, vinga.

0: Molt bé, aquesta cançó, no la coneixia, eh? M'agrada. 2004.
1: Molt bé.
0: Pel·lícula d'acció. I escoltàvem el tema principal a Sant Revés.
2: Ja la sabem.
0: Uf, ja la sabeu?
1: No ho sé, eh?
0: Tu, Mònica? Ah, no.
3: No.
0: No. A veure què us sembla. No.
3: Havíem parat la mateixa.
1: Home, la mateixa?
0: No. Heu posat la mateixa, a veure què us sembla, però no és aquesta. La pel·lícula...
2: Jo crec que no he posat ni nom de la pel·lícula.
1: Pujo, pujo.
2: Crec que no la sé. Va ser protagonista.
1: Ah, ja sé quina és. Ja sé quina és.
3: Molt bé, molt bé.
0: Jo crec que intenta simular un poc aquesta.
3: Sí. És aquesta?
1: No, Ninet, no demostraré.
0: No.
1: Jordi, mira.
0: Sí, molt bé.
1: Va bé, Mònica?
3: No, no l'he vista.
0: A veure, la trama...
1: Me faig una ràbia jo mateix. A veure, dali.
0: La trama mal explicada és que una família intenta viure una vida normal, però sempre acaba fent explotar coses quan intenten no cridar l'atenció. Sempre acaben malament. És una família de superherois.
2: Que pesat, en Xavi.
1: Ja, ja, és molt
2: pesat.
1: No sé ni guanyar ni perdre.
2: Xavi, passa,
0: ja ho sap i ja està aquí.
2: Mònica,
0: rodint.
2: Tu no ho saps?
3: Jo no, jo no, jo no.
0: Pel·lícula d'animació. Una família de superherois.
2: Ah, d'animació.
0: I una família de superherois.
3: Ah, d'animació. Jo pensava ja que era una de James Bond o una cosa així amb aquesta música.
2: Ja, és que ja havia posat James Bond.
1: Home, segurament està inspirada.
0: Sí, tots heu posat Missió Impossible, James
3: i
0: Bond.
3: I 007.
0: Està, és que la música està inspirada, jo crec que té el seu... Això és una...
2: És aquesta, Jordi?
0: Efectivament.
2: Mira, ja ho he endevinat, Xavi.
0: Sí, Mònica, les d'animació se te solen escapar, o?
3: Sí, perquè no... Sí.
1: I d'ara, aquesta no especialment, sí. Però hi ha pel·lícules d'animació que són joies.
2: Però aquesta és molt
1: bona. Sí, sí, sí. La van veure, finalment,
2: Up. Uf, Up, és boníssim.
1: Mm. O Soul. O també van fer...
0: No, van fer Up.
2: Coco no és tan bona, està sobrevalorada.
0: Mare meva, el que acaba de dir Nina és Mateu.
1: Uf, el que acaba de dir Nina és Mateu, eh?
0: Acaba de criticar la millor pel·lícula de...
1: L'animació és història del món.
2: Millor app.
1: Allà m'agraden ses dies.
3: App com s'escriu, perquè no...
2: Up, up, up.
1: I després un accent d'exclamació.
3: App, app.
1: Clar,
3: de
1: clar.
2: De per amunt.
0: Bé, en aquest cas, família superherois, tots vestits de vermell, que lluiten contra el crim.
3: Sí, ara ja sé quin és.
0: The Incredibles.
2: Així hem arribat en el xiu-xiu número 395. Mònica Borràs, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve.
3: Fins la setmana que ve.
2: Mònica, Jordi, Xavi, nosaltres tornant demà.
0: Tornant demà.
2: Ho intentarem al manco.
1: Exactament.
2: A vosaltres, moltes gràcies per ser-hi.
1: Adéu.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. La Guàrdia Civil va recopilar ahir durant gairebé 13 hores a la seu del Partit Socialista al carrer de Ferraz de Madrid. Informació relacionada amb el cas Leire. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Coldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. Aquestes informacions ens varen agafar Pedro Sánchez, el president del govern espanyol a Roma, on es va reunir amb el papa Lleó XIV i des d'on feia aquestes declaracions.
2: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
0: I davant d'aquest panorama, el PP torna a exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata. Aquí a les Illes, la presidenta de l'executiu, Marga Proens, dona per acabada la legislatura de l'executiu espanyol.
3: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
0: I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez. En aquest dijous, dia 28 de maig, serà el torn de les qüestions prèvies. Tot d'un en parlam. Abans, però, avançam els titulars. La detinguda per presumptament haver matat la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Son Espases.
4: Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
0: UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i del moble amb la patronal del sector.
4: Els sindicats han tancat l'acord després de 3 anys de negociacions. El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys.
0: I l'Ajuntament de Palma inicia la via judicial per desallotjar l'antiga presó, on queden una vuitantena de persones.
4: D'aquesta manera, acaba el termini atorgat per l'administració local als qui viuen en aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Segons l'Ajuntament, la majoria d'aquestes persones no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
0: I a Ciutadella hi ha hagut la darrera Junta Municipal de Seguretat abans de les festes de Sant Joan.
4: La batllessa Maria Jesús Begú ha anunciat que han començat també campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya.
5: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
4: El Pla Director de Seguretat de Sant Joan inclourà enguany millores en el tram final on els darrers anys s'hi han produït accidents greus i mortals.
0: I en els esports ja és oficial, Mario Rivillos i l'Illes Balears Palma Futsal separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. En la setmana on es dona el SUS el play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits a Somos. Serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis continuarà o no com a tècnic a la segona divisió, i el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace del mallorquí Xavi Riat.
0: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades per damunt del que seria habitual en aquesta època de l'any. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i fins i tot arribarem a notar un cert augment del termòmetre. No serà una pujada molt contundent, però sí que permetrà que a una bona part del territori puguen superar aquest llindar dels 30 graus de màxima i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar els 34 graus. D'altra banda, més enllà d'això, molta calma. Tornarà a ser una jornada marcada per el sol, amb permís de qualque núvol prim a primeres hores del dia. D'altra banda, el vent bufarà fluix de llebeig i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. En termes generals, serà una jornada marcada per la calma. Ara mateix tenim a les Pitiuses 16 graus a Eivissa i 20 a la Savina. A Mallorca, 16 graus a Santanyí, 17 a Bunyola i 20 a Capdepera. I a Menorca, 20 graus a Ciutadella i 21 a Es Castell.
0: I també són temperatures d'ara, en alguns casos, superiors als 20 graus, quan són les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanillas i Neus Pericas. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Els agents de la Guàrdia Civil abandonaren la seu del PSOE al carrer de Ferraz de Madrid passades les 9 del vespre, després de prop de 13 hores recopilant informació relacionada amb el cas Leire. Es tracta d'una causa instruïda pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. S'investiga si el Partit Socialista va pagar doblers per entorpir investigacions judicials. Les remuneracions i favors finançats per la formació tindrien com a objectiu membres de la Guàrdia Civil, fiscals o investigats. A canvi, se'ls hauria demanat informació al seu silenci o la realització d'accions contràries a les seves funcions. Hi ha imputats l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó preventiva, presó provisional pel cas Koldo, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes.
4: Respecte a la gerenta socialista, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la al manco de còmplice i també com a possible autora del delicte de falsedat documental per l'emissió de factures falses. Entre els investigats hi ha també l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'empresari vinculat al partit, Javier Pérez Dolcet, a més de diversos advocats com Ismael Oliver, qui va dur la defensa de Koldo García, Jacobo Teijelo, que exerceix la de Santos Cerdán, i també Juan Sánchez Yepes, un capità de la Guàrdia Civil que va formar part de l'UCO. En la interlocutòria que es va conèixer ahir, el jutge Pedraz considera que Cerdán va acordar amb l'exmilitant socialista Leire Díaz pagaments de 4.000 euros mensuals de fons del partit per pagar aquestes activitats il·legals. Segons Pedraz, la trama liderada per Díaz, coneguda com la llanternera del PSOE, va arribar a oferir 50.000 euros a l'empresària Carmen Pano, que és un dels testimonis del cas Mascaretes, a canvi de modificar la seva declaració. La interlocutòria recull, com a mínim, 22 reunions a la seu del PSOE a Ferraz, la majoria entre Díez i Cerdán. El punt d'inflexió, segons el magistrat d'aquesta operació, va ser l'abril del 2024, just coincidint amb els dies de reflexió anunciats per carta pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. De fet, en unes anotacions manuscrites, Díez escrivia: "Intentam contactar amb el PSOE 2 anys i només quan passa això de Begoña, algú ens rap."
0: De manera simultània, la seu del PSOE, l'UCO, també ha entrat als domicilis privats dels exdirigents socialistes Cerdán i Sarrías, així com de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació. Sobre aquests requeriments, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, garanteix màxima col·laboració amb la justícia, ho ha dit en roda de premsa des de Roma, de viatge oficial.
2: Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició per les diverses qüestions judicials, el cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades, diu, pel bé de l'interès general.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
0: I davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
4: Qualifica la situació política d'agònica arran d'aquests casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ironitzava amb la visita de Sánchez al Vaticà.
8: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás. Y el octavo mandamiento, no mentiras. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
0: Els populars apunten també als socis d'investidura i els demanen que deixin de sostenir el govern espanyol, una opció que els socis descarten.
4: El ministre de Drets Socials i membre de Sumar, Pablo Bustindú, ja ha dit que no respon a les exigències del Partit Popular.
9: Desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijó y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
4: Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, insisteix que la línia vermella seria que es demostrés un finançament irregular del PSOE.
10: Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: També ironitza i diu que les legislatures duren allò que digui el PNB. La portaveu del Partit Basc, Maribel Vaquero, sí que demana un avançament electoral.
11: Al 2027 no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa.
4: Tot això era els passadissos, mentre dins de l'hemicicle la portaveu de Vox, Pepa Millán, deia que faran tot el possible per fer caure el govern.
12: Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente.
0: Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha donat per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
3: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia.
0: El diputat socialista,
3: avui mateix.
0: El diputat socialista Marc Pons recorda que a les Balears qui anirà a judici per presumpta corrupció és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
13: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
0: I Lluís Apestegui, a més, per Mallorca, assegura que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, Vicenç Vidal, al govern Sánchez, i fa aquesta pregunta.
14: Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys en el Congrés dels Diputats?
0: Mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, diu que no veu motius per un avançament electoral.
15: Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions, no ho veig.
0: I des de la dreta, Manuela Cañadas de Vox i el popular Sebastià Sagreras reclamen eleccions anticipades.
16: Hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
17: No mos mereixem aquesta vergonya.
0: I tot això quan avui comença l'audiència de Badajoz, el judici per la contractació de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a la Diputació Provincial. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen al banc dels acusats per prevaricació i per tràfic d'influències. I l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Grau de Palma està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases. L'ingrés podria condicionar el seu passi a disposició judicial que inicialment estava previst per avui.
4: La seva defensa ha demanat que se li faci una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Fins ara, la principal hipòtesi era que les dues dones van mantenir una brega i després la detinguda va matar la víctima amb un ventilador que hi havia a casa. Però avui, tant Diario de Mallorca com Última Hora asseguren que, segons l'autòpsia, la víctima va morir asfixiada. Els agents del grup d'homicidis continuen amb les diligències.
0: I l'operació contra el tràfic de drogues, iniciada ahir matí a Palma, vos explicàvem ahir en directe, ha acabat amb 6 persones detingudes. A més, la Policia Nacional ha intervengut més de mig quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana, de vers 13.000 euros, dòlars i 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
18: S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir d'avui i estan acusats de delictes contra la salut pública. L'operació començà a les 6 del matí a la barriada de Son Gotleu. Allà, els agents escorcollaren un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i es feia servir com a punt de venda de droga. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaren molta gent entrant i sortint. Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40.
0: I dues persones varen ser ateses a hora baixa per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor, Mallorca.
4: Efectius del Parc d'Artà i Manacor intervengueren en l'extinció del foc que es va produir a hora baixa a la tercera planta. En l'operació també hi van participar la Guàrdia Civil, la policia local i els serveis sanitaris que han traslladat les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
0: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys a gestionar les bombones d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, confiscades al municipi. És un residu considerat perillós que també és un mal de cap per als hotelers de l'illa eivissenca, Enric Fernández.
19: En poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós en vasos d'un o tres quilos que els turistes pugen a l'habitació dels hotels. Unes bombones que representen un problema greu per als establiments que els han de portar a un dels 3 gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba a les premses de la planta de transferència, mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros al quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos. Ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
20: Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros gestores autorizados medioambientales, hacernos cargo de lo que nos vamos, de lo que nos encontramos en las habitaciones.
19: Però si l'ampolla està buida, hi ha qui les accepta sense càrrec. Així que, per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany, adverteix del perill.
21: Són pràctiques que la veritat és que jo, com a gestors o com a tractament de residus no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
19: L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa al carrer i el que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros l'any a portar-les a un gestor autoritzat.
0: Són ara les 7 i 16 minuts.
22: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
23: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
24: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
23: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
24: Un poble, una veu.
23: Obra cultural balear.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Després de 3 anys de negociacions, Duras s'ha signat un nou conveni col·lectiu del gremi de la fusta i del moble a les Balears. Suposa un increment salarial del 16%. La Conselleria de Treball ha hagut de mediar en el conflicte entre la patronal i els sindicats pels bloquejos i les dificultats per assolir un acord. De fet, dilluns estava convocada una vaga que finalment es va cancel·lar.
25: El nou conveni signat per UGT i Comissions Obreres inclou també una retribució per pèrdua de poder adquisitiu que es cobrarà abans del setembre. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serrano, admet que l'acord no ha estat fàcil.
26: Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que tengas una idea, en la sede del TAMI.
25: A la banda de Comissions Obreres, Miguel Pardo ha criticat que no s'hagin suprimit el plus absorbible a la paga per pèrdua de poder adquisitiu, una de les seves línies vermelles. Ara bé, ha subratllat que els treballadors ja volien un conveni nou perquè des de 2024 no tenien cap pujada salarial.
27: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
25: L'acord s'ha tancat amb el TAMIP i tindrà una vigència fins al 31 de desembre de 2029.
0: I els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà a les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants a la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes diu que el conflicte s'ha notat en el seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar les factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat especialment a l'hora de comprar combustible, aliments, begudes o productes de neteja.
18: La primera enquesta encarregada pel govern, l'IBEX, que a partir d'ara elaborarà mitja dotzena de sondejos anuals. Segons el vicepresident Antoni Costa, això permetrà tenir dades i informació de primera mà per poder aplicar mesures i solucions. Es tracta d'un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible i és l'embrió del futur centre d'opinions de les Illes Balears que ja s'impulsarà al llarg de la pròxima legislatura.
2: Això és un embrió. El centre d'estudis d'opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant i ha posat en marxa EOIP.
18: Pel que fa a aquesta primera enquesta, deixa altres dades rellevants, com que un de cada tres balears ha renunciat o ajornat inversions a causa del context econòmic actual derivat de la conjuntura internacional, especialment aquells amb rendes més altes. L'encariment del cost de vida també ha comportat canvis en els hàbits de transport en 6 de cada 10 enquestats. O bé fan servir manco el cotxe, o bé opten pel transport públic o per la mobilitat activa. Catalina Barceló, la directora general d'Economia i Estadística.
5: Hi ha una àmplia majoria de ciutadans que ja està percebent un impacte econòmic directe a la vida quotidiana. En el seu dia a dia està notant, i a més ara ho veurem en xifres, 9 de cada 10 residents està notant l'impacte a les llars, encariments de factures en general, subministres, combustibles, aliments, després traurem les dades, 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu.
18: L'enquesta s'ha elaborat entre una mostra representativa de més de 1.500 residents. És la primera de totes les programades per enguany. Ara se n'acaba d'enllestir una altra que es publicarà a mitjan juny sobre la simplificació administrativa.
0: I el govern ha presentat el Pla Estratègic de Producció Ecològica, una eina que diuen servirà per consolidar el sector i fer-lo així més fort, rendible i alineat amb els objectius europeus fins l'any 2030. El document estableix 16 grans objectius estratègics com l'increment del pas de la producció ecològica dins el sector agrari, impulsar-ne el seu consum, així com a fer front a un altre dels maldecaps d'aquests pagesos, la manca de relleu generacional.
25: El pla està consensuat en part del sector, més minoritari però fonamental per la qualitat del producte que ofereixen i sobretot perquè cada vegada hi ha més consciència de produir i de consumir ecològic i per això també hi ha més demanda. Ara l'objectiu és aconseguir que la producció i la superfície agrària ecològica passi del 21% actual al 25% del total de la producció a les Illes Balears. També se cerca elevar el consum per càpita de producte ecològic fins que superi els 135 euros per persona a l'any. L'objectiu, segons el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, no és només créixer, sinó consolidar-se.
6: Creo que ha sido un esfuerzo grande por parte de todos, por parte del sector. Tenemos aquí la hoja de ruta para los próximos 5 años y yo creo que si en estos 5 años logramos alcanzar los objetivos estratégicos que hemos puesto en el plan, los que he mencionado, esos 17 objetivos estratégicos, realmente dentro de 5 años, pues el sector habrá dado un salto cualitativo, un salto de escala importante, pues para afrontar el siguiente periodo.
25: El Pla Estratègic de la Producció Ecològica preveu una inversió global de més de 67 milions d'euros fins a final de l'any 2030. Del total, 49 milions ja disposen de finançament disponible, mentre que la resta corresponen a finançament addicional pendent d'incorporació.
0: I l'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones. D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació perquè l'abandonin de manera voluntària.
18: Cort va comunicar presencialment a 101 persones a principis de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n de manera voluntària. A les altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar i varen ser requerits a través del BOE. La regidora portaveu del consistori, Mercedes Celeste, explica que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
7: L'objectiu prioritari d'aquest ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
18: Sigui com sigui, el procediment tira endavant amb el requeriment que la justícia marqui el calendari de desallotjament.
0: I a Menorca, el bloc de pisos en subhasta l'EO passarà a mans de la Sareb, el conegut com a Banc Dolent, ha estat el millor postor en la majoria d'immobles.
25: És la solució més tranquil·litzadora per als llogaters que veien perillar la seva casa i l'edifici si passava a mans del fons d'inversió. La Sareb ara negociarà en cada un dels veïnats per mirar d'arribar a un acord perquè els permeti quedar i no haver de partir. El PSOE critica la deixadesa del govern i el Consell per no haver intentat adquirir aquest edifici i destinar-lo a habitatge públic. El secretari dels socialistes és Pepe Mercadal.
3: És una bona notícia, però no hi ha que oblidar que tant el govern com el Consell tenien l'oportunitat de quedar-se amb tots ells. Havien d'exercir el dret que tenen de tanteig i retracte, reconegut per la llei balear d'habitatge, però no ho han volgut fer. És a dir, el PP ha passat olímpicament dels vecins d'aquest bloc de pisos de l'O.
25: El balla de l'O, José Luis Beneham, també ha lamentat la possible frustració que puguin sentir alguns veïns interessats en obtenir la titularitat d'aquesta propietat dels seus habitatges en el cas que finalment no en resultin adjudicataris com a resultat de la subhasta duta a terme.
0: I a Mou hi ha polèmica per la substitució de part de l'empedrat històric en les obres de rehabilitació de la plaça Constitució. L'eliminació d'un 6% del paviment tradicional inclòs al catàleg de béns patrimonials.

0: i emblemàtic que era per aquesta plaça. Però com que també s'entendament oberta, pues, puc entendre aquesta decisió dels arquitectes i els tècnics que hagin pogut fer un trosset de pedra així llisa, diferent.
1: Hombre, yo creo que esta habría mejor que fuese histórico, la piedra que había antes, porque cuanto más años lleva, pues más histórico es, ¿no?
2: Just en aquest perímetre, on no hi haurà pedres antigues, també s'ha creat un nou registre per poder entrar a la cova que es va trobar al Batle de Maó. Héctor Pons explica els motius.
3: A la vista de com ha anat avançant s'obra, amb, evidentment, amb el Servei de Patrimoni, amb els arqueòlegs i arquitectes i tècnics del projecte, han considerat que valia la pena, per garantir l'accessibilitat, aquí fer un petit tram de, amb aquesta pedra nova i després començar tot l'empedrat històric que continuarà tota la plaça.
2: I malgrat l'Ajuntament assegura que la major part de la plaça mantindrà l'empedrat antic, com deia Mara, ara Mo, a l'oposició farà una bateria de preguntes avui al ple. Volen aclarir si s'ha seguit el projecte previst i si aquest respecta el catàleg de protecció del patrimoni històric. Jordi Tutzó és el portaveu d'Aramó.
4: Creiem que la conservació del nostre patrimoni històric, que ens pertany a tots i tots els maonesos i maoneses, es mereix que aquestes preguntes siguin contestades amb diligència i amb responsabilitat.
5: A les 7:27 és el moment de fer un cop d'ull a la premsa que s'edita a les Balears. Molta d'ella avui obre amb temes d'abast estatal o de les reaccions a les illes d'aquestes qüestions, sense perdre de vista, això sí, l'habitatge.
6: Que és un tema recurrent a la premsa, ja ho sabem. Però en tot cas, dèiem, parlam dels escorcolls a la seu del PSOE quan dèiem d'aquests temes d'abast estatal. Per exemple, Última Hora, que destaca una fotografia d'un polèmic anunci gegant en alemany a Son Sant Joan, que diu allò del que passa a Mallorca queda a Mallorca, però amb alemany, dèiem. El titular diu que el jutge investiga pagaments per frenar causes contra el PSOE i el govern central. Diari de Mallorca, per la seva banda, del que la imatge és per una exposició a la llotja, en parlen amb Entens de Cultura, i destaca en lletres la reacció de Marga Proens a l'entrada de l'UCO a Ferraz, assegurant que la legislatura hauria acabat. Més del mateix als digitals, Mallorca Diari diu que l'unitat de la Guàrdia Civil va cercar durant 12 hores a la seu del PSOE a Madrid. També ho destaco aquí Baleares, que obre, però, amb les queixes dels comerciants de la platja de Palma contra la banda il·legal ambulant. Es queixen del risc que suposa per turistes i per treballadors. I l'Ara Balears, per la seva banda, es queixa també, però en aquest cas de la pancarta en alemany de l'aeroport que parlàvem abans. En Gros també diu que Educació limita els interins per garantir el català. Parlant d'incorporacions, el Menorca destaca l'adjudicació de 8 places de metge intern resident, el periòdico segueix amb els desallotjaments de caravanistes, dèiem, problemes d'habitatge, i Diario torna a la política estatal, destacant que la presidenta del govern va demanar eleccions davant del nou front judicial del PSOE.
5: L'actuació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE és també a les portades dels diaris que s'editen a la península per a tot Espanya.
6: És així, El País posen en gros que el jutge sosté que el Partit Socialista va pagar per torpedejar investigacions, El Mundo, en canvi, posa foto de l'expresident a tota portada i 5 columnes diu que el partit va perseguir la UCO, també jutges fiscals, per ordre de l'UAN, que segons sembla és així com anomenen a Sánchez a dins del partit. L'ABC directament amb una afirmació contundent diu tota la corrupció és de Sánchez, en petit diu que és un editorial i no una notícia. I La Vanguardia, més convencional, cerca un titular, una paradoxa al titular, i diu Sánchez rebutja les eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. Foto d'ell amb el papa, això sí, a tota portada.

0: Són les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. La Guàrdia Civil va recopilar ahir durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes o el govern espanyol.
1: El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. Aquestes informacions van agafar Pedro Sánchez a Roma, on es va reunir amb el papa Lleó XIV i des d'on feia aquestes declaracions.
2: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones,

0: Informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Sánchez descarta avançar eleccions mentre que el PP torna a exigir al president del govern espanyol que les convoqui de manera immediata.
2: I aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, dona per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
3: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
2: I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez.
1: Serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen al banc dels acusats per prevaricació i tràfic d'influències.
2: I la detinguda per presumptament va matar la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Son Espases.
1: Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
2: UGT, Comissió Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i el moble en la patronal del sector.
1: Els sindicats han tancat l'acord després de 3 anys de negociacions. El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys.
2: I a Palma l'Ajuntament inicia la via judicial per desallotjar l'antiga presó, on queden una vuitantena de persones.
1: D'aquesta manera acaba el termini atorgat per l'administració local als qui viuen en aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Segons la portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, la majoria d'aquestes persones no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en situació irregular.
4: L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
2: I a Ciutadella hi ha hagut la darrera Junta Municipal de Seguretat abans de les festes de Sant Joan.
1: La batllessa Maria Jesús Begú ha anunciat que han començat també campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya.
5: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
1: El Pla Director de Seguretat de Sant Joan inclourà enguany millores en el tram final on els darrers anys s'hi han produït accidents greus.
2: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i fins i tot arribarem a notar un cert augment del termòmetre. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 33 graus i fins i tot de forma puntual a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar el llindar dels 34. D'altra banda, al cel predominarà el sol. El vent bufarà molt fluix, principalment de llebeig a tot el territori i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Un dia perfecte per la gent que tingui pensat a acostar-se a la mar, ja que la temperatura superficial de l'aigua comença a ser ja bastant elevada. De fet, el dia anterior, aquests valors varen girar entre els 24 i els 26 graus. En conjunt, una jornada molt tranquil·la, la que tornarem a tenir avui. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Binissalem, 20 a Manacor i 22 a Llucmajor. A Menorca, 21 graus a Alaior i 23 a Mahó. I a les Pitiuses, 17 graus a Santa Eulària i 21 a Sant Francesc.
7: Informatiu Matí. Esports.
2: I som gairebé a les 7:35 minuts encetant amb la informació dels esports. Ja és oficial, Mario Rivillos i l'Illes Balears Palma Futsal separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia. En la setmana on es dona el sus al play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits de somos, serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. L'escoltam parlant sobre el desenteniment amb el president José Tirado a la seva fallida renovació.
9: Bueno, al final si no hay entendimiento entre las personas, el mejor camino es separarse. Eso está claro, siempre y cuando nos separemos bien. Bueno, con José no hubo ese entendimiento, pero no ha ido a más. Entonces, yo creo que el mejor camino para los dos será separarse. Palma siempre va a ser mi casa, eso lo tengo clarísimo. Así me lo ha transmitido José también y yo aquí voy a tener siempre las puertas abiertas, voy a ser un aficionado más.
8: Rivillos es dubta pel partit de demà contra el Manzanares per mort de la seva lesió.
9: Muy justo, entonces no sé si podré disfrutar mis últimos minutos en la pista, pero pero bueno, vamos a ver si lo consigo. Va a ser difícil porque al final todo esto requiere un tiempo, pero como digo, lo importante es el equipo, que el equipo consiga el objetivo, que evidentemente es llegar a la final para entrar otra vez en Champions y, como no, poder optar a un título de Liga. Así que yo desde fuera me toca hacer mi rol, que es apoyar y ser uno más.
8: La primera passa cap al que seria el primer títol nacional del club mallorquí, el Palma Futsal Manzanares, el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio demà a partir de les 7:30. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis serà o no l'entrenador la temporada que ve a la segona divisió. I els qui volen aconseguir, en aquest cas, un ascens a la primera federació són l'Atlètic Balears i el Poblense. El pròxim diumenge pot ser un dia històric per amb dos equips mallorquins. Per una banda, l'Atlètic Balears ha de remuntar el 2-1 enregistrat a Jaén i el conjunt Poble i l'Àguilas Murcià, recordant que varen empatar 0 al partit d'anada. S'espera que el municipal de Sa Pobla sigui un factor clau per aconseguir l'objectiu. Sentim el defensa del Poblense, Marc García.
10: Jo crec que s'intentarà veure pues, el Poblense que, com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant pues, ser dominador del partit, però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent, i un poble, com us diu Òscar, dins casa nosaltres hem de ser dominadors i hem de demostrar que el Poblense dins casa pues, és molt difícil tant fer-li gols com treure-li qualsevol punt.
8: Tots dos partits diumenge en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Poblense Àguilas a les 12 del matí i Atlètic Balears Jaén a les 7 del capvespre. Més futbol. El Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda així sense el seu primer títol de la història. Un trofeu que va aixecar el mallorquí Xavi Riat, jugador del conjunt anglès que viu un moment dolç. A més d'aconseguir guanyar la Conference League, serà l'únic futbolista balear representant el Mundial. El central de 22 anys ha entrat a la convocatòria del Marroc. El Marroc arriba a aquest Mundial amb grans aspiracions després d'assolir les semifinals al Mundial de Qatar 2022. Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el seu darrer partit com a jugadora del Barça. El penúltim partit de Lliga, l'equip català es va imposar per 2-1 a la Real Societat, un enfrontament en el qual Catacoy va ser suplent i Patrick Jarro va jugar els darrers minuts. Recordant que Alexia vendrà a Palma la pròxima setmana, el pròxim divendres dia 5, a l'estadi Somoix en el partit de la selecció espanyola contra Anglaterra, un partit decisiu per a la classificació directa per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Avui, a les 11 del matí, sabrem si les quatre mallorquines Catacoy, Patri Jarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey són a la llista definitiva de convocades que farà oficial avui matí, com dèiem, la seleccionadora Sonia Bermúdez. El partit Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà el divendres dia 5 a partir de les 7:30 del capvespre. En bàsquet, el Sant Antoni cercarà capgirar l'eliminatòria contra l'Insolac Caja 87 per poder ascendir a la primera FEP. El conjunt eivissenc haurà de remuntar aquest dissabte a Sa Pedrera els 19 punts de diferència que va encaixar el partit de l'anada. El president del Sant Antoni, Vicent Costa, creu amb el seu equip.
11: Hi ha molt d'optimisme. Vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha, és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc.
8: També en bàsquet, Carmen Grande continuarà una temporada més a l'Azul Marino. El club va anunciar ahir l'ampliació del contracte de la base madrilenya. I acabam amb ciclisme. A la 17a etapa del Giro d'Itàlia, el mallorquí Enric Mas va arribar a meta en el segon grup d'escapada. El guanyador va ser Michael Valgren i el mallot rosa continua sent per a Jonas Vingegaard amb 4 minuts i 3 segons d'avantatge sobre el segon classificat, que és Félix Gall.
2: Gràcies, Marta. Hem arribat a les 7:40 minuts. Moment ara per fer una pausa.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
12: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
13: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
14: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
15: A llegir un conte amb el meu fill.
16: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
17: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
18: Rentar dents, rentar cara.
19: I me passes fil dental.
20: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
21: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
22: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
23: I me despert 7 hores després.
24: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
25: El dia, per saber què passa i per què.
24: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
25: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
24: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
25: per
24: ja...
25: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
24: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
25: El dia, amb Marta Grau.
24: El 22% de la plantilla actual...
25: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
7: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
2: Passen 42 minuts de les 7 del matí. Continuem amb la crònica sanitària. L'Hospital Son Llàtzer ha posat en marxa la unitat de manatge integral de l'obesitat. És la primera d'aquest tipus a les Illes i té l'objectiu d'abordar des de diferents disciplines i de manera personalitzada aquesta malaltia que afecta un de cada quatre adults i més del 10% dels menors. La fita inicial és arribar als 3.000 pacients.
26: L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties, com per exemple la diabetis, l'hipertensió, l'apnea del son o problemes cardiovasculars. I els experts asseguren que no es pot tractar només en dietes o cirurgia, sinó que requereix un acompanyament mèdic, també psicològic i educatiu continu. La consellera de Salut és Manuela García.
27: Y hay endocrinólogos, hay cirujanos, también hay nutricionistas, hay rehabilitadores, hay fisio, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay anestesiólogos. Es decir, hay todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el abordaje global del paciente.
26: La unitat incorporarà tecnologia avançada per al diagnòstic com l'ecografia morfofuncional i farà seguiment dels pacients amb aplicacions i sistemes digitals. També preveu crear programes d'activitat física terapèutica, supervisada i tallers grupals d'educació sanitària.
2: I el sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i el maig, denuncien que la fuga de professionals agreuja la situació, ja que anticipa un estiu marcat per la falta de personal i per un augment de la sobrecàrrega assistencial. El sindicat d'infermeres lamenta que les Illes perden treballadores per les dificultats d'accedir a un habitatge, l'elevat cost de la vida i unes condicions laborals que no resulten prou atractives. El secretari general de SATSE a les Balears, Jorge Tera, critica que el govern no pren cap mesura.
28: Esto está generando el que las enfermeras tengan que hacer muchísimas horas extra. Estamos calculando alrededor de 200.000 horas extra de enfermera el año pasado. Y aparte de las horas extra, pues supone muchos días con falta de coberturas. Servicios en los que tiene que haber tres enfermeras quedan dos, servicios en los que tiene que haber cuatro enfermeras quedan tres.
2: En la mateixa línia, el Col·legi d'Infermeria lamenta que les Balears continuen per davall de la mitjana estatal en nombre d'infermeres per habitants. La ràtio és de 6,2 professionals per cada 1.000. La presidenta del Col·legi és Maria José Sastre.
29: I demanam pues, a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar sobretot i a retenir el talent, no? Necessitant pues, davant la cronicitat, davant l'envelliment, davant una població que va augmentant.
2: Sastre recorda que la cura de les professionals implica oferir estabilitat, contractes de llarga durada, més reconeixement de la professió i oportunitat de projecció. I els bots a la mà des de les roques causen cada estiu la major part de les lesions vertebrals que es tracten a l'Hospital Mateu Orfila de Mou. Són les dades d'un estudi que han fet les infermeres del Servei de Traumatologia del Centre Mèdic Excel Camarasa.
30: Tots els accidents registrats s'han produït a la costa sud de Menorca i gairebé la meitat dels casos tenen lloc durant el mes d'agost. Des del 2019 s'han registrat 148 fractures vertebrals i 42 han estat causades per accidents aquàtics. Rebeca Gutiérrez és infermera de l'Hospital Mateu Orfila i una de les autores de l'informe.
0: El mecanismo de lesión es por el impacto con el agua, no con la roca o con el tipo de suelo que pueda haber debajo, sino es por el impacto con el propio agua. Es decir, cuanto más altura, más dura está el agua y es lo que provoca la fractura vertebral.
30: L'àrea de salut de Menorca reclama més conscienciació, millor senyalització de les zones de risc i reforçar la vigilància per intentar evitar que un salt d'estiu acabi en tragèdia. Zones com Macarella o Cala Mitjana es converteixen en un reclam per a centenars de joves que cerquen adrenalina i diversió.
1: Los saltos muy buenos y disfrutar el día, la verdad.
3: Nos gusta y nos lo pasamos bien, nos divertimos aquí y es lo importante.
4: El año pasado creo que de aquí se tiró un chico y no sé qué le pasó, pero vino las ambulancias y o sea, que hay que tener bastante cuidado.
3: Son saltos peligrosos con muchos metros de altura y hay que tener cuidado, responsabilidad y saber lo que estamos haciendo.
1: Sí, sí, con cuidado siempre. O sea, a lo mejor asegurar que uno se salte primero y que asegure la zona, ¿no?
30: Bots des de molta altura o incidents amb embarcacions d'oci ja són la causa d'una de cada tres fractures vertebrals ateses a l'Hospital Mateu Orfila. El perfil més habitual, home jove, turista i no resident.
2: I a Formentera, negocis i usuaris de Cala Saona es queixen de l'acumulació de posidoni a la platja i de que no s'hagi abalisat la zona de bany. La manca del servei de gandules i de parasols també genera malestar en alguns usuaris. El Consell fa feina per solucionar totes aquestes deficiències. Elena Trinidad.
5: A causa dels corrents, la posidònia s'ha acumulat a la vora de la platja, un fet que molesta els visitants, segons explica l'encarregat del quiosquet de platja de Cala Saona, Omar Betoni, i algunes visitants.
6: Poco servicio igual, con los barcos la gente llega, pero con esta playa no se queda.
8: Bueno, ya només una muntanya que hi ha aquí, que ens ha semblat enorme, has de transpassar com un murito que hi ha tota la costa.
9: Dóna una mica d'angúnia a l'entrar a l'aigua, però bueno.
5: El Consell ha retirat diverses vegades la posidònia de la platja de Cala Saona i ho continuarà fent els pròxims dies. Però hi ha un nou decret que estableix que la posidònia retirada s'ha de deixar apilada a la mateixa platja i a final de temporada retornar-la a la vora de la mar. També hi ha queixes pel retard en la posada en marxa del servei de gandules i parasols.
6: Pregunta por la maca, por la sombrilla.
5: Durant aquesta setmana es farà el replanteig i es col·locaran les gandules i els parasols autoritzats. Pel que fa als 7 gelós denegats, el Consell treballa per cercar una solució. Entre els turistes hi ha opinions diferents.
10: A nivell personal m'estimo més que estigui així. Si no és un espai de platja que està ocupat per una empresa.
9: Sí, ens posem a la sorra i si no ens hem posat a les roques.
5: El servei d'abalissament de platges també està paralitzat perquè s'ha presentat un recurs contra la seva adjudicació.
10: Les grans embarcacions, per lo general, mantenen la distància. Si que és cerca les zodiacs i tal, els socorristes han hagut de donar algun cop d'atenció perquè passen pel mig.
5: El Consell cerca una fórmula per agilitzar el procés i poder abalissar el litoral de l'illa.
2: I les Balears han rebut 47 banderes blaves que acrediten la qualitat dels ports i de les platges de les illes. És un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que es podrà identificar a 33 platges de les Balears i a 14 ports.
26: I un d'aquests ports on ja oneja la bandera blava és el de Solla, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera la distinció. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la mà i el cicle de l'aigua.
11: Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
26: També recuperen aquesta distinció la platja del Port de Sant Miquel de Sant Joan de Labritja, a Eivissa, i a Mallorca la platja d'Es Dols, a Ses Salines, i la platja de Cala Major, a Palma.
2: I Ciutadella descompta un dia més del calendari per celebrar les festes de Sant Joan, que enguany es preveuen multitudinàries. Ahir cap vespre va tenir lloc la Junta Municipal de Sant Joan. Cristina Tomàs, quines són les novetats?
12: La Junta Municipal ha destacat l'actualització del Pla Director de Seguretat de Sant Joan, concebut com una eina flexible per adaptar les mesures de seguretat, sobretot al tram final del pla, on els darrers anys s'han produït accidents greus i mortals. Sentim Maria Jesús Begú, batllessa de Ciutadella.
31: És una realitat que els darrers anys els accidents que malauradament hi ha hagut han estat a la part final del pla. Per tant, aquest Pla Director també preveu millores en aquesta part final. Estem més preparats, hi haurà més dispositiu, hi haurà seguretat. seguretat privada.
12: També s'ha anunciat l'inici de campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part del jovent que participa en les festes.
31: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
12: Més de 450 efectius integraran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella, un reforç que, en canvi, no es traduirà en més voluntaris de protecció civil. L'agrupació de Ciutadella només aportarà 4 voluntaris per torn, 2 menys que l'any passat, denuncien. Manca de vehicles i d'equips de protecció individual i per això han decidit limitar la seva actuació. Àngel Riera és el cap de l'agrupació de voluntaris de protecció civil de Ciutadella.
13: Sant Joan és un servei que ens agrada molt, que estem superinvolucrats en aquest servei i molt sap greu haver hagut d'arribar fins a aquest punt, però és que ja arribava a un punt que era poc responsable seguir d'aquesta manera.
12: Aquest Sant Joan, Protecció Civil només intervendrà quan siguin activitats per l'1-2 i deixaran de fer tasques preventives.
2: I de l'exterior ha estat una matinada d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. La Guàrdia Revolucionària ha bombardejat una base nord-americana a Bandar Abbas davant l'estret d'Hormuz. És la resposta a l'ofensiva llançada hores abans per les forces dels Estats Units.
14: L'exèrcit nord-americà ha atacat una base terrestre precisament a Bandar Abbas després de batre 4 drons kamikaze iranians que se dirigien cap a l'estret d'Hormuz. Sostenen que ha estat un atac mesurat, purament defensiu i destinat a mantenir l'alt el foc.
2: Mentrestant, continuen la incertesa i les contradiccions en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. El dia en què es compleixen 3 mesos del conflicte al Golf Pèrsic, el president nord-americà Donald Trump manté les condicions per arribar a un acord de pau amb Teheran.
26: L'inquilí de la Casa Blanca insisteix en el programa nuclear iranià.
15: But the primary urgency is that we can't let Iran have a nuclear weapon.
26: Diu que no poden tenir cap arma nuclear, alhora que s'oposa que altres països com Rússia o la Xina controlin les reserves d'urani enriquit iranianes. A tot això, Trump també condiciona l'entesa amb Teheran al fet que els seus aliats del Pròxim Orient s'adhereixin als acords d'Abraham per normalitzar les relacions amb Israel. A banda d'això, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, apunta a progressos en les negociacions.
2: Israel reafirma impulsar la sortida de la població palestina de Gaza, per això implementaran el pla de migració voluntària. També han instat els residents del sud del Líban que es moguin cap al nord del riu Zarani.
14: Ha estat el mateix dia en què les forces israelianes han tornat a atacar Hezbollah al sud del país, malgrat la treva.
2: I de la crònica estatal, pendents avui dels tribunals, aclara a l'Audiència Nacional l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i l'exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Ho fan en el marc del judici pel cas Kitchen.
26: Presumptament varen participar en una operació parapolicial per espiar Luis Bárcenas, qui va ser tresorer del PP entre el 2013 i 2015. L'objectiu seria confiscar-li documentació incriminatòria pel partit en el moment en què s'investigaven els casos Gürtel i la Caixa B. Per ells, la Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó.
2: Són ara les 7:53. Anem a la cultura.
7: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
16: I remember you. You're the one who made my dreams.
2: 40 tones d'arena d'una pedrera de Llumajor, les restes d'un pi enduit per la tempesta i tot amb una pàtina de colors llampants elèctrics que embolcallen bona part de les impressionants columnes de la Llotja de Palma. Això és Arrels, una instal·lació trencadora de la referent de l'art contemporani Caterina Grosse, que es va inaugurar i que es podrà veure fins al mes de gener. Sandra Martínez.
17: Diuen que els 600 anys d'història d'aquest magnífic edifici s'han sacsejat amb la intervenció de l'artista alemanya, una peça creada expressament per aquest espai en què Grosse juga i passa gust del contrast entre la seva feina contemporània i trencadora i un lloc d'un altre temps.
18: So it's unique, it's very special, it only exists here, in this moment, and that is something that I love.
17: Cabrita Reis, Plensa, Miró, molts han estat els grans artistes que s'han pogut veure a la Llotja, en exposicions que han reunit fins a 1 milió de visitants. Grosse ha confessat que havia vist aquestes anteriors mostres, però que ella ha fet el seu camí.
18: Yeah, I looked at the works that were installed here before, and of course, I make my work.
17: Un camí que ha implicat un enorme dispositiu de vigilància, de cura, per no afectar gens ni mica l'edifici de Guillem de Sagrera, que compta amb la màxima protecció patrimonial. Per això, deia el comissari de la mostra i director del Baluart Museu, David Barro, la tasca no ha estat gens fàcil.
0: Yo creo que está mucho más protegida, aunque la instalación sea pues espectacular, que muchas otras intervenciones, porque aquí no estamos trabajando con un peso muy repartido, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte, ¿no?
17: I aquest només és un exemple del que ha implicat aquesta instal·lació.
0: Se generó todo un sistema de trastes, como los conciertos musicales, que técnicamente tenían que llegar a 3 metros, al final llegaron a 2 metros, nosotros lo hicimos de 4 y 5 metros para asegurarnos que era imposible que la pintura pudiera flotar más allá, ¿no? Se forraron todas las columnas de la lonja, es decir, de hecho lo que no se ve ahora está un plástico por debajo.
17: I aquestes muntanyes d'arena, aquesta pintura en horitzontal, com l'ha qualificat el comissari, compta també amb un tronc de pi que la casualitat i les tempestes al jardí del galerista Pep Pinya de Palaires han fet recalar finalment i fins al mes de gener a les arrels de Caterina Grosse.
2: I ja tenim tots els detalls del Pollença Rock, que tindrà lloc dia 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença.
17: I dèiem que hi haurà festa i nostàlgia de la bona, o així el Manco ho ha anunciat Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i que permetrà poder tocar amb la seva veu alguna de les cançons.
4: No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa la tira, no?
19: Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
17: També presentaran el bo i millor del seu repertori. De fet, enguany celebren 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca. Ho deia l'amic Dani Alegret.
20: Sempre diem que el públic mallorquí transmet una energia brutal. O sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.

0: Els amics són el cap de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall, i qui compartirà escenari amb Sau seran Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar enguany. És Pep Suassi.
1: L'excusa perfecta que mos ha ajuntat una altra vegada enguany aquest Pollença Rock és celebrar l'any que ve els 35 anys de moltes coses, no només de música, per nosaltres. Perquè nosaltres les hem viscudes aquí, que ara hi ha molta normalitat de que els grups cantem en català a Mallorca. Però en el 92 vos dic jo que no era fàcil.
0: Tot això, com dèiem, el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, amb les entrades ja a la venda.

Bé, aquest esdeveniment del Pollença Rock tindrà lloc els dies 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, festa i nostàlgia de la bona en aquesta cita que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i Pel de Gall.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 28 de maig, en què vos explicam que la Guàrdia Civil va recopilar ahir durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Coldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. I aquestes informacions varen agafar Pedro Sánchez a Roma, on ahir es va reunir amb el papa Lleó XIV, i des d'on feia aquestes declaracions.
2: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
1: Sánchez descarta avançar les eleccions, mentre que el PP torna a exigir al president del govern espanyol que les convoqui de manera immediata. Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, dona per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
3: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja a els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
1: I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. Tot d'un en parlam, abans, però, repassam els titulars del dia. La detinguda per presumptament haver matat la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Son Espases.
4: Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
1: I UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i del moble amb la patronal del sector.
4: Els sindicats han tancat l'acord després de 3 anys de negociacions. El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys.
1: I a Palma, l'Ajuntament inicia la via judicial per desallotjar l'antiga presó, on queden una vuitantena de persones.
4: D'aquesta manera acaba el termini atorgat per l'administració local als qui viuen en aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Segons l'Ajuntament, la majoria d'aquestes persones no compleixen els requisits per accedir als serveis socials, perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
1: I a Ciutadella hi ha hagut la darrera Junta Municipal de Seguretat abans de les festes de Sant Joan.
4: La batllessa Maria Jesús Begú ha anunciat que han començat també campanya de prevenció a centres educatius de Catalunya.
5: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
4: El Pla Director de Seguretat de Sant Joan inclourà enguany millores en el tram final, on els darrers anys s'hi han produït accidents greus.
1: I avui l'Associació Espanyola d'Advocats de Família organitza unes jornades a Palma, on, entre d'altres qüestions, parlaran de les conseqüències de la crisi d'habitatge.
4: Unes circumstàncies que suposen un entrebanc addicional en moments ja de per si complicats, per exemple, un divorci. Adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen aquesta decisió perquè no es poden permetre viure per separat. En parlarem a les 8 i mitja amb l'advocada Maria Antònia Mateu.
1: I en els esports ja és oficial, Mario Rivillos i l'Illes Balears Palma Futsal separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. En la setmana on es dona el sus al play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits de Somos. Serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis serà o no l'entrenador la pròxima temporada a segona divisió, i el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace del mallorquí Xavi Riat.
1: I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades per damunt del que seria habitual en aquesta època de l'any. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada marcada per la calor, i fins i tot arribarem a notar un cert augment
8: l'augment del termòmetre respecte d'ahir. Esperant que la màxima giri aproximadament entre els 28 i els 33 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar els 34. D'altra banda, quant al cel, tindrem un protagonisme absolut del sol. Fins i tot, això sí, a primeres hores encara podrem arribar a notar qualque núvol prim, molt poca cosa. El vent bufarà molt fluix, principalment de llebeig, i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Una calma que es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Ciutadella i 25 a Mahó. A les Pitius és 21 graus a Santa Gertrudis i 23 a Sant Francesc. I a Mallorca 21 graus a Calvià, 22 a Lloseta i 24 a Felanitx.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i a Mancel López, Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanillas i Neus Pericas. Continuem.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.

0: Els agents de la Guàrdia Civil abandonaren la seu del Partit Socialista al carrer de Ferrat de Madrid passades les 9 del vespre després de prop de 13 hores, recopilant informació relacionada amb el cas Leire. Es tracta d'una causa instruïda pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. S'investiga si el PSOE va pagar doblers per entorpir investigacions judicials. Les remuneracions i els favors finançats pel partit tindrien com a objectiu membres de la Guàrdia Civil, fiscals o persones investigades. A canvi, se'ls hauria demanat informació, el seu silenci o la realització d'accions contràries a les seves funcions. Hi ha imputats l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes.
1: Respecte a Fuentes, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la al manco de còmplice i també com a possible autora del delicte de falsedat documental per l'emissió de factures falses. Entre els investigats hi ha també l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'empresari vinculat al partit Javier Pérez Dolcet, a més de diversos advocats com Ismael Oliver, qui va dur la defensa de Koldo García, Jacobo Teijelo, que exerceix la de Santos Cerdán, i, per últim, Juan Sánchez Yepes, un capità de la Guàrdia Civil que va formar part de l'UCO. En la interlocutòria que es va conèixer ahir, el jutge Pedraz considera que Cerdán va acordar amb l'exmilitant socialista Leire Díez pagaments de 4.000 euros mensuals de fons del partit per pagar aquestes activitats il·legals. Segons Pedraz, la trama liderada per Díez, coneguda com la llanternera del PSOE, va arribar a oferir 50.000 euros a l'empresària Carmen Pano, un dels testimonis del cas Mascaretes, a canvi de modificar la seva declaració. La interlocutòria recull com a mínim 22 reunions a la seu del PSOE a Ferraz, la majoria entre Díez i Cerdán. El punt d'inflexió, segons el magistrat d'aquesta operació, va ser l'abril del 2024. Això va ser coincidint amb els dies de reflexió anunciats per carta pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. En unes anotacions manuscrites, Díez escrivia: «Intentam contactar amb el PSOE 2 anys i només quan passa això de Begoña, algú en rap».
0: I de manera simultània, la seu del PSOE, l'UCO, també ha entrat als domicilis privats dels exdirigents socialistes Cerdán i Sarrías, així com de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació. Sobre aquests requeriments, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, garanteix màxima col·laboració amb la justícia, ho ha dit en roda de premsa des de Roma, on era de viatge oficial.
2: Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició per les diverses qüestions judicials, el cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades, diu, pel bé de l'interès general.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
0: Davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
1: Feijóo qualifica la situació política d'agònica arran de les revelacions de diferents presumptes casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ironitza amb la visita de Sánchez al Vaticà.
3: Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás. Y el octavo mandamiento: no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
0: Els populars apunten també als socis d'investidura i els demanen que deixin de sostenir el govern espanyol, una opció que els socis descarten.
1: El ministre de Drets Socials i membre de Sumar, Pablo Bustindú, ja ha dit que no responen a les exigències del PP.
4: Desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijóo y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
1: Gabriel Rufián, d'Esquerra, insisteix que la línia vermella seria que es demostrés un finançament irregular del PSOE.
5: Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: Rufián també ironitzava, deia que les legislatures duren allò que digui el PNB i precisament la portaveu del Partit Basc, Maribel Vaquero, sí que demana un avançament electoral.
6: Al 2027 no podemos estar en, esta situación de responsabilidad completa.
1: Tot això era els passadissos, mentre dins de l'hemicicle la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha dit que faran tot el possible per fer caure el govern.
7: Nosotros vamos a trabajar para echarles y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente.
0: I aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha donat per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
8: La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja als ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
0: El diputat socialista Marc Pons recorda que les Balears qui anirà a judici per presumpta corrupció és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
9: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom.
0: I Lluís Apestegui,
9: per el Partit Popular.
0: De més, per Mallorca, assegura que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, Vicenç Vidal, al govern de Pedro Sánchez, i fa aquesta pregunta.
10: Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys, en el Congrés dels Diputats?
0: Mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, diu que no veu motius per un avançament electoral.
11: Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions no ho veig.
0: I des de la dreta, Manuela Cañadas de Vox i el popular Sebastià Sagreras reclamen eleccions anticipades.
12: Hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
13: No mos mereixem aquesta vergonya.
0: I tot això quan avui comença l'audiència de Badajoz, el judici per la contractació de David Sánchez, germà del president del govern espanyol a la Diputació Provincial. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen al banc dels acusats per prevaricació i per tràfic d'influències.
14: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Grau a Palma està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases. L'ingrés podria condicionar el seu passi a disposició judicial que inicialment estava previst per avui mateix.
15: Així és, la seva defensa ha demanat que se li faci una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Fins ara, la principal hipòtesi és que les dues dones van mantenir una brega i després la detinguda va matar la víctima amb un ventilador que hi havia a la casa. Però avui, tant Diario de Mallorca com Última Hora asseguren que, segons l'autòpsia, la víctima va morir asfixiada. Els agents del grup d'homicidis continuen amb les diligències.
0: I l'operació contra el tràfic de drogues iniciada ahir matí a Palma ha acabat amb 6 persones detingudes. A més, la Policia Nacional ha intervengut més de mig quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana i de vers 13.000 euros amb dòlars i 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
16: S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir d'avui. Estan acusats de delictes contra la salut pública. L'operació començà a les 6 del matí a la barriada de Sant Goleu. Allà els agents escorcollaren un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i es feia servir com a punt de venda de droga. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaven molta gent entrant i sortint d'allà. Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40.
0: I dues persones varen ser ateses a Hora Baixa per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor, a Mallorca.
15: Efectiu del Parc d'Artà, també de Manacor, sergent del Migjorn i dos tècnics intervengueren en l'extinció del foc que es va produir a Hora Baixa, a la tercera planta. A l'operació també hi van participar la Guàrdia Civil, policia local i els serveis sanitaris que van traslladar les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
0: Són ara les 8 i quart.
17: Seguro que has oído hablar de la Ley de Vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
14: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
0: I ho dèiem als titulars, després de 3 anys de negociacions dures, s'ha signat un nou conveni col·lectiu del gremi de la fusta i del moble a les Balears. Suposa un increment salarial del 16%. La Conselleria de Treball ha hagut de mediar en el conflicte entre patronal i sindicats pels bloquejos i per les dificultats per assolir un acord. De fet, dilluns estava convocada una vaga que finalment es va cancel·lar.
16: El nou conveni signat per UGT i Comissions Obreres inclou també una retribució per pèrdua de poder adquisitiu que es cobrarà abans del mes de setembre. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serrano, i admet que l'acord no ha estat fàcil.
18: Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que tengas una idea, en la sede del TAMI.
16: A la banda de Comissions Obreres, Miguel Pardo ha criticat que no s'hagi suprimit el plus absorbible a la paga per pèrdua de poder adquisitiu, una de les seves línies vermelles. Ara bé, ha subratllat que els treballadors ja volien un conveni nou perquè des de 2024 no tenien cap pujada salarial.
19: Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
16: L'acord s'ha tancat en el TAMIP i tendrà vigència fins al 31 de desembre de 2029.
0: I els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. A les seves butxaques, fins a un 93% dels participants a la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes diu que el conflicte s'ha notat en el seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat especialment a l'hora de comprar combustible, aliment, begudes o productes de neteja.
15: Són aquestes algunes de les conclusions de la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES, que a partir d'ara elaborarà mitja dotzena de sondejos anuals. Segons el vicepresident Antoni Costa, això permetrà tenir dades i també informació de primera mà per poder aplicar mesures i també solucions. Es tracta d'un projecte finançat per l'Impost de Turisme Sostenible i és, de fet, l'embrió del futur Centre d'Opinió de les Illes Balears, que ja s'impulsarà al llarg de la pròxima legislatura.
20: Això és un embrió. El Centre d'Estudis d'Opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant. I ha posat en marxa EOIP.
15: Una enquesta, dèiem, que s'ha elaborat entre una mostra representativa de més de 1.500 residents. És la primera de totes les programades per enguany mateix. Ara se n'acaba d'enllestir una altra, que es publicarà a mitjan mes de juny, sobre la simplificació administrativa.
0: I el govern ha presentat el Pla Estratègic de Producció Ecològica, una eina que, diuen, servirà per consolidar el sector i fer-lo així més fort, rendible i alineat amb els objectius europeus fins al 2030. El document estableix 16 grans objectius estratègics, com l'increment del pas de la producció ecològica dins el sector agrari i impulsar-ne el seu consum, així com per fer front a un altre dels maldecaps d'aquest pagesos, la manca de relleu generacional.
16: Un pla que està consensuat en part del sector, més minoritari però fonamental per la qualitat del producte que ofereixen i, sobretot, perquè cada vegada hi ha més consciència de produir i de consumir ecològic i, per això, per tant, hi ha més demanda. Ara, l'objectiu és aconseguir que la producció i la superfície agrària ecològica passi de l'actual 21% al 25% del total de la producció a les Balears. També se cerca elevar el consum per càpita de producte ecològic fins que superi els 135 euros per persona cada any. L'objectiu, segons el director general d'Agricultura, que és Fernando Fernández, no és només créixer, sinó també consolidar-se.
21: Creo que ha sido un esfuerzo grande por parte de todos, por parte del sector. Tenemos aquí la hoja de ruta para los próximos 5 años y yo creo que si en estos 5 años logramos alcanzar los objetivos estratégicos que hemos puesto en el plan, los que he mencionado, esos 17 objetivos estratégicos, realmente dentro de 5 años, pues el sector habrá dado un salto cualitativo, un salto de escala importante, pues para afrontar el siguiente periodo.
16: El Pla Estratègic de Producció Ecològica preveu una inversió global de més de 67 milions d'euros fins al 2030. Del total, 49 milions ja disposen de finançament disponible, mentre que la resta corresponen a finançament addicional pendent d'incorporació.
0: I atenció als que circulau en aquesta hora per la via de Cintura Palma, on hi ha 2 quilòmetres de retenció per la caiguda d'una moto. L'han pogut retirar tot d'una de la via i no s'ha hagut de tallar cap carril. Ara bé, hi ha més retenció del que és habitual en aquesta hora. L'embòs es concentra entre el cementeri de Sant Valentí i la Vileta en sentit aeroport. I ara vos explicam que l'Hospital de Son Llàtzer ha posat en marxa la unitat de manatge integral de l'obesitat. És la primera d'aquest tipus a les Balears i té l'objectiu d'abordar des de diferents disciplines i d'una manera personalitzada aquesta malaltia que afecta un de cada quatre adults i més del 10% dels menors. La fita inicial és arribar als 3.000 pacients.
15: Sí, perquè l'obesitat incrementa encara més el risc de més de 200 malalties, com per exemple la diabetis, la hipertensió, l'apnea del son o també problemes cardiovasculars. I els experts asseguren que no es pot tractar només amb dietes o també cirurgia, sinó que requereix un acompanyament, diuen, mèdic, psicològic i educatiu continu. La consellera de Salut, Manuela García.
2: Y hay endocrinólogos, hay cirujanos, también hay nutricionistas, hay rehabilitadores, hay fisio, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay anestesiólogos. Es decir, hay todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el abordaje global del paciente.
15: La unitat incorporarà tecnologia avançada pel diagnòstic com l'ecografia morfofuncional i farà també seguiment dels pacients amb aplicacions i sistemes digitals. També preveu crear programes d'activitat física terapèutica supervisada i tallers grupals d'educació sanitària.
0: I el sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i de maig, denuncien que la fuga de professionals agreuja la situació, ja que anticipa un estiu marcat per la falta de personal i per un augment de la sobrecàrrega assistencial.
16: El sindicat d'infermeres lamenta que les illes perden treballadores per les dificultats d'accedir a un habitatge, l'elevat cost de la vida i unes condicions laborals que no resulten prou atractives. El secretari general de SATSE a les Balears, es Jorge Tera, i critica que el govern no pren cap mesura.
3: Esto está generando el que las enfermeras tengan que hacer muchísimas horas extra. Estamos calculando alrededor de 200.000 horas extra de enfermera el año pasado. Y aparte de las horas extra, pues supone muchos días con falta de coberturas. Servicios en los que tiene que haber tres enfermeras quedan dos, servicios en los que tiene que haber cuatro enfermeras quedan tres.
16: El Col·legi d'Infermeria lamenta que les Balears continuen per davall la mitjana estatal en nombre d'infermeres per habitant. La ràtio és de 6,2 professionals per cada 1.000. Recorden que la cura de les professionals implica oferir estabilitat, contractes de llarga durada, més reconeixement de la professió i oportunitat de projecció. La presidenta és Maria José Sastre.
22: I demanam pues, a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar, sobretot, i a retenir el talent, no? Necessitant, pues, davant la cronicitat, davant l'envelliment, davant una població que va augmentant.
0: I Ciutadella descompta un dia més del calendari per celebrar les festes de Sant Joan, que enguany es preveuen multitudinàries. Ahir al capvespre va tenir lloc la Junta Municipal de Sant Joan. Cristina Tomàs ens explica quines són les novetats.
23: La Junta Municipal ha destacat l'actualització del Pla Director de Seguretat de Sant Joan, concebut com una eina flexible per adaptar les mesures de seguretat, sobretot al tram final del pla, on els darrers anys s'han produït accidents greus i mortals. Sentim Maria Jesús Begú, batllessa de Ciutadella.
24: És una realitat que els darrers anys els accidents que malauradament hi ha hagut han estat a la part final del pla. Per tant, aquest Pla Director també preveu millores en aquesta part final. Estem més preparats, hi haurà més dispositiu, hi haurà seguretat.
23: També s'ha anunciat l'inici de campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part del jovent que participa en les festes.
24: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
23: Més de 450 efectius integraran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella, un reforç que, en canvi, no es traduirà en més voluntaris de protecció civil. L'agrupació de Ciutadella només aportarà 4 voluntaris per torn, 2 menys que l'any passat. Denuncien manca de vehicles i d'equips de protecció individual i per això han decidit limitar la seva actuació. Àngel Riera és el cap de l'agrupació de voluntaris de protecció civil de Ciutadella.
25: Sant Joan és un servei que ens agrada molt, que estem superinvolucrats en aquest servei i ens sap greu haver hagut d'arribar fins a aquest punt, però que ja era arribava a un punt que era poc responsable seguir d'aquesta manera.
23: Aquest Sant Joan, Protecció Civil només intervendrà quan siguin activitats per l'1-2 i deixaran de fer tasques preventives.
14: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 8:25, encetam els esports. Parlem de Mario Rivillos i de l'Illes Balears Palma Futsal, que separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
1: Bon dia. En la setmana on es dona el SUS el play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Ribillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits a Somos. Serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Ribillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. L'escoltam parlant sobre el desenteniment amb el president José Tirado a la seva fallida renovació.
4: Bueno, al final, si no hay entendimiento entre las personas, el mejor camino es separarse. Eso está claro, siempre y cuando nos separemos bien. Bueno, con José no hubo ese entendimiento, pero no ha ido a más. Entonces, yo creo que el mejor camino para los dos será separarse. Palma siempre va a ser mi casa, eso lo tengo clarísimo, así me lo han transmitido.

0: Canàries, el podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio demà a partir de les 7:30. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis serà o no el nou entrenador, l'entrenador al Mallorca a la segona divisió. Els que volen aconseguir per la seva banda un ascens, en aquest cas a Primera Federació, són l'Atlètic Balears i el Poblense. El pròxim diumenge pot ser un dia històric per amb dos equips mallorquins. Per una banda, l'Atlètic Balears ha de remuntar el 2-1 enregistrat a Jaén i el conjunt Poble i l'Àguilas varen empatar a 0 el partit d'anada. S'espera que el municipal de Sa Pobla sigui un factor clau per aconseguir l'objectiu. Sentim el defensa del Poblense, Marc García.
1: Jo crec que s'intentarà veure pues, el Poblense que, com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant pues, ser dominador del partit, però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent, i un poble, com ho diu Òscar, dins casa nosaltres hem de ser dominadors i hem de demostrar que el Poblense dins casa pues, és molt difícil tant fer-li gols com treure-li qualsevol punt.
0: Tots dos partits, diumenge en directe per Ivetra Ràdio i també per Ivetra Televisió. Poblense Àguilas a les 12 i Atlètic Balears Jaén a les 7 del capvespre. Més futbol, el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda així sense el primer títol de la seva història. Un trofeu que va aixecar el mallorquí Xavi Riad, jugador del conjunt anglès, que viu un moment dolç. A més d'aconseguir guanyar la Conference ahir, serà l'únic futbolista balear al Mundial. El central de 22 anys ha entrat a la convocatòria del Marroc. Alexia Puté ja es va acomiadar de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el seu darrer partit com a jugadora del Barça. El penúltim partit de Lliga, l'equip català es va imposar per 2-1 a la Real Societat, un enfrontament en el qual Catacoy va ser suplent i Padri Jarro va jugar els darrers minuts. Recordem que Alexia Puté ja es vendrà a Palma, serà el pròxim divendres, dia 5, a l'estadi Son Moix en el partit de la selecció espanyola contra Anglaterra, un partit decisiu per a la classificació directa per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Avui, a les 11 del matí, sabrem si les quatre mallorquines, Catacoy, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey, són a la llista definitiva de convocades que farà oficial, com dèiem, a les 11, la seleccionadora Sonia Bermúdez. El partit Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per Ivetres Ràdio. Serà el divendres dia 5, a partir de les 7:30 del capvespre. En bàsquet, el Sant Antoni cercarà capgirar l'eliminatòria contra l'Insolac Caja 87 per poder ascendir a primera fe pel conjunt eivissenc, que haurà de remuntar els 19 punts de diferència que van queixar a l'anada. Sentim el president del club, Vicent Costa.
2: Hi ha molt d'optimisme. Vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha, és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir a voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc.
0: I també en bàsquet, Carmen Grande continuarà una temporada més a l'Azul Marino. El club va anunciar ahir l'ampliació del contracte de la base madrilenya.
3: Escoltau l'informatiu matí. Ivetra Ràdio.
4: Hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. La Guàrdia Civil va recopilar i durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid. Informació relacionada amb el cas Leire.
5: La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol.
4: I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez.
5: Serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen en el banc dels acusats per prevaricació i tràfic d'influències.
4: I la detinguda per presumptament va matar la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Son Espases.
5: Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
4: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Menorca, polèmica amb la reforma de la plaça Constitució de Mo. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. La renovació de l'empedrat ha generat sorpresa perquè en una part s'han substituït les llambordes històriques per lloses grises. Algunes de les pedres s'han fet malbé durant les obres, una situació amb la qual ja comptava l'Ajuntament. El canvi estètic afecta el 6% de la superfície i ha generat crítiques tant de ciutadans com també de l'oposició.
4: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros als titulars dels trascans que dia 21 de febrer varen atacar i ferir una persona i el seu animal de companyia que va morir hores més tard. Carmen Cires, bon dia.

0: Bon dia. La policia local ha retingut els cans al propietari i roman en sota custòdia municipal. L'Ajuntament ha descartat sacrificar-los i suspendre definitivament la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos als amos. També han denunciat pressions de persones vinculades als titulars dels animals i, d'altra banda, d'algunes entitats animalistes. Enguany, la policia local i la Unitat de Medi Ambient han tramitat 34 denúncies per irregularitats en la tinença d'animals domèstics, atès 53 incidències i intervingut en 19 avisos per atacs a persones i altres animals.
1: I a Mallorca, Binissalem va restablir des d'ahir baixa el servei d'internet. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. El municipi ha estat 24 hores sense connexió a causa d'una avaria al sistema de fibra òptica que encara s'arregla. Els residents han recuperat la cobertura perquè la companyia telefònica emet la xarxa des d'un altre punt de l'illa.
1: I atenció als que circulau en aquesta hora per la via de Cintura Palmo, on encara hi ha retencions per mort de la caiguda d'una moto. Actualitzam la informació en Dani Fornés de la Direcció General de Trànsit. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pot sí, trobar més retenció de l'habitual a la via de Cintura en sentit cap a l'aeroport. Fa una bona estona ha hagut un petit incident entre una moto i un turisme a la via de Cintura, a l'altura de la Vileta, aproximadament un poquet antes de la sortida cap a la Grata de Vall de Mosa. Ha estat un accident lleu, s'han retirat tot d'una, però han quedat a esvorar confeccionant esparte, i això està ocasionant que s'afecta Miron, creï més retenció de l'habitual en aquest punt. També les retencions tenim les habituals a les entrades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com també des de l'autopista d'Andratx, i també hi ha bastanta circulació lenta avui des de l'autopista de Llucmajor, l'altura de l'aeroport i l'entrada cap a la ciutat. És tot per el moment. Bon dia.
1: Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora en la circulació del trànsit. I tot d'una, vos parlant del dret de família. Abans, però, fem aquesta pausa.
4: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
6: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
6: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
6: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
6: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual...
6: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
4: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Les dificultats d'accés a l'habitatge tenen conseqüències en diferents circumstàncies vitals. També suposen un entrebanc addicional en moments ja de per si complicats. Un d'ells és un divorci. L'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen aquesta decisió perquè no es poden permetre viure per separat. Serà una de les qüestions que protagonitzarà les jornades de dret de família que comencen avui a Palma. Per parlar d'aquesta qüestió, saludam Maria Antònia Mateu, vocal de l'Associació Advocada a Palma, que és als nostres estudis, als estudis d'IB3 Ràdio. Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: L'habitatge, com dèiem, serà un dels temes que centrarà aquesta jornada. Quines conseqüències té l'augment de preus de l'habitatge dins del dret familiar?
7: A veure, moltes i molt greus. I molt greus. És un problema de la societat en general, a Balears en particular, però quan se produeix una crisi d'una convivència és un problema afegit, a més, de difícil solució. Una separació, un divorci, un acabament de convivència de per si ja sempre empobreix, se dupliquen despeses, però tal com està ara l'habitatge a Balears, hi ha persones, parelles, que potser venen una primera consulta en el despatx i ens hem trobat en la situació, està constatat, que fins i tot ajornen la decisió de deixar de viure plegats. Bueno, mentida. La decisió de deixar de viure plegats està presa, però se troben en la situació que no la poden dur a terme.
1: És a dir, que han de continuar visquem plegats.
7: Efectivament, han de continuar visquem plegats. Llavors, això està clar que no es vol ni per ningú, ni per aquesta parella, ni pels infants d'aquesta parella. Llavors, a veure, el dret arriba fins a on arriba. Tot aquest, des del punt de vista del Codi Civil espanyol, que és el que s'aplica a Balears amb aquestes situacions, per mi la llei no és bona. La llei obliga en el progenit, en el jutge a otorgar l'ús de l'habitatge familiar en el progenitor que atribueix qui s'acostaia. I això a vegades pot ser una bona solució, solució, però a vegades no és una bona solució. Després mos trobem que en supòsit de custòdia compartida, guarda compartida, sa llei no ho preveu, i el Tribunal Suprem mos diu que sí, que se pot atribuir l'habitatge en caràcter temporal. I jo després sempre dic que amb aquestes crisis hi ha un tercer que és molt important i en canvi no forma part ni de les negociacions ni es part en el procediment judicial quan no s'ha pogut arribar a un acord, que és el banc. Perquè la parella s'ha de posar d'acord, moltes parelles, la gran majoria de parelles, fan un esforç enorme per arribar a un acord, però clar, si aquest habitatge està hipotecat, el banc també hi té que dir. I a vegades no és possible aquest acord perquè el banc denega solucions que les parts proposen. Per exemple, que un s'adjudiqui la plena propietat de l'habitatge assumint íntegrament la hipoteca, llavors l'altre lògicament exigeix quedar alliberat de la responsabilitat de pagament i el banc no autoritza.
1: És a dir, que en aquest procés hi ha moltes parts implicades.
7: Efectivament, finalment. Efectivament.
1: I creu que hi hauria d'haver un canvi, per tant? A dir que en aquests moments la llei no és bona, segons la seva opinió. Pensa, per tant, que hi hauria d'haver un canvi?
7: Jo crec que estic absolutament convençuda que hi hauria d'haver un canvi. El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en a qui atribueix, qui s'acostaria. Però això pot ser, i ho reiter, que no sigui la millor solució. Per exemple, el progenitor custodi pot tenir altres habitatges disponibles. A lo millor en supòsit que no hi ha custòdia compartida o que hi ha custòdia compartida, un dels progenitors està molt més afavorit econòmicament, ja sigui perquè té més patrimoni, perquè han de donar l'habitatge a l'altre en caràcter temporal. Des del meu punt de vista s'ha de reformar necessàriament, perquè hi ha solucions que no són tals solucions, pot ser transitòriament, que és el que s'anomena sa casa niu o sa casa nido, que els infants queden vivint a sa casa i són els progenitors que entren i surten en funció del període de custòdia dels progenitors.
1: I és viable aquesta fórmula?
7: A veure, aquesta fórmula a vegades funciona, però molt poques vegades. De fet, el Tribunal Suprem la veu en disfavor. No és... Sí, és una solució transitòria que va abocada a la banda de l'habitatge.
1: Per tant, el camí, segons la seva opinió, passaria per una reforma.
7: Sense cap dubte. Sense cap dubte.
1: Avui també, en aquestes jornades, em dic que es parlarà de l'habitatge, però també parlareu, tractareu els retards de la justícia per mort de la manca de recursos. Quines conseqüències té el fet que es dilatin tant els procediments?
7: A veure, en dret de família és un drama. En dret de família és un autèntic drama. Per què? Perquè no hem d'oblidar que la gran majoria de crisis de convivència de parella, infants menors afectats per aquestes crisis de convivència. Llavors, se necessiten solucions ràpides, moltes vegades urgents, i l'urgència, malauradament, no és atesa per la justícia. No passa manca d'esforç de fiscals, de jutges, d'advocats, de tots els implicats a la solució d'aquests, sinó passa falta de mitjans. Llavors, jo sempre he pensat que realment no hi ha un interès polític en què la justícia funciona. S'ha de dotar, sense cap dubte, de més mitjans, més jutges, més especialització, més serveis psicològics, l'Institut de Medicina Legal tenen molt bons professionals, però estan sobresaturats de feina. A la millor una pericial, estàs més d'un any a tenir el resultat d'aquesta pericial. I mentrestant, el jutge no pot donar la solució perquè està pendent d'aquest informe. Clar, quan això afecta infants menors d'edat, és que és un drama.
1: Això li anava a demanar quines conseqüències té precisament en el dret de família, no? Quan afecta menors.
7: A veure, la casuística és enorme. La casuística és enorme. Des de se pot donar el supòsit de que hi ha infants que no tenen relació amb l'altre progenitor per estar pendent d'un informe. Llavors, amb infants petits, amb infants en general, però amb infants petits, el transcurs dels temps és fonamental, perquè si m'ho estorben molt, pot comportar la seva pèrdua de lo que es vincla amb son pare o amb sa mare, amb aquest progenitor que no hi té relació, i les conseqüències futures per lo que és la formació integral, per la salut mental d'aquest infant, són enormes. El jutge necessita moltes vegades aquests psicòlegs perquè l'ajudin. Està clar que la decisió és de jutge, però necessita d'aquests pèrits perquè l'ajudin a emprendre la millor solució. I si parlem de jutjats, a Palma tenim la sort de que tenim 4 places judicials especialitzades en dret de família. No és així a Inca i Manacor, però són insuficients. Mm-hmm. És una justícia que necessita molta dotació de recursos. Se parla d'especialització, se pareix que s'ha aconseguit l'especialització, depenent del lloc allà on visquis, però hi segueix havent una manca de recursos enorme.
1: Recordem que parlem ara amb Maria Antònia Mateu, vocal de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família. Avui hi ha un congrés, unes jornades a Palma, i m'agradaria afegir una darrera pregunta en aquests 2 darrers minuts que ens queden d'entrevista. Hem parlat de l'habitatge, també de la situació de la justícia, però quins altres assumptes també vos preocupen com a advocats especialitzats en família, i es parlaran també en aquestes altres jornades?
7: A veure, mos preocupa molt un tema que tal vegada és molt més tècnic. Intentaré explicar-ho bé perquè el públic en general ho entengui. A veure, l'any passat, el mes d'abril de l'any passat, va entrar en vigor una llei molt important, perquè va suposar, a més de la reorganització de tot el sistema judicial, la introducció de lo que se diuen es MASC, que és que abans d'anar en el jutjat tu has d'haver intentat arribar a un acord. Mm-hmm. Que aquesta filosofia està molt bé. De fet, tots els advocats de família, jo diria tots els advocats especialitzats en família, ja ho duiem a terme, no perquè mos obligués allà, i perquè a més és un deure deontològic. I a més les estadístiques ho diuen, que es percentatge de procediments de mutu acord és al voltant d'un 80% enfront dels procediments contenciosos. Però què ha comportat aquesta llei? Aquesta llei ha comportat un retard molt important en aquells casos que no és possible arribar a un acord per a interposar una demanda. Llavors, si ja hi havia situacions greus, s'han agreujat per aquest retard. I a més, altres qüestions molt importants és que el legislador no és que legisli malament, és que legisla fatal. Hi ha hagut una modificació del procediment verbal, que afecta en el procediment de família, i els especialistes no mos posen d'acord quin procediment hem de seguir.
1: I de bé, de tot això en parlareu avui, en aquestes jornades de dret de família que comencen a Palma. Maria Antònia Mateu, vocal de l'associació, gràcies per haver-nos acompanyat avui als estudis.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Arribem a les 8:45.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8:45 minuts. Bon dia. Binissalem ha restablert el servei d'internet. El municipi ha estat 24 hores sense connexió a causa d'una avaria. El sistema de fibra òptica que encara s'arregla als residents han tornat a tenir la cobertura perquè la companyia telefònica emet la xarxa des d'un altre punt de l'illa. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retencions, sobretot a l'entrada a Palma des de l'autopista de Llucmajor. Un camió ha quedat averiat un poc tantes d'esperar de congressos i això està ocasionant en aquest punt més retenció de l'habitual. Aproximadament hi ha un quilòmetre i mig de retenció, no molta, però precaució si circulen per aquest punt. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soja, també a l'altura de la Taulera. I en sentit cap a l'aeroport, davant d'atencions, és el túnel de Gènova i a la zona de les escoles, que comencen pràcticament des de la Taulera fins a la zona de les escoles, així que avui, paciència. També a l'entrada de Palma, des de l'autopista d'Inca i des de la carretera de Maracol, Argolenta. És tot, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
4: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
0: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
1: L'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones. D'aquesta manera, finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Olivia Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Cor va comunicar presencialment a 101 persones a principi de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n voluntàriament. A les altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar varen ser requerits a través del BOE. La regidora portaveu del consistori, Mercedes Celeste, explica que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació administrativa irregular.
6: L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
5: Sigui com sigui, el procediment tira endavant amb el requeriment que la justícia marqui el calendari de desallotjament.
1: I ho dèiem al començament, Binissalem va restablir des d'ahir hora baixa el servei d'internet després de 24 hores a causa d'una avaria al sistema de fibra òptica que encara s'arregla. Els residents han tornat a tenir la cobertura perquè la companyia elèctrica, la companyia telefònica, volen dir, emet la xarxa des d'un altre punt de l'illa.
5: El batlle del municipi, Víctor Martí, ha criticat a la companyia ja que no els hagin avisat i molts serveis essencials, com el centre de salut, han sofert complicacions per mantenir el seu habitual funcionament.
7: És que pareix estar que un lloc de repetició que ha d'instal·lar amb la cortera que s'havia espanyat i que s'estava fent, s'estava arreglant, no? Però, clar, hi ha molta gent que fa que ve de treball, és molt, molt complicat. Sobretot una queixa directa de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
5: En tot cas, l'avaria es preveu solucionar ja demà divendres.
1: Més qüestions als ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible. La presidenta del govern i els consistoris l'han visitada per establir les primeres actuacions.
5: Netejar la finca i evitar el risc d'incendi que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari de les institucions després d'efectuar la compra d'aquesta finca al desembre de l'any passat. Són 122 hectàrees de superfície forestal que han pogut ser adquirides amb 1,2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. És la presidenta del govern, Marga Proens.
8: El més important és protegir i preservar aquest espai i el seu entorn. En segon lloc, obrir aquestes finques pels ciutadans de les Illes Balears perquè la puguin disfrutar.
5: Els dos ajuntaments, Selva i Escorca, ja preparen un pla de gestió de la zona i un dels primers projectes que es comencen a perfilar és la ubicació d'un aparcament públic a la zona de la finca més propera al coll de Sa Batalla. Joan Roger i Antoni Solivelles són els batlles.
9: Aquesta adquisició representa una gran taca verda, una gran taca pública, una gran taca natural a la zona central de la Serra Tramuntana.
10: Intentarem fer net, donar seguretat als visitants i recuperar la finca, sobretot, el principal és per evitar el risc d'incendi ara mateix.
1: Per la mare de les 47 banderes blaves que han rebut les Balears que acrediten la qualitat dels ports i platges de les illes. Un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que podrà identificar 33 platges de les illes i a 14 ports.
5: Un dels 14 ports de les Balears on ja oneja la bandera blava és el de Sóller, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera aquesta distinció. Miquel Nadal és el batle de Sóller, Juan Manuel Lafrente, conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
11: Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
5: Quant a les platges, les illes sumen una distinció més que el 2024 i en reben 33. També un seguit de reconeixements especials, com el cas de Muro. El municipi rep per 6ª vegada una distinció pel servei de socorrisme, segons explica el batle Miquel Porter.
12: Són la que més catalogacions té, i jo sempre he dit el mateix, és a dir, la platja de Muro serà més guapa o més fea, però lo important és que sensiblement som la primera platja d'Espanya.
5: I Alcúdia per la SAC Accessibilitat, José Palacios, president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor.
13: Trabajando por la vida humana y el otro municipio trabajando por la inclusión en derechos de las personas con discapacidad.
5: I també recuperen la distinció a la platja dels Dols, a Ses Salines i la de Cala Major a Palma.
1: També destacàvem avui que el Consell ha firmat 3 convenis de col·laboració amb Sindicatura de Comptes, la UNED i el Col·legi de Secretaris i Interventors i Tresorers per ampliar la formació municipal.
5: El president Llorenç Galmés ha destacat que l'oferta formativa estarà adaptada a les necessitats del personal dels ajuntaments i això, ha dit, permetrà una gestió més eficient dels serveis que es presten a la ciutadania.
14: Jo sé quan vàrem arribar al llarg d'aquesta legislatura, ens vàrem comprometre a millorar la formació de tots els treballadors de la nostra institució, del Consell de Mallorca, però també ajudar a millorar la formació dels funcionaris i treballadors de tots els ajuntaments de l'illa de Mallorca. I ens ho van comprometre amb un objectiu molt clar: millorar els serveis que s'ofereixen als ciutadans d'aquesta terra.
5: Els acords signats estableixen que tant la sindicatura com el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers poden proposar formació sobre alguna qüestió d'actualitat de les que més interessen als ajuntaments. El Consell coordinarà aquestes formacions i donarà a conèixer els seus cursos a la web.
1: En successos, 2 persones van ser ateses a hora baixa per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Calamillor.
5: Efectius del Parc d'Artà, de Manacor, el sergent de Migjorn i 2 tècnics interveniren ahir en la extinció del foc que es va produir a la 3ª planta. L'operació també hi varen participar Guàrdia Civil, Policia Local i els serveis sanitaris que han traslladat les 2 persones afectades fins a l'Hospital de Manacor.
1: I acabant recordant que enguany fa 100 anys de l'estrena musical de l'himne de Mallorca, La Balanguera, un poema escrit per l'autor palmesà Joan Alcover i versionat posteriorment amb música per commemorar precisament aquesta efemèride de l'obra cultural balear, organitzat demà una cantada multitudinària a tots i cada un dels municipis de l'illa. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. Després de Miró, després de Plensa, la Llotja de Palma acull a partir d'ara Arrels, una espectacular exposició de Caterina Grosse, un autèntic referent internacional de l'art contemporani que ha omplert l'edifici amb tones d'arena i amb un pi mort i tot amb una pàtina de colors llampants i elèctrics que contrasten. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb la pedra de l'edifici històric de Guillem Sagrera.
2: De fet, la protecció d'aquest espai ha estat la gran preocupació durant el muntatge. La Llotja gaudeix de la màxima protecció patrimonial i aquesta instal·lació comportava autèntics reptes logístics que ens explicava el comissari i també director d'Esbaluar Museu, David Barro.
3: Se generó todo un sistema de trastes como los conciertos musicales que técnicamente tenían que llegar a 3 metros al final llegaron a 2 metros nosotros lo hicimos de 4 y 5 metros para asegurarnos que era imposible que la pintura pudiera flotar más allá, ¿no? Se forraron todas las columnas de la lonja, es decir, de hecho lo que no se ve ahora está un plástico por debajo.
2: També el trespol, on l'artista ja ha imprès les seves pintures, està protegit amb un plàstic, i al damunt 40 tones d'arena d'una pedrera de Llucmajor i les restes d'un pi del jardí del galerista Pep Pinya, tot plegat epicentre d'aquest muntatge únic, fet expressament per aquest espai, que és allò que més agrada a Grosse.
4: So it's unique, it's very special, it only exists here, in this moment, and that is something that I love.
2: Arrels es podrà visitar fins al mes de gener i s'uneix a les grans exposicions dels darrers 3 anys, una oferta per on han desfilat ja 1 milió de persones.
1: I mentre el Tribu Fest escalfa motors per posar-se en marxa, ja a partir de demà coneixem tots els detalls d'un altre festival, el Pollença Rock 2026, que tindrà lloc més tard, dia 7 i 8 de juliol, al claustre de Sant Domingo de Pollença i que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i Pel de Gall.
2: I serà amb festa, però també amb nostàlgia de la bona. És el que ha anunciat Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, podríem dir amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i tot plegat permetrà poder tocar amb la seva veu algunes de les cançons.
5: No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa a la tira, no?
6: Deixa'm pensar com t'ho puc dir, deixa'm pensar.
2: També hi presentaran el bo i millor de tot el seu repertori. De fet, enguany celebren els 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca, ho deia Dani Alegret.
7: Sempre diem que el públic mallorquí transmet una energia brutal. O sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.
6: Tenc un estal fet amb diaris, quines columnes, quin títol...
2: Els Amics són el cap de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall i qui compartirà escenari amb Sau seran Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar. Pep Suassi.
8: L'excusa perfecta que mos ha juntat una altra vegada enguany aquest Pollença Rock és celebrar l'any que ve els 35 anys de moltes coses, no només de música per nosaltres, perquè nosaltres les hem viscudes aquí, que ara hi ha molta normalitat de que els grups cantem en català a Mallorca, però en el 92 vos dic jo que no era fàcil.
2: Tot això, com dèiem, el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, amb les entrades ja a la venda.

0: I són ara les 9 del matí. L'informació judicial marca l'actualitat d'aquesta jornada en què comença l'audiència de Badajoz al judici al germà del president del govern espanyol, a David Sánchez. Això després que la Guàrdia Civil recopilés ahir, durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer de Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire.
1: La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díaz per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Coldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. El president del govern central, Pedro Sánchez, insisteix que el partit col·laborarà amb la justícia, mentre que PP i Vox reclamen la convocatòria d'unes eleccions anticipades.
0: I l'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen el divorci perquè no es poden permetre viure per separat per la crisi de l'habitatge.
1: L'advocada i vocal de l'associació, Maria Antònia Mateu, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil espanyol, el que s'aplica a les Balears amb aquests supòsits per esquivar aquesta problemàtica en moments tan complicats com la separació.
2: El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en a qui atribueix qui s'acostaria.
0: I la Unió de Socorristes ha convocat per aquesta hora una manifestació davant la plaça de Cort. Asseguren que les platges de Palma viuen una situació d'abandonament. I connectem en directe. Neus Pericàs, bon dia.
3: Bon dia, així és. Hem pogut parlar amb Cristian Meloni, secretari general del sindicat Unió de Socorristes Mallorca, que ens ha explicat les raons de la concentració d'avui.
4: Entonces, queremos que el operativo esté a la altura de lo que es la ciudad de Palma y de lo que son las necesidades, porque yo creo que somos uno de los municipios de España con mayor incidencia paramédica.
3: Destaca que a les platges de Palma manca accessibilitat, seguretat i higiene. Menciona també el regidor de Medi Ambient, Llorenç Bausà, i el batlle Jaime Martínez per la seva incapacitat de negociació i adverteix si la situació no millora hi haurà vaga a partir del vespre de Sant Joan.
4: Va haver huelga, los compañeros están frustrados con la dotación de mínimos del 100% y han planteado recoger firmas con el objeto de plantear con el objeto de expresar su disconformidad con ello y la posibilidad de que las playas no tengan seguridad en esas fechas, a partir de esa fecha.
3: Així que amb aquesta queixa comença l'ultimàtum a l'Ajuntament de Palma.
0: Gràcies, Neus, en directe des de la plaça de Cort. I a la Junta Municipal de Sant Joan a Ciutadella s'ha anunciat l'inici de les campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part dels joves que participen en les festes. Ho ha explicat la batllessa Maria Jesús Bagur.
5: Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya. I hem iniciat ara aquesta feina. És més complicada perquè ve d'una altra comunitat autònoma, és més complicada perquè estem xerrant d'una quantitat molt més grossa d'instituts, de municipis, però bueno, la qüestió és detectar coses i voler-hi fer feina per millorar.
0: I un darrer punt, la detenguda per presumptament va matar la seva sogra al barri de Pere Grau, a Palma, està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Son Espases.
1: Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dijous.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: I hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol.
1: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Comencem el programa de nou amb molta calor perquè tenim en aquests moments 22 graus de temperatura. Notarem una pujada del termòmetre que afectarà sobretot les zones del nord-est de cada illa, arribant fins i tot a superar durant el dia d'avui els 34 graus a zones de Mallorca. Molta precaució i sobretot protecció també davant aquestes temperatures tan elevades perquè ahir, recordem, es va produir la primera mort per cop de calor d'un home de 80 anys a Àlaba. El mapa que compartim just ara a pantalla i que descrivim pels oients parla per si sol, mai millor dit, cap nígol i predomini de sol a tot l'arxipèlag. Deixant de banda la meteorologia, seguirem ben pendents de l'evolució, però avui l'actualitat diu la ressaca després de la jornada d'ahir, marcada pels registres de la UCO, a la seu de Ferraz, del PSOE a Ferraz, a Madrid, i també per les declaracions que va fer després el president Pedro Sánchez a la seva visita a Roma, gairebé 13 hores, a la seu del Partit Socialista. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per poder maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes o el govern espanyol. Una situació que va provocar la reacció dels diferents partits polítics. La presidenta del govern, Marga Proens, va parlar de segrest de la democràcia. Escoltem un fragment.
4: Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba Suco. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin la veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
1: En crònica de successos vos contam també que ahir va tenir lloc una gran operació antidroga a Sant Coleu. Bon dia, Joana.
5: Així és, Marta, bon dia. La Policia Nacional va detenir fins a 6 persones després d'escorcollar una antiga nau de llanterneria en aquesta zona, Sant Coleu, a Palma, compartimentada ara en infrahabitatges. Hi residien més d'una desena de persones. Els agents hi varen intervenir cocaïna, marihuana i també heroïna. Està previst que avui els arrestats passin a disposició judicial. Les denúncies d'aquest veïnats o dels veïnats de la zona explicaven que hi havia molt de moviment de gent i varen destapar aquest punt de venda.
1: Avui, dia 28 de març, crec que podem ja donar per inaugurada la temporada també dels viatges d'estudis. Bon dia, Xisco.
6: Bon dia, Marta Grau. Tot i que a tu, a mi i a Joana, mos queden una mica lluny aquests viatges d'estudis. Les coses com són, però l'arribada del mes de juny, milers d'estudiants de la península tornen a Mallorca per fer els viatges de final de curs, especialment a zones com Serenal o Magaluf, i el mateix passa amb estudiants de les illes d'aquí, que també surten a altres illes o altres indrets. Per gaudir, com dèiem, del seu final de curs i viatge d'estudis. Anys enrere generaven moltes queixes per renou, excés d'alcohol i problemes de convivència, sobretot a Mallorca, però segons veïnats i cossos de seguretat, sembla que ha millorat notablement. Després ho analitzarà.
1: I avui amb el nostre veterinari Manu Ruiz vos explicarem que aquesta imatge que veureu i que descrivim pels oients pot tenir els dies comptats, o millor dit, ja té els dies comptats.
5: Sí, ja no se pot fer això que acabem de veure en pantalla i que descrivim pels oients, deixar el cap fermat a un fanal, per exemple, o a la tanca d'un comerç, o fins i tot al costat de la porta del supermercat mentre entram a comprar el pa o fer un encàrrec ràpid. Ja sabeu que ha estat durant dècades una estampa d'allò més quotidiana i habituada en els nostres barris. Ara, però, aquest gest tan arrelat ja forma part del passat, podríem dir, perquè és motiu de sanció. L'entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal a Espanya ha transformat per complet aquesta estampa que vos dèiem i les obligacions dels titulars d'animals de companyia, prioritzant així la seguretat i la cura, sobretot dels animals, en els espais públics i prohibint de manera expressa i explícita unes certes conductes que abans Marta podien considerar inofensives.
1: Després aprofundirem en aquesta qüestió, però ara, quan són les 9 i 9 minuts, frase del dia, sempre reflexionam, aturam una mica, i avui?
6: La frase és d'Antonio Gala, que tal dia com avui va morir fa 3 anys, aquest poeta, novel·lista i dramaturg espanyol, autor entre d'altres de La passió turca o Anillos per a una dama, parlant de les relacions humanes, va dir que aquesta societat ens ho posa fàcil a l'hora de fer l'amor, però no a l'hora d'enamorar-nos.

0: començat aquest dijous, eh?
1: Dijous...
0: L'amor, l'office in dier.
1: Dijous, aquest de setmana. I Escòs ho sap, no, Marta
0: Grau? I amb l'amor a l'aire, Xisco Nadal, te demanda què parla tothom avui.
1: I avui tothom parla del Papa Lleó XIV, que durant la seva visita a Espanya, quan passi per Barcelona, parlarà en català a la Sagrada Família.
2: Som guapes, som diferents, totes les llengües de la gent són gracioses, innocents, fan discursos eloqüents.
1: El Papa Lleó XIV parlarà en català durant la missa que presidirà la Sagrada Família el proper 10 de juny. Segons ha avançat RAC1, part de l'homilia, així com alguns cants i pregàries, es faran en català, combinats també en castellà i llatí. La visita del Pontífex a Barcelona coincidirà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, l'acte central d'un viatge de 2 dies carregat d'activitats. Un dels moments més multitudinaris serà la vela prevista a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja hi ha 40.000 persones en plaça reservada i el Papa arribarà a l'estadi cap a les 8 del vespre amb el Papa Mòbil. Tornem a veure el Papa Mòbil en directe, el manco a prop. Farà una volta a la pista d'atletisme i després respondrà preguntes de joves i presidirà una pregària. També s'hi instal·laran una 50 de confessionaris. Així que si alguna de les dues té qualque pecat que vulgui expiar, és el moment d'agafar un bitllet per anar a Barcelona. A més, durant tota la visita s'instal·laran pantalles gegants al centre de la ciutat per seguir els actes en directe. Què vos sembla aquest detall del Papa de parlar en català en aquesta missa a la Sagrada Família? Creus que s'ha inspirat en Lolita Flores, que també parla català a Mallorca Confidencial, pel·lícula coproduïda per IB3 i que demà arribarà als cinemes? Jo ja no sé com fer més promo de lo que se fa en aquesta casa.
0: No, i ho fas molt bé perquè
1: jo ja no puc lligar
0: entre
1: més
0: línies, mai clar, millor dit, eh?
1: Subtil.
0: I hem de dir que no estava el guió, eh?
1: No, que no se noti.
0: Sí, que això també és
1: que
0: important,
1: no se noti que nosaltres venim a vendre el nostre producte, aquesta pel·lícula, Mallorca Confidencial, que demà arriba als cinemes, que després ahir. És que ja la setmana me passa volant. Després ahir vàrem anar a la preestrena en Elena Furiase. Que no tornaré a dir que en Elena Furiase semblava que l'havia escopit la mà, perquè m'ha enrenyat.
0: Però tu m'has dit això?
1: Clar, ma mare m'ha dit que és un poc més respectuós, s'ha de comentar els looks de sa gent.
0: Però si anava divina.
1: Anava divina de què?
0: A mi em va encantar el seu look.
1: Next. No puc entrar en un altre pic en aquest debat.
3: No podem estar d'acord en tot, no passa res.
0: No. De fet...
1: Però anem al papa.
0: Estem molt contat, bé, després...
1: Clar, perquè tu no hi eres.
3: Després te vas perdre.
0: És veritat. Després
1: no quan, no ets, dia. Quan no hi ets, aprofitam.
3: Passen coses.
1: Per malparlar de les teves amigues.
3: Jo no sé si...
0: Estàvem parlant del papa. Joana, què t'assembla que parli en català?
3: Jo no sé si s'ha inspirat en la Lolita o no, però vull dir que m'encanta. I darrerament troc que m'encanten moltes coses que fa el papa. I no és que pugui presumir de ser ni molt religiosa, ni molt catòlica, ni molt res de tot això, però m'agrada, per exemple, que hagis tirat les hores en Andorra el Trump. M'agrada que hagi fet aquesta encíclica dient que mos estem deshumanitzant amb la IA a les totes i que la tecnologia no ho és tot. I m'encanta que tingui aquest gest de parlar en català a Barcelona. Clar que sí, o sigui que molt bé, papa.
1: Jo te compraria el discurs si ja avançàs una miqueta més en el reconeixement dels drets LGTB. El papa francès sí que havia avançat molt amb aquest tema i vas arribar al Papa Lleó XIV i tot no va fer anques enrere en tot allò que s'havia avançat, sobretot en temes de drets LGTB.
0: Pot ser el papa se fa un poc esperant aquesta qüestió, perquè és vera que va començar d'una manera molt tímida. No, vull dir que no te sorprengui que ho faci en un futur pròxim, perquè és vera que va ser un papa que va començar d'una manera molt, molt tímida i que no mos va acostumar a declaracions fortes i de sobte, com apuntava la Joana, va començar a parlar de Donald Trump, l'altre dia va parlar de la intel·ligència artificial, no oblidem que també ha parlat de la importància, no?, dels migrants, del flux d'arribades a diferents països, o sigui que ell poc a poc està introduint els temes que li preocupin. Vull pensar que també dins aquesta agenda parlarà dels drets LGTBIQ+, o vull pensar que no ho deixarà de banda, no? Però és vera que ha començat d'una manera més pausada, més tímida, o sigui que bé, jo sóc optimista i desig que
3: bé, sí.
1: És un home que
3: carta...
1: ha fet seva sa màxima, aquella de festina lente, no? T'has de vestir poc a poc per després córrer. Vora.
3: No, la nostra carta en el papa, que ara ha de passar per Espanya, per Barcelona, per Tenerife, la Laguna, no sé si Tenerife o la Laguna, bé, no ho sé, i per Madrid seria un poc això, que no oblidi que tothom té drets i que no ha de menys tenir la gent que ja ha aconseguit alguns drets. O sigui que, papa, fem-nos cas.
1: a Madrid, ara que ho dius, després de tenir intents que ahir no varen poder per tota sa llau informatiu en so registre a la seu de PSOE a Ferraz. Si avui tenim de repassar les portades, una de les portades va dedicada precisament en això, que en Cristian Gálvez, en Passapalabra, i sa seva parella, na Patricia Pardo, seran els encarregats de presentar lo que serà l'acte central de sa visita del papa a Madrid, vorem. És a dir, vendrà amb una agenda ben carregada d'activitats. No serà un viatge de llaures, ve per feina.
0: 9:15 en punt en la bona companyia de Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i Jolanda Ruiz a la producció. Començam el dijous.

0: Bon dia. En plena tempesta política per la nova trama que esquitxa el PSOE per suposadament intentar aturar processos judicials contra el partit i la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, avui comença el judici a David Sánchez, germà del president espanyol, per prevaricació i tràfic d'influències. S'asseu al banc dels acusats per haver obtingut, presumptament, un lloc de feina fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Sánchez va ser contractat com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques, en un cas en el qual hi ha 11 persones investigades més. Entre ells, l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, i també l'exassessor de la Moncloa, Luis Carrero.
0: Les acusacions populars sol·liciten per ell 3 anys de presó i 12 d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia, recordem-ho, en demana l'absolució.
1: La setmana que ve, entre dilluns i dimecres, s'han de declarar els testimonis. No serà, però, fins dijous 4 de juny, quan està previst que declarin ja els acusats, entre ells el mateix David Sánchez.
0: Mentrestant, a l'Audiència Nacional, els 10 acusats del cas Kitchen comencen a declarar a partir d'avui, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díez. El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i per eliminar proves de la caixa B del partit.
1: Està previst que el primer a declarar sigui Francisco Martínez, exnúmero 2 al Ministeri d'Interior. Després ja arribarà el torn de Fernández Díaz. La Fiscalia demana per tots dos fins a 15 anys de presó. Concretament sol·licita una pena de 15, tant per l'exministre d'Interior com per l'ex seu número 2. Per Villarejo, en canvi, en demana més, 19.
0: Canviant de qüestió, l'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteix que de cada vegada més parelles ajornen el divorci perquè no es poden permetre viure per separat per la crisi de l'habitatge.
1: L'advocada i vocal també de l'associació, Maria Antònia Mateu, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil espanyol, el que s'aplica a les Balears amb aquests supòsits per esquivar aquesta problemàtica en moments tan complicats com és el d'una separació.
2: El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en qui atribueix, qui s'acostaria.
0: Precisament avui hem sabut que la compra-venda d'habitatges continua frenant-se a Espanya, amb les Illes al capdavant del rànquing, només per darrere de Navarra. L'arxipèlag que registra una de les caigudes més fortes, un descens del 17,8%. Al mateix temps, però, els preus continuen augmentant amb una pujada del 4,2%. Són dades del mes de març del Consell General del Notariat que constaten que el mercat acumula ja 6 mesos consecutius de descensos que, en canvi, no va acompanyat, com dèiem, d'una baixada en els preus, al contrari.
1: I és que, tot i aquesta davallada de les operacions, els preus continuen disparats i no baixen. El metre quadrat aquí a les Illes s'ha encarit un 7%. Arriba als 4.161 euros de mitjana, amb un increment interanual del 4,2%. Les Balears continuen així entre els territoris més cars de tot l'estat per poder comprar una habitació.
0: Així arribem a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
5: Tentol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts i continuem pendents del temps perquè aquests dies, és la realitat, tenim molta calor. Jornada estable, llueix el sol, però avui encara més notarem la pujada de les temperatures. Afectarà sobretot les zones del nord-est de cada illa, arribant inclús a superar-se els 34 graus a diferents zones de l'illa de Mallorca. Així que moltíssima precaució i sobretot també protecció davant aquestes temperatures tan elevades, perquè ahir es va produir la primera mort per cop de calor d'un home de 80 anys a Àlaba. El mapa que compartim a pantalla descriu la situació per si sola. Sol per tot arreu, cap núvol i predomini del bon temps per pràcticament tot l'arxipèlag, Joana.
1: Sí, així és, una calorada en totes les lletres, podríem dir, però no només calorada aquí, sinó que aquest episodi és comú també, o se repeteix a molts d'indrets d'Europa aquests dies. Les autoritats de França i també del Regne Unit han advertit que podrien persistir aquestes temperatures sense precedents per un mes de maig, en un moment en què pots les esperaven i que ha duit els governs a demanar o advertir sobretot sobre els riscos per a la salut d'aquesta calor.
2: Les onades de calor a Europa, ara com comentaven a Joana, s'han tornat més freqüents i més greus en els darrers anys, i els científics ho han atribuït a un augment de les temperatures globals, impulsat principalment per la combustió de carboni, petroli i gas. De nou, precaució per aquest canvi tan brusc. I ara...
1: T'has quedat?
2: No.
1: T'has quedat?
2: Ara ho explicaré. M'ho havia apuntat a mà i no he vist més text, però, quan arriba sempre aquesta hora, les 10 i 7, aprofitant per obrir una finestra a l'exterior i respirar una mica en directe. Si no vaig errat, ara connectam amb Cat de Pere, on podem veure aquesta estampa meravellosa. Veïm la mà en calma, com aquella cançó de Navet. Mar en calma i un atardecer. I totalment, però és un amanecer en lloc d'un atardecer, perquè som pas de matí. Veïm aquesta queritgina típica d'aquests dies. Això vol dir que avui farà calor, ja ho deieu, les temperatures no seran fàcils de dur. Si qualcú va a fer una volta per Cat de Pere, per favor, fotoprotecció. Sortiu sempre amb una mica, amb una gorra, en roba, o si no, amb un fotoprotector de factor 50, perquè no volem ensurts. Però aquesta és la finestra que hem pogut obrir ara, aquesta de Cap de Pere, Joana.
1: I ara n'obrim una altra, anant fins a Punta Prima, on també s'esperen temperatures per sobre els 34 graus. Aquí ja veiem com la gent... Després me direu que és mallorquins, menorquins, eivissens i formenterans. No n'edam fins al mes de juliol. Però mireu, aquesta hora són les 10 i 8 minuts.
0: Ara...
1: I quanta de gent...
0: No, me colaré en el teu argument. Neden o estan a poc entrant...
1: Escolta,
0: no, de
1: veres, escolta'm,
0: la majoria
1: si ja
0: d'aquesta gent que veiem a pantalla està... Que mira, si li s'enfoquen la cara, segur que estan així, perquè la majoria només arriba...
1: Marta Grau, fas una interpretació molt pròpia...
2: I sobretot que ets una gran actriu, podries repetir... No, un moment.
0: No, sobretot, ho faig quan no se m'enfoca.
2: Per favor, que s'aturi el món. Podríem tornar a fer l'efecte entrar dins...
1: De fred.
0: Només si se m'atapa... Se m'atapa amb les imatges
1: no,
0: i torno a sortir a la platja.
1: No, en qualsevol cas, ara has dit això i jo te desmentiré en directe, me sap greu que ets la nostra directora, però t'he de desmentir perquè la majoria de persones estan per damunt de genolls i també de ses caderes, i això ja vol dir que ja te pots tirar. I la majoria dels que neden estan fins al cap.
0: Jo vaig ficar un peu aquest cap de setmana.
1: Ahir hi havia 26 graus i mig de temperatura
0: d'aigua
1: a Menorca. 32 graus i mig a Lloret de Vistalegre. Això és estiu com si fos juliol, Marta Grau. Pots nedar.
2: És estiu... Que... atmosfèric, estimada, però s'aigua encara no ha tingut temps d'encalentir-se.
1: 26 graus i mig t'apareix poca temperatura, és un brau ja.
2: 26 graus, jo troc que és freda.
1: Tu el que vols és anar és una terma d'aquesta...
2: Exactament. Mira, ara, com si fos jo, fins que no té la temperatura de les termes Txetxeni de Budapest, jo no m'ha fet dins aigua, les coses com
0: són. Estic totalment d'acord amb tu, Xisco Nadal, tot i que no tots els balears pensam al mateix.
2: No, però això és allò bo de la diversitat.
0: Exactament.
2: Que tothom nedi a les temperatures
0: de totes
2: que li faci il·lusió.
0: Que sí que estic d'acord, totes, que és la primera vegada que connectam amb una càmera en directe, amb una de les nostres biuquis, i surt tothom dins aigua. I és veritat, se pot donar quasi per inaugurat l'estiu. I a les 10 de matí. Són les 10 i 10 minuts. Deixant de banda la meteorologia per parlar d'altres qüestions que també també ens preocupen perquè cada vegada se parla més, no?, de les diferents pandèmies, infeccions, malalties, virus, i en aquest cas torna a agafar protagonisme l'èbola. Torna a activar les alertes sanitàries internacionals arran d'un nou brot a l'Àfrica Central, especialment a les zones del Congo i també a Uganda.
1: Així, Marta, es tracta d'una malaltia infecciosa greu, hem de dir que és greu, amb una elevada mortalitat que es transmet per contacte directe amb fluids corporals de persones o animals infectats. La preocupació creix per la rapidesa de la propagació, l'arribada a zones urbanes i també el fet que la variant detectada ara actualment no disposa en aquests moments de vacuna autoritzada ni tampoc de tractament específic, Xisco.
2: I en volem parlar precisament amb l'expert en salut pública d'aquest programa, en Joan Carles Marc. Joan Carles, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Xisco, com va?
2: Encantat, com sempre, de parlar amb tu, i te volia demanar per fixar conceptes en els nostres oients i en els nostres telespectadors. Què és exactament l'èbola i per què continua sent una malaltia tan temuda arreu del món?
3: És una malaltia temuda, bàsicament, perquè és una malaltia, com deia Joana, mortal. És a dir, la mortalitat és molt elevada i, per tant, oscil·la entre un 25 i un 80%, depèn de la sanitat de cada país i les possibilitats que tenim dels serveis sanitaris d'oferir la sanitat adequada. És una malaltia tropical per un virus que és un grup de virus, que és l'ortoebolavirus, i que en aquest cas té una diferència marcada, no?, perquè és un brot lligat a un virus que és el Bundibugio. Bundibugio és un virus que, primer, no té cap tractament, és molt més ràpid de contagiar-se i, per tant, genera una mortalitat molt més elevada, no? Normalment genera una sèrie de signes i símptomes amb febre alta, vòmits, diarrees, dolors abdominals, dolors musculars, mal de cap, mal de gargamella, diarrea. I sobretot, per què genera la mortalitat? Perquè pot generar hemorràgies internes i externes. És una malaltia d'aquestes que venen dels animals, en aquest cas venen d'un murciélag, d'un murciélag,
1: i
3: en aquest cas d'una rata pinyarda, exacte, no me sortia, i això que nostre en tenim, però no me sortia. Això d'estar tan lluny a vegades fa que perdi les paraules algunes. Però de totes formes, aquesta història entre els animals i les persones que marca tant l'actualitat dels virus que tenim és una qüestió que anirà augmentant, serà una qüestió que tindrem cada dia més i que, per tant, això obliga a intentar invertir en una salut no tan sols humana, sinó també animal, com a element que permeti una acció molt més conjunta de tots els sectors.
1: Joan Carles, d'on que es transmet amb fluids, realment és així, com se transmet, i sobretot quins falsos mites també convé que se desmenteixin, perquè sempre que parlam de virus, pandèmies i altres herbes, també sobrevolen alguns mites que també convé que se desmenteixin, no?
3: Sí, està clar que se transmet sols per sang, per fluids, per vòmits, per saliva, per suor, per femta, per semen, també. Però està clar que no se transmet per l'aire, i això és una de les coses que hem de tenir molt clares. No, això dificulta que sigui una pandèmia, no? Perquè una malaltia que no se transmet per l'aire difícilment se transmet molt ràpidament. En aquest cas, a pesar de que hi ha una transmissió més ràpida de lo normal del que és l'èbola, és una malaltia que no se transmet ràpidament, en general. I, per tant, això hem de tenir clar que és difícil que generi una pandèmia, no? Però no vol dir que els sistemes sanitaris no hagin de tenir-ho en compte, han d'estar pendents. En aquest moment on la circulació de gent és tan fàcil, anar a Àfrica, venir d'Àfrica, és tan fàcil que és molt freqüent que hi hagi virus que vagin d'una banda a l'altra. Quan hi ha virus que vagin d'una banda a l'altra, generen més infeccions. És el que està passant a Itàlia. A Itàlia hi ha una sèrie de gent afectada, bàsicament per gent que ha vengut d'Àfrica. Normalment són virus que se troben a Àfrica i hi ha gent que els agafa allà, ve aquí i aquí els han de tractar. Per tant, aquesta és una clau que hem de tenir, no? No és fàcil que sigui una epidèmia, no és fàcil, manco fàcil que sigui una pandèmia, però sí que vol dir que els sistemes sanitaris han de generar una salut pública molt més important. Això vol dir que necessitem una agència estatal de salut pública, necessitem una agència a les Illes Balears, necessitem un treball en temes de vigilància epidemiològica molt més important perquè no mos agafi desprevenguts i, per tant, mos pugui fer més problemes del que tenim.
2: Clar, Joan Carles, quan comentava a Joana la introducció dels temes, fet de que aquesta variant no tingui un vaccí específic, complica molt aquesta resposta sanitària. Tu deies, la sanitat pública ha de donar una resposta. Ha d'estar forta i ha de saber, sobretot, com gestionar-ho. Però el fet de que no hi hagi un vaccí complica molt aquesta acció sanitària?
3: Ho complica, sobretot, Xisco, en ullots on hi ha aquest virus, és a dir, que a Uganda, el Congo, en aquests llocs sí que ho fa molt més difícil, perquè no hi ha un tractament que sigui efectiu i que pugui ajudar a tractar-ho allà mateix. Això és on ho afecta principalment. Quan ve aquí una persona amb un èbola d'aquest brot bundibugio, està clar que el bundibugio la podem abordar. Està clar, encara que no hi hagi un tractament efectiu, directe, un vaccí que pugui ajudar a afrontar-ho molt més fàcilment, però sí que podem fer una sanitat que pugui treure aquests pacients sense grans problemes. Està clar que sense gran problema no vol dir que alguns se morin, perquè sabem que la mortalitat és elevada, però també podem fer coses que puguin ajudar a que aquesta gent no passi d'aquí. El problema és, el problema, torna a dir, és a Àfrica. Aquí a Europa, amb un bon sistema sanitari, els problemes són molt menors, eh? I per tant hem de tenir clar. Però no vol dir que no haguem de fer una bona vigilància epidemiològica, hem de tenir clar quins són els contactes, hem de fer un seguiment de contactes. Tot això és fonamental per fer front en aquestes qüestions.
0: Una crida també a la calma, com deia Joan Carles, de moment aquell brot està contingut, però clar, tampoc se pot davallar la guàrdia, sobretot per la preocupació que no hi ha, com dèiem els meus companys, una vacuna específica, no?, per abordar aquesta malaltia. Joan Carles, sempre és un gust parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
3: Un plaer, com sempre, estar amb altres.
0: Igualment. No deixen de banda la salut, en certa manera, perquè ara parlam d'una moda que ens preocupa i molt. Els vapejadors s'han convertit en una de les principals portes d'entrada a l'accés a la nicotina per part dels joves. Segons una enquesta de la Societat Espanyola de Medicina de Família, els menors de 24 anys són avui el grup que més fuma, o millor dit, que més vapeja a Espanya, en xifres que doblen la mitjana de la població. Xisco.
2: Gustos atractius, moda, estètica i una percepció menor del risc que la del tabac convencional expliquen a lo millor l'auge d'aquest fenomen. El problema és que molts adolescents consideren el vapeig menys perjudicial, mentre els experts ja alerten que pot consolidar una addicció primerenca a la nicotina i evidenciar un buit legal i de control que encara genera molt de debat.
1: Volem parlar d'aquest fenomen, d'aquesta corolla que ara per aquesta activitat o d'aquest vapeig, i ho volem fer amb en Salvador Tàrrega, que és membre de la Junta Directiva i delegat balear de nofumadores.org. Bon dia, Salvador, com estàs?
4: Hola, què tal? Bon dia.
1: Bé, d'entrada te volen demanar si estem davant d'una nova generació addicta, no en el cigarre convencional, però si és la nicotina a través dels vapejadors.
4: Sí, efectivament. Crec que ho heu explicat molt bé. Però és que et porta darrere d'entrada en el tabac. Finalment, és el que acaben la majoria dels vapejadors. Desgraciadament, a Balears ha augmentat el vapeig aquests darrers anys en un 53,9% i en els centres escolars més d'un 80%, diríem que quasi un 90% entre nens que poden oscil·lar entre 10 i 18 anys. La cosa és greu perquè la gent a vegades llança missatges equivocats on diu que bueno, pues no té tantes substàncies químiques, diguem, de qualque manera patògenes o que podrien crear patologies, però sí que el nivell de nicotina, la majoria d'ells en tenen.
0: Salvador, són xifres altíssimes les que has compartit, altíssim, no?, per part dels joves, sí. L'augment, no? Aquí alguna cosa falla. Tal vegada és la percepció que tenen els joves, com has explicat tu, no?, d'aquest aparell que no suposa o creuen que suposa manco perill, però per tu, què és el que falla?
4: Sí, clar, hem d'anar a l'arrel de tot, no? És a dir, mentre el tabac està controlat per impostos indirectes i se pot només vendre a determinats llocs, el vapeig se pot comprar a qualsevol lloc. No està sotmès a un control, malgrat sí que és vera que està prohibit per les autoritats en el mateix nivell que el tabac, però no se controla. El problema que tenim a Balears i a Espanya és que quan posem una norma no fem que se compleixi. Si no, no s'entendria per què tanta gent pues, té aquest accés tan fàcil en el món del tabac via vàper. Recordem que el vàper és com una espècie de vapor, aire calentat, però que té nicotina, aromatitzants, i té, sobretot, polietilen glicol, i, en fi, una sèrie de components que no són gens bons. I la nicotina és el que crea l'addicció, igual que en el tabac. I això se diu que en els estudiants pot crear una merma important en el cervell i en el seu desenvolupament, tant intel·lectual com físic.
2: Clar, Salvador, ara en parlàvem de que tenien gustos diferents, que això et feia molt atractius. La publicitat que s'ha fet d'aquests vapers, aquesta prohibició per a manca de control que tu comentaves, i també la presència a xarxes socials, no sé si són la combinació perfecta perquè els joves hagin caigut de quatre grapes amb aquesta cultura dels vapers.
4: Sí, efectivament, això els fa més atractiu i veuen que, de qualque manera, pres, els és relativament senzill no només adquirir-los, sinó fumar-los. Però el problema més greu és que, com sempre, hi ha diverses coses que determinen el fet de l'accés en el vapeig i en el tabac per part dels joves. Una, és que hi hagi nula repressió paterna o materna. Segona, la falta de veure que els perjudicis que això pot crear a llarg termini, perquè d'entrada no veuen que els hi hagi cap merma de cap tipus d'aspecte dins la seva vida dia a dia, però sí que és vera que un percentatge molt alt de gent que ha deixat el vapeig s'ha incorporat en el món del tabac. I ja sabem que el tabac, un cigarro, per exemple, per te facis una idea, són 3.000 substàncies químiques, dels quals 69 són cancerígenes. Jo vaig fer el meu doctorat en tabaquisme passiu. He conegut de prop morts de gent que no havia provat un cigarro, però era abans del 30 de desembre del 2010, quan se podia fumar en espais tancats i la gent moria per inhalació del tabac i totes aquestes substàncies que vos he comentat.
1: Ara que explicaves o que deia, no, que hi ha poca repressió paterna, en alguna ocasió fins i tot mos han contat en aquest programa que a comunions, que ara, per exemple, els temps de comunions, ja s'inclou com a regal en aquests infants un vapejador, que mos va sorprendre moltíssim com a regal. Però sigui com sigui, que et cert és que no està regulat, no? Hi ha com un buit legal, que supos que fins que no qualcú faci qualque cosa per regular-ho, passarà que serà com molt bo de fer veure que la gent compra aquest vapejador, veure anuncis, veure que la gent vapeja pel carrer, o fins i tot a les escoles, perquè, dèiem, no hi ha una regularització i està com en un limp. Què podem fer amb això?
4: Efectivament, has comentat dues coses que són molt importants totes dues. Una, me recorda, no sé si qualcú té més edat que 40 o 45 anys, quan abans a les comunions se repartien cigarrets a les dones i cigarrets a els homes, no? Bueno, pues això torna a començar. I el que tu has dit, ho has explicat molt bé. Fins i tot, Bob Esponja i coses atractives que puguin fer. Això s'ha vist a comunions ara. La segona part del teu comentari, que és superinteressant, és quin buit legal hi ha. Anem a veure. Com he dit abans, no hi ha un control d'on se pot vendre aquest tipus de producte. Què passa? Que tothom hi té un accés fàcil, inclús, malgrat estigui prohibit per menors de 18 anys, és fàcil arribar-hi. En tercer lloc, hem de recordar que el problema que tenim respecte al tabac no és que puguem posar noves normatives que no se pugui vapejar ni fumar a platges, a terrasses i tal, que això està en camí, però mai acaba ni el govern nacional ni el autonòmic de donar la passa amb valentia. No ho acaben de fer perquè sempre tenen alguna cosa més important. Però vull dir que, efectivament, el problema del vapeig és un problema que té aquest buit legal de no ser, diguem, reconegut com a algo que pot perjudicar la salut i com a tal s'hauria no només de regular, sinó que també sancionar. Ja dic, el problema d'aquest país és que no només a vegades posant-se normes, sinó que no controlant que se produeixi aquestes normes. I l'exemple, i a cap. De tot això és que les escoles, a vegades, per molt que vulguin controlar els professors i els directors dels centres escolars, d'amagat en els banyos, sí, pues, se m'apatja. I això és un greu problema.
0: I tant, i està passant. I per això m'ho sembla idoni, no?, poder abordar aquesta qüestió per reivindicar que si existeix aquesta classe de buit legal, el Manco se pugui posar fil a l'agulla per aquest assumpte que afecta la salut dels nostres adolescents, de nins, parlant, perquè a vegades afecta menors. Salvador, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
4: Moltes gràcies a vosaltres per haver-la abordada. Moltes gràcies.
0: Igualment.
4: Enhorabona.
0: Mireu, sense deixar de banda les substàncies, algunes d'elles molt perilloses, i de fet algunes no s'associen a que realment passa un poc com el vapeig, a que realment són perilloses. L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros en 2 anys a la gestió de les bombones del conegut, recordeu, de gas del Riure. S'han confiscat aquestes bombones al municipi. És un residu perillós que no es pot tirar al FEMS de qualsevol manera, Joana.
1: Clar que no han d'anar molt alerta. És un residu considerat perillós que també suposa un mal de cap per als hotelers de l'illa. Què fan amb aquest residu? Idò, tot i la seva perillositat, la gent ho associa a un ús recreatiu, però l'exposició habitual en aquesta droga pot provocar lesions greus que afecten la mèdula espinal o els nervis perifèrics, a vegades de manera irreversible.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, un 1% dels joves d'entre 14 i 18 anys en consumeixen. L'òxid nitrós produeix un efecte euforitzant de manera gairebé immediata i el seu consum s'ha popularitzat entre els joves a causa del seu cost tan baix, el seu fàcil accés i també el desconeixement sobre els seus efectes secundaris. Així que, alerta.
0: I, de fet, els que han crescut en els anys 80 o han tingut una adolescència o joventut en els anys 80, i jo record que era superpopular, que no, ni tan sols s'amagava la gent, que s'oferia per als carrers i és vera.
1: Com ara els vapejadors.
0: Sembla mentida, no? La gent ho feia com per fer una rialla, per descomptat, sense ser conscient, no?, del risc que podia suposar
1: per la
0: salut.
1: Però mira la quantitat de residus que genera i que d'alguna manera s'ha de gestionar correctament perquè escampats o tirats arreu poden també provocar problemes.
0: Moltíssima gent pensa que és inofensiu encara, eh?
2: El nins del 80 massa ben sortit. Vull dir, perquè la radiografia que has fet indica que...

0: el seu ús.
1: Perquè Sarrià ho associa amb una cosa positiva, encara que sigui a través d'una substància, i no sempre és així. L'altre dia vaig trobar l'àlbum de la meva comunió, el vaig mirar i hi ha una foto de tots els cosins fumant. Jo no, perquè fins i tot mai he fumat perquè sempre va fer molta mania. Però hi ha la típica foto i veus a 5 nins de debés 10-11 anys en so xigarrat i fent la primera riai amb aquest tema que ho trobaven superdivertit.
2: I no t'ha comprat a tu la teva predina xigarres de xocolata? Els que tenim una edat també se venien i feia sa gràcia.
1: Repetesc, massa ben sortit els nins dels 80.
2: 10 i 28, uns consells tornen tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Voleu postres?
3: Són brunis a core.
4: Clar.
3: És que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
6: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons
9: a mon pare.
10: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: A la Cònia.
13: A meus pares.
14: A la meva padrina. Dadicul desbonin.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui li dediques aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
15: Això, que t'estim molt.
16: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
17: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
18: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau.

0: Continuem en directe, això és El Dia, per si just vos incorporeu en aquest moment. Seguim a través de la ràdio, també a través de la televisió, i parlam d'un clàssic de tots els anys. Amb l'arribada del mes de juny, milers d'estudiants de la península tornen aquí a les Balears per celebrar els viatges de final de curs, especialment a zones, per exemple, com Serenal, Magaluf, i el mateix passa al revés, amb estudiants d'aquí que també surten a altres illes o a altres indrets per gaudir del seu final de curs i del seu famós viatge d'estudis.
1: Viatges que anys enrere, podien dir, generaven moltes queixes per renou, per excés d'alcohol i problemes de convivència, sobretot a Mallorca, en aquestes zones que comentaven a Marta, a Serenal i a Magaluf. Però és vera que, segons veïnats i també cossos de seguretat, ha millorat notablement gràcies a més coordinació, control policial i implicació dels organitzadors. Ara, Llumajor ja activa en aquests dies un dispositiu especial per afrontar precisament una nova temporada amb l'objectiu de combinar oci i convivència.
2: I per xerrar-ne ja tenim en connexió a Xisca Las Colas, la batllessa de Llumajor, qui podem saludar. Xisca, molt bon dia, com estàu?
3: Hola, molt bon dia a tots.
2: Encantat de saludar-vos, batllessa, i volia demanar-vos quant d'estudiants s'esperen en guany a Serenal i sobretot quin dispositiu hi ha preparat per part de l'Ajuntament de Llumajor.
3: Idò, ha hagut una minva important d'aquests darrers anys. Abans s'esperava setmanalment uns 3-4.000 estudiants i en aquest moment estem xerrant d'un mil·lenar per setmana o per blocs de 5 vespres, que se comença aquest pròxim dia 7 de juny i s'allarga fins després de Sant Joan. I ho tenim, com heu comentat, coordinat amb turoperadors, hotelers i la nostra policia local.
2: Clar, i què ha canviat respecte de fa uns anys, quan els viatges d'estudis generaven molt més conflictes? No sé si aquesta minva de pressió assistencial, que hagin passat de 3.000, 4.000 a 1.000, ha facilitat molt la tasca per part de la policia i de l'Ajuntament.

0: Bueno, jo crec que hem de tenir present que des del Covid cap aquí, aquests darrers 6 anys, ha canviat completament les persones que venen. En aquest cas, els estudiants són joves igualment peninsulars que venen al seu viatge d'estudis, però és vera que venen amb una mentalitat distinta. Ja no només cerquen aquella sortida i desfogar-se, sinó que també ja demanen activitats esportives i culturals a part d'alternar amb activitat nocturna, com només faltaria, i de veure que també aquesta reducció de nombre d'estudiants facilita les tasques de coordinació.
1: Un canvi de paradigma, Valessa, que supos que també ve provocat, induït, per la feina que també se fa, no només a casa, que esperem que a casa facin una mica de pedagogia, sinó també a les escoles i en els instituts, que imagino que també d'alguna manera han d'intentar fer-los entendre que un viatge ha de ser una sortida d'oci per passar-ho bé i no que en el final se creï o se provoqui un disgust, no? Perquè aquesta també és una responsabilitat de professors i professores que han de tenir, que han d'assumir, que també és delicada. Ara tot no parlarem amb professors, però clar, imagino que també, més enllà d'aquest augment de policia, d'aquesta coordinació entre hotelers, organitzadors, empreses d'oci, també intuïu que hi ha una mica de consciència, no?, per part dels alumnes i de les escoles i famílies.
0: Hi ha més consciència per part d'aquestes noves generacions, completament d'acord, no? Amb el que parlàveu abans de jo entrar en relació amb el consum d'altres substàncies. Crec que la mentalitat ha canviat, la manera de sortir i de venir és distinta, i això, evidentment, tant famílies com escoles estan implicades, perquè si no, no seria així, i l'ho he dit, no? Aquesta nova generació de joves, evidentment, que perquè els hi toca, volen activitat nocturna i volen riure i passar-s'ho bé, però també ja cerquen altres alternatives més enllà de soci nocturn.
1: També és veritat que no tothom està content de rebre tant de visitants joves, de tant d'alumnes aquestes setmanes. Què li diríeu en els veïnats, no?, que encara tenen molèsties o episodis incívics, que han de passar uns dies una mica preocupats per renous o per aquestes visites d'alumnes de diferents escoles i centres escolars?
0: Bueno, sabem que en el nostre cas Serenal de Llumajor comença a l'època ara, aquest pròxim dia 7, que està, podem assegurar que està coordinat, que si hi ha renous, pues, evidentment demanant disculpes per avançat, però que esperam que funcioni com aquests darrers 3 anys, que les queixes per renous han estat mínimes, que el control de l'accés a la platja de Serenal de Llumajor també és una cosa que m'haurà servit molt perquè els nostres residents puguin seguir disfrutant de la zona i de casa seva, i que, per tant, aquest és el camí, que tot el que ha funcionat fins a dia d'avui ho seguirem fent igual, i que tot el que se pugui millorar hi posarem de les nostres mans per part de l'administració.
2: Valessa, quina sensació tenen vostès quan fan tanta feina, quan es coordinen els dispositius, quan s'intenta, no?, que aquest missatge de convivència, d'actuacions educades per part dels estudiants, no?, quan s'intenta que cali aquest missatge i de sobte s'arriba a l'aeroport de Palma i torna un dels temes que avui abordem en la nostra tertúlia, no?, i de sobte se troba amb un cartell enorme, de grans dimensions, que diu en alemany el que passa a Mallorca es queda a Mallorca, no? Quina sensació, com se queden després de tenir constància de notícies com aquestes?
0: És impotència, aquesta és la veritat. Des de les administracions, en la part privada, s'està fent feina per canviar el model turístic, per allargar temporada, per desestacionalitzar, i veure missatges com aquest només a l'entrada del nostre aeroport, pues, com us dic, impotència. Aquí hem de fer feina tots de manera conjunta, no va de colors. Volem el millor per nostres residents, perquè aquí tenim molt clar que vivim del turisme, però els que vivim aquí hem de viure de manera còmoda, i aquest missatge de la rebuda de l'aeroport no és de sagrat de ningú.
2: Si li sembla, Valessa, afegim a la conversa Joan Xamena, de l'Associació de Directors de Secundària, a qui també volen demanar com viuen ells aquestes sortides, que no deixen de ser també una responsabilitat molt important pels professors. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I és així, és una responsabilitat molt important, imagino, pels professors.
3: Sí, jo crec que de vegades no som conscients de la responsabilitat que té el professorat quan s'endú l'alumnat de viatge, i moltes vegades això, no, crec que no toquem els peus en terra, i s'exigeixen els viatges, l'alumnat se'n vol anar, evidentment, i el professorat fa l'esforç, però probablement són coses que m'haurem d'anar plantejant, i que no dic jo que qualque dia això deixin d'existir.
1: Clar, una responsabilitat i assumir també que s'ha de fer aquest viatge perquè als alumnes els fa il·lusió, però vos provoca, vos crea una responsabilitat enorme. No sé si han canviat aquests viatges en els darrers anys des del punt de vista dels centres, no? Que posen normes, que posen condicions, que d'alguna manera intenten que l'alumne que faci aquest viatge ho faci amb responsabilitat i sobretot donant-se tranquil·litat en els grups de que no, se desbaratarà.
3: Sí, evidentment són normes o coses, diguem, de la més sensat, vull dir, tenint en compte actuacions sensates, sentit comú, que a vegades avui en dia reclam per tot una mica, i que siguin activitats, evidentment, educatives. Vull dir, es tracta d'un viatge d'estudis, no un viatge de plaer, que moltes vegades també això ho canviem o ho tenim mal entès. Se tracta d'anar a fer activitats on puguin aprendre, evidentment poden ser activitats divertides i poden ser activitats físiques, poden ser, però són per tenir un aprenentatge. I evidentment això a vegades les normes aquestes són difícils d'assumir, hi ha famílies inclús que no estan d'acord, vull dir, perquè pensen que són massa restrictives, però vull dir, hem de pensar que de vegades se'n poden anar de viatge 90, 100 alumnes, amb 7-8 professors, durant el vespre. Tots podeu preveure que a vegades no se segueixen les normes, se surten de les habitacions, se poden passar d'habitacions entre balcons, pot passar qualsevol desastre, i a vegades és complicat saber on és el terme mig perquè tothom ho pugui disfrutar, i el professorat també, evidentment, tenint una seguretat i una tranquil·litat que tothom arriba a casa seva i tothom hi ha pogut disfrutar del viatge.
1: Joan, ara que des de les sortides nocturnes i de que moltes vegades se poden passar d'habitació en habitació, fins i tot fent allò que coneixen com el mal anomenat balconing, mos han fet arribar que d'una escola de Palma, d'un centre educatiu de Palma, hi ha hagut professors que se neguen directament a seguir fent viatges d'estudi perquè vàrem, en un dels darrers viatges, haver de viure una situació d'aquest tipus. Se pot negar un professor a un centre educatiu a dir, mira, jo no vull assumir aquesta responsabilitat, no vull haver de passar pena i de que passi qualque cosa. Vorà passar mai que un professor vos diga, mira, jo no, jo, encara que sigues tutor d'aquest grup, d'aquesta classe, no vull fer el viatge d'estudis. Se pot negar?
3: Sí, evidentment, vull dir, és que no tenen cap obligació. Nosaltres tenim a vegades tutors, en el nostre cas és viatges a quart d'ESO, i tenim tutors que no volen participar del viatge, i evidentment ha d'haver professorat voluntari, que té aquest nivell o que li fa ganes de dir que hi vulgui anar. Darrers anys no hem tingut massa problemes per ara, però sí que sabem que hi ha centres que tenen problemes per trobar professorat que pugui acompanyar l'alumnat en els viatges, i jo crec que és una cosa que anirà passant, perquè està veient que inclús ha hagut companys d'altres comunitats que han tingut problemes de temes judicials, etcètera, etcètera, i evidentment el professorat pensa que no vol estar tranquil per anar-se'n, i si no ha d'estar tranquil, s'estima més quedar a casa.
2: Batllesa, una pregunta més. Quan deia vostè a l'inici d'aquesta conversa, que és veritat, s'han reduït els viatges d'estudis, ha hagut una espècie de canvi també de paradigma, això deu ser també perquè la gent o s'estan fent bé totes les tasques de prevenció, o realment aquest missatge, com dèiem, ha arribat a calar dins la societat i ja no entenem un viatge d'estudis ara com el que es feien anys enrere, en què tothom acabava patint. Professors, personal de l'hotel, m'imagino que alguna cosa m'ha après.
0: Evidentment, perquè si no seria així. Crec que la feina d'algunes famílies i de sector educatiu s'ha reforçat. Jo crec que el missatge, a més, és molt positiu, perquè quan a nivell de turoperadors ens sol·liciten activitats esportives alternatives i culturals dins del mateix municipi, o que puguem posar-nos en contacte amb altres municipis per oferir diferents ofertes, és que les coses s'estan fent bé, tot i que a vegades per dir que no i que costa arribar.
2: Exacte.
0: Però que quan els mateixos turoperadors arrel d'aquests estudiants mateixos o professorat ens sol·liciten aquestes activitats més enllà d'un oci nocturn, és que les coses pues, van per bon camí, a poc, però que anem per bon camí.
2: Xisca, l'Escola Esbadlesa de Llucmajor, Joan Xamena, de l'Associació de Directors de Secundària, tot dos, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a
2: vosaltres. I Pau, bon com els viatges d'estudis d'enguany, que és el que desitjam. Gràcies a tots dos. Mireu, quantes vegades hem dit que tot el dia estem amb el mòbil a la mà, que no el deixem ni per anar al bany, pensar que tenim... És vera, aquests dispositius s'han incrementat les morts per als selfies i també per als atropellaments. Però atenció a aquesta notícia que ens arriba des de Tenerife, perquè l'Ajuntament de la Laguna ha instal·lat un semàfor que projecta llum en terra per alertar vianants que van distrets amb el mòbil. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
1: I d'aquesta manera, els qui caminen mirant cap avall reben el senyal d'advertiment fins i tot sense fixar-se en la senyalització convencional. Que com funciona i del sistema consisteix en un mòdul òptic sincronitzat amb el semàfor principal capaç d'emetre una franja de llum vermella, com poden veure en les imatges, en el camp de visió inferior del vianant quan el pas està prohibit. La mesura pretén reduir les infraccions i evitar situacions de risc que en els darrers anys han derivat en accidents greus i fins i tot en accidents mortals.
4: L'elecció del lloc no és, on està ubicat no és casual. L'entorn concentra un flux constant de persones, moltes d'elles en situació de vulnerabilitat, ja sigui per motius de salut, cansament o estrès que es troba de vora un hospital. En això també s'assuma la presència del tramvia, les vies del qual travessen la zona i han estat escenari de nombrosos accidents i ensurts provocats per vianants que creuen sense mirar. Els conductors d'aquest tramvia ja han alertat en repetides ocasions de frenades d'emergència i de maniobres forçades per evitar atropellaments. Una raó més per intentar reduir les hores d'ús que feim d'aquest dispositiu. I com que de vegades caminar mirant el mòbil, doncs aquest semàfor pioner, en aquest cas a Canàries, ens indica que qualque cosa està passant i que mos hem d'aturar.
2: Camineu mirant el mòbil? Sigueu sincers?
4: De vegades.
1: Pic, sí. Fins i tot caminant, passejant el car. Sí, sí, ho feim molt, vull dir que tiris la primera...
4: Així és una maroto.
1: No, que tiris la primera pedra, qui no ho fa? Vull dir que tots hem de fer una mica de...
2: Autocrítica.
1: Autocrítica, sí. Perquè moltes vegades està molt bé que passem
2: pedagogia. Heu treballat alguna vegada per
1: però
2: mirar el mòbil?
1: Però això sense mirar el mòbil, Marta Grau. Sí.
2: Fisco Nadal?
4: Sí, jo tenc una psicomotricitat reduïda. Fent tendència a caure i ensopegar i mai veig les coses. També perquè estic una mica sec.
1: És d'aquests que quan treballa se troba, jo què sé, 5 eurets, 10 eurets...
4: No.
1: No.
4: Me vaig trobar un pin mai. Crec que eren 2.000 pessetes en terra sortint d'escola. Estan parlant de l'any 89-90.
1: Tornaven a 80.
4: Ha plogut perquè eren pessetes i no m'ha tornat a passar mai de trobar-me euros en terra. Ni pessetes ni res. Drama.
2: Per favor, deixeu el mòbil en manco quan...
4: Va pensar que no has de dir, per favor, tireu doblers quan passin xiscos, perquè ell es pugui trobar.
1: Passem que cau.
2: No, màxima precaució, perquè el que ja no és lògic és que mos juguem la vida, no?, amb aquest dispositiu. 10:45, ja ha arribat als nostres estudis el veterinari Manu Ruiz, més conegut com a Catman. Parlem amb ell tot d'una d'alguns canvis que afecten la llei de benestar animal i com, per exemple, imatges típiques com un cap fermat a la porta d'un supermercat. Això ja ha passat a la història, vos contant per què. Thank you.

0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: Un dijous més ha arribat el moment de tenir cura dels nostres animalons en companyia de Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris, amb qui comentarem un parell de notícies que han generat molt de debat entre les persones que conviuen amb els animals.
1: Sí, i d'entrada, Marta, volem comentar la llei de benestar animal i algunes situacions quotidianes que molts de propietaris se demanen si encara se poden fer o no. Com, per exemple, deixar el canet a la terrassa o fermat davant d'una botiga o al supermercat tot sol un parell de minuts, fins i tot, per poder entrar a comprar espai.
2: I en volem parlar amb el nostre manescal de confiança, que no és altre que Manu Ruiz, de la Ribera Veterinari, ja ho ha dit na Marta Grau, però aquí tothom coneix com a Catman. Bon dia, Manu Ruiz. Aquí sota botxe, qualcú ha dit comprar el pa hauria d'estar permès i deixar escar just a la porta. Què diu exactament, Manu? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs? Què diu exactament la llei de benestar animal sobre tenir escans precisament fermats a la porta d'un comerç?
3: Bueno, la llei diu que no es pot. Ja està, és fàcil. No té més. Aquí podem entrar a un debat.
2: Manu, que en dos punts, taxatiu.
3: Sí, jo som una mica així, de tota manera.
1: És que ja
3: no se pot i te posen multes bastant grans, o sigui, vull dir... Sí, això supos que ve provocat perquè hi ha molta gent que no posa xip i que no identifica els seus animals i, clar, en el final... I s'abandona, no? Perquè, clar, està comprant el pa o ha deixat el callar. I jo crec que això és el que ha provocat, justament, aquesta normativa, diguéssim.
1: Després hi ha una altra qüestió, és tenir escar tot el dia a una terrassa, tu ets a fer feina allà on siga, i, per exemple, li pega, no sé, en l'estiu, ara que ja comença a haver-hi aquestes temperatures tan altes, tot el dia et sol, i per ventura fins i tot no té ni aigua ni menjar. Però bé, tenir-los a una terrassa moltes hores, això està permès o no?
3: No, tampoc, però aquí també podríem entrar un debat. A un pis tancat sí, però a una terrassa de fora no, perquè, bueno, sí, fa sol i fa calor i tot el que tu vulguis, en un pis també fa calor. Potser pues, si li poses algo perquè estigui a l'ombra i està bé, bueno, és un debat. Aquesta llei sempre ha estat molt, molt així i bueno, tot se pot comentar, clar. No? A un pis tancat està bé, no passa res, perquè clar, és que teva i ningú pot entrar, però si està fora una terrassa ja, multa. Bueno, jo ho deixo així, que cadascú li pegui per pensar
0: Manu,
3: el que vulgui.
0: Jo, de totes maneres, que ha hagut gent que els ha deixat dies de moltíssima calor durant
3: l'estiu,
0: i que això ajuda també aquesta, perquè aquesta gent prengui consciència.
3: Sí, i lo d'escotxo, que també que ho xerram bastant, no? Que, bueno, jo crec que ja quasi ningú ho fa, però també, no? Hi ha gent que...
0: Sí, vale,
3: com que ara no puc deixar escar de fora per anar a comprar espà, doncs el deixen escotxo.
0: No, molt pitjor. Hem parlat moltes vegades de com augmenta la temperatura rapidíssimament. No sé si tu has tingut casos de cops de calor derivats per un cau o un cotxe.
3: Sí, de fet, els problemes que dins un cotxe, normalment, la temperatura, si de fora fa 30, dins el cotxe pot arribar a més de 30 graus, o sigui, 60, no? I arriba un moment que, bueno, la proteïna, com un ou, quan fas una truita, arriba un moment que la proteïna se coagula i en els cans, o una persona igual, també passa. I clar, això no se pot tornar enrere, no? Tu no pots fer que una truita torni a ser un ou, i això no és possible, i en un cas tampoc, no? Doncs de vegades arriben, tu fas que baixi la temperatura, ta-ta-ta-ta, però els canvis ja s'han fet i normalment acaba malament la història, sí.
2: Mai ho havia vist des d'aquesta perspectiva, gràcies que tenim en Manu. Clar, un piquet, has fet una truita, ja no pot tornar-se ou, i clar, la proteïna humana també coagula. Ara aniré alerta de quedar-me dins el cotxe.
3: De fet, si escà, quan arriba...
2: No, tant els cans també, jo ara pensava en mi, que jo tinc tendència a quedar-me dormit, de vegades, dins el cotxe, procuraré no fer-ho.
0: No, qui s'adorm dins el cotxe, aparcat a ple sol?
2: Bueno, mem, qui s'adorm en el cotxe, no és que aparquis en el sol voluntàriament, però pots aparques un moment determinat, el núvol que te tapava se retira i te despertes i dius, ai, quina que és el que fa, que a mi això m'ha passat un pic, i vaig començar a suar.
3: Clar, però bueno...
2: I jo vaig dir, però per favor, què està passant? I tot, vaig obrir les finestres.
3: El teu cos té un sistema d'alerta i en el final te vas despertar. El problema és que escà no pot sortir d'allà. Això és el problema. Ell no està dormint, ell està despert, però no, segurament el seu cos també li està dient, escolta, surt d'aquí, que no va bé. Però clar, no pot, això és el tema.
2: I
3: no és una qüestió de deixar la finestreta una mica oberta, clar, perquè tampoc no l'has deixat superobertes, no? Perquè, clar, han de guardar el cotxe també.
2: No, i que me'ls podrien robar escar, també. Si el deixes, si el deixes podrien, obert, sí. Digues que
3: bueno,
2: sortir.
3: Segurament, en aquell moment que vivim, no serà tant un... Bueno, pot ser que sí que no, mos el robin, però segurament serà més que algú que te denunciï, no? Perquè has deixat dins el cotxe.
2: Aquí, amb aquesta excessiva regulació que ha produït aquesta llei de benestar animal, no farà que gent com jo, que pot ser contemplant d'una manera llunyana, llunyana, la possibilitat d'adoptar un cas, no ho facem. Perquè ara, per exemple, vas a fer una volta i si t'han de multar, jo penso, si vas a comprar espà de veres, no, que, no parlant d'abandonament d'animals, no parlant de res, és una situació quotidiana que, perquè és que no entri dins el forn, perquè no millor els animals no haurien d'entrar per tot arreu, això també és un debat que s'hauria de mantenir en un moment determinat.
3: També, si està, el, també està la llei, si el, on si el, poden entrar i o no.
2: Si el deixes de fora dos minutets... vas a comprar una barra de pa, en tornar ja que te posin una multa, no sé fins a quin punt això desincentivarà que qualcú decideixi tenir un animal de companyia.
3: Això ja t'ho he dit abans, és com un debat i aquí podríem xerrar molt. Mira, aquesta llei també diu, per
2: no
3: exemple...
2: Avui en mare
3: no està pels
2: debats.
3: No, mai.
0: No, és la llei i és la llei.
3: Aquesta
0: no
3: llei també
0: que...
3: diu, per exemple, perquè això abans no estava permès o dependia una mica de la terrassa del bar o en sigui, que si tu no poses un cartell superclar i superevident de que els cans no poden estar allà, tu en principi tens el dret d'estar-hi. No? O sigui, vull dir... Hi ha coses que no m'ho deixen fer, però hi ha coses que ara sí m'ho deixen fer, no? En principi, aquesta llei també diu que si tu vols llogar un apartament, la persona que el lloga no te pot dir que no te'l lloga perquè tens un moix o un ca, perquè com que fa part de la família, entre cometes...
1: Això mos han contat alguna vegada d'experts immobiliaris, sí. Que d'aquests requisits que se posen a vegades per llogar un
3: aquest no,
1: un,
3: no s'hauria de posar, habitatge. No se pot posar allà.
1: No, no, és que no, no se pot posar, igual sí, que no se pot posar problema... que se posa que no tinguin fills, perquè és una manera d'evitar problemes si són família vulnerable a l'hora de...
3: Però bueno, mira, lo d'anar a fer una cerveseta o una coca, no, el que sigui en el bar i poder dur el teu cap, pues mira,
0: i
3: ja,
0: el pots dur
3: ja
0: per tot
3: bé.
0: I de fet, a partir ja de la setmana que ve també se podran dur els bussos amb un transportí. També en parlarem, no? I això...
3: De tota manera, aquesta llei, si no, ja en xerrarà la setmana que ve quan surti de tot. Ara hi ha com una regulació a nivell balear que canvia un poc, no això des de les terrasses i tal i qual, però sí el tema de vacunació de ràbia. Però com que encara no ha sortit oficialment, xerrant la setmana que ve, i així explicant perquè canvia bastant la llei de benestar animal, la nova llei de benestar animal balear, no, de vacunació antiràbica, canvia bastant, o sigui que ho comentarem.
0: Mira, idò, estirem pendents d'aquests canvis. Manu, avui volem celebrar que també és un dia especial, Joan, sí, el dia 28, anotat el calendari.
1: És el dia del ca sense raça. Cada any se celebra aquest dia, és a dir, aquells que són mestissos, fan festa, o que no tenen cap raça definida, avui és el seu dia, tot i que passen més desapercebuts aquelles lleis, aquestes lleis, com, aquests lleials, perdó, que ho he llegit malament, companys ocupen un gran percentatge de les mascotes, dels animals de companyia, milions de llars de tot el món. La celebració d'aquest dia és una crida a l'adopció d'aquest tipus de cans, que són iguals d'això, de lleials, d'amorosos i de singulars que els de raça, no, Manu?
3: Sí, sí, evidentment. No hi ha cap diferència.
0: Són més llestos, que sempre hi ha gent que diu no, són més vius, és que no tenen raça. Pues... jo he tingut els dos i te podria dir que confirm que són més vius, però no sé si és un tòpic o no.
3: Jo també te diria que sí, però potser són més vius per la seva vida, no? De vegades, bueno, ara a vegades els adopten...
1: Estan ben espavilats.
3: Els adopten de cadells, no? Però quan són adoptats de canera o coses així, clar que són més vius. I de fet, la gent, quan t'ho compta, és que van adoptar aquell que se va acostar el primer, no? Com... Estan vius, sí, sí, són vius, perquè diuen, escolta, que bé, tio, vamos a por esto.
2: El darwinisme... Exactament. En estat pur, mira la dama i el vagabundo. Qui ho feia tot? El vagabundo, perquè la dama se limitava a menjar espaguetis.
0: Qui trobava les pilotes?
2: Evidentment.
3: La dama feia el seu paper de dama, ja està. Totalment. Així, claro.
2: Bé, ha quedat poc sororo, aquest comentari, però bé, el passaré per alt, perquè només me queden 2 minutets, perquè ja que parlem d'adoptar cans, també adoptar moixos, moments d'ara per passar a l'adopció d'un moixet de sa canera de Sonreus. Aquesta setmana vos presentam n'Àngel, un moixet jove de 4 anyets, aquí el tenim en imatge. Na Marta Garau s'estava pensant si adoptar-lo o no, perquè l'ha trobat preciós, i jo penso que n'Àngel hauria d'anar a casa teva.
0: Si ho podem descriure pels oients, Xisco, és preciós, és un blanc i negre, i sí que podem dir que és molt afectuós, perquè fixeu-vos, això Manu ho podrà confirmar, però quan un ca se deixa acaronar d'aquesta manera... No?
2: Un ca no, un moix.
0: Perdó, un moix. Se deixa, no?, tocar, mimar... Això és perquè està molt acostumat a sí, als humans,
3: sí, sí.
0: Eh?
3: Sembla que sí, les imatges se deixa fer de tot i mira-te'l. Ronronetge, fins i tot. No el sentim, però quasi el podríem sentir.
2: Ja, n'Àngel cerca una llar on poder ser feliç i on fer feliços a la gent amb qui conviu, i ja sabeu que si el voleu de company de casa només vos heu d'adreçar a la Quenera de Sonreus i ells vos en donaran totes les tresques. I jo crec que Marta Guerau...
0: Tu creus que li han posat Àngel perquè
2: podries
0: és com un àngel?
2: Podries adoptar-lo en directe.
0: Mira, l'adoptaria en directe, però tu saps que jo tinc un problema, que és que els meus fills són al·lèrgics als moixos, i per aquesta raó no puc tenir moix, i per això tenc ca. Però si no, seria sa, bueno, sa primera que adoptaria...
3: Però un dia s'anirà a la universitat i aquí ja podrà...
0: Sí, aquí no te pots imaginar. El dia que arribi, probablement... Però...
1: El dia que aquest dia arribi no adoptarà un moix, no, Marta Grau, no adoptarà una dotzena. No?
0: Probablement, exacte. O quan m'ajubili, que tindrà més temps per poder treure els cans a passejar, perquè sempre he pensat que han de tenir companyia, que sempre que sigui més d'un, tu saps, perquè tu tens
3: sí,
0: tres.
3: Sí, sí.
0: No, se fan companyia, les hores que tu no ets a casa, els animals se fan companyia entre ells.
3: Però
0: això
3: que no
0: siguin
3: a la terrassa, per favor.
0: No, això mai, Manu Ruiz. Que tinguis un molt bon cap de setmana, que sempre els dius.
3: Igualment.
2: Si no tens una terrassa moixificada.
0: Exactament.
2: Ja seria una altra,
0: si no, no passo pena que aquí vos explicarem com moixificar una casa, que de fet ho hem parlat. Però no serà avui, perquè ara se mos esgota el temps. Escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, fem una petita aturada per publicitat a la tele i tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. El ple de Cort ha donat llum verda definitiva avui a la prohibició de noves places de lloguer turístic a Palma. La modificació del pla general ha tirat endavant aquest dijous amb els vots de l'equip de govern i el suport, això sí, crític, de Més i el PSIP, mentre que Vox hi ha votat en contra. L'equip de govern ha defensat que aquesta reforma vol blindar l'ús residencial i protegir l'accés a l'habitatge.
6: El regidor d'Urbanisme ha reconegut que el sistema actual no ha pogut frenar l'expansió d'aquest fenomen ni tampoc els seus efectes sobre els preus entre l'any 2015 i el 2023. Des de l'oposició, l'Esquerra retreu al Partit Popular que arriba tard. Més per Palma recorda que els populars sempre havien votat en contra d'aquestes limitacions. Per la seva banda, el PSOE ha titllat el PP d'incoherent, ha dit, per prohibir aquestes places, però per permetre-les a edificis d'interès cultural. A l'altre extrem, Vox ha justificat el seu no perquè la mesura només intenta, diuen, blanquejar el problema de l'habitatge. Lamenten que no es persegueixi amb duresa el lloguer il·legal.
5: Canviant de qüestió, la nova trama que esquitxa el PSOE per suposadament frenar processos judicials contra el partit marca l'actualitat política de la jornada. El PNB considera que l'interès general demana la convocatòria d'eleccions enguany i el PP afirma que no renuncia a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
6: El president del PNB, Aitor Esteban, diu que la legislatura ja ha arribat a la seva fi, però descarta l'opció d'una moció de censura.
7: En opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
6: El Partit Popular eleva la pressió mentrestant sobre el PNB perquè retiri el seu suport a Sánchez, a qui acusen de cinisme. El portaveu dels populars, Borja Sémper.
8: Es extremadamente grave lo que estamos viendo. Es decir, es montar una estructura financiada, supuestamente, financiada con facturas falsas para acosar a jueces, a policías, a guardias civiles y a periodistas que investigan supuestos casos de corrupción del gobierno, del poder y del Partido Socialista. Y el presidente del gobierno, ayer, con una actitud extraordinariamente cínica, fía su futuro a la gerente del partido.
6: Mentrestant, els socis del PSOE exigeixen explicacions. Escoltam Ione Belarra, de Podem, Magueda Micó, de Compromís, i també Cristina Válido, de Coalició Canària.
9: Yo creo que las informaciones que estamos conociendo son enormemente graves, ya lo hemos dicho con claridad. Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista, si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente absolutamente insostenible.
10: En un momento tan difícil para su partido que él dirige, que es secretario general, debería de ser más proactivo, debería de dar más explicaciones y debería ya de hacer toda una gama de acciones para que aquí en el Congreso tengamos toda la información.
11: Lo que sé es lo que ustedes han publicado. Con lo que ustedes han publicado, desde luego, huele mal.
6: El Partit Socialista, en canvi, critica que s'opini sense cap prova. Patxi López és el portaveu parlamentari dels socialistes.
12: Supongo que un Estado de Derecho solo tendrá que decir la justicia en base a su investigación y a las pruebas. No tendremos que opinar los demás sin tener ninguna prueba ni ningún conocimiento. ¿Qué le parece?
5: I la Guàrdia Civil ha interceptat aquesta matinada 8 migrants irregulars al terme municipal de Santanyí. Segons ha informat la delegació del govern a les Illes Balears, la detenció s'ha produït a més a les 7 del matí quan els 8 homes d'origen magrebí caminaven a peu per la carretera de Palma a Santanyí. Tot apunta que haurien arribat a la costa sud de Mallorca a bord d'una pastera durant les darreres hores. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.

Encetam tercera i ja darrera hora de programa. Són les 11:05. Seguim en Joan Jiménez als comandaments tècnics i volem comentar-vos que el papa Lleó XIV parlarà en català a la Sagrada Família. Som

0: El papalló, 14, parlarà en català durant la missa que presidirà la Sagrada Família el proper 10 de juny. Segons ha avançat RAC1, part d'aquesta homilia, així com alguns cants i pregàries, es faran en català combinats també en castellà i llatí.
1: La visita del pontífex a Barcelona coincidirà en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, l'acte central d'un viatge de 2 dies carregat d'activitats. Un dels moments més multitudinaris serà la vetlla prevista a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja hi ha 40.000 persones en plaça reservada per poder-hi assistir. Hem de dir també que el papa arribarà a l'estadi cap a les 8 del vespre amb el papa mòbil, que en Gisco té moltes ganes de veure-lo amb el papa mòbil, farà una volta a la pista d'atletisme i després respondrà preguntes de joves i presidirà una pregària. També s'instal·larà una cinquantena de confessionaris, com es concerta la Rosalia, no?
0: Perquè exacte.
1: Tothom se va
2: ja n'hi ha, una cinquantena ja n'hi ha.
0: Una Rosalia en tenia un, en aquesta visita del papa n'hi haurà 50. A més, durant tota la visita s'instal·laran pantalles gegants al centre de Barcelona per poder seguir aquests actes en directe. Què vos sembla? Vos demanava avui a primera hora aquest detall del papa, de parlar en català, i també vos he demanat si creus que el papa Lleó XIV s'ha inspirat en Lolita Flores, que també parla català a Mallorca Confidencial, pel·lícula coproduïda per IB3 i que, recordem, s'estrena demà a tots els cinemes de l'Estat espanyol.
2: Els papes tenen el don de les llengües, perquè és veritat que parla de manera molt fluida.
0: Ah, és que han de parlar urbi et orbi.
2: Exactament.
0: I se suposa que ets han d'entendre.
2: Exactament. En tot cas, és tot un gest. Però, clar, no ens hauria de sorprendre, hauria de ser una manera molt natural, no?, que el manco sempre adoptis les llengües cooficials com a gest, ja que vens aquí, en aquest país. A mi em sembla molt bé. A part, és el que vos he dit abans a les 9. Jo crec que aquest papa, a mesura que va agafant confiança en el seu rol de papa...
0: Tu creus que va començar una mica el ralentí?
2: Jo sí.
0: Perquè
2: sí.
0: No sabia ben bé...
2: Que s'enfrontava, que se podia trobar...
0: La temperatura de saigo sí. Vaticana... Després, per dir-ho així, i ara ja ha trobat el seu to.
2: Sí,
1: sense dubte. No s'esperava ser papa, no? I va agafar desprevingut. En qualsevol cas, jo també vos deia que m'apareix molt bé algunes de les coses que està fent. M'ha agradat que has tirat les hores en Donald Trump promoguent o demanant la pau mundial, que és una cosa com a molt evident, i fins i tot això ha provocat que en Trump s'enfadi amb ell. M'ha agradat també que...
0: No, que te veig més papista que marotista, si m'apures. Clar, és que ara me flipa molt aquesta reivindicació que estàs fent del papa durant tot el matí, però
1: no,
0: bé,
1: i te dic una
0: benvinguda
1: cosa,
0: sigui. Eh?
1: Benvinguda sigui. Així com a vegades pues, també mos toca valorar, defensar coses que fan els reis, i jo no me considero monàrquica, tampoc me considero religiosa ni papista ni catòlica, apostòlica i romana, però la veritat és que algun dels gestos que ha tingut sí que m'han agradat. M'ha agradat això que ha fet per demanar que en Trump no sigui tan beligerant, que sigui més pacífic. M'ha agradat també aquesta encíclica que ha fet demanant que no mos tornen locos amb la intel·ligència artificial, que mos està deshumanitzant. I m'agrada també que vengui aquí i que, per què no, perquè volen sentir parlar en català.
0: Idò, no poden demanar més. Però ara tenim un segon protagonista, Marta Garau, que potser no mos caurà tan bé com el papa.
2: No.
0: Oh, sí?
2: No, jo crec que té dies dolents, aquest protagonista.
0: Cara i creu.
2: Sí, crec que sí, no? Que és una persona de contrasts. Per segon dia consecutiu, Russell Crowe torna a ser un dels protagonistes de les 11 d'aquesta hora de programa. Si ahir, recordeu, vos contaven que era bo replegant les pilotes al Roland Garros, avui vos han d'explicar que Gladiator no és gaire amable amb els seus fans.
3: Are you listening? Yes. Stay where you are. Okay. Don't fucking push in on me. Sure. I'll come to you. Okay. Okay, everybody's sure. Space. Okay, sure. As soon as somebody's a dick, I'm gone.
4: Okay. Stay where you are.
0: És a dir, és com una amenaça.
2: Pushing at me, diu, com si tothom li estigués empenyent. Ja. Mira, jo t'he dit una cosa, mai coneguis els teus ídols.
0: Totalment d'acord. Russell Crowe, Marta, torna a al centre de la polèmica. Aquesta vegada no és per cap pel·lícula, sinó per el tracte que va dispensar a uns fans a la sortida d'un hotel de París. Quan en sortia, desenes de persones l'esperaven per aconseguir autògrafs i selfies. De fet, hi havia un jove que anava en 2 calendaris de Gladiator, ja me diràs. I allà és on es va produir l'escena que s'ha fet viral. enmig de la multitud, Crow va intentar posar ordre abans d'acostar-se als seus seguidors i amb un to contundent, stay where you are, ja ho hem escoltat, va demanar que no l'empenyessin i va advertir que si algú es comportava com un imbècil, que ell partiria immediatament.
1: I no només això, jo m'acabo de fixar en les imatges i resulta que a un dels fans li diu que no a l'hora de firmar un dels autògrafs. Crec que ara ho podrem veure reproduït. Li fa una pregunta, no sé si li demana qualque qüestió, mira, li demana qualque cosa i li diu, ah, no, tu no t'afirmo. Això m'ha parescut encara pitjor que demanar que li deixessin passar.
2: Qui sap si li demanava una fotografia, també, no? Perquè ell estava signant, no sabem... Però no, sí que és vera que diu no. A vegades pot ser una fotografia, que dius que aquesta gent ho ha esperat moltíssimes...
1: Sí.
2: I te deus en el teu públic, i això és una...
1: Que tots
2: és
1: poden
2: una
1: tenir un mal dia, això també.
2: Sí, però un mal dia no ho paguis amb els teus fans, que són els que compren les entrades de les teves pel·lícules i que tu ets qui ets. Què passa?
0: No, és que encara me'l fareu defensar i no volia defensar-lo.
2: Russell Crowe.
0: Sí, perquè també he de dir que la gent té dret a tenir un mal dia.
1: Sí, també és vera. Jo també
2: amb
1: ho porto,
2: fans,
1: això.
2: Creus?
1: Sí.
0: Però és que no deixes de ser persona per tenir fans.
1: I no només això, és que per ventura no són conscients de que a vegades podem arribar a angoixar, no sé, a personatges famosos, no?
0: Jo mai he angoixat a ningú, però
1: no,
0: t'entenc.
1: No, tu no, però no. Imagina que hi ha
2: nosaltres
1: 300
2: no.
1: persones a la porta de casa teva i del teu hotel cada vegada que te mous de qualque banda, o te fan fotografia, vull dir que també pots perdre una mica els nervis, però no vull defensar
2: de
1: tampoc.
2: De totes maneres, Joana, no és la primera vegada que l'actor perd els nervis.
0: No.
2: Perquè és veritat, té mal caràcter.
0: D'acord,
2: té mal
0: ja
2: caràcter.
0: Ell ja s'ha topat.
2: Fotògrafs.
0: A un parell de bars.
2: Exactament.
1: Estupador.
2: O sigui que, déu-n'hi-do, Russell Crowe, eh? No vull ser present quan tingui un mal dia l'actor o quan s'aixequi, no?, amb el peu un poc tors, perquè de veres que fa por, sa por. És vera, té molt mal caràcter i per aquesta raó, bé, vosaltres defensau que tothom pot tenir un mal dia, jo dic que davant els fans, mira, tu has de menjar.
0: De tota manera, Joana, en Russell ha parlat per explicar una mica el que ell interpreta que havia passat en aquesta topada amb els fans.
1: Tornant a la notícia, les imatges han generat una allau de comentaris a xarxa. Òbviament, alguns usuaris han criticat el to de l'actor i consideren que va ser massa agressiu amb els seus fans. D'altres, en canvi, l'han defensat i asseguren que simplement intentava evitar una situació descontrolada. De fet, després de la polèmica, el mateix actor va respondre a les crítiques a través d'una piulada. L'actor acusa alguns mitjans de fer clipbait i assegura que tothom va aconseguir el seu autògraf i la seva fotografia. I de no entenem aquest no que
0: també
1: li diu a una
0: de les
1: persones.
0: També hem de dir que Russell Crowe va destacar que ell anava sense seguretat privada i que allò que va intentar va ser gestionar ell mateix tota aquesta situació. El vídeo continua circulant a les xarxes massivament. Ho han de dir, ja ha obert el debat sobre els límits dels famosos i els fans i sobre la pressió que sovint viuen les celebrities en espais públics. Bàsicament, la Marta Garau ja l'ha defensat.
2: M'he avançat.
1: No, sí. Mira, jo posaré un exemple que ja crec que se pot aplicar aquí. L'altre dia parlàvem amb les cambreres de pisos i una d'elles va dir, sempre mos han dit allò de el client té la raó, el client no sempre té la raó. Té la raó fins que, per exemple, sobrepassa alguns límits i pot arribar a ofendre les persones que fan feina en aquell hotel. I aquí igual, els fans tenen la raó fins que no se comporten bé.
2: No, està
1: vull
2: clar.
1: Dir, jo crec que sí, que en el final sentit
0: no,
1: tot...
0: No, heu arrencat d'una manera i ara totes Russell Crowistes en el final
2: No, per res del món. Jo crec que no era necessari que fos, no? Tan dramàtic,
0: també,
2: ja estava. Estava una mica de dir, per favor, respetau l'espai,
0: no,
2: gràcies i un somriure.
0: Anem a analitzar les imatges, Marta, salvou que surt en so que vaig banyat.
2: Suat, perquè du totes les camisetes
0: suades. Mi banyat, etcètera. També, a lo millor, a ell no li fa il·lusió que el plegassin d'aquesta suerte, perquè també t'han de fer una foto si tu aquell de matí tens cos per fer-te una foto, però t'imagina que te trobes inflada per lo que sigui, que vas amb sos cabells mostosos, que dus una camiseta que d'un forat, t'has de fer una foto amb algú amb aquest aspecte. I d'altra banda, jo crec que
2: no ha estat el cas, eh?
0: Jo crec que també sa relació, jo, amb aquest cas, som un poc marotista. Que si t'atraques amb il·lusió, amb respecte i tal, normalment ningú te sol dir que no.
1: Clar que no.
2: I de totes maneres, si vosaltres vos trobàssiu a la pell d'aquesta gent que està esperant el seu ídol i de sobte respon d'aquesta manera, no?
0: Sí.
2: Tan exagerada, en el meu parer, seguiríeu sent fans d'aquesta persona? Seguiríeu adorant?
0: Jo, per això,
2: seguiríeu...
0: no vull conèixer els meus ídols.
2: Que no.
0: Perquè tothom té els peus de fang. Però jo ho vull veure des de fora. Perquè jo deia en Llorenç Villalonga, és una frase que m'encanta, de les fures, que diu París no és màgic, sinó des de Bearn. I les coses els llums de París et has de veure des d'en fora. Perquè un pic que arribes a París t'entens que és una ciutat bruta, que hi ha lladres, que hi ha penjos, que pot ser fa pudor i que no és aquell París que tu t'havies imaginat a casa teva. Per tant, jo en Russell Crowe me'l vull imaginar a casa meva, que va fer una visita vestit de gladiator, que fa l'or de pastís de poma i que quan arriba me diu Xisco, he vengut a fer-me una foto amb tu perquè m'ha fet il·lusió. No va d'anar a encalçar-lo perquè tampoc se'l veu un home especialment amable. No sé com dir-ho.
2: No,
0: i com que jo ja he viscut algunes decepcions amb mites propis, vos recomano.
2: No és necessari.
0: Millor, si em mirau molt de qualcú i teniu en interès fora per seguir mirant-lo, se distanci. Estic és la millor manera.
2: Joana?
1: M'ha encantat el discurs d'en Xisco. Va més viure d'il·lusions en aquest cas, no?
2: Exacte.
1: I de somnis.
2: Això és un poc com el primer amor, no? Com un primer enamorament,
0: clar,
2: quan de sobte no, es consumeix aquesta relació, no? Quan de sobte aconsegueixes aquesta relació d'un primer amor idíl·lic.
0: Mira aquell home amb en Fernán Gómez, que se va atracar a saludar-lo, en Fernán Gómez del Salsia, que li va dir, i de tots els llibres, però no me lea, i a la mierda, vaya sortet a la mierda. Doncs aquell home se'n de queda un disgust, tot perquè en Fernán Gómez, que també tenia dret a tenir un mal dia, encara que no tenia dret a ser mal educat, però clar, és que aquesta conjunció de forces entre el que tu desitges i el que aquella persona te pot oferir, és que és molt complicat. Mos de sabem amb parelles amoroses que ens coneixem en intimitat, que no mos passarà en desconeguts que
2: la
0: han vist només una pel·lícula.
2: És així, no? Els mites en fora, perquè després arriben les decepcions.
0: I si vos deuen els mites, ja teniu disponible IB3 Podcast, Divas i Divins, que és una fantasia...
2: Tot un recull de mites.
0: Que és una fantasia sobre estrelles de cinema de la cançó que varen passar per Balears i que en Marta Grau i jo ho hem empaquetat tot en res.
2: Lauren Bacall, Ron Flynn...
0: 40 minuts per voltros.
2: Sara Montiel, Norma Duval, tots aquells que tenen una relació, un vincle fort amb les Balears. Ava Gardner, per descomptat.
0: Deixem els mites... Podcast.
2: A IB3 Ràdio. Deixem els mites de banda per parlar d'altres qüestions. Una proposta literària en concret, el títol de la qual segur que vos interessa des del primer moment. Un assaig titulat Melón con jamón. Corazón.

0: Jo a les dues i mitja, tres, sempre anaven al bar de vora que nostra a comprar-me un polo i jo ara seria incapaç de sortir de camp Eva encara que me regalessin...
1: No sé,
0: encara que fos en Russell Crowe, no igual... que el tingués a Vall de Canosa que me digués anem a menjar un gelat.
2: No és igual haver de fer feina de ball et sol a unes temperatures males d'aguantar i de suportar que, per exemple, gaudir de vacances i poder gaudir de l'estiu. No és el mateix.
1: Un llibre i fer hora-te crec que seria en el top one del rànquing de...
0: L'estiu ja s'ha tornat una mica consola. Una cosa aspiracional. Ja no tenim estiu. Tenim trossets d'estiu, que mos pensam que això mos fa com a més feliços. Però un estiu com el de s'infantesa, ja ho deia Milton, no hi ha paradisos com els perduts. Nins que ara escoltau la ràdio, nins que ara mirau la tele. Aprofitau aquesta època que no,
2: que
0: torna.
2: No torna.
0: Ara m'he sentit supermajor.
2: Sí.
0: I només en tenc 46, encara que sembla que en tenc 100.
1: Mira, m'he quedat així, que només puc donar pas a públic, i així, de forma tímida. M'he quedat sense...
0: Ai, podries fer com que t'estàs congelant dins aigua. Ho fas per nostre,
1: no,
0: per nostre
1: no,
0: públic.
1: No,
0: no, no, no. Però ja està, res.
1: 11:29, tornem tot d'una.

0: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
1: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
0: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
1: Un poble, una veu.
0: Obra cultural valenciana.

0: Ros és el cantant de Sidoní i és una de les veus més reconeixibles del pop-rock català i estatal. Fa més de 25 anys que puja als escenaris amb una banda que ha sabut reinventar-se sense perdre mai la seva identitat.
1: I aquest cap de setmana, Joana, actuen el Sidoní al Tribufest de Felanitx, un festival familiar que combina música, circ i cultura per a totes les edats. I ho faran precisament presentant Catalan Graffiti, el primer disc íntegrament en català de la banda. I ja poden saludar el seu frontman, el seu cantant, Marc Ros. Molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, com esteu?
1: Encantats de saludar-te. I clar, Sidoní arriba a Felanitx a un moment molt especial, ara ho comentàvem, que és presentant aquest primer disc completament en català. Que ha significat emocionalment per vosaltres aquesta passa després de tant d'anys de trajectòria?
2: Bueno, d'entrada, a veure, dia històric, perquè mai havíem tocat a Felanitx, i ara que m'estava fent la maleta, m'he posat les coses més guapes per estar guapíssim. Per
0: m'encanta.
2: Perquè ja em passa a Mallorca que i perdoneu el tòpic, és baixar de l'avió i em trobo millor. I el que passa és que jo sóc un pobre i no puc viure allí com vosaltres, que sou rics.

0: Sempre aprofitem quan tenim concert per estar uns dies més. Aquest cap de setmana no puc quedar-me, però sí que disfrutaré tot el que pugui de les hores que tingui a fer la nit i de presentar aquest discarro que és el Catalan Graffiti.
1: Marlos, mai te corregiria, perquè ets una estrella, però has fet una bona radiografia, però de les tres persones que som en aquest estudi només n'hi ha una de rica.
2: Que
1: ets la meva directora, que és la Marta Grau. Ella és rica, vale. De veres, nosaltres som patató,
2: però de veres
1: que hem
2: no
1: de fer feina per arribar a final de mes.
2: Per presentació... És que són molt cruels, els meus companys. I de veres me mereix aquesta presentació davant en Marc.
1: Però, mem, ell ho ha reconegut, que aquí hi havia persones riques. I jo crec que ho deia per tu.
3: Però no tots són rics d'esperit.
1: Exacte. I d'il·lusió.
3: I d'il·lusió per anar a veure Sidoni.
1: I de cançons de Sidoni, que això també és una gran riquesa. Ho dic.
0: I l'estimada directora està soltera?
2: No, la veritat.
1: Bueno.
2: Mai, t'he de dir que per mai favor, un home en directe m'havia fet aquesta
1: pregunta. Podem posar finestra doble d'en Marc de Sidoni i en Marta Garau. I nosaltres ja mos retiram d'aquí, saps?
3: Enfocar una Marta,
2: mira, Marc,
3: per favor.
2: Tu saps que diuen... Tu saps que diuen, Marc, que sempre hi ha una primera vegada a la vida, no?, d'una cosa. Te puc dir que més de 20 anys crec que duc en aquesta professió. Mai un home m'havia demanat això en directe.
0: És que, a veure, és que, clar, no sabíeu el que representava entrevistar algun membre de Sidoní, però és que la vida ha de ser divertida i ha de ser romàntica, també, eh?
2: I vosaltres vos continueu emocionant encara l'escenari, vos continueu... Això vos
3: desbaratant,
2: apassiona.
3: També, desbaratant. Perquè s'ha desbaratat, ara ens pregunta.
2: Això passa.
0: Totalment, totalment. És que si no, mira, nosaltres portem gairebé 30 anys de carrera. La nostra professió és molt dura, de fet. Si no fóssim amics i no ens ho passéssim bé, seria impossible. A mi em fa molt pal sortir de casa sempre i fer maletes i dormir fora de casa, hotels, amunt i avall. Cada cop és més pal. Però l'hora del sopar i l'hora del concert és fantàstic i és una meravella perquè estic amb els meus amics.
3: Escolta, Marc, escoltar música de Sidoní o anar a un concert de Sidoní, per exemple, aquest cap de setmana en el Tribu Fest, és la millor manera de llevar-te la vergonya per demanar de sortir qualque persona que te fa un pot de pal demanar-li, per exemple?
0: Mira, escolta, s'han format moltes parelles. Moltes parelles, inclús s'han fet fills durant concerts de Sidoní. Perquè nosaltres ja portem aquesta cosa de que és una celebració, no només és una interpretació d'unes cançons, sinó que és una festa i per això ens portem tan guapos. Jo crec que hi ha l'element sexy.
2: Perdona, jo no ho he entès. Has dit que s'han format parelles i que després han tingut fills? O que s'han format els fills? És que m'he embuat.
0: No ens posem nerviosos. S'han format parelles... I al cap de 9 mesos hi ha parelles que han tingut fills.
2: Just 9 mesos exactos.
0: Exacte, perquè han trobat algun lloc del recinte on estàvem tocant que podien fer les seves coses íntimes i han nascut aquestes precioses criatures.
2: Això, Woodstock dels 60 no era res només vull... a veure un concert del Sidoní.
1: Per tranquil·litzar la gent, recorden que Tribu Fest és un festival familiar aquest cap de setmana. Això era altres concerts de Sidoní, en els d'aquest cap de setmana, l'ambient serà igual de bon rotllero, però una mica més relaxat en aquest aspecte.
3: Però els papàs i les mamàs...
0: Teniu raó.
3: A Marc, en acabar el concert,
0: és veritat.
3: Els papàs i les mamàs poden anar a casa reviure el concert i les cançons.
0: És molt guai que sigui familiar i és molt guai que m'ho heu recordat.
1: Clar.
0: Que és a les 7 de la tarda. Que, de totes maneres, les criatures, quan ens venen a veure els més joves, és el públic més psicodèlic, eh? És una cosa perquè, a més, mostren les seves emocions sense cap tipus de vergonya ni res. Si no els agrada, t'ho fan veure. I si els encanta, també. És tot un repte, eh?
1: Un repte que se podrà viure aquest cap de setmana. Ho dèiem, un festival familiar, no sé si. Adaptareu el vostre concert en el públic que tindreu aquest cap de setmana, Marc? O si fareu un concert estàndard, ho dic perquè ahir, atento a les cap vespre, entrevistàvem en Serrasolses de Ginestà, i deia que ells tenien algunes cançons que eren una mica com a més eròtiques, o una mica més pujadetes de to, i que en el concert familiar les obviarien, però que farien un concert per a tots els públics. El de Sidoní també ho serà, m'imagino.
0: No, no hi haurà cap tipus de censura, eh? De fet, hi ha un moment que un dels 5 membres del grup fa un striptease, i això estarà. Això ho mantindrem totalment, que no passa res.
2: Sí,
0: que
2: concerts d'alt voltatge, eh? Mare de Déu.
3: Jo ho deia, és el millor moment, la millor excusa per llevar-se la vergonya i això decidir... Ara,
2: no, el Marc no en té molta, de vergonya.
3: No, per això que donen l'exemple.
0: No, sabeu que... No, jo era molt tímid de petit, eh? Jo era extremadament malaltissament tímid, però se'm va passar quan vaig pujar als escenaris.
3: Un poc allò que també explica sempre en Lluís Gavaldà, no? Que sempre diu que és molt tímid, però que quan puja damunt d'un escenari tot li fuig, tot li parteix.
0: Sembla un tòpic, eh? Però et juro que la majoria d'artistes que conec són molt tímids fora de l'escenari, però a l'escenari et poses aquest trajo que és, i fas com una mirada d'actor o d'actriu, i perquè t'has de menjar el món, t'has de menjar... Clar, és molt difícil sortir per davant de 500.000, 20.000 persones, fa molta cosa. Llavors tu et poses el... Jo quan em poso la camisa i em poso els pantalons ja dic, vinga, va, endavant.
2: Ja ens deia Marc que tenia la maleta preparada per venir cap aquí, cap a les Illes. Recordem aquest cap de setmana el Tribu Fest de Felanitx, aquest Catalan Graffiti, primer disc íntegrament en català. Podríem dir que aquest concert idò serà més que un concert, viure experiències, ho podríem descriure. Així. Marc, ha estat un gust parlar amb tu. Moltíssimes gràcies.
0: Clar que sí, amors. Moltes gràcies.
2: Igualment per tu.
3: Puc fer una cosa políticament incorrecta?
2: Home, ja, una més? Vols dir?
3: Una més.
2: Sí, una més.
3: El meu fill m'acaba d'enviar una foto que mos està veient i mos està escoltant i vull aprofitar, perquè acaba de fer 18 anys, per felicitar-lo i sobretot per donar-li l'enhorabona perquè ha aprovat batxillerat i està preparant-se a l'activitat. Així que, Biel, segur que anirà superbé i t'enviem un
2: missatge. Això no és políticament incorrecte, se mereix un aplaudiment. Bravo. I tot. A totes aquestes persones que estan, que sí? En veritat, lluitant i intentant treure les notes endavant.
1: Políticament incorrecte, sí que és perquè l'hauria d'estar estudiant i
3: també ha de fer una mica d'aturadeta.
1: Ja està fent saturada mirant-se per dina jove Maro, mentre ella va parlant de cosones a la ràdio i la tele pública. Està molt bé, això.
2: Tot el suport, Marc, tot i tots els estudiants, no?
3: Vial,
2: que s'estan deixant... Vial, tot el nostre suport en Vial i a tots els estudiants que s'estan deixant la pell.
1: Que la Marta encara està pensant en Marc.
3: En Marc.
2: Ai,
3: també,
2: això
3: que t'ha fet, eh?
2: Això ha estat el subconscient, que m'ha traicionat.
1: Clar, tu ja anaves a lo que anaves, estimada.
2: Petita pausa per publicitat, tornant tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Al dia, amb Marta Grau.
6: Just abans que parlàvem de sol, d'estiu, de calor, de temperatura... La pell, ja ho sabeu, ho hem dit moltes vegades, és molt més que una qüestió estètica, és salut.
7: I precisament per actualitzar coneixements i reforçar el paper de la farmàcia en aquest àmbit, Palma acull aquesta setmana la primera jornada de Dermofarmàcia Balear, el Pharma Skin Day.
8: Una trobada que reunirà farmacèutics, dermatòlegs i altres professionals sanitaris que abordaran temes tan diversos com la fotoprotecció, que ara en Xisco deia que mos hem de fotoprotegir, la salut capilar, també molt important, la menopausa i la pell, les patologies dermatològiques més freqüents o fins i tot el paper emergent de la intel·ligència artificial a l'oficina de farmàcia. En volen parlar amb en Vicenç Terrades, que és el president del COFIP, el Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Vicenç, bon dia, com estàs?
9: Hola, bon dia a tots.
8: Gràcies per passar avui per aquest programa, per explicar-nos d'aquest dia, d'aquesta trobada. Per què n'és aquesta primera jornada d'Hermofarmàcia Balear i quina necessitat vol cobrir?
9: La primera jornada d'Hermofarmàcia és veure que se'n va fer una altra dins l'àmbit de la jornada Balear de farmàcia, però volem que s'instauri de forma continuada, perquè és una de les consultes que tenim sempre de dins farmàcia comunitari. I, lo important és formar-se, la formació continuada és fonamental i per donar un bon assessorament has d'estar ben format i actualitzat.
7: Clar, Vicenç, solem associar dermofarmàcia en cosmètica, però parlant també de salut. Quin paper té avui la farmàcia en el Consell Dermatològic? No sé si tenim tendència a anar al nostre farmacèutic de confiança a demanar-li precisament per aquests temes.
9: Efectivament. És un punt on trobam un professional sanitari sempre dispost a fer assessorament, no?, de forma professional, i la veritat que associant només a cosmètica, però realment és molt més. En aquesta jornada es tracta quasi totalment d'altres punts, a part de la cosmètica, molt importants, com poden ser alteracions després de la menopàusia, inclús s'ha introduït un podòleg per mirar la cura d'aquests peus que de vegades són els més oblidats. També és interdisciplinar. Tenim metges, tenim podòlegs, tenim farmacèutics, i així poder tenir una visió per poder ajudar a la gent en qualsevol tipus de problema dermatològic.
8: I quins són les consultes, Vicenç, més freqüents que vos fan en els farmacèutics sobre pell? Perquè, òbviament, el dermatòleg és el primer que te pot ajudar, però molta de gent, quan vas a farmàcia, s'assessoren el seu farmacèutic de confiança. Vos demanen, vos consulten, vos demanen una mica sobre consells, no sé, quines són les més habituals?
9: Mira, consultes són de tot tipus. El que hem de tenir clar és que la farmàcia arriba on arriba i tenim pues, uns criteris de derivació on es metge. És a dir, te venen a consultar des de problemes molt lleus de la pell, que són problemes estètics, o inclús te pot trobar que t'han vingut a fer una consulta que ja és patològica, que ja necessita una intervenció metge, i nosaltres fem una petita, pues, un petit informe i derivam en el metge que s'ha de diagnosticar i confirmar aquesta patologia. Ara, consultes des de rues fins a temes ja més greus, tipus un melanoma o algo així, que nosaltres ja pues, hem de tenir uns coneixements ben evidents per poder derivar en el professional que sigui.
10: És que tenir un farmacèutic de confiança, és veritat, et pot ajudar molt, no?, per després s'ha derivat a un professional. Vull pensar que cada vegada tenim més consciència del sol, però alguna cosa me diu que la realitat fa que només ens posem la crema quan anem a la platja i ningú associa posar-se crema quan va, per exemple, a passejar una estona o fins i tot en el dia a dia.
9: Correcte, sí, de vegades baixem la guàrdia i no pensam en problemes que podem tenir derivats de l'exposició solar. Ara fa poc varen tenir les carpes solars, que varen tenir un gran èxit, tant a Mallorca, avui a Eivissa, Menorca, Formentera, i allà explicàvem un poc pues, tot el que ve relacionat amb els problemes que te pot donar l'exposició solar. No només tema melanomes, sinó ja problemes pues, que de vegades no pensam tant, o inclús no baixar la guàrdia, intentar evitar aquestes hores a migdia que són més agressives a l'exposició solar, i una correcta utilització dels protectors solars, i sense oblidar també coses com els medicaments fotosensibilitzants, que de vegades pues, també són els gran oblidats i són medicaments que potser empleem diàriament i molt utilitzats, com poden ser uns simples antiinflamatoris, tipus ibuprofen, naproxè, etc., antibiòtics i molt de medicaments que convé tenir cura i protegir-se d'aquest sol perquè no te donin reaccions bastant complicades.
7: I també parlareu del paper de la guia a l'hora de gestionar una farmàcia. Ja n'hi ha moltes que s'han com a mecanitzat, s'han modernitzat amb aquests robots de farmàcia, i sembla ser que la guia, la intel·ligència artificial, Vicenç, podrà ajudar a gestionar millor una estació de farmàcia.
9: Sí, sí, sí. Avui també tractam un tema, que és l'aplicació de la guia de dins la farmàcia comunitària, i la veritat és que serà pues, una ajuda molt important. Està en desarrollo. El que passa que en temes sanitaris sí que és vera que sempre hi ha darrere un professional sanitari, perquè són temes molt... I, a més, que les CIAs, doncs, com sabeu, han d'anar evolucionant, s'han d'anar nutrint dels nostres coneixements, i en un futur pues, serà indispensable. És a dir, ara és una gran ajuda, però sempre amb uns criteris personals sanitaris que s'han de tenir.
10: Exactament. No substituirà ni els metges ni els professionals, però sí que, com tu dius, Vicenç, pot servir com una bona eina de suport. Vicenç Terrades, president del COFIP, i ens explicava els detalls d'aquesta primera jornada de Dermofarmàcia Balear, el Pharma Skin Day. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Volia dir que, la veritat, ha estat un èxit. Hem tingut una ocupació total i no hi cabem més a la sala. No vos lo puc ensenyar perquè per motius físics, però vamos, ha estat impressionant.
10: Ens alegra, idò. Vicenç, moltíssimes gràcies. Nosaltres continuem i dedicam els darrers minuts que ens queden de programa per fer un repàs molt ràpid d'algunes de les portades de les revistes del COFIP.

0: Amor, com cantava Luis Miguel, una mica de cuore.
1: I com canto, encara.
0: També és el Sol de México. Has de fotoprotegir, també, quan tens amb Miguel Bosé, amb Luis Miguel a prop. I quan tens amb Miguel Bosé, també. Has d'anar amb les vacunes dins la butxaca per evitar truis. Ja està. Una cosa m'ha dit a l'altra, perdoneu. Vaig a centrar-me. Volem comentar la portada de 10 minuts, on podem veure en Cristian Gálvez i en Patricia Pardo en portada, perquè ja ho comentàvem abans, aquesta parella serà qui presentarà en el Santiago Bernabéu un multitudinari esdeveniment religiós amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. 10 minuts ha pogut parlar amb la presentadora, que és competència nostra, per tant, anirem aviadet sobre aquest tema, i ha dit: vivimos la fe con normalidad. Jo és que no entenc una altra manera de viure-la. Ho dic perquè és que jo sàpiga, el cristianisme, el catolicisme, l'estat espanyol no està perseguit, ningú t'encalça, pot anar a missa tranquil·lament. Per tant, a mi hi ha certs titulars que m'empipen com a catòlic, ja ho dic, m'empipen una micona. Diu una petita part: espero no llorar al ver a mi marido sobre el escenario. Doncs això ja, estimada... Ja va teu.
1: I
0: com a pareja se trata... Clar, és que és titulars. Como pareja se trata de hacerlo algo más personal, más nuestro, a una normalidad de los dos. I, evidentment, aquesta entrevista, el que té d'important és que li demanen per el rosco de passapalabra, que sabeu que ara, primer va passar Mediaset, ara li passa 3Media, que aquest rosco tenia drets que no entraven dins el paquet de compra del programa Passapalabra, i que ara Passapalabra haurà de deixar de fer aquest rosco. I li varen demanar sobre aquest tema. Exactament, i no han dit res. I també, en finestra petita, Bàrbara Rey presume de bikini mientras disfruta de las playas de Marbella. Han descobert que na Bàrbara Rey d'un piercing en el llombrígol, que ho he vist a les fotos.
2: Que moderna!
0: I també tenen una mala baba absoluta en aquesta revista, perquè recoman que mireu l'interior. Diu: Bàrbara, mejor que nunca. I surt ella.
2: Però si surt meravellosa.
0: Aquesta foto sí, però en treuen una altra, que ella va en el seu apartament de vora Marbella a comprar una garrafa d'aigua, i surt ella amb una garrafa d'aigua, sa bossa penjada, sa camia mig oberta, i una cara, com a de dir, necessito fer un tosset d'aigua perquè estic deshidratada... que no era el millor moment d'anar a Bàrbara Rey.
2: Però el manco per portada sí que han triat una que surt molt bé.
0: Ja m'agradaria a mi arribar en els 75, en els 76 anys,
2: tipazo,
0: tan bé com la Bàrbara Rey, que està meravellosa. És una reina, la Bàrbara. T'entens de resposta,
2: sí?
0: Ja està.
2: No, no,
0: si voleu, podem anar a la següent portada, que és la revista Setmana, on Anna Obregón torna a ser protagonista, encara que aquesta vegada no és per la seva fianeta, sinó que s'ha casat la seva neboda, i ella ha anat a la cerimònia. Com no podia ser d'una altra manera, Anna Obregón ha fet allò que fa sempre, que és eclipsar els titulars dels altres.
2: Ai.
0: I, evidentment, ha tornat a recordar el seu fi i ha dit que estava molt contenta d'anar en aquestes noces perquè Adora, mi sobrina, era una de les primes favorites d'Ales. A mi arriba un punt que aquest ús ja gairebé... No m'atreves que per cap adjectiu, però aquest ús abusiu que fa de record del seu fi, a mi m'acosta una mica pair-ho, i sobretot que les revistes encara li donin bolla en aquest tema. És allò que m'empipa més.
2: Home, no tenim temps per aquest debat, però crec que ha de ser molt mal de dur, no? Un episodi d'aquesta magnitud com és la mort d'un fill, i crec que a ella li surt cada vegada que té l'oportunitat.
0: Però saps
2: aquí
0: sí
2: pot entendre,
0: que li han de donar bolla perquè cada dia ve més curro, més guapo,
2: vinga,
0: més blau,
2: dona-li pas
0: a donar-nos informació esportiva, el nostre Toni Fuster.
2: Que soni la seva música.

0: decidit que millor que la sintonia d'esports...
1: Li pesa més.
0: Per què no? Aquesta amor, amor.
2: El Luis Miguel, és el sol de México. Antoni Fuster, et sol, divetres.
0: Bon dia, Antoni Fuster.
3: Molt bon dia a tothom.
0: Repassa l'actualitat esportiva d'aquest dijous,
3: sí,
0: què? Per on passa?
3: Sí, i fresqueta, perquè la seleccionadora espanyola Sònia Bermúdez ha convocat a les quatre futbolistes mallorquines pel partit de la setmana que ve contra Anglaterra a Somoix. Es tracta de Catacoll, Padre Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldente. I són a la llista definitiva d'aquestes jugadores convocades en vista el partit decisiu de classificació del Mundial de Brasil de l'any que ve. Espanya-Anglaterra. També hi és Àlex Chiaputellas, que ahir va acomiadar de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el partit que va jugar el Barça contra la Reial Societat i que va guanyar el conjunt blaugrana per 2-1. Per altra banda, també hem de parlar de Villar Balears Palma Futsal, que prepara el darrer detalls a banda de l'inici del play-off pel títol de Lliga. Demà a les 7:30 de l'hora baixa, el Palma cercarà donar la primera passa cap al primer títol nacional. L'equip que entrena Vadillo rebrà el Manzanares al Palau d'Esport de Somoix. I tornem al futbol perquè el Real Mallorca continua negociant amb Martín de Michelis. Veurem si finalment serà l'entrenador del Mallorca a segona divisió. I el Rayo Vallecano, que ahir va perdre la conferència, una llàstima contra el Crystal Palace, però mira, la bona notícia és que un mallorquí, Xavi Riad, jugador del Crystal Palace anglès, va ser el qui va aconseguir aquesta conferència.
0: Tot això i molt més. D'aquí tan sols una hora mos amplieu aquesta informació. Toni, que tinguis bon dijous. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, igualment. Tant de bo.
0: Ara repassa el contingut del programa al dia. Com ja sabeu, a diferents indrets estan preparant tot el que passa aquest dijous. Començant per les nostres illes, a Menorca, Clara i Mamí. Bon dia.
4: Bon dia. Darrer dijous del mes de maig tenim tertúlia política amb els portaveus dels diferents partits polítics que conformen el Consell Insular de Menorca, per part del Partit Popular en Joan Pons Torres, per part del PSOE Susana Mora i per més per Menorca na Noemi García. Analitzarem els diferents reptes que comporta la temporada turística d'enguany i els factors que la condicionen, com el difícil accés a l'habitatge pels treballadors a temporada, l'augment de preus i també la reforma de la carretera general o l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost.
0: I el dia Mallorca, amb Jaume Noguera. Bon dia, Jaume.
5: Bueno, i Donald Ross també, com que darrer dijous de mes tenim tertúlia amb els membres del Consell de Mallorca. Avui parlarem de les principals competències que té el Consell de Mallorca a banda de cultura, que també és molt important. Parlarem de carreteres, parlarem de turisme i també de serveis d'afers socials, concretament de residències. Ja són aquí tots els representants dels diferents partits polítics que conformen el Consell i tot dura uns minuts començar.
0: Tens calor, Jaume Noguera?
5: Ara no, però de fora ja comença a caure i jo som dels que no aguanten l'estiu.
0: Atenció, per favor, perquè és vera, aquests dies han notat una pujada de les temperatures molt notable. Avui se podrien fins i tot superar els 34 graus a diverses zones de les nostres illes, sobretot a l'illa de Mallorca. Mos toca a nosaltres. Precaució davant d'aquestes temperatures elevades. De fet, recordem, ahir es va produir la primera mort per cop de calor d'un home de 80 anys a Àlaba. El mapa que compartim a pantalla parla de per si sol. Sol, per tot arreu, mai millor dit, cap núvol i predomini a pràcticament tot l'arxipèlag, però no només aquí, perquè, mireu, aquest episodi és comú a molts indrets d'Europa aquest dia. També les autoritats de França, del Regne Unit, han advertit que podrien persistir aquestes temperatures sense precedents en un moment en què pocs esperaven i que ha duit els governs a advertir sobre els riscos que tenen per la salut. Unes onades de calor a Europa que s'han tornat més freqüents i més greus en els darrers anys i que els científics ho atribueixen sobretot a un augment de temperatures globals impulsades per la combustió de carbó, de petroli, de gas, així que de nou precaució per aquest canvi tan brusc de temperatures.
5: I comptant que la immensa majoria de països d'Europa no venen aires acondicionats perquè no n'han hagut de venir mai.
0: Fixa't, sobretot el Regne Unit estan bocabadats davant d'aquesta situació. Dit això, tornem demà a partir de les 9 en una nova edició d'aquest programa que es diu El Dia. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El govern exigeix a Aena la retirada immediata d'una campanya publicitària a l'aeroport de Palma que vincula Mallorca amb el turisme d'accessos. El conseller de Turisme, Jaume Bouçà, ha enviat una carta formal al president de l'ENS aeroportuari, Maurici Lucena, expressant la profunda indignació i preocupació de l'executiu.
2: El conseller recorda l'enorme esforç polític, diu, social, també econòmic, que realitzen les institucions i el sector privat també per erradicar el turisme incívic. Per això el govern reclama a Aena més sensibilitat i responsabilitat institucional per protegir la convivència i també el model turístic de qualitat a les Balears. Bouçà qualifica els missatges d'absolutament inacceptables per la principal porta d'entrada a les illes.
3: És inacceptable que l'aeroport banalitzi d'aquesta manera el nostre destí, la nostra illa de Mallorca. Se demostra a les clares que Aena està totalment d'esquena a lo que és la població resident de les nostres illes.
1: Parlant de turisme, el pla de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui de manera definitiva la modificació del pla general per estendre la prohibició de noves places de lloguer turístic.
2: La modificació ha comptat amb el vot a favor, encara que amb crítiques de Més i també el PSIP. El regidor d'Urbanisme ha subratllat que la intenció de la reforma del Pla General és reforçar l'ús residencial i protegir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Escoltant primer el portaveu de Més, Miquel Àngel Contreras, i després el regidor Òscar Fidal.
4: Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molts anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria, o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista en el principi s'estenia.
5: Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo. Cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
1: A Eivissa, Sant Antoni de Portmany, l'Ajuntament ha tancat la platja de Serenal. Ha estat per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
6: Bon dia. El consistori parla de tancament preventiu després de detectar-se un abocament d'aigües residuals provocat pel trencament d'una canonada al carrer dels Amaradors, que ha desembocat en el torrent de Reguero i posteriorment en la zona de bany. Segons informa l'Ajuntament, els operaris d'Aqualia ja treballen en la reparació del trencament que preveuen establit durant el matí. De manera paral·lela s'està fent els treballs de neteja i desinfecció en la zona afectada mitjançant tasques d'hipercloració. El consistori informa que la platja de Serenal es mantindrà tancada fins que l'aigua reuneixi les condicions adequades per a permetre la reobertura al bany.
1: Gràcies, Carmen Cires. I en els esports, Toni Fuster, quatre futbolistes mallorquines han estat convocades amb Espanya per jugar la setmana que ve a Palma, a Son Moix.
7: Fa un minut, Sonia Bermúdez ha donat aquesta llista de 25 futbolistes convocades, entre les quals hi apareixen a la llista Cata Coll, Patri Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey. Són a la llista definitiva d'aquestes futbolistes convocades en vista el partit decisiu de classificació pel Mundial de Brasil de l'any que ve. Serà, recordem, divendres de la setmana que ve a l'Estadi de Son Moix, Mallorca-Anglaterra, per partir de les 9 del vespre.
1: Idò, amb aquest apunt de la informació...
7: Espanya-Anglaterra.
1: Correcte. Idò, arribem així a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu.
8: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Avui, el Dia Mallorca, com cada darrer dijous de mes, tenim tertúlia sobre diferents representants dels partits polítics que conformen el Consell de Mallorca. Avui parlarem de carreteres, turisme i afers socials, concretament de residències, les tres grans competències del Consell, a banda de la cultura, òbviament. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic, començant la nostra tertúlia del Consell, el Dia Mallorca. Començam saludant els nostres convidats. Avui, per part del grup popular en el Consell, mos acompanya el seu portaveu adjunt, don Bernat Bellori. Senyor Bellori, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Per part del grup socialista en el Consell de Mallorca, la seva portaveu, doña Catalina Cladera. Senyora Cladera, bon dia, benvinguda.
2: Bon dia.
0: Per part del grup de Vox en el Consell, el seu conseller i portaveu, don Toni Gili, bon dia.
3: Muy buenos días.
0: I també per part de Més per Mallorca, que en el Consell, don Joan Llodrà, benvingut, don Joan.
4: Bon dia.
0: I el portaveu del PI en el Consell de Mallorca, don Toni Sales. Benvingut, Toni.
5: Bon dia.
0: Bueno, començant parlant d'un tema que mos preocupa a tots els mallorquins des de fa molts anys, com són les inversions en matèria de carreteres, i precisament una comissió mixta en el Senat ha instat en el govern central a subscriure un nou conveni de carreteres. Començant per ordre de representativitat en el Consell, com sempre fem una primera intervenció de 2 minuts. Senyor Bellori, em vola.
1: Sí, com bé dius, Jaume, una comissió mixta del Senat ha instat en el govern central un nou conveni de carreteres, un nou conveni de carreteres que vendria a donar-nos els dobbers que ja mos deuen actualitzats a dia d'avui. Recordem que mos deuen 230 milions i seria actualitzat a dia d'avui són 350 milions, que ja fa anys que mos deuen aquests dobbers. Una moció que se va presentar a la comissió mixta Congrés-Senat gràcies a un acord majoritari de pràcticament tots els partits del Consell de Mallorca, excepte el Partit Socialista. Això ja demarca pues, dues maneres molt clares i molt distintes de fer política, dos models distints, dues maneres d'entendre la política i el dia a dia en aquesta illa. Una, que seria s'encatxalada per el Consell Insular en representació Fernando Rubio, el conseller de Mobilitat, que ha impulsat o va impulsar un diàleg, va impulsar una sèrie de reunions i negociacions amb tots els partits que formen part del Consell de Mallorca, unes reunions que varen dur a formular un text i a formular i a negociar unes infraestructures que havien d'anar lligades en aquest finançament per tal de fer un acord unànim del Consell de Mallorca per demanar aquests dobbers en el govern estatal, un dobbers que servirien per afegir a la millora de la infraestructura que s'està duent a terme i a la millora de la xarxa viària i la millora de la seguretat dels conductors i de tots els mallorquins. En el darrer moment, quan ja tenien l'acord, el Partit Socialista va votar. Per tant, aquesta és l'altra manera d'entendre la política. Una política no entesa pel bé dels mallorquins, no entesa pel bé comú, sinó entesa únicament de manera partidista i de manera sectària. Inclús avui, en tot el que estem sabent del Partit Socialista i d'en Sánchez, el Partit Socialista de Mallorca segueix defensant a Pedro Sánchez i no en els mallorquins.
0: Senyora Cladera, per ordre de representativitat, torn pel grup socialista.
2: Bueno, bon dia a tots i totes. Bueno, clarament, aquesta moció que ha impulsat el Partit Popular és una moció no realment per arreglar els problemes que té Mallorca en la mobilitat sostenible que hauria de proposar el PP i no fa, o amb els embossos, o amb el lema que va posar el senyor Galmés com a lema de campanya, venim a desembossar Mallorca i cada dia està més embossada i cada dia patim més embossos els mallorquins i les mallorquines. No és una moció en aquest sentit. És una moció per anar contra en Pedro Sánchez, per culpar en Pedro Sánchez de tots els mals que té Mallorca, però jo diria de tots els mals que el senyor Galmés no sap solucionar, dels seus fracassos en sa gestió, com són els mateixos embossos que no ha estat capaç de fer ni ha fet cap obra per reduir o cap inversió o cap projecte, millor dit, per reduir els embossos, i era una moció per anar contra el PSOE. Jo vull dir que el Partit Socialista s'estàs amb aquesta moció, tant quan l'enduita aquí en el Consell Insular com quan l'enduita en el govern d'Espanya, perquè no volem aquest tipus d'instrumentalització que s'està fent. Volem que se faci política real, que és el que no està fent el senyor Galmés, perquè realment no ha aconseguit amb aquests 3 anys de gestió ni una sola reunió, encara que fos telemàtica, amb el Ministeri. Si realment li interessés aquest conveni o tenir més finançament, ja hauria fet alguna cosa més. O ell o la senyora Provenç o no sé qui no són capaços d'aconseguir una reunió per aquest tema si tan important és. Està clar que és un tema només per fer política contra el govern d'Espanya. Però vull dir, el senyor Galmés, un exemple de que no fa res i que no vol fer res, és la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Una llei que va prometre ell fa un any, a un debat de política general, que ja la té feta fa un any, la té dins un calaix, i que no és capaç d'aprovar-la, crec que és per requisit de vots, perquè no sap plantar-se o posar les coses clares, però vull dir que ell el que ha de fer, el Consell de Mallorca, es pacta bé bé vots, o es pacta, o el senyor Galmés, com a mínim, a fer una política de mobilitat coherent a Mallorca, no només anar a plorar a Madrid. Això no té cap sentit. I amb això només vull afegir, no estem en contra de que vengui finançament de Madrid per conveni ferroviari, per projectes importants com Soterrassa de Via Cintura, ara per fer projectes que podria fer el Consell de Mallorca amb recursos que ja té i que els té aturats, no troben que tingui cap sentit.
0: Ton per el senyor Gili, per part de Vox.
3: Escuchaba perplejo como la señora Cladera decía cómo no se había conseguido una reunión con el señor Óscar Puente para conseguir esta financiación, pero es que ustedes, señores socialistas, están más dedicados a colocar amiguitas en determinados centros, como pueden ser Adif, y a esto es lo que está haciendo el señor Óscar Puente, o intentando no solucionar los problemas ferroviarios que tiene España. Esa es la verdadera gestión socialista, que lo único que hace es intentarse lucrar con el dinero ajeno, y por eso vimos ayer cómo la UCO tuvo que estar registrando su sede en Ferrat durante horas, a saber cuántas mordidas socialistas se han destinado desde ministerios intentando no atender a las comunidades autónomas para el lucro personal de la formación socialista española. Y es que la realidad es aplastante, señora Cladera. El señor Sánchez es asimétrico y destina más dinero a otras comunidades autónomas, como puede ser Canarias, con un convenio actual de 1.000 millones de euros, y no a Baleares, que le tenemos que llegar a exigir en una comisión mixta en el Senado con el Congreso 350 millones de euros para todos los mallorquines. ¿Por qué el señor Sánchez y por qué el señor Puente no han sido ágiles a la hora de dotar con este dinero al Consell de Mallorca para que pueda efectuar las mejoras necesarias en las infraestructuras viarias, que es por donde todos los mallorquines circulamos, vayamos en vehículo privado o en vehículo público? Porque al final, los autobuses van por las carreteras, las motos van por las carreteras, los coches van por las carreteras. Y si no tenemos unas carreteras dignas, acordes a lo que necesitamos en el siglo XXI, mal vamos. Y el problema es que el señor Sánchez, junto con su banda del Partido Socialista, siempre está más inmerso en los casos de corrupción que no en ayudar a todos los mallorquines.
0: Tens ara pel senyor Lladrà, per part de Més per Mallorca.
4: Bon dia, sí. Vam anar a Madrid a no posar ni davant Sánchez, a no reforçar ni llevar-lo. Vam anar a demanar una cosa justa i necessària. Aquests 200 i pico de milions, que amb interessos i tot el que volien dir, de manera justa arriben a 350 milions. Necessitem aquests 350 milions per reforçar les infraestructures. Infraestructures que generen consens a l'illa de Mallorca. No s'ha fet a la llista, no hi ha cap obra que generi un mínim. Aquelles que generen un 5% de discrepància no hi són. I amb això hem de donar, hem de valorar la proposta del senyor Rubio. A partir d'aquí, no sé, és injust que les Canàries... No és injust que les Canàries tinguin 1.000 milions, no ho és. El que és injust és que Mallorca no en tingui ni un, no? Com vos deia, no... no se tracta d'anar en contra d'en Sánchez, però si en Sánchez és viu i compleix aquesta demanda quasi unànima perquè ningú ha votat en contra del Consell de Mallorca, no li anirà malament, s'ha vist com un torero, no? I només són 350 milions d'euros, això, dins el calaix del govern de l'Estat, segur que és ben poc. Ara, la pilota està damunt del govern d'Espanya, perquè, com bé sabem, les mocions no obliguen, però que sí, vaja, s'ho deixen un compromís i aquesta obligació política és de tirar endavant. I ara un centro, aquí parlarà després de jo, quina deu ser la diferència entre Mallorca i Canàries? De bones és president de Canàries.
5: Ara en parlarem.
0: Endavant, sí. Endavant, senyor Sales, per part del PIS.
5: Sí. Sí, moltes gràcies. De fet, aquí, gràcies per la pilota, senyor Lladrà, perquè és veure que hi ha hagut una pràctica unanimitat aquí en el Consell de Mallorca, on ens varen posar tot d'acord que se podria reclamar aquest conveni. Fins i tot el Partit Socialista va venir, si no recordo malament, a tres reunions on se pactaven infraestructures tan bones com les rondes d'Inca, que on governen socialistes mateixos, d'Inca, d'Artà, de Sencelles, de Salqueria Blanca, on xerraven de carreteres on, per desgràcia, hi ha morts cada any, i si no, que ho demanin els seus baldes, els baldes dels municipis on toquen, com és la del Gaida a Llucmajor, com és la de Palmanyola a l'Esgleta, com és la de Llubí a Santa Margalida. Se tracta de millorar la seguretat i també la mobilitat. I per això també hi ha, si no ho dono malament, uns 26 eixos cívics que entrarien també en aquest topes, repartits en diferents municipis de les illes. I demanam, a més, que aquest conveni i totes aquestes obres, que, com ho dic, ens pareixen necessaris a tots, i estan tots d'acord amb això, aquest conveni també una altra cosa. Clar, xerraven 230 milions d'euros de l'any 2009. Clar, l'any 2009 les coses no valien com ara. Ara són més de 350 milions d'euros. Més de 350 milions. I això hauria d'arribar també. I després de la pregunta que fem aquí, per què les Canàries i no les Illes Balears? Home, perquè per jo les Canàries té un partit com Coalició Canària, un partit lligat a la terra, que mira pel seu territori i també mira per l'Estat, perquè està donant suport a un govern ara amb més encerts o més desastres darrerament, però està donant suport a un govern a canvi de poder tenir també unes polítiques a la seva terra. I això, nosaltres mos pareix molt correcte, és a dir, per una banda, ets tal. També vull congratular que vaig tenir hagut de xerrar amb el senador Pedro Sanginés de Coalició Canària i en Estefania Beltrán d'Heredia, del PNV, i també varen votar a favor en aquesta comissió mixta del Senat on varen anar. Estic molt content que mos responguessin també aquest partit companys i votassin a favor d'aquesta proposta.
0: Anem a fer una segona ronda, aquesta vegada d'un minut i mig, també per ordre, senyor Ballori.
1: Sí, jo estic molt content que el PNV i Coalició Canària defensin els interessos de les seves terres, igual que nosaltres, el Partit Popular, defensant els interessos de Mallorca, i aquesta moció n'és un exemple. Jo, senyora Cladera, el seu cinisme polític és de primer nivell. Vostè sap quantes vegades li han demanat en el ministre per fer una reunió? Quantes vegades ha dit el ministre que m'havien de reunió? Qui no hi pinta res és el ministre, que està més preocupat de la UCO i de la UDEF i de cada dia que passen les telenotícies. Ho estem veient ara a la pantalla. El hermano de Sánchez al banquillo. Clar, el que han de fer vostès és dimitir en bloc. Vostès, me refereixo també a vostè, perquè vostè la degradació a Espanya l'està duent a Mallorca, perquè precisament el que no se pot és dir mentides i manipular constantment com fa vostè. Vostè ha xerrat de la llei d'entrada de vehicles i precisament ha dit que l'han feta, correcte, l'estem fent i l'estem consensuant, cosa que vostè no va fer. Ni va fer ni siquiera l'estudi de càrrec, que nosaltres també l'han fet. I com ha dit el company, doncs, aquests 350 milions van per actuacions de primer ordre des dia. Estan xerrant de la variant nord d'Artà, governada d'Artà pel Partit Socialista. Vostès, així com no donàveu suport en aquesta moció, el mateix dia anàveu a fer un vídeo reclamant la ronda d'Artà. Això és de cinisme màxim. Variant consta de Campanet de Més, millora el gai de PSOE i un major, accés a la cala de Sant Vicenç, PSOE. Per tant, és una moció, són 350 milions totalment consensuats, també per vostès, que després de l'hora de la veritat varen fer de trileros com fan cada dia.
0: Senyora Cladera, un minut i mig.
2: Molt bé. Veig que avui va de parlar d'altres temes que no són els que duim aquí. Senyor Vots, senyor de Vots, senyor Gili, jo crec que vostè avui no té cap credibilitat ni una de parlar de corrupció i de no sé què, perquè tenen a les seves files, tenen un vicepresident, perdoni, tenen un vicepresident de Vots que ell mateix ha confessat que està utilitzant els cotxes oficials del Consell per ús privat, no, privatiu. Si de camí entre feina i feina ha de passar per un acte de partit, també ell passa. Ell mateix se va delatar. I encara estem esperant que el senyor Galmés el cessi, perquè ell no serà capaç de dimitir, perquè evidentment està aferrat a la cadira. Però el senyor Galmés també està aferrat per l'estabilitat, que això li suposa que l'únic que fa és menysprear l'imatge del Consell. És indigne que el senyor més tard encara estigui de vicepresident. I també és indigne que no en parlem aquí més. Crec que també en aquest mitjà de comunicació hauríem de parlar d'aquests casos de corrupció que s'estan produint en el Consell de Mallorca i aquesta manca de transparència. I senyor Bellori, jo l'entenc, vostè ve de portaveu frustrat, li agradaria ser portaveu, perquè avui ha de substituir a la portaveu que també ha estat condemnada per una falta d'incomplir en l'horari mentre exercia de portaveu sense tenir els permisos corresponents amb aquest tema. Per tant, en podem parlar, si voleu. Si voleu que ens posem en aquest nivell, crec que n'hi ha per tothom. Però bueno, anem a parlar de carreteres, però jo crec que sí que n'han de parlar d'aquests embossos diaris que patim els mallorquins i les mallorquines, perquè el senyor Galmés és incapaç d'arreglar-ho. Nosaltres, quan vareu plantejar aquesta moció, i ho sap la senyora Riera, que avui no és aquí, jo li vaig demanar que ficassin més temes de mobilitat sostenible si volien dur aquesta moció per acord de tots. I resulta que no, perquè el senyor Galmés no vol parlar de mobilitat sostenible, només vol parlar d'asfalt i de més carreteres, no vol parlar d'arreglar els problemes que té Mallorca, que és un excés de vehicles, ni s'estudi de càrrega que va encarregar ell, és capaç d'aplicar. I això és el que està passant aquí. Tot l'altre és un paripé que feis per no dir, per no demostrar que sou incapaços d'arreglar els problemes que té Mallorca.
0: Senyor Gili, per part de Vox, un minut i mig.
3: Lo que desde Vox sí que queremos en el Consell de Mallorca sí que es arreglar la mobilidad y el gran colapso que ustedes
2: con
3: dejaron.
2: Con más carreteras
3: y con mejores carreteras, señora Cladera. Sí, porque ustedes viven en una utopía que es que aquí se creen que las competencias en movilidad están transferidas del Gobierno Balear al Consell de Mallorca. Y es que no. Que solo tenemos competencias en red. En red viaria. Es que es así, porque ustedes, mientras están aquí soltando cortinas de humo para no hablar de los grandes casos de corrupción que tienen en su partido. Porque yo sepa, señora Cladera, en la UCO no ha entrado en la sede de Vox. La UCO no ha entrado en la sede del Consejo de Mallorca, pero sí que estuvo ayer unas 11 horas en la sede de Ferraz, en su sede central en Madrid, para ver qué es lo que pasa y por qué se están lucrando todos los dirigentes socialistas, que son más socios listos de algunos bilduitarras que también son los que les sustentan y los que hacen que realmente el señor Sánchez es el que esté aferrado a esa silla. Porque cuando caiga el Tutti di Capi, el número uno del Partido Socialista, cae todo su entramado de corrupción. Y con ello cae el partido sanchista, que no es el Partido Socialista que está detrás de ellos. Por lo tanto, sí que nosotros hemos ido a reclamar que el Partido Socialista nos dé este dinero que necesitan todos los mallorquines para hacer mejores infraestructuras y para que la movilidad sea una realidad dentro de la isla, alejados de toda esa farsa que viene a decirnos aquí los socialistas.
0: Senyor Lladrà, per part de més un minut i mig, després farem una darrera ronda per aquest tema al de ben sigui d'un sol minut. Senyor Lladrà.
4: D'acord. Ja te parlo dels amics de Bildu. Els amics de Bildu va demanar aquests dobles per carreteres. I això no va demanar xerrar de corrupció ni de coses que no venen als cas avui. Avui parlam de carreteres i de la justícia històrica, aquest exercici de justícia històrica que suposa que el govern d'Espanya pagui a Mallorca allò que li deu. I no importa cercar-hi moltes derivades més. És difícil defensar qualsevol postura contrària, perquè qui se pot negar que el govern d'Espanya pagui en el govern de Mallorca aquests dobbers? És molt difícil. I llavors el govern de Mallorca ha de fer, si és intel·ligent, ha de fer amb aquests dos bes allò que la majoria creu que amb què s'han d'invertir. I s'han d'invertir en mobilitat sostenible, òbviament. Hi ha inclosos en la proposta de conveni els vials cívics, el pla de pàrquing discursius, que és vera, que fa molt de temps està en marxa i no hem vist un sol aparcament. I hem de fer les dues coses. Hem de criticar que encara no s'hagi posat en marxa el pla d'aparcament dissuasius i a la vegada hem de reclamar els dos béns necessaris perquè aquest pla d'aparcament dissuasius se pugui posar en marxa. Fem-nos en fora d'aquestes dues posicions és bastant complex. És bastant complex.
0: Senyor Sales, un minut i mig i després fem una darrera ronda per cloure aquest tema d'un minut. Senyor Sales.
5: No, moltes gràcies. Home, nosaltres, a més, ho duim dins ADN en això de reclamar aquest conveni perquè estem convençudíssims. I és de fa molts d'anys que la comunitat de les Illes Balears és de les que més aporta i de les que van córrer. Per tant, és més que just que ens donin aquest conveni. Però és que, a més, és que m'agradaria poder fer entendre a l'Estat i a Europa, fins i tot a Europa, que nosaltres som una illa i que una illa implica que tenim desavantatges en transport, que tenim desavantatges en mobilitat, que tot ens surt més car, que hi ha factors d'insularitat i que nosaltres no tenim grans trens continentals, ja dic continentals, d'arreu d'Europa, que aquests estudiants poden anar d'una banda a l'altra d'Europa. No, nostres estudiants per anar a l'UIP en peguen un fum si volen anar en transport públic. Se poden passar hores. Per tant, no tenim aquestes xarxes ferroviàries europees. No tenim aquestes grans carreteres que hi ha a l'Estat espanyol. Pues, per tant, anem a poder fer un conveni que pareix que demanem almoina i que demanem misericòrdia quan és una cosa que mos toca totalment. I després, si me deixeu dos segons també, jo diria que és molt trist aquesta imatge dels polítics que només van a treure-se els pedaços bruts i una cosa i l'altra. Jo, senyora Cladera, hem entrat nosaltres des de Coalició per Mallorca en aquesta negociació del conveni amb les mans obertes i amb tota la sinceritat del món. Volem que hi hagi un conveni. No hem anat a mirar si hi havia el PP, si hi havia vots, si hi havia més o si hi havia el que fos. Considerem que és un tema bo per Mallorca i hem anat amb tota la bona voluntat del món i jo crec que vostès també estan convidats a poder xerrar amb el seu company de Madrid a que s'obrin a que aquest conveni arribi aquí a les Illes Balears.
0: Un minut, molt ràpidament, per cloure aquest tema, i així feim pausa publicitari i si me'n dona temps per parlar dels altres temes. Un minut per al senyor Ballori.
1: Sí, senyora Clare, jo crec que és molt trist que vostè només se senti còmode quan se fica en lo personal. Ja, això és una demostració de falta d'arguments. Agrairia un poquet de més temps.
0: Sí.
1: I vostè torna a ser mentides, perquè diu que li va demanar a la senyora Riera que afegíssim en el conveni temes de mobilitat sostenible.
2: Bueno, pues, a la
1: reunió vostè no era perquè era jo i no m'ho va demanar perquè vostè no era. I a la reunió se va dir que el conveni se feia i que després en paral·lel se podrien fer altres convenis com convenis de mobilitat sostenible. Si vostè hagués vingut a la reunió, a lo millor això ho hagués dit. Diu que som incapaços d'arreglar els problemes. És que ja, com a mínim ara ja accepta que els problemes ja els trobaren, per tant, les van crear vostès. Però els mals són més bons de crear que d'arreglar. Nosaltres estem fent molta feina per arreglar tots aquests problemes. Feina que s'està fent en el dia a dia. També amb mobilitat sostenible, senyora Cladera. Vostès, 0 metres de tren. Ara ja hi ha un projecte, el projecte Junts Millor, que està en marxa. S'està xerrant del tren del Cudi. S'està xerrant del projecte de Son Espares. S'han afegit, no s'està xerrant, s'han afegit 150 milions d'euros en el TIP, en els autocars, noves línies. S'ha fet una reforma integral a la intermodal. Aquest conveni que vostè diu que no és sostenible, a de dins hi ha el tema dels pàrquings dissuasius. A de dins hi ha el tema dels vials cívics. Vostè, com que probablement no s'ha llegit en el conveni, no sap el que hi ha de dins. Per tant, deixi de mentides i comenci a pensar pues bé i com ull pels interessos dels mallorquins votant o reclamant aquest conveni en Pedro Sánchez.
0: Senyora Cladero.
2: Bueno, nosaltres vull recordar que mos hem estès, no hem votat en contra del conveni. El que passa és que no estem disposats a fer la farsa que fan vostès, els senyors del Partit Popular, per tapar la seva incompetència, perquè cada dia estem més embossats. Això no ho negarà, no? Sí. Hem arreglat alguna cosa en 3 anys? Ja duen 3 anys governant.
1: Sí,
2: què hem arreglat?
1: Sí,
2: la gent està més embossat, sí. La via cintura, més velocitat, més asfalt, i no hi ha... Embossos en patint cada dia. És horrorós. La ciutadania està cansada.
1: Sí.
2: Està cansada. Senyor Gili, m'agradaria que defensés públicament aquí...

0: perquè tota aquesta legislatura ja hagués pogut fer molt més d'aquest projecte que diu aquest conveni. I precisament ha posat en el conveni les inversions dels municipis socialistes. Sesgo total, esbiaixar total l'actuació que fa el senyor Galmés. Ha començat per la ronda de circunvalació del seu poble i ha deixat ses d'Inca i Artà, que fa anys que en parlam.
1: Temps. Senyor Gidi, un minut,
2: per favor.
3: Jo creo que la societat la envió, senyora Cladera, a la oposició por la cantidad de mentiras que llegó a decir en 8 años, pero creo que no ha aprendido y sigue diciendo estas mentiras. Es mucho más sencillo. Usted intenta liar a la gente que si hay un remanente de tesorería, que si tiene el fondo, que si tiene el tal, no sé qué. Todos los mallorquines pagamos religiosamente los impuestos. El Estado recauda impuestos. Y el Estado, en vez de gastárselo en colocar a determinadas pilinguis en determinados puntos, lo que tendría que hacer es invertirlo en los que realmente pagamos los impuestos, que en este caso, concretamente, son todos los mallorquines. Lo único que estamos diciendo desde el Consell de Mallorca es, señor Estado, señor Puente, señor Sánchez, deje de gastárselo en putas y cocaína y, por favor, envíenos 350 millones, que es el convenio que necesitamos para reasfaltar, acondicionar, hacer nuevas incorporaciones y un pacto que hicimos todas las formaciones aquí diciendo haremos todas estas infraestructuras por este valor. ¿Por qué? Porque los mallorquines lo han pagado, porque los mallorquines nos lo reclaman y, sobre todo, porque los mallorquines lo necessiten.
1: Senyor Lladrà, un minut per cloure aquest tema i després el senyor Sales.
4: Sí, jo celebro que fins i tot Vox vagi assumint el discurs del dèficit fiscal. Aquells 5.000 milions d'euros que cada any se recapten a les Illes Balears i no tornen aquí. Fantàstic, benvinguts en separatisme, idò. Com a Ciutadans se van voler fer la foto amb el president i el mes, el Pi, i nosaltres a la porta del Senat per reclamar aquest conveni. Perquè són separatistes, vaig sentir dir. No va venir ningú de Vox, hi havia el president,
5: una àmplia
4: delegació, i no hi havia cap representant de Vox se va atrevir a fer-se la foto amb el president i el mes, amb el senyor Sales, servidor, i la representació mallorquina que hi havia allà.
6: I anaven ben arreglats, anaven ben mudats. No és que...
5: Però és que vale más la firma en el documento que la foto, señores.
0: ¿Estaba Bestart en la firma?
5: No,
7: estaba yo.
8: Pues te sé que es que lo personal.
1: Señor Sales, molt ràpidament, abans de publicitat. Coches
0: oficials.
6: Bromes a part, és veure això de que... I torna a fer incís en el que hem dit abans. Ja vol dir bromes a part. Però el fet de que... el representant de Vox no se volguessin fer la foto amb més Coalició per Mallorca i el Partit Popular en aquell moment, davant es porta la porta del Senat, és perquè no creuen realment en el que fan, perquè dius, escolta, jo per Mallorca, per la meva gent, tenim el dimoni si fa falta. Per què? Perquè han de treure les coses per endavant. Senyor Gili, vostè pot continuar en la seva línia. Jo, tornant en això que dèiem, hi ha una cosa que és evident, que és el símptoma. Seran un símptoma. Mallorca embossada és un símptoma de la sobrepoblació que hi ha. I ni l'Estat ni Europa se n'han cuidat. No hi ha hagut ni un estudi demogràfic, ni un pla demogràfic. I què passa? Cada vegada hi fiquen més gent, i encara ara. I encara ara, i per moltes coses que se vagin fent, fins que el tema demogràfic no s'arregli, tanmateix les carreteres faran curt.
1: Anem a un minut de publicitat i tot d'una parlant d'altres qüestions, concretament d'afers socials. No vos mogueu perquè continuem a la tertúlia del Consell de Mallorca.
9: El dia Mallorca. IB3 Ràdio és participació. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
10: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
11: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
10: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
11: Un poble, una veu.
10: Obra cultural balear.
9: Visita els millors oftalmòlegs per tractar

0: els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen en descoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestro.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
7: Són les 12 i 36 minuts. Continuem a la nostra tertúlia mensual amb els membres del Consell de Mallorca. Ens acompanya el senyor Ballori per part del grup Popular, la senyora Cladera per part del grup Socialista, el senyor Gili per part de Vots, don Joan Lleudarà per part de Mets i don Toni Sales per part del PI. Ara voldríem parlar d'afers socials i de l'opinió de cada un dels grups sobre l'ampliació de la xarxa pública de places o residències gestionades precisament per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Senyor Ballori, com sempre, dos minuts, a veure si mos dona temps per parlar d'aquests dos darrers temes que mos queden. Endavant.
8: Sí, bueno, aquí partim de la base, un resum important que marca una diferència en la gestió. Partim de la base de que 8 anys de govern de pacte del Partit Socialista se varen crear 70 places residencials i nosaltres en 3 anys ja n'han creades 110. Per tant, això és la principal diferència que ja denota i demarca una diferència de gestió. 8 anys, 70 places, i nosaltres, en 3 anys, 110. Això és una mostra de bona feina i de gestió. Passant d'aquestes 845 places existents ara a 1.463 places en pocs anys. Creixerem un 73%. És a dir, a més d'aquestes 110 places que ja hem creat en aquests 3 anys, està previst que se creïn 52 places en el mòdul D de la Llar de Palma, que se creïn 30 places a Son Caudelles, 38 a la residència Miquel Mir, 63 a la Bona Nova, 60 a Sant Josep, 40 a Ull Alfàs, Muro, que s'assumirà la residència de Muro, 49 noves places. Això és important també assumir la residència de Muro perquè destacam que s'ha passat de les residències municipals de destinar-los 0 euros en el govern anterior a destinar-los 5 milions d'euros en els municipis que tenen residències municipals, que cobreix pràcticament el 100% de la seva gestió. Cal dir que els municipis aquí on hi ha una residència municipal, pues, realment les costa molt d'esforç per arribar a cobrir això, i ara el Consell Insular aportarà 5 milions d'euros per cobrir pràcticament la totalitat dels costos. I, a més, s'han anunciat nous projectes estratègics que s'obriran en els propers anys, com Senyorens, que són 60 places, que aquesta setmana s'ha anunciat, Son Martorell, que són 120 places, i a Bunyol, que són 120 places. Per tant, molt més places, molt més cobertura geogràfica, molt més proximitat. Aquesta és la bona gestió del Consell de Mallorca i de CIMES.
7: Senyora Cladera, dos minuts.
9: Bueno, si xerrassin de tanta bona gestió, no parlaríem, cosa que no deis, de que la llista d'espera per accedir a una residència no deixa de créixer, ha crescut aquests darrers anys, aquests darrers 3 anys. Estem parlant de que 1.300 persones estan esperant entrar a una residència. I jo crec que això és el fracàs, una altra vegada, de la gestió del Partit Popular, que ara mos fa una roda de premsa amb un ball de xifres i de números i de residències, moltes d'elles ben iniciades de la passada legislatura. No passa res per dir-ho, perquè Bunyola, Sant Llorenç, Som Martorell, venen de la passada legislatura, finançades amb projectes Next Generation, que es va aconseguir un finançament per això, i ara tenen una continuïtat, per cert, ja duen 3 anys, però que van molt lents, perquè hi ha una llista d'espera molt gran. Tenen el SAID, el Servei d'Atenció Integrada del Domicili, tancat, tancat també, que podríem també baixar la llista d'espera tenint persones a casa seva, que molta gent també ho demana i ho necessita. I també hi ha una dada important que no diran, però que jo sí que vull posar damunt la taula. Vam començar la legislatura en que l'IMAS, sense fer aquesta ampliació, aquestes noves infraestructures que vostè comenta, tenia unes, un voltant d'unes 1.000 places. Actualment té 845 places. Resulta que l'IMAS actual té places tancades que no ofereix als usuaris, o les destina a despatxos o no les gestiona perquè no vol fer feina o algo passa perquè hauria de donar explicació. 845 places tenen ara, segons han dit en aquesta roda de premsa. Quan jo era president en tenia més de 1.000. No sé què ha passat aquí. Ja Miquel Mir tancada, fa 3 anys que està tancada i podria estar oberta. Ara que són places vostres o places de l'anterior legislatura, no és això el que li interessa a la ciutadania. Li interessa que hi ha a Inca una planta sencera tancada i un centre de dia. Per què? Per què? Què li passa al senyor Galmer? No sap gestionar. L'escola, la residència d'Ui Alfàs, han presentat un concurs d'idees. El Solà s'ha de comprar la passada legislatura i ara han fet un concurs d'idees. Quan veurem la residència? Ara ja s'assignen places, bueno, en fi, d'aquí 5 anys, siguin realistes, siguin transparents. Les germanetes ja estaven a la xarxa, Muro ja estava a la xarxa de dependència, no són places que oferirem ni serviran per baixar aquesta llista de dependència. Per tant, siguin una mica més honets, més clars, i no anem a comparar si una legislatura o l'altra. El que està clar és que hi ha un fracàs perquè hi ha un augment de la llista d'espera.
7: Senyor Gidi, 2 minuts.
10: Lo que está claro es que aquí, en estos temas, el Consell de Mallorca y estando Vox en el Consell de Mallorca en la cogobernanza de esta institución, sí que hemos destinado y reforzado el presupuesto a todo el ámbito social. Sobre todo haciendo que los que necesitan estos servicios, esas personas que han contribuido durante toda su vida, tengan después esos derechos y esos, diría que, privilegios, porque han contribuido y necesitan tener que las instituciones estén cerca de ellos. Por eso se ha dotado de más plazas. Porque es un tema, señora Cladera, en la que no tendríamos que estar discutiendo, sino que en la que ir todos sí, a una. No hay ningún problema, porque aquí, en esta mesa y en la sociedad, todos hemos sido jóvenes, pero ninguno hemos sido mayores. Y esa es la realidad, que no sabemos, no nos podemos poner en su piel. Y cuando una persona ha estado contribuyendo toda su vida y necesita que las administraciones después le den apoyo, es cuando deben estar. Cuando debemos dotarla de recursos, como estamos haciendo, a que haya plazas, a que aumenten las plazas, a que el sistema de las hermanitas sea público y se pueda garantizar una asistencia. Y a todos esos que han luchado día tras día durante toda su vida para que al final de sus vidas la administración no los tenga en una lista de espera, sino que les pueda decir: yo he dotado de tantas plazas, como estamos viendo últimamente. Porque hay un aumento de plazas, señora Cladera. Usted lo puede ver de otra forma, pero esta es la realidad. Y a ese contribuyente, cuando gobernamos nosotros, es cuando le decimos: nosotros, la administración, todo el pueblo de Mallorca está cerca de ustedes. No como ustedes, que lo único que hacen es darle dinero al nuevo recién llegado y alentando la inmigración ilegal y dejando desprotegidos a todos los mayores.
7: Señor Lladra, 2 minuts per part de més.
11: Sí, jo tot hi ha una mica d'exigiració en moltes coses. Si Mas, de fa molt de temps, controla si fan el FAT 50% del pressupost del Consell. Mm. Això era abans, això era fa poc, i sí, això sí. És ara. Sí, i no crec que canviï molt amb el temps, perquè està molt bé que se dediquin la majoria d'esforços en això. Ara inauguren coses que se varen començar altre temps. I segurament el meu balde, si és president del Consell d'aquí un parell d'anys, inaugurarà coses que han començat el govern del Partit Popular. I és lo lògic, és la cadena lògica. Però no exigirem, perquè no hem de donar la sensació que si hi havia abans no feien res i que si ara són els campions del món. Ni tant, ni tampoc. Hem de ser curosos, també, amb això de dir que ajudem a les persones que ho necessiten més. Per exemple, avui fa 3 mesos de debat de política general. Aquell dia se va fer solemnament un anunci que se posava en marxa un pla urgent per ajudar o per pal·liar les conseqüències de la guerra d'Iraq. Tres mesos després, no hem vist res. I ho han cercat un poc. I són gent que no m'han convidat a mirar d'estar una mica al dia. No és res, ni cap boip, ni cap ajuda. No devia ser tan urgent, no ho sé, crec que s'ha de fer una reflexió i menys anuncis i més accions.
7: Senyor Sales, per cloure aquesta sí. tongada, després en farem una d'un minut i mig, a més si poden cloure aquest tema perquè m'ho doni temps a parlar des de res. Senyor Sales.
12: Moltes gràcies. Home, no, nosaltres, ja torno a insistir en que el tema poblacional també aquí és molt important. És a dir, venim ara d'unes generacions que han estat molt nombroses, hi ha un envelliment de la població molt considerable, és a dir, tenim molta gent major, i que és normal que aquesta gent major li has de dar tot allò que s'ha anat guanyant durant la vida. És a dir, li has de donar tota la cura que necessita perquè se l'ha guanyada durant tota la vida. I recordem que molta gent d'aquesta, gent que va haver de passar una guerra civil, malament fos la seva infantesa, i que probablement va haver de passar privacions i ho va haver de passar malament, i després fer molta feina per tornar a dur les coses, perquè nosaltres les trobem coses entrobades. Per tant, en màxim respecte i en màxim recursos cap a aquesta generació que ho han de mestir. Temes que hi ha, la regència municipal. És que, clar, en els ajuntaments se'ls ha anat enroscant un caramull de temes perquè amb el Consell de Govern no funcionaven un temps i molts van haver d'anar agafant residències, escoletes, etcètera, quan no els pertocava. La regència municipal, per molts ajuntaments, han estat un problema econòmic greu. I ara és normal i és just que el Consell vagi recuperant la gestió d'aquestes residències, perquè ara el Consell pot, i que si no pot recuperar administrativament, immediatament, aquesta gestió, pagui aquest dobbés, pagui dobbés, col·labori amb els ajuntaments, perquè, com ho dic, això per els ajuntaments solen ser problemes deficitaris molt grans. Però, a més, han deixat també de centres de dia, i han deixat de SAID, de Servei d'Atenció Domiciliària. És molt important, també, perquè la gent, si pot ser, on està millor, és a casa seva. Per tant, tota la ajuda també que puguin rebre a través del servei de domicili, a més que necessari. I ja per anar acabant, jo crec que l'Estat hauria de tenir clar... l'Estat hauria de tenir clar totes les aportacions que fa aquesta comunitat, perquè, repetesc, pareix que sempre demanam almoina, pareix que sempre anam a veure morros per terra, quan només mos acusen de ser una comunitat rica, que pareix que t'ho dam a tot bé i sempre el que fan és fer molt nets.
7: Anem a fer una darrera ronda molt ràpida, d'un minut i mig, perquè mos doni temps a parlar de la resta. Senyor Ballori, un minut i mig.
8: Sí, sí. Vostra senyora que deia que tenim estancat el SAID. Bueno, sí. Pues el SAID s'ha ampliat amb més inversió i més cobertura també cap de setmanes i festius. Vostè ha xerrat de Next Generation. Pues vostè les van deixar perdre com per exemple sí. el de Bona Nova.
13: Ah, sí?
8: Vostè ha xerrat de places tancades i manipulen, perquè no és el mateix una plaça tancada buida que una plaça no ocupable. Quan hi ha un èxit, hi ha una avaria a una habitació, aquesta plaça no se pot cobrir. Que és que està posant en els tècnics de deixades de funcions.
13: No,
8: vostè ha xerrat de Sant Miquel Mir. Bueno, Sant Miquel Mir, vostè la tancaren en 2018 amb la promesa que el 2020 l'obririen i varen fer un projecte d'obra horrorós. Sí, hi ha una planta tancada perquè hi ha molt de problemes en sobre i per la seguretat dels usuaris i dels treballadors està tancada i si està fent feina i l'obrirà amb nosaltres i també un centre de dia.
13: Ha
8: xerrat d'Ull el Fas. Vostè va comprar el Solau i el Fas a mitjan legislatura i va estar mitjan legislatura. No va ni iniciar... No va ni... No, per favor, no va iniciar... No va ni iniciar el projecte ni va iniciar el projecte. Vostè va xerrat de les germanetes. Tenien les monges enganades, ni iniciaren l'expedient de la compra. Vostè xerra dels OMS. En els OMS, vostès feren un programa que no tenien ni informe favorable ni res per ficar-hi gent de 45 anys allà de dins, que va ser un desastre. I tenien molt d'informes en contra després, perquè hi havia robatoris i hi havia moltes... I vostè mateixa va assignar a les famílies que aquest programa i el programa de gent de més de 65 anys no podien conviure. Per tant, fins que no s'acabi un programa, no se poden omplir les habitacions de salta. Per tant, no xerri de coses que no són. El que vostè en 8 anys va fer 70 places, nosaltres en 3 anys hem fet 110 i n'hi ha previstes ja més de 600. Això és la bona gestió, senyora. Clavera.
7: Senyora Clavera, un minut i mig.
9: Jo no entraré a discutir si 70 places, 110 o 1.000 places. El que sí que tenc clar és que Simàs en aquest moment no té a disposició dels usuaris que estan en una llista d'espera totes les places. Hi ha places que s'han destinat a despatxos o altres usos, el qual no està ben fet. I ho dic així de clar, perquè hi ha 1.300 persones que estan esperant una plaça de residència a casa seva, igual que el de Saïb. Si tenim que la població envaeix més i necessitem més places, hauríem de créixer més, de forma més valenta. Vull recordar que el Consell de Mallorca té 135 milions sense gastar perquè no és capaç de gestionar i els podria destinar en aquest tema, precisament. I també vull dir, i vull posar en valor, la internalització de residències s'hauria de fer. De moment només s'està donant, i és important, una subvenció per depassar el dèficit, ajudar amb el dèficit de gestió de les residències municipals, però s'hauria d'iniciar un procés d'internalitzar més residències, no només en com començar a passar de muro, han fet veure que començant a passar de muro, però també ha s'adertar, també ha s'adapollant-se, n'hi ha d'altres. Però que si mà s'hauria de posar més les piles amb això. Tema Next Generation. Gràcies a Next Generation, uns fons que va negociar Pedro Sánchez, Francina Armengol, ara també hem pogut començar aquestes tres residències que s'incorporaran a la propera legislatura, supòs, a la xarxa de dependència i benvingut, el que dèiem. Tota la inversió en tema social és molt necessari i nosaltres no la discutirem, però amb mentides tampoc no té cap sentit. I vull acabar dient en relació a lo de vots. Prioritat nacional, quan el que hauríem de fer és prioritat social. I el que està fent vots d'Inlimes és imposar, posar requisits perquè la gent que més necessita ajut no les tingui. I l'escut social que va denunciar el senyor Galmés a l'estat de política general s'ha convertit en un escut racial que, com deia el senyor Iodrà, encara no han vist res, a més, perquè són incapaços de gestionar res nou. Davant l'emergència no són capaços aquest govern PP-Vots.
7: Senyor Guidi, un minut i mig.
10: Ustedes solo invocan la prioridad social, pero nosotros sí siempre hemos invocado la prioridad social nacional. Que a diferencia de ustedes, lo único que decimos es que el que ha pagado y el que ha contribuido con su esfuerzo y sus impuestos sí que puede tener acceso a los recursos públicos. El que ha entrado por la puerta de atrás, el que ha estado aquí delinquiendo, el que no ha contribuido en su vida ni se ha esforzado, ese es el que la administración no puede contribuir con él. Por eso nosotros lo dijimos claro. Al menos 5 años de residencia legal, muy importante, legal, en Mallorca para poder tener acceso a esas ayudas. Porque lo que no puede hacer, señores socialistas, es que al primero que entra en patera, pues se le den todos los privilegios y todos los derechos que tanto nos ha costado a los españoles conseguir y consolidar. Es que es de lógica. Lo que pasa que esa lógica a ustedes no les gusta, porque sus votantes son todos esos a los que llaman a que vengan aquí a delinquir y a intentar subvertir el orden. Ese es el problema del Partido Socialista, que nosotros destinamos los recursos públicos a los que han contribuido, mientras que ustedes destinan los recursos públicos solo a sus estómagos agradecidos.
7: Senyor Lladrà, un minut i canviem de tema, si m'ho tens.
11: Guido, xerra molt, senyor Gili, xerra molt, però a sort de la veritat no hi ha ni escut social de prioritat nacional ni escut social de cap prioritat, perquè no ha arribat aquest escut social. Fa 3 mesos que se n'ha parlat, no s'acaben de posar d'acord, jo no sé si és cotxe de viceprimer per mig, si és culpa del ZP, o de qui és culpa, però això no ha arribat. I ningú ha cobrat un duro ni ningú ha tramitat encara una sola ajuda. No mos hem de fer la pregunta que jo no és gaire responsable a dia d'avui parlar de silenci rebuda, és de rebut parlar de silenci rebuda el primer mig any, tal vegada, però 3 anys després la pregunta que mos hem de fer, està millor avui que fa 3 anys? Sí. I aquí cadascú contestarà allò que cregui sincer, adequat i adient. N'hi ha que pensar que no està millor avui que fa 3 anys, n'hi ha que pensar que sí. Però la pregunta fent-se aquesta, no és parlar de silenci rebuda.
7: Senyor Sales, per cloure aquest tema, i mos quedarà res, un minut per persona per el darrer tema.
12: Fa una estona m'he arribat a despistar. Perdoneu. Fa una estona m'he arribat...
7: Tranquil. Si tenen aigua, ho poden beure. Mos quedarà molt poc temps, però ho farem venir bé. Però com no, dic, bon
12: una
7: resta
12: d'aquestes no inoportunes. No, dic que fa una estona m'he arribat a despistar, perquè aquí arribàvem a xerrar a qualsevol tema, excepte xerràvem de les places de majors en residència. I nosaltres estem, però, al 100% per donar aquesta ajuda a les majors. intentar que l'IMAS torni a assumir totes la gestió de totes les regències de Mallorca. S'han d'anar ampliant les places, perquè és just i és necessari, que diuen. Per tant, s'han d'anar ampliant, és que no en queda d'altre. Tant si governa la dreta, com si governa l'esquerra, com si governa l'altre. Vull dir, és igual, s'ha de fer. Però, a més, també, com han dit abans, el SAID, el Servei d'Atenció a Domicili, que és allà on millor estan aquestes persones, s'hi ha de fer molta feina, i també amb els centres de dia. Però tenir cura dels nostres majors és una cosa que és natural i també és de justícia per tot el que han aportat. Però també, i aquí vull introduir un concepte nou, també tenir cura dels cuidadors. Hi ha milers de persones a Mallorca que estan cuidant dels seus majors i és una dedicació dura, perquè molta gent sacrifica el seu temps lliure, sacrifica part de la seva vida per tornar tot l'amor que ha rebut, tota la cura que ha rebut per part dels seus majors. Les institucions han de tenir cura dels majors, però també han de tenir cura dels cuidadors i ajudar-los en tot allò que puguem. I allò de tirar-nos els traços per cap, mirar a fer les coses entre tots una mica millor.
7: Només ens queden 5 minuts, per tant, pràcticament ens queden pel darrer tema, que és la sentència que anul·la el registre únic estatal de lloguer turístic, una valoració de 40 segons per persona sense possibilitat de rèplica, perquè el temps se mos tira damunt. 40 segons aproximadament, jo els hi marcaré el temps, una valoració amb un titular. Senyor Gallori.
8: Sí, no, tot ja ho dèiem, que això passaria. El Tribunal Suprem ha anul·lat el registre únic estatal. Nosaltres ja ho dèiem. A més, aquest registre s'havia fet sense consens, com tot el que fa el govern central, i a més s'havia fet invadint les competències autonòmiques, i en aquest cas, a més, mallorquines, les del Consell de Mallorca, que és qui té les competències de turisme. Nosaltres ja ho havíem dit, per activa i per passiva, i ara ha passat. I també ens podrien demanar a la secretària d'Estat de Turisme, la senyora Rosario, que és mallorquina, perquè no va defensar els interessos dels mallorquins en aquest cas. Una vegada més, un govern que no governa, Pedro Sánchez no està governant, només pensen els seus interessos, i els mallorquins ho patim, i ara ho estan patint també amb aquest cas. Res més a afegir.
7: Senyora Cladera, 40 segons.
9: Jo no m'agastaràs temps en tot el que m'agradaria dir, però sí que vull dir, en relació a l'anterior, que també centres de dia tancats, 3 anys tancats, els centres de dia acabats fa 3 anys, això també per afegir el tema social. En relació a aquest tema, m'entristeix que el senyor Galmés i el senyor Gallori s'alegrin de perdre recursos i ajudes que mos donava l'Estat per combatre l'oferta il·legal de pisos turístics que haurien d'estar destinats en els habitatges i usos residencials. M'entristeix com a ciutadana que només per pegar en Pedro Sánchez vos alegreu de perdre un recurs que era útil. Ara, el que passarà és que haurà de fer el Consell Insular i ja mos ha demostrat el senyor Galmés que torna a fracassar i molt en el que és la lluita contra l'oferta il·legal i els pisos turístics il·legals que estan per tot arreu a Palma i a Mallorca.
7: Senyor Gili, 40 segons, mos sap molt de greu.
10: Lo que está claro es que la gestión socialista siempre lleva esa ruina total, ya que al final los ciudadanos tengan que hacer trámites administrativos, tengan que gastar dinero de su bolsillo para inscribirse en un registro que después los jueces dicen que no es legal. Por lo tanto, animo a toda la sociedad, a todos los que hayan gastado un euro solo en invertir para llegar a este registro único, que fue una cacicada básicamente del señor Sánchez, pues a que recurran y recuperen su dinero presentando las alegaciones pertinentes a fin de que el Estado gobernado por el socialismo no les siga exprimiendo tanto.
7: Senyor Lladrà, 40 segons.
11: Sí, hi havia una invasió de competències, s'ha demostrat que existia, però això se retira per un recurs. Si no ha presentat el Consell de Mallorca, ni l'ha presentat el govern de les Illes Balears. Varen fer mutis en el seu moment. És arran d'un recurs, si no vaig equivocat, del govern de València o...
9: D'Andalusia,
11: veus? No l'ha fet a Mallorca. Que si és en benefici de la política turística a Mallorca, i do endavant, però no tan flagrant devia ser. Això li trobo, qualsevol invasió de competències és denunciable. però no devia ser tant, del moment que no ho vareu criticar, o si ho criticareu, no vareu fer servir tots els recursos que teníeu per aturar-ho, com va ser. A lo millor vareu pactar en el govern d'Andalusia, la prendació d'aquests recursos. Estava pactat, això.
13: Sí, senyor Salas, si denuncien la invasió de marroquís.
7: Senyor Salas, per cloure...
12: Bueno, jo trobo que també és una llàstima que se judicialitzi també la política. És a dir, el que hauria d'haver és col·laboració entre totes les institucions per lluitar contra l'oferta il·legal des... és a dir, contra l'oferta turística il·legal. Això sí que fa mal a la nostra imatge turística i també a la nostra societat, perquè també contribueixen a la saturació. Però és que, a més, també vull dir una cosa, qualsevol govern que hi ha, sigui de dreta, sigui d'esquerres, també són europeus, tothom part de simplificació administrativa. Jo no sé què fem, però que cada vegada el que fan és complicar-ho més tot. I això n'ha estat una mostra, és un fracàs, i tornaré a dir el que he dit abans. S'ha de col·laborar amb totes les institucions per lluitar contra l'oferta il·legal, fins i tot s'hauria de col·laborar entre països, perquè molta oferta il·legal turística ve de països en origen, ve d'Anglaterra, ve d'Alemanya, ve d'altres llocs on hi ha propietaris de segones residències aquí i ho lloguen de mala manera allà. I, per tant, hauríem de col·laborar tots.
7: Bona idò. Fins aquí la tertúlia mensual del Consell de Mallorca, senyor Ballori, senyora Cladera, senyor Gili, senyor Lleodrà, senyor Sala. Moltíssimes gràcies una vegada més. I fins al mes que ve. Nosaltres tornem demà al Dia Mallorca en la seva versió habitual. Moltes gràcies.
0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
14: Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra, la barriada de Pere Garau a Palma, passarà a disposició judicial avui cap vespre. De moment, l'arrestada roman custodiada per la Policia Nacional al mòdul de detinguts de l'Hospital Son Espases i han sabut que no es podrà desplaçar fins al jutjat.
15: La compareixença davant el jutge de guàrdia podria ser d'aquesta manera per via telemàtica o bé el jutge es podria desplaçar a Son Espases per prendre declaració a la detinguda. Avui cap vespre s'esgota el termini màxim de 72 hores de detenció policial i és per això que la dona ha de compareixer davant el jutjat, que ha de decidir quines mesures li imposa.
14: D'altra banda, avui hem conegut més en detalls dels ajuts pel transport per tal de pal·liar, sobretot, l'encariment del combustible per la guerra de l'Iran. El govern posarà en marxa 7 línies d'ajudes directes pel sector amb una dotació global de gairebé 10 milions d'euros.
15: Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis i també VTCs. La partida més important és per al transport de mercaderia amb 6 milions d'euros. Les empreses i autònoms podran rebre entre 1.000 i 2.200 euros per vehicle amb un màxim de fins a 160.000 euros per empresa. També hi haurà ajudes econòmiques específiques per petites empreses de distribució, també de comerç a l'engròs. Malgrat aquesta injecció, el sector, però, el considera insuficient. Escoltam Ezequiel Orrà, que ell és el vicepresident de la Federació de Transports.
16: Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra. Este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar. Todo está subiendo encarecidamente, excesivamente, todos los precios. Y el transporte, pues, lamentablemente, es un pilar muy importante.
14: Als tribunals, la defensa de David Sánchez demana la nul·litat del judici que avui ha començat amb les qüestions prèvies a l'audiència de Badajoz. El germà del president del govern espanyol, com han fet la resta de defenses dels 9 acusats, considera que la causa no s'hauria ni de celebrar per diversos motius.
15: Entre d'ells, que els delictes pel qual seu el banc dels acusats, com per exemple prevaricació administrativa i també tràfic d'influències, ni tan sols figuren a la denúncia inicial que va obrir el procés penal. Així ho ha manifestat el seu lletrat, Emilio Cortés, en una sessió que ara continua.
17: Que este juicio que lleva a término la sala segunda debería proyectarse sobre hechos que vienen en la denuncia, siendo así que los hechos que vienen en la denuncia no son objeto de este plenario. Es decir, el vacío es pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de asentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
14: I en els esports, entre les futbolistes convocades per la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez, destaquen quatre mallorquines. Toni Fuster, bon dia.
18: Bon dia. Cata Coll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey són a la llista definitiva de convocades que ha fet oficial Sonia Bermúdez en vista del partit decisiu de classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve entre Espanya i Anglaterra, que disputarà l'estadi de Somos divendres que ve. Escoltant Sonia Bermúdez.
19: Me costa bueno, que han pedido un montón de entrada. Creo que van a llenar con todos los familiares Somos, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, de bueno, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten, y es un privilegio tener a las cuatro.
18: L'entrenament de dilluns serà porta oberta a Som Bibiloni. El partit d'Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per IBT Ràdio divendres dia 5 a partir de les 7:30 del capvespre.
14: Hem arribat a l'únic 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
20: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. A IB3 Ràdio... ...es temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 28 de maig. Bon dia. Quatre jugadores mallorquines visitaran la setmana que ve l'estadi de Somoix amb la selecció espanyola. En Joan Jiménez, el control tècnic. Començar amb les portes d'avui. Catacoll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales han estat convocades per disputar amb la selecció espanyola el decisiu partit de la setmana que ve, de divendres, a les 9 contra Anglaterra. Un partit decisiu que Espanya necessita guanyar per classificar-se directament per jugar al Mundial del Brasil de l'any que ve. Partit especial, partit molt il·lusionant per les quatre jugadores mallorquines. És la seleccionadora Bermúdez, Sonia Bermúdez.
1: Me consta que han pedido un montón de entradas. Creo que van a llenar con todos los familiares Somoix. Así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí. Justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten. Son momentos únicos, es un partidazo. Van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
0: Quin partidàs la setmana que ve, divendres. Espanya arriba dilluns a l'illa i ja s'entrenarà a la ciutat esportiva de Son Bibiloni el capvespre. Un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio el divendres que ve, dia 5 de juny, a partir de les 7:30. I també, pel que fa al futbol, pel que fa al Mallorca, atenció perquè des de Turquia apunten a un acord entre el davanter Vedat Muriçi i el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim. Segons aquestes informacions, el Mallorca demana pel pirata de 8 milions d'euros. Demà, en principi, reunió a l'estadi de Somoix, a les oficines, entre el davanter i el seu representant i també la direcció esportiva del Mallorca, encarcelada per Pablo Ortells. Això pel que fa al pirata, però també des de Portugal apunten a un possible interès del Benfica pel migcampista Samu Costa. Això serà un aturà de clubs interessats en futbolistes importants del Mallorca amb aquest descens de categoria. I de Vedat Muriçi a Turquia diuen que ja ho té fet amb el Fenerbahçe i des de Portugal apunten en aquest interès real del Benfica per Samu Costa. També en futbol, el Crystal Palace del mallorquí Xavi Riad és el campió de la Conference League després de guanyar el Rayo Vallecano per 1-0. Per tant, la Conference viatja cap a Londres. Íñigo Pérez és el tècnic del conjunt de Vallecas.
2: Ha habido felicidad este año en el barrio y en la afición, pero cuando te acercas y ves sus caras, uno no puede mantenerse con la misma composición y automáticamente te derrumbas porque sientes que lo que habría sido en caso de victoria y cómo estarían entonces. Entonces, esa alegría que probablemente este año no hemos transmitido sería una explosión terrible y te da rabia.
0: I en el món del futbol sala, aquesta setmana, demà comença el play-off pel títol, l'eliminatòria de quarts de final. Demà a les 7:30 a Somoix, l'Illes, Balears, Palma, Futsal, que rep la visita del Manzanares en el primer partit de la sèrie d'aquesta eliminatòria. Ho farà a les baixes del porter Luan Müller i també de Mario Rivillos. El Palma, que cercarà guanyar d'una vegada un títol nacional. Comença el camí per guanyar la Lliga. Fa uns minuts ha parlat al Palau de Somoix el tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo.
3: Estamos en el mejor momento, lo que sea a nivel de rendimiento deportivo del equipo durante la temporada. Y a partir de ahí vamos a dar nuestro máximo. Pero todo pasa por mañana, es que no podemos pensar más allá. Solo pensar en mañana. Sacar el primer punto, que va a ser muy difícil. Que nos van a obligar a dar nuestra mejor versión y a partir de ahí paso a paso.
0: Idò, demà a les 7 comença aquest camí, comença el play-off pel títol a la màxima categoria del futbol sala espanyol. 7:30 en directe per IB3 Ràdio, a la narració de Gavi Fortesa i els comentaris de Miquel Vidal, Palma Futsal, Manzanares. Una i 10 minuts.

0: Avui, doncs, començam aquesta edició d'Esportres Migdia, avui dijous, i doncs ja està tot preparat, perquè dilluns a migdia la selecció espanyola aterri a Mallorca.
1: Estas son las jugadoras convocadas para los partidos ante Inglaterra e Islandia. Catacol, Mariona Caldentey, Patri Ijar, Lucía Corrales.
0: L'exjugadora mallorquina Virginia Torrecilla ha estat l'encarregada de donar a conèixer aquesta llista de convocats per l'importantíssim partit de la setmana que ve contra Anglaterra i també el partit contra Islàndia classificatori pel Mundial de l'any que ve del Brasil. 4 mallorquines, a quina festa del futbol que es viurà divendres que ve a l'estadi de Son Moix, i ho viurem en directe aquí a IB3 Ràdio amb la narració de la nostra companya Marta Sampas, que ja m'acompanya aquí de vora. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Molt bé, molt il·lusionada amb aquesta convocatòria, amb aquestes 4 mallorquines i amb aquesta setmana que mos espera emocionant amb la selecció per aquí.
0: La veritat és que el partit ho té tot, serà emocionant perquè hi ha 4 jugadores balears, 4 jugadores mallorquines en aquesta convocatòria, però sobretot perquè Espanya se juga la classificació directa per aquest Mundial. Es va perdre 1-0 contra Anglaterra a Wembley. Ara toca guanyar per 2-0 per tenir el golaveratge directe guanyat amb el conjunt anglès. No serà fàcil perquè és un os, eh?
2: És un os, és la vigent campiona d'Europa, Espanya és la vigent campiona del món, són les dues millors seleccions, sens dubte, ara per ara a nivell mundial. També podríem afegir Alemanya, però els enfrontaments entre aquestes dues seleccions sempre són autèntics partidassos perquè hi ha les millors futbolistes del món. I com bé deies, el grup va ser capritxós i són elles dues. Ara mateix Anglaterra va primera d'aquest grup per aquesta victòria que va aconseguir per la mínima a Wembley el passat mes d'abril, i ara toca remuntar, toca guanyar i poder acabar primera de grup a Espanya i poder tenir així la classificació directa, com bé deies, i has que deixar clar això, que seria la classificació directa en el cas de perdre, a més de que queda un partit després contra Islàndia. Espanya, bé, t'hauria de fer una repesca, però clar, lo interessant és que pugui ja oblidar-se i poder ja descansar i ja tenir la classificació a la butxeca, i a més és certificar-la aquí, no? A casa, en aquest cas, més casa que mai per ser mallorquines, però a Espanya, en aquest partit, a més guanyant, llevar-se l'espineta ha perdut 1-0, i tot això passarà a Son Moix, en aquesta cinquena finestra de classificació, i hem de dir que Son Moix rep aquest partit quasi una dècada després. Va ser 2017 quan va venir la selecció espanyola, i precisament a Virginia, que ha estat la protagonista d'aquest vídeo on s'ha donat la llista de convocades, un vídeo molt emotiu, perquè a Virginia compta, no?, com va ser el partit de la seva vida, que va ser recuperar-se com tot sabent del càncer, i bé, qui millor que una mallorquina, que a més va estar en aquell partit en 2017. Hi ha imatges en el vídeo d'ella jugant aquell partit, on, hem de dir, fa 9 anys...
0: I serà comentarista també d'IB3 Ràdio, no?, en el partit de divendres.
2: Exacte, sí, importantíssim que serà la nostra comentarista, serà la que vine d'IB3 Ràdio, els comentaris d'Anna Virginia, que a més ja és una professional amb això també, perquè estem acostumats a sentir-la a Televisió Espanyola, en les finals de Champions i altres mitjans, no? Per tant, serà un luxe tenir-la, i quan deia Anna Virginia que va ser en aquell partit de 2017 on Son Moix, sincerament, no se va omplir ni la meitat, és a dir, clar, demostra també l'evolució, no?
0: Com ha evolucionat a poc a poc, que ara s'omplen tots els estadis on va la selecció espanyola partit a partit.
2: I esperen que Son Moix sigui un exemple, no només perquè hi ha mallorquines, també hi haurà aficionats anglesos, això també ara ho comentarem, però bé, anem amb aquesta llista, nosaltres destacam evidentment les nostres, però volem també esmentar la resta, perquè hi ha novetats, hi ha coses a destacar. Porteres, Naqueta Coll, que serà titular segur, però sempre hi ha Namissar Rodríguez com a segona, i Adriana Nanclares en defensa, i serà Nona Batlle, que hi va viure un darrer partit amb el Barça, el Johan Cruyff, penúltima jornada de Lliga. Nona, que no ho ha fet oficial, no s'ha dit enlloc, però se sap que se'n va. De fet, ahir va tenir un petit comiat. Jana Fernández, Nalaia Codina, Ana Maria Méndez, Irene Paredes, na Mapi León, el mateix que Nona Batlle, i també va ser emotiu, plorant, Mapi emocionada, perquè sabia que també se n'anirà, no sabem on encara, ni Nona ni na Mapi, però deixaran el Barça també aquesta temporada. Nolga Carmona, i la novetat en defensa és Andrea Medina, aquesta jugadora que s'ha acomiadat fa uns dies de l'Atlètic de Madrid, duia molt d'anys al conjunt Matalassé, i que apunta a la Premier, i és la novetat, és la primera vegada que va amb l'absoluta, veurem què pot aportar. Migcampista, les millors, na Patri Jarro i na Mariona. Na Patri, que recordem, cercarà el seu primer Mundial, no? I va ser, malauradament, el de 2023, ja sabeu tots per què. Na Alexia Putellas, que sens dubte també és un dels atractius per divendres a Son Moix, ja que, bé, ahir també va ser dia especial, emotiu, va acabar rebentada entre l'homenatge que va tenir de matí. Ho deia, després del partit, diu, és que m'apesen els ulls de plorar, de les emocions.
0: Molt emotiu, 24 hores d'una emoció que no aturar.
2: No, de matí en el Camp Nou aquell comiat, després jugues partit contra la Real Societat, també més homenatge ja al Johan Cruyff. Per cert, va guanyar el Barça 2-1 a la Real Societat, el Barça campió de Lliga, que ja aquestes darreres jornades... Clar, per això mateix ahir era el darrer partit d'Alexia, perquè la setmana que ve el darrer partit de Lliga, que és el camp del Madrid Club de Futbol, que és diumenge, clar, la majoria no aniran ni convocades, li donarà descans per a Romeu de ben segur. Bé, seguim amb aquestes migcampistes. Naitana Bonmatí, que torna després d'una llarga lesió. Ahir va marcar, va celebrar emocionada el gol després de tornar després de la lesió. També hi seran Vicky López, Fiamma Benítez i Clara Serra Jordi. I com a davanteres, una de les nostres, com ja dèiem, Lucía Corrales, jugadora del London City Lionesses, que la primera convocatòria de Lucía, i això és curiós, quan xerram de dates, perquè dia 28 de maig de l'any passat, de 2026, va ser la primera convocatòria de Lucía en l'absoluta. Ella jugava en la sub-23 i na Montse Tomé va ser la que la va cridar per substituir Laia Codina. Per tant, just un any després, na Lucía torna a ser convocada, ja acumula més convocatòries, però a més per jugar un partit tan especial per ella com serà jugar a casa, i va debutar dia 30 de maig, se complirà just un any. Acompanyaran a la davantera na Lucía, na Atenea del Castillo, na Claudia Pina, na Salma Parayuelo, na Esther González i Nenna Imade, sens dubte, jugadores a nivell mundial que són les millors, perquè ara mateix són les vigents campiones del món. Sentim el que ha dit Sonia Bermúdez, el privilegi que suposa tenir quatre mallorquines jugant divendres a Son Moix.
3: Me consta que han pedido un montón de entradas, creo que van a llenar con todos los familiares Son Moix, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
2: Bé, ha dit que han demanat entrades a les totes, per cert, encara n'hi ha entrades, la gent que ens escolta i que no se perdin aquesta cita, i ja ho dèiem abans, les rivales a Anglaterra han de guanyar, i per això necessiten un Son Moix ple, jo ja ho he dit per damunt, però és que és cert, serem ja el mes de juny la setmana que ve, hi ha turistes, un dels països on més turistes venen és d'Anglaterra, que aprofitaran, són molt del futbol i de fet de la seva selecció femenina també tenen molt de seguiment, per tant, i aniran, y na Sonia Bermúdez de això, precisament.
3: Hemos intentado sacar el mejor plan para poder ganar el día 5 en Mallorca. Así que desde aquí también aprovecho para toda la gente que esté dudando de venir a Son Moix, que necesitamos la ayuda. Allí hay bastantes ingleses que suelen veranear, normal, con el clima que tenemos. Es una isla maravillosa. Así que desde aquí necesitamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno.
2: Tant de bo tenir Son Moix ple. Nosaltres hi serem allà divendres a partir de les 7:30, amb una hora i mitja de prèvies, partides a les 9. Partidars contra Anglaterra, com dèiem, el 14 d'abril varen perdre 1-0 a Wembley contra les angleses, després varen guanyar, se'ls van refer guanyant 5-0 a Ucraïna, però bé, en aquest cinquè partit de la finestra contra Anglaterra, ja ho han dit, han de guanyar per una diferència de 2 gols per passar primeres de grup i classificar-se de forma directa en aquest Mundial Brasil 2027. Del partit i de la rival, Charo Bermúdez.
3: Bueno, en cuanto al partido de Inglaterra, es verdad que, bueno, allí yo creo que nos faltó eficacia, así que creo que podíamos haber generado muchísimas más ocasiones, sobre todo más claras, no fue así, es verdad que al final pierdes 1-0 y cuando no tienes eficacia y no haces gol, pues creo que al final el resultado fue el que fue, y ahora sabemos que tenemos que ganar por diferencia de 2 si queremos pasar como primeras. Y luego ganarle a Islandia, que es un campo muy complicado, muy difícil, una selección muy rocosa en su casa, el nivel todavía es muchísimo más alto, así que va a ser una ventana muy, muy complicada y con muchísima exigencia.
2: Ho sentíem, ho deia Ana Bermúdez, després del partit de Son Moix aquí divendres dia 5 contra la Terra, encara quedarà un partit més d'aquesta finestra de classificació. Serà el dimarts dia 9, per tant, just després de Son Moix, i doncs ja partiran a concentrar-se ja, perquè se juga a Islàndia dimarts dia 9 a les 9 del vespre. Esperem que ja en la classificació directa a la butxaca.
0: Esperem que sí, que guanyi per 2 gols de diferència el combinat espanyol. Serà una setmana molt intensa a Som Bibiloni, que començarà, Marta, hem de recordar, dilluns, amb l'arribada del combinat espanyol a Mallorca.
2: Sí, arribaran al migdia, no sabem encara les hores exactes a l'aeroport, i després ja s'entrenaran aquesta primera sessió Som Bibiloni, i a més a portes obertes, per tant, de ben segur que s'ompliran nines i nins que puguin anar en horari que ja no sigui escolar i puguin apropar-se. És una oportunitat, trob, de veure les millors jugadores del món, de veure les nostres, recordem el Barça, que ha guanyat ara la quarta Champions, i bé, que és una alegria poder rebre aquí a Mallorca aquesta setmana de futbol, del millor futbol femení en aquest cas.
0: Clar que sí, i a més el partit acompanya. És cert que sempre agrada que vengui sí. La selecció, però també serà un partit tens de nervis, perquè Espanya se juga molt, però sempre sí. Més guapo un partit així que no un partit que saps que de muntes paper Espanya guanyarà 7-0 i serà un partit més fàcil, no?
2: Totalment. Té dos ingredients que són els que fan que sigui tan bon plat aquest partit, i és un, que tenim a 4 mallorquines, i dos, que és un partidàs contra Anglaterra, rival contra qui, recordant, no fa ni un any van perdre la Eurocopa, per tant, hi ha ganes de revanxa en aquest cas per part de les espanyoles, i allà hi serem.
0: Clar que sí, allà hi serem divendres a partir de les 7:30, saludant també el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
4: Hola, bon dia, Miqui, bon dia, Marta.
0: Quina setmana de futbol de categoria, de selecció i classificatori pel Mundial.
4: I l'afició mallorquina que ha de respondre. Ha de respondre perquè la Federació de Futbol de l'Illa Balear ha fet un esforç també important.
2: No feia nada.
4: Mira els anys que fa que no venia aquí la selecció espanyola, per tant, jo crec que s'ha de demostrar que Mallorca vol la selecció. I vol tenir a prop també en aquestes jugadores, i és una oportunitat única, diria jo. I si la gent respon, més possibilitats hi ha.
2: Se repetirà.
4: Perquè torni a venir la selecció espanyola, perquè se senti a gust i perquè repeteixi també aquí a jugar a Son Moix.
2: Jo crec que té bones instal·lacions, en aquest cas Som Bibiloni, també estaran de ben segur ben a prop de la mà, concentrades, no? un bon hotel, un bon allotjament, i he de dir que també, ho ha dit Antoni, ha esmentat la Federació de Futbol, clar, això ja se va anunciar fa uns mesos, que era dins el marc del centenari de la Federació, és a dir, també
0: de la Federació Balear.
2: Balear, amb aquests 100 anys, ha volgut dir, també volem celebrar a lo gran aquest 100, rebenta...
4: I ara l'afició s'ha quedat a respondre. Han de quedar bé, han de quedar bé. I
0: han d'estar a gust. A més, tenen ja no 4 anfitriones de luxe, les altres jugadores, i espanyola, mare
4: meva. És un partit internacional, i és
0: de primer nivell,
4: de primer nivell, però que era oficial, o sigui, no és un partit amistós.
0: Oficial i decisiu.
4: Te donen un partit oficial i decisiu. Per tant, és un moment de respondre. Així com després, més endavant, segurament l'octubre-novembre
2: vendrà
4: l'espanyola masculina, si no hi ha res de nou. Sí. Per tant, jo crec que és un bon moment per demostrar que, i sobretot, futbol de primer nivell, no?
2: Exacte.
0: Molt bé, i d'aquesta setmana que ve viurem aquesta concentració i també el partit amb tot el seguiment a IB3 Ràdio, Anna Marta Sampas. Res, Marta, estem en contacte. La setmana que ve Som Bibiloni. Faràs hores de Som Bibiloni la setmana que ve.
2: Encantada, però serà un ple.
0: Seràs una més del combinat espanyol.
2: Sí, sí, sí.
0: Marta, gràcies.
2: De res, adéu.
0: Que vagi molt bé. 1:24, parlam del Mallorca.

0: Avui, doncs, continuem parlant de futbol, ho feim de l'actualitat del Mallorca. Actualitat no n'hi ha molta, però sí que hi ha certs rumors, informacions que arriben des de diferents països. Serà un natural, ho deia jo a l'inici, perquè ara mateix amb el descens del Mallorca a segona, sobretot els jugadors importants, ja tenen molt d'equips que els hi van darrere, i són el cas de Toni Fuster, sobretot del davanter Vedat Muriqi, del migcampista Samu Costa.
1: Ja fa estona que Vedat Muriqi el requereixen de, sobretot de la part de Turquia, no? Uh-huh. Un jugador que ja se sap,
0: ja va estar,
1: i sembla que ha d'haver aquí com el Galatasaray també per un costat, el Fenerbahçe per un altre, i sembla que és aquest darrer equip, uh-huh, no? És qui està apuntant més per ell, per el futbolista, estaria disposat a pagar aproximadament un 18 milions d'euros. És una llàstima que el Mallorca hagi descendit primer per la part esportiva, lògicament, però també molt important per la part econòmica, perquè Vedat Muriqi i, lògicament, se li ha pogut treure molt més d'obbes.
0: I tant.
1: Però que molt més d'obbes. No estem parlant ara mateix ni de 20 ni de 25. Estic parlant de xifres que podien rondar els 35-40 milions d'euros. Però, descens, lògicament, això repercuteix el daños colisional que diuen.
0: Sí.
1: Repercuteix i per tant, el Mallorca... Perquè, a més, crec que d'aquest d'obbes, Mallorca, per mi, n'ha d'anar... Vull dir, no tots aniran a saber que és del Mallorca.
0: No. Cert, segons apunten des de Turquia, l'operació que el Mallorca demana són 18 milions d'euros, per tant, pràcticament la meitat del que apuntaves tu, Toni, de
1: i després,
0: milions.
1: No tot aniran a Mallorca, i després...
0: Hem de recordar que Muriqi va venir de la Lazio, i també el contracte un tant per cent que pot acabar a Roma.
1: Això per un costat, per altra banda, en Samu, que comentaves també, sembla que el Benfica portuguès és un dels equips que també està apretant, vorem si ell vol anar a la lliga portuguesa, perquè jo crec que Samu aspira a una lliga més potent, no?, com podria ser l'anglesa. Però per Samu és un altre cas igual. És a dir, Samu Costa també s'ha devaluat.
0: Sí.
1: En sotacent de categoria
0: en
1: de
0: Samu
1: Real Mallorca.
0: I tots els jugadors que a Menomanco tenien clàusules elevades i que clubs importants podrien pagar una quantia molt important per ells. Però aquest descens, com dèiem des de dilluns, afecta des dels jugadors fins a la planta noble i absolutament a tothom, i també afecta l'hora de negociar, que els equips s'aprofitaran que el Mallorca pot negociar una miqueta més a la baixa.
1: Aquestes són les dues sortides, que seran imminents i més sonades, i després hi ha el tema de les entrades. Primer, si no ha res de nou, Martín de Michelis, tot fa indicar que arribarà a un acord amb el Mallorca. Uh-huh. Encara està negociant, però sembla que van per bon camí, i sembla que Martín de Michelis serà l'encarregat de planificar, i juntament amb en Pablo Ortiz, de fer ese full de ruta d'aquest Mallorca 2026-2027 per tornar a primera divisió, entre jugadors que sonen, a veure, no és que sonin, és que també molt d'aquests representants de futbolistes els ofereixen al Mallorca. Hi ha dos laterals esquerrans, per exemple, com en Salinas de l'Espanyol, en Juan Cruz de l'Osasuna, però clar, estem parlant que els oferiments vendran cada dia n'hi haurà damunt la taula un parell d'oferiment de futbolistes. És normal.
0: Sí, és normal. Perquè el Mallorca ara mateix és un club molt atractiu pels jugadors de segona divisió.
1: I el Mallorca tindrà també aquesta sort de poder triar, no? Dins límits econòmics, però clar, estem parlant de futbolistes que seran benvinguts, i ells mateixos les opcions, molt d'opcions que tenen ara mateix altres jugadors, se troba a l'opció de Mallorca. Bon. Això per un altre costat, i poquetes coses més també, perquè cada dia aniran sortint noms.
0: Sí, noms i jugadors sortiran cada dia 5 o 6, perquè com tu deies, els representants toquen a la porta de Pablo Ortells d'una manera important. Veurem quines negociacions i quins jugadors finalment arriben a bon port, però el més important ara mateix és tancar d'una vegada la renovació de Martín de Michelis, de l'entrenador, si és que el Mallorca està disposat a acceptar també les seves peticions i les seves exigències del tècnic argentí. Veurem què passa les pròximes hores a les oficines de Son Moix, i també hi ha novetats a la U d'Eivissa, perquè ja ho anunciàvem a les darreres hores, Miguel Álvarez no continuava, tampoc ho feia Javi Lara, i sembla que Amadeo Salvo ja té mig tancat, per no dir del tot, el nou director esportiu.

0: divisió, l'antiga tercera divisió i també a segona B, i va arribar, es va retirar i es va quedar com a director esportiu i ha fet una molt bona feina perquè va pujar l'equip de tercera a segona federació i després de segona federació a primera federació. La temporada passada va estar a punt de ficar l'equip en el playoff de ascens a segona divisió, una ciutat a Tarragona que té 11.000 habitants només, Miqui, molt de mèrit amb molt poc pressupost, i aquest any han passat problemes. Finalment l'equip ha descendit, s'ha quedat a només un punt de la salvació en aquesta darrera jornada dramàtica, amb equips com el Betis Deportivo o el Torremolinos, no? El Juventud de Torremolinos no han pogut salvar-se, s'han quedat un punt, han tingut problemes de pagaments aquesta temporada, el club ho ha passat malament, van començar bé la temporada a meitat de taula, però després tot això ha fet que l'equip anés a pitjor, però ell ha agafat un molt bon currículum. Jo havia demanat informació sobre ell a altres directors esportius i tots en parlen molt bé, que és un perfil jove, molt treballador, molt capacitat, bona capacitat d'encert també. Veurem si té sort a l'Eivissa.
1: Idò, veurem, esperen que sí. Fa feina en Amadeu planificant aquesta nova temporada. Mos quedàvem perquè el nom Michel Sanz serà, si no erres, de nou, i del pròxim director esportiu de la UD. Estarem pendents d'aquest fitxatge, que es tanqui d'una vegada, i també de la planificació i els fitxatges que arribin a Can Misses per aquesta nova temporada a Primera Federació. Víctor, gràcies!
0: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi molt bé, ferrada forta. I torna en Antoni Fuster, perquè el Mallorca acaba d'anunciar fa 30 segons la renovació de Martín de Michelis.
2: Sí, comentaven que estava ja molt avançat aquesta negociació, que si no hi havia res de nou que se tancarien aviat, i s'han tancat res, 2 minuts més tard del que nosaltres ho acabaven d'anunciar, no, que seria en breu. Martín de Michelis ha ampliat la seva vinculació amb el Mallorca fins a juny del 2028, és a dir, 2 temporades més. Aquesta és la notícia de darrera hora, el tècnic argentí, per tant, que va arribar a l'illa, recordem, el mes de febrer. Finalment el club aposta per ell, malgrat hagi descendit l'equip, hagi estat també un dels culpables.
1: Aposta per ell, Toni, final... i també, com dèiem, en Pablo Ortells obri les portes a les seves exigències, que era tenir també control a l'hora de planificar aquesta temporada, que no és molt habitual en el Mallorca que l'entrenador pugui opinar massa a l'hora de fitxar, que en Ortells fitxi i li diu, aquí el tens.
2: Sí, les exigències que volia ell, no? Era una...
1: I a més, 2 temporades, un projecte...
2: A llarg termini,
1: sí, mitjà termini.
2: Aquesta temporada i la pròxima, que veurem si serà primera divisió, perquè el normal és que si un entrenador aconsegueix l'objectiu, se renova automàticament. Normalment sols així, no? Per tant, ja de detalls, m'he ficat per dins, ara mateix no ho puc comentar, però entorem endavant. Sí, ara mateix ho puc dir que ha firmat per fins al 2028, fins al 30 de juny de 2028. Per tant, a partir d'ara sí que s'obrin ja les portes arribades de futbolistes, de sortides, perquè tot serà conjuntament amb en Pablo Ortells. Pablo Ortells de Michelis faran una pinya entre ells dos, junts, faran feina junts per un Mallorca primera o més aviat possible.
1: Clar que sí, és una bona, jo crec que és una bona notícia la continuïtat de Michelis, perquè ja coneix el club, ja coneix la manera de fer feina en el Mallorca, i també per 2 temporades que està 2 anys amb aquesta planificació, aquest projecte a mitjà termini. També supos que l'afició també li agrada que l'entrenador estigui implicat, no només en un possible ascens, sinó que també pugui continuar en el Mallorca. 1:33 és la notícia, Martín de Michelis renova amb el Mallorca, aturada, i tornen tot d'una.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
4: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina, i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
5: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre, como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre.

0: siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PrestamoBalear.com. PrestamoBalear.com.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
3: 5 minuts passen de l'una i mitja. La notícia de darrera hora, Martín de Michelis ha renovat fins l'any 2028 amb el Mallorca, ràpidament, perquè sabem que no és a l'illa, es troba de viatge, l'hem atracat, l'hem abordat en Pep Lluís Martí.
4: A taula, de més.
3: Bon profit, Pep. Pep, bon dia.
5: Bon dia, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. La notícia ara mateix acaba de denunciar el Mallorca aquesta renovació. Ràpidament, només volen saber la teva opinió, si t'agrada que el Mallorca hagi apostat per Martín de Michelis per aquest objectiu de tornar a primera divisió el més aviat possible, i per dues temporades, eh?
5: Sí. Bueno, jo crec que és una aposta de futur, sobretot perquè, bueno, perquè ha demostrat la seva valia i sobretot perquè segurament en tot el que han vist, fet la feina durant aquestes 12 jornades, segurament haurà convençut a la institució, al director deportiu i a tota la gent que fa feina al Mallorca, i crec que, bueno, que en li han donat aquesta marge d'oportunitat. És vera que l'únic que és un poc complicat és no conèixer la segona divisió, perquè la segona divisió és completament la primera, no té res que veure, a vegades pensant que perquè baixant de segona tot és molt fàcil, i és tot el contrari, és una competició completament diferent, molt difícil, que hi ha 4 jornades més, que per dir que és poc, però és molt, i jo crec que s'haurà d'empapar molt en de Michelis i la seva gent de lo que és la segona divisió durant aquest estiu per conèixer la categoria.
4: Que havia pogut convèncer a Ortiz, un entrenador que finalment ha acabat de ballant i que el renovi 2 anys?
5: Bueno, jo crec que és la seva feina i lo que ha aconseguit, perquè al final en de Michelis ha fet el 50% del punt de disputa, sí. Con lo qual, aquí jo crec que i en el dia a dia i convèncer la seva feina, veure-lo supos que implicat en el dia a dia i com treballa cada dia, cada entrenament, i com sobretot els jugadors estaven amb ell, doncs crec que això serà la base de per què el Mallorca i Nortells han decidit continuar amb ell. Jo crec que és una bona opció, perquè per això ha demostrat que és un gran entrenador i que té molt bona valia. Anem a veure-lo en 42 jornades, que evidentment no és fàcil, i amb una pressió com aquesta que has d'aconseguir estar des del principi de temporada en esport de play-off o en esport de descens.
3: Clar que sí, començant un projecte també de zero, un projecte, per Lluís, ja per acabar, on el Mallorca i en Pablo Ortell li donen màxima confiança, perquè ho dèiem aquesta setmana, que en de Michelis havia exigit, podríem dir, entrar de ple també en aquestes negociacions i saber exactament quins jugadors s'aduen, que això que ara fins ara s'aduen el Mallorca, que també està bé, que en Ortell fitxava i se presentava quin seu futbolista i li deien en Arrasate, aquí tens el Lubumbo, això ja s'ha acabat, que en de Michelis vol tenir opinió en els jugadors que venguin, i a més se l'ha renovat per 2 temporades.
5: Bueno, jo crec que és el que s'ha fet quasi sempre, no? És a dir, en el final, dins el pressupost del Mallorca, dins els jugadors que pot dur el Mallorca, evidentment, en el final, pues, si hi ha 3 jugadors del perfil que en de Michelis i en Pablo Ortell i el seu cos tècnic decideixen que són els indicats per formar part de lo que és la plantilla, pues aquí en de Michelis tindrà, diguéssim, el darrer vot i la darrera paraula. Però dins el pressupost i dins les opcions que pugui tenir el Mallorca, perquè evidentment en de Michelis, si li demanes, voldrà dur un Cristiano Ronaldo, voldrà dur un Messi, però això no pot venir, con lo qual jo crec que sempre aniran de sa mà, i això és molt important. Crec que per un entrenador tenir sa possibilitat de decidir dins un tipus de jugador i un perfil de jugador de dins, tot repetit, de les possibilitats que tenia el Mallorca en aquest cas, sempre és molt, molt agradable i te dona confiança per poder fer feina tranquil.
4: Jo no sé si s'ha acceptat també que de Michelis ve 2 anys, però és que en Ortell li queda un per acabar el contracte. Jo no sé si també anirà vendrà acompanyat de sa mà que en Ortell renovi un any més o no, o depèn dels resultats que se puguin produir també, no? Perquè de vegades el normal és un any amb opcions o un segon si compleixen uns objectius.
3: Un entrenador sempre té el futur un poc incert, però bé, que hagin apostat per
5: sí,
3: 2 anys també.
5: El problema és aquest. Jo crec que, evidentment, en Pablo Ortiz dependrà un poc de resultat, lògicament, com depèn del resultat d'entrenador, perquè si el resultat d'entrenador en 10 jornades, 12, 14, 15, 20 jornades, són com en Jago Barrasat és l'altre l'any, pues segurament no continuarà el Mallorca, clar, molt de dos anys que tingui. Sí, sí. Això és el futbol i el món dels entrenadors el coneixem i sabem com funciona. Esperem que no passi que en De Micheli no estigui dos anys, sinó que estigui més anys, que això significaria que el Mallorca ha tornat a primera i que s'ha mantingut durant una altra temporada més.
3: I doncs sí, esperen que sí. L'important és que el Mallorca, en Pablo Ortells, ha posat la primera pedra en aquest projecte de la segona divisió, que havia de ser l'entrenador i serà en Martín De Micheli. Espera, Lluís, com sempre, un luxe, un plaer, gràcies i bon profit.
5: Gràcies, una parada forta.
3: Adéu, adéu, Pep Lluís, gràcies. De Micheli renova, aquesta ha estat l'opinió d'en Pep Lluís Martí, un dels nostres analistes. 1:40 han de parlar de bàsquet.

0: Au, idò, parlant de bàsquet, tot d'una, anirem a la roda de premsa perquè acaba de finalitzar del Palmer per fer balanç de la temporada d'en Vicenç Palmer, del propietari i president del club, per saber les darreres novetats, però també volen fer balanç de la temporada de l'Estia Menorca, una temporada que ha estat molt bona, on s'ha aconseguit classificar l'equip pel play-off d'ascens a la màxima categoria. Una llàstima que no es va poder superar l'eliminatòria de quart de final, però a poc el club i l'equip va fent passetes en aquest projecte de tornar el més aviat possible a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Volem parlar d'aquesta temporada i també del futur de l'equip per l'any que ve amb el tècnic de l'Estia Menorca, amb en Javi Zamora. Javi, què tal, com estàs? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, tal? Muy bien. Bueno, ahora analizamos más detenidamente lo que ha sido la temporada, pero a bote pronto podríamos decir que el titular es que ha sido una temporada bonita, ¿no?
1: Sí, exactamente. Creo que ha sido muy bonita y muy especial, ¿no? El conseguir el primer playoff de ascenso a CB de la historia del club y además hacerlo rodeado de toda nuestra afición.
0: Sí, sí, ha sido muy bonito. Qué ambientazo se vivió en Vintaufa en la eliminatoria por el ascenso contra el Leima Coruña. ¿Con qué te quedas de esta temporada, Javi?
1: Pues mira, lo analizábamos ahora, ¿no? Porque es periodo de evaluar, de ver en qué podemos mejorar, cómo podemos crecer, y de lo que más orgullosos estamos este año es de nuestra afición, ¿no? Creo que ha sido el año con más presencia en el pabellón de los que llevamos en nuestra joven historia como club, y el poner el broche con ese playoff y ver Vintaufa de nuevo a rebosar y lleno, pues para nosotros es muy importante y la pieza fundamental, ¿no?, del proyecto, la piedra angular, el proyecto deportivo.
0: Lo último ha sido esa eliminatoria de playoff contra el Leima Coruña. Es cierto que os tocó todo un hueso, pero la eliminatoria fue muy bonita y disputada, ¿no?
1: Ha sido una serie de playoff muy intensa. Creo que evidentemente todos sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los grandes proyectos, no solamente de Primera C, ¿no?, sino ahora mismo del básquet nacional. Pero creo que los chicos han estado a la altura, hemos competido muy bien. El segundo partido yo creo que incluso merecimos más, ¿no?, porque tuvimos esta falta de un minuto opciones de ganar y los chicos habían hecho un gran trabajo. Pero creo que en definitiva hemos hecho una buena serie y hay que estar satisfechos porque hemos competido de tú a tú a un gran proyecto.
0: Un Leima Coruña, Javi, con una plantilla muy, muy amplia, ¿no?, con mucho fondo de armario. Tal vez aquí ha estado también un poquito la clave, ¿no?, de esta eliminatoria.
1: Sí, creo que ha sido un poco la clave, como bien dices. Ellos tienen una plantilla muy, muy larga. También pues con jugadores de muchísima experiencia, de mucho recorrido, ¿no? Son uno de los grandes presupuestos de la categoría y pues en una serie tan tan larga al final pues eso se nota también, ¿no? Ese fondo de armario, esas rotaciones, ese físico y esa intensidad que imponen y que han estado todo el año imponiendo, ¿no? Durante la liga regular también.
0: Así es, así es. Comentabas ahora que habéis evaluado lo que ha sido la temporada. Supongo que ya habéis hablado del proyecto de futuro. Tienes contrato hasta el 2028, si no recuerdo mal. ¿Por dónde pasan ahora los pasos para ese crecimiento del club y también del equipo, entrenador?
1: Pues sí, como decías, tengo 2 años más de contrato y creo que como club lo que tenemos que intentar es seguir creciendo a todos los niveles, a nivel social, a nivel deportivo, seguir con todos estos proyectos, ¿no?, de material estima, que también son muy importantes para nosotros. Y bueno, pues seguir soñando. Creo que una vez que hemos tocado, ¿no?, la zona noble de la clasificación, pues ahora evidentemente con los pies en el suelo, con mucha humildad, pero con mucha ilusión y ambición de por qué no volver a intentar conseguir una gesta como esta.
0: La temporada pasada se sufrió, esta temporada se ha jugado el playoff de ascenso a la máxima categoría. No sé si este crecimiento, estos pasitos que quería dar el club, ha sido un paso más grande de lo esperado esta temporada.
1: Sí, bueno, lo hablábamos, ¿no? Evidentemente el objetivo era asentarse en la categoría, conseguir la permanencia, pero es una categoría tan competida y tan exigida que la diferencia entre los equipos que luchan por la permanencia y el playoff está en 3-4 victorias, ¿no? Y por suerte, pues hemos estado todo el año en zona de playoff y cuando consumamos la permanencia, pues nos dijimos a seguir soñando y bueno, lo conseguimos estar ahí entre los 9 elegidos y muy contentos, muy contentos.
0: Supongo que trabajas mano a mano, ¿no?, con la dirección deportiva en vista de la próxima temporada. Es cierto que acaba de terminar esta temporada 2025-2026, pero ¿piensas que veremos muchos cambios en la plantilla del Estia para el curso que viene?
1: Bueno, yo creo que nosotros como proyecto siempre intentamos, ¿no?, dar continuidad a los bloques. Lo hemos hecho desde hace muchas temporadas, ¿no?, el que sean caras reconocibles, pero evidentemente es buena noticia que los jugadores que vienen estos años se están revalorizando, ¿no?, y en algunos casos pues va a ser muy difícil mantenerlos, pero bueno, siempre es buena señal que los jugadores vengan, se revaloricen y den pasos adelante en su carrera, ¿no? Así que toca reconstruir. Veremos a ver qué jugadores de este año podemos retener y a partir de ahí pues ver qué piezas se incorporan para construir una plantilla competitiva.
0: No sé cuál es el papel de Javi Zamora en el club. Está claro como entrenador que está muy pendiente de la parte deportiva, pero también te involucras tú lo comentabas al inicio, en la parte social, que de lo más bonito que hemos vivido esta temporada ha sido una afición enganchada al proyecto. ¿Tú también te involucras en este sentido, Javi, o lo dejas para otros?
1: No, bueno, yo estoy enganchadísimo. Me meto todos los fregados, la verdad, porque estoy encantado, ¿no? Tenemos además un montón de sinergias con los clubes de la isla, estamos trabajando de la mano, aquí se hace un trabajo en formación increíble y bueno, tenemos muchas actividades con los jugadores de formación, con los técnicos, vamos a un montón de institutos a intentar meter el básquet y el deporte a los jóvenes y creo que pasito a paso lo estamos consiguiendo.
0: Pues que así sea. Nada, Javi Zamora, que como siempre un placer hablar contigo. Enhorabuena por esta temporada, tanto a ti como también a la plantilla. Y nada, no sé si tienes tiempo de descansar un poquito, si un poquito de vacaciones tendrás, ¿no? ¿Alguna vacación, algún día?
1: Alguna escapadita.
0: Una escapadita, ya toca, que también hay que la mente, ¿no?, refrescarla un poquito, ¿no?
1: Eso es. Para hacer reset y volver con fuerza.
0: Con mucha fuerza. Nada, Javi Zamora, técnico, entrenador del Estia Menorca. Muchísimas gracias, enhorabuena por la temporada, como te decía. Y nada, a preparar la siguiente y a ver si se sigue soñando, ¿eh?
1: Venga, gracias a vosotros por todo el soporte que nos dais y bueno, por todo el recorrido de esta temporada.
0: Igualmente, gracias, Javi.
1: Un abrazo.
0: Gran temporada de l'Estia Menorca amb aquesta classificació per jugar al playoff d'ascens a l'ACB. I continuant parlant de bàsquet, vos ho deia abans que el Palmer Bàsquet ha fet balanç avui d'aquesta temporada que s'ha acabat. No ha estat una temporada fàcil, però ha anat bé perquè ha aconseguit la permanència un any més a la primera FEB. Volen saber el balanç que fa el seu president i també quin era el full de ruta del club i també de la plantilla en el futur en aquesta categoria. Tenim comunicació amb en Vicenç Palmer, president del Palmer Bàsquet. Vicenç, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, com va això? Avui heu fet balanç, no? Com ha anat? Quin titular m'ordonaries del que ha estat la temporada?
2: Bueno, jo crec que ha estat una temporada, com hem dit abans, pues, si hem de posar un poc el retrovisor, pues, molt complicada, moltes complicacions a nivell esportiu, emocional, i crec que al final pues, el balanç que han pogut extreure és que ha estat una temporada on ha hagut pues, diferents camins, no? Que han hagut que recórrer amb un peatge moltes vegades molt alt, però amb la sort de sentir-nos afortunats perquè dins l'exigència de la temporada que han tingut, al final han pogut salvar el projecte i la categoria, que això és el més important. No? Per tant, objectiu aconseguit. A partir d'aquí, pues, ara el que toca és l'anunci més important que han fet avui, que per jo era la part estrella de l'event, que han creat una aliança estratègica amb un grup empresarial americà que es diu Sage Sport Group. Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Han definit dues àrees claríssimament, una és la part de negoci i l'altra esportiva. Pel més seguirà siguent patrocinador principal del projecte, evidentment doncs, jo quedo com a figura de presidència, el vicepresident també, tota la part de negoci queda exactament intacta i ells s'encarregaran una mica de lo que és la parcel·la esportiva, de la planificació, de l'estratègia, i crec que és un acord per nosaltres, avui comença com deia abans, no? És un dia 1 posterior a lo que ha estat per el primer bàsquet aquests darrers 4 anys, no? Mm. Crec que avui és un dia molt important per nosaltres.
0: Per tant, Vicenç, aquest grup americà que diu s'encarregarà de la part esportiva, això vol dir que el director esportiu del club el posaria en ells i també l'entrenador, o com anirà això?
2: Mira, ells posaran, de moment no tenim definida clarament la figura de l'entrenador, evidentment la figura d'en Juan i Díaz de l'any passat, doncs també evidentment serà un perfil a considerar. Ells, la parcel·la esportiva per un general manager, un GM, i nosaltres, dins la parcel·la esportiva, sí que la figura d'en Juan Encerra seguirà vinculada amb un càrrec de rellevància com a secretari tècnic, que reportarà directament al GM, que és, evidentment, algo que posen en Sage Sport Group, i, bueno, i a partir d'aquí, començarem a construir la temporada i començarem a construir la plantilla, ambiciosa, amb il·lusió, en construcció i en professionalització, per intentar, doncs, l'any que ve, tenir un equip que realment no m'ho doni tant de susto, intentant disfrutar una mica més. No?
0: També de les errades també s'aprèn, no? Ha estat una temporada complicada, que també suposo que heu pres, éreu nous a la categoria, això també ha d'ajudar per afrontar aquest nou projecte, aprenent del que heu fet malament. Què t'anava a dir, Vicenç? Per tant, si arriba aquest grup americà, aquesta possible fusió amb el FIWI, no sé què ha passat, no l'ho he vist viable, no s'ha pogut arribar a bon port, no sé quin ha estat el problema perquè no s'hagi pogut dur a terme. Deien el FIWI, no sé si és veritat o no, que jugava a dues bandes.
2: Bueno, això no és cert, no? Jo, de fet, jo m'he quedat tranquil en aquest sentit perquè jo, els mitjans oficials que segueix, que és parlar directament amb el seu president, que és el que jo he de fer, no? I jo en tot moment he estat parlant amb en Guillem Boscana. Evidentment, pues, li he transmès el que hi havia des de quan va sortir la notícia a premsa. He estat molt transparent. Vull dir que jo crec que al final aquí hem de fer un exercici de transparència total. En el moment que realment ja va sortir la notícia, perquè evidentment previ a això, nosaltres com a club no podíem comentar res perquè tampoc no hi havia realment res tancat. I a partir d'aquí, pues, el que he comentat abans, no? És a dir, jo crec que és important traslladar, una, pel meu és un projecte totalment integrador, no descartant res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. És important definir que dins un camp tan complicat i tan complex com una integració entre dos clubs de primer nivell, hi ha moltes coses que definir, tant un pla estratègic com un pla operatiu, i per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara. No? O sigui, jo crec que això ha de quedar per davant, perquè hi ha moltes coses que afecten i que hi ha sensibilitat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, per part nostra, pues seguirem endavant i estic dispost, pues, a de cara en el futur, pues, si hi ha un altre dia de negociació o de gestió, pues, ho podem començar a parlar.
0: I de portes obertes en un futur, una possible fusió amb el FIWI. Pel que fa a la plana social, hem d'anar acabant perquè ens queden 5 minutets, pel que fa als socis, als abonats, clar, el grup americà m'has dit que només tractaria part esportiva, però també s'hi ficaran una miqueta, donant idees d'un esport tan americà com el bàsquet també en el Palmer.
2: Sí, perquè un dels seus fundadors propietari, i a més un poc la persona que dirigirà el projecte d'una forma més perifèrica, que és en Colin Montage, ell té 8 anys d'experiència en el Sacramento Kings, i més enllà de la parcel·la esportiva, jo crec que estarem d'acord que al final la gent, quan va a un event esportiu o a un partit, el que va a veure és un espectacle, no? Clar. I si algo fan bé els americans, estarem d'acord que els espectacles gestionen molt bé. Salvant les distàncies que els hem de salvar i tenir els peus en terra, nosaltres no som la NBA, som Mallorca, estem a primera FEB, i, però crec que hi ha moltes idees del camp d'entertainment, com diuen ells, no? Que crec que al final nosaltres podem acoplar sense una gran despesa, perquè realment al final la gent ha de venir a veure un espectacle, ha de venir a veure un partit, han de venir moltes famílies i gent que vengui a un partit del Palmer més enllà del resultat esportiu, que vegin a passar-s'ho bé, que crec que això al final és fonamental.
0: Sí, a passar una hora baixa, no només dues hores d'esport dins el pavelló, no? Que puguin gaudir també un poc de l'entorn i de l'espectacle abans i després del partit. Ja per acabar, comentaves en Juan i Diez, continuarà, no?, la part esportiva del club, entenc.
2: No sabem exactament què passarà amb la figura d'en Juan i no vos puc confirmar que en Juan i Diez continuarà, encara, com comentàvem un poc abans, no? Crec que al final aquestes setmanes per nosaltres han estat molt intenses, o sigui, hem tingut un any molt intens a nivell esportiu i posteriorment pues, a nivell de gestió pues, ha estat molt complicat i hem tingut pues, bueno, que recalibrar una mica tot el que ha estat el projecte en si, la temporada. Evidentment amb en Juan hi en parlarem, però el cert és que avui no hi ha més enllà de la figura d'en Joan Feliu, capità, que té un any de contracte que evidentment per nosaltres la bandera d'esplayat en tot moment, la resta pues, encara està una mica per definir.
0: I de veure què passa. El que està clar que aquesta notícia, aquest anunci de l'arribada d'aquest grup americà per ajudar i per donar suport també en el Palmer, i doncs una gran notícia. Esperem, Vicenç, sobretot que surti bé, perquè això de vegades és una incògnita, però bé, en el bàsquet i també una propietat americana amb aquesta, com tu deies, que ja saben de què va el tema, la gent pot estar il·lusionada amb aquest projecte 2026-2027, eh?
2: Totalment. Jo, de fet, sempre he dit la mateixa, no? Però crec que la pitjor decisió no prendre decisió, no? Tot té un risc, sí, és a dir, tot té un risc i tampoc aquí l'únic que puc garantir jo és feina, dedicació, involucració, professionalització. La resta, a nivell esportiu, pues farem tot el possible per il·lusionar una altra vegada l'afició i espero de cor que els resultats d'aquesta temporada mos arribin, que és el que volem tots.
0: És una categoria complicada, és que és molt irregular. Sumes 7 partits sense guanyar, després en guanyes 8 seguits. És molt inestable, mare meva, és que és per tornar bojos.
2: No, molt inestable, de fet ho diuen tots, no? Que és una de les categories més complicades que hi ha dins del bàsquet nacional, no? Perquè al final és una categoria que els darrers 4 o 5 anys ha guanyat molta dimensió. Evidentment, doncs, els jugadors importants són jugadors molt inflexionats a nivell econòmic i al final tu has de saber on estàs i crec que hem de tenir peus en terra i crear algo que realment des de l'essència del projecte que tenim en tot moment pues, tinguem una essència pues, d'ADN i cultura mallorquina que hem volgut sempre traslladar i a partir d'aquí pues, créixer amb ells i sumant pues, i unant esforços que crec que és important de cara a l'aficionat.
0: Esperem que sigui tot un èxit i que puguem gaudir de l'espectacle Som Moll i també del bàsquet del Palmer la pròxima temporada. Vicenç Palmer, gràcies i moltíssima de sort. Hi haurà temps per xerrar. Bon estiu i també moltíssima de sort
2: gràcies.
0: Pel curs que ve.
2: Gràcies i a vostra disposició.
0: Gràcies, una ferrada, Vicenç. Adéu.
2: Una ferrada. Adéu.
0: Avui, un minutet per arribar a les dues del migdia. Recordeu la notícia del dia d'avui que mos ha agafat en directe en aquest programa. Esports 3, la renovació del tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. L'entrenador argentí continuarà vinculat al club vermell a la segona divisió i ha firmat un contracte per a les dues pròximes temporades. Per tant, De Michelis asseurà a la banqueta vermella, si tot va bé, fins l'any 2028. Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dijous d'Esportes Migdia, aquí a IB3 Ràdio. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dijous. Que vagi molt bé. Adeu.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. 24 hores després d'esclatar la investigació judicial al PSOE per intentar frenar causes judicials en contra seu, les indagacions han passat a un segon pla en espera de novetats i l'atenció se centra ara en la vessant política amb una espera amb una única opció, segons planteja l'oposició damunt la taula, les eleccions anticipades. I és que ara ja les reclama obertament un soci important de Pedro Sánchez, del PNB, que al·ludint a les paraules del president espanyol, sí que creu que l'interès general demanda acudir a les urnes. És el mateix que fa mesos, i ara amb més força, reclama el Partit Popular a través de membres estatals i autonòmics. De fet, avui mateix el PP Balear ha registrat al Parlament una iniciativa que exigeix comicis davant una situació que tillen d'extrema gravetat. La plana politico-judicial ben intensa aquests dies és un dels temes destacats d'aquest dijous, amb un polèmic anunci a l'aeroport de Palma com a protagonista, una enorme lona instal·lada al pàrquing de l'aeròdrom en què es llegeix en alemany el que passa a Mallorca, queda a Mallorca, ha indignat el govern, també una part de l'oposició, que exigeix a Aena la retirada, considerant que convida al turisme d'accessos. Tot d'una vos ho explicam, avui és 28 de maig, Facundo Tenaglia és el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia.

0: I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comença la campanya de renda àgil. El govern recorda als usuaris les deduccions autonòmiques.
1: El servei preveu ajudar a d'haver 6.000 contribuents a fer la declaració de la renda de 2025 a través del telèfon i presencialment a 38 municipis de les Balears. Les deduccions autonòmiques suposaran un estalvi, segons el govern, de 350 euros de mitjana als declarants.
0: La detinguda pel crim de Pere Garau declararà avui davant el jutge des de Son Espases.
1: La dona roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Referència i avui capvespre el jutge li prendrà declaració o bé desplaçant-s'hi o bé per videocridada. S'intentarà esclarir més detalls de com va morir dimarts la seva sogra, que presentava molts de cops en el moment que la trobara.
0: El bar Fletxes a Palma cancela la seva popular festa d'estiu al Parc de la Mà per manca de condicions. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Els responsables han pres aquesta decisió davant del que consideren unes condicions inviables, incoherents i la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport d'acord amb el seu impacte, tot i les converses mantingudes en l'Ajuntament de Palma.
0: A Menorca, reunió de l'Ajuntament de Ciutadella amb el bufet d'advocats per decidir l'estratègia judicial a seguir després que hagi de retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata. Axel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia. Té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, no hi ha cap negociació amb els 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça d'Esborn. Tot i la bona predisposició anunciada per les dues parts, el cert és que no hi ha contactes per mirar de resoldre el conflicte al marge dels tribunals. L'advocat dels denunciants, Víctor Carrera, explica que ja han reclamat a l'Ajuntament que apliqui la mesura cautelar o, del contrari, la requeriran directament al jutge.
0: Són aquests dies de molta calor i a Eivissa l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat avui la platja de Serenal. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Ho ha hagut de fer per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La fuita ha desembocat al torrent de Regueró i posteriorment a la zona de bany de Serenal. Segons el consistori, els operaris d'Aqualia ja estan treballant en la reparació. La platja, però, romandrà tancada almenys fins que l'aigua reuneixi les condicions adequades pel bany.
0: En els esports, Toni Fuster, el Real Mallorca renova l'entrenador Martín de Michelis. Bon dia.
5: Bon dia. El tècnic argentí continuarà en el club mallorquinista fins a juny de 2028, és a dir, dues temporades més després de l'acord que han arribat avui migdia en la direcció de futbol. D'altra banda, la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha convocat les jugadores balears Cata Coll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey per jugar el divendres 5 de juny contra Anglaterra són moix en el partit decisiu en vista la classificació pel Mundial de Brasil de l'any que ve. El Rayo Vallecano es queda sense la Conference League després de perdre la final contra el Crystal Palace per 1-0. El mallorquí Xavi Riad conquereix així el títol amb el conjunt anglès. I Villar Balears Palma Futsal prepara el darrer detall davant del play-off pel títol de Lliga, que arrencarà demà a les 7:30 al Palau d'Esport de Son Moix. El de Vadillo s'enfrontaran al Manzanares en el primer partit dels quarts de final.
0: Pel que fa al temps, ens mantenim en aquest estiu avançat a final de maig. La previsió per les pròximes hores amb Pedro Roger. Bon dia.
6: Bon dia. Ens trobem de nou en una jornada marcada per la monotonia meteorològica. Pocs canvis respecte d'aquests dies anteriors, excepte per un petit augment del termòmetre. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 28 i els 33 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem acabar superant aquesta xifra. Més enllà d'això, molt de sol a tot el territori, vent que farà fluix de llebeig i unes condicions marítimes molt tranquil·les. I que passarà en vista demà, continuarem amb aquestes condicions pràcticament sense canvis. Tornarà a ser una jornada molt assolellada, el vent continuarà bufant molt fluix, principalment de llebeig, i tot això combinat també amb unes condicions marítimes molt tranquil·les. Hem de recordar que ara mateix la temperatura superficial del mar ja es troba bastant elevada, un termòmetre que convida a acostar-se a la platja, ja que, a més, en vista demà, encara podran sumar qualque grau més.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: L'actualitat passa avui per la polèmica que ha causat l'enorme cartell que dues empreses alemanyes del sector bancari han penjat a la façana de l'aeroport de Palma. En la pancarta, de color vermell cridaner i de grans dimensions, es pot llegir en alemany el que passa a Mallorca queda a Mallorca, un missatge que el govern entén que incentiva el turisme d'accessos. El vicepresident i portaveu Antoni Costa ha exigit a Aena que retiri la lona i s'alinei amb les polítiques contra el turisme de borratxera que impulsa l'executiu.
1: Costa ha titllat de lamentable la campanya promocional desplegada a l'aeroport de Palma, la principal porta d'entrada a les Balears. Per això l'executiu ha enviat una carta al director d'Aena per demanar-li que tregui el cartell que ha qualificat com a monstruós. També sol·licita a l'ens aeroportuari que treballi conjuntament amb el govern per erradicar qualsevol incentiu al turisme d'accessos.
8: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en sa que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en sa que està defensant, no per capritxo el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
1: La paraula malle, que apareix al cartell, és una abreviació amb la qual els alemanys fan referència a Mallorca, expressió vinculada especialment amb el turisme d'accessos. A Son Sant Joan, avui els residents han criticat el cartell.
9: Depende para quién es el mensaje, si supongo para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien. Porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea. Pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
10: Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
1: La direcció d'Aena de moment no ha fet cap declaració. A aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aeroport.
0: També Més per Mallorca ha exigit la retirada immediata d'aquest cartell i la reprovació de la cúpula d'Aena. La formació ha registrat una proposició no de llei al Parlament contra la massificació turística, les ampliacions aeroportuàries i la mercantilització de Mallorca.
1: Els ecosobiranistes denuncien que el terme malle vincula l'illa al turisme d'accessos i banalitza el territori, convertint Mallorca en un producte de consum per interessos externs. El grup parlamentari aprofita la iniciativa per rebutjar les ampliacions dels aeroports de Palma i d'Eivissa previstes al Pla d'Orà 3. Segons Més, aquestes obres agreugen la massificació, la pressió territorial i la crisi de l'habitatge.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Avui hem conegut més detalls dels ajuts al transport per pal·liar sobretot l'encariment del combustible per la guerra de l'Iran. El govern posarà en marxa 7 línies d'ajudes directes per al sector amb una dotació global de gairebé 10 milions d'euros.
1: Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis o VTCs. La partida més important és per al transport de mercaderies amb 6 milions. Les empreses i autònoms podran rebre entre 1.000 i 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de fins a 160.000 euros per empresa. També hi haurà ajudes específiques per petites empreses de distribució i de comerç de l'engròs i, tanmateix, el sector considera aquesta injecció insuficient. Ezequiel Orrac és el vicepresident de la Federació de Transports.
11: Nos tenemos que preparar. Nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra. Este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar. Todo está subiendo encarecidamente, excesivamente, todos los precios. Y el transporte, pues lamentablemente es un pilar muy importante.
1: El transport discrecional de passatgers, principalment autobusos turístics i minibusos, rebran 750.000 euros amb ajudes d'entre 275 i 425 euros per vehicle. Al sector del taxi, el govern hi destina mig milió d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi, mentre que els VTC tindran una línia específica de 100.000 euros per vehicle. Miguel Moragas és el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi.
12: Han caigut en el cas del taxi 200 euros per cotxe a nivell estatal, 200 euros a comunitat autònoma, són 400 euros. Vos podeu imaginar que 400 euros dins el consum anual de combustible no és molt, però evidentment se valora.
1: A més, es destinen 2,5 milions d'euros al desballestament de camions i autobusos antics per renovar flotes. En aquest cas, les ajudes poden arribar fins als 25.000 euros.
0: El govern assegura que les quanties seran més elevades a Menorca, Eivissa i Formentera per compensar la doble i triple insularitat.
1: Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, les sol·licituds es podran presentar pròximament, en uns dies, de manera telemàtica, i el tràmit serà molt senzill.
13: Serà un procés de declaració responsable que estarà preomplerta, lliurament de les dades bancàries i NIF del sol·licitant i matrícula del vehicle. A mesura que es vagin rebent, s'aniran resolent i s'anirà tramitant el pagament.
0: Parlant dels ajuts per pal·liar l'encariment dels combustibles, que Marta continua en la mateixa tendència.
1: Sí, el dièsel ha repuntat lleugerament aquesta setmana i se situa en 1,68 euros al litre, mentre que la gasolina encadena ja 4 setmanes consecutives de pujades i arriba als 1,5 euros.
0: Mentrestant, els productors de cereals i farratges se'ls ha incrementat en més d'un 50% el cost de producció, també per l'encariment del gasoil. Per això reclamen més ajudes a les administracions.
1: La collita de cereals i farratges serà en conjunt un 7% inferior a la de l'any passat, però dins dels paràmetres d'una bona campanya. Malgrat això, el sector continuarà en números vermells per mort de l'encariment dels costos de producció derivats del conflicte bèl·lic. El president de SAGE, Joan Company, demana que els ajuts s'agilitzin, mentre que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, garanteix que així serà.
14: SAGE demana que totes les ajudes que puguin ser fàcils de tramitar, és a dir, un tant per hectàrea, un tant per animal. Perquè tot això lleva paperassa en els pagès i lleva paperassa a l'administració.
15: En aquest moment s'ajuda del gasoil i la dels fertilitzants, que són aquests dos grans que afecten avui en el cas dels cereals, estem pendents de que el Ministeri tregui la seva línia d'ajudes per nosaltres enganxar-nos i complementar el que el Ministeri no arribi baix al reglament europeu que ens permetrà treure aquesta ajuda d'una forma àgil i fàcil, que segur que arribarà.
0: I encara en la plana econòmica, avui ha començat la campanya Renda Àgil, que s'espera ajudi 6.000 contribuents de les Balears a fer la declaració de la renda de 2025. Des de les 11 del matí ja es pot demanar cita prèvia al telèfon 971 76 76 76 o al web de l'Agència Tributària de les Illes, Carme Moreno.
16: Els interessats podran fer la declaració de manera presencial fins al 30 de juny a 16 locals de 39 municipis. La d'enguany és la campanya número 30, ja que les Balears varen ser la primera comunitat autònoma que va col·laborar amb l'Agència Tributària de l'Estat amb aquest servei Renda Àgil l'any 1997. El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha alertat els contribuents que revisin l'esborrany de la seva declaració, ja que els textos provisionals de l'Agència Estatal de 2025 no inclouen les deduccions autonòmiques que s'han d'aplicar de manera expressa.
17: No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
0: Són les 2:14. La compravenda d'habitatges continua frenant-se a Espanya, amb les Illes al capdavant del rànquing, només per darrere de Navarra. L'arxipèlag registra una de les caigudes més fortes, un descens del 17,8%. Al mateix temps, però, els preus continuen augmentant, amb una pujada del 4,2%. Són les dades del mes de març del Consell General del Notariat, que constaten que el mercat acumula ja 6 mesos consecutius de descensos, que, en canvi, no va acompanyat d'una baixada en els preus. Ben al contrari.
1: Tot i aquesta davallada de les operacions, els preus continuen disparats i no baixen. El metre quadrat a les Illes s'ha encarit un 7% i ja arriba als 4.161 euros de mitjana, amb un increment interanual del 4,2%. Les Balears continuen així entre els territoris més cars d'Espanya per comprar un habitatge. També baixen els préstecs hipotecaris per comprar habitatge, amb una caiguda del 8,5%. A les Illes, la quantia mitjana dels nous préstecs es dispara més d'un 27%, un dels increments més elevats de l'Estat. D'aquesta manera, qui decideix comprar necessita endeutar-se encara més.
0: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, atribueix la fotografia de l'arxipèlag a la manca d'oferta d'habitatge que hi ha a les Balears i ha dit que el govern hi fa front afavorint que es pugui fer habitatge a preus més assequibles.
18: Somos conscientes de que el principal problema es un problema de oferta. y precisamente esa falta de oferta es lo que está provocando ese aumento en los precios, ¿no? Y sin duda, todo el conjunto de programas e iniciativas que llevamos desarrollando desde el primer día por parte de este gobierno van precisamente encaminados a aumentar la oferta, y además no cualquier oferta, la oferta de vivienda asequible y para la gente de aquí.
0: D'habitatge se n'ha parlat molt al ple de Palma. Una resident de l'antiga presó de Ciutat assegura que l'Ajuntament no els ha oferit cap alternativa residencial digna, com va prometre a les persones que hi viuen. La plataforma d'afectats per la hipoteca, a més, ha acusat l'equip municipal de ser còmplice de les coaccions de grans tenidors. Segueix el ple Laura Marcos. Bon dia.
19: Bon dia. Una vegada més, el ple de l'Ajuntament de Palma ha estat marcat per la crisi de l'habitatge. Avui, una de les residents de l'antiga presó s'ha dirigit directament al batlle, Jaime Martínez, i ha suplicat ajuda per obtenir un habitatge decent. L'ha acusat d'incomplir el que va prometre, és a dir, oferir una alternativa residencial i de permetre que continuïn convivint amb rates i fems. La dona assegura que no abandonarà de manera voluntària la presó perquè tant ella com la seva parella afirma estan malalts.
20: Tantas casas que hay cerradas de los bancos, yo no entiendo de esto, pero lo digo, no podrían coger alguna y en vez de vender tantas y ganar tanto dinero, ponerlos a un precio que nosotros podamos pagar, por supuesto, pagando, y podamos pagar nuestra agua, nuestra luz y vivir como personas decentes, por favor, señor alcalde, se lo suplico.
19: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha acusat Emaia d'estar executant talls de subministrament d'aigua a instàncies de particulars i sense cap ordre judicial. La portaveu Àngela Pons ha presentat el cas d'un veïnat de més de 70 anys amb greus problemes de salut que va passar 10 dies sense aigua, segons assegura, davant el total desemparament de la policia i del consistori.
21: I 10 dies sense aigua. En sa particularitat, no només que hi havia infants i amb mobilitat reduïda, sinó que, a més, feia un parell de setmanes, havien teatres peus en el senyor de 70 i pico d'any del primer pis i no tenia aigua.
19: La plataforma també ha acusat Cor de bloquejar i de negar l'empadronament de persones a Palma, un fet que ha recordat és il·legal. Ara mateix el ple de Cor continua amb el debat sobre la celebració, o millor dir, la no celebració de l'orgull enguany.
0: Gràcies, Laura. En directe des del ple de l'Ajuntament de Palma i també sobre la crisi de l'habitatge, l'Associació Espanyola d'Advocats de Família ha advertit que de cada vegada més parelles ajornen el seu divorci perquè no es poden permetre viure per separat.
16: L'advocada i vocal de l'associació, Maria Antònia Mateu, reclama en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil Espanyol en el qual s'aplica a les Balears amb aquests supòsits per esquivar, diu, una problemàtica en moments tan complicats com la separació.
22: El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en a qui atribueix, qui se custodia.
16: Una modalitat que creix a causa de la falta d'habitatge és la de casa niu, on els pares separats alternen l'ús de la casa mentre el fill hi viu de manera permanent. Serà una de les qüestions que protagonitzaran les jornades de dret de família que comencen avui a Palma.
0: I també una altra veu sobre aquesta crisi de l'habitatge és la d'Amnistia Internacional, que ha quantificat comparant les polítiques públiques que es fan a Europa amb les de l'Estat, i s'ha de dir que Espanya queda molt lluny de la mitjana. Si a la Unió els pisos protegits suposen el 9% del total, a l'Estat espanyol no se supera l'1,7%. També hi ha molta diferència pel que fa a la inversió econòmica d'un 9,2% al continent i de tan sols el 0,5% aquí. És el director de l'ONG, Esteban Beltrán.
23: Estamos frente al Congreso porque es más fácil entrar en la casa de venir de Bad Bunny que conseguir una vivienda digna en España. Este es el punto fundamental de una campaña que busca conmover y explicar por qué no se está resolviendo el problema de la vivienda en España.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, la dona que presumptament va matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma passarà a disposició avui capvespre, a disposició judicial, i ho farà, pel que sabem, des del mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases, ja que no es pot desplaçar fins als jutjats. Carme.
16: La compareixença davant el jutge de guàrdia podria ser per via telemàtica o bé el jutge es podria desplaçar a l'hospital de referència per prendre declaració a la detinguda. Avui cas vespre s'esgota el termini màxim de 72 hores de detenció policial i és per això que la detinguda ha de compareixer davant el jutge, que ha de decidir quines mesures li imposa. Des del passat dilluns, el grup d'homicidis de la Policia Nacional ha duit a terme una intensa investigació i el metge forense més ha elaborat un informe sobre l'estat de salut de la dona. El passat dimarts, a més, juntament amb la detinguda, els agents varen dur a terme una reconstrucció dels fets al pis de Pere Garau, on la dona vivia, juntament amb la seva parella i la seva sogra, qui va matar. La principal hipòtesi és que, després d'una brega, la nora va matar la víctima. La detinguda va assegurar que va actuar en defensa pròpia.
0: Són les 2:22. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes d'actualitat.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
3: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
2: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
3: Un poble, una veu.
2: Obra cultural balear.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
7: Escoltau l'informatiu migdia.
0: Poques novetats judicials en la suposada trama del PSOE per frenar les investigacions contra Pedro Sánchez i el seu entorn. El que sí que hi ha és un terratrèmol polític al voltant d'aquesta investigació. Avui, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, el PNB, ja parla sense embuts, és clar, d'una legislatura acabada, tot i que de moment no hi ha damunt la taula cap moció de censura. Mentrestant, el PSOE calma tensa, tot i que de manera d'enfrontar aquesta crisi també pareix dividir la formació i els mateixos membres socialistes del Consell de Ministres.
1: Sí, perquè molt diferent és la resposta si se demana per l'allau de casos que afecten el PSOE, el ministre de Transports, que sí se fa el d'Interior. Així, Òscar Puente parla obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
5: Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
1: En canvi, Fernando Grande Marlaska demana calma i paciència i no entra en aquesta guerra dialèctica. Pren una posició salomònica i demana confiança en el sistema.
24: Tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado.
1: On sí sembla que hi ha unanimitat és a la resta de partits, d'esquerra o de dretes, nacionalistes o patriotes. La situació, diuen, és insostenible. El PNB, el seu president Aitor Esteban, dona per acabada la legislatura, tot i que de moment no parla d'una moció de censura amb el PP.
25: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
1: També Podem, Jone Belarra, considera que el govern espanyol no pot aguantar més.
26: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, ha elevat la pressió als socis de Sánchez perquè donin suport a una moció de censura.
27: El momento exige algo más que abstenerse del problema.
6: hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.
0: En paral·lel, les agendes judicials continuen el seu camí. A l'Audiència de Badajoz ha començat el judici al germà de Pedro Sánchez amb les qüestions prèvies, una sessió en la qual la defensa de David Sánchez ha demanat la nul·litat del judici.
16: Està acusat de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, però aquest delicte, segons ha exposat el seu advocat, Emilio Cortés, ni tan sols figuren a la denúncia inicial.
8: El vacío es pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de absentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
16: David Sánchez seu des d'avui al banc dels acusats amb 10 persones més, entre ells l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Se'ls acusa de crear un lloc de feina mida del germà de Pedro Sánchez de la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Les defenses aleguen, però, que quan es va gestar aquesta plaça, a finals de l'any 2016, Pedro Sánchez estava fora de la primera línia institucional i que, fins que i tot, Gallardo ni tan sols va fer campanya per ell a les primàries en les quals es va imposar a Susana Díaz.
0: I a l'Audiència Nacional també data marcada en vermell en el calendari amb la declaració del principal encausat, el cas Kitchen, l'exministre de l'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, està acusat d'orquestrar una trama finançada amb doblers públics per espiar i coaccionar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, per amagar la caixa amb B de la formació.
1: L'exministre nega haver tingut cap coneixement de la denominada Operació Kitchen fins que va votar als mitjans de comunicació i ha desmentit que la seva sortida del ministeri fos precisament per aquesta qüestió. Fernández Díaz també ha declarat que no va ordenar cap seguiment a Bárcenas ni va estar en els papers de l'extresorer per cobrar sobresous.
9: ¿Usted recuerda aquellas publicaciones o las noticias que hubo sobre los papeles de Bárcenas?
10: Sí, claro que la recuerdo.
9: Mire, ¿estaba usted en la lista de los supuestos perceptores de sobresueldos del Partido Popular?
10: No, yo no estaba, lo cual, por otra parte, pues era normal porque ya no tuve ningún sobresueldo.
1: La declaració de l'exministre de Mariano Rajoy ha arribat just després que també intervengués un altre acusat, el seu ex número 2, Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat. Martínez, a diferència de Fernández Díaz, sí que ha reconegut una relació estreta amb Luis Bárcenas, però ha negat també tenir cap relació amb la presumpta trama policial.
0: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran sembla cada vegada més lluny després dels atacs creuats entre els dos països. Avui fa 3 mesos des que el 28 de febrer Washington i Tel Aviv van començar els bombardejos al país persa.
1: Mentre les negociacions encara no donen fruit sobre el terreny, el conflicte continua. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat l'Iran per segona vegada en manco d'una setmana. En aquesta ocasió, els objectius han estat una instal·lació militar i 4 drons iranians. Com a resposta, la Guàrdia Revolucionària afirma que ha atacat una base aèria nord-americana, però no en precisa la ubicació.
0: I en paral·lel, desenes de persones han perdut la vida en diversos bombardejos israelians al sud del Líban. Els atacs van començar a nit coincidint amb la festa del sacrifici, la més important de l'Islam. I un apunt més a la plana internacional perquè la República Democràtica del Congo eleva a 238 les morts sospitoses pel virus de l'Ebola que afecta l'est del país.
1: És el darrer balanç fet públic pel govern congolès, que també ha informat que ja hi ha 1.077 casos sospitosos. El brot també s'ha estès per Uganda, el país fronterer amb la província afectada.
0: En pocs segons arribem a les 2:30. És moment, ja ho sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Enguany, la festa d'aniversari al Parc de la Mà per la manca de les condicions adequades. Marta Poyalta, bon dia.
1: Bon dia. Els responsables han pres aquesta decisió davant del que consideren unes condicions inviables i incoherents i la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport d'acord amb el seu impacte.
0: A Sant Llorenç, les obres de la futura residència per a gent gran encara en la recta final.
1: El nou centre permetrà incorporar 60 places públiques noves a la xarxa del Consell de Mallorca, gestionada per l'IMAS.
0: I a Felanís, la reforma de l'antic sindicat es podria finançar a través de fons europeus.
1: Es tracta d'un projecte d'un important envergadura que s'executarà en diferents fases i que parteix d'un cost inicial de 10 milions d'euros.
0: Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores ja començam a trobar circulació lenta a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport, ara mateix des de Sant Maleta, de Sant Rapinya, fins a la sortida cap a la pista d'Inca, ja hi trobaran circulació lenta. També els accessos a Palma des de la carretera de Valldemossa i l'autopista d'Inca també són algo lentes. Les restes de vies ara mateix encara la circulació està bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
0: Gràcies, Dani. En Facundo Tenegui, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
5: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui de manera definitiva la modificació del pla general per estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic. Això en una sessió amb un marcat caràcter social en què, de fet, l'habitatge ha estat un dels temes destacats. Es segueix el ple la nostra companya Laura Marcos. Bon dia.
6: Bon dia. La modificació ha comptat amb el vot favorable, encara que amb crítiques de Més i el PSIP. El regidor d'Urbanisme ha subratllat que la intenció és la de la reforma del Pla General és reforçar l'ús residencial i protegir l'accés dels ciutadans a l'habitatge. Escolta'm el portaveu de Més, Miquel Àngel Contreras, i el regidor Òscar Fidalgo.
7: Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molts anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria, o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista en el principi s'estenia.
8: Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo. Cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
0: Entre les proposicions d'Iniciativa Popular, socorristes de Palma han demanat al Batle més seguretat i neteja a les platges de la ciutat, denuncien l'abandonament de Cal Estància i la manca de banys públics a la platja de Palma.
6: El secretari general de la Unió de Socorristes de les Balears, Cristian Meloño, ha criticat l'equip de govern de Jaime Martínez per no dotar dels recursos necessaris les platges de la ciutat. D'aquesta manera, ha demanat banys per als residents, una passarel·la per a les persones amb mobilitat reduïda i una caseta per cures a la platja de Cal Estància.
9: La platja de Cal Estància és el símbol de l'abandono i, lo que és aún peor, de la incompetència. Perquè sabe que és peor que querer hacer las cosas mal, ser incapaz de hacerlas bien. 3 años tuvo, señor alcalde, 3 años, y las cosas están mucho peor que cuando usted inició su cargo.
6: Els socorristes, a més, han denunciat la falta de seguretat a la platja de Ciutat Jardí, els robatoris constants i la falta de banys públics i la brutor a Can Pere Antoni.
0: D'altra banda, Benamics ha intervingut també en el ple d'avui per remarcar que, per primera vegada en 20 anys, han cancel·lat la Rebel·la de l'Orgull per les traves que asseguren ha posat l'Ajuntament, de qui acusa d'haver-la convertit en un arbauxo turístic.
6: El portaveu de l'associació, Jan Gómez, afirma que la decisió de no celebrar la tradicional Rebel·la del 28

0: de juny no respon a un interès econòmic ni polític. Responsabilitza a Cort d'una mala gestió que ha fet inviable, diuen, la festa.
1: Hemos cancelado la verbena con mucha pena después de más de 20 años de historia en esta ciudad. Por su incompetencia en la gestión municipal o su LGTBI-fobia pactada, o un poco de ambas.
2: Gràcies, Laura. En directe des del ple de l'Ajuntament de Palma, això és el que ha passat dins el ple, però abans de començar les portes de l'Ajuntament, aquest era el so. Això que sentiu és la concentració que s'ha fet avui matí a la plaça de Cort. Els socorristes de Palma s'han manifestat davant l'Ajuntament per advertir que si les condicions de les costes no canvien, com escoltar fa uns minuts, es farà una vaga indefinida que començarà el dia 23 de juny al vespre de Sant Joan.
3: El Sindicat Unió de Socorristes de Mallorca denuncia la manca d'accessibilitat que tenen les platges. També critiquen la poca seguretat existent, ja que s'hi veuen robatoris diversos durant el dia i, el que és més important, que encara no hi han posat les boies. Escoltem Cristian Meloni, secretari general del sindicat.
4: Hay una problemática en cuanto a seguridad y hay una problemática en cuanto a higiene general y hay una problemática en cuanto al dimensionamiento de lo que son servicios esenciales. No hay ningún tipo de servicio de accesibilidad, hay una situación de exclusión activa por parte del ayuntamiento. La playa de Palma no tiene aseos públicos. El turista tiene el baño en el hotel que está cerca de la playa. El ciudadano importa cuando vota. No están los balizamientos puestos en las playas. Durante todo el día embarcaciones entran y salen, que es un peligro para la embarcación y es un peligro para el usuario.
2: I d'altra banda, el Bar Fletxes no celebrarà aquest any el 22è aniversari al Parc de la Mà, com és habitual, davant del que considera unes condicions inviables, incoherents i de dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport d'acord amb el seu impacte.
3: En un comunicat, el Bar Fletxes ha explicat que la decisió s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable amb l'Ajuntament. Segons els organitzadors d'aquesta festa, que l'any passat va reunir més de 15.000 persones al Parc de la Mà de Palma, una celebració d'aquesta magnitud no pot recaure únicament sobre dues persones sense una implicació institucional més gran que permeti garantir unes condicions sostenibles i de seguretat.
2: El comunicat han subratllat que Palma compta en diferents línies de suport públic destinades a activitats culturals, esdeveniments i projectes de ciutat, perquè la cultura genera comunitat, identitat i retorn social.
3: En aquesta línia apareix un projecte que fa més de 20 anys que activa espais públics, creant teixit cultural i reunint milers de persones, mereix ser escoltat, cuidat i acompanyat. Igualment, han assegurat que el comunicat no neix des del ressentiment, sinó de la nostra edat. Així, han assegurat que, precisament per respecte a la ciutat i a la seva gent, l'equip de l'Ajuntament i ells mateixos, aquest any, el més responsable, és aturar abans d'assumir unes condicions inviables i incoherents.
5: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2: 2:38, parlàvem ara de la primera convocatòria d'exàmens per habilitar guies turístics a Mallorca en 20 anys, a la que només s'hi han presentat 19 candidats. Una prova molt reivindicada pel sector, però que ha agafat per sorpresa molts dels aspirants, que asseguren que no han tingut prou temps per preparar-se i demanar certificats de les seves actituds.
3: El 2006 va ser el darrer any que es va convocar a Mallorca una prova d'aquestes característiques. Un examen molt reivindicat pel col·lectiu de guies. És Lola García, del Col·legi Oficial de Guies Turístics.
6: La principal reivindicació és combatir el intrusismo, perquè en serio, yo os invito a que os pongáis todos los días en época alta. Por ejemplo, ahora mismo, que ya está empezando, en la plaza de Cort, y vais a ver la gran cantidad de gente que no tiene autorización, no lleva carnet. Parece ser que cualquiera se cree con derecho a explicar un patrimonio que tiene que ser ajustado, que tiene que ser actualizado. Veraz, esta es una de las cosas que pone nuestra profesión, la información debe ser veraz.
3: Hi ha demanda constant de guies turístics i manquen varietat d'idiomes.
6: Faltan guías en escandinavo, nos faltan guías en francés, alguno más en italiano. Casi lo que más tenemos es alemán. Y así todo también en la época de los alemanes queda la isla vacía y no puedes recurrir.
3: L'examen serà exigent i amb 6 proves variades. Hi ha inscrites de 9 persones. La convocatòria, ens diuen, els ha agafat per sorpresa. María José Moreno és la directora gerenta del Centre d'Educació Superior Felipe Moreno.
7: Nosotros nos esperábamos también un número mayor. Yo me imagino que, como hace tantos años que no se había preparado, era algo muy deseado pero no esperado. De hecho, a nosotros nos llamaron diciendo que no se consideraban preparados. Yo creo que en siguientes ediciones va a haber mucha más gente.
3: L'examen serà dissabte al Centre d'Educació Superior Felipe Moreno.
2: I també destacam que les obres de la futura residència per a gent gran de Sant Llorenç encara en la recta final i permetran incorporar 60 places públiques noves a la xarxa del Consell Insular gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
3: El president del Consell, Llorenç Galmés, ha visitat avui les instal·lacions i ha destacat que aquest projecte exemplifica el compromís del Consell amb la gent gran i amb una xarxa pública residencial més àmplia i equilibrada territorialment. Ha subratllat que les places noves permetran acostar els serveis a les famílies del Llevant i garantir una atenció més propera.
8: I avui he pogut venir aquí a Sant Llorenç a comprovar de primera mà que les obres d'aquesta residència avancen a bon ritme i que, com deia la consellera, d'aquí un parell de mesos ja seran finalitzades. Per tant, gràcies a aquest nou recurs podrem donar la possibilitat que les persones majors de la comarca de Llevant puguin estar aquí a Sant Llorenç i, sobretot, ampliem tots els recursos cap a aquesta zona tan important de l'illa de Mallorca.
2: Ho dèiem en titulars, la reforma de l'antic sindicat de Felanitx es podria finançar a través de fons europeus. Es tracta d'un projecte d'una important envergadura que s'executarà en diferents fases i que parteix d'un cost inicial de 10 milions d'euros. A partir d'avui, una exposició dels projectes arquitectònics que s'han presentat per reformar-lo es podrà visitar a la seu del Col·legi d'Arquitectes.
3: En la mostra es podrà veure el projecte Reviure, que ha guanyat el concurs internacional d'arquitectura European de Vuic per reformar l'antic sindicat. Francisca Gual és una de les arquitectes que ha format part de l'equip guanyador. Gual diu que un dels elements clau de la rehabilitació és la connexió d'aquest bé d'interès cultural amb el poble.
9: Nosaltres plantejàvem una pacificació del trànsit, almenys en un petit tram d'aquesta carretera per poder donar continuïtat amb el carrer de Guillem Timoner.
3: La batlessa de Felanitx, Catalina Soler, ha reconegut que el finançament de les obres i el projecte és el més dificultós.
10: Efectivament, la part més complicada és el finançament. Però amb un projecte d'aquestes magnituds, normalment les administracions, i molt especialment Europa, sempre hi sol respondre.
3: El director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha explicat que el concurs d'arquitectura té molt de prestigi i idees d'arquitectes joves.
11: Necessitàvem, eren idees fresques, i això t'ho dona l'Europan, perquè són, al final són equips de joves arquitectes, de fins a 40 anys, i t'ho dona una varietat molt, molt, molt gran i molt rica en aquest sentit.
3: El projecte guanyador del concurs Europan preveu la creació d'un bosc urbà a través del qual es podran recuperar espècies autòctones de flora. També tindrà una gran plaça a l'exterior. Encara falta concretar tots els usos, però a dins hi haurà un espai museístic relacionat amb el vi, a més d'un centre cultural i associatiu.
2: Més qüestions. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha anunciat que es presentarà a les primàries de mes per encapçalar la candidatura del partit al Consell de Mallorca. Ho farà Marta Català com a companya de candidatura.
3: En un missatge a les xarxes socials, Oliver assegura que Mallorca necessita una veu clara, valenta i útil per defensar el territori, els serveis públics i el dret dels mallorquins a viure dignament als seus pobles. El candidat ecosobiranista afirma que l'illa viu un moment decisiu, marcat per la saturació turística, els problemes d'accés a l'habitatge i la sobre el territori. També reivindica una mirada feminista i assegura que la seva candidatura aposta per una política amb rigor, valentia i compromís.
2: D'altra banda, Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOM Mallorca després de la dimissió recent de la seva junta directiva i de la presidenta de l'entitat, Teresa Conet.
3: El grup ecologista ha informat de la designació temporal de Morant, que estarà acompanyat en aquesta etapa provisional per Antonina Siquier com a vicepresidenta. Mercè Morató continuarà com a secretària i Toni Font mantindrà la tresoreria, assumint, a més, la representació a la Junta Interinsular.
2: I un darrer punt, perquè el Consell de Mallorca i la Universitat han digitalitzat 21 itineraris de la Serra de Tramuntana per recórrer a peu en bicicleta. El projecte s'anomena Georruta i s'ha presentat avui al Centre Bitdinca. S'han elaborat mapes interactius i una plataforma web amb funcionalitats avançades de visualització i navegació. També s'han geolocalitzat 200 elements patrimonials. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriba la informació esportiva.

0: Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El Reial Mallorca ha arribat avui a un acord perquè Martín de Michelis encapçali el nou projecte de tornar l'equip a primera divisió.
1: El tècnic argentí ha renovat dues temporades més fins a juny de 2028. La direcció de futbol, després d'un dia de moltes reunions, ha arribat a un acord que ja era oficial. L'entrenador de futbol, Pep Lluís Martí, comentarista d'aquesta casa i BT Ràdio, valora la renovació de Martín de Michelis.
2: Crec que és una aposta de futur, sobretot perquè, bueno, perquè ha demostrat la seva valia i sobretot perquè segurament en tot el que han vist fer la feina durant aquestes 12 jornades segurament haurà convençut a la institució, al director deportiu i a tota la gent que fa feina a Mallorca i crec que, bueno, que en li han donat aquesta marge d'oportunitat per veure que l'únic que és un poc complicat és no conèixer la segona divisió.
1: El club ha acceptat les exigències de Martín de Michelis, que recordant vol tenir poder a l'hora de confeccionar la plantilla.
2: Bueno, jo crec que és el que s'ha fet quasi sempre, no? És a dir, en el final, dins el pressupost del Mallorca, dins els jugadors que pot dur el Mallorca, evidentment, en el final, pot ser, hi ha tres jugadors del perfil que en de Michelis i en Pablo Ortiz i el seu cos tècnic decideixen que són els indicats per poder formar part de lo que és la plantilla, pues aquí en de Michelis tindrà, diguéssim, el darrer vot i la darrera paraula.
0: La seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha convocat quatre mallorquines per al partit de la setmana que ve contra Anglaterra a Son Moix.
1: Espanya juga la classificació directa i Catacoll, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey són a la llista de convocades de Sonia Bermúdez en vista al partit decisiu de classificació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. Sentim la seleccionadora espanyola.
3: Me consta que han pedido un montón de entradas. Creo que van a llenar con todos los familiares Son Moix, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
1: Sonia Bermúdez fa una crida a l'afició perquè omplin Son Moix.
3: Hemos intentado sacar el mejor plan para poder ganar el día 5 en Mallorca, así que desde aquí también aprovecho para toda la gente que esté dudando de venir a Son Moix, que necesitamos la ayuda. Allí hay bastantes ingleses que suelen veranear, normal, con el clima que tenemos. Es una isla maravillosa. Así que desde aquí necesitamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno.
1: Entre les convocades també hi ha Alexia Putellas, que ahir va acomiadar de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el seu darrer partit com a jugadora del Barça. Torna a la llista la blaugrana Aitana Bonmatí i la novetat és Andrea Medina, que ha jugat en l'Atleti de Madrid. Espanya tancarà aquesta fase de grup dimarts a Reykjavik contra Islàndia. L'entrenament de dilluns serà a porta oberta a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni i recordeu que el partit Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per IBT Ràdio divendres, dia 5, a partir de les 7:30 del capvespre en una edició d'Esport 3 en joc.
0: Més futbol. La moció del cap de setmana se centrarà a la final per pujar a Primera Federació.
1: Ahir vàrem dedicar una estona a parlar del Poblense i avui ho farem de l'Atleti Balears, que haurà de remuntar el 2-1 de l'anada contra el Jaén. Des de la Via de Cintures confia que serà un diumenge històric i que s'aconseguirà tornar a la Primera Federació. S'han esgotat totes les entrades i s'espera l'assistència d'uns 6.000 aficionats a l'Estadi Balear. Sentim el defensa Marc Lache en declaracions al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
4: Bueno, a veure, està clar que quan vam sortir del partit doncs tots estàvem algo afectats, però bueno, li hem donat la importància que li hem de donar, la justa, perquè és el que he dit abans, per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'Estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit, que va ser contra el Sant Andreu, i ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
1: El 2, partit de diumenge dels equips balears, els podreu seguir en directe tant per IBT Ràdio com també per IBT Televisió, el Poblense Àguiles a les 12 del migdia i l'Atleti Balear Jaén a les 7 de l'hora baixa.
0: Toni, i el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda així sense el primer títol de la seva història.
1: Un trofeu que va aixecar el mallorquí Xavi Riad, jugador del conjunt anglès, que viu un moment dolç. A més d'aconseguir guanyar la Conference, serà l'únic futbolista balear al Mundial. El central de 22 anys ha entrat a la convocatòria del Marroc. El Marroc arriba a aquest Mundial amb grans aspiracions després d'assolir a les semifinals el de Qatar 2022.
0: L'Illes Balears Palma Futsal prepara els darrers detalls abans de l'inici del play-off pel títol de Lliga.
1: Demà a les 7:30 el Palma Futsal cercarà fer la primera passa cap al primer títol nacional del club mallorquí. L'equip que entrena Antonio Badillo rebrà el Manzanares, el Palau d'Esport de Somoix, un rival que ha acabat sisè a la Lliga regular i que cercarà la sorpresa en aquest play-off. De les tres vegades que s'han enfrontat aquesta temporada, dues victòries per al Palma i un empat. Avui, en el programa Esport 3, hem parlat amb el jugador del conjunt mallorquí, Manolo Piqueras. Diu que l'equip es troba en el millor moment.
5: Bueno, yo creo que llegamos en el mejor momento de la temporada. Evidentemente venimos con un sabor un poco dulce de la Champions, que nos hubiese gustado ganarla, pero creo que llevamos ya un par de meses en el que el equipo pues está respondiendo muy bien, estamos jugando muy bien, estamos también encajando muchos menos goles de los que encajábamos antes y creo que todos los jugadores y Vadillo estamos ahora mismo en el mejor momento y como tú dices, pues aprovechar la forma y empezar el playoff muy bien.
1: Manolo Piqueras creu en l'avantatge del factor Somoix. Pel que fa al rival, el Manzanares, malgrat que el Palma encara no ha perdut cap partit amb ells, espera un rival difícil. Aquesta primera eliminatòria la podreu seguir en directe a IBT Ràdio demà a les 7:30.
0: El president del Palmer Bàsquet Mallorca anuncia novetats amb un grup americà.
1: El club de primera FEB ha creat una aliança estratègica amb un grup americà. On ho explica Vicent Palmer.
6: Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Han definit dues àrees claríssimament, una és la part de negoci i l'altra esportiva. Palmer seguirà siguent patrocinador principal del projecte, evidentment pot jugar com a figura de presidència. És un dia 1 posterior a el que ha estat per al Palmer Bàsquet aquests darrers 4 anys. No? Crec que avui és un dia molt important per nosaltres.
1: Fa un dia s'havia especulat en la possibilitat d'una fusió entre els equips mallorquins de la categoria, Figui i Palmer. Aquesta opció no es descarta per més endavant.
6: No descartem res de cara a futur, però lo cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. És important definir que dins un camp tan complicat i tan complex com una integració entre dos clubs de primer nivell, hi ha moltes coses que definir, tant un plan estratègic com un plan operatiu, i per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara. No?
0: L'Estia Menorca s'acomiada de la temporada després de l'eliminació en el play-off d'ascens.
1: El conjunt menorquí dona per bona la temporada. A les ordres de l'entrenador Javi Zamora, l'equip s'ha mantingut al llarg de la temporada en zona de play-off d'ascens. Zamora, que encara té 2 anys més de contracte, se sent orgullós de la temporada i en especial de l'afició. Això ha dit el programa Esport 3.
7: De lo que más orgullosos estamos este año es de nuestra afición, ¿no? Creo que ha sido el año con más presencia en el pabellón de los que llevamos en nuestra joven historia como club, y el poner el broche con ese playoff y ver Vintaufa de nuevo a rebosar y lleno, pues para nosotros es muy importante y la pieza fundamental, ¿no?, del proyecto, la piedra angular, el proyecto deportivo.
0: I acabem, Toni, recordant que l'entrenador Martín de Michelis ha renovat.
1: El tècnic argentí ha renovat 2 temporades més amb el Real Mallorca fins a juny de 2028. La direcció de futbol, després d'un dia de moltes reunions, ha arribat a un acord que ja era oficial.
0: Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
9: Ei, tu vols pas?
10: Jo un granissat colonet.
9: Diu, té un nom. Colonet.
11: I de Colonet per tothom.
9: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
12: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Tribufest de Felanit ja ha posat ja de bon de veres el compte enrere per la quarta edició amb IB3 de nou com a mitjà oficial. El cant de la Balanguera, convocat per l'OCB, donarà els sus a la festa i els pets dissabte vespre seran els encarregats de posar el punt final a dos dies. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: En què hi haurà de tot, fins i tot comiats.
1: Sí, el primer dels quals els d'un grup referencial i molt especial per al Tribufest, els Cucorba. L'històric grup d'animació infantil protagonitzarà a partir de les 5:30 un dels seus darrers espectacles. Una cita que serà un adeu, però que no serà gens trist. Ho avançava un dels components, Francesc Aguiló.
2: En aquesta actuació de comiat de Cucorba cantarem algunes de les cançons populars més estimades, com La lluna a la pruna, en Joan Patí, l'elefant, barrejades amb altres de creació pròpia. La mestra em fa quedar, l'acordeó, el tren el pepet, poc. Tot plegat, una festassa que no vos podeu perdre.
3: On és venen i van, on és que van trencant,
4: on és la gent de la Mediterrània.
1: I si els Cucorba enceten el primer dia del Tribufest, els encarregats de cloure la jornada fins l'endemà són els valencians de la Fúmiga, que no han oblidat Mallorca en el seu comiat dels escenaris. Artur Martínez, el seu cantant, ho deixava així de clar als companys de Xiu Xiu.
5: No podíem acomiadar-nos en dos concerts a un Serenes i no anar a una festa major o no anar als festivals que ens han fet molt feliços, de no anar a Mallorca, de totes aquestes coses que semblava que quedaven fora, no estàvem disposats a fer-les per a dir adeu. Perquè no estar adeu és absolutament definitiu.
1: Abans, al mateix escenari, a les 7, just després del cant de la Balanguera, Sidoní amb el seu primer disc en català. I dissabte torn per més plats forts d'aquest festival únic, els Capella i més coses, com ara, entrant del capvespre ja, les bulles ens arribaran des de Menorca amb els pèls de gall, amb moltes ganes de tocar i amb tota la seva força un escenari dedicat a tota la família. Ens ho explicava Frank Pons.
6: Hi ha gent de totes les edats, compartint un mateix moment, i des del més petit fins al més gran, això genera una energia superautèntica i molt polida. A més, quan la música aconsegueix unir famílies i fa que tothom pugui gaudir junts, doncs, bueno, es crea una màgia superespecial, no?
1: També hi arriben amb ganes una de les propostes més innovadores del pop en català, Ginestà.
7: Sempre hem tingut molt bona acollida dins d'aquest nínxol de públic i és un gust. Sempre diem amb la Júlia que si una cançó agrada a un nen és que és bon, i és un bon símptoma.
8: Tinc ganes de cantar i cridar.
1: I tot això amb els de Constantí, muntant paradeta de vers les 8 i quart i a les 10 del vespre, quan ells acabin, la quarta edició del Tribufest amb IB3 de nou com a mitjà oficial serà història fins l'any que ve.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 28 de maig. El govern exigeix a Aena la retirada immediata de la polèmica lona instal·lada a l'aeroport de Palma, que diu en alemany el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'executiu entén que el missatge d'aquest cartell incentiva el turisme d'excessos. Per això, el govern ha enviat una carta al director d'Aena per demanar-li que tregui aquesta lona que ha qualificat de monstruosa. És el vicepresident Antoni Costa.
2: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en la que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo, el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
1: Des de la direcció d'Aena, de moment no s'ha fet cap declaració i en aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport.
0: Més coses. La detinguda del crim de Pere Garau declararà avui davant del jutge des de Son Espases.
1: La dona roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Referència i avui cap vespre el jutge li prendrà declaració o bé desplaçant-s'hi o bé per videocridada. S'intentaran esclarir més detalls de com va morir dimarts la seva sogra, que presentava molts de cops en el moment que la trobaren.
0: L'Ajuntament de Ciutadella s'ha reunit avui matí amb el bufet d'advocats per decidir l'estratègia judicial a seguir després que hagi de retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
1: Té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, no hi ha cap negociació amb els 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça. L'advocat dels denunciants, Víctor Carrera, explica que ja han reclamat a l'Ajuntament que apliqui la mesura cautelar o, si no, la requeriran directament al jutge.
3: Por nuestra parte no vamos a esperar, estamos dando un cierto margen. Ya hemos presentado un escrito pidiendo al Ayuntamiento que cumpla la sentencia. De momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Vamos a esperar unos días, pero no vamos a esperar los 30 días.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat avui la platja de Serenal.
1: Ho ha hagut de fer per un abocament ocasional pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La fuita ha desembocat al torrent de Sant Regueró i, posteriorment, a la zona de bany de Serenal. Segons el consistori, els operaris d'Aqualia ja treballen en la seva reparació. La platja, però, estarà tancada almenys que fins a l'aigua reuneixi les condicions adequades pel bany.
0: A Mallorca, el ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui de manera definitiva estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic.
1: La modificació del pla general ha tingut el vot favorable del PP, encara que també de Més i PSIB, això sí, amb crítiques, i el vot en contra de Vox, soci dels populars. El regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, ha subratllat que la intenció d'aquesta reforma és reforçar l'ús residencial i protegir l'accés dels ciutadans a l'habitatge.
4: Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo, cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
0: I el govern espanyol sosté que darrere de la successió de causes judicials contra el PSOE hi ha un intent d'enderrocar Pedro Sánchez.
1: El ministre de Transports, Óscar Puente, parla obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
5: Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
1: Entre els socis del PSOE, el PNB demana acudir a les urnes enguany. A l'oposició, Feijóo diu que farà tot el possible per canviar el govern i manté la pressió sobre els socis de Sánchez perquè deixin de donar-li suport.
0: 3 i gairebé 5 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4 i IB3 Ràdio ara comença atento.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1156. Heu de saber que avui fa 715 anys que va morir el rei Jaume II de Mallorca.

Bon dia, sí, heu de saber que avui fa 715 anys que va morir al Palau Real de l'Almudaina de Palma, a l'edat de 67 anys, el rei Jaume II, rei de Mallorca, comte de Rosselló i de la Cerdanya i senyor de Montpeller. De fet, Jaume II va néixer a Montpeller l'any 1243 i va ser el segon fill homo de Jaume I el Conqueridor i de Violant d'Hongria. De mal nom, Jaume II fou conegut com el Bon Rei i va ser el primer sobirà de la Casa Real de Mallorca. De fet, durant el seu regnat, Jaume II va emprendre importants projectes arquitectònics que reflectien el poder i l'estabilitat del seu regnat. Va ordenar la construcció del Palau de l'Almudaina a Palma, transformant l'antiga fortalesa musulmana en una residència real adaptada a les necessitats de la seva cort. A Perpinyà va ampliar i embellir el Palau dels Reis de Mallorca, consolidant-lo com a centre administratiu i símbol de la seva autoritat. A més, va iniciar la construcció del Castell de Bellver, una fortalesa, ja ho sabeu, d'estil gòtic, única per la seva planta circular, destinada a reforçar la defensa de l'illa de Mallorca. I en l'àmbit cultural, Jaume II va protegir i fomentar les arts i les lletres, per exemple, protegint a Ramon Llull i establint escoles com la del monestir de Miramar. Avui, idò, fa 715 anys que va morir el rei Jaume II de Mallorca. Començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàveu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui, dijous 28 de maig, tenim totes les lletres i qui les saben totes ara són en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, moment per començar aquest programa. Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia, bé.
1: I Miquel Junc, com va?
3: Bon dia, va bé.
1: Ben trobats un dia més. Avui ja és dijous, un dia calorós per ser maig. Encara som al mes de maig, però bé, diuen que la setmana que ve baixarà una miqueta les temperatures perquè ha estat gros. Però, Celestí, tenim més temes i començam per tu.
2: Sí, no, i aquest estiu la mà no refrescarà gaire, perquè ja no...
1: No té pinta.
2: Sí, no. Ja fa dies que aquests primers capficos no són molt frescos. Però bé, avui jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem del nou espectacle de la formació poètico-musical Tallats de Lluna, Devenant Mots. Una funció que se farà aquest dissabte a migdia, a partir de les 12:30, al jardí de la casa Llorenç Villalonga de Binissalem, i en el marc del cicle Primavera al Jardí.
4: Tu no saps el que jo sento,

0: I de Demanant Mots és un espectacle sense conservants ni colorants, diuen, on conflueixen sons i paraules, músiques i poemes maridats lentament, però amb fermesa, perquè el públic els assaboresqui amorosament. Diuen Mots de Damià Huguet, Joan Pomà, Miquel Martí, Pol, Vicent Andrés Estellers, Antònia Font, Guillem de Fac, que sentim aquí, sentim amb aquest Febre, Antonina Canyelles, Jaume Rosselló o Agnès Benrell. Per tant, aquest dissabte a migdia al jardí del casa, de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, aquest nou espectacle de la formació poètico-musical Tallats de Lluna, en qui parlarem d'aquí una estona.
1: I aprendem aquest verb devenar. Perquè ells demanaran, jo diré, Demanant Mots, és el títol d'aquest espectacle, i també té més poetes que aquests que hem dit. Però bé, avui també és dijous, i això vol dir que hem de parlar de cinema en aquest programa, perquè vendrà la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, i parlarà d'una pel·lícula que s'estrena demà i que és molt esperada. Només vos diré una cosa, està protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson.
2: Avui, a Pla Subjectiu, us vull xerrar d'una de les pel·lícules que més s'ha parlat en aquest inici d'any. És una comèdia negra, romàntica, dirigida per un noruec que ve de pel·lícules molt personals i que ara ha fet el salt definitiu. Avui xerrarem de The Drama, d'en Christopher Burgley. I apuntau, demà divendres 29 tindrem la sort de comptar amb la Susana Iborra, una psicòloga i sexòloga, després de la projecció, per xerrar una estoneta sobre la pel·lícula. Fins després!
3: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
4: ¿En el discurso?
3: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
4: Sí.
3: ¿Vale? ¿Y de la primera cita?
4: Sí, claro.
3: ¡Mierda!
4: No es obligatorio hablar.
5: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
3: ¿Amor?
5: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
3: Las dos, creo. Es muy raro.
5: A los 30...
4: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
6: Desagradable, tío.
5: Sí.
7: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
6: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
5: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
6: Un perro.
7: Había cervezas y porno.
6: ¿Lo dejaste toda la noche?
5: Sí.
6: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
7: Vale, yo...
1: Aquest és el tràiler de Drama, així es diu aquesta pel·lícula, que s'estrena demà als cinemes i amb la qual avui parlarem amb Eugenia San Pedro. Però, Miquel, tenim taula de redacció.
8: Sí, començarem parlant de cuina, perquè s'ha presentat la nova Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears, que té l'objectiu de preservar i difondre les receptes tradicionals de les Illes Balears. I en xerrarem amb en Tomeu Arbona, del Fornet de la Soca, que forma part d'aquesta acadèmia, i mos podrà contar quatre cosetes de com ho faran per preservar i, sobretot, ensenyant als joves aquestes receptes perquè no se perdin.
1: I tant, la nova Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears, que es va presentar.
8: També parlarem de festes. Avui tenim una taula de redacció molt, molt festiva. Parlarem de la popularització dels horabauxes, també anomenat tardeos, perquè la gent ha deixat de sortir els vespres per anar de copes en horaris més diurns, com a altres països europeus. Després vos explicarem per què succeeix tot això.
1: Però és veritat que és un fenomen.
8: Sí, i passa per tot. Sí.
1: I aquí a Balears també.
8: A Balears
1: de
8: també,
1: cada vegada,
8: de fet, fa
1: més
8: uns mesos moltes discoteques ja comencen per primera vegada,
1: ampliar
8: que abans
1: horari,
8: no ho feien,
1: clar.
8: Ara ja comencen a fer hora baixos. Així que...
0: És que clar, abans era més divertit fer tard.
1: Sí, però...
0: Quan eren joves. Ara més divertit
1: ara...
0: fer de dia.
1: Ja, però és que t'ho diu quan eren joves, perquè ara joves també surten de dia.
0: Sí. Bé, tot canvia.
8: Sí,
0: són cicles.
8: Ha canviat.
1: Sí, sí. Saludem en Xisco Nadal, que acaba d'arribar. Xisco Nadal, com estàs?
9: I anava a dir que també depèn de quin tipus de joves, perquè a mi fer tard mai me va agradar.
0: Clar, sempre
8: no tothom.
0: Sempre
8: no tothom
0: a que nostre me deien, què feis? Quedau a granar.
8: Jo també m'ho han dit moltes vegades.
1: Espolsa.
9: Sí. Jo és que mai he entès lo de quedar despert fins tard.
0: A grenar.
9: No, és que jo m'he quedat adormit i he desenvolupat aquesta cosa meva de poder dormir a qualsevol lloc perquè jo m'adormia damunt un altaveu i després quan era hora de partir
0: el meu
9: amic
0: me
9: deien
0: molt
9: d'anar.
0: No t'has dormit mai damunt un altaveu?
8: No, si som de festa no.
0: Ah, segur, un botacó. No.
1: Però bé, s'avancen els horaris. Manca passarans estiu perquè, clar, una hora baixa a les 5 de l'hora baixa
8: no,
1: amb aquest bater de sol...
8: No fa molt bona pinta, la veritat.
1: No sé com anirà la cosa.
8: motiu, crec que haurem però... tornat a canviar sí. cap per més.
1: Ja en parlarem.
8: Sí, sí. I acabarem amb més festa encara, comentarem el boom de les festes de graduació i com això també ha afectat a la pressió estètica dels més joves.

0: I després parlarem de la pressió estètica a les festes de graduació, perquè aquests dies se faran.
1: N'hi ha moltes.
0: I ens hem de preparar, o no? Llavors en parlarem. Xisco, més temes.
2: A la tercera hora d'Atento, a partir de les 5, parlarem del projecte que fa homenatge a Blai Bonet, L'amor, la set, de l'actor Pau Pasqual i la música Maria Adrover.

0: Amb la Mola Set, Pau Pasqual i Maria Drové prenen la paraula de Blai Bonet com a punt de partida per crear un concert híbrid, sonor i escènic que gira entorn de dos eixos centrals, l'aigua i el desig. La peça combina poesia musicada, textures electròniques i tradicionals i elements performatius. I avui cap vespre tindrem en Pau Pasqual en directe aquí amb nosaltres i na Maria connectarà amb nosaltres per telèfon, que ho estan preparant tot per demà.
1: Exacte, per demà que actuen aquest Blau i Blaus que escoltàvem es Maria Dalmau Bonet interpretant un poema de Blai Bonet, perquè Blai Bonet és precisament també el punt neuràlgic de Pau Pasqual i Maria Drové en aquest nou projecte musical i escènic que se diu L'amor, la set. Però avui també hem d'omplir la panxa en aquest programa, que és important, i a partir de les 5:30 vendrà, com sempre, la nostra senyoreta Brioche. I avui ens ha preparat aquest menú, aquesta berenada.
2: Molt bon dia, oients de Tentol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a Gastronomia Arsiana parlarem d'esberenar. Però de quin berenar? Des de dejuni, des de matí? De mitjan de matí? O de sora baixa fosquet? I de... ho sabrem avui? Sora baixa? A Gastronomia Arsiana, Tentol, fins més tard.

0: Quedar si prepareu la bereneta, perquè la Tsiquivitja és hora de bereneta. Sí, això, sí, sí. A Mallorca deim berenar, a Menorca bereneta, i a Eivissa, no sé, també crec que li diuen berenar, per tant, així com li digueu tantes, però és un bon moment per menjar un poquet abans de sopar. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O també al correu electrònic.
5: O sorpresa. Sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, de Xisco Miquel, gràcies. Fins d'aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui tenim a les vies de so una dona que se prepara demà per cantar la Balanguera. Té sí. molt bona veu.
4: Mira, avui va de blanc.
0: Que demà hi haurà una cantada popular de la Balanguera i nosaltres també la cantarem aquí, a IV3 Ràdio, amb la nostra tècnic.
4: No. Ah, sí?
0: Marga?
4: Ens avançarem.
0: Cifra, sí, després. Nosaltres també la cantarem.
4: La cantarem. Mm.
0: Demà a partir de les 3 també cantarem la Balanguera aquí, en directe a IV3 Ràdio. Però bé, dit això, he donat les gràcies a la nostra tècnic. Ara arriba el moment de conèixer...
4: Ai, ella te mira, com si ara l'haguessis de...
0: No te faran cantar,
4: sí, exacte. Com si l'haguessis ara...
0: Sentirem versions.
4: Cantem-nos un trosset.
0: Sentirem versions de la Balanguera, però no cantarem
4: perdó,
0: altres.
4: Perdó.
0: Que la podrien cantar, però tampoc no volem
4: no.
0: espanyar aquest temps.
4: Ho farem demà.
0: Això mateix. Ara avui tenim un altre programa.
2: La rabiosa actualitat.

0: I va ser el moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'uns animals equins, com són els cavalls.

I d'ací avui, atenció, cavallers i cavalleres, perquè hem d'agafar les rendes d'aquest programa i començar amb una arrencada de cavall que esperen que no sigui una arribada d'asa, ja ho diuen. Perquè avui parlarem de cavalls, uns animals que conviuen amb nosaltres fa més de 6.000 anys. A les Illes Balears han estat històricament un element clau per la pagesia, ja ho sabeu, perquè són uns animals de sella, de tir i de càrrega. Els cavalls, com els bous o els ases, entren a la categoria de bistis, és a dir, animals emprats per fer feina a fora vila. I tot plegat perquè en parlem, i d'acord, perquè fa unes setmanes es va celebrar el 93è Gran Premi Nacional del Trot, i a més a Menorca també varen fer la primera Menorca Horse Week en es Mercadal i el 35è concurs morfològic del cavall de pura raça menorquina.

I d'ací a l'arxipèlag, els cavalls són molt valorats per les carreres de trot, ho sabreu, una modalitat que ha tornat tot un esport tradicional. Aquestes carreres començaren a la pagesia, sobretot molt de diumenges, quan els menadors s'aprovaven de fer més via per arribar a l'iglesi i anar a missa. El trot és una manera de córrer dels cavalls inferior al galop i se sol practicar fent-los estirar per un cabriol. El cotxe amb el seu menador. Cabriol, un cotxe i un menador. És un esport tan popular que ha fet que cada illa tingui les seves pistes, com per exemple l'hipòdrom de Sant Pardo a Palma, l'hipòdrom de Manacor, el de Sant Rafel o el de Sant Jordi a Eivissa i l'hipòdrom de Mó a Menorca.

bé, que no ho he dit correctament. És que Briol és el cotxe on seu el menador, eh? Que no ho he dit bé. És a dir, que normalment se practica així, amb un cabriol, que és allà on seu a la persona que mena el cavall. Així seria la competició del trot. Després en parlarem, però no quedam enrere amb races de cavalls tampoc a les Illes Balears. Mallorca i Menorca tenen la seva pròpia, el cavall mallorquí i el cavall menorquí respectivament, tots dos ben negres. I Eivissa i Formentera no tenen un cavall propi, però a canvi en compartim un parent a totes les Illes Balears, que és l'asa balear. Però i a les festes populars, els nostres protagonistes, els cavalls, també hi tenen un paper molt important.

Sí, perquè pensar en cavalls i en festes és traslladar-nos immediatament a Menorca, on són un element indispensable per tot Menorca, però sobretot per les festes de Sant Joan a Ciutadella i també totes les altres festes de Menorca, allà on hi ha cavalls, ja ho sabeu, a tots els seus municipis. També hi ha cavalls a Mancor de la Vall, a Set Salines, a Mallorca, per exemple, per Sant Bartomeu. A Manacor també hi ha cavalls per les festes de Sant Jaume. I un altre espai, tradicionalment, on les carreres es feien un temps, era en Escós, les carreres en Escós. Unes carreres molt lligades a la pagesia i encara presents a festes patronals, sobretot d'estiu, per exemple, a Sineu. Tot això sense parlar dels cavallets o els cavalls cotoners, que són molt importants a Artà, a Llum Major o a Felanitx.

0: I si tant de temps entre nosaltres, els cavalls també ens han donat vocabulari, dites i expressions. Com ara, per exemple, ser cavall de batalla de qualcú, és a dir, la seva principal empresa. O ser un cavall de mitja embestida quan qualcú comença ses feines i no les acaba. I si una mos l'ha passada de dolenta, penseu que a Menorca també deim allò de un cavall no cor tant com una mala nova. Així que avui partim en 100 cavalls de força, Celestí.
1: Així és, i doi, és per tots aquests motius, i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol als cavalls.
0: Dit i fet, són les 3 i 28 minuts. Tèntol. I sí, ja que avui parlem de cavalls, tenim una pregunta que està relacionada. Els cavalls són la muntura per excel·lència. Muntar vol dir pujar damunt un animal per cavalcar. I d'aquesta paraula en surt la variant que més emprem aquí a les Illes Balears, que és colcar, que avui en dia fan servir tant per animals com també per vehicles, com per exemple he colcat en bicicleta. Avui per venir a la feina he vengut colcant en bicicleta, o colcant cotxe, també se diu. Però per altra banda, aquesta mateixa idea surt la paraula entrecolcar. I la pregunta d'avui és precisament què significa entrecolcar?

0: I si una llegua...
1: Sí, amb aquesta cançó fantàstica. Avui vas demanar què significa entrecolcar. Ho havies sentit mai, entrecolcar?
2: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí? Tu ho sabies, era?
2: Ja ho sabia, sí.
1: En aquesta pregunta.
2: De ben petit.
1: Se diu molt, encara, entrecolcar.
2: Ja ho sent.
1: I d'ara sabrem si els oients també ho saben.
2: Ja, en el meu entorn no ho sent.
1: I d'ara tenim tres opcions de
2: Vinga,
1: resposta.
2: Vinga, sí. És col·locar objectes de manera que quedin uns damunt dels altres. O bé és que va superficialment terra sembrada per treure'n males herbes. O bé és una operació de muntar una màquina o un aparell.
1: I del que significa entrecolcar, que ve d'aquesta paraula colcar, ja ho hem dit, que a les Illes es fa servir molt

0: les 3 i 33 minuts, som en directe aquí a la ràdio i avui hem d'entrecolcar Celestí.
1: Sí.
0: M'agrada molt aquesta paraula, crec que l'hauríem de dir més.
1: Mira.
0: Ara tu entrecolques els dits.
1: Sí,
0: exacte. Els oients no te poden veure, però això, sí. Entrecolques els dits, el dit de sa mà.
1: Sí.
0: Què vol dir d'entrecolcar?
1: Vol dir una operació de muntar una màquina a un aparell. Bé, faig els dits, no ho sé. Vol dir que va superficialment terra sembrada per treure'n males herbes? No, aquí no tenim cap pastera.
0: Que
1: dins, no, sí, no que va dins estudi 1 d'Ivetres Ràdio. O vol dir col·locar
0: o entrecavar.
1: O entrecavar.
0: Que també. Crec que és entrecavar, perquè ho he cercat en el diccionari posta i crec que aquesta opció corresponia a entrecavar.
1: Sí?
0: No estic segura, no ho cercaré.
1: Ara ho mirarem.
0: Perquè mira que ho he fet avui de matí, però... Tantes coses feim.
1: Sí. I tercera opció vol dir col·locar objectes de manera que quedin els uns damunt els altres.
0: Aquesta és l'opció correcta, esclar que sí. I entrecavar, efectivament, és cavar superficialment la terra per treure males herbes. Mm-hmm. Això és entrecavar, però avui xerraven d'entrecolcar. I efectivament, entrecolcar és posar objectes un damunt els altres. Mm-hmm. Que hi ha moltes maneres d'entrecolcar.
1: Sí.
0: No importa si sigui... bé, moltes coses, pot fer entrecolcar... No ho sé, quines coses te poden entrecolcar?
1: Se m'han entrecolcat els dits.
0: Els dits, per exemple.
1: El dit despeu, per exemple.
0: També.
1: Un damunt l'altre.
0: Diu, tenc un nervi entrecolcat.
1: Exacte,
0: i me fa molt de mal. Això ho diu l'Alcover Moll, perquè entrecolcar, que ho trobareu en l'Alcover Moll com a entrecavalcar, perquè recordant que colcar ve de cavalcar, per tant, ho trobareu així, si ho cercau en el diccionari, entrecavalcar, posar una cosa a cavall d'una altra. Mm. I és per això que té aquest significat que avui hem volgut recordar i que tant mos agrada en aquest programa. Així que continuem.
1: Vinga.
0: Avui anem amb força.
1: De colcar.
0: Per favor.
1: Vinga.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Per cert, que el 100% dels nostres oients que han contestat...
1: El 100%.
0: Saben la resposta. Mm. Tothom sap que és idò.
1: Sí.
0: Entrecolca avui amb els nostres oients. Dit això, arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els cavalls. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: a un qüestionari electrònic.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
4: Per favor, vostè qui és?
3: Qui
4: és?
3: Com se diu?
4: Vostè qui és?
5: Som en Julià Miquel.
6: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
5: No molt, visc a Manacor.
7: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Vaig anar a l'escola Esquenyà, de Manacor, i llavors a l'institut de Nochamela, també de Manacor.
8: Treballa pel govern o pel seu compte?
5: Faig feina per l'Ajuntament de Manacor.
3: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
9: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
5: Necessit instal·lacions esportives per cuidar mandelles.
10: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
5: El que més m'agrada practicar són les carreres de cavalls de trot.
11: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
5: Si xerrant de futbol, és el Barça.
12: I si xerrant de trot?
13: T'agrada la lasanya?
12: Perdó, que ja m'has demanat per menjar, però
14: sí, si xerrant de trot... Va per feina.
5: Si xerrant de trot, mem,
12: hem de xerrar de cavalls.
5: Equip, si ja podries dir, m'estim més aquest entrenador que aquest manador, això, però no hi ha un equip de manadors o un equip d'entrenadors.
12: És
5: una cosa un poc individual.
12: De cavalls, sí.
14: De cavalls, això anava de parlar. De cavalls.
12: Quin és el teu cavall preferit?
5: El meu cavall preferit d'ara mateix és en Haragadi, que és un cavall, el millor cavall que hi ha a les Illes Balears.
12: Ah, sí? Ara mos el contes.
14: Esteu?
5: No, és un cavall d'Artà, però ja va ser de ben jovenet. El millor de la seva generació va passar a sènior, que dèiem, i llavors es domina Estrat Balear.
12: Ja va despuntar de petit. I la Sanya, t'agrada tu? En els cavalls no n'hi ha de nau,
5: sí,
12: a tu sí, però en els cavalls no.
5: M'agrada tot.
12: En els cavalls que els hi de nau.
5: Els cavalls mengen principalment farratges, tipus llarga de vena, verdes, lletges, i podrien ser allà, o faus, i llavors es mengen cibada, ordi o pinços de moltes classes, moltes varietats.
15: T'agrada la cavalleria rusticana?
5: Realment no sé ni què.
12: És una música... Està bé per escoltar mentre manau cavalls.
5: No sé, no
12: escoltar música.
5: No.
12: Estau concentrats.
5: Sí. Bé, de vegades xerrant un uns altres i això, mentre passejar s'entrenament suau. Així sí que fas xerradeta, però entrenant aviat no.
16: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
5: Sí, he dormit. He dormit 8 hores.
17: El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap categoria. No poden controlar-te. No sé exactament qui ets. A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
0: Un qüestionari electrònic.

0: l'han sentit respondre el qüestionari electrònic i ja podem saludar en Julià Miquel. Com anem, Julià? Benvingut. Bé. Ell és tècnic de manteniment de l'Ajuntament de Manacor. Ha dit, té cavalls, que entrena i que mana, també. T'agrada més entrenar o manar?
1: Fa estona que no he manat, no. He de confessar. Però d'aquí un parell de setmanes me torna a sortir la pista grossa.
0: Animar. Sí. Bona feina. Sí. Manacor, hi ha molta afició en els cavalls.
1: Són
0: moltíssima.
1: Molts, són molts. Ha anat un poc a la baixa, la veritat, sí? És un fenomen mundial. Cada vegada va baixant això de tenir cavalls, però bé.
0: Però la zona de Llevant, en general,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: No només
1: diríem, Manacor. Falanitx hi ha bastant, Campos, Artà, Llat de Pere, Manacor, Sant Llorenç, hi ha qualcun, però no tants. Uh-huh. També Muro i la Pobla, també.
0: També.
1: També hi ha gent, gent té.
0: I d'on te ve aquesta amor, aquesta afició pels cavalls?
1: Bé, a Manacor sempre coneixes gent que en té. Jo anava a escola amb en Mateu Bosch, que en tenia a casa seva, i també jugàvem a futbol junts, i vaig començar a anar amb ell a les xerreres, i d'aquí, quan era un nen de 6 o 7 anys, vaig començar a anar a les xerreres, i ja no m'he aturat mai. No som de família de xerreristes. Uh-huh. Però sí,
0: però t'agraden
1: sí,
0: i...
1: Sí, molt. I... El que més m'agrada.
0: És allò que més t'agrada, sí. Els cavalls. Has dit en Mateu Bosch?
1: Sí.
0: Crec que ho podem saludar. Perquè avui aquí també participa d'aquest programa amb Mateu Bosch, que ja ho dèiem, en Julià és amic seu i també té cavalls. Com anà, Mateu?
2: Hola, va bé.
0: Benvingut.
2: Va bé, va bé.
0: Com Gràcies. És aquesta afició teva pels cavalls?
2: Bé, la meva afició ve, ja, a mi sí que me ve de família. El meu padrí matern ja passejava cavalls i ja les xerreres sempre, i mon pare també sempre li han agradat. Mm. Per tant, tant d'una branxa com de l'altra tenia tirada.
0: Que bé. I que s'ha de tenir, Mateu, per tenir cavalls? Primer, a bon guardar-los, supos que també et dones més per mantenir-los.
2: Jo crec que això ha canviat bastant en els anys. Quan nosaltres érem petits, havia de tenir un lloc i un lloc per tenir-lo i tothom se tirava a la pista. Ara cada vegada s'ha professionalitzat més i les condicions per tenir-lo preparat per poder competir en els professionals cada vegada són més difícils.
0: Uh-huh. Julià, que has de tenir un cavall per saber, per fer trot.
1: Un cavall per ser bo de trot ha de tenir moltes coses. És un conjunt de qualitats que ha de ser ràpid, ha de ser segur, ha de ser sa, ha de respirar bé, ha de tenir bon xeracte, ha de tenir moltes coses. I si una d'elles falla, ja, per desgràcia, ja no m'ho saps.
0: Però, sí. Vaja.
1: Molt difícil.
0: Cada quants en seleccionau per fer trot?
1: Bé, en el final, dius, aquí tenim 4 o 5 hipòdrons per competir en part de jove, però és que han de ser els més capacitats. Llavors el Manacor ja és un poc més badadur pels cavalls, i llavors ja si te desvies cap a Menorca o cap a Eivissa, encara és un poc més fàcil, uh-huh, per ells. Aquí la majoria arriben a debutar, que diguem. Uh-huh. No vol dir que tornin bons, però arriben a debutar i cadascú té el seu grau d'exigència en el cavall. N'hi ha que consenten córrer cada setmana i fer pocs premis, i aquí se conforma amb això, i un altre vol guanyar cada viatge a cor, i aquest sí que ets necessita tenir més bons. Clar. Cadascú té el seu propi fetge, que diguem. Mm-hmm.
0: Sí, no només és el cavall, també ha de ser el manador.
1: Sí, també hi ha molta diferència entre un manador i l'altre, realment. Mm-hmm.
0: M'imagino.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Ho dèiem, a Manacor hi ha molta afició, però també a Palma, a Menorca, quina raça de cavall et sent més adequada, o sigui, que se veu més per competir?
1: Són cavalls de trot ja de moltes generacions de selecció.
0: De selecció.
1: Que aquí principalment tenim unes egos nascudes aquí, però s'inseminen en cavalls suecs, en cavalls italians, en cavalls francesos, que són la raça francesa, diríem, que és la més cara, perquè allà on hi ha més dobbes en premis, uh-huh, i també qualcun dels Estats Units.
3: I per què? Per què s'inseminen allà?
1: Importa semen aquí per inseminar aquestes egos que tenim. Què passa? Un semental, un cavall nascut a Balears, quasi ningú el valora com a pare. Mm. I llavors, què mos passa? Que veiem la primera divisió del món d'estrop per la televisió i de aquest cavall m'agrada com a pare per combinar amb aquest ego meu perquè té aquestes característiques, té velocitat, té força, té tal, té qual, és gros, és petit, hi ha mil combinacions possibles.
0: Mateu, és una afició molt cara tenir un cavall o un parell de cavalls?
2: Depèn del grau que tu de compromís i de feina que hi faci un mateix. Si un mateix, com aquell qui diu, quasi ho fa tot, no és excessivament cara, és una afició que més o menys se pot dur. Ara, si ja ho dones a fer, clar, la gent que ho fa per feina ha de cobrar les hores i aquí sí que ja no surten els comptes.
0: Clar, però molt sacrificat, bé, supos que és una feina diària, que has d'anar cada dia a donar menjar, a cuidar, vull dir que si te'n vas de viatge has de dir qualcú que hi vagi.
2: Sí, no, ja no només el menjar, o sigui, en sa feina has de tenir una progressió, has de tenir una constància, que si no la tens, els resultats no vendran. O sigui, en nosaltres que som aficionats, molt mou el motor de sa passió. Quan sa passió acaba sa benzina, ja no van bé, és clar, necessitem contínuament renovar-la, perquè ses hores que has de dedicar no han de ser... Tu no ho has de sentir com una feina, ha de ser que t'agradi en disfrutar de cada moment, perquè si la teva recompensa és el dia que faràs una xerrera, te puc dir que no compensa, perquè són moltes hores que farem abans de poder fer aquesta xerrera.
0: Clar. I vos compensa aquesta afició?
1: És un món...
2: Sí,
0: Mateu diu que sí.
3: És apassionant.
1: Sí, és un món apassionant que has de disfrutar el minut que te toca disfrutar-lo. Pots patir un any i llavors un dia te surten les coses bé i fas un primer, per exemple, aquest dia l'hem de saber disfrutar.
3: Però és que un minut passa molt aviat.
1: I això és el que...
3: Passa en un minut.
1: Sí, passa en un minut, a lo millor tres, una carrera, però has de saber disfrutar aquesta setmana que ve després i dius, hem fet primer i ja tothom de que no correríem mai, per exemple. És molt difícil.
0: I d'avui amb en Mateu Bosch i en Julià Miquel parlam de cavalls.
4: Per exemple, jo els meus predins estaven en una possessió i hi havia el mul que era el que llaurava. Hi havia el cavall que davallaven en el poble en socarrató. Tu i un toldo i ja estava enganxat en el cavall. I els senyors de la possessió davallaven en soc cabriol. El cabriol era també un carro petitó amb un toldo, però les rodes ja eren de goma i feia molt bon colcar.
5: Si tenies un cavall que era un bon semental, te duen moltes bèsties a omplir. I quan naixies mulat, l'amo del cavall cobrava un dret.
6: Sí, i això es deia donar el cavall. Aquell temps no es deia un semental, es deia un cavall pare. Eh? Els cavalls pares són els que realment poden sortir a Sant Joan perquè no poden estar sanats.
7: O sigui, llum major, els reis duen les juguetes casa per casa en so cavall.
8: Aquí no hi ha massa tradició de cavalls. El que sí que hi havia antigament eren mules.
9: Mules, sí.
8: La mula perquè té molta força i per llaurar i per tirar carro i tot això. Són mules, sí.
9: I asens
8: per tirar carro. Una cada casa per tirar el carret així.
9: I anar a molir.
8: Sí. També les xínies rodaven. Jo crec que eren ases o someres.
3: Segurament.
10: Tot el que són someres i ases serveixen per fer net torrents, voreres, i eviten risc d'incendi, o si hi ha una torrentada també fan que el torrent estigui net, tot això, sí.
11: S'empleaven també per passar la rastra, per llaurar.
12: Per garbejar. Tenien un carro llarg i posaven ses garbes per dur-les a cera.
11: I s'empleava també quan ja te jubilaves, que és el cas meu, per exemple.
13: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ja ho han sentit, a cavalls i tot tipus de equins i d'ases i someres, que abans eren animals de feina i ara ja no ho són tant. No és vera, Julià?
1: No ho són gens, no. Són especialistes.
0: Sí, ara en Julià mos contava que té un cavall molt bo per competir.
3: Sí.
0: I llavors tens un cavall embarassat... Un cavall, no.
1: Un projecte.
0: Un projecte.
3: Mos fa sabre familiar.
1: Sí, en el final, bé, vos he explicat aquest polli que, aquesta comanda que tenim. Hem llogat un ventre i s'inseminarà d'un semental americà, i també realment aquest ego que tindrà Nadís també ve de sanxa americana pura. Cavalls
0: i és un ego
1: Mallorca.
0: De Menorca.
1: Sí, però realment els seus pares no ho són.
0: No, però viu a Menorca.
1: Sí. Això, en el final, que vaig mallorquins o aigües mallorquines d'aquí, el que heu explicat, que aquell que vaig que feien carreres anant a missa,
0: sí.
1: Ja no existeix això. Mm. No competiria.
0: Però a Manacor encara teniu Escós.
1: Sí, la plaça d'Escós i Escós.
0: I Escós.
3: Per què no se valora el cavall mallorquí?
1: No, amb el cavall mallorquí de raça mallorquina no competiria mai, és un altre món. Mm. El cavall nascut a Mallorca, aquells cavalls que feien feina fora vila, no feien via suficient per competir amb aquest altre sang que ha arribat aquí a base d'inseminacions artificials. Ja no, bé, està en un altre món, és una altra classe d'animal.
0: Ja ho veig, és tot un trull, això.
1: Mm. Sí.
0: Molt bé. Bé, i d'ara vos farem dues preguntes, però relacionades amb els cavalls. Julià, començarem per tu i després dues preguntes per Mateu. Primera pregunta, men, Julià, començarem amb un refrany, més aviat amb una dita, que hauràs de completar. Diu així, qui és nat asa? I tens dues opcions de resposta.
3: Bon senyal, qui és nat asa no pot morir cavall.
0: Què te pareix?
1: La segona.
0: Sí.
3: I ben dit.
0: Que és lògic, no és
1: veritat? Sí,
0: qui és nat asa no pot morir cavall, que significa que els defectes se solen arrossegar tota la vida. Així és. Ara, tot i que ara amb aquestes virgueries que m'has contat d'inseminació, ja no saps...
1: Però aquests cavalls que s'inseminen ja són cavalls, no són ases, no hi tornen.
0: Això també és vera. Molt bé, correctíssim. Julià, segona pregunta per tu, mem. Ara pareix que m'on anar amb un pot de cavalls, però no. Perquè parlarem de la paraula bidet, segons el diccionari El Cove Moll, és aquesta gibrella llarguera muntada sobre dos peus que serveix per ablucions íntimes. Ve des francès bidet, nom que li varen posar, perquè t'has de seure aixancat com si colcassis a cavall, perquè el bidet és el nom en francès que rep un cavall petit o un cavallet pels infants. És a dir, que aquest artefacte que ja no s'utilitza, bé, s'utilitza poc. Sí que s'utilitza, però cada vegada n'hi ha manco de bidets.
3: N'hi ha manco, sí.
0: Però encara n'hi ha. Des francès bidet perquè era un cavall petit i, per tant, t'hi havies de seure aixancat. Però la paraula bidet, si l'haguéssim inventada nosaltres, què li diríem? És a dir, un cavall petit.
3: Julià, li diríem renguet o tatano.
0: Què te pareix?
1: Un tatano, sempre els ho diuen en els lotets.
0: Així és.
3: Així seria.
0: Un tatano, clar que sí, que és un cavall petit. Un tatano, que encara se fa servir, no?
3: Sí.
0: No ho heu sentit, qual que pic. De fet, és aquesta imitació de la pronúncia infantil de cavall, tatano, i d'aquí ve això, aquest cavall petitó. Per tant, nosaltres, si m'haguéssim inventat el bidet, ara se diria tatano. No és escàs. És cosa dels francesos. Un renguet és una persona mal vestida, en roba veia. Mateu, les preguntes per tu. Vinga, primera pregunta. Estàs preparat?
2: Sí.
0: Així m'agrada. Quan un diu que ha visitat la Xec i la Meca, és que assegura haver vist moltes coses de llocs diferents i distants. Hi ha qui allarga l'expressió i diu que ha vist la Xec, la Meca i la Vall d'Andorra. Però a Eivissa l'expressió s'allarga amb una altra expressió. A Eivissa, qui ha vist món, diu que ha vist la Seca, la Meca i...
3: La Seca i la Meca i el cavall d'Angorra, o diuen la Seca i la Meca i la platja d'en Bossa.
0: Què te pareix?
2: Ja digui la platja d'en Bossa.
3: Xerrant de cavalls, justament.
2: Xerrant de cavalls.
0: No sabem, Mateu, quin havia ser el cavall d'Angorra, però sabeu que va existir.
3: Sí.
0: El cavall d'Angorra. I deien això, la Meca, la Seca, la Meca i el cavall d'Angorra. Així és. Molt bé, segona pregunta per tu, Mateu. Mem, a les muntanyes de Banyalbufar, de Lluca, de Pollença, trobam el cavall Bernat. Cavall Bernat, que de fet en trobam per tota la geografia, són unes roques amb una punta que originàriament rebien el nom de carall. Per tant, cavall és un eufemisme per evitar dir carall, perquè saps què significa carall?
3: Significa cul o significa membre viril.
0: Què te pareix?
2: Membre viril.
0: I sí,
3: va bé.
0: Per això tenen són aquestes muntanyes punxegudes, en forma de punta. I nosaltres ara li en cavall, però allà n'hi ha un de molt famós, el cavall Bernat. Heu anat mai en el cavall Bernat?
1: Sí, veritat, no.
0: Mateu, tu has anat mai en el cavall Bernat?
2: No.
0: No, i és una manera de no anomenar-lo, però en realitat hauríem de dir carall Bernat. Mm-hmm. Molt bé, aneu molt bé amb aquest joc. Tenim una altra prova, aquesta vos agradarà.
13: D'on m'has dit que és?
0: Molt bé, ara Julià i Mateu haureu d'identificar d'on és la persona que sentireu xerrar. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Sí, m'agrada.
3: Vinga, au. Endavant.
9: Saps que diu, ja, però és difícil. M'he emocionat molt perquè ja ho tenia perdut. Jo en cavall ja t'he dit difícil, però en cavall de motor, en cavall fora de motor.
0: Per aquí arriben.
2: Ja que podem especificar que t'ha passat un talent, o no?
1: Sí, podem dir, ja.
3: Afinau tant?
1: Afinam.
2: Sí, sí.
0: Qui és?
1: És en Joan Toni Riera, el Boveret.
0: Ah, efectivament. I de bona és el Boveret?
1: De bona cal. En Mateu ha dit que és de son talent.
0: A bona és son talent, Mateu.
2: És Puigxet que hi ha a l'esquerra de Cipòdrom. Quan va tapar el major per tant, té Puigxet son talent.
0: I en Boveret és d'allà?
1: Sí.
0: Viu allà.
1: Bé, viu un poquet més enrere, ara.
2: De petit vivia allà.
0: De petit. És a dir, que ell sí que té una vida molt lligada en els cavalls, no? També.
2: Sí, totalment lligada, sí.
0: Uh-huh. El Boveret és el millor corredor de trot que han tingut?
1: Com a manador? Mateu, xerra tu.
2: Com a manador, crec que no, és indiscutible que sí, crec que no hi ha... que hi hauria una gran majoria, una majoria absolutíssima de qui digui que sí. Sí.
0: Uh-huh. Què volies dir tu?
1: Llavors, complets, vull dir, com a entrenador-manador, uh-huh. També d'altres
0: persones.
1: Ah,
0: perquè en Boveret no és entrenador, és
1: sí,
0: manador.
1: Sí, i ho fa molt bé, també. Però crec que és conjunt, sí que crec que podria ser que hi hagués altres entrenadors que han estat millors que ell.
0: Uh-huh. Julià, i en Guany, com va sa lliga?
1: Bé, això,
0: el campionat.
1: En el final del campionat, ara hi va haver el Gran Premi de Palma, que és, diguéssim, el Gran Premi Nacional, és la carrera més important de tot l'any. Són els poltres de 3 anys. Se fan unes classificatòries durant tot l'any, arriba aquest dia tan esperat, no hi va haver sorpreses, varen fer primer i segon dos cavalls de la mateixa casa, i bé, no hi va haver cap sorpresa. I ara d'aquí dues setmanes...
0: De quina casa?
1: De Font. Els hi posen el llinatge de Font. Bueno, un se va vendre, però en el final és nascut aquí. Són de Buja, d'en Jaume Morro, i han estat dos poltres que són superiors en els altres. I llavors d'aquí dues setmanes hi ha la revenja del Gran Premi de Manacor. Uh-huh. Crec que tornen a estar inscrits aquests dos i més o menys els mateixos que van a córrer Palma.
0: Però correran a Cipòdrom de Manacor.
1: Sí, llavors es corren a Manacor. Corren, però jo no el corro.
0: Hi anireu, Mateu?
2: Sí. Com un acte de fe, pues t'hi vagis a anar com a mínim a ti de Gran Premi.
0: Sí. I aneu cada dia a Cipòdrom o seguit?
2: Sí, tant en Julià com jo, ell passeja el seu i nosaltres també en tenim un i cada dia sí que hi anem. Sí?
0: Cada dia, sí, Julià? Sí?
1: Cada dia, diumenges també.
0: Es diu menges també.
3: També.
0: És que és una afició de cada dia. Avui hem xerrat del trot i dels cavalls, molt interessant. Julià, Miquel, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I Mateu Bosch, moltes gràcies, una ferrada.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé aquest campionat de Manacor, ja mos contareu. Ben qui guanya.
3: Qui ha fet primer.
0: Molt interessant aquest món dels cavalls. Gràcies, de veres. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern ha enviat una carta a ENA per exigir la retirada immediata de la polèmica lona que fomenta el turisme d'accessos.
2: La lona, instal·lada a l'aeroport de Palma, mostra un missatge en alemany amb l'escrit «El que passa a Mallorca queda a Mallorca». La direcció d'ENA no es pronuncia i en aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport.
1: I també avui el govern ha alertat els contribuents que revisin l'esborrany de la seva declaració de la renda per no perdre les deduccions autonòmiques.
2: El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha explicat que els textos provisionals de l'Agència Estatal de 2025 no els inclouen i s'han d'explicar expressament.
3: No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
1: En qualsevol cas, si teniu dubtes, avui ha començat la campanya Renda Àgil, que s'espera que ajudi 6.000 contribuents de les Balears a fer la declaració de la renda de 2025 i ja es pot demanar cita prèvia al telèfon 971 76 76 76 o al web de l'Agència Tributària de les Illes. I avui capvespre el jutge prendrà declaració a la dona detinguda del crim de Pere Garau.
2: Ho farà des de Son Espases, on roman ingressada al mòdul d'arrestat de l'hospital de referència, o bé desplaçant-s'hi o bé per també videocridada. S'intentaran esclarir més detalls de com va morir dimarts la seva sogra, que presentava molts de cops en el moment que la trobaren.
1: I canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Ciutadella s'ha reunit avui amb el bufet d'advocats per decidir l'estratègia judicial a seguir després que hagi de retornar els vehicles a la plaça d'Esborn de manera immediata.
2: Té fins al 18 de juny per presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia. Mentrestant, no hi ha cap negociació amb els 22 empresaris que van denunciar la pacificació de la plaça. L'advocat dels denunciants, Víctor Carrera, explica que ja han reclamat a l'Ajuntament que apliqui la mesura cautelar o, si no, la requerirán directamente al jutge.
4: Por nuestra parte no vamos a esperar, estamos dando un cierto margen, ya hemos presentado un escrito pidiendo al Ayuntamiento que cumpla la sentencia, de momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta, vamos a esperar unos días, pero no vamos a esperar los 30 días.
1: Canviem d'illa perquè a Eivissa l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat avui la platja de Serenal.
2: Ho ha hagut de fer per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La fuita ha desembocat al torrent de Regaró i posteriorment a la zona de bany de Serenal. Segons el consistori, els operaris d'Aqualia ja treballen en la reparació. La platja, però, estarà tancada almenys fins que l'aigua reuneixi les condicions adequades pel bany.
1: I en els esports, Martín de Michelis renova amb el Real Mallorca fins al 2028. Xisco Ribas.
5: L'argentí continuarà sent l'entrenador del Mallorca a la segona divisió. El tècnic ha arribat a un acord amb el club avui migdia i seguirà la banqueta de Somos per dues temporades més. Firma fins a juny de 2028 i l'objectiu marcat és tornar el Real Mallorca a la primera divisió.
1: I amb aquesta darrera hora del Real Mallorca dels esports arribarem a les 4 i 4 minuts. Recordeu que nosaltres tornem en tota l'actualitat quan siguin les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que s'ha creat l'Acadèmia de Gastronomia de les Balears.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Comença ara la segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. I que ara tenim en Miguel Soler al control tècnic. Tèntol, fins ara hem jugat amb les paraules i avui mos ha tocat els cavalls, però ara també hem de saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Així doncs, si comença la taula de redacció i abans hem de presentar les persones amb les quals passaran l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentel. Són en Xisco Nadal,
1: aquí tornem
0: en Celestia Livem
1: ja.
0: I en Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé.
0: Ben trobats i ben tornats. Hem de parlar de gastronomia per començar aquesta taula de redacció i de cuina, perquè ahir vàrem saber que s'ha creat l'Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears.
3: Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta-te en el forn, si

Ai, que m'agrada escoltar a tio. Hauria deixat la cançó sencera, però vos hem de contar que la gastronomia balear ha fet una passa endavant per a protegir la seva identitat. S'ha creat l'Acadèmia de la Gastronomia de les Illes Balears, una entitat creada per investigar, preservar i difondre la cuina tradicional de les illes en un moment, diuen, en què el turisme i la globalització han transformat radicalment els hàbits alimentaris. Cosa que, segons esclareixen, no és bona ni dolenta, però que no ha ajudat a la supervivència dels nostres plats de cuina tradicional i a l'evolució del nostre camp. Ahir, a la capella de Can Campaner, de Ciutat, es va fer la presentació oficial d'aquesta acadèmia. Per ara la formen un total de 30 membres relacionats amb la gastronomia de totes les illes Balears. 23 són de Mallorca, 3 d'Eivissa, 3 de Menorca i un de Formentera. El president de l'entitat, en Gabriel Morell, en el seu discurs inaugural, va explicar que neix amb una voluntat de construir un fòrum d'acció i emissió de coneixement culinari a través d'instruments com la conscienciació, especialment entre els joves, per conservar el nostre patrimoni gastronòmic.

0: Des d'aquesta acadèmia gastronòmica han explicat que l'objectiu principal és que el jovent balear continuï reconeixent la cuina com a part de la seva identitat cultural, que receptes com el tombet, el frit, la caldereta, les coques o els aguiats formin part de la vida quotidiana i que no quedin reduïdes com elements folclòrics o turístics. Així que ja tenim una acadèmia que protegeixi una mica la gastronomia llanca.
1: Així és, aquesta és la presentació d'aquestes persones que es va fer ahir, l'Acadèmia Gastronòmica de les Illes Balears, intentant connectar amb un dels seus membres. De moment no ens és possible, però tot d'una que ho puguem fer, parlarem amb ells perquè volen conèixer més detalls d'aquesta acadèmia, com funcionaran, quins seran un poc els seus objectius, que ja els han comentat una miqueta aquí. I...
0: Però per vosaltres, quin seria el plat que s'ha de protegir?
2: Pan cuit.
3: Tots.
0: El pan cuit.
3: Tots.
0: No. Sempre tan clàssic.
2: No, què passa que...
0: M'agrada zero el pan cuit.
2: No n'he menjat gaire, n'he menjat molt poc.
0: És que a mi la textura del pan cuit me fa grura.
2: Pràcticament 50 anys de vida.
0: No, perquè mon pare el salsia, se'n feia molt de pan cuit. Mo mare també, i en menjaven, i a mi és que és pan cuit. No és... Jo estic entre...
2: És que n'he menjat poc.
0: Jo estic entre les aubergines farcides, recepta de mo mare... Això també seria una altra recepta, una altra meló encetar, que quina és la recepta canònica, perquè cada família ho fa de la seva manera. Jo les aubergines farcides de mo mare en tomàtica feta de mo mare, que el tomàtic és un punt important, o si no, jo crec que es tomba tot sobre
2: quines. La recepta de ta mare ha d'entrar dins l'acadèmia.
0: És que si aquesta acadèmia vol prosperar, la primera junta ja ha de decidir telefonar a mo mare perquè li expliqui com fa les aubergines farcides i la salsa de tomàtica.
2: Clar, hauríem d'anar de casa en casa.
3: Tants, sí. Però... Arròs brut, burbals, fideus, qualsevol cosa. És que m'agrada tot, també. No...
0: Sí, però no t'ho fas. És que aquest és el gran problema
3: és això,
0: de receptari tradicional, que primer no el saben fer i llavors d'un molt de temps.
3: I que ja no hi ha restaurant que l'ofresquin. Ja... N'hi ha molt pots, Si te fixes cada vegada en els pobles, obrin més hamburgueseries, més kebabs, més restaurants xinesos, més...
0: Clar, qualsevol cosa, però... Molt de xoc i pot tombar.
3: Exacte. Menjar d'aquí no n'hi ha.
2: No, per això deia pan cuit, perquè és un plat d'un temps que no crec que se faci molt a cases. Una mica de nostat, fins i tot, diria.
0: Ara que ho dic.
2: Que jo, a Canostra, tampoc no s'ha menjat molt. O no n'han fet. I una vegada el vaig intentar fer. És a dir, ara ja fa pentura 2 anys. Però
0: quan te va sortir?
2: No sé si vaig fer pan cuit.
0: Clar, és que pot ser pa, xop.
2: Va sortir bé, bo, sí, però...
0: Jo és que de fer memori, des d'arribi que em vaig menjar va ser a Can Amarga Coll, que en el menú aquella cada dia fas menú diferent amb allò que troba, va fer un pan cuit i era ben bo.
2: Evidentment, segurament.
3: Totes ara amb els amics darrerament, en lloc de si quedem per dinar i fer una torrada o fer...
0: A una paella.
3: Les dues darreres vegades que han dinat junts han fet receptes però tradicionals.
1: Ah, sí?
3: La darrera vegada van ser fideu de marjal. Sí, boníssims.
1: Sí?
3: I la primera varen fer burbals, que encara van ser més bones i tot.
2: Vaja, mos han de fer.
0: La gastronomia, ara per ara, començarà a salvar-se a Sa Pobla.
3: Sí.
1: Entre joves.
3: A Marjal de Sa Pobla, sí.
2: A Sa Colla de Miquel Jum.
3: Exacte, perquè els altres
2: que
3: no els hi
2: han de volar, també.
0: Eh? El problema que hi veig que la gastronomia se salvi per Sa Pobla és que tot serà molt coent.
3: No va sortir tan coent.
1: Se podia menjar.
3: Podia tenir més coent, encara.
1: Però està bé que un grup de joves s'interessi per la cuina i per fer una paella.
3: Ho hem de fer perquè és que si no mos hi posaran nosaltres, és que no ho farà ningú tampoc.
1: I se perdran aquestes receptes.
3: I no s'han de perdre, clar.
1: Per tant...
3: Les hem d'aprendre a fer perquè si no en podrem menjar.
0: És que això
3: passarà d'aquí poc.
1: o no, perquè també hi ha moltes iniciatives per preservar tot plegat, com ara aquesta Acadèmia de la Gastronomia de les Illes Balears. Per tant, segur que hi ha iniciatives per tal de poder mantenir aquesta cuina més popular i més tradicional i més nostrada. Però bé, hem de canviar de tema perquè ara que heu dit hora baixa, hem de parlar de festes, perquè de cada vegada són més prests, s'avancen més en l'horari les festes.

0: Ara seran d'hora bauxa.
1: Ara
0: ja
1: seríem
0: no...
1: d'hora bauxa.
0: Ja no escolta.
2: En aquesta hora comença.
0: Home, les 4 i quart és una hora d'hora bauxa.
1: Sí.
0: Un poc prest.
1: Poc prest.
2: Home, una hora bauxa... I amb aquesta calor jo no hi aniria ara mateix.
3: Una hora bauxa n'ha deixat de ser una sobretaula activa. Mm.
2: I que són complicat també, perquè si comences prest, a vegades s'allarguen, per molt que comencis a l'hora baixa,
1: activa, activa.
2: Acabes tard.
1: Aquesta cançó no sé si és molt activa. És un ballet.
0: No, ja n'hi ha.
1: Sí.
2: Aquesta no deu sonar.
3: Anem, estimat. No deu sonar,
1: ja. Suposo.
3: Vull creure, tampoc és que jo sigui científic ni molt manco, però entre seure a taula a fer unes herbes i no bategar-te en totes cap vespre i fer un ballet escoltant aquest We Like To Party, supos que una mica més proactiu es balletes.
1: Ah, no, clar, sí. Mm.
3: També sí. Depèn tot en què ho compares.
1: Mm. Sí. Bé, tot això ho deim perquè... Per,
0: sí, perdona, se l'estic... M'ho va escriure una Mònica Font
1: sí.
0: I diu que ella vol preservar estombat.
1: Estombat.
2: Bon, mm.
0: Per
2: bon
0: tant,
2: plat,
0: sí, lluitem per fabulós, preservar deliciós. El tombat. Sí. Sí,
3: safe de tombat.
1: Sí. Hashtag.
0: Bé, tornem a les festes. Bé, que una festa amb un tombat és una bona
2: també,
0: festa.
2: Si
1: i una hora baixa amb tombat, tombat ja seria sublim. Sí. Bé, ens ha interessat comentar un article publicat al 3CAT que parla sobre els nous hàbits de consum de la festa a Catalunya, però que és perfectament traslladable al que passa aquí, a les nostres illes. Expliquen que de cada vegada se surt de festa més d'hora baixa que de vespre. Asseguren que, segons un estudi, tot i la pujada dels preus, dues de cada tres persones surten igual o més que l'any passat. Però la meitat dels consumidors ha reduït les sortides d'oci nocturn i les ha traslladades a franges de dia, diurnes. El que ha canviat és que la gent surt més a fer el vermut, l'aperitiu o d'hora baixa, és a dir, d'hora baixa. No és que la gent ja no vagi de copes, sinó que s'ha avançat al moment i ara es fa en franges horàries semblants a les d'altres països europeus.

0: És cert, però que Sweet Caroline sí que era per tancar les discoteques. Sí.
1: No, i encara sona.
2: Quan sortia,
1: sona.
0: Quan sortia el sol.
1: I sí, fan rellitzos i tot, encara.
2: Que he vist bastant de joves que la canten.
1: Sí.
2: Ara bauxes en joves.
0: Sí, sí, sí.
2: Que sí que,
0: òbviament. Però bé, que ara balla, no? La gent ja no espera a sortir, a veure sortir el sol, sinó que ha avançat l'horari festiu.
2: Així és. És cert, però, com diuen també en aquest article, que els joves tenen hàbits més saludables i ja no surten tant de festa. Uh-huh. En part, expliquen aquest fet té a veure que amb les pantalles ja no els fa falta anar a la discoteca per lligar.
0: Home, en les pantalles, en les xarxes, perquè en les pantalles han de lligar amb una pantalla.
1: En les xarxes.
0: O ho tenen complicat.
2: Clar, amb aplicacions.
0: Amb aplicacions.
1: O si no tens pantalla, no tens xarxes.
0: No.
2: Exacte, no. Una aplicació és per pantalla.
0: No, dic per ser tristesa, també, ha canviat la socialització, es cara a cara per una màquina.
2: Sí, però dèiem que aquells que surten, que s'estimen més sortir, o que acaben sortint, també s'han adaptat en aquests nous horaris de dia.
0: I tot va bé. Se surt més hores, si se surt de dia?
1: Jo, les vegades que he anat d'hora baixa, crec que he sortit més hores.
2: Clar, pot ser una
1: hora baixa. Comences més prep, però
2: pot ser una hora
1: no
2: baixa.
1: No acabes a les 10.
0: No saps a quina hora.
2: Que acabi...
1: Te'n vas a sopar i després tornes.
0: No? Clar, pots estar fins a la 1 o les 2 des de matí.
3: Clar, és que també depèn del concepte que tinguis de fer una hora baixa. A mi m'agraden perquè, com que jo som d'anar-me'n prest, jo socialitz dues horetes i de bé les 6 i mitja set ja som a casa nostra i aprofit per anar al súper a comprar.
2: I sopes?
3: O després ja sopa a casa nostra, o sopa a una altra banda, però deixant de banda el moment que és festival.
0: És a dir,
3: Xisco,
0: tu ets pro hora baixa?
3: A mi, jo trobo que també mos hem d'adaptar en aquests nous temps. La cultura de soci que tenien, per exemple, la generació dels nostres pares no té res a veure amb la nostra. Ara hi ha una nova generació de gent de 40-50 que han estat pares, tenen fills, tenen responsabilitats, i a lo millor aconseguir un cangur que els guardis nins fins a segon quina hora és complicat i opten per aquest horari d'hora baixa, que et dius una mica més còmode. I ara jo ja estic en aquesta franja dels 40. I a mi va bé perquè com a persona que dorm de vespre i vas, dines, a les 4 ets a l'hora baixa i a les 6 i mitja 7 dius, nins, m'ho he passat pipa. Total, aquí ja no hi ha res que gratar.
1: Jo a les 6 i mitja 7...
2: No fas bomba de fum, tu.
1: Jo hi arrib a les 6 i
3: de vegades sí. És la millor manera, perquè també la gent...
2: T'estiren, no te'n vagis...
3: El que no ha canviat és que la gent veu igual de molt, tant si és hora baixa com si és hora nocturna.
1: Això sí.
2: Igual de molt.
3: Sí.
1: O més.
2: O més. Bé, sí.
3: I no deixen partir i vine i tall, abraçades, i llavors et trobes dilluns i no te miren de cara i dius, per què dissabte no podies viure fora a mi i ara gairebé no m'has dit ni bon dia? Això també és un misteri que s'hauria de
2: descloure. No sé fer bombes de fum.
0: No, tu ets un romaguer.
2: Jo som un romaguer.
1: Has de treure-les.
2: I llarg, escomiats.
3: Ah.
2: Jo he fet
3: bombes
2: de fum quan veig que ningú m'ho veu i, per tant, ningú m'ha vist, crec jo. I, per tant, ara, si no puc dir, ei, me'n vaig, no ho diguis. I no. Llavors ja m'he d'acomiadar a tothom.
3: Jo penso que ara que tenim WhatsApp, les bombes de fum són efectives quan tu desapareixes i a la mitja hora te dius, nins, m'han hagut d'anar, no passeu pena. Ja està.
2: Clar.
1: És així.
0: Molt bé. Bé, de què he dit, de cada vegada se surt més prest, a veure com ho gestionem amb la calor de l'estiu, aquestes sortides...
1: L'estiu serà més complicat. Jo, a hora baixa, m'agraden per si ven.
0: En si ven.
1: Però és que en l'estiu...
3: És que en l'estiu no és una hora baixa. En l'estiu se fa una party beach, que ja és un altre...
1: No hi ha
3: un altre
1: rotllo,
3: una guingueta, ja se fa directament una terrassa que té un tendal, solen tenir una piscina de vora que t'aprema a refrescar-te, són un altre tipus de festes.
2: Jo, per edat, ja m'estim més vermut.
0: A les 12 del migdia.
2: Començar més prest.
0: Sí.
3: Jo, per edat, m'estim més quedar que nostre llegint els clàssics russos.
2: Dinar...
3: Si hem d'aplicar allò que me demana el cos per edat.
2: Els clàssics russos.
3: Sempre.
2: Dissabte, hora baixa. Clar. Hora baixa.
0: I migdia, que quan sigui.
3: Home, res com a gogol per un dissabte cap vespre. És la millor manera d'acabar un dia.
2: Clar.
0: Acabem amb més festa aquesta taula de redacció, perquè ara vos hem de parlar de les festes de graduació que ja arriben. Sí.

0: Ja ho hem comentat en altres ocasions, hi ha un boom de festes de graduació, i si abans només es feien quan te graduaves a la universitat, ara ja trobem celebracions d'aquest tipus en etapes com primària, secundària i batxillerat. No sé si vosaltres en vareu fer mai.
1: Jo ni a la universitat.
2: Jo sí,
1: a la universitat. Jo a la universitat, sorla, sí. Però ni festa de graduació.
0: Però no. Nosaltres ja ens va agafar que batxiller també en fem.
3: És que és universitat, em fan una de genèrica d'aquestes grosses, sí. I gairebé ningú de la meva promoció hi va anar. Sorla, sí.
1: Sorla, sí, la foto, però
3: que
1: la
3: el meu
1: festa,
3: curs,
1: no?
3: Que era el meu curs de filologia catalana, mos va pegar per ser hippies, i ningú va voler anar vestit en sa... en lo que seria... mos varen fer sa foto en sa birret i...
1: Sí.
3: I anava a dir bata, però no et sabata, no sé què nom.
0: Sí,
3: aquella
0: no sé
3: espècie
0: com,
3: com de...
0: No sé, no sé què se diu, sí.
3: Aquella bata negra, sí. Que te posen quan t'has de... Quan t'has de fer aquesta foto de sorla.
1: Ja la tenc en aquesta foto, sí.
3: Però nosaltres a sorla sortim vestits de carrer, perquè trobaven que en sol birret no...
0: Éreu alternatius, però una vegada que t'ho puc dir...
1: Però era fotocarnet, idò.
3: És que era una fotocarnet.
2: Sí.
3: I jo tenc sorla en tothom vestit com si anassin d'hora bauxa. El món va així. En canvi, això ha canviat. No.
1: Això ha canviat, totalment.
0: Això ha canviat,
2: sí,
0: això ha canviat.
2: Sí. Ara ho explicarem.
0: Ens han interessat les reflexions que ha fet l'assessora d'imatge i activista feminista Marta Pontnou en una entrevista que li han fet a Ràdio RAC1 sobre com aquest boom de les festes de graduació també ha afectat a la pressió estètica. Explica que la bogeria de fer aquest tipus de festes prové dels Estats Units. Tots han vist pel·lícules on surten festes de graduació i balls de graduació, de final de curs, i ja ve d'aquí. I allà aquestes celebracions sempre van de la mà d'uns vestits específics. Una cosa que també s'ha començat a notar aquí.

0: Tota aquesta pressió estètica relacionada amb les festes de graduació es nota sobretot entre les atlotes, que volen comprar els seus vestits a botigues que s'han fet virals a xarxes socials, segons explica aquesta especialista en imatge.
1: És a dir, que hi ha unes botigues que
0: s'han fet virals
1: venen més aquest vestit, tipus
0: volen,
1: de vestits.
0: Exacte, elles volen anar a aquestes botigues. De fet, en aquest article explicaven que n'hi ha que fan hores i hores de cua
1: per tenir un vestit d'aquesta casa.
0: O per poder-se provar només, assajar. Res més. I segons comenta aquesta assessora d'imatge, tots els maniquís d'aquests locals mostren prototips de cossos que no són els hegemònics, són maniquís prims, tot de la mateixa mida i amb vestits ajustats que sexualitzen a les nines. Això ho hem vist moltes altres vegades, també. Un fenomen, diu, que s'amplifica a les xarxes socials, on les marques aprofiten per fer recomanacions i publicitat també de tipus de pentinat, de complements i de vestits que ells mateixos venen i te'ls venen com a vestits molt barats, molt bon preu, però que realment són vestits que acabes duent una vegada o dues a la teva vida.
1: És un mal de cap, la veritat, sí.
0: Per això, en el Pont Nou, aquesta assessora d'imatge recomana fer pedagogia amb els nins i nines sobre aquest tema per fer-los en fora de la pressió estètica que veuen per les xarxes socials.
1: Això és molt bo de dir, però molt mal d'aplicar.
2: Les graduacions són com les noves noces.
1: Totalment.
0: Perquè han vist pel·lícules
2: o més mudats que noces.
1: Quantes mares acompanyen les seves filles, els seus fills, a comprar-se un vestit, aposta per la graduació.
2: I s'agasta en una doberada.
1: A part dels dobbers, ha de ser un vestit que normalment són llargs fins en els peus o que són d'una determinada manera més de mudar, més...
2: Més mudat, clàssics... no sé si tant elles com ells, però sobretot, bé, jo he vist més joves. Sí que van amb
1: vestit i corbata. Vestits.
0: Corbata, sí.
2: Americana, corbata...
3: És que tens la mala sort de necessitar dues peces d'homo. És mes de maig i has begut oli perquè ja no hi ha res, perquè tot està venudíssim.
2: Sí.
3: Clar, és que jo l'any passat vaig presentar una cosa i necessitava un americana amb un calçons i ja no hi havia res, de res. Una cosa comercial... De
2: ni a les grans cadenes.
3: No, és que les grans cadenes és on primer s'acaben. Vaig començar per les grans cadenes perquè no m'ho sortís tancar i vaig anar avançant i ja tothom s'acaba comprant un dues peces. I si una cosa havíem aconseguit el Manco Europa era de fugir d'aquestes festes de graduació horroroses d'Estats Units, que no només són pressió estètica, sinó que també fomenten la marginació, i que si tu un moment determinat has patit bullying a l'escola, aquest bullying s'exentua, i ja des d'una edat molt primerenca va de convidar qualcú per anar al ball, aquestes proms que veiem a les pel·lícules americanes, que tanta frustració i sobretot tant de mal cos han produït durant moltes generacions, i malauradament això ho hem acabat important cap aquí. Varen començar en Halloween, amb això no en varen tenir prou, i ara també aquestes graduacions. No, jo agraeixo que la vida, l'univers i el món ha estat un nin dels 80, sense internet i sense festes de graduació, perquè si no...
0: També depèn de les festes de graduació que fas. Nosaltres, per exemple...
2: Però perquè això s'ha acabat apoderant
3: mos hem acabat americanitzant una mica més, i també és un tema capitalista i de negoci, perquè quan tu acabes la guarderia, realment quina ha estat la fita acadèmica que ha solit el teu nin? No pixar-se damunt, i per això li has de fer un orla i l'has de tenir penjada a casa, i llavors quan el nin acaba sa ESO, perquè sap escriure, també ha de tenir una orla.
2: Graduacions de tots els cicles.
3: Sí. Clar, però això que estic dient, a la nostra època, jo quan vaig acabar EGB, a les monges de Sant Rafael, me varen donar una foto, sort Cecília va venir amb una càmera, me'l va fer una foto on surten més taules que alumnes, perquè me varen posar en els fons de la classe, i aquella monja va fer allò que va poder, però no dominava precisament l'art de la perspectiva, i surten totes les taules de davant, i sortint tots allà, minúsculs, i es darrere de classe me'ls varen donar una foto, perquè el manco recordassin la cara que tenien els companys en els que havien compartit tant d'any d'escola i a l'institut, quan vàrem acabar, que vàrem anar a selectivitat per fer, quan vàrem acabar cou, per anar a selectivitat, vàrem fer sopar de final de curs com cada any, però ni va una graduació, ni me'l varen vestir, ni me'l varen desfressar, ni varen fer res.
1: Ni un diploma.
3: Res, i en el sopar hi podia anar tothom, ja no havies de convidar qualcú per anar-hi
1: per a... Bé, el diploma sí que era, però era oficial, que
3: clar,
1: després
3: te l'anava. No, el diploma el tenies 3 anys després.
1: Exacte, això t'anava
3: Jo me'n recordo que, clar, tot això no ho sabeu, Junkers i companyia, jo vaig comprar doblers de l'Estat, que vaig haver d'anar en estanc a comprar com uns bitllets per pagar a l'escola.
0: Que era això, doblers de l'Estat? Aquí no hi ha arribat.
3: Eren com uns bitllets que compraves és dinero del Estado, que se deia, i si el títol valia 3.000 pessetes, compraves 3.000 pessetes en tiquets, que eren com un tiquet, i ho duies a l'escola, bé, si institut en aquest cas, ho donaven per pagat, i un any o dos després...
1: Te cridaven, pots venir si el títol, a cercar el títol, ja el tenim. Mm.
3: Per cert, que abans he tingut un lapsus, he dit sabata aquella, no he anat a caure, que és una toga, com s'ha desembocat.
2: Et
3: sa toga, ja és birret, que ho he estat cercant.
2: Els advocats no van en bata ni en bevero, no?
3: No, mem. No. Podia mantenir... És com, mem, és com una bata. És com una bata. Una bata,
4: una capa.
3: Una bata negra. Sí, però tu has vist, tu has llegit molt Harry Potter. Per tant, toga i birret.
0: Aquest vestit.
1: Però si és un bon mal de cap pels infants i pels pares, que també els han d'acompanyar moltes vegades a comprar aquests vestits, que també són edats complicades perquè no t'acabes de trobar en el teu cos, perquè el teu cos encara està en creixement, depèn de quines edats siguin.
3: No, i la despesa que suposa.
1: Totalment. Sí, sí, sí. Però que encara és vera que hi ha, sobretot les nines, hi ha una determinada edat que no trobes roba per tu, perquè és molt infantil, és a dir, roba de nina o roba de dona ja més adulta. No. Per tant, hi ha un moment a la vida de les dones que és molt complicat trobar roba adequada per

0: perquè m'agradaria que s'aporàs de moda fer la graduació vestits a l'ample. Mm. I que ells estiguin vestides de pagesa, ells en calçons amb bufes... Encara li trobaria un sentit que dius, mos vestirem tradicional per celebrar, per celebrar un moment acadèmic. Mm. Ara, que adoptem aquests paràmetres d'anar... Alguns fins i tot van amb smoking, que a mi m'ha flipat.
1: Sí, sí, sí.
0: En sa que el que fa el mes de maig,
1: això
0: juny,
1: per
0: haver d'anar encorbatat.
2: Mm. Ai, les graduacions. Ànims a tothom.
1: Jo ara me tornaria a graduar.
0: Jo tornaria
2: prepara,
0: a acabar...
2: Prepara la cartera i... Sí,
0: jo tornaria a acabar cou perquè no suposaria que encara tindria tota una vida per endavant per tornar a equivocar-me, que això seria meravellós, però no sé si m'agradaria tornar en aquella època.
2: Hem de fer un tèntol. Ja. Au.
3: Quin és el teu moment de tèntol?
4: El meu moment depèn molt de l'època de l'any. Sempre és hora baixa, després de dinar, no? Que és el moment, diguéssim, de baixada. On s'està bé? Per l'estiu, prenent el sol a la piscineta. Per l'hivern, manteta i mirant la televisió.
3: IB3 Ràdio és servei públic.
5: Voleu postres?
6: Jonquen is a corren.
5: Clar.
6: És que és el millor postre que hi ha.
7: I de colonet per tothom.
6: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
8: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
9: Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
8: Divendres 29 de maig. A les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
9: Un poble, una veu.
8: Obra cultural balear.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I ara m'has d'explicar que aquest dissabte, dia 30 de maig, el cicle Primavera al Jardí de Viní Salem tanca el mes amb l'espectacle poètico-musical de Benant Mots, de Teat de Lluna.
1: En consentit que hi ha masses passes veiades, obri de pinta en ample, els escrits de color, perquè entràs la llum clara dels llibres que no veïm, hem imitat la mà

0: que ja et pots semar amb vipo de brancons. Tots els records que duien el cor de les butxaques.
1: Demanant mots és un espectacle de la formació poètico-musical Teats de Lluna que es podrà veure aquest dissabte 30 de maig a les 12:30 al Jardí de la Casa Llorenç Villalonga. Serà un tast de sons i de paraules. Un espectacle que maridarà música i poemes d'autors com Damià Huguet, de qui sentim ara el seu Salt de nit, per Negre i Tres colors, però també es recitarà Guillem de Fac, Miquel Martí Pol, Antònia Font o Vicenç Andrés Estellers.
2: I nosaltres en volem parlar amb una de les persones que formen part d'aquest teatre.

0: Lluna, que és l'amiga d'aquest programa, na Victòria Mayans. Com estàs, Victòria?
1: Hola, com va? Molt
0: benvinguda.
1: Bé.
0: Ja ho teniu tot preparat per demà?
1: Tot a punt, sí.
0: Ja ho crec. Que bé, ja ho diré, és molt mal de dia, demanant mots?
1: Demanant mots, sí.
0: Què significa
1: això? Demanant mots, demanant la vida.
0: Ah, que poètiques elles, eh? Que bé. Quants sou a Teat de Lluna, Victòria?
1: Teat de Lluna som vuit. Tenim en Narvanrell, que a part de ser també rectada, és la guionista, conjuntament amb la Caterina Sureda, que la Caterina Sureda també canta. Llavors hi ha també a la veu una Llucia Estalleres, que també canta, i en Jaume Rosselló, que toca la guitarra. Uh-huh. I després també que reciten hi ha en Margalida Rosselló, en Catalina Garcia i en Miquel Mora.
0: I tu mateixa?
1: I nosaltres som Teat de Lluna.
0: Sí, i tu també recites, Victòria?
1: Sí, jo també recit. Cantar no me deixen cantar. I les cançons que les que ratxades han de cantar només me deixen moure la boca perquè me diuen que els en vull.
0: És a dir que...
1: Cantar no és el meu fort.
0: Poètica musical, aquest espectacle. Primera vegada en aquest cicle de Primavera al Jardí de la Fundació Mallorca Literària?
1: Sí, és la nostra primera vegada i ens fa moltíssima il·lusió. Nosaltres fa 8 anys que tenim aquest grup de poesia i hem rodat... molt, i hem pogut mostrar el que fem. Tenim diferents espectacles, hi ha diferents temàtiques, i aquest demanant molts troben que és molt ideal perquè és esdeveniment de dissabte. Uh-huh. És una reivindicació de la nostra cultura, llengua, país, i res, m'ha fet moltes ganes, molta il·lusió, i tots els poemes van enfocats en aquesta temàtica, igual que les cançons.
0: I ara, si haguessis de triar un d'aquests poetes, a tu, quin és el que te toca més, aquell que quan el dius en veu alta t'enrampa tot el cos?
1: Jo no seré gens objectiva. Bé, també és objectivament que ho dic, però vaja, me toca perquè subjectivament és el meu tio, el germà meu, Podrí, Joan Poma, que tenim uns mots seus que són molt, arriben molt endins, perquè expliquen així com nosaltres des de la infantesa, hem après aquests mots que sabem que molts prens anys i que van circulant per la vida, i que aquells que voldrien fer callar la nostra llengua no saben que aquest vocable mos han... arribant molt endins i que encara ara els amaran en tot el llegat que duim de pares i padrins, i crec que aquest poema és preciós, i a part quan el duim, normalment el d'una altra companya meva, però aquesta vegada me fan dir un parell de versos i se veu me tremola.
2: Normal, Victòria, i més quan un forma part, no, de la tradició cultural que ha permès que arribàs a aquest poema. Com ho fets, la selecció d'autors? Perquè si mateix tenen punts en comú, però són molt diferents. Damià Huguet, Guillem de Fac, Miquel Martí Pol, Vicent Andrés Tallers... com ha anat la tria? No sé si ho feu com una espècie de conclau i heu quedat tots un moment determinat...
1: No. Això no ho feim així. Nosaltres només creiem, així és com a dalt. Jo me va molt bé creure. No tenen que te pensis que ja sé com mandar. Jo m'agrada molt creure, i m'hi van anar de fer això i això i això. Jo no dic res. I no, els guionistes són en Narvanrell i en Caterina Sureda. Elles dues són filòlogues totes dues, fan la tria de les cançons i dels poemes, i tots els nostres espectacles tenen un fil conductor, no els que peguen d'un cap a l'altre. Uh-huh. I tot té un perquè. I dins del mateix espectacle, pintura hi ha diferents moments. Per exemple, aquest de demanar mots en concret, hi ha un moment que sí que reivindicació és la llengua, i després n'hi ha un altre de molt divertit, que és eufemismes, de caire sexual, diguéssim. Ui. Nosaltres deim fer-ho, i allò altre, que realment té un nom. I també aquest moment com a graciós, i tot té el seu fil conductor.
0: Uh-huh. Que bé. Clar, demà farà un dia fantàstic, el jardí de Can Llarem Villalonga és una meravella. Per
1: sí,
0: tant...
1: estem molt, molt, molt, molt contents d'aquesta convidada, i tenim moltes ganes que la gent participi, i després també hi ha una mostra de vi, una degustació, i a la vegada també hi ha bé abans, hi ha també una presentació de llibres i venda de llibres, crec que serà un dematí fantàstic.
0: Jo ho trob, és a dir, que demà tothom cap a Benissalem amb aquesta
1: demà
0: jornada.
1: Demà no, dissabte.
0: Dissabte, tens raó, ara ja anava que de divendres, jo.
1: Ja voldria que fos divendres, també.
0: Victòria. No, divendres, no. Dissabte, a partir de les 11:30, de fet, primer hi haurà una taula de presentacions literàries amb Cecília Navarro, Bernat Nadal i Miquel Bezares. I després aquesta actuació, per tant, la poesia serà la protagonista dissabte en aquest jardí de Vinicius.
1: Això mateix, sense cap dubte, sí. I nosaltres, jo el que em fa ganes dir és que la nostra poesia, bé, la poesia, així com la deim, així com la transmetem al nostre públic, no és una cosa que a vegades la gent poesia, i la relaciona com avorrit o pesat, no, totalment diferent, amb música, amb molt de color, te passen 50 minuts com 5 minuts. I jo crec que és un espectacle que val molt la pena de veure.
0: Segur. No en tenim cap dubte, i és vera que la poesia no és avorrida ni
1: No, feixúbia. Han de fer la possible per llevar aquesta xacra que té de molta poesia ferrada, pobreta, que és tan preciosa i una manera de comunicar tan excepcional i que arriba tan endins i que s'ha de tenir més en compte la poesia.
0: Mm-hmm. Clar, porrerenques, moltes porrerenques, i tu com a campanera.
1: Tot, i jo som campanera. Bé, na Caterina Sura des de Manacor es va casar amb un porrerenc i ja ha donat escolla a porreres. Uh-huh. O sigui que també ja forma part d'allà.
0: I assajau a porreres, Vitari?
1: Sí, assajam un pit per setmana a porreres de cap a cap d'any.
0: Uh-huh. Sempre, cada any. Cada setmana.
1: Un pi per setmana, sí. Mos podem aturar pentura un mes en l'estiu. Bé, en l'estiu, no, però darrerament tenim molt de truit. Pentura per Nadal i Pasqua mos aturam, però la resta de temps sempre s'exam. Ja és un grup que, a part de fer poesia, feim altres coses que és vida i amistat i mos sentim molt bé uns amb els altres i crec que això també se veu damunt l'escenari.
0: Uh-huh. Segur que sí. Aquest teatre de lluna, com tindrem la lluna dissabte? Bé, no la veurem, perquè clar, serà ben de dia.
1: No, serà un bon sol ben alt, serà gran dia.
0: Així és. Actuaran la Fundació Mallorca Literària en aquesta casal Llorenç Villalonga de Binissalem a partir de les 12:30, i des d'aquí recomanam aquesta trobada poètica festiva. Així que, Victòria i Maians, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i quedeu tot ben convidats.
0: I tant. Tu
1: és un ventall, per si un cas.
0: Sí, i un capell.
2: Com ben avillats per no passar molta calor.
0: Així és. Gràcies, Victòria, una ferrada.
1: Moltes gràcies a
0: vosaltres. Fins aviat, gràcies. Ara hem de fer una petita pausa i hem de xerrar de cine, perquè quina pel·lícula que s'estrena demà.
3: IB3 Ràdio és coneixement. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
4: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
5: A llegir un conte amb el meu fill.
6: Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
7: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
8: Rentar dents, rentar cara.
9: I me passes fil dental.
10: El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
11: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
3: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
12: I me despert 7 hores després.
13: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Teràpies per deixar de fumar. Per sort, hi ha diferents mètodes per deixar de fumar. Començant per la teràpia cognitiva o conductual, que és un tractament psicològic que ajuda les persones a reconèixer els pensaments i comportaments que les duen a fumar i a substituir-los per hàbits més saludables. Cognitivo-conductual. Tot junt. També tenim la teràpia farmacològica, que consisteix en un tractament amb medicaments que redueixen les ganes de fumar o els símptomes de l'addicció a la nicotina. Fixeu-vos que són símptomes, no símptomes. Una modalitat d'aquesta teràpia és la teràpia de reemplaçament de la nicotina, que consisteix a subministrar nicotina sense els tòxics del fum, a través d'aerosols, pegats, en castellà són parxes, xiclets o pastilles. No serà per manca d'oferta de mètodes que no deixen de fumar. I terme explicat, terme acabat.
1: Pla subjectiu. Amb Eugènia Sampedro.
2: Idò, si ja fa dies que en parlam, Eugènia Sampedro, demà ha arribat el dia.
3: Ai, sí.
2: Està nerviosa?
3: Pues sí. Honestament, sí, perquè en el final... Bueno, ara en xerrarem, no? Però és una pel·lícula amb la qual farem un esdeveniment amb una psicòloga i sexòloga d'aquí, Susana Iborra, i clar, jo no sé molt bé de quina manera enfocar-ho, no? Perquè per jo és molt més senzill mirar una pel·lícula i comentar-la i treure... pues, tot allò que a mi m'ha interessat, no? Però clar, aquí sí que tenint en compte que tenim aquesta convidada d'honor.
2: Clar, haureu d'anar un poc més enllà.
3: Sí.
2: I parlar de relacions amoroses.
3: Sí.
2: I matrimonials.
4: I més en Iborra, que si d'una cosa sap, no, Susana Iborra és de relacions personals.
3: Clar, clar, clar, clar, és una experta. Entonces... però bueno, ho traurem.
2: Però està bé aquesta pel·lícula com a excusa per parlar de tot això,
3: sí.
2: Perquè és una parella jove,
3: sí, sí, sí.
2: Que festegen,
3: sí.
2: Un dia decideixen casar-se, sí. I passen coses.
3: Sí, sí.
2: Això no poc,
3: no
2: molt resumit.
3: No podria haver-hi millor, sí, sí, sí. A més, com a curiositat també, està xerrant amb la Susana i clar, la distribuïdora normalment mai mos deixen mai mos donen l'oportunitat de veure les pel·lícules abans, no? Jo moltes vegades ho he dit aquí, que jo a Cine Ciutat Program d'una manera, podria dir, intuïtiva i també fent molta recerca de les pel·lícules que volen posar. I, clar, tenint en compte aquest esdeveniment, la distribuïdora mos va donar, diguéssim, el permís d'enviar-mos la pel·lícula un parell de dies abans.
2: És a dir, que sí que l'has vist.
3: No!
2: No!
3: Perquè la Susana me va dir, no, mira...
2: En directe.
3: Sí, ho feim així, la mirem tots junts i després la comentam. Per tant, serà... no sé, com una sessió de teràpia, en realitat.
2: Exacte.
3: No?
2: És sí. Que això és la cosa bona, sí. Que veure una pel·lícula i després fer teràpia grupal, de dir, mira què els hi passa en aquesta parella. Per què s'acaba sent tan joves?
3: Sí, sí, sí.
2: Bé,
3: sí.
2: Això no ho sé.
3: La Susana m'ha dit que després m'enviarà els seus apunts. Me fa moltes ganes, la veritat és que me fa moltes ganes.
2: Clar, un dels grans reclams d'aquesta pel·lícula són els seus dos actors, actors sí. I actriu protagonistes.
3: Sí. Bueno, encara no han dit el títol.
2: No.
3: No.
2: Se diu The Drama.
3: Sí.
2: The Drama? No sé per què diuen part de drama.
3: De fet, és El Drama, però bueno. O sigui, l'han traduït tal qual, El Drama. Sí. És perquè és un drama. Home, clar, jo no sé si heu vist el tràiler.
2: Sí.
3: Clar, en el tràiler sí que se pot intuir una mica que no tot és el que sembla, en realitat. I és que, per lo que jo he vist, la pel·lícula mos mostra el que tu has dit, no? Pues uns joves pues, que se volen casar i que, no sé si aquella mateixa setmana, tenen un sopar amb uns amics i xerren pues, sobre la veritat, no? I sobre com en les relacions a vegades pues, mos amagant coses o som completament transparents en la persona en la que vivim. I hi ha una pregunta que sorgeix i arrel d'aquí pues, tot comença a tenir, diguéssim, com un to una mica més d'intriga, fins i tot podríem dir un poc de terror.
2: De thriller?
3: Sí, no sé, terror. O sea, a vegades, quan dic terror, jo sé que hi ha moltíssima gent que s'imagina sang i tortura i això.
2: I quina veig.
3: Sí, no. I no té per què. És a dir, el terror pot ser un so, pot ser una sensació... no té per què ser tot això, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta pel·lícula té un gir... I bueno, de fet, en els tràilers veu, no?, una mica, esto i tal.
2: I dalt d'escoltar.
3: Sí.
2: Bé, és aquest.
5: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
6: ¿En el discurso?
7: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
6: Sí.
7: Vale, ¿y de la primera cita?
6: Sí, claro.
7: ¡Mierda!
6: No es obligatorio hablar.
8: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
7: amor?
8: Sí, ¿primer amor o primer crush?
7: Las dos, creo. Es muy raro.
8: ¿A los 30?
6: A ver, quiero hablar de cómo se ríe.
9: ¿Qué haces?
6: Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
9: Desagradable, tío.
8: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
9: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
8: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
9: Un perro.
8: Había cervezas y porno.
9: ¿Lo dejaste toda la noche?
8: Sí.
9: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
8: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
9: Vamos a pedir un Uber.
8: ¡Emma, qué cojones! ¿Estáis nerviosillos?
2: Recordad... Aquí a gira. Tot era preciós, aquella música.
3: Sí.
2: Aquella mo.
3: Sí.
2: I de cop...
3: Està molt ben fet, el tràiler.
2: Passa qualque cosa.
3: Sí. No ho sabem, ja sé que a més, seguint s'està portant molt bé i realment l'únic que se veuen en el material que mos han enviat i tal, pues és un tràiler molt ben fet, imatges molt guapes, i sí que és vera que hi ha alguna imatge on veiem en Robert Pattinson que té una mica de sang en el nas, però se deixa molt a l'aire, no?, el que passarà, i això és molt interessant.
2: Però als Estats Units ja s'ha d'haver estrenat aquesta pel·lícula.
3: Sí, juraria que sí. Mm-hmm. Sí.
2: Per tant, ara arriba aquí a l'estat espanyol i que té moltes curiositats, ara mos ho explicaràs.
3: Sí, és molt guai. Per exemple, la primera de totes és que A24, que és una de les distribuïdores i productores, va anunciar la pel·lícula, però, diguéssim, d'una forma que mai s'havia vist, no? I és que en lloc de fer un tràiler convencional, A24 va convèncer The Boston Globe, que és un dels diaris més veterans dels Estats Units, perquè publiqués a la seva columna de consells amorosos, que se diu Love Letters, una nota de compromís matrimonial falsa. Realment era un anunci que semblava 100% real, amb noms de personatges, detalls de la relació, fotografies i tal, però que en realitat revelava l'argument de la pel·lícula. I clar, això ja te diu, o sigui, te dona a entendre que allà darrere hi ha algú que realment té una estratègia de màrqueting superpensada.
2: I diferent, també.
3: I diferent.
2: I també està bé entrar per aquí, perquè ara en parlam, i perquè és una nova manera de fer-ho. Per cert, Robert Pattinson i Zendaya.
3: Ai, sí.
2: Tu com els veus? Com a casen bé, aquesta parella?
3: Oh, i a mi m'encanten. M'encanten, la veritat és que sí. Ja vos dic, a mi me semblen les dues perfectes. A més, ara no recordo el títol, però vaig veure fa poc també una pel·lícula on sortia en Robert Pattinson, que tenia era com una relació de parella tòxica i mostrava com la realitat d'una dona, d'una història concreta, d'un postpart molt dramàtic. I eren ells dos. O sigui, no era una Zendaya, era una altra, una Jennifer Lawrence. I clar, ara, die my love, me diuen, pues vinga, ni jo.
2: Gràcies.
3: I clar, jo ara, pensant, no, amb aquesta Zendaya, pues m'agrada molt aquesta parella. I a més, és que pot ser que a lo millor jo estic molt dins d'aquesta pel·lícula i tenc moltíssimes ganes de veure-la i tot el que tu vulguis. Però és veritat que aquestes imatges m'agraden molt, és a dir, la fotografia que s'ha triat per la pel·lícula me sembla tècnicament perfecta.
2: Uh-huh. A veure, que en Robert Pattinson té com a molt marcat aquella participació Crepúsculo, sí, que li ha quedat com molt.
3: Sí.
2: No crec que tant en Zendaya, que està com a més polifacètic en aquest sentit, i de Dune, que per exemple aquesta pel·lícula d'així com a supertaquillera, sí, que ella surt, no l'ha marcada tant.
4: Dune, Spider-Man, sí. Eufòria...
3: És que enguany surt una Zendaya per tot, per abans tot. Ho comentava, en surt Eufòria, com tu bé dius, a Dune, després de l'Odissea, juraria que també surt, Spider-Man, que també s'estrena enguany, i, bueno, de fet, ella, no sé si ho van comentar un dia, però ja ha dit que després d'enguany vol estar uns anys de retirada màxima perquè se vol centrar en la seva vida privada.
2: Ah, sí, ho ha dit
3: Tom Holland,
2: això?
3: Sí, li volen procrear.
2: Ah, sí, ja ho ha dit així.
3: Sí, tal qual.
4: Una Zendaya necessita temps per fer l'ocoi. I si s'ha de quedar embarassada és una passa bàsica,
2: sí,
4: per poder aconseguir-ho, clar.
3: Sí, la dona, els dos, perquè ell també, en Tom Holland, tenen, no sé, moltíssima feina i estan sempre dins produccions, a més, produccions grosses, eh? No fan coses petites, aquests
2: no,
3: dos.
2: No. Qui és el director d'aquesta pel·lícula?
3: És en, com se diu, en Christopher Borgli. Ell és el director de Sick Myself, crec que se diu, i també d'Escenario. És un director de Dream Escenario, perdó, i Sick of Myself. És un director que realment té pos un to una mica més semblant a Ari Aster, que recordem que Ari Aster està darrere aquesta pel·lícula. Ari Aster ha dirigit, per exemple, Midsommar. Per això jo dic que sí que crec que té una mica de to més d'intriga, més de terror, sense ser terror amb sang i guinevets. Això.
2: Pendents ja també d'aquest director noruec.
3: Sí.
2: Que també tot allò d'allà dalt està molt de moda, Suècia, sí. Noruega. Sí. Ja hem vist un parell de pel·lícules, sobretot sí. noruegues, que
3: sí, sí.
2: estan molt en vaga darrerament.
3: I que triomfa, no? O sigui, agrada molt.
2: També una altra curiositat que m'ha agradat molt, aquesta de la relació entre els dos actors protagonistes, Nathan Daya i en Pattinson.
3: Sí, sí, resulta que la nit abans de rodar l'escena que el tenia més desesperat, va telefonar a Nathan Daya. Havia escrit ell mateix pàgines i pàgines d'anàlisi sobre el seu personatge cercant un significat ocult dins els diàlegs. I ella, que és molt intel·ligent, li va respondre que simplement pot ser deia el que se deia i que no hi havia res amagat, que simplement havien de rodar i punt, no? I ell ho va contar a una entrevista francesa i la veritat és que me va semblar que hi diu molt dels dos, no? Ell, en el final, és un actor molt més de formació intel·lectual i ella és una actriu un poc més instintiva. Per tant, en conjunt, jo crec que funcionaran de meravella.
2: I una més impulsiva i l'altra banco.
3: Sí, sí.
2: Semblen, no ho sé.
4: Sí. El sang i la rauxa.
2: Exacte.
3: I, bueno, això que ja ho han dit també, el punt final és que la pel·lícula la produeix Ari Aster, que és el creador pues, de Midsommar i Hereditary. És algú conegut per fer terror psicològic i que produeixi una comèdia romàntica pues ja diu molt.
2: Sí, però el veritat ara ja començam a parlar dels productors, eh?
3: Sí.
2: Darrerament, ja no només parlant dels directors.
3: Sí, és que és molt important, eh? Ara ho duc un poc cap al meu terreny i disculpa-mos, anava a dir espectadors, oients, i és que jo ara me n'he donat compte, per exemple, tinc un projecte i estic fent feina amb una productora en la qual mai havia fet feina. I, ostres, és que se nota moltíssim d'una a l'altra la diferència que hi ha en tot. Per tant, sí, crec que és molt important, sobretot quan se fa una bona feina, destacar els productors, productores, perquè al final no dic que sigui una feina sovint invisibilitzada, perquè clarament sempre estan allà recollint premis, pujant en la persona que ha dirigit l'obra, però sí que és important perquè sempre crec que ha de donar la seva visió dins el que decideix aquesta persona produir. Mm. I en aquest cas,
2: i que
3: Ari
2: també és
3: Aster,
2: com un segell, no?
3: Sí, és que és un segell
2: com
3: important.
2: Com en aquest cas.
3: Sí, sí, totalment.
2: Que tenen un segell propi, com una marca, una manera de fer les coses.
3: Sí. Clar, tu com a productor te pot arribar un projecte i dir, pues m'interessa o no m'interessa. Si li interessa és perquè al final és que també dirigeixen, jo crec, saps? No dirigeixen en el set, no firmen en els crèdits com a directors, però al final tenen una feina superimportant.
2: I és curiós que has dit que Zendaya i Pattinson, ja per acabar, se veuran tres vegades enguany.
3: Sí, és a dir, en Zendaya la estem veient ara mateix a Eufòria, que per cert, m'està encantant. M'encanta perquè cada dijous mos trobam aquí i la comentam una mica.
2: Jo no sé també si... la mira.
3: Però has vist el darrer?
2: Sí.
3: I tu, Xisco, no l'has estat seguint, no?
4: És que vaig veure el primer i me va...
3: horroritzar.
4: Me va deixar una mica fred, ho diré
3: sí.
4: així.
3: Pues és que el darrer capítol que s'ha mostrat, que jo he vist aquest dilluns, era llarguíssim. I, de fet, la meva sogra me va dir, ja és el darrer.
2: Perquè I és el darrer?
3: Que... No, és aquest dilluns. És el dilluns següent, sí. Mare meva.
4: Les crítiques no han estat gaire bones en aquesta Eufòria.
2: La veritat que no.
4: En aquesta, anar una mica contracorrent.
2: No, jo la miro per curiositat.
4: Na Mateu i na San Pietro.
2: No és que m'encanti, però la miro per curiositat.
3: És boníssima.
2: Bé, hem d'acabar ja. Sí. Moltes gràcies.
3: De
2: drama, sí. Demà als cinemes.
3: Demà tindrem aquest esdeveniment en Susana Iborra a les 7 i també cal recordar que a partir de demà estarà com a mínim 3 setmanes a la cartellera nostra. Per tant, teniu temps, però si heu de venir demà, mireu ja la venda d'entrades perquè està funcionant superbé.
2: Gràcies, Eugènia.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la setmana que ve.
3: Adéu.
2: Fem una pausa pels serveis informatius i tornem tot d'una.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.

0: Bon dia. L'Ajuntament de Manacor ha explicat que no tenia coneixement del projecte que ha presentat la Societat Avícola Son Perot per a construir una macrogranja de 80.000 gallines al municipi i posa en dubte que sigui compatible en la defensa del territori i dels recursos naturals.
1: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Lluc Major per maltractament animal. El nou projecte s'ha conegut avui després que el govern l'hagi posat en exposició pública. A salvar-la, Miquel Oliver.
2: El model de macrogranges que s'està intentant implantar en diferents llocs de Mallorca, i en aquest cas a Manacor, és un model que va tractant molt que vagin a favor del model agrari, sobretot aquest model agrari que genera activitat, que també genera ocupació, dubtant molt a veure si és compatible amb el territori, amb el paisatge i també amb la pagesia local, no?
0: I encara xerrant d'ecologia, el biòleg Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOP Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuanet i 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista.
1: En aquesta etapa provisional, elegit pels 13 membres actuals de la Junta, el president interí estarà acompanyat per Antonina Siquier com a vicepresidenta i Mercè Morató i Toni Font continuaran com a secretària i tresorer. Joan Morant ha lamentat el clima de divisió que ha afectat el desenvolupament correcte del grup ecologista.
3: Si dediquem les energies i el nostre temps a aquest tema intens i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de començar, hem de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que siguin necessaris, però hem de començar aquesta feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
0: I avui, hora baixa, també és notícia que la justícia tomba el reglament de les galeres de Palma que feia que els cavalls no sortissin els dies de pluja o calor extrema.
1: El tribunal anul·la la modificació legal perquè Cort no va incloure un informe sobre l'impacte de gènere en l'expedient administratiu. Això, en pràctica, practiva vol dir que falta requisit per avaluar si les restriccions horàries tenen conseqüències econòmiques, socials o laborals de proporcionades per als conductors, cotxes o el públic usuari.
0: Encara Palma Cort nega que la cancel·lació de les festes del Fletxes sigui per desacords o condicions inviables. Això després que avui el bar Fletxes hagi anunciat que enguany no se celebrarà el 22è aniversari al Parc de la Mà davant la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients.
1: El regidor de Cultura, Javier Monet, ha assegurat que va proposar assumir la càrrega organitzativa de l'esdeveniment i aportar fins a 45.000 euros per aquesta festa, que l'any passat va reunir més de 15.000 persones.
4: Amb aquests 15.000 euros que donava el Consell, assumint tota la responsabilitat i tota la contratació, ells encara així tot pensen que enguany no és any per poder dur a terme aquesta 22a edició de la festa de Bar Fletxes. I jo el que vull dir és que lamentant profundament que aquesta festa no se faci, que farem feina a les totes perquè l'any que ve se pugui fer.
0: I recordem que avui cap vespre el jutge prendrà declaració a la detinguda pel crim de Pere Garau. Declararà des de Son Espases on roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Referència. Amb aquesta qüestió arribam a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol. Heu de saber que Pau Pasqual i Maria Drové publiquen demà un EP dedicat a la poesia de Blai Bonet i titulat L'amor la set.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Encetem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Saler, que ens acompanya aquí al control tècnic, i ara amb ganes d'estrenar aquest primer single d'aquesta EP de la poesia de Blai Benet, L'amor, la set, de Pau Pasqual i Maria Drevé, que sona així, La Cala. Obriu-me.

Pau Pascual i Maria Drové presenten L'amor, la set, un nou EP editat en blau que recull 5 poemes musicats de l'autor santanyiner, coincidint en l'any Blai Bonet. El projecte neix del concert poètic homònim i continua ara amb el seu recorregut amb un univers que combina electrònica, paisatge mediterrani i paraula viva. La cala, mà adolescent, mans d'amor o mariner absent són algunes de les peces d'aquest treball que es publica demà mateix i que anirà a Literàrum, la gran fira dels espectacles literaris en català. Un EP ben interessant que volen comentar en profunditat amb els seus autors, en Pau Pascual i na Maria Adrové. En profunditat.

0: I aquí als Estudis d'Iveta Ràdio tenim en Pau Pasqual.
1: Com passa? Com esteu?
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per ser aquí i que aquest telèfon tenim a Maria Dravé. Maria, com anam?
2: Hola, molt bé, vosaltres?
0: Beníssim.
1: Bé, Maria.
0: Demà ja partiu? O partiu avui?
1: No, partim demà de matí.
2: Demà.
1: Demà de matí.
0: Ben prestat?
1: Bueno, no, mos hem permès agafar... Tenim la funció a les 10 del vespre, com la qual anem bé de temps.
0: Demà, com en Xisco, per participar a Literarum.
1: Exacte.
0: Primera vegada que traïs a fora aquest projecte...
1: No, perquè de fet s'estrena global de l'Amor la Set. Ja fou a fora, fou a Girona, que fent la cloenda del festival Ara Poesia, el qual el vàrem estrenar fora i llavors el vàrem dur cap aquí, vàrem reclamar-lo a Silla.
0: I com vos trobau, en Pau i na Maria? Na Maria i en Pau, vos coneixeu d'abans?
1: Maria, dalt i tu.
2: Sí, bé, jo i en Pau fa bastant anys que mos coneixem, vàrem iniciar la nostra carrera a Les Adib com a actors plegats i després d'aquest recorregut no mos trobam a la Mola Set plegats. Ja havien coincidit en el, jo havia coincidit en alguns projectes d'en Pau com a director i me va llançar aquesta proposta de crear la Mola Set i jo endavant plegats.
1: Endavant plegats, sí.
3: Que és en Pau, que compartir per xarxes moltes d'aquestes tasques que fa. Aquest espectacle també el muntaràs i el desmuntaràs tu amb una furgoneta, com he vist que fas de vegades. Ho dic perquè m'encanta aquest work in progress, que també explica una mica com et sa feina de l'actor, de sa còmic, de sa cantant.
1: És així,
3: que de vegades m'ho pensen que tothom és una Rosalia o en Bad Bunny en la casita, quan en veritat hi ha diferents estadis. I també ets la mateixa feina.
1: Totalment. Jo sempre dic que qualsevol que pensi que mos pot venir cec o posar-nos damunt l'escenari o tot això, fins que no arribes a un nivell que, de moment, jo, com a mínim, el veig inalcançable, inabastible, no, nosaltres som els propis, nostres propis al lot dels cafès. I ja està bé, té la seva gràcia, en el final.
3: I ara, Maria Rodaró, amb aquest La Mola Set, que sembla més un disc, que era una atmosfera o una manera d'evitar Blai Bonet. En quin moment tots dos vareu entendre que aquest projecte havia d'anar més enllà d'un recital convencional? No sé si vareu dir, i mos ha quedat tan ideal que se perdi l'alba dels temps seria una tudadissa. Anem a immortalitzar-lo i a fer aquest EP.
1: Té una mica d'això, no?
2: Sí, o sigui, primer vàrem fer com a tot el que és el procés creatiu de recull de poemes que aquí mos va ajudar i mos va donar un gran cop de mà en Pau Badell de la Fundació Mallorca Literària, que va ser una mica s'impulsor. Primer vàrem intentar fer com aquest estudi immersiu dins el que se posi Blai Bonet. I clar, jo personalment, com sabeu, venc del món de la música i de la música tradicional en concret, i no hi podia deixar enrere aquest toc musical, no? I hi va haver algunes peces que en Pau també va aportar musicalment, algunes les vaig aportar jo, i sempre com en la paraula d'en Blai present, no? Varen dir, hem de combinar i hem de posar algun toc més que simplement musical, anem a endinsar-nos i a fer un puntet d'electrònica, men, que tal se m'ordona.
1: Sí,
3: home, Blai Bonet, una cosa que és electrònic,
1: sí,
3: i en rampa,
1: clar que
3: en certa manera.
1: Clar que sí, sí, totalment. De fet, hi va haver un sus aquí enmig que va sortir la convocatòria Noves Veus pels Vells Mots, que és una convocatòria arreu dels països catalans a la qual se convoquen temes musicats a partir de peces literàries, i varen dir, anem a fer un single d'alguna d'aquests temes que hem musicat, i efectivament això va ser la Cales, primer senzill que va sortir divendres passat, i, clar, mos va quedar finalista d'aquest certamen. I a partir d'aquí varen dir, molt llançam i fem un EP en cinc temes en total. I això va ser.
3: La Cala, mar adolescent, mariner absent, la mà travessa, tota aquesta tria que heu fet de poemes de Blai Bonet. No sé per què vareu triar aquests cinc específicament. Eren els que millor se deixaven musicar. Són els primers que vos varen deixar com a enganxats a la poesia d'en Blai. Per on va anar la cosa?
1: Bueno, mos agradaven molt... O sigui, varen triar aquests perquè eren els temes musicats que més m'agradaven o que millor trobaven que podien sobreviure en els temps, més enllà de l'element performatiu de l'espectacle. Però, bueno, hem de dir que tot, durant tot l'espectacle ja hi ha aquesta figura de la mà santanyinera que tant tracta i tan bé Blai Bonet en els seus poemes com a representació d'aquesta set que ja anuncia el títol.
3: Clar, que en aquest cas la mà pot ser moltes coses. Maria, pot ser refugi, pot ser desig, pot ser ferida, pot ser memòria.
2: Sí.
3: Si una cosa tenia Blai Bonet és que la metàfora la controlava prou bé.
2: Molt. Jo sempre dic que, o sigui, llegint els poemes d'en Blai, pots fer un viatge de cap a cap de món, diria jo, no? Que ell vivia molt a través de les històries de les persones que li anaven a veure, les persones que se trobava, perquè a ell li agradava molt xerrar amb la gent. I crec que la mà és metàfora, com dius, Francisco, de moltes coses. Perquè Blai Bonet crec que, bé, és un home de vivències, ha viscut moltes coses i també durant l'època que, per exemple, hi ha un poema que és el mà de Mondragó que parla de que ell era un nin de la guerra, no? Vull dir, que cap a la fi també és, jo crec que és un refugi la mà per ell.
3: Clar, Blai Bonet té poemes durs, però també era un home que la seva poesia, la seva obra en general, ja sigui prosa com poesia, era un home molt sensual i d'una sensualitat com a molt corporal que se nota en els seus textos. Com se tradueix això musicalment sense perdre la força original d'aquest poema? Maria?
2: Ja. Com,
1: toma pregunta, Maria.
3: No, com que la Maria m'ha dit, jo som més música.
1: Sí,
3: jo,
1: totalment. Endavant.
3: O sigui, jo diré una cosa, Maria, la sensualitat, clar. En Pau Pasqual ja l'ha portada avui en l'outfit, perquè ha vengut mig despitregat.
1: Ai, i ell ja... Fa molta calor, estem a 33 graus a plaça d'Espanya.
3: Ell ja ha vengut molt Blai Bonet. Per tant, per això te demanava el tema de la música tu, estimada.
2: Claro, jo crec que... O sigui, jo... Però ja t'he sentit en directe, no? Que al cap i a la fi, quan nosaltres començàvem aquest recital músico poètic, és com una experiència, diguem-la, sensorial, no? Entrem dins aquell bucle, dins aquell món Blai Bonetístic, enteneu-me? I jo crec que se tradueix amb els àudios que feim servir, que apareix, per exemple, la veu d'en Blai, la sonoritat, tot el que és com a nivell de música, les cançons, jo crec que se pot arribar a traduir en algunes, no? Però, bueno, això ho haureu de descobrir vosaltres. Sí, veniu a veure's, no?
1: Veniu.
3: Que tothom vagi a veure-lo. Per cert, som en conversa. Heu sintonitzat i veig a ràdio. Això és Tèntol. I som en conversa amb Pau Pasqual i Maria Adrobé, companys i amics que se coneixen des de l'ESADI, mos han dit, i ara presenten La Mola Set, que és un EP en 5 poemes musicats de Blai Bonet. De fet, demà se'n van cap a Literàrum, aquesta fira d'espectacles literaris en català, a presentar aquest espectacle, i demà sortirà, se presentarà en Societat aquest EP. Moltes vegades, Pau, quan parlem de música poesia, la gent se pensa que només és posar-hi una melodia, és que fas poema i deixar que el ritme t'acompanyi, però en el vostre cas sembla més una reinterpretació escènica allò que heu fet. Com heu treballat aquesta frontera? Perquè no és només música, no és només poesia, no és només teatre, per dir de qualque manera, sinó que és la conjunció de molts elements que ha cristal·litzat amb aquest La Mola Set.
1: Clar, és que de fet molts passa que no sabem moltes vegades com definir aquest espectacle. Segur que és un espectacle, però un concert poètic, mig teatralitzat, com és el que deia Maria, textures electròniques... Per tant, com varen fer-ho? Curiosament, confio molt en els processos naturals que demana cada projecte, i en aquest cas, Anna Maria, a sort d'ajuntar les nostres agendes, teníem un seriós problema. Bueno, tenim una estrena ja pactadíssima per dia 28 de febrer, el que vos comentava just ara, el Festival Ara Poesia. Molts han de posar les piles, esperen que això m'ho surti. I efectivament, perquè a més és vera que mai a nivell musical havien treballat ni ella ni jo plegats, bueno, simplement mos vàrem deixar endur per la poesia, havíem fet qualque trobada prèvia per analitzar els poemes, per veure cap a on mos duen les inquietuds d'un i de l'altre, i de cop i volta, és cert que no només deixar, no és tan hippie com dir anem a deixar que el poema mos dugui per una banda per l'altra, també hi ha una qüestió de reinterpretació, de moure versos d'un costat a l'altre, i al final fer-nos un altre per poder portar la nostra visió, que al final per això li estan posant el nostre caire artístic, per sumar-li la paraula d'en Blai.
3: Veig que
1: la
3: Maria i en Pau, per fer feina, ara que estan tan de moda perquè han guanyat aquest premi a Canes, són pas los Javis, no? Hacemos y ya vemos. I a partir d'aquí, si el tema funciona, ja tirarem cap endavant. I ha funcionat perquè heu fet un disc.
1: Sí, hem fet aquesta pell i no mos poden queixar gens de la rebuda que està tenint l'espectacle, perquè és veritat que ara li comentava... Tampoc creure que ara, pensant en Blai, m'acabo d'oblidar com ton noms.
0: No te preocupis. Margalida.
1: Margalida Mateo Quindoia.
0: Crec que sa mare d'en Blai també no mia. No sé si no. Que no mia sa mare en Blai Bonet.
2: Ai, mira, que ho deim
1: a l'espectacle. Sí? Sé que son pare s'anomia Blai Bonet, també. I Rigo. No, però ara... Ben igual, exacte. Sí. I de jo... És això, no mos poden queixar, perquè de moment ara farem la setena funció de La Marlaset i de cara aquí a que acabi l'any Blai Bonet, és que tenim moltes funcions que anirem anunciant poc a poquet i clar, no podem estar més que xalestos.
0: I tant. I com deies, moltes actuacions i també coincidint amb aquest any Blai Bonet que tu també la vinentesa acompanya.
1: Clarament, clar, i aquí s'ocupa de tot això, la té, ja l'ha mencionat de Maria abans, en Pau Vedell. En Pau Vedell me va escometre a finals d'estiu de l'any passat i me va dir saps que és l'any Blai Bonet? I dic, sí, me diu, idò, pensa qualque cosa. I efectivament, a partir d'aquí, se va sembrar una llavoreta.
0: Clar que sí. I aquí tenim aquest projecte. Com veuen Blai Bonet el públic d'aquí o el públic de fora? Hi ha diferència? Hi ha curiositat, coneixença? Per part de la figura de Blai Bonet?
1: De moment només... Maria, ves i tu que estic xerrant massa.
2: No, no, anava a comentar que, clar, de moment només ho han fet fora de Girona i la veritat és que va tenir, a part de ses primer, com ha dit Ben Pau, va tenir superbona rebuda. Va tenir molt bona rebuda, la gent mos venia a felicitar, excepte que Pantura ja era un públic més selecte dins el Festival Ara Poesia, no?, que ja saps que vas a veure allò de Blai Bonet, aquell... Però és veure que, bé, aquí a Mallorca, evidentment, ha tingut molt bona rebuda, ja que, en general, tothom coneix Blai Bonet i encara enguany, que és el centenari. I ara, dins de juny, anirem per la zona d'en Blai Bonet, que encara no hi hem anat.
1: Efectivament.
0: Així que...
1: Aterram a Santanyí dia 12 de juny en es Fortí, dins el cicle Versut de Mallorca Literària, que serà un concert preciós a l'aire lliure, i un dia abans serem a Porto Cristo, a l'esport de Manacor per sensibles, que serem allà encetant el festival Mar Poètic, allà a Manacor, col·locant anant per la zona de Llevant.
0: No, quan d'això de la coneixença, ho dic, per si la gent es publicava en Guta i tal, aquest poema m'agrada especialment, m'arriba molt, o m'hauria agradat que haguéssiu musicat aquest altre poema.
1: No arriba tant, no m'arriben a demanar aquests poemes, però obertíssims, eh? Això és un procés obert, encara queda molt l'any Blai Bonet per davant.
0: Fareu micro obert, no?
1: No fareu. No, però sí que... Si, qui no coneix la poesia de Blai, o qui no coneix molt a fons la poesia d'en Blai, si és vera que si se deixa endur per l'espectacle, llavors la descobreix, i sí que llavors, per exemple, allà a Girona, vengueren i molt senyalaren alguns poemes que els havien mogut, i això sempre s'agraeix. A part d'aquest factor de que quan surts a fora de l'illa i treballes, bueno, en aquest cas, per exemple, estem treballant una paraula molt illenca, amb molta veu i molta arrelada aquí, terra, sempre hi vas amb aquest punt com d'altitud, diguent,
2: vol dir que duca
1: nostra. exacte.
2: Però és veritat que és molt agraït, des d'un escenari, a mesura com nosaltres estem cantant aquell poema o l'estem recitant, que hi ha persones del públic que te segueixen, no? Que ells també segueixen en sols morros així fluixet, la paraula de Blai Bonet.
0: Ah, sí?
2: I jo això...
1: Arribam en aquest nivell de friquisme, efectivament. Wow. Sí.
3: Perquè... Perquè, Maria, o Pau, tots dos són molt joves. De fet, enguany, aquest disc que arriba en la celebració de Saint Blai Bonet, no sé si ha estat una bona oportunitat perquè les noves generacions redescobreixin la seva obra. Una obra que, tant evidentment, se va deixar de publicar quan en Blai ja no hi era. S'han fet reedicions, però ha quedat com un autor del cànon. Però no sé si, com un autor canònic, molt poc llegit o molt poc redescobert. I els anys literaris serveixen en part perquè se faci molta feina sobre un autor, i vosaltres, de fet, heu ara vehiculat aquest EP, aquestes 5 cançons, aquesta La Molasset. Creus que els joves coneixen Blai Bonet? Hi ha aquesta oportunitat enguany per redescobrir-lo?
1: Si venen a veure l'amor lasset, sí, el descobrin. No, però, per exemple, o sigui, jo mateix, jo no coneixia la paraula d'en Blai Bonnet. Havia sentit poemes, en coneixia, havia vist Pare Esteve, per exemple, aquell muntatge teatral tan preciós que té, però no la coneixia, amb la qual com a mínim, ja n'hi ha un aquí, un servidor, que gràcies a l'any Blai Bonnet, gràcies a dedicar-li un any literari a un autor que ja no és en altres, pues, sí, s'ha descobert una miqueta més.
3: Me fa gràcia que tant Maria com tu tota l'estona parlau de la paraula de Blai Bonnet i ningú diu la poesia de Blai Bonnet. Li teniu gairebé una reverència litúrgica.
1: Sí, sí, sí, clar. És que, bueno, sí, digues, Maria, digues.
2: No, és que és un, jo diria que és un tipus de paraula i és un tipus de llenguatge. Jo crec que també potser la gent jove li costa entrar en Blai Bonnet, he de dir. Vull dir que a nivell de llenguatge i per arribar ben a fons, jo crec que els hi pot resultar complet. Aposta, jo crec que ara amb el nostre nou EP els hi arribarà molt millor.
1: Tot i així, apunto només una cosa, Xisco, que pot ser que és vera que la paraula com escrita, i sí, dic paraula perquè tenim altres fragments que són més de teatre, o més de novel·la, o més de relat autobiogràfic.
3: No, m'ha sobtat selecció que heu fet tota l'estona de paraula,
1: sí,
3: lloc de poema o poesia.
1: Això és dossier, en té molta culpa.
2: Però, i no ho hem petat.
1: No ho hem petat, ja és forma natural. Però és vera que després, a l'hora de... Quan gent propera a nosaltres ha escoltat les lletres ja musicades en CP, molta gent, que potser està un poc despistada, em diu, i la lletra és teva, Pau? I és que, no, això és d'en Blai Bonnet. Ostres, i la primera vegada, la primera rebuda, era com si fos una lletra moderna. O sigui que crec que està ben a l'ordre del dia.
0: I feia falta musicar Blai Bonnet. Ho dic perquè nosaltres aquí a la ràdio fem servir molt de recursos musicals, i és vera que hem sentit altres autors que s'havien musicat i que són molt comuns. Ara na Maria del Mar Bonnet també, anys més tard, ha decidit musicar Blai Bonnet. Ara Valtos també, però no hi ha tanta cosa.
1: Bueno, no, la cala, o sigui, sí, no, Maria?
2: Això és el que anava a dir, que sí. Hi ha alguns grups que jo sempre dic que és un dels hits, la cala, perquè, sobretot per aquest fet de que alguns grups, alguns artistes ja l'han musicat, però així tot no tant. Vull dir, també he de dir que, personalment, vull dir, penso que Blai Bonnet no és un poeta bo de musicar, Vull dir, hi ha estructures dels poemes que són molt amables per musicar, però n'hi ha que no ho són gens. I això s'ha de dir.
3: Ja que l'heu musicat, i aquesta La Cala ha estat el primer tastet que s'ha publicat la setmana passada, i fins demà no tindrem CP. Per favor, Soler, mos pots tornar a posar la cançó en la que hem començat? Aquesta La Cala de Blai Bonnet, musicada per Pau Pasqual i na Maria Drové. Un tema que sona així, escolta. Obriu-me dins

0: L'amor actual viu marcada per la immediatesa. En canvi, l'amor lassat, el vostre EP, demana escolta lenta i contemplació. No sé si na Maria i en Pau s'ho han proposat com una mena d'acte de resistència, Maria. Tu ho vius així? Davant d'aquests corrents de discos conceptuals com molta rapidesa, que cremam els referents tot d'una, recuperar primer una figura d'antany i després un poeta que té una paraula pròpia, no? I musicar-lo ara, en el segle XXI, no sé si també ha estat una mica un acte de resistència per part vostra.
1: Pues jo m'he negat de donar en compte que sí, així es pot. Jo ho veig claríssim perquè, per una part, crec que ara que només hem escoltat la Cala sí que és més una cançó de potser d'escoltar, però crec que també hi ha alguns punts dins CP que són ben baixosos, no? Crec que són ben baixosos. Jo crec que vos en dureu sorpresa, la veritat.
2: Bueno, de fet, per ballar i tot.
0: Quina promesa a les 17:26
3: aquí a Gata Ràdio. I no per ballar un tardeo en el principi de tot.
1: Home, tampoc no hem de exagerar, no sé què me diríem, Blai. No te no.
2: És una rave de Blai Bonet.
3: No diran res, però escoltau el primer tema.
0: Per tant, si fóssim a la seva camilla, mos acabaria aixecant de la cadira per ballar.
3: És ben possible. Si hem fet una cosa, ha estat un EP eclèctic, de sa mà també de sa mà de Juanjo Montserrat, que mos ha donat una mà xulíssima, preciosa, ja ho diré, a sa producció musical i també amb els arranjaments. Així que sí, que escoltau, perquè indiferents no quedareu.
0: Heu fet feina amb en Juanjo Montserrat i amb en Charlie Santiago, en sa producció.
3: Chicago. Santiago.
0: Chicago.
3: És un altre...
0: Acaba amb vago, ja està. Tenc una edat, sa dislexia, a partir de certa hora ja m'acompanya. Juanjo Montserrat i Charlie Chicago a sa producció i et so final d'aquest projecte. En Juanjo Montserrat, recordem, premi que té un Grammy per Tacones Rojos.
3: En té dos.
0: D'en Llatre.
3: Sí.
0: Jo m'he adjuntat a una mateixa frase... això de 7 punts de diferència, conjuntar amb Sebastián Llatre, amb Blai Bonet, seria en Juanjo Montserrat.
3: Clarament, ara mateix sí, ets persona.
1: Clar.
3: Ara li diré, l'he de veure.
0: I teniu la sensació que la música i la poesia en català, jo penso sobretot en les noves generacions de dones, que són les que han tornat a posar damunt la taula, pensant en les Maries, na Maria Hein, na Maria Montserrat, na Júlia Colom, na Maria Montserrat. Na Maria Hein, na Maria Jaume, na Júlia Colom. Clar, són dones que han creat també un univers propi, una veu pròpia, i que ara, escoltar música en català i tenir una projecció més o manco internacional, ja no m'ho sembla una quimera. Creus que vivim un bon moment?
3: Bueno, Maria, tu tens més veu aquí, no?
1: Jo crec que sí. O sigui, jo crec que vivim un moment molt ric, al manco parlant de la indústria mallorquina, que començam a sortir a fora aquestes noves veus, no? I jo crec que primer de tot és molt positiu, perquè sempre costa una mica sortir de la nostra illa, no? Però jo crec que és molt positiu i crec que també es dona a conèixer part de la nostra cultura i la nostra llengua, que crec que és més que necessari. Per tant, jo crec que estem en un moment molt positiu i en auge.
3: Jo afegiria que mos fan falta referents, con la qual, o sigui, en els joves i llencs mos fan falta referents, i en general també, però el fet que hi hagi aquestes veus emergents que surten amb força, amb potència, que tanta sort que reben una bona acollida quan surten a fora, en el Principat, aquí mateix, vull dir, és importantíssim, com per lo que dic, clar, tenir referents, tenir a qui poder veure, i que la gent que és guai, que mola i que té empenta, que xerri en català i que faci apologia màxima de la nostra cultura, que és ben rica i ben necessària.
0: Hem parlat amb en Pau Pasqual i Ana Maria Drové, que demà presentaran en societat aquest EP 5 temes musicats de Blai Bonet sota el títol de L'amor lassat. I abans de dir-vos adéu, vos volia demanar, això va començar com un espectacle, ara quan diuen els moderns, no binari, perquè no heu estat capaços de donar-li un gènere assignat. Ara ha passat a ser un EP, encara li queda recorregut, hi haurà una pel·liculeta, un curtmetratge...
3: Maria, què en penses?
1: Jo he de dir que no ho sé gens. Jo estic a la guai. En Pau me sorprèn cada dia. Vos ho he de dir.
3: Qui sap, a lo millor si és que acabes de sembrar una llavoreta.
0: M'agrada com a concepte, Mercè de Pau Pasqual.
3: Uau.
0: Seria
3: paraules
0: allò,
3: molt grans,
0: allò que m'acabo de dir de Maria Drobé. Idò, ja ho sabeu, demà acabem beníssim en aquest literàrum.
3: Moltíssimes
0: i,
3: gràcies.
0: Si voleu gaudir de la poesia de Blai Bonet, més enllà de llegir-la, teniu dos joves illencs que han fet una feinada per preparar aquest La Mola Set en poemes com aquest lacal que ara escoltàvem amb ells. Enhorabona, nins, per la feina.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Bé, nins,
3: gràcies
0: quedat,
3: per donar-nos aquest espai.
0: Ara m'ha quedat una mica condescendent. Enhorabona,
3: bueno,
0: artistes.
3: Papi xulo, gràcies.
2: Una ferrada, Maria Drobé, gràcies. Pau Pasqual, moltes gràcies per venir.
3: A vosaltres.
2: Gràcies per aquest viatge.
3: Epa.
2: Ja l'escoltarem. Ara de fer una petita pausa i tornem tot d'hora.

0: Impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestia. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
5: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
0: Quina paraula creus que s'està perdent?
6: Una paraula que jo escoltava, que ja no s'utilitza. Mirau, un mudó és la meva predina de soia. Si jo m'embrutava de estat soat, i ho deia molt la gent major aquí, fa molt d'anys.
0: Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
1: Moment per omplir la panxa de coses bones per berenar.
7: Hola, com esteu?
1: Senyora Tabriós.
7: Com esteu?
1: Bé, aquest berenar, tant si és de matí com d'hora baixa, és de les millors menjades del dia.
7: Mira, ara parlarem de l'hora de pati, però jo, parlant de pati, vull començar donant suport i recolzament al col·lectiu de professors de la Comunitat Valenciana, que ja van per la tercera setmana de vaga, demanant una millora per als seus drets i la millora també per l'educació pública. Així que, ànim, companys. I ara sí, hora de pati.
1: Bona nit. Vinga, va.

0: Però sí, hem de preparar una bona berenata.
1: Mira, passa que avui parlarem de berenar i aclarirem per la gent que mos escolta, per exemple, a Catalunya, que a ses illes berenam tres vegades en el dia.
2: Sí.
1: Perquè quan dius berenam, què vol dir?
3: No.
1: Perquè, clar, ells diuen altres paraules. Per tant, nosaltres ho feim tres vegades. Es de matí, que s'hora des de juny, jo normalment ho faig a les 6 des de matí, cafè, cafè amb llet, suc, infusió i cosa dolça o salada.
0: Sí, a les 6 ja t'hi poses
1: ja
0: bé.
1: Sí, ja sí. Home, clar, vull dir, això...
0: Hem de comptar.
1: És així, vull dir, si, ho faria una altra hora, però no puc.
0: Clar. Ah? No, ho dic perquè hi ha gent que es de matí menja poc.
1: No,
0: berena
1: jo,
0: poc.
1: A mi la menjada des de juny m'entusiasma.
0: Sí.
1: I, a més, són com
0: llavors
1: a temporades.
0: Llavors, mitjan de matí, quan fan el berenar fort?
1: El de matí és des de juny. Molt bé. Després anàvem a fer tasques i a mitjan de matí, damunt les 10 a les 11, tornàvem a berenar. És a dir, ja en duim dues de berenades. Molts ho fan en grans quantitats i en forquilla. Però... d'això en xerrem un altre dia, perquè aquí nosaltres col·locarem el que són les menjues des bocates. Mal dit, però bons, bocates. Que mos calma el que seria la gana fins a l'hora de dinar. Mm. D'acord. I així va passant el dia, i arriba a l'hora baixa. Aquest moment d'hora no concreta que va des de després de dinar fins a l'hora de sopar. I aquí també...
0: Ara,
1: per exemple, a la hora baixa, un poc més tard li diuen el fosquet, no? Quan,
0: sí,
1: a Menorca, no? Quan cau el sol.
0: Sí, però a Menorca diuen la bereneta.
1: La bereneta, exacte, sí.
0: Perquè és d'hora baixa.
1: És d'hora baixa.
0: De cap vespre.
1: I mos ajuda també a aguantar de bon humor, perquè ja n'han rebentats d'energia, a l'hora de sopar. I ara, en el meu cap imaginari, hi ha una persona vestida d'esport... amb una bossa molt gran penjada, una espatlla i un bocata de quilòmetre i mig a l'altra mà, mentre obre la boca com un cocodril, perquè està esgotat. I és això com a... Després d'un entreno, Margalida, un bocata...
0: Sí.
1: Va beníssim, sí o no?
0: És que jo a tota hora m'agradaria.
1: És vera?
0: Sí, mira que jo ara estic fent un pot de restricció, però sí.
1: He alternat.

0: alternativa, m'imagino que ja les has trobat.
1: Però m'apareix un menjar espectacular.
0: Sí. És que passa, estimats oients, que berenar, tres vegades en el dia, forma part de la nostra idiosincràsia. Aquesta cosa que feim quan mos aixecam a mitjan de matí i s'hora baixa...
1: Tenim una altra cançó, perquè ja han deixat el pati.
0: Ara han deixat el pati. Ara han deixat... Tornarem a l'escola, perquè ara...
1: Però espera gent... que posem aquesta cançó.
0: M'encanta, vinga, va.
2: I barcots i cireres, bon dia, anda.
1: Perquè ara berenar de dos ubercots i dues cireres. Bé, qui diu dos?
0: Molt bé, Xisco. Saps què passa? Que el dia és tan llarg que has d'anar alerta que no t'agafi s'hora de berenar en s'hora de sopar. Llavors, és berenar un pot de fruita també està bé. I a més...
1: I jo m'agrada el concepte berenar sopar.
0: Sí?
1: Qualque dia.
0: A mi també.
1: Que berenes a les 8 i dic, ja hem fet un berenar
0: sopar. Ja està,
1: sopar.
0: És beníssim. Sí.
1: Ja no sopar.
0: Inclús a les 7. A mi a les 7
1: en silenci
0: m'apega una gana increïble.
3: A les 8 en la nit ho consideren berenar?
1: Berenar a sopar.
0: Depèn de l'estació, Xisco, perquè aquí tenim una qüestió de llum i de sol. I
3: jo m'encantaria sopar a les 8, però no ho aconsegués mai, perquè el meu ropi arriba tard i, clar, un té tendència a esperar a la gent en qui sopa, sí. I se me'n va a l'horari, perquè diuen que has d'estar 2 hores o 3 abans d'anar a dormir,
0: sí.
3: I les 8 seria ideal per poder mantenir aquest ritme circadià.
0: Sí, de vegades per fer conciliació i fer aquest moment taula que uneix, que a mi també m'agrada molt compartir aquest moment.
3: Sacrifiques esbaltesa.
0: Per exemple, esbaltesa o digestió, no? Però bé, la qüestió és que heu d'anar alerta que no se vos junti el cap vespre amb el berenar en sora baixa, amb el fosquet i el berenar. Ara anem a...
1: Bé, les tres Bs. Les podem...
0: Està bé, eh?
1: Posar a la nostra vida.
0: Freebie, no?
1: M'encanta.
0: M'encanta. Anem a... Menci, entenem cap on vaig, eh? Menci, ho enteneu. Un bocata és una paraula maldita, però sí. Per nom general té espa blanc. Un entrepà...
1: Ja l'he dit penet, però bé.
0: Un entrepà, espa de barra. Un sàndwich, espa de motllo. Un coc a Menorca és un llonguet. Aquí, un llonguet. Un panet vol dir que has anat en el forn a comprar un panet individual,
1: sí.
0: I t'has fet un entrepà. Unes torrades, és qualsevol pa torrat, però han d'excloure el d'espa amb oli. Perquè el d'espa amb oli li dem una llesca.
1: És vera. Ara, però, les torrades són de pa de massa mare.
0: Ai, ai, ai. Amb massa mare, de massa mare, quina locura. Ja vos ho contaré un altre dia, això. Això un altre dia, per un altre dia. En qualsevol cas, totes les versions guarden entre dues peces de pa, ja sigui carn, peix, verdures, entremig. Sigui el berenar que sigui, aquestes ens esperen dins la carmanyola, o amb un paper d'alumini, poc recomanable, o dins un sobre de paper, o dins una bossa de plàstic o de tela, que s'han posat molt de moda,
1: sí.
0: Per donar-nos una empenta i començar o continuar el dia amb energia. I aquí... arriba un moment clau. Moltes persones, en el paper de mare, pare, tutor legal, padrins i altres, preparen berenars de concurs. Uh-huh. És a dir, se desperten més prest, se'n van a comprar spa, i creen un ambient d'enveja terrible a l'hora de pati. Per què? Perquè han de reconèixer públicament que de vegades han tingut enveja del bocata del nostre col·lega, amic, company, companya.
1: Un clàssic.
0: Un clàssic, no?
1: És que jo tenia un company que duen un panet de trampó, d'obergines farcides, i jo, però com duen això? I jo, panxa abraçada cada dia.
0: Quin tipus de pa?
1: Pa moreno.
0: Pa moreno, llesca, ensobrassada.
1: Sempre.
0: D'acord. I et demanaves un bocí d'aquesta gent que duia els trots de...
1: No.
0: No?
1: Però m'hauria menjat.
0: T'hauries menjat. Jo sí que ho vaig fer qualque vegada, Xisco.
3: Jo és que ma mare me feia molt de panets en sobrassada, tot i que era de pa moreno, i hi havia un pic cada 2 setmanes que me feia el panet de pistatxo arrebossat. D'aquell dia era la felicitat absoluta.
0: M'ho crec. No trobeu que també aquesta gent que du aquests panets tan ben fets, per exemple, en el teu cas, Xisco, és com una abraçada.
3: Totalment.
0: A escola, és com dir... Bon dia, estimat, que tinguis una bona hora de pati amb aquest bocata, sí? Amb aquest entrepà, sí? S'entén, no? Molt bé, la gent que ho feis molt bé, felicitats. És a dir, totes aquestes pares, mares, tutors legals, avis i demés que preparau bocates perquè vos aixecau prest i ho sabeu fer perfecte, perfecte. Però hi ha una vessant tarsiana. Aquesta gent que mos organitzam d'una altra manera i que de tant en tant donam un duro, de tant en tant o cada dia, donam un duro perquè ho comprin. Sí? Què tal el servei de bar?
1: De bon, de l'institut?
0: Sí.
3: Clar, és que crec que l'institut d'ara no és l'institut del meu temps.
0: No.
3: Que podies comprar de tot.
0: Podries comprar de tot, abans sí, perquè no hi havia cap lliga anti-res, no? No hi havia ni anti-sucres, ni anti...
3: Coses bones d'haver estat un índex 80.
0: Sí, perquè hi havia moltes coses empaquetades amb sucres i xocolates per de dins.
3: No, no tan empaquetades, però hi havia dònuts, hi havia napolitanes, és que hi havia de tot en aquella, cantina escolar.
1: Sí, sí. Jo m'agradava el panet de truita de patata, però...
0: I la truita de patata segur que era feta allà, no eren d'aquestes envasades.
1: Clar, jo sempre he estat d'aquestes lates de menjar, bé, i molt.
0: Ja són dues. Vull dir, és que té de dolent.
1: Me posaven un dònut i un panet de truita i m'estimava més un panet de truita.
0: T'entenc 100%.
3: Ah, jo era del panet de truita i després el dònut.
0: Bé, per tota la gent que som més arsiana, manca organitzada, que no vol dir que no siguem organitzats, però d'alguna manera...
3: No m'ho has de justificar, cadascú es compra.
0: Gràcies, m'has entès perfectament. Vos he enviat un àudio.
1: Sí, ara el posarem perquè està en procés de...
0: Perfecte, d'injectar-se. Perquè així ho entendrem. D'acord? Perquè hi ha persones, he fet un mogollón d'entrevistes així, microentrevistes, passadís, amigues, amics, telèfons, reunions, hi ha gent que els acongela. Es diumenge es compra pa i fa tots els entrepans i els acongela amb una etiqueta que posa dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge no, perquè dissabte i diumenge no van a escola, però ja ho tenen tot preparadíssim. Per exemple, de salmó. Hi ha gent que ho prepara el vespre abans. Mira, escoltau.
1: Amem. Escolta.
0: De Montuïri.
4: Hola, jo sóc na Maria i preparo el berenar del meu fill el vespre abans. Són l'única de les meves amigues i amics que ho fa. Faig el berenar, l'embolic amb un torcaboques de paper i el pos dins la carmanyola. I la veritat és que és igual de bo que si l'hagués fet el mateix de matí. Gràcies.
1: Ai, na Maria.
0: Ho veus?
1: Una parrada, na Maria.
0: Sí. Hi ha gent que s'ho munta així pel fet de fer aquesta abraçada i com que hi ha gent
1: no
0: que li agrada
1: res.
0: Dormir, ho fan així.
1: Jo, que nosaltres sempre, ma mare mor va fer espanet al vespre.
0: Sí?
1: Sempre.
0: Idò, estat sal i salva,
1: sent,
0: no?
1: I el sent de mamos, el menjàvem i ben bo.
0: Són recomanacions.
1: De sobre, pan sobre sal, tampoc no tenim molta secret.
0: Per tant, si volem fer aquesta abraçada en forma d'entrepà, tenim l'opció de congelar-ho el dia que ho facis, per exemple, es diu menja, t'organitza, el dissabte que tens més temps, els deixes tots en el congelador ja empaquetadets. L'altra opció és fer-ho el vespre abans, eh? I ara anem a fer aquí una pluja
1: d'idees.
0: Vinga. He demanat arreu, i aquí hi ha un calaix desastre. Jo el faig el dia abans ben tapat en paper i queda beníssim. Bé, aquesta ja l'hem escoltada. El diumenge es faig els de tota la setmana i els acongelo. També beníssim.
1: I els de treure's de matí i cap a escola.
0: I ja és cap a escola.
1: Aquesta calor, bona hora, descongelat.
0: En 10 minuts, sí. A casa meva... me'l posen congelat. I el formatge d'untar queda grapellut i fatal. No m'agraden gens, mamà, perquè sa mare estava davant i sa mare va contestar. Però ma mare es diu que t'agradaven, que eren bons, quan t'ho vaig demanar? És a dir, aquesta persona no tornarà a fer aquest tipus d'entrepà. O, no posa, si l'heu de congelar, no poseu aquest formatge d'untar. Els que feim a casa són de llesques centrals d'espa moreno i les untam de sobrassada. És mel. I tothom el vol, tothom vol...
1: Es pan sobrassada.
0: Perquè no me deixen berenar tranquil sempre.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí. A més, jo li dic sa sabata, sa llesca gran, sa grossa, i aquesta, xapada a la meitat i en sobrassada. Aquest triomfa.
1: És que s'ha de xapar per la meitat, totalment d'acord. Perquè si no, massa...
0: No hi cap dins la motxilla.
1: El mal de roba, clar, sí. També, tan gros.
0: Total. Sa mare de na Selma, el dia del meu aniversari, me fa bocata, formatge d'untar amb mortadela d'olives. M'encanta. Això és una amiga, i sa amiga, sa mare, quan sap que és aniversari de sa altra amiga, li fa
1: aquest panet especial.
0: És un bon regal. Vull dir, mares, pares i gent que feis bocates, ho podeu fer. Una altra persona diu: m'agraden els bocates que fas papà. Sempre són de molt de pisos amb pernil i formatge.
1: Ah, ah.
0: Aquests sí que són de pa, fàcils de menjar, pa de mallo. Eh?
1: Sí, és veritat que a vegades, segons qui te fa el berenar, ho saps bé.
0: Beníssim, no? Perquè hi posa més o hi posa manco. Eh? Després tenim a sa mare d'Anaïs Ra, una amigueta de sa neboda, que fa com una espècie de crep àrab, que se diu semem, algo així, que és brutal. És com una espècie de tortita, però és deliciosa. De fet, quan aquesta nina Naïra la du, tothom li en demana. Jo normalment ho faig sempre de galletes d'oli, un pot de formatge i fruita. Aquesta és típica de Carmanyola, tot risc perquè les galletes no se desfan, perquè normalment ara ja venen fins i tot unes carmanyoles que tenen uns compartiments.
3: Ai, això m'encanta.
0: T'encanta.
3: I surten uns vídeos per TikTok de dones, mares, sobretot hispanoamericanes, que fan la lonchera, que és una... És que enganxa perquè tallen el rem en forma de coret, els hi posen formatjons en forma de papallona perquè tenen com un motllos a posta perquè els nins comencin a menjar cosones.
0: Això ja és un nivell
3: Això ja no és una abraçada. Això és dur-te encotonat a escola.
0: Totalment.
3: I obris la lonchera i és una fantasia.
0: Quina meravella. Ho miraré perquè no ho conec, aquesta vessant. Després, hi ha altres que són... m'agraden tots, però els de tonyina, que m'agrada moltíssim, després faig pudor i me fa vergonya.
3: Clar, és que és com si te posen xorís.
0: Sí?
3: Espanet de xorís és molt bo, però si sense bola se te queda un trosset de paper alba, que diria mo mare, obert, sa motxilla...
0: I si fa sol i comença a suar...
3: Clar,
0: i comença a suar, un desastre total. Una altra persona va dir: jo vaig a les bars de l'escola. Hi ha un sistema de reserva abans de les 8 de matí i m'encanta el de pollastre i bacó. T'imagines? Déu-n'hi-do.
3: A la meva època, pollastre i bacó no n'hi havia.
0: No n'hi havia. Què hi havia?
3: Formatge, cuixot dolç, cuixot salat, xorís...
0: calent, no hi havia cap?
3: A mi calent, crec que ja en el final de la meva època estudiantil se feien sandvitxos de cuixot i formatge.
0: Planxat, de pa,
3: sí,
0: de mollo,
3: però si volíem... Clar, per si, com que jo ja cou, ja eren grans i podien sortir del centre... Si
0: cou és batxiller.
3: Segon de batxiller. Sí. El que ara segon de batxiller podien sortir del centre, anàvem en el bar que hi havia de vores instituts si volíem un entrepà de pollastre o de bacó.
0: Bacó. Una altra persona diu: a Cana Conxa, el de pollastre en curri és deliciós.
3: Bum.
0: Sí o no? Vull dir, què t'assembla un entrepà de pollastre curri?
3: A mi ja
0: no
3: troc que és dur-lo a un altre nivell, el món de
0: jo ho trob una
1: jo
0: fantasia.
1: Jo sí, però més per berenar a l'hora baixa que és de matí, no sé per què.
0: Escola, ara estem a nivell escola. Una altra persona diu: jo duc fruita.
3: Molt saludable.
1: Només fruita?
0: Fruita. Jo duc fruita, no se complica, el que hi ha, la doneta, ja se la menja. Una altra persona... Hi ha una vegada a l'any que agafa una barra de pa i desfà una tableta de xixona i s'ho menja. Com si fos crema de xocolata, però és crema de torró, per dir-ho qualque manera.
1: Ahir m'hi vaig fitxar una publicitat d'un autobús de Palma que duia un anunci de torró.
0: Ara?
1: Que vaig pensar, fa un pot de calor, però bé, d'una marca de molt coneguda de llet, cacau i avellanes en format torró.
0: L'he vist.
1: En aquest anunci?
0: Aquest anunci l'he vist. De fet, me va estranyar perquè hi ha altra marca que interromp la seva producció de xocolata, que són rodons i les sabanquies que fa...
3: Contents, ni sabe el Preissler, en menjava molt.
0: Exacte, que interromp la seva producció en l'estiu perquè se desfan, s'afonen i no tenen la qualitat que pensen que han de tenir.
1: Òptima.
0: Una altra, que és choricilla. Menys si endevinau què és. Choricilla és xorís, que deia ara en Xisco, en nocilla. Vos promet que tenim un amic que menja choricilla. Li encanta, agafa un tros de pa...
3: I dona, no ha de ser dolent.
0: A mi no m'ha pas... Mira que hi ha coses que no li tenen mania en aquest tipus de mescles a dolç i salat, però no a part de que no... Bé, no me ven el cap, no me puc imaginar. I després n'hi ha una altra que el que fa és dur sa barra i el botifarró, separat, sense obrir.
3: Eh? I va pegar mossegades.
0: I va pegar mossegades.
3: Ben fet.
0: És ben fet, ho trob quasi com a gustós, gustós 100%. I la darrera vessant, que és molt recomanable per tothom, pots tenir una bossa de tortitas d'aquestes que se venen ara per fer altres preparats, eh? I a de dins posa les restes de sopar del vespre anterior.
1: Ai, depèn de què
0: haig Home, sopat. Si has... No! Home, Margalida, ha de... tot ha d'estar dins un context. Però si no, amanida, ai cap. Amanida i pollastre, o can, ai cap. No fiquis pasta italiana...
1: No, macarrons.
0: Macarrons,
1: ni espaguetis.
0: Ni espagueti. Però vull dir, és un recurs que de dins pot posar moltes coses, no? Si tens un tros de lletuga i a aquell lletuga li poses un poquet de formatge i de més, és una manera ideal.
1: Ben berenat.
0: Ben berenat.
1: Què diuen?
0: Què diuen?
1: Toma, no, amb moltes opcions.
0: Amb moltíssimes. Darrera cosa, i mos veurem la setmana que ve, sabeu què vol dir frimolada a Eivissa? Fent el programa he trobat aquesta paraula i m'ha encantat. Frimolada. Vol dir un conjunt de miques, multitud de trossets petitíssims, de pa i altres coses. Així que una bona berenada i una bona frimolada.
1: Frimolada. Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu.
1: Ara posam un poquet de música.
5: El Guateque Musical.

0: Acabam el programa amb música i avui un guateque dedicat a Ana María Dolores Pradera, Xisco.
1: Així és, perquè tal dia com avui, de 2018, en Però s'apagava l'estrella d'una de les grans dames de la cançó espanyola i per això dedicarem aquesta selecció musical a una reina com va ser María Dolores Pradera. I encetarem aquest homenatge amb un dels seus grans èxits, que quin és? La flor de la canela. Déjame que te cuente.

Una estampa és una joia peruana escrita per Chabuca Granda que Pradera va convertir en una de les cançons més elegants del seu repertori i segurament en una de les més sofisticades de la música hispana que sona.

El Rosario de mi madre és una de les grans cançons tradicionals del repertori crioll peruà. Amb la seva veu pausada i íntima, Pradera la va transformar gairebé en una pregària cantada.

Amarraditos és possiblement una de les cançons més associades a Maria Dolores Pradera. Aquest vals peruà de Félix Pérez Cardoso i Ben Molar es va convertir en imprescindible als seus concerts.

0: s'espera. Ai, és que és una fantasia, Amarraditos.
1: Ara viatjam a Mèxic amb un clàssic de José Alfredo Jiménez. María Dolores Pradera sempre deia que mirava profundament els grans compositors mexicans, i aquesta versió d'Amanecí en tus brazos... Brazos, eh? No és una prova claríssima. Amanecí otra

I tancant ja paradeta amb Jugar por Jugar, una trobada molt especial entre Maria Dolores Pradera i Joaquín Sabina, compartint aquesta cançó publicada el 2003, una combinació inesperada però absolutament memorable. Mm.

0: ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina.
1: I de fins aquí avui, aquest Guateque i aquest programa Guateque dedicat a Maria Dolores Pradera. Moltíssimes gràcies a tots, Xisco Nadal, Celestí Libé, Miquel Junc.
2: Fins dilluns.
1: Ah, sí, bon cap de setmana. Xisco, llarg, fins dilluns.
3: Fins dilluns, estimats.
1: Fins demà, gràcies. I Miquel Soler ha estat el control tècnic. Fins demà.
0: Sin tener que morir o matar.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia. Medi Ambient adverteix que el projecte presentat per la Societat Avícola Son Perot per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor haurà de complir amb la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquest tipus d'instal·lacions.
6: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament animal. I també quan l'Ajuntament de Manacor dubta que sigui compatible amb la defensa del territori i dels recursos naturals. La directora d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Pad Andrade, assegura que el projecte s'ha d'ajustar a la legalitat.
7: Per su tamaño, la granja de Son Brau se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
5: I avui també el govern ha enviat una carta a ENA per exigir la retirada immediata de la polèmica lona que fomenta el turisme d'accessos.
6: La lona instal·lada a l'aeroport de Palma mostra un missatge en alemany amb l'escrit «El que passa a Mallorca queda a Mallorca». El vicepresident Antoni Costa l'ha qualificat de monstruosa.
8: No pot ser que ENA no alineï les seves polítiques en sa que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en sa que està defensant, no per capritxo els governs de les Illes Balears, sinó que és sa línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
6: La direcció d'ENA no es pronuncia i en aquesta hora la lona continua penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport.
5: Més qüestions. La xarxa de narcotràfic desmantellada i a Son Gotleu feia servir dos infrahabitatges com a magatzem d'estupefaents.
6: Varen convertir un local amb 5 infrahabitatges, dos dels quals els feien servir per guardar els estupefaents. L'Ajuntament de Palma ha estat assabentat per si també es va cometre una infracció urbanística. 6 persones varen ser detingudes i es va decomissar gran quantitat de droga.
5: I avui també és notícia que els aspirants a guies turístics a Mallorca denuncien que la convocatòria d'exàmens per habilitar-los els ha agafat per sorpresa i no han tingut prou temps per a preparar-se i demanar certificats de les seves aptituds.
6: Per la mare de la primera prova en 20 anys, a la qual només s'hi han presentat 19 candidats. El 2006 va ser el darrer any que es va convocar a Mallorca una prova d'aquestes característiques, un examen molt reivindicat pel col·lectiu de guies. És Lola García, del Col·legi Oficial de Guies Turístics de les Balears.
9: La principal reivindicació és combatir el intrusismo, perquè en serio, yo os invito a que os pongáis todos los días en época alta, por ejemplo, ahora mismo, que ya está empezando, en la plaza de Cort, y vais a ver la gran cantidad de gente que no tiene autorización, no lleva carnet. Parece ser que cualquiera se cree con derecho a explicar un patrimonio que tiene que ser ajustado, que tiene que ser actualizado, veraz. Esta es una de las cosas que pone nuestra profesión, la información debe ser veraz.
5: I a l'àmbit estatal, la Fiscalia veu prescrit un dels delictes contra el germà de Pedro Sánchez i el seu advocat demana la nul·litat del judici. La fiscal defensa la prescripció del delicte d'anomenament il·legal de David Sánchez en la Diputació de Badajoz. Ho ha dit avui el judici, que ha començat a l'Audiència Provincial precisament amb motiu d'aquesta contractació del germà del president l'any 2017 a la institució extremenya. Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: La dramatúrgia contemporània, el 40 aniversari de Guana Teatre, les sèries del moment i l'estrena cinematogràfica de la setmana conformen el menú d'avui de L'Aviador. Benvinguts, benvingudes a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

0: Ja sou amb nosaltres la polifacètica Lluqui Portas. Avui ens du una dramaturga amb la que reflexionarem sobre mètodes de feina, d'escriptura i de creació. Tot d'una a la secció de postveritat i altres drames. També tindrem ocasió de felicitar la companyia Iguana Teatre. Celebra els 40 anys de feina amb un llibre i un documental. I per acabar, l'actualitat cinematogràfica als cinemes, també a les plataformes, amb Cata Rosell i amb Marta Pérez.
1: Tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Vetres Ràdio.
1: I ja ho han dit avui, la nostra postdramàtica és na Lluqui. Com estàs, Lluqui?
3: Estic molt bé, Rafa. Avui tenc una hora baixa totalment cultural. Vinc aquí a l'Aviador i després me'n vaig a veure un
1: bagul... Ai, jo també. Podem anar juntes, sí.
3: Podem anar juntes, un bagul groc per Nofre Taylor,
1: sí,
3: d'Alexandra Ballester, que s'estrena avui.
1: Sí, senyor, Omar Galope dirigint i amb un repartiment...
3: Impressionant. Crec que són 7 damunt l'escenari.
1: Sí.
3: I sempre és molt agraït per una peça amb tanta gent.
1: És
3: una producció del Teatre Principal de Palma. I és tot aquest cap de setmana.
1: Efectivament, a les 8, molta merda. Sí, jo ja els he enviat el molta merda aquí. Però si algú ens està escoltant, molta merda, que vagi molt bé avui.
3: I res, avui tinc moltes ganes de presentar la nostra convidada. Més que res perquè no mos coneixem profundament. I a mi l'Aviador, Rafa... he de dir que l'utilitz per conèixer aquelles persones que...
1: Una plataforma per socialitzar, clar que sí.
3: Mi Tinder cultural. Mi Tinder, sobretot en les dramaturgues, que compartim associació, compartim SADIP, l'Associació de Dramaturgues de les Illes Balears. I avui vos venim a presentar a Marga Rom. Benvinguda, Marga.
4: Moltes gràcies.
1: Marga Rom, que no havia passat encara per la secció, clar.
3: No.
1: Ha passat per altres seccions, l'entrevistada, sí. Ja un marit de vegades. Jo he de dir que podria ser el seu biògraf, quasi.
3: Sí, sí, no, han de dir que en Rafa ha tret un currículum d'una Marga molt més ràpid que ella, quasi.
4: No, sí. Jo no el trobava.
1: És un poquet desastre, una Marga, per això.
4: Mira.
1: Més que jo encara. Jo, hi ha un dramaturg més desastre que jo a l'hora de fer aquestes coses, de penjar currículums, d'actualitzar... Sí, una Marga Rom.
4: Som un poc òtic en tots els aspectes. Demanar-me a mi trobar un paper...
1: Uf! No sabes com ho t'entiendo.
3: Però, com a bon periodista que és en Rafa, tenim aquí un currículum d'Anna Marga. Marga, avui parlarem, a banda de dir el teu currículum, parlarem de dramatúrgia contemporània amb tu, ja que jo crec que ets de les persones més contemporànies d'aquest moment. Bueno, tots tres són contemporanis, no?
1: Sí. No? Tres, dos, un poc més.
4: Bueno, a què te refereixes, però, a un contemporani d'aquest moment?
3: Jo diria que estàs ben ficada en el meollo ara mateix i... I m'agrada molt tenir-te aquí per conèixer un poc més la teva feina.
4: Gràcies.
3: Hem de dir que na Marga... Com vas començar, tu, Marga? A quinze dramaturgia. Conta-mos a tu.
4: Idò, vaig començar de xiripa, vaig començar de casualitat. Vaig començar perquè hi ha una plataforma que vosaltres coneixeu molt, en Javi Matasans, que fa teatre de barra, que obri una convocatòria i amb un correu que, a més, ells exigeix que sigui anònim perquè no vol total imparcialitat, te dona una proposta i una temàtica i tu li envies una obra que a veure si ha de muntar aquesta temàtica, no? Ha de fer uns ingredients concrets, que s'ha de passar a un bar i amb dos protagonistes i tal, però a partir d'aquí tu fas el que vols. I amb la tranquil·litat que te dona, ser una totalment anònim, que si agrada, agrada, i si no, pues ningú sap que ho has enviat tu, vaig començar així, m'han agafat el primer test i a partir d'aquí vaig anar tirant amb la...
1: El primer que vas enviar ja te van agafar.
4: Sí. És que, Pentura, tal vegada, si no m'haguessin agafat el primer, ja hagués dit... Però com que el primer vaig enviar... Després n'he enviat d'altres que no m'han agafat. Però el primer vaig tenir la sort que sí me l'agafaren.
3: I això te va fer com una empenta, no?
4: Perquè és que va ser la primera vegada que veus una cosa que tu has escrit representada. I llavors també veus que la gent s'ho ha passat bé, que li ha agradat, i te dona com una mica de... No te diré confiança, però som bastant cruel en jo mateixa, però sí que, bueno, dius, almenys, no? Se pot veure una cosa que he escrit.
3: I jo crec que ara, Marga, després de Romeo i Julieta 2.0, que t'hi juguis, Veïnats, que va ser guanyadora millor test, El Càrrec, Sísif, Dinc, Mala Cosa, o sigui, després de tots aquest teatre de barra que has fet, jo crec que ja no és casualitat de que escrius bé.
4: Bueno, no sé si has fet simplement d'entendre una miqueta el que volen, que és una, com que és una obra que ha de durar 15 minuts, és una obra que has d'anar directament, no te pots enredar molt, ha de ser secció, és desenllaç, ha de ser tot així. Si fas comèdia, pues així, és així divertida, i si la fas loca i esbojarrada, te la solen agafar, i la gent, has de pensar que està enfocat aquest d'això, que no deixa de ser fer un beure a un bar i beure una micona de teatre.
3: Però hem de dir que s'hi presenta molta gent.
4: Sí.
1: Sí, jo puc donar fe, som jurat des de... Jo no hi participo des de... Crec que allò de res que vaig fer va ser amb tu, Yuki. Va ser un encàrrec. Però i a partir d'aquell moment som jurat, que ja m'he cansat, l'he dit en Matesa, per favor, tria altres jurats, renova la plantilla de jurats. Jo no... I del, bueno, entre 40, la vegada que més, 40 i algo, 30 l'edició que menys, o sigui que se presenta molta gent, i molt d'habituals, de dramaturgs en actiu, que també tenen obres llargues, continuen presentant, vull dir que perquè després potser t'ho diuen, no? A toro passat, ja me vaig presentar. Vull dir que sí, se presenta molta gent.
3: I és que esteu recorregut... Marga, és molt curiós, perquè tu no vens d'arts escèniques.
4: No.
3: Tu ets diplomada en relacions laborals.
4: Superdivertit, supercòmic.
3: Però ets capaç de trobar la comèdia allà on no n'hi ha, no? Això és un poc una marca de la casa. Com vius tu aquest món creatiu?
4: Jo és que la veritat és que el meu cervell va por libre, el meu cervell, tot el que passa, el món també te dona moltes molt de fils d'escastirar, perquè si parles amb gent per telèfon, si hi ha moltes converses que a vegades jo ho dic a la feina, és que això ho poses un guió i te diuen, va, t'has passat per cercant a riure, no?
3: Clar.
4: És que hi ha moltes situacions i hi ha moltíssim de moments que i jo el meu cervell automàticament me fas gag, i colco amb els apunt i a partir d'aquí vaig estirant i comença així. No tinc una manera d'escriure ni ordenada, és a dir, tal qual som, tal qual escric, saps? Se m'ocorre algo, d'allà vaig estirant fils i mira.
3: I t'ho vas apuntant, una llibreta, o com és la teva metodologia?
4: Sí, ara ja sí, perquè després m'he cansat de pegar-me cop dient, jo m'havia pensat alguna cosa amb això, i ara ja sí que m'ho apunt, idees curtes, però sí que, i després a vegades de dues coses que no tenen res a veure, les junt i faig una tercera.
1: Jo deia que la Marga maneja molt bé els codis de la comèdia. Jo he intentat que vagi cap al drama, perquè és vera, jo
3: estic... T'he dit, Yuki, que me diria, en té un dol.
1: No, perquè al final escrius molt bé la comèdia. Escolta, ha d'haver gent que escriu comèdies, òbviament, no? Però com que escrius bé, intenta el drama, qualque pi... Bueno, crec que vares fer un curs, no?, d'escriptura dramàtica.
4: Bueno, vaig fer El Càrrec. Tu l'has vist en El Càrrec, o no l'has vist?
1: Sí, El Càrrec, sí.
4: El Càrrec.
1: Sí, és vera, El Càrrec era dramàtic.
4: Però sí que és vera que jo sempre he dit que en so drama no me surt natural. Així com la comèdia sí, el drama no, i a més me dóna més la sensació de ser tramposa amb el drama, saps? Perquè, no sé fins on arribar, fins on te quedes curta, fins on... No vull donar la sensació com a que... No hi he anat cap aquí, inconscientment, encara que digui vaig a fer una cosa més seriosa, no me'n dono compte i acabo ficant un aspira qualque dia a fer una cosa mitjanament més seriosa, però no hi haurà gags, segur.
3: Clar
1: que sí.
3: També és com a espai de confort. Jo et puc empatitzar bastant en tu. Sí que és vera que a vegades m'han sortit peces que són, supos per la temàtica política, que de sobte s'enfonsa molt a algo més dramàtic, però me sent còmode quan de sobte posa alguna cosa de comèdia i me fa respirar. No sé com dir-ho.
4: No, i a més que jo moltes vegades vaig al teatre i vaig a veure obres que són dramàtiques, i me'n dono compte que la gent, en el més mínim algo que fa, el més mínim insinuació de la gent, ja sents un... O sigui, cerquen riures, encara que la comèdia sigui dramàtica, tot d'una que passa una cosa que és ni graciosa, però una mica més que fan col que... Vaig anar a veure, per exemple, un exemple que se m'ocorre, el darrer 6 dies de la Marta Barcelona, obra menys còmica que aquesta, no se m'ocorre.
1: Sí, però hi ha moments.
4: Te'n dones compte que la gent tot d'una cerca, està esperant a veure si li vas un poquet.
1: Mira, Bernarda Alba, cap al final, i passa... Bueno, clar, jo potser la primera Bernarda Alba la vaig veure fa 25 anys, és igual. Però sobretot darrerament passa que cap al final passa una cosa que és molt dramàtica i que la gent riu, tio. I sobretot la gent més jove. Vull dir que clar, els codis canvien, la gent vol riure i s'aferra en aquest moment que clar, si en Lorca aixeques el cadí, però que estic rient d'això, per favor. Si és el clima, és del drama, i la gent riu, tio.
3: Quan passa això, però és fantàstic.
1: Sí.
3: Que tu fas una obra i de sobte la gent riu a llocs que tu mai t'haguessis esperat, i és molt agraït.
4: Per Rafa no, per Rafa no.
1: No. Jo en aquest moment el meu cervell fa moltes coses. Se posa en el lloc d'en Lorca i intenta fer una anàlisi sociològica de per què s'està rient ara i no se reien fa 25 anys, per què no me ric jo? M'ha esclat el cap.
3: Marga, i per continuar un poquet amb el teu currículum, que tu m'has dit, és un currículum molt, molt curt, i això és totalment mentida, perquè no ets gent curt. Has escrit moltíssim. Després vas entrar directament a la comèdia, no? Mm-hmm. Diguéssim que vas fer dos textos per la sala trampa, que és Dios los cría y ellos hacen selfies, y Jesús nació para petarlo.
4: Sí.
3: Què me'n dius d'aquestes dues peces?
4: I d'aquestes dues peces, aquesta a la sala trampa, vols saber que estan especialitzats en vimpro, bueno, ja no hi és aquesta sala, estaven en vimpro, però a mi, jo hi anava i m'agradava molt, i vaig veure que feien un curs de sketch còmic. Uh-huh. I llavors vaig demanar a veure si podia participar, i vaig enviar, m'han dit, enviem-nos una mostra de la teva escritura, i vaig enviar Romeo i Julieta 2.0. I gràcies a aquesta obra m'han deixat entrar en els curs, i a partir d'aquí me varen ensenyar un poc més també les pautes de la comèdia, de com fer un sketch, escenes curtes que fossin autoconcloents... I després, altra vegada, jo era un nivell de locura increïble, perquè després fèiem un match-meets i allà sortia i fos una cançó, també... Bueno, era una manera de... I la gent s'ho passava pipa, el que passa és que després, mira...
1: Hem de dir que Julieta, Romeo i Julieta 2.0 és segurament l'obra de teatre barra més representada, no?
4: No, crec que ja en comptava per a la primera.
1: Ja en comptava per a més, sí. Ostres, pues, no sé, però quantes funcions pot haver fet? Quantes...
4: No t'ho sé dir, jo...
1: Perquè
4: jo...
1: a més són 3 o 4 cada vegada que se fa, no?
3: Sí. Qui l'interpretava?
1: Na Cata Rosell i na Pedro Orell.
3: D'acord.
4: Jo hi ha vegades que quan van a pobles dic, jo crec que qualcú dirà, men, baixa que ja m'has estet jo, ja el faig jo, saps? Perquè és vera que...
3: Encara
4: que...
3: ara la fan.
4: Ara sí, ja,
1: sí.
4: Ara ja...
1: Sí, sí, sí, fa poc la varen fer i segurament se continuarà fent, perquè no sé.
4: I de, mira, però sí, és vera que aquesta l'han feta no sé quantes vegades, però jo crec que 300... Perquè l'han feta per molt de pobles, després l'han feta... És que sí, ha rotat moltíssim.
1: Sí.
4: Ah, però bé. Jo el que te deia abans, que va ser la primera, va agradar molt, i després, a partir de la segona, m'ha dit, és divertida, però Romeo i Julieta era més guai.
3: O sigui, la consideres una de les obres que primer vas estimar molt i després te va dur patiment, idò.
4: No, com... patiment no diria tant, però sí que és vera que la gent va riure molt amb aquest text, i després la segona, que no record quin era, però crec que era una que vaig fent Nalina Mira i en Nana Zuazaga, que es deia que t'hi jugues, que a mi m'agradava, estic per dir-te que quasi més que Romeo i Julieta, pas històric que tenia, i la gent me deia, sí, és molt divertida, però venien en so xip de Romeo i Julieta i li agradava més Romeo i Julieta, i moltes vegades aquesta frase que un dia li deien a Cata a la tribu, li deia, estic com agafant tirria a sobre, perquè me diuen, tu ets de Romeo i Julieta, i dic, sí, allò el primer, però després, saps?
3: Ara és per això diuen segundes partes nunca fueron buenas, no? Perquè la gent té com aquest ideal d'aquest peliculón que mos ha encantat, i després aquesta segona part com que te decepciona.
4: Sí.
1: No, però has tingut de molt divertida després. Dink era molt divertida, la gent se xapava també.
4: En Dink van riure bastant, en sa dels antiherois.
3: I quina obra que t'ha duit més patiment?
4: La darrera, sa que se farà ara a Barcelona.
3: Consulta familiar.
4: Sí, aquesta ha estat un patiment gros perquè primer, per començar, és un encàrrec. I llavors aquest encàrrec ja vol dir que tu no ets totalment lliure de fer el que vols, no? Llavors jo estava molt avesada a fer participar convocatòries, que si agrades, agrades, i si no, doncs cap compromís, saps el que t'ho vull dir? Però amb la tranquil·litat de que si m'agafes un test, jo ja sé que t'ha agradat perquè l'has triat, saps? En canvi aquí, doncs, arrel de... vaig fer una lectura allà, arrel d'haver participat en una altra cosa, varen veure la lectura i m'varen comanar un text. Clar, ja m'varen donar uns ingredients que havia de tenir aquest test, uns personatges, uns tal... I vulguis que no, això ja després potser enviaves una versió i te deien, sí, però això, si me lleves aquest personatge... Va ser una mica, i el fet de tenir un crono en contra, que és el que dic, que en les convocatoris també tens una deadline, però si arribes, hi arribes, i si no hi arribes, clar, ningú t'espera.
1: Consulta familiar que et dediques estrena el 27 de juliol, no és vera, Marga? Se representa del 27 al 30?
4: Com a part del Grec i després el setembre.
1: El Teatre Maldà i en el context del Grec 2026 i el setembre, on? També al Maldà?
4: En el Maldà, sí.
3: Ja he dit que estic molt contenta perquè la dirigeix una amiga meva, Alba Collada, que vam poder compartir amb ella una taula rodona ara fa poc a l'Espai de Suscultura, i m'explicava també que estava molt contenta perquè per ella també era un encàrrec i que per ella tot era, tot i ser un repte, sentia que estava disfrutant.
4: Però amb aquest text?
3: Sí, de treballar-hi, de posar la mirada cap allà, no? Que ella està igual més acostumada a fer, com tu, no? Els seus projectes personals, els seus projectes propis, a fer una cosa un poc més de nous llenguatges, més experimental, i en aquest cas també se trobava en... És un encàrrec, però que la... ho disfrutava molt.
4: Sí, no, i a més és una passada de lota, perquè avui mateix m'ha escrit i m'ha dit, escolta, què te sembla si aquí... O sigui, m'ha dit, qualsevol mínim canvi que faci, te'l comentaré, i tu me dones ok, i tu me dius com ho veus, tal, i és vera, inclús el més petit canvi, que per ara no me n'ha fet una o dos, però són coses quasi minúscules, però té sa que a vegades la figura del director, jo què sé, a vegades poden prendre llibertats que... Això és una...
3: És un gran debat, no?
4: És un gran debat.
3: Dramaturgia-direcció, clar.
4: Dramaturgia-direcció, i ella me dona la seguretat que me diu, jo sé que el text és teu, per tant, si he de treballar amb ell, cada vegada que vulgui canviar qualque cosa, que tingui qualque necessitat, t'ho diré, per si tu me dones l'avanti.
3: Sí. Jo crec que això és molt necessari, perquè tot i que tu fossis una autora, que te fos igual que t'ho canviessin tot, crec que començar un diàleg amb la directora i que hi hagi com aquest feedback ho fa molt més interessant per les dues parts i molt més respectuós per la feina de cada una.
4: Exacte.
3: Sí. Tu, Marga, jo tinc una curiositat que sempre demano quan venen dramaturgues. Quan vas començar a escriure? Eres d'aquestes que duies llibretes per tot de petita? Tenies diaris? O què va ser? Que va fer que te comencessis en el món de l'escriptura?
4: Pues escrivia coses, però per, o sigui, jo, mira, jo crec que quan jo era petita no hi havia les plataformes, lògicament, i llavors és que passava que tu començaves a veure una sèrie i sempre te donaven aquest petit resum de la setmana que viene, que fa moltes vegades no tenia res a veure amb el que realment passava, però, clar, te deixaven aquesta setmana per pensar què passaria en el següent capítol, no?
3: Sí.
4: I jo, pues, m'imaginava, no sempre ho escrivia, però m'imaginava, me feia les versions de lo que passaria en el següent capítol.
3: Ai, no.
4: I després mirava a veure de tot el que jo m'havia imaginat, a menys que arribava-se. I això, ara en les plataformes jo crec que s'ha perdut, perquè quan t'acaba un capítol ja tens, el siguiente empezarà en 5, 4 o 3, saps?
3: Clar.
4: Però llavors és que tu sí que havies de tenir, ja no en parlem quan acabava la temporada i havies d'esperar la següent, no? Tenies això i jo me jugava a imaginar les sèries que veia, jo que sé, Lo Serrano o El Comissario, lo que fos en aquell moment, saps? Les que jo recordo petita, i jugava a imaginar que passaria la següent temporada, i a vegades escrivia quatre coses i a vegades simplement m'ho imaginava.
3: Que interessant, perquè estaves fent com un exercici de dramatúrgia.
1: Aquí se va forjar, sí. La dramaturga que hi dentro.
4: Clar. Sí, m'entretenia pensar en què passaria, en qualque trama que m'atengués així més entretenguda, que m'atengués més pendent, que havia de fer alguna cosa la setmana fins que tornàs al capítol, pues, me feies meu.
1: Mira, hem invocat a la protagonista de Romeo i Julieta 2.0, una Cata Rosell, que ens fa les sèries cada setmana, cada dijous. Gràcies, Andrea. I mira, ha comparegut.
3: Que
1: invocada
3: bé.
1: I apareguda.
3: És que ara pensava que a CSDIP hi ha un professor que és en Biel Jordà, que va ser professor meu de dramaturgia, i hi havia un exercici que fèiem, que era, mos posava textos, per exemple, de Shakespeare, i mos llevava un tros del text, i tu l'havies d'escriure.
1: Ah,
3: per tant, tu, Marga, estaves fent això, però a lo grande.
1: A lo grande.
4: No, bueno, a lo grande, a lo casero.
3: A pensar en tot
4: sa tele,
3: en tot un capítol.
4: En tot un capítol. Bueno, potser no feia tot un capítol, eh? Potser si jo estava més enganxada a Neva i en Marcos de Los Serrano, me feia la següent de versió de com passaria, no?
3: Aquesta
4: sí,
3: trama.
4: Me feia aquesta trama. Agafava una trama i la que m'interessava, jo m'imaginava com normalment com s'ajuntarien els dos protagonistes i tot això, me feia jo l'escena.
3: Que interessant. I doncs l'altre dia vaig anar en el Teatre Lliure a veure El fill, dirigida per Ferran Utzet, d'en Jon Foss, ho estic pronunciant bé?
1: Sí, Jon Foss, el Premi Nobel, sí.
3: Hi havia un moment de la peça que sortia com unes veus del propi escriptor explicant que ell escrivia perquè era el seu espai de llibertat, el seu espai de refugi, on realment se sentia lliure. I m'ha agradat molt aquesta reflexió, perquè jo a vegades he tingut la sensació de que quan anava a escriure anava a fer algo com a travieso, com a sí, una entremaliadura, com diuen.
1: Una polissona, no?
3: Sí, perquè de sobte m'oblit i dic, ai, què anava a fer? Anava a fer algo com a... I dic, anava a escriure, i vos volia demanar com us sentiu vosaltres, quin, el moment que escriviu, quines sensacions teniu?
1: És que depèn del projecte. Cada test és molt diferent. Clar, com que jo faig molta feina en comunitats, saps allò que primer me ve és la responsabilitat que tinc de plasmar allò que m'han contat, allò que aquella comunitat, col·lectiu, grup de persones espera, i allò que necessita, també. Perquè són comunitats que, clar, decidim entre totes que mereixen ser visibilitzades o allò que sigui, no? Responsabilitat és allò que...
3: I tu, Marga?
4: Jo pendura per el fet d'escriure la comèdia, no he escrit tanta responsabilitat. Sí que és vera que sempre intent dir qualque cosa entre línies, és a dir, sempre tenc missatges de, sobretot positius, però bueno, de sempre intent dir qualque cosa, no és un gag darrere els altres centres de significat, però no sent tanta aquesta responsabilitat. Jo tal vegada per la manera que comença la meva escriptura, simplement... no sé, és que per jo és un joc. Jo vaig estirant i és contar una història que vegi qualcú i que li pugui portar qualque cosa, però no emplearia aquesta responsabilitat, no vaig tan enfora. Entretenir, jo aspiro a entretenir, que s'ho passin bé.
1: Que t'assembla poc, això és superimportant i molt difícil.
3: Sí. Sí, sí. Però penses que tens una metodologia d'escriure regularment? Escrius quan tens inspiració? Com ho fas?
4: Ara estic intentant escriure més regularment, però més que res per un tema de tenir calaix. Perquè moltes vegades quan hi ha una convocatòria oberta, o sigui, quan t'obrin el termini és molt curt. Llavors, si no tens algo mínim... tens algo mínimament preparat...
1: Això passa.
4: Llavors, és més per un tema d'això, perquè sí que és vera que si fas feina d'una altra cosa... A vegades arribes a casa nostra i el darrer que tens ganes és de seure-te davant un ordenador un parell d'hores més. Però sí que és vera que el cap de setmana intens, si tinc un parell d'idees en marxa, a lo millor un cap de setmana n'agafo una, un cap de setmana n'agafo una altra i aspira a tenir algo escrit per si un moment donat hi ha una convocatòria que te donen 10 dies, acabar-ho de pegar-hi una altra llegira, acabar-ho de presentar i enviar-ho.
3: Això és un bon mètode, un bon truc, crec, perquè si no és una convocatòria també massa grossa. A mi em passa que quan m'agafen un mes, que dic, d'aquí un mes s'ha de presentar una obra sencera, dic, ara no puc.
1: Ah, clar.
3: No, o sigui, no hi he pensat, no he fet idea, fins
1: però
3: i tot...
1: Si no fas una altra cosa més a la vida, pot ser arribis, però...
3: Clar, sí, sí. I què estàs fent ara? Estàs fent qualque cosa?
4: No, ara lo darrer que he fet ha estat això de Barcelona i no, ara estic preparant idees desenvolupades perquè hi ha un parell de residències que i és una
1: eina, no? Per
4: una treure... eina que m'agradaria molt poder participar a una residència i com que te demanen tota una obra desenvolupada sinó un parell de
1: una
4: pàgines,
1: mostra.
4: Una mostra, algo així, estic intentant preparar un parell d'idees que tinc que m'agraden per enviar-les quan s'obri la convocatòria i així ara estem amb això.
1: Julieta, com estàs?
5: Molt bé. He volgut entrevista en Amarga aquí.
1: Tu saps quantes bolos de Romeu i Julieta has fet?
5: No, però crec que és aquesta junta en...
1: Llenguantapres,
5: que sé que són les que més han fet i a part fa 11 anys que la fa.
1: 11 anys que la fas.
5: Jo he volgut entrar per dir que en Amarga ha estat xerrant de tenir calaix, de totes aquestes coses, però jo vull dir que en Amarga va escriure Romeu i Julieta 2.0, que ella ara li té un pot de mania perquè diu que la gent ja espera que escrigui alguna cosa així tan bo, amb un vespre.
1: Sí, és vera, això m'ho vau contar. Que sí. Fort.
4: És que quan tinc una idea, m'és bo de fer.
3: Estructurar-la
4: i escriure, sí.
3: I la vas meditant? Tu creus que hi ha com una feina quasi...
4: És que me resulta com, quasi com a natural, saps el que t'ho vull dir? Ara me resulta com a natural, no sé.
3: Clar.
4: després lo que deien, després en el drama seré una patata, saps? Però en la comèdia més natural.
1: N'has fet més de na Marga, Cata?
5: N'he fet moltes, sí, de na Marga, no? Moltíssimes, dirigides per na Marga i també només escrit.
1: Ah, Dinc també estàs a Dinc.
5: Dinc, no? sí. I diu això del drama, però també tenim un drama boníssim que se diu El Càrrec, que fa molts anys que la fem i encara la seguim fent, sobretot per instituts i això, que va sobre violència de gènere, des de que comença amb Te miro un WhatsApp i funciona molt bé i és un drama.
3: No, que bé que entrant a Cata a desmentir...
5: Todo sobre Marga.
4: Sí. No n'ha dit ni una de veres, eh? No, ella cap a jo, dic.
3: Marga, i ara ja per acabar, jo te volia demanar quins són o quines són les teves referents.
4: Jo en Cata ho sap. Jo, el meu humor i el meu sentit de humor és de sèrie americana, crec que
1: sitcom.
4: Sitcom americana, exacte. Mm-hmm. Friends, Modern Family... Aquest és humor que jo inconscientment tir cap allà i crec que... No sé, és que crec que m'ha estructurat... Ja de veure tantes de capítols, es gà que en el final de comèdia té una estructura molt definida, no? Que quan, uh-huh. És a dir, hi ha la regla d'estrès, hi ha com... No sé, hi ha un patró que és com un ritme, i quan l'agafes, més o menys el maneges. És tot, jo crec que no té massa misteri, és simplement com a conèixer l'idioma.
1: I no han dit que va guanyar el Tornés de Dramatúrgia, la desena edició de fa un parell d'anys, amb La Planta i El Forat, després se'n va anar a temporada alta, va competir en tots els països catalans i va arribar a la semifinal, no, Marga? Semifinal.
3: Mm-hmm. Sí.
1: Vull dir que... Ojo.
3: Ojo, Anna Marga.
1: I recordem, aquesta estrena al Teatre de Maldà, 27 de
3: juliol,
1: de juliol, en el Mar del Grec, el Teatre Maldà, com dèiem, s'estrena aquesta consulta familiar, que esperem que vagi molt bé, segur que sí, en Alba com a directora.
3: Moltes gràcies, Marga.
4: A vosaltres.
3: I de bon anar amb aquesta cançó...
1: T'has triat tu?
3: Sí.
1: Saps que m'encanta, no, aquesta
3: cançó? Ah, sí?
1: Home, clar, en italià, Tartarellena, que me semblen unes jefes, però nivell Dios, o sigui, no sé.
3: Però
1: és
3: crec
1: boníssima.
3: Que...
1: Jo he baixat la de... La de...

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6:36 minuts, continuem a la Viador i abans de les sèries i del cinema hem de parlar d'un aniversari perquè Iwana continua celebrant els seus primers 40 anys de vida i ho farà ara en la publicació d'un llibre i l'estrena del documental Obrint Camí.

0: Mira, fent-me un recorregut de les darreres.
1: Ah, mira.
0: Perquè jo tinc aquesta.
1: N'has duit el més, tu?
2: Sí, bueno, un parell. N'he trobat tres.
0: Perquè...
2: Bé, una no és meva, una és d'Anna Carme, que no sabem què és. Què és?
0: No, això no sé...
2: Mira. Ella diu que és un que pot ser el Verne per un cervell, no?
0: El Verne era això a la bolla del món.
1: No sabia gens.
2: Això amb una bolla del món.
3: I trobo a faltar, parlàvem ara de l'alcohol, mar de fons.
2: Jo, això és el que he trobat.
1: Ah. Això és de mesura per mesura.
0: Parlava...
2: Mira-la.
0: Ah, veus, sense espardenyes. Jo me'n recordava d'això.
2: Vos? I espardenyes...
4: Aquesta sí que està currada.
1: Esto moren.
0: Què és això?
2: Mira.
1: Això és Vasily Karkov.
0: Vasily Karkov.
1: Sí.
0: Sí.
2: 2005.
1: Sí. Bueno, però... Antoni Gomila també ens va regalar una botella de vodka. Jo crec que encara la tinc.
2: Ah, sí, jo la tinc. Jo la tinc i no me l'he beguda, eh?
1: No, no.
5: Carles Molinet, fundador de la Iguana, com estàs?
6: Què tal? Bones tardes.
5: Clar, primera pregunta, encara està intacta la botella de vodka o ja ha caigut? Amb tanta...
6: Efectivament, està... No crec que... Bueno, algun dia vendrà un esdeveniment encara més especial que aquests 40 anys. I
5: però valorem... més especial és impossible. És a dir, anem a ser realistes, 40 anys més, difícil. Per tant, jo t'ho dono una idea gratis. Aquesta festa que tenim dissabte, que anirem tots i totes, crec que la podies dur.
6: Tenim un patrocini de la vermuteria.

0: I de Camp Majoral.
1: Si ha vida Camp Majoral, entenc que el vodka que diem una mica decantat.
0: Queda en segon terme.
1: Sentíem a Jordi Benal, en Pere Fullana i Carles Molinet, aquest teaser del documental Obrint Camí, tres dels fundadors de l'Iguana. Primer van ser les reposicions de Twist and Chekhov i Sa varietat en sa locura, dues de les obres més icòniques de la companyia. I ara un llibre i un documental que plasma la trajectòria, no?, d'Iguana Teatre. Carles, què conta el documental? Perquè, clar, plasmar 40 anys és complicat. Supos que seleccionar els moments, les persones que puguin opinar d'allò que ha estat l'Iguana durant aquestes 4 dècades, també ha estat complicat. Vull dir, resumir-ho tot amb allò que duri el documental, que deu ser una horeta, ha estat complicat, no?
0: Dura més d'una hora, perquè al principi havia de durar 50 minuts, ja, però després... hi ha una sèrie de coses que han fet que el documental s'hagi interessat, i en Nofre Mollà, que l'ha dirigit, va construir un relat que se fa interessant de veure, per lo vist, perquè jo l'he vist tantes vegades que no sé si és interessant o no. Però els que el veuen per primera vegada diuen que sí, que se fa molt interessant. I a més la música de Miquel Àngel Aguiló. I la forma de seleccionar els moments bàsicament va ser, a part d'agafar el fil conductor, que és una història sobre el present que fa en Pere en els actors el dia de les estrenes, que són objectes que, clar, durant molt d'anys s'han acumulat una gran quantitat d'objectes, el que varen fer va ser tothom que hagués participat com a intèrpret o en altres facetes professionals en dos muntatges, o bàsicament tres, però també de dos, diguéssim, els vàrem proposar fer una entrevista, una participació en el documental. A part d'altra gent vinculada o a tots els muntatges, o a algun d'ells, del món de la premsa, o del món d'altres àmbits de la cultura. I al final va sortir una llista d'unes 60 i pico persones, perquè en total, que ho tenim comptabilitzat, són 330 persones professionals que han passat per Iguana, però aquestes 60 i pico, algunes no eren a Mallorca, unes altres tant, i al final ha hagut una cinquantena d'entrevistes que han donat lloc a mil històries, algunes que també són vistes des de punt de vista molt diferents, perquè algú, per exemple, ho diu des del seu aspecte de dissenyador o del món del vestuari o dels tècnics o fotògrafs o... Sí.
1: Clar, tot això dirigit per Nofre Mollà, un documental que podrem veure en estrena aquest dissabte en aquesta festa que comença a les 7 i que se fa allà al Teatre del Mar, com no podria ser d'una altra manera, amb tots els amics i amigues que hem acompanyat, no? I que ens sentim una mica també part d'aquesta aventura, no? Alguns hem arribat una mica més tard, perquè no hem nascut aquí, d'altres des de l'inici estaven pràcticament abans que vosaltres. M'estic recordant ara d'en Bendiola, per exemple, no? Que ja va veure les vostres primeres representacions i que vos ha acompanyat i que vos estima moltíssim i vos valora, i d'altres que també hi xarda trios molt joves que acaben de sortir de l'escenari pràcticament, que vos han acompanyat també en funcions, amb muntatges el més propers en el temps, no? Vull dir que a més ha abraçat moltes generacions de les arts escèniques de les Illes Balears, clar.
0: Sí, evidentment aquí hi ha totes les generacions fins ara, diguéssim. I bueno, a tu també te veiem en el documental, per cert.
1: Sí, surt guapo.
0: Va,
1: gràcies.
0: Això, perquè en un moment determinat no hi cabia tothom. Llavors, en aquest cas, sí. Era prou interessant el que deies com per sortir, clar.
1: Està bé.
0: Després, també he de dir una cosa que potser no és tan directament del documental. El llibre el presenta Damià Pons.
1: Sí, jo t'anava a demanar, sí.
0: Ho dic perquè no sé si tenia molt de temps, però m'agradaria
1: que no
0: passar per alt d'això, que per nosaltres ha estat una figura intel·lectual fonamental, i el fet que el presenti també, doncs, li està molt agraït que ho faci. De les generacions, això està clar. Els darrers muntatges, jo què sé, Llum Trencada, estan parlant de... o Filles de la Misericòrdia, gent com Marina Nicolau o Rebeca del Fresno, per parlar d'actrius.
1: Estava pensant en ella, sí, clar que...
0: Joves. que per cert, ja ho parlaran quan s'hagi de dir, però comparteix una pel·lícula amb elles pròximament,
1: ah,
0: un rodatge, i estic content d'això, de compartir-ho amb gent amb molt de talent i que són les noves generacions que venen trepitjant molt fort.
1: Efectivament, no tenim massa temps, Carles, però t'avui demanar per una qüestió que sempre surt quan se parla de l'Iguana. Veníem del teatre que veníem, amb tots els respectes, i supervàlid, i que a més va marcar moltes generacions, teatre costumista, teatre fet amb pocs recursos i molta il·lusió, teatre amateur, també, hem de dir, i romp l'Iguana, rompes motllos i ha canviat el prisma i la perspectiva, no? Teatre professional, a més teatre format a França, teatre que bevia dels grans de l'escena europea. I clar, tot això, al principi supos que va costar, no? O sigui, era com... l'esclatava el cap a molta gent en aquell moment.
0: Sí, a nosaltres també.
1: Perquè... A nosaltres també, clar.
0: Nosaltres estàvem en plena voràgine dels anys 80 amb aquella idea de que tot era possible, que nosaltres fèiem de pallassos pel carrer, fèiem xancles, fèiem... vull dir, no és que començàssim exactament a França. Varen passar, jo crec que abans d'anar cap a partir, el primer que va partir, que va ser Joan Carles Viure, cap a París, varen passar entre 7 i 10 anys. Jo diria que 10. És a dir, ja duem 10 anys de companyia quan varen decidir, a part dels estudis previs que teníem cada un a la seva banda de teatre, anar-nos allà amb una escola que al principi pareixia impossible fer-la, però que després de cop érem tots allà, no? Però aquests primers anys, els 10, abans d'anar cap a París, hi ha una cosa que diu el documental en Joan Carles Viure, i diu, no sé què passava, però creiem.
1: Sí, clar.
0: Teníem un entorn que no era gens favorable a creure, però hi varen creure que suraríem, que tiraríem endavant.
1: I vareu creure-ho i ho contau, i jo me recordo l'anècdota que vos vareu posar, evidentment, el mono de feina a pintar de negre, com ha de ser una sala de teatre, tots manos a l'obra, se va aixecar de pràcticament de zero tot allò que va suposar l'Iguana, després el Teatre del Mar, la Fundació, i en definitiva bona part de la història de les arts escèniques i les Illes Balears que passen per Iguana Teatre. 40 anys, ho celebrarem tots i totes plegats aquest dissabte. Enhorabona, Carles.
0: Moltes gràcies i enhorabona a tots els que ens han acompanyat, perquè això, aquest sector, no l'hem fet tots sols, l'hem fet en moltíssima de gent.
1: Ha estat un plaer, moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Ei, tu vos pos?
4: Jo un granissat colonet. Diu, té un nom.
3: Colonet.
5: I de colonet per tothom.
4: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
6: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta. Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
1: I ja l'hem saludat abans, amb ocasió de l'entrevista amb Marga Rom, però la tenim aquí als estudis. Continua, afortunadament. Com estàs, Cata Rosell?
8: Molt bé.
1: Les sèries preparades i tenim una Marta Pérez, que en la qual farem, com sempre, l'escapada cinèfila. Marta, com estàs?
8: Molt bé.
1: Cata, ens dus una que ja vam parlar ahir, que se va presentar en el Mar del Coneta, Se tiene que morir mucha gente, en Victoria Martín, amb un repartiment molt interessant, que després comentarem, però... Abans, una altra.
8: Una, me'n vaig en el costat totalment oposat amb una sèrie francesa de 4 capítols, intensa, trista, dura, que se diu El caso de Laura Stern. Laura Stern és una farmacèutica que col·labora ajudant a dones víctimes de violència i situacions extremes, però la seva vida canvia radicalment quan mata accidentalment a un violador. Què passa? Que no la descobreixen i comença a prendre's la justícia pel seu compte. No? Així la sèrie se converteix en un thriller fosc sobre la venjança, no? No és tant de veure què passarà, si l'enxamparan o no, sinó més com els límits morals, el fracàs de les institucions a l'hora de protegir les víctimes. Si voleu, poden sentir el tràiler.
9: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
10: Me han hablado de una asociación.
11: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan. Las maltratan.
10: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
11: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
12: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
10: Laura, ¿qué es lo que pasa? Me estás ocultando cosas.
12: ¿Por qué?
1: I del cas de Laura Stern, que t'ha creat l'atenció i més per...
8: Sí, ella interpretativament és brutal i visualment té una estètica així molt sòbria, molt freda, que té a vegades pinta de que estàs mirant un documental, no? Te deixa una sensació incòmoda i dura dies, eh? Estàs pensant molt en aquesta sèrie. La recomano moltíssim. I això la podeu veure a Filmin i són 4 capítols d'una hora.
1: 4 capítols només d'una hora. Una sèrie ideal, o sigui que, vinga, ho intentaré. Vaig intentar el primer capítol de la segona que comentaràs, que ja la van referenciar ahir. No m'ha enganxat, però a tu sí, per tant.
8: A mi molt, o sigui, aquesta comèdia d'una Victoria Martín, no?, que segueix aquestes tres amigues de tota la vida. Jo, és vera que no la trob perfecta, eh? Hi ha coses que m'han parescut més caricatura, però a part de ses tres amigues m'ha semblat divertit. Jo hi ha frases que se m'han quedat aquí i encara m'arric quan les pens. Me sembla realista.
1: Parlant de se tiene que morir mucha gente.
8: Parlant de se tiene que morir mucha gente, en Nana Castillo, en Macarena García, en Laura Weismar. I té aquesta estètica quotidiana com a molt reconeixible. I no sé, hi parla molt bé d'un tipus d'amistat molt concreta, no? Aquestes amigues de tota sa vida, gairebé germanes, de fet hi ha un capítol que se'n van a casa mare i veus com sa mare coneix sa amiga de sempre, però que en algun moment les pots odiar, te poden no caure bé en molt de moments, però sempre estan allà, perquè heu crescut juntes, perquè teniu aquest tipus de relació. Hem de dir que són tres al·lotes de 30 i tants que cada una en aquell moment està passant una crisi vital bastant considerable.
1: Bastant intensa.
8: Sobretot Marta, perquè és molt cínica.
13: L'he vista i jo també amb aquesta part de l'amistat entre elles tres. Elles tres se nota que són, sobretot Namaka i Nana Castillo, són amigues i se nota.
1: Clar, és que han fet la llamada i han fet...
13: Clar, i sí. Són del mateix grup d'amics. És una cosa que se nota.
1: Estar aquí a,
8: de fet, Nana Castillo va proposar a Namaka Arena per el personatge.
13: I jo vaig anar a Victòria amb diferents personatges. Vaig un pat d'ella, sobretot, a Namaka Arena i a Nana.
8: Sobretot a Nana.
13: Però la part de la gent rica, és vera que me s'obre un poc, és un poc caricat, però l'he disfrutat. No és redona. Per jo no és perfecta, però vaig passar una estona
8: agradable. Sí, jo sobretot he rigut molt i sobretot m'ha agradat, jo supos que li haurà caigut de per tot, com de sa manera cínica i com tracta en general sa amistat i sa salut mental.
13: Ja.
8: Ostres, és que és vistí, és una mica vistí.
13: I sa toxicitat un poc a ses relacions d'amistat.
8: Totalment. Perquè és que són tres ties molt tòxiques, sobretot dues ties molt tòxiques. Sí. I sa sèrie la podeu veure a Movistar Plus, són 6 capítols de 25 minuts, sabeu de tot d'una, de correguda.
1: Molt bé, i se tiene que ver mucha gente, que ahir se va presentar també en el Conecte, que ja la podeu veure com a dinacata a Movistar Plus. Anem al cinema.
7: L'escapada, amb Marta Pérez.
1: Que es du cap a de drama una pel·lícula que...
13: De Madia Gross, que per hipsters,
1: ganes,
13: indies.
1: Sí, eh? I a més, després de veure el tràiler, em fa molta gràcia aquestes coses de dir la veritat i, ups, no lo tenia que haver hecho.
13: Anem a posar en context. És una parella, i no és una parella qualsevol, és en Robert Pattinson i na Zendaya, que he estat pensant són especialistes en fer projectes molt mainstream, aquest de gran públics, però després també fer petits projectes com coses més personals, més vocacionals, no? I a mi són carreres que normalment personalment m'interessen moltíssim. I ells dos són una parella, classe mitjana, acomodada, amb una casa preciosa, plena de llibres, molt culturetes, molt... Jo crec que mos veurem amb ells, però estan a un sopar amb uns amics i hi ha una... estan jugant i hi ha un... no poden contar res més, però hi ha una cosa, una informació de... que romp la pel·lícula i la fa botar pels aires. Escolta'm el tràiler.
14: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
15: ¿En el discurso?
14: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
15: Sí.
14: Vale, ¿y de la primera cita?
15: Sí, claro.
14: ¡Mierda!
15: No es obligatorio hablar.
14: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
16: ¿Amor?
14: Sí.
16: ¿Primer amor o primer crush?
14: Las dos, creo.
16: Es muy raro.
14: A los 30...
15: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
17: desagradable, tío.
14: Sí, sí.
16: ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
17: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
16: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
17: Un perro.
16: Había cervezas y porno.
17: ¿Lo dejaste toda la noche?
16: Sí.
17: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
16: Vale, yo...
13: Va en sí? No sabem el que va fer la Zendaya, haurem d'anar a veure la pel·li.
8: Jo suposo que haureu endivinat que a mi aquesta pel·li me fa unes ganes. Vaig veure el tràiler i vaig dir, ja, això ho he de veure.
13: Sí,
8: sembla tan divertida.
13: Alerta, alerta, perquè pareix una comèdia romàntica molt amable i té un humor molt negre.
8: Sí, sí, i és el que m'agrada.
13: Sí, ho dic, perquè és vera que sona aquesta cançó. Aquí hem llevat el tràiler, diu, quan la cosa se posa un poc més fosca.
8: Se posa complicada.
13: Però és un humor molt incòmode, de que tu rius i tens un sentiment de culpabilitat perquè dius, la vida d'aquestes persones està anant a la merda més absoluta.
18: Me fa molta gràcia, això.
13: Per això, jo recomanaria un joc que, mira, per què heu de jugar en això? Ja heu arribat en aquest punt, crec que no és necessari. I ells dos diuen que tenen moltíssima química, moltíssima complicitat, i és la típica parella que A24, que és la distribuïdora, són aquestes pel·lícules independents que, de fet, és el seu director, és un danès, Christopher Borgli, ja va fer Dream Scenario, també amb aquesta distribuïdora. Ells varen ensumar que aquesta parella els hi faria guanyar moltíssim de dobbers, i és el que està passant. És com una revolució, aquesta pel·lícula. Té una campanya de màrqueting molt potenta i, sobretot, aquí a Espanya tenen una campanya molt potenta, que és que en Carles Boyero ha dit: me importa un carajo si se casen o no. Perquè l'ha vist, l'ha destrossat, han d'anar a veure aquesta pel·lícula, diria jo. I sí, és una pel·li romàntica, però també molt pertorbadora, és divertida, és cruel, i és d'aquestes que jo crec que s'enxerrarà, i és boca a boca, funciona molt bé, perquè és una pel·li molt provocativa, molt salvatge, i provocativa perquè ara mateix aquí ja estem tots tres i ja hem dit si jugaríem o no. Si
18: no, dona jo, per... no, ja, bueno, jo sí jugaria, però no, recomano però, el 99% del món que no ho faci.
13: Per què dies abans de sa boda, quan te han irvis, no trobo...
8: Has de fer una confessió que no has fet.
13: No trobo que sigui necessari. A més, jo...
8: El que passa que crec que funcionarà molt bé, crec, perquè té aquesta estètica de comèdia romàntica, però veus que li donarà una volta.
13: Sí, a més, hi ha un tema aquí que juga molt amb els límits de la comèdia, i crec que aquesta pel·lícula agafa tots aquests límits, se'ls passa per forro i juga, i jo crec que és una pel·li provocadora per això, i jo som de les que pensen que la comèdia no té límits i que s'han d'explorar.
18: Me recorda la premissa, és que no recordo el tio, me sortia la veritat sobre perros i gatos, però no és aquesta, és una que també és una parella, juguen a confessar, ella li confessa una cosa un poquet bèstia, m'havia dit. I és que, Marta, segur que l'has vista, però... Ai, no recordes. I a partir d'aquí, clar, descarrila, perquè això no se pot superar. Bueno,
13: solen ser britàniques, aquestes pel·lícules. No sé,
18: era americana, aquesta.
13: Era americana, diria. La cercarem. Ara mateix no... Però, bueno, demà, a Cine Ciutat, a més, demà se projecta la pel·lícula a les 7, i després hi ha un conversant amb Susana Iborra, que és psicòloga i sexòloga, per xerrar d'aquests límits o aquesta intimitat de parella, així que si voleu.
8: Si algú està dubtant de si juga o no, que vagi primer.
13: Exacte, jo crec que demà xerrada. És un bon dia per veure una comèdia romàntica molt àcida i molt negra.
18: Mm-hmm. Què heu vist aquesta setmana?
8: Jo he vist Los Justos, que és una pel·li petita de 90 minuts. Bé, bueno, Carmen Machi, amb Vito Sanz, Pilar Castro, Bruna Cosí, i m'ha agradat molt. És un jurat popular que se tanca i ha de dir si un estafador d'aquest de llibre és culpable o no, però de cop tot aquest jurat se veu tentat per un soborno que és 1 milió d'euros a cada un. Epa. Sí, per unanimitat, diuen que està allà. Juga amb això molt bé, molt bé, molt bé.
18: Los perros dormidos mienten. Opa. He trobat el títol.
13: Los perros dormidos
18: mienten. És molt bona aquesta pel·li.
13: Americana?
18: I la premissa... Sí, sí, diria que sí. I la premissa és... bueno, això, una confessió que... Epa, què vas a dir a sobre? I el nòvio no pot superar-ho. No, o sea, no pot superar-ho, l'home, eso.
13: És que, clar, aquí també s'ha un debat. S'ha de tenir... no secrets, però s'ha de tenir un redol per tu que no has de compartir en la teva parella? Jo diria que
18: home, sí.
13: Clar que sí, no passa res. Clar que sí, és molt sa, perquè si no passen aquestes coses.
18: Queden 30 segons. Què has vist, Marta? Si
13: he vist, jo vaig una setmana tard, Jo no moriré d'amor, me va agradar tant com pensava que m'agradaria. Així que vos queda una setmana, si no l'heu vista, podeu anar encara a veure-la.
18: I de la setmana que ve, més sèries més. I més pel·lícules. Gràcies a
13: Vinga,
18: les dues.
13: Adéu,
18: vinga, fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que en més d'un minutet arriba Aina Soré de tot l'equip d'informatius d'Ivetes Ràdio, les notícies. Ens veiem demà, ens escoltam demà a les 6.

0: La societat avícola Som Però projecta una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus amb 40.000 animals cada una. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja semblant a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament animal. Tot i que està en una fase molt embrionària, la directora d'Avaluació Ambiental del Govern, Paz Andrade, assegura que el projecte, que avui ha entrat en exposició pública, haurà de complir la normativa autonòmica aprovada l'any passat.
2: Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
0: L'empresa ha declinat fer declaracions mentre que l'Ajuntament de Manacor posa en dubte la viabilitat del projecte per qüestió de territori i recursos naturals. Tot d'una ho ampliam el dijous 28 de maig, un dia marcat per la polèmica de la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma. El govern, Clàudia Mallia, n'exigeix la retirada immediata. Bon vespre.
3: Bon vespre. Es tracta d'una campanya de dues empreses alemanyes del sector bancari que posa en aquest idioma el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Un missatge que el govern considera que incentiva el turisme d'accessos. Per això n'ha demanat per carta la retirada al director d'Aena.
0: El jutge té previst avui cap vespre prendre declaració a la detinguda del crim a la barriada de Pere Garau de Palma.
3: La detinguda roman ingressada a l'Hospital de Son Espases des d'on declararà o bé per via telemàtica o bé el jutge s'hi personarà per esclarir les circumstàncies de la mort violenta de la seva sogra, qui va aparèixer amb cops al cos que podrien haver-se produït amb un ventilador.
0: El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
3: Així ho ha explicat en un ple extraordinari en què ha anunciat accions legals.
4: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
3: L'Esquerra li ha tornat a exigir la dimissió mentre Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
0: I Mahó aprovarà una nova tarifa de l'aigua que permetrà que dos terços dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut.
3: La proposta, que s'ha de debatre i votar en un ple que comença en aquesta hora, tira endavant amb els vots del PSOE i el suport d'Ara Mahó. La iniciativa preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts davant un context de prealerta per sequera. Ho explica el batle Héctor Pons.
5: Els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeixin. A mesura que aquesta aigua es consuma va augmentant i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor.
0: I acabant de saber que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer en el Congrés després de les darreres investigacions judicials.
3: Una petició que arriba després que alguns socis d'investidura fessin aquesta petició després de les novetats en el cas Plus Ultra i Leire Díez. La Moncloa preveu que la compareixença serà després del 19 de juny, quan ja hauria declarat l'expresident Zapatero imputat per organització criminal i tràfic d'influències.
0: I en els esports, el Reial Mallorca renova Martín de Michelis fins l'any 2028. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. El tècnic argentí continuarà en el club mallorquinista dues temporades més, fins a juny de 2028, i encapçalarà el projecte de l'equip a la segona divisió. La selecció espanyola femenina ha convocat quatre jugadores mallorquines, Cata Coy, Patri Jarro, Mariona Caldenté i Lucía Corrales, per al partit de la setmana que ve contra la Terra. Som Mos, l'Illes Balears Palma Futsal, última detalls per al partit de demà contra el Manzanares a casa, corresponent al quart de final del play-off pel títol de Lliga, i el Palme Bàsquet ha anunciat que ha creat una aliança estratègica amb un grup americà i descarta així la possible fusió amb el FIWI.
0: I avui l'AEMET ha reiterat el que ja hem dit aquest dia, temperatures per sobre de l'habitual i preveu un estiu molt calorós. Dani Capó, bon vespre. Calor, la que ens espera demà.
7: Efectivament, sí. De fet, ara que xerraves de l'AEMET, demà ja tenim el primer avís actiu per temperatures altes, esquies que es poden arribar a superar demà, els 36 graus a punts d'interior de Mallorca. Per tant, ben pendents de les temperatures, sobretot pel que fa a les màximes, perquè demà farà calor de canícula, de ple estiu. Més enllà d'aquestes altes temperatures, demà també tindrem un cel molt destapat, tornarem a tenir molt de sol, i el vent, això sí, el podem notar una mica més, per ventura de llebeig, pot bufar entre fluix i moderat, això sí, a la mà hi mantindrem unes condicions de molta tranquil·litat.
0: Per tant, bona situació, no?, si es vol sortir a la mà.
7: Efectivament, sí, la mà, a part de pujar bastant de temperatura, també es manté molt encalmada i això pareix que continuarà així també aquests dies que venen.
0: Això és el que ens espera demà. No sé a nit si ens esperen també temperatures tan elevades per poder dormir.
7: Bé, de moment, les temperatures mínimes no se'n fan tant de ressò d'aquest increment de les temperatures màximes, però a punts de costa ja hem assolit els primers valors de nit tropical, principalment al llevant, nord-est de Mallorca, també cap a Formentera, i s'espera que aquests pròxims dies, a mesura que avanci el que queda de maig, de cada vegada siguin més les zones en entrar en valors de nit tropical de més de 20 graus de mínima.
0: Ho direm de manera molt breu perquè demà ho acabarem detallant. De cara al cap de setmana, un titular es mantindrà aquesta situació o baixaran una mica les temperatures?
7: Ambient d'estiu de ple. No esperam canvis significatius, mantindrem sol i temperatures ben altes. Serà ja probablement a mitjan de la setmana que ve quan la cosa comença a canviar.
0: Gràcies, Dani. Do, detallarem dia per dia demà, quan sigui divendres, i parlarem de registres assolits també demà, de si arribam en aquests registres màxim que es preveuen d'uns 35-36 graus. I en cultura, avui acabarem repassant el cartell del Tribu Fest que se celebra a Felanitx aquest cap de setmana. Si esteu interessats, encara queden entrades. Tot i això, fins les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalisa de Cifra al control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 7 minuts. La Societat Avícola Son Perot ha presentat un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació del Llucmajor per maltractament animal.
3: El nou projecte s'ha conegut avui després que el govern l'hagi posat en exposició pública. Tot i que es troba en una fase molt embrionària, la directora d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental, Pat Andrade, assegura que el projecte haurà de complir amb la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquesta classe d'instal·lacions.
2: Por su tamaño, la granja de Son Brau se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
3: També diu que en el procés d'autorització l'Ajuntament de Manacor tindrà un paper clau perquè haurà d'informar si el projecte és compatible amb la planificació urbanística del municipi. El batlle, Miquel Oliver, diu que no tenia coneixement del projecte i posa en dubte que sigui compatible amb el territori i els recursos naturals.
8: El model de macrogranges que s'està intentant implantar en diferents llocs de Mallorca, i en aquest cas a Manacor, és un model que va tractant molt a favor del model agrari, sobretot aquest model agrari que genera activitat, que també genera ocupació, dubtant molt a veure si és compatible amb el territori, amb el paisatge i també amb la pagesia local, no?
0: L'explotació tindrà dues naus de 2.500 metres quadrats que podran allotjar 40.000 gallines cada una, a més d'altres espais complementaris. Se situarà la finca de Son Brau a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper.
3: Les gallines hi viuran en semi-llibertat i amb aquest espai cada animal tindrà un espai vital aproximat de 0,06 metres quadrats i la producció estimada serà de 25.600.000 ous. L'entitat animalista Sàtia no veu cap millora respecte als anteriors projectes de Llucmajor i Sineu i lamenta que es vulgui posar en marxa aquesta granja. Quique Jimeno és el portaveu de l'Associació Animalista.
9: Las primeras impresiones son bastante negativas, contando que es una empresa que ha incumplido reiteradamente las normativas y que todavía está en un proceso de investigación. Todavía estamos pendientes de ver qué pasa con las sanciones que se dictaron el año pasado por el caso de la granja de Llucmajor.
3: L'entitat preveu presentar al·legacions i també es planteja altres accions per aturar el projecte. Per la seva banda, l'empresa avícola Son Perot de moment rebutja fer declaracions perquè considera que encara queda molta tramitació per davant.
0: El govern exigeix la retirada immediata de la lona penjada a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma. Es tracta d'una pancarta de color vermell cridaner enorme de grans dimensions en què es pot llegir en alemany "El que passa a Mallorca queda a Mallorca", un missatge que el govern entén que incita al turisme d'accessos.
3: L'enorme cartell que dues empreses alemanyes del sector bancari han penjat a la façana de l'aparcament de l'aeroport de Palma continua provocant reaccions de rebuig. L'executiu ha enviat una carta al director d'Aena per demanar-li que allevi el cartell que ha qualificat de monstruós. També sol·licita a l'ens aeroportuari que treballi conjuntament amb el govern per erradicar qualsevol incentiu al turisme d'accessos. El vicepresident i portaveu del govern, Antoni Costa, ha titllat de lamentable la campanya promocional desplegada a l'aeroport de Palma.
10: No pot ser que Aena no alineï les seves polítiques en sa que entenem que tenen els ciutadans de les Illes Balears. És necessari alinear la política turística en sa que està defensant, no per capritxo els governs de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
3: La paraula Malle, que apareix al cartell, és una abreviació amb la qual els alemanys fan referència a Mallorca i es vincula especialment al turisme d'accessos. A Son Sant Joan, avui els residents han criticat l'anunci.
11: Depende para quién es el mensaje. Si supongo para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien. Porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea. Pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
12: Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
3: La direcció d'Aena no ha fet cap declaració i a hores d'ara la lona continua penjada a la façana de l'aeroport.
0: Els grups parlamentaris de PP i Més per Mallorca han presentat diferent proposició no de llei per demanar al gestor aeroportuari que respecti els interessos de les illes.
3: Els ecosobiranistes han aprofitat la iniciativa per rebutjar les ampliacions dels aeroports de Palma i Eivissa previstes al Pla de Regulació Aeroportuària d'Hora 3. Segons Més, aquestes obres agreugen la massificació, la pressió territorial i la crisi de l'habitatge.
0: I el biòleg Joan Morant ha assumit la presidència interina del GOP Mallorca després de la dimissió recent de la presidenta Teresa Cuanet i de 10 vocals de la Junta Directiva arran de la crisi de governabilitat interna de l'entitat ecologista.
3: En aquesta etapa provisional, el president interí, elegit pels 13 membres actuals de la Junta, estarà acompanyat per Antonina Siquier com a vicepresidenta i Mercè Morató i Toni Font continuaran com a secretària i tresorera. Joan Moranta ha lamentat el clima de divisió que ha afectat el desenvolupament correcte del grup ecologista.
13: Si dediquem les energies i nostre temps a aquest tema intens i no ens preocupem de lo que realment és important, que els temes territorials i defensar Mallorca de tot el que està passant, pues no té massa sentit, no? Per tant, jo crec que hem de començar on de solucionar tots els problemes interns que hi hagi, que sigui necessari, però hem de començar aquesta feina pensant un poc en el territori i en Mallorca.
3: La pròxima assemblea ordinària del GOP Mallorca està prevista per al 18 de juny.
0: La justícia tomba el reglament de les galeres de Palma que feia que els cavalls no sortissin els dies d'alerta meteorològica per pluges o calor extrema.
3: El Tribunal Superior de Justícia de les Balears anul·la la modificació legal perquè Cort no va incloure un informe sobre l'impacte de gènere en l'expedient administratiu. Això a la pràctica vol dir que falta el requisit per avaluar si les restriccions horàries tenen conseqüències econòmiques, socials o laborals desproporcionades per als conductors d'aquests carruatges tirats per animals. animals o pel públic usuari.
0: I avui, capvespre, el jutge prendrà declaració a la detinguda del crim del passat dilluns a la barriada de Pere Garau a Palma, que roman ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Son Espases. La compareixença podria ser per via telemàtica o bé el jutge es podria desplaçar a l'hospital per prendre-li declaració. La policia intentarà esclarir les circumstàncies de la mort de la seva sogra de 73 anys, en qui vivia i que tenia molt de cots en el moment que varen trobar el cos sense vida. Uns cots que podrien haver-se produït amb un ventilador.
3: Falta poc perquè s'esgoti el termini màxim de 72 hores de detenció policial i és per això que la detinguda ha de comparèixer davant el jutjat, que ha de decidir quines mesures li imposa. Des del passat dilluns, el grup d'homicidis de la Policia Nacional ha dut a terme una intensa investigació i el metge forense, a més, ha elaborat un informe sobre l'estat de salut de la dona. El passat dimarts, juntament amb la detinguda, els agents varen dur a terme una reconstrucció dels fets al pis de Pere Garau, on la dona vivia juntament amb la seva parella i la seva sogra. La principal hipòtesi és que, després d'una brega, la nora va matar la víctima. La detinguda va assegurar que va actuar en defensa pròpia.
0: I qui ja ha passat a disposició judicial són els 6 detinguts a Son Gotleu a Palma en el marc d'una operació antidroga realitzada a Iorbaixa. La xarxa de narcotràfic desmantellada al barri palmesà utilitzava 2 infrahabitatges com a magatzem d'estupefaents.
3: L'organització va convertir un local amb 5 infrahabitatges, 2 dels quals els feien servir per guardar la droga que va ser decomissada. La Policia Nacional també ha comunicat a l'Ajuntament de Palma la conversió del local per si fos objecte d'una possible infracció urbanística.
0: El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
4: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
0: Així ho ha explicat en un ple extraordinari. Quina ha estat la resposta dels grups, Dani Manau?
7: Els grups progressistes li han tornat a exigir la dimissió, mentre l'ultradreta li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat exemplar. Són la regidora socialista Carmen Bonet, Guadalupe Nauda, d'Unides Podem, i Héctor Andrés, de Vox.
14: Però aquesta vegada l'han agafat. Li dic clarament, vostè ha provocat un escàndol públic d'una magnitud tal que a dia d'avui ja hauria d'haver dimitit com a alcalde. Per vergonya.
15: ¿Por qué no puso su vivienda a disposición del gobierno balear en la inmobiliaria pública de vivienda? Es una figura de la que saca pecho su presidenta, la señora Proens.
16: Si después de todo lo ocurrido usted está tranquilo, continúe. Si no lo está, entonces usted mismo sabrá lo que tiene que hacer.
7: Una jornada tensa al plenari de Vila, on avui s'ha aprovat també l'ampliació de la zona blava.
0: I Cort nega que la cancel·lació de la festa del Bar Fletxet sigui per desacord o condicions inviables. Això després que aquest establiment hagi anunciat que enguany no celebrarà el 22è aniversari al Parc de la Mà davant la dificultat de dur a terme un esdeveniment d'aquestes característiques sense estructures de suport suficients.
3: L'Ajuntament de Palma ha lamentat la decisió que s'ha pres després de diverses setmanes de converses i intents de trobar una fórmula viable. El consistori ha assegurat que va proposar assumir la càrrega organitzativa de l'esdeveniment, incloent-li la responsabilitat de la logística i l'elaboració del pla d'autoprotecció que exigeixen aquesta classe de celebracions. El regidor de Cultura, Javier Bonet, afirma que també varen oferir aportar fins a 45.000 euros per a l'organització de la festa i cedir la gestió de les barres de begudes a l'entitat organitzadora.
17: Amb aquests 15.000 euros que donaves consell, assumint tota la responsabilitat i tota la contratació, ells encara així i tot pensen que enguany no és any per poder dur a terme aquesta 22 edició de la festa de Bar Fletxes. I jo el que vull dir és que lamentant profundament que aquesta festa no se faci, que farem feina a les totes perquè l'any que ve se pugui fer.
3: Segons els organitzadors de la festa, el que l'any passat va reunir més de 15.000 persones al Parc de la Mà, una celebració d'aquesta magnitud no pot recaure únicament sobre 2 persones sense una implicació institucional més gran que permeti garantir unes condicions sostenibles i de seguretat. Amb tot, en un comunicat, el Bar Fletxes ha subratllat que Palma disposa de diferents línies de suport públic destinades a activitats culturals, esdeveniments i projectes de ciutat perquè la cultura genera comunitat, identitat dignitat i retorn social.
0: La cancel·lació d'aquesta festa vinculada al col·lectiu LGTBI s'ha conegut coincidint amb la intervenció de Benamits al ple de l'Ajuntament de Palma, qui ha remarcat que per primera vegada en 20 anys s'hagi anul·lat la revetlla de l'Orgull per les traves que asseguren ha posat l'Ajuntament, a qui acusa d'haver-la convertit en un horabauxa turístic. Cort afirma que la cancel·lació de la festa ha estat una decisió unilateral de l'associació, un ple que, a més, ha aprovat de manera definitiva avui estendre la prohibició de places noves de lloguer turístic.
3: La modificació del pla general ha tingut el vot favorable, encara que amb crítiques de Més i el PSIP, i el vot en contra de Vox, soci del PP. És el portaveu de Més, Miquel Ángel Contreras, i el regidor Òscar Fidalgo.
18: Que el Partit Popular arriba tard. I arriba tard perquè durant molt d'anys ha votat sistemàticament en contra de qualsevol limitació, en contra de qualsevol moratòria, o de la prohibició del lloguer turístic, com va fer aquí en aquest ple, en aquest Ajuntament, quan se debatia la prohibició del lloguer turístic. Fins i tot el Partit Socialista, en el principi, s'estenia.
19: Ustedes atacan que nosotros cambiemos su norma, la norma que ustedes aprobaron y que ustedes mantuvieron, y que lo hagamos en tal o en cual plazo. Cuando lo estamos haciendo, a diferencia de ustedes.
0: I el batle de Manacor, Miquel Oliver, anuncia que es presentarà a les primàries de Més per encapçalar la candidatura del partit al Consell de Mallorca.
3: Ho farà amb Marta Català com a companya de candidatura. En un missatge a les xarxes socials, Oliver assegura que Mallorca necessita una veu clara, valenta i útil per defensar el territori i els serveis públics i el dret dels mallorquins a viure dignament als seus pobles.
20: Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
21: Voleu postres?
22: Som tenis a core.
21: Clar.
22: És que és el millor postre que hi ha.
23: I de colonet per tothom.
22: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Avui ha començat la campanya Renda Àgil, que s'espera que ajudi 6.000 contribuents de les Illes Balears a fer la declaració de la renda de 2025. Ja es pot demanar ara al telèfon 971 76 76 76 o al web de l'Agència Tributària de les Illes.
3: Els interessats podran fer la declaració de manera presencial fins al 30 de juny a 16 locals de 39 municipis. El vicepresident i conseller d'Economia, Antoni Costa, alerta els contribuents que revisin l'esborrany de la seva declaració, ja que els textos provisionals de l'Agència Estatal de 2025 no inclouen les deduccions autonòmiques que s'han d'aplicar expressament.
10: No acceptin l'esborrany de l'Agència Tributària Estatal de forma sense revisar res. No. Que revisin la declaració, mirin les deduccions autonòmiques i valorin els ciutadans de les Illes Balears si tenen dret en alguna de les 24 deduccions autonòmiques que tenim actualment vigents.
3: La d'enguany és la campanya número 30, ja que les Balears varen ser la primera comunitat autònoma que va col·laborar amb l'Agència Tributària de l'Estat amb aquest servei Renda Àgil l'any 1997.
0: I avui han conegut més detall dels ajuts al transport per pal·liar sobretot l'encariment del combustible per la guerra de l'Iran. El govern posarà en marxa 7 línies d'ajudes directes per al sector amb una dotació global de gairebé 10 milions d'euros.
3: Les ajudes beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i arribaran a més de 15.000 vehicles entre camions, autobusos, taxis i VTCs. La partida més important és per al transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Tanmateix, el sector considera aquesta injecció insuficient. Ezequiel Urrac és vicepresident de la Federació de Transports.
24: Nos tenemos que preparar, nos queda un año muy duro, como mínimo, segurísimo, aunque mañana se para la guerra, este tema que tenemos encima de la mesa, el combustible no va a bajar, todo está subiendo encarecidamente, excesivamente todos los precios, y el transporte, pues lamentablemente, es un pilar muy importante.
3: Al sector del taxi, el govern hi destina 500.000 euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi, mentre que els BTC tindran una línia específica de 100.000 euros amb imports d'entre 130 i 135 euros per vehicle. El president de l'Associació d'Autònoms del Taxi, Biel Moragas, ho considera insuficient.
2: Han caigut en escades taxi 2 euros a nivell, 200 euros per cotxe a nivell estatal, 200 euros a comunitat autònoma, són 400 euros. Vos podeu imaginar que 400 euros dins el consum anual de combustible no és molt, però evidentment se valora.
0: El govern assegura que les quantitats seran més elevades a Menorca, Eivissa i Formentera per compensar la doble i triple insularitat.
3: Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, les sol·licituds es podran presentar pròximament en uns dies de manera telemàtica i el tràmit serà molt senzill.
5: Serà un procés de declaració responsable que estarà preomplerta, lliurament de les dades bancàries i NIF del sol·licitant i matrícula del vehicle. A mesura que es vagin rebent, s'aniran resolent i s'anirà tramitant el pagament.
3: Tot això quan els preus dels combustibles continuen en alça. El dièsel ha repuntat lleugerament aquesta setmana i se situa en 1 euro amb 68 cèntims al litre, mentre que la gasolina encadena ja 4 setmanes consecutives de pujades i arriba a 1,56 euros.
0: I els productors de cereals i farratges se'ls ha incrementat en més d'un 50% els costos de producció, també per l'encariment del gasoil. Per això reclamen més ajudes a les administracions.
3: La collita de cereals i farratges serà en conjunt un 7% inferior a la de l'any passat, però dins els paràmetres d'una bona campanya. Malgrat això, el sector continuarà en números vermells per mor de l'increment dels costos de producció derivats del conflicte bèl·lic. El president de Saja, Joan Company, demana que els ajuts s'agilitzin, mentre que el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, garanteix que així serà.
6: Saja demana que totes les ajudes que puguin ser fàcils de tramitar, és a dir, un tant per hectàrea, un tant per animal. Perquè tot això lleva paperassa en els pagès i lleva paperassa a l'administració.
8: En aquest moment s'ajuda del gasoil i dels fertilitzants, que són aquests dos grans que afecten avui en el cas de cereals, estem pendents de que el Ministeri tregui la seva línia d'ajudes per nosaltres enganxar-nos i complementar el que el Ministeri no arribi baix al reglament europeu que ens permetrà treure aquesta ajuda d'una forma àgil i fàcil que segur que arribarà.
3: Saja preveu una producció de 127 tones de cereals i confirma que les varietats autòctones, gràcies al programa de cultius experimentals, són les que més s'adapten i produeixen.
0: IMO ha d'aprovar una nova tarifa de l'aigua que permetrà que dos terços dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut. La proposta tirarà endavant amb els vots del PSOE i el suport d'Àrea Mahó en un ple que ha començat a les 7 de l'hora baixa fa tot just mitja hora. L'Ajuntament, com dèiem, aprovarà una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu de favorir els consums domèstics més habituals i penalitzar els més elevats.
3: La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts. Amb aquest model, prop de dos terços dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre els recursos hídrics. La proposta s'aprovarà amb els vots favorables del PSOE i el suport d'Ara Mahó durant el ple municipal que ha començat fa uns minuts. Héctor Pons és el batle de Mahó.
9: L'aigua de consum domèstic dels domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeixin. A mesura que aquesta aigua es consuma va augmentant i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor, l'aigua té un valor.
0: I el parc Agrisolà d'Esmercadal ja està connectat a la xarxa.
3: Feia 3 anys que estava construït, però els promotors han hagut d'esperar que Red Elèctrica enllestís un punt de connexió a la subestació d'Esmercadal. Ara observen si tots els equipaments funcionen. Té 20 megawatts de potència i 35.000 plaques solars. En un futur, si tot funciona, estudiaran posar bateries per emmagatzemar energia. Javier Pastor és el cap d'àrea d'energies renovables de CHM.
25: Ha sigut un procés llarg, però bueno, acaba ja la fi ha arribat i ara és el moment de treure tota l'energia que es puga. El següent pas quasi sempre en tots aquests tipus de projectes és la posada en marxa de bateries per emmagatzemar tota aquesta energia que realment puga sobrar.
0: I el Ministeri de Medi Ambient vol instal·lar un camp de 90 boies ecològiques a la badia de Talamanca i Eivissa.
3: La Conselleria de la Mà publica el projecte que proposa reservar un 47% dels amarraments a eslores de menys de 8 metres. El 38% serien per a barques d'entre 8 i 15 metres i el 15% restant es reservarà a iots de fins a 20 metres. El camp de 31 hectàrees dissenyat per l'empresa pública Traxa costaria 350.000 euros, seria desmuntable i operat durant l'estiu.
0: I l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha tancat avui la platja de Serenal.
3: Ho ha hagut de fer per un abocament ocasionat pel trencament d'una canonada d'aigües residuals al carrer dels Amaradors. La fuita s'ha desembocat al torrent de Regaró.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, la societat avícola Sompera projecta una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus amb 40.000 gallines cada una.
3: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament animal. Tot i que està en una fase molt embrionària, la directora d'avaluació ambiental del govern, Pad Andrade, assegura que el projecte, que avui ha entrat en exposició pública, haurà de complir amb la normativa autonòmica aprovada l'any passat.
4: Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
3: L'empresa ha declinat fer declaracions mentre que l'Ajuntament de Manacor posa en dubte la viabilitat del projecte per qüestions de territori i recursos naturals.
0: El govern exigeix la retirada immediata de la polèmica lona publicitària penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma.
3: Es tracta d'una campanya de dues empreses alemanyes del sector bancari que posa en aquest idioma "El que passa a Mallorca queda a Mallorca", un missatge que el govern considera que incentiva el turisme d'accessos. És el portaveu Antoni Costa.
10: És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo, el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
3: L'executiu ha demanat per carta la retirada del cartell al director d'Aena, una missiva que no ha estat contestada de moment.
0: I el jutge té previst avui que a vespre prenda declaració la detinguda del crim a la barriada de Pere Garau de Palma.
3: La detinguda roman ingressada a l'Hospital de Son Espases, des d'on declararà o bé per via telemàtica o bé el jutge s'hi personarà per esclarir les circumstàncies de la mort violenta de la seva sogra, qui va aparèixer amb cops al cos que podrien haver-se produït amb un ventilador.
0: I el batle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
3: Així ho ha explicat en un ple extraordinari en què ha anunciat accions legals.
11: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunes.
3: L'Esquerra li ha tornat a exigir la dimissió, mentre Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
0: I Mahó aprovarà una nova tarifa de l'aigua que permetrà que dos terços dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut.
3: Ha estat en un ple que té lloc en aquests moments. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSOE i el suport d'Aramaó. La iniciativa preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més alts davant un context de prealerta per sequera. Ho explica el batle Héctor Pons.
12: Els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de...

0: Informatiu Vespre. Esports.
1: Esports que Xisco Ribas, començant parlant de Martín de Micheli, que avui és el gran protagonista perquè ha anunciat que renova amb el Reial Mallorca fins l'any 2028.
2: L'argentí continuarà sent l'entrenador del Mallorca a segona divisió. El tècnic ha arribat a un acord amb el club avui migdia i seguirà la banqueta de Sant Mos per dues temporades més. De Micheli firma fins juny de 2028 i l'objectiu marcat és tornar al Reial Mallorca a la primera divisió. L'entrenador de futbol, Pep Lluís Martí, ha valorat la renovació del tècnic.
3: Crec que és una aposta de futur, sobretot perquè, bueno, perquè ha demostrat la seva valia i sobretot perquè segurament tot el que han vist fet la feina durant aquestes 12 jornades segurament haurà convençut a la institució, al director deportiu i a tota la gent que fa feina al Mallorca, i crec que, bueno, que li han donat aquesta marge d'oportunitat.
2: El Mallorca, per tant, ha acceptat les exigències de Micheli pel que fa a tenir poder a l'hora de confeccionar la plantilla.
3: Dins el pressupost del Mallorca, dins els jugadors que pot dur el Mallorca, evidentment, al final, si hi ha tres jugadors del perfil que en De Micheli i en Pablo Ortiz i el seu cos tècnic decideixen que són els indicats per poder formar part de lo que és la plantilla, doncs aquí en De Micheli tindrà, diguéssim, el darrer vot i la darrera paraula.
2: I un altre punt, perquè el Girona, que també jugarà a la segona divisió la pròxima temporada, ha anunciat que l'entrenador Michel no continuarà al club. El Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda sense el primer títol de la seva història. El conjunt anglès, el mallorquí Xavi Riad, va disputar tot el partit i, de fet, disputarà el Mundial d'aquest estiu amb el Marroc i continuem en seleccions perquè l'entrenadora d'Espanya, Sonia Bermúdez, ha convocat quatre mallorquines per al partit de la setmana que ve a Sant Mos contra Anglaterra. Cata Coy, Patri Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales han entrat a la llista de les 25 jugadores que lluitaran per la classificació directa per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Escoltam Sonia Bermúdez, seleccionadora espanyola.
4: Me consta que han pedido un montón de entradas, creo que van a llenar con todos los familiares Somox, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
2: La entrenadora diu també que vol veure un Somox pla.
4: Hemos intentado sacar el mejor plan para poder ganar el día 5 en Mallorca. Así que desde aquí también aprovecho para toda la gente que esté dudando de venir a Somox, que necesitamos la ayuda, necesitamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita y ojalá podamos tener el campo lleno.
2: Recordant que l'Espanya en la Terra de divendres, dia 5 de juny, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. La final de play-off d'ascens a la primera federació, l'Atlètic Balears haurà de remuntar diumenge a casa el 2-1 encaixat al partit d'anada contra el Real Jaén. El defensa blanc i blau, Marlatxe, diu que l'equip es veu en confiança.
5: Per sort tenim una altra oportunitat per donar-li la volta i està tothom tranquil en el sentit de que tenim una confiança molt gran per també la trajectòria que hem seguit durant la temporada, sobretot a l'estadi Balear, que no sé si crec que hem perdut només un partit. I ja està, tothom molta confiança, tothom molt concentrat i amb moltes ganes que arribi diumenge.
2: Un partit del qual s'han esgotat totes les entrades i s'espera l'assistència d'uns 6.000 aficionats a l'estadi Balear. Recordem que les dues finals de diumenge les podreu seguir en directe tant per IB3 Ràdio com també per IB3 Televisió, el Poblense Àguiles a les 12 del migdia i l'Atlètic Balears Jaén a les 7 del capvespre. L'Illes Balears Palma Futsal ultima detalls abans de començar el seu camí al play-off pel títol de Lliga. El conjunt mallorquí s'enfrontarà demà al Manzanares al Palau d'Esports de Sant Moix a les 7:30 del capvespre en el partit d'anada dels quarts de final. El rival ha acabat 6è a la Lliga regular i dels 3 partits que ha jugat contra el Palma aquesta temporada no n'ha pogut guanyar cap. El tanca del Palma, Manolo Piqueras, ha parlat just d'això.
6: Creo que los partidos ahora en play-off se juegan diferentes, que en liga regular tiene un poco la calma de que si pierde

0: después tiene otro partido para seguir sumando puntos, y ahora creo que aquí entran muchos factores diferentes, que el partido va a ser totalmente diferente, va a ser una eliminatoria muy difícil, que muy igualada.
1: El murcià també creu que el factor Somos pot ser clau per a decidir l'eliminatòria.
0: Sabemos que el primer partido es muy importante, también sabemos de la importancia que tiene jugar aquí en Somos con nuestra gente. Entonces creo que estamos concienciados de hacer un gran partido, de ponernos 1-0 en la eliminatoria, que por supuesto no va a ser fácil, pero que vamos a hacer todo lo posible para que así sea.
1: Aquest partit d'anada dels quarts de final del play-off pel títol entre Palma Futsal i Manzanares ho podreu seguir en directe demà a partir de les 7:30 del capvespre a IB3 Ràdio. En bàsquet, el Palmer Bàsquet de la primera FEP ha anunciat avui que ha creat una aliança estratègica amb un grup americà. Escoltam el seu president, Vicenç Palmer.
2: Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Han definit dues àrees claríssimament, una és la part de negocis i l'altra esportiva. Palmer seguirà siguent patrocinador principal del projecte, evidentment pues, jo quedo com a figura de presidència. És un dia 1 posterior a el que ha estat per el Palmer Bàsquet aquests darrers 4 anys. No? Mm. Crec que avui és un dia molt important per nosaltres.
1: Per tant, la possibilitat d'una fusió entre el Figuí i el Palmer queda descartada al manco per ara. Això sí, diu el president, que en un futur mai se sap.
2: No descartem res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. És important definir que dins un camp tan complicat i tan complex com una integració entre dos clubs de primer nivell, hi ha moltes coses que definir, tant un pla estratègic com un pla operatiu, i per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara, no?
1: I l'Èstia de Menorca s'acomiada de la temporada després de l'eliminació contra l'Eimà Corunyà al play-off d'ascens a la Lliga ACB. El conjunt menorquí, a les ordres de l'entrenador Javi Zamora, s'han mantingut al llarg de la temporada a la zona d'aquests play-offs. El tècnic, que té encara 2 anys més de contracte, se sent orgullós de la temporada i, sobretot, de l'afició.
3: Creo que ha sido el año con más presencia en el pabellón de los que llevamos en nuestra joven historia. Poner el broche con ese playoff y ver Vintaufa de nuevo a rebosar y lleno, pues para nosotros es muy importante y la pieza fundamental, ¿no?, del proyecto.
1: Zamora també s'ha mostrat amb molta ambició i il·lusió en vista la pròxima temporada per, qui sap, tornar a disputar un altre playoff d'ascens.
4: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
6: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
7: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
6: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
7: Un poble, una veu.
6: Obra cultural balear.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: A Eivissa, la iniciativa privada ha reformat l'aparcament que dona accés a platges de compte amb l'objectiu d'evitar els habituals col·lapses circulatoris que pateixen residents, visitants i els establiments de restauració de la zona, Dani Manau.
10: Durant l'hivern s'han delimitat els marges de la carretera amb grans pedres i ara fa uns dies s'ha avançat el punt de control fins a l'entrada de l'aparcament per facilitar la mobilitat als restaurants, als residents i de passada per evitar l'estacionament incontrolat. Juan Guillermo Harmsen és l'encarregat del Sunset Ashram, un dels restaurants.
11: Evitar las autocaravanas, el estacionamiento de autocaravanas. Había muchas, es una zona que sí, que se prestaba también a eso.
10: A l'aparcament, una filera de pedres flanquegen els vehicles en cada sentit per impedir que altres cotxes taponin l'entrada o sortida. Un conjunt de millores que han rebut el vistiplau de l'Ajuntament. És l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
12: Ho hem estudiat, ho hem valorat conjuntament amb la policia municipal, conjuntament amb obres i vies, i hem vist que realment és una solució encara millor de lo que hi havia.
10: A més, s'ha habilitat una zona per a les motocicletes per evitar que coincideixin amb els turismes, i tot de franc.
11: Cotxe-moto, la verdad que se complica bastante y el caos era grande, pero la gran prueba de fuego vendrà en julio en agosto.
13: Separato los dos, quindi non ho le moto che entrano nel coche, è un po' più pericoloso, peligroso. Io trovo una buonissima idea.
10: Com en els darrers anys, al tram final només hi poden accedir autobusos, taxis i BTCs, vehicles d'emergència, recollida de fems i els serveis als establiments.
4: I a Formentera es farà una legalització extraordinària d'edificacions, construccions, instal·lacions i usos existents en sòl rústic. S'ha aprovat a la sessió plenària d'avui, Elena Trinidad.
14: El ple ha aprovat que algunes edificacions i instal·lacions situades en sòl rústic es puguin legalitzar per donar-li els següents usos que ha explicat el president Òscar Portas.
15: S'ús a l'habitatge, s'ús agrari i aquelles activitats que contempla el catàleg d'activitats del PTI doncs es puguin acollir en aquesta regularització d'aquestes edificacions.
14: Per fer-ho, hauran de disposar de mesures mediambientals i també hauran de fer compensacions econòmiques. Els socialistes no han donat suport a la proposta, segons explica el seu portaveu, Rafael Ramírez.
16: Lo que no creemos es que sea el instrumento adecuado el que se plantea. Es un instrumento que el equipo de gobierno no plantea ningún diagnóstico de la situación, no sabemos cuántos son.
14: Gent per Formentera s'ha abstengut, ja que terà l'argument donat pel seu conseller Rafael González.
17: Abans aquesta amnistia urbanística era molt ampla i afectava a tots els usos i els usos indeguts que es fan en el sòl rústic, tot això caigut.
14: Aquest estiu els infants de les escoles d'estiu podran gaudir del servei de menjador per un preu de 10 euros al dia i del servei de carmanyola per 4 euros al dia. Escoltem la consellera de Joventut, Eva Nieto.
18: I també per ajudar a les famílies a conciliar la vida laboral i familiar durant els mesos de juliol i agost.
14: A la sessió s'ha donat suport de tots els grups a una proposta per regular l'ocupació desordenada amb elements particulars no autoritzats a les platges.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: Han passat 4 mesos de l'accident mortal causat per un despreniment a Cala Sant Esteve es Castell i encara hi ha veïnats que no han pogut tornar a casa seva. L'Ajuntament assegura que ja treballen les actuacions necessàries perquè els residents puguin tornar-hi amb seguretat. Cristina Tomàs.
19: Tot i que molts veïns ja han pogut tornar a casa seva, encara n'hi ha que continuen fora sense data clara de retorn. Entre ells, na Carmen, filla de la víctima mortal.
20: Nosaltres el que demanem és poder tornar a casa. Fa 4 mesos que no som aquí, tens aquesta casa també tancada aquí que es fa malbé, descàrrec econòmic d'un lloguer i després nosaltres també és la situació de poder tornar a casa i poder estar tranquils i fer un dol tranquils, que no ens deixen ni poder fer el dol.
19: Un 80% de les cases no presenten perill a l'interior, però sí en alguns espais exteriors. En aquests casos, amb petites actuacions, els residents han pogut tornar, però a prop d'un 20% són d'alt risc on hauran de fer actuacions per tornar-hi i pagar-ho als propietaris. El consistori redacta el projecte per definir quines actuacions s'hauran de fer i quin cost tindran. Sentim Lluís Camps, Batlle des Castell.
21: A mesura que se vagin fent aquestes consolidacions i estigui ja en seguretat, el tècnic signarà, autoritzarà, facilitarà aquesta desescalada, que estarem damunt perquè si poden entrar el abans possible, millor per tots.
19: L'Ajuntament aportarà 250.000 euros, una part per cobrir les despeses de reallotjament d'aquests mesos i una altra per a les actuacions previstes a Cala Sant Esteve i al Fonduco, on un 10% dels veïns tampoc han pogut tornar a casa seva.
4: I el govern de l'Estat ha aprovat el segon pagament de les ajudes al lloguer de 2025 amb una partida de més de 2 milions d'euros destinada a gairebé 900 beneficiaris de les Illes. Amb aquest segon abonament ja s'han concedit enguany 3,7 milions en ajudes a més de 1.500 persones.
22: Mallorca és l'illa que concentra la major part de les ajudes amb 2,7 milions d'euros, unes subvencions que cobreixen lloguers de fins a 900 euros mensuals, un límit fixat pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Tot i això, el govern autonòmic considera que aquesta quantitat és insuficient davant l'augment dels preus de l'habitatge a l'arxipèlag i reclama a l'executiu central que incrementi el topall de cara a la convocatòria de l'any vinent.
4: I la compra-venda d'habitatge continua frenant-se a Espanya, amb les Illes al capdavant del rànquing, només per darrere de Navarra. L'arxipèlag registra una de les caigudes més fortes, un descens de gairebé el 18%. Al mateix temps, però, els preus continuen augmentant, amb una pujada del 4,2%. Són les dades del mes de març del Consell General del Notariat, que constaten que el mercat acumula ja 6 mesos consecutius de descensos que, en canvi, no va acompanyat d'una baixada en els preus.
22: Sí, uns preus que continuen disparats i no baixen. El metre quadrat a les Illes ja s'ha encarit un 7% i supera els 4.000 euros de mitjana. Les Balears continuen així entre els territoris més cars d'Espanya per comprar habitatge. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ho atribueix a la manca d'oferta que hi ha a les Balears.
0: Somos conscientes de que el principal problema es un problema de oferta. Y precisamente esa falta de oferta es lo que está provocando ese aumento en los precios, ¿no? Y sin duda, todo el conjunto de programas e iniciativas que llevamos desarrollando desde el primer día por parte de este gobierno van precisamente encaminados a aumentar la oferta, y además no cualquier oferta, la oferta de vivienda asequible y para la gente de aquí.
22: També baixen els préstecs hipotecaris per comprar habitatge amb una caiguda del 8,5%. A les Illes, la quantia mitjana dels nous préstecs es dispara més d'un 27%, un dels increments més elevats de l'Estat. D'aquesta manera, qui decideix comprar necessita endeutar-se encara més.
4: I el PP reforça el comitè de direcció de cara a les eleccions de l'any que ve amb Margalida Durán al capdavant de l'organització com a coordinadora de campanya. Una decisió presa en la primera reunió del comitè executiu després de la reelecció de Marga Proens dissabte passat com a presidenta del PP a les Illes.
22: Altres noms que acompanyaran Durán són el conseller del govern Antoni Costa i la vicepresidenta Antònia Estarelles. Sandra Fernández, consellera i secretària general del PP, ha afirmat que el partit està preparat per afrontar els reptes per a les pròximes eleccions autonòmiques al maig de 2027.
2: Trasladar es que tenemos pues ya un equipo de campaña configurado, preparado pues para afrontar los próximos retos y que además esto pues contrasta mucho con la situación que se encuentran otros partidos políticos y...
4: I encara en política, el president del govern estatal, és una notícia d'avui hora baixa. Pedro Sánchez ha demanat compareixer al ple del Congrés per informar sobre la situació política. Ho fa arran de les investigacions judicials relacionades amb el PSOE pel cas Ultra i el de Leire Díez. De fet, la pressió entre els socis d'investidura creix i el PNB ja parla sense embuts d'una legislatura acabada, tot i que de moment no hi ha damunt la taula cap moció de censura.
22: I dins les files socialistes, disparitat d'opinions entre els membres del Consell de Ministres. El ministre de Transports, Òscar Puente, parla obertament d'una operació antidemocràtica contra l'executiu.
3: Yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable.
22: En canvi, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana calma i paciència i no entra en aquesta guerra dialèctica.
23: Tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado.
22: On sí que apareix que hi ha unanimitat és en la resta de partits d'esquerra o dretes, nacionalistes o patriotes. La situació, diuen, és insostenible. El president del PNB, Aitor Esteban, ja ha demanat eleccions anticipades.
24: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año. Vista la situación, a nosotros nos parece, insisto, por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin.
22: També a Podem, la portaveu parlamentària, Ione Belarra, considera que el govern espanyol no pot aguantar més.
25: Esto, lo haga quien lo haga, es igual de grave, lo haga el Partido Popular con la Kitchen o lo haga el Partido Socialista si es que se confirma, pero la verdad es que la situación se ha vuelto absolutamente insostenible.
22: Però de moment qui té la clau per acabar la legislatura és el president espanyol, que fins ara ha mantingut que esgotarà la legislatura fins al darrer minut, a l'estiu del 2027. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, eleva la pressió als socis de Sánchez perquè donin suport a una moció de censura.
26: El momento exige algo más que abstenerse del problema. Hay que trabajar para resolverlo. Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más. si su conveniencia política o su responsabilidad democrática.
22: Aquí a les Balears, el Partit Popular ha registrat al Parlament una iniciativa per exigir eleccions anticipades davant una situació que titllen d'extrema gravetat pel cas Plus Ultra i les novetats pel cas Leire Díez. La Fiscalia veu prescrit un dels delictes contra el germà de Pedro Sánchez i el seu advocat demana la nul·litat del judici. David Sánchez seu des d'avui al banc dels acusats en 10 persones més, entre ells l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo i Luis Carrero. Se'ls acusa de crear un lloc de feina a mesura per al germà de Pedro Sánchez a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. La fiscal defensa la prescripció del delicte i l'advocat demana la nul·litat del procés. Sánchez està acusat de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, però aquests delictes, segons ha exposat el seu advocat, Emilio Cortés, ni tan sols figuraven a la denúncia inicial.
1: El vacío es pleno. No es que tengamos que hacer un juicio de inferencia acerca de la posible y eventual aplicación de esta doctrina del Supremo en los delitos contra la hacienda pública, en los delitos de enriquecimiento injusto y en los ensoñados delitos de absentismo. Es que los delitos que nos traen aquí no aparecen en la denuncia.
22: I també avui a l'Audiència Nacional ha declarat l'exministre de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, principal acusat. El cas Kitchen està acusat d'orquestrar una trama finançada en dobles públics per espiar i coaccionar el tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per amagar la caixa B de la formació. L'exministre nega haver tingut cap coneixement de la denominada Operació Kitchen fins que va votar als mitjans de comunicació i ha desmentit que la seva sortida del ministeri fos precisament per aquesta qüestió. Fernández Díaz també ha declarat que no va ordenar cap seguiment a Bárcenas ni haver estat en els papers de l'extresorer per cobrar sobresous.
6: ¿Usted recuerda aquellas publicaciones o las noticias que hubo sobre los papeles de Bárcenas?
7: Sí, claro que la recuerdo.
6: Mire, ¿estaba usted en la lista de los supuestos perceptores de sobresueldos del Partido Popular?
7: No, yo no estaba, lo cual por otra parte pues era normal porque ya no tuve ningún sobresueldo.
22: I l'Audiència Nacional ha anul·lat l'absolució de l'actriu Ana Duato i el productor Miguel Ángel Bernardeu per frau fiscal i ha ordenat repetir el judici amb un tribunal diferent. La sala ha estimat íntegrament el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat en representació de l'Agència Tributària contra la sentència de juliol de 2025 que va absoldre els dos acusats de delictes fiscals relacionats amb l'IRPF. L'advocacia al·lega que en un termini de 3 anys havien de tributar més de 2.200.000 euros i no arribaren als 896.000 euros. I els Estats Units i l'Iran s'acusen mútuament de trencar la treva després d'un intercanvi de bombardejos a Kuwait i a l'aeroport iranià de Bandar Abbas. L'escalada coincideix amb la falta d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Amb tot, els contactes indirectes continuen i el Pakistan farà d'intermediari demà a Washington amb el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. A la vegada, desenes de persones han perdut la vida en diversos bombardejos israelians al sud del Líban. Els atacs començaren a nit passada, coincidint amb la festa del sacrifici, la més important de l'Islam. I ho dèiem en començar, que parlarien del Tribu Fest de Felanitx, que ja ha començat el compte enrere per la seva quarta edició amb Vivetres de nou com a mitjà oficial. El cant de la Balanguera, convocat per l'OCB, donarà els sus a la festa i els pets dissabte vespre seran els encarregats de posar el punt final a dos dies en què hi haurà de tot, fins i tot comiats. El primer dels quals, el d'un grup referencial i molt especial per al Tribu Fest, Cucorba.
8: En aquesta actuació de comiat de Cucorba cantarem algunes de les cançons populars més estimades, com La Lluna, la Pruna, en Joan Patí, l'Elefant, barrejades amb altres de creació pròpia. La Mestra em fa quedar, l'acordió, el Tren Pepet, foc, tot plegat, una festassa que no vos podeu perdre.
22: Així ho avançava un dels components del grup, Francesc Aguiló. L'històric grup d'animació infantil protagonitzarà a partir de les 5:30 un dels seus darrers espectacles. Una cita que serà un adéu, però que no serà gens trist i sí que tindrà molts de temes que en aquest mig segle de trajectòria formen part de la banda sonora de més d'una generació. I si els Cucorba encaten el primer dia de Tribu Fest, els encarregats de cloure la jornada fins l'endemà són els valencians de La Fumiga.

0: La fúmiga que no ha oblidat Mallorca en el seu comiat dels escenaris, Artur Martínez, el cantant, ho deixava així de clar als companys de Xiu Xiu.
1: No podíem acomiadar-nos en dos concerts a un Arenes i no anar a una festa major o no anar als festivals que ens han fet molt feliços, de no anar a Mallorca, de totes aquestes coses que semblava que quedaven fora, no estàvem disposats a fer-les per a dir adeu. Perquè no estar adeu és absolutament definitiu.
0: Abans, al mateix escenari, a les 7, just després del cant de la Balanguera, Sidoní, amb el seu primer disc en català.

I els Capella també arribaran a nou disc, seran els encarregats d'encetar el segon i darrer dia d'espectacle, serà les 10:30, amb un doble proposta que podreu gaudir aquest cap de setmana a Felanitx.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 28 de maig, en què la societat avícola Sant Perot projecta una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor. Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus amb 40.000 animals cada una. Neus López.
1: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament animal. Tot i que està en una fase molt embrionària, la directora d'Avaluació Ambiental del Govern, Paz Andrade, assegura que el projecte, que avui ha entrat a exposició pública, haurà de complir la normativa autonòmica aprovada l'any passat.
2: Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
1: L'empresa ha declinat fer declaracions, mentre que l'Ajuntament de Manacor posa en dubte la viabilitat del projecte per qüestions de territori i recursos naturals.
0: El govern exigeix la retirada immediata de la polèmica lona publicitària penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma.
1: Es tracta d'una campanya de dues empreses alemanyes del sector bancari que posa en aquest idioma el que passa a Mallorca queda a Mallorca, un missatge que el govern considera que incentiva el turisme d'accessos. És el portaveu Antoni Costa.
3: És necessari alinear la política turística en la que està defensant, no per capritxo el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
1: I en un comunicat, Aena justifica que la publicitat forma part d'una campanya d'una caixa d'estalvis alemanya per promocionar l'ús d'un sistema de pagaments entre particulars similars al Bizum i que en cap cas diu incentiva el turisme perquè això ja ho fa l'illa per si mateixa per la seva oferta i destinació.
0: Resposta d'Aena després que l'executiu hagi demanat per carta la retirada del cartell al director de l'ens aeroportuari. I el jutge té previst avui cap vespre prendre declaració a la detinguda del crim a la barriada de Pere Garau a Palma.
1: La detinguda roman ingressada a l'Hospital de Son Espases, des d'on declararà o bé per via telemàtica o bé el jutge s'hi personarà per esclarir les circumstàncies de la mort violenta de la seva sogra, qui va aparèixer amb cops al cos que podrien haver-se produït amb un ventilador.
0: El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, assegura que no ha comès cap il·legalitat per la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge i manté que l'objectiu és llogar-lo a preu limitat.
1: Així ho ha explicat en un ple extraordinari en què ha anunciat accions legals.
4: Para proteger a mi familia frente a todas las acusaciones que se han vertido y gravemente dañinas para ellos y para mí, la semana pasada iniciamos las acciones judiciales oportunas.
1: L'Esquerra li ha tornat a exigir la dimissió, mentre Vox li demana que reflexioni si la seva conducta ha estat la més exemplar.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat compareixer al Congrés després de les darreres investigacions judicials.
1: La petició arriba després que alguns socis d'investidura fessin aquesta demanda arran de les novetats en el cas Plus Ultra i Leire Díez. La Moncloa preveu que la compareixença serà després del 19 de juny, quan ja hauria declarat l'expresident José Luis Zapatero imputat per organització criminal i tràfic d'influències.
0: I en els esports, Martín de Michelis continuarà sent l'entrenador del Mallorca Segona Divisió.
1: El tècnic argentí ha arribat a un acord amb el club avui migdia i continuarà la banqueta de Somoix dues temporades més. Firma fins al 2028 i l'objectiu marcat és pujar l'equip a primera divisió.
0: I pel que fa al temps, demà s'esperen registres molt calorosos, màximes de 35 i 36 graus. De fet, l'AMT previst activar l'avís groc per altes temperatures, registres de fins a 36 graus, com dèiem, a l'interior de Mallorca del migdia fins a les 6 de l'hora baixa. Arribam així a les 8 i 4 minuts. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: 21 anys amb tu.
1: No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l poden veure, o jo què sé, el que tu vulgues, vale? Vinga.
0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Hola, què tal?
1: Però una cosa. Avui que fa calor, que ara Naina surt de des dels informatius, mos deia que demà tibaran s'ha vist groc per calor. Mm-hmm. Per vosaltres, quan arriba l'estiu exactament?
2: Passat Sant Joan.
1: Ah, sí, oh?
2: Ei, sí.
1: O sigui, per Sant Joan no és estiu per tu?
2: No.
0: Bé, Sant d'acord. Sant Joan et sap més estiu en que de tot.
2: Va.
1: Bé, no ho sé, Xavi. Bé, Jordi, per tu?
0: Per mi, quan arriba l'estiu és quan sona la música d'estiu.
1: Ah,
0: quan comença aquesta competició frenètica per dir la canció del verano.
2: Ah, exacte. Però bueno, ara el treuen en març. En març ja comença a sonar les cançons d'estiu.
1: Sí, trobes. Ei,
2: sí.
1: Per cert, queda pendent fer un rànquing de les millors cançons d'estiu, eh? Aquí,
2: exacte.
1: A Xiu-Xiu.
2: Sí, sí, sí.
1: I per cert, en aquest rànquing heu de posar la cançó d'aquest estiu, ja sabeu quina és.
2: No.
1: Ja vos ho diré. La de Letícia Sabater, que acaba d'estrenar cançó. La voleu escoltar?
2: No.
1: Que sí?
2: Venga, no, és igual, no passa no,
1: sí,
2: no, no, no, una cosa.
1: Se diu Hoy te dejo yo.
2: Venga.
3: Hoy te dejo yo, me ha roto el corazón, ya no me pidas perdón, todo por tu
1: indecisión.
2: És molt bona. Anem, Va, Inés, canta-la, que has duit la lletra.
3: Hoy te dejo yo, me ha roto el corazón, ya no me pidas perdón.
2: Bé, francament, no per mi tot, no?
1: És boníssima.
2: Que sí, que no tot s'ho baixa cantant aquesta cançó en diferents balls de TikTok.
1: No és vero, no és
2: vero. Que sí, que s'ha comprat, Nina, s'ha comprat això que pot anar a la paret i pot defrar el mòbil.
1: Per cert, aquesta cançó d'una Letícia Sabater heu de veure el videoclip, perquè ets surrealista, l'heu
2: vist? Sí, clar, que l'hem vist en tu. Bé, tot és intel·ligència artificial, coses molt estranyes, molt,
1: sí,
2: molt.
1: Sí, la veritat és que sí. L'únic que hi ha de realitat és ella ballant davant una bugaderia, dins una bugaderia davant d'una rentadora.
0: Li sortia econòmic.
2: Sí.
0: No,
2: però tenia tres ballarins.
1: No vols ficar una Letícia,
2: oi? Escolta, Inés, si hi ha un personatge públic amb el qual
1: no
2: us
1: no
2: poden ficar...
1: No,
2: tens raó.
1: No ho permetré, perquè, a més, na Letícia Sabater és amiga d'aquest programa, perquè un dia mos va enviar un missatge.
4: Soy Letícia Sabater, os mando un beso enorme a todos y a todos los oyentes del maravilloso programa Chiu Chiu. Os quiero mucho.
1: Chuchu!
2: Això jo no conec història. Te'l promet que no conec història darrere aquest àudio.
1: Aquest àudio és real, no és intel·ligència artificial. El va enviar a Letícia Sabater a post a Xiu-Xiu i el va aconseguir en Jaume Miranda.
2: Ah, entès.
1: En Jaume Miranda, ets col·laborador d'aquest programa que se dedica a la premsa del Co. Un dia la va entrevistar i li va demanar que enviés un missatge a Xiu-Xiu, xup-xup per ella.
0: Home, jo crec que a Letícia aquest missatge està un poc en pla qui són aquesta gent i per què m'estan demanant això. Un poc com això.
5: Buenos días, don Jesús.
6: Buenos días.
5: Bueno,
6: buenos días a todos los oyentes del COPE y el personal de COPE.
5: ¿Cómo?
1: Ay, gent despistada.
2: Sí, sí.
1: Entrevista el nostre company Jaume Noguera. Bé.
2: Passes que cosa.
1: Visca la Letícia Sabater.
2: Visca la Letícia Sabater. Visca no. Visca la reina. Visca la reina i la cançó de l'estiu. Visca
1: la reina Letícia
2: Sabater. Clar. Exactament.
0: Ah, visca Hoy te dejo yo.
2: Visca Hoy te dejo yo. Com és la cançó?
1: Hoy te dejo yo.
2: Ara.
1: Bé, ja està, perquè no canvieu de sintonia, d'emissora. Avui tenim en Miguel Soler en el control tècnic.

0: penso.
1: I una altra estrella de diferents característiques que la Letícia Sabater ha inaugurat un museu molt important, ja sabeu de qui vos parla. Mm. Efectivament, en Rafael Nadal ha inaugurat el seu nou museu a la Rafa Nadal Academy.
2: Su nombre es Rafa Nadal.
3: Així és el museu Inside the Legend, dedicat a Rafael Nadal Parera, descobreix la vida del tenista tant de dins com de fora de la pista, important.
1: Inside the Legend. De dins la llegenda.
3: Exactament.
4: Exacte, per qui no sap anglès.
1: Molt bo. M'agrada el nom. El nom m'agrada.
3: És bo.
1: Bé, i de, nosaltres no podíem quedar de fora d'entrar a dins la llegenda. Per tant, hem enviat en Jordi a descobrir tots els xiu-xius d'aquests museus, sobre exactament què hi trobam, sobre específicament cada un dels detalls d'aquest museu, i és per això, com veurem, que m'ha enviat en Jordi a descobrir què hi trobam, i Jordi, ara m'ho explicaràs.
4: Sí, així és. Avui m'he atracat a Manacor per conèixer un poc millor aquest museu i traslladar-ho aquí, a les zones radiofòniques, és el meu objectiu.
1: Molt bé,
4: la cosa és que jo, en tennis, no sóc expert. Com podeu suposar.
1: En Xavi sí, oi?
3: Bé, tampoc en
1: Xavi.
3: En
1: Xavi hauríem demanat tu, Xavi.
3: Jo crec que sí. Jordi, feia aquella carona que li feia tantes ganes d'anar.
4: Sí, exacte. Però jo, tranquils, perquè he tingut l'ajuda i m'han fet una visita guiada particular.
1: Només
4: per
1: això. Quin luxe.
4: Érem jo i en José Luis Prados, del Departament de Comunicació, que m'ha fet la visita completa.
3: José, José, José. A dir, una pel tots dos, tots junts.
1: Des d'aquí, moltes gràcies a en José Luis.
4: Sí, sí, sí.
1: Per aquesta visita exclusiva.
4: No, no, VIP absolut. VIP absolut.
3: Exacte, és a dir, que poden començar a considerar un expert en la vida de Rafael Nadal.
4: A veure, no sé si arriba tant, però qualque cosa jo vos puc explicar. De primeres hem entrat, hi havia com un túnel que era com molt futurista, amb pantalles, com una música així...
1: De llegenda.
4: Era com, sí, envolvent, ara no és una paraula.
1: D'acord.
4: I era tot com superfuturista. I jo el primer que he pensat és, aquí hi ha una inversió.
1: Home.
4: Aquí hi ha duros.
3: Home.
4: Així que ja m'he llançat i li he fet la primera pregunta, que era la més òbvia.
5: Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis.
4: Hi ha una inversió aquí bastant grossa, no? Idò, eh?
6: Esto es el legado de Rafa. Al final esto va a ser lo que aquellos que no le vieron jugar, las generaciones que no le vieron jugar, puedan poner en valor y ver la grandeza que tuvo Rafa en el deporte y en la vida, ¿no? Entonces al final se ha hecho una inversión. Este es el museo más visitado de Baleares con casi 110.000 visitantes.
3: Wow. Molt bé.
1: M'acau en José Luis, molt bon guia, ja.
4: Sí, sí, sí.
1: El primer contacte amb en José Luis, molt ben explicat.
4: Sí. I amb dades i tot.
1: Amb dades.
4: I després d'aquest túnel del futur, ja m'ha anat a una sala que estava plena de camisetes de sabó que altres esportistes han col·laborat i els hi ha deixat les seves camisetes.
1: Teníem o sigui, xiu-xius d'altres famosos.
4: Xiu-xius d'altres famosos, exacte. Teníem en Luka Doncic, una firmada per en Maradona, que li posava un missatge i tot, en Lamine Yamal... Sí, gent que ha donat la seva camiseta per al museu i perquè la gent la pugui veure.
1: Qui és el Luka Doncic?
4: Luka Doncic és un jugador de bàsquet.
1: Ah,
4: molt molt conegut, de la NBA.
3: Bé, passa res.
4: En Lamine Yamal i en Maradona els ubicam.
1: Sí, sí, sí.
4: N'hi havia molts més.
3: Bé, en Lamine Yamal, recordem que Nines va confondre Neymar amb Lamine Yamal fa res. Que Neymar encara jugava al Barça.
1: Sí, sí, una és dislèxica i confon
3: les
1: igregues, que vol que t'ho digui. Bé, jo m'ha caigut bé en José Luis, vull que m'ho continuï explicant.
4: Bé, doncs, primer de tot, sala amb camisetes i després una sala on tu podies votar, hi havia diferents esports i votaves el teu preferit. Quin creus que eres més votat de tots?
3: El futbol.
4: Efectivament.
3: Ah, sí?
4: Sí. No era un examen massa complicat. I després d'això m'ha anat a l'habitació d'en Rafa.
1: Ah, però no eres tennis.
4: No, el tennis no hi era.
1: Ah!
4: Han dit, el tennis no, perquè seria molt obvi.
3: Clar.
4: I el futbol eres guanyador, molta diferència.
3: Bueno.
1: D'acord, futbol, i dius que després heu anat a l'habitació d'en Rafa.
4: A l'habitació d'en Rafa.
1: Com que l'habitació d'en Rafael?
4: A veure, no era exactament...
1: No has anat a casa seva.
4: No era de casa seva. No era exactament això, però... Més o manco.
7: Corazón gitano.
6: Vamos a esta primera sala, que es la sala Orígenes, ¿vale? Y aquí, pues un poco lo que se ha querido plasmar son los primeros pasos de Rafa en su vida y en el deporte, no solo en el tenis. Vamos como la habitación de Rafa, ¿no? Sí. Pues lo que tendría un niño que gana trofeos o que se inicia en el deporte, pues lo que tendría.
4: Seria un poc la medalla que jo tinc a la meva habitació de gràcies per participar en el torneig de bàsquet 2015.
6: Hombre, Rafa, lógicamente, ganó mucho, y ganó mucho desde muy joven. Y de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que Rafa quería es que los trofeos no solo hubiera trofeos de campeón, también quería que hubiera trofeos de subcampeón. Puedes ver que está la primera raqueta que usó Rafa Nadal en su vida, o la PlayStation con la que jugaba en las concentraciones, o la película Gladiator que tanto le ha motivado a él, ¿vale? Esta es esa primera zona del Rafa niño, ¿vale? Más allá de la estrella o del deportista que luego fue.
1: Wow. Quan ja tenia un Rafael adolescent, idò.
4: Exacte, eren vitrines amb cosetes. Ja tenia xiu-xius. Tenia la Play 2 i veia Gladiator.
3: Clar, Gladiator, evidentment. Com ell, és un gladiador.
1: Clar, és que ell és un gladiador.
3: Exactament.
1: I tu vas, Jordi, i dius a en José Luis que tens també la medalla
4: jo tinc una medalla preciosa
1: de bàsquet.
4: D'un dia que vaig anar a Carrerejada a jugar a un torneig i m'han donat una medalla per participar. Jo crec que la podrien posar.
1: Encara la tens dins el quarto.
4: Segurament sí. Com a més, típica joieria on feia tots els trofeus. Que no diràs marca.
1: Qualque cosa més que volies destacar de la teva vitrina particular, Jordi?
4: No, vull dir en Rafa, el protagonista. No li lliure un protagonista. Vinga, següent sala.
3: Va, endavant.
1: Continuam.
6: Esta primera sala, digamos, de su carrera, de su vida, pasa a la zona del rey de la tierra, ¿vale? Rafa es el rey de la tierra, lo ganó absolutamente todo. Hay estadísticas, pues 26 Master 1000, 11 Monte Carlo, 10 Roma, 4 Madrid, 1 Hamburgo, 66 títulos y demás. Y aquí tenemos, Jordi, el primer trofeo que ganó Rafa.
4: Ya trobam trofeos de Grand Slams, los gros.
6: El Grand Slam está abajo, donde está el resto de torneos. Esto, digamos que es solo títulos que ganó en tierra, ¿vale? O sea, no los que ganó en el resto de superficies, porque esta primera sala es la sala el rey de la tierra, ¿vale?
3: Wow. Jordi, t'ho he hagut de repetir més d'una vegada.
4: És que ja m'he volgut fer intel·ligent i taqui, és Grand Slam. Ah,
3: clar, això no és Grand Slam.
4: No, sala de terra. Que no és el mateix.
1: Però com domina el números, José
4: sí.
1: Luis.
4: Sí, no, espectacular.
1: Mare meva.
3: No, jo m'he pas molt degut a sentir-lo i tornem a donar les gràcies des d'aquí, perquè...
1: Sí.
4: Després d'això hem passat per una sala amb roba que va dur durant la carrera, és a dir, havia sabates, camisetes, fins i tot tovalloles que havia...
1: Estaven tacades.
4: No.
1: Les tovalloles i les camisetes.
4: No.
1: Com que era la sala de la terra,
4: la no, van posar una rentadora i van posar allà i estava allà un poc tot. I després una zona dedicada a llegendes de tennis i en el Grand Big Three mític, no? En Djokovic, en Saltre, en Federer i en Rafa, no? Estic dedicat...
1: Ara ho has fet a posta, això?
4: No ho he fet a posta, no me sortia, però sé qui és en Federer. I allà hi havia, de fet, una placa ben curiosa que era d'aquí, de Mallorca.
6: De ellos, por ejemplo, algo muy curioso que no todo el mundo recuerda, en 2007 se disputó aquí en el Velódromo de Palma un torneo que fue la Batalla de las Superficies. Tú eres muy joven y seguro que no te acuerdas.
4: Yo no me recuerdo, yo tenía 5 años en aquel momento.
6: No te acordarás, pero se hizo la mitad de la pista de tierra, porque era la superficie de Federer, y la mitad de la tierra, de la pista de tierra, porque era la superficie de Rafa, ¿no?
0: Fue tan feliz el tiempo aquel que yo jamás lo olvidaré.
4: I d'una placeta ben xula, que era un camp de tennis amb la meitat gespa i la meitat terra.
1: En Xavi, tu has dit
4: una curiositat.
1: Que te'n recordaves d'aquell torneig?
3: Sí, ja me'n recordava, però per mi se va fer sa un moix.
1: Potser.
3: Se va fer sa un moix...
1: Velòdrom.
3: Sí. O sa Palma Arena.
1: Jo no ho sé.
4: Ha dit el velòdrom, ha comentat.
1: Bé, o sigui, ho ha dit.
4: 2007, sí, hi haurà molta gent que mos escolti, que segur que, sí, que hi va anar per allà.
1: Exacte.
4: Després d'això, mos anàvem a una zona on hi ha jocs per treballar el tema de reflexos. No m'hi he aturat a jugar perquè m'apareixia un poc impertinent en aquell moment.
1: No volies quedar malament.
4: No volia, clar.
3: Tu t'interessava aquella.
4: Jo dic, bé, m'aturo a jugar un poc, però dic, és igual. No m'ha deixat per un altre dia. I després ja han baixat a la gran sala, la sala dels grans slams.
1: Ara sí.
4: O encara no.
3: Tu anaves endarrere dels grans slams.
4: Exacte, però jo pensava que hi eren. Però bé, ja ho veurem.
1: No eren.
4: Ja ho veurà. Home, aquí ja és la sala grossa, no? Lo que la gent ve a veure, el plat, una... plat fort, el plat principal.
6: És una sala en la que estan tots els trofeus, des de los doctor honoris causa que ha recibido, hasta el Marca Leyenda, que és com el premio más icónico que entrega el diario Marca, que és el diario deportivo más leído, los premios Laureus, el premio también del diario AS, y es una selección de los trofeos que ha ido ganando.
4: No, era la sala de Gran Slam.
3: I torna.
4: No hi era. També jo he arribat i he dit, vinga, aquí és plat gros, ja, lo bo... No, era.
3: No ho era.
4: Era una sala de trofeus.
1: Escolta...
4: Però... Jo veia un trofeu i deia, això és un Gran Slam.
1: No, però els honoris causa són molt importants.
3: Clar.
4: Sí.
3: Per
4: tant...
3: Però, mem, Jordi, segur que l'has trobat en qualsevol moment, de dir, estem en Grans Slams, o no? Has tornat aquí fora, va tocar un Gran Slam.
4: Sí, tranquils. Ah. Hem arribat a la sala. Clar, aquí ja és... Això sí que... Jo he dit abans que era el plat principal, però jo crec que és aquest.
6: Esto es espectacular, sinceramente. No hay nada igual en el mundo, porque no hay ningún tenista que haya ganado esto. Bueno, sí, lo ha ganado Djokovic, ha ganado más Grand Slam que Rafa, pero una exposición como esto, en el que tienen los 22 trofeos de Grand Slam de Rafa.
4: ¿Tocar un Grand Slam sería posible?
6: No, está cubierto, no, esto no es posible.
1: Jordi!
4: Bé, jo què sé.
3: Com t'atreveixes?
1: Tu t'has predicat de poder tocar un dels 22 grans slams.
4: Jo he dit, mira, jo m'han fet una visita privada. Una persona d'allà.
1: José Luis, puc tocar un gran slam. En tot el seu...
3: Un dels 22. Sí. En Jordi, reporter de Xiu Xiu.
1: Sí.
3: Pretén tocar un gran slam.
4: Bé, jo què sé.
1: Qui t'has pensat?
4: Jo l'he tirada.
1: Aquestes copes s'han de tocar amb guants de seda. Ho sap, no?
3: Ah, sí? Jo no ho sabia.
1: Sí. A veure, quan es traslladen, se posen guants.
4: O sigui, només la pot tocar la persona que l'ha guanyat.
1: Supos que sí.
3: Home, en Rafael, la foto te mossegava.
1: Bé, sí, però és que en Rafael ens ha guanyat.
4: Exacte, són seus.
3: A tu, Jordi, vols dir que t'hagués agradat també mossegar aquelles copes, aquells trofeus?
4: Bé, mossegar no, però tocar...
1: Però ell mossegava les copes o les medalles?
3: No, les copes.
1: Ah, d'acord. Sí.
4: Tot. En tot cas...
3: Molt bé, Jordi, també, una impertinència.
4: En tot cas, també havíem dit, i jo havia llegit, que hi havia una part íntima del museu personal, i jo li he demanat a veure on la podíem descobrir, aquesta part, on hi havia xiu-xius de veres.
1: Per favor, volen xiu-xiu.
4: Comentaven que hi havia una part íntima, no?, d'en Rafa, en aquest museu.
6: Hay un vídeo muy bonito, muy emotivo, en el que no hablaremos nada para que el usuario, para que el visitante lo vea, porque la verdad que pone los pelos de punta. Vamos a entrar ahora, Jordi, en la última sala, ¿vale?, que es ese vídeo inmersivo del que no podemos decir nada, porque si no le quitaríamos un poco de emoción, digamos, a como el gran colofón. Pero yo creo que luego, al final, me gustaría que tú...
4: Yo traeré conclusiones.
6: Es un vídeo espectacular y ya de ahí salimos al lo que es el legado de Rafa, que por un lado es la fundación y por el otro lado es la academia, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado lo que hemos visto hasta ahora y que disfrutes del vídeo final, porque... Ponen los pelos de punta, yo solo te diré eso.
4: ¿Repartiu crispetes per menjar algo mentres? No.
6: No, no.
4: No hay palomitas.
6: No hay palomitas. No hay palomitas. Esto hay que luego fuera te tomas lo que quieras.
1: Jordi, acabas de mirar un vídeo d'en Rafael Nadal de tot el que ha aconseguit en crispetes i en brutes la Rafa Nadal a casa.
3: Sí, aquest home arribarà a casa meva avui i diu, avui ha vengut
1: un impertinent.
3: Un micròfon. Dimecres m'ha demanat, si podia tocar el gran slam. Després podia menjar crispetes en el vídeo.
4: Bé, però a mi m'entra ganes i estic allà segur.
1: I com ha anat el vídeo? Com ha anat?
4: Me sap molt de greu, però com ha comentat en José Luis, no puc dir res de lo que sortia. Només tenim el privilegi aquelles persones que hem anat.
1: Alça.
4: Com jo.
1: Però ahir que sortia.
4: És que no puc.
1: Ai, ara amb aquest tens ganes, ho hauré d'anar.
4: Me sap greu.
3: Però a tot això, Jordi, has intentat fer moltes preguntes, has intentat moltes altres coses, però vols dir que has anat fins allà i no has xerrat amb Rafael Nadal?
4: A veure, el manco ho he intentat. Hem vist els trofeus de petit, seus, els grans eslans, hem vist la roba, que mos falta veure en Rafa Nadal. No el agafam per aquí, en Rafa.
6: Rafa està mucho, viene, está prácticamente a diario por ahí cuando se lo permiten sus compromisos profesionales o familiares, está por aquí.
4: Saps per on no el agafam, així ja per curiositat? Saps si és per aquí o no, avui no?
6: No lo sé, yo no lo sé si hoy está Rafa, no lo sé. Sé que el otro día colgó una foto con Federer, que coincidieron en Madrid.
1: Web.
4: Tal José vegada...
1: Luis controla les xarxes d'en Rafel.
4: Tal vegada era per allà, no ho sé, no l'he vist jo.
1: Bé, tu, tot m'ha enviat en el museu d'en Rafa Nadal i has tornat sense haver xerrat amb ell.
4: No. He vist la seva Play 2, quan era petit.
3: Què vols dir?
1: Ho ha explicat. En el quarto.
3: Perdona, on eres? No, aquí mateix, escoltava. Atentament.
1: No, idò, molt bé, eh?
4: Jo crec que ha anat bé.
1: T'ha agradat, a tu?
4: Això, home, sincerament,
1: t'ha agradat aquesta visita?
4: Sí, m'ha passat bé. És que això ha estat un privilegi, tot sol.
3: Això m'ha fet ganes d'anar-hi, després de sentir tot això.
1: Jo també. Moltes gràcies a en José Luis Prados, que t'ha fet de guia.
4: Moltes gràcies.
1: I gràcies per l'acollida. I, per favor, José Luis, disculpa en Jordi aquesta impertinència de voler menjar crispetes, voler tocar un gran slam, per l'amor de Déu. Però bé, t'ha quedat molt bé, Stur, Jordi.
4: Ha quedat bé. En crispetes hauria quedat millor.
3: Ah, Jordi!

0: La situació, la balanguera entre tomàtiques de Nova Zelanda.
1: Es cregol de la llauna, mare meva. Són molt millors els cregols mallorquins, però va molt. Manco jo el trap.
2: Una famosa franquícia de supermercats espanyola farà sonar la balanguera aquest divendres amb tots els seus establiments de Mallorca.
0: Aquesta cadena de supermercats se sumarà demà a la gran cantada simultània impulsada per l'Obra Cultural Balear. Farà sonar per megafonia l'himne de Mallorca a les 12 del migdia i a les 8 del vespre a tots els establiments de l'illa, amb l'objectiu de contribuir a la commemoració del centenari i de l'estrena musicada del poema de Joan Alcover.
2: La iniciativa forma part, ja ho sabeu, d'una mobilització sense precedents que, segons l'OCB, implicarà tots els municipis de Mallorca i més de 300 entitats culturals, educatives i socials. Ara també aquesta cadena espanyola de supermercats.
1: És cregol de la llauna, mare meva. Són molt millors els cregols mallorquins, però va molt. Manco jo el trap.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Ei, tu vos pos?
2: Jo un granissat Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
3: I de Colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!
5: Hola, sóc en Fran i m'agradaria dedicar la cançó Voleria de David Bisbal a les meves amigues Paula i Rosa, que ara estan d'examen i segur que les anima. Gràcies.

0: Avui és el Dia Internacional de l'Hamburguesa.
1: Coco, que no li agradin les hamburgueses al món.
2: Home, depèn de com sigui l'hamburguesa, perquè si han de ser com aquelles modernes que van xerrar l'altre dia, que si hamburgueses en pa d'ensaïmada, que si hamburgueses en pantera rosa.
1: Ah.
0: No, home, no. Nosaltres, Jordi, si celebrem el Dia de l'Hamburguesa, ho farem en el nostre estil, senzill i boníssim.
1: I amb música, també.
0: Exacte, exacte, perquè resulta que, atenció, han descobert que hi ha una hamburgueseria a Mallorca, en concret a Can Picafort, que té una carta en la qual cada una de les hamburgueses que ofereix és una cançó en català.
2: Uau, la veritat és que és bastant intrigant, eh? Com pot acabar això? O millor dir, sona això.
0: Vinga, digam-ho un artista i jo vos dic que hamburguesa.
2: En Tomeu Penya?
0: No. Contra tot, mira, contra tot pronòstic, no hi ha hamburguesa Tomeu Penya.
1: Ai.
0: A més, t'he dit que eren cançons, cançons.
2: Jo, cançons?
0: Sí, artistes.
2: I de...
0: Tu diguem no un artista, a veure si hi ha hamburguesa.
2: Negats, que són del meu poble.
0: I sí, de Negats, trobam una hamburguesa. Se diu Illenc.
1: Una hamburguesa de vaca amb tomàt i xerri confitades, una salsa de base de formatge parmesà, rúcula, pesto verd casolà i llesques de parmesà.
0: Anegats, té una cançó que se diu Illenc, així que aquesta hamburguesa sona així. Diva.

0: M'agrada, m'agrada això.
1: Que bona aquesta hamburguesa.
0: Sí, sí, és una... Quan menges una cosa que t'agrada molt, fas això?
1: Sí, clar.
2: És com quan veus aigua fresca, que fas...
0: Bé, escolta'm un segon. M'agrada aquest joc. Un altre, un altre.
1: Vinga, digues una cançó.
0: Va, d'Antònia Font segur que en tenen qualcuna d'hamburguesa.
1: I d'Orsi, hamburguesa Calgari 88.

0: Vols una hamburguesa de Calgary 88? Parau, atenció, és una burger de vaca amb una salsa de bacó fumat, cheddar anglès, crunchy bacon i una altra salsa de base de vermell d'ou amb patata paia a la part superior.
1: Molt bé, oh, aquest anunci t'hauran de pagar en aquest restaurant. I de, no vos penseu que tots són cançons històriques, perquè també hi ha cançons que són la modernó, que avui en dia està tan de moda. Vos sona un artista que m'ha entrevistat en aquest programa, que se diu Nas Tallat, i que té versions de cançons de Ball de Bot, com aquesta.

0: I de sabou, que com que estan irreverent, com escoltau, li han fet una hamburguesa, també irreverent.
1: Ara no me diguis que li han ficat una pantera rosa a una hamburguesa una altra vegada.
0: No, no, no, se diu hamburguesa nas tallat.
2: Hamburguesa nas tallat, burger de vaca amb una mostassa crítica, cítrica, perdoneu, de taronja, formatge, Monterrey Jack, un subtil vel de guanciale... Ketchup de tomàtica de ramallet i xerri i cogombrets agredolços casolans.
0: Mare meva. Laia Rius, n'has tallat, bon vespre.
3: Hola, bona tarda.
0: Sabies que t'han fet una hamburguesa?
3: Sí, una cosa, m'està fent molta gràcia la de mostassa crítica.
2: Clar, ja he pensat. Mostassa crítica, clar, no, cítrica. De taronja, mostassa de taronja.
0: La teva hamburguesa, Laia, és una burger de vaca amb mostassa cítrica de taronja, formatge... Un subtil vol de guanciale, ketchup de domàtica de ramallet i xerri i cogombres agredolços.
3: Sí.
0: Què te pareix?
3: I m'encanta. O sigui, jo vaig anar a tastar-la.
0: Ah, sí? Molt bé.
3: I està com inspirada com la triga clàssica cheeseburger, com de marques que ara no diré, però com repensada i una mica com es va inspirar com en el projecte per fer això. I és com el meu somni que em facin una hamburguesa de cop i volta.
0: Però això com és que te telefonen un dia i te diuen hola, perdona, te va criar el teu mànager...
3: Bueno, tot va ser bastant orquestrat pel Pau Pasqual, que tenia contacte amb ells, i vam estar-ho parlant tots, i ells van fer tota la proposta de l'hamburguesa.

0: Sí, una hamburguesa relacionada amb una cançó en català.
1: Clar.
0: Vale, vale. Jo crec que faria alguna hamburguesa amb alguna de trufa, perquè és com que sempre hi ha de ser, tot i que no sé si a vosaltres us passa, però a mi sempre se'm fa una mica de bola.
1: Està de molt de moda, la trufa, sí.
0: Sí, i a més apareix com en múltiples formats. Llavors, com seguint amb aquesta línia, faria la cançó de Boig per tu. Perquè també és com que sempre hi ha de ser, potser a algú li pot fer una mica de bola, i a més està com en múltiples formats de mil remixos que s'han fet, des de la Shakira a 31 Fam, i crec que faria aquesta cançó.
2: Mira, Boig per tu, a tu una, bé, trufada, una hamburguesa de trufada.
1: Mira, ahir vàrem entrevistar en Pep Sala, el cantant de Sau. Li haguéssim pogut proposar, Xavi.
2: Sí, si ho haguessin sabut, jo m'hagués encantat. Vam estar parlant amb ell una bona estona. I si haguessin sabut això de l'hamburgueseria, jo li hagués demanat també com seria l'hamburguesa Boig per tu. T'imagines que haguéssiu coincidit amb el fet de la trufa? Ja podria ser. No sé.
0: Home, no crec que ell digués que se li fa bola Boig per tu.
1: No. Escolta, Laia, bé, no sé si tens concerts previstos aquí a les Illes per aquest estiu.
0: Sí. Ara toquem el 25 de juny a Cap de Pere, a Caparruts. I després al Mova Fest, també.
1: Molt bé.
0: Però el primer que tenim és aquest a Cap de Pere.
1: Idò, apuntades aquestes dates per escoltar en directe Nas Tallat. Laia Rius, moltes gràcies per atendre'ns i bon profit amb aquesta hamburguesa.
0: Sí, m'ha fet venir gana, parlar-ne.
1: Ho crec, que vagi molt bé.
0: Igualment, bona tarda.
1: Adéu.

0: dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
1: Ets ambidestre.
4: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: I ja són aquí, ses que mai se perden un trull.
1: Na Neus i Naina d'anar fent.
0: Però avui només hi ha na Neus. Neus, com estàs?
2: Hola, molt
0: bé. I Naina, on l'has deixada?
2: Naina està dando vueltas por el mundo, com va dir el nostre Karol G.
3: Ah, mira. Ben fet que fa.
0: És de viatge, jo.
2: És de viatge.
0: Pel que entes.
3: Clar, no, sí, hi ha moltes maneres de dir-ho.
2: Tenia un viatge.
0: Molt bé.
2: Però bé, nosaltres som aquí, contentes. Una cosa, vos he de comentar que a vosaltres vos interessen aquestes coses i jo, menys si vosaltres sabeu res. Avui hi havia qualque tipus d'esdeveniment al Palau de Congressos que jo no he vist tant de busos junts en sa meva vida.
0: Hi havia, jo crec que és un congrés de qualque cosa.
4: Ah. De gent com molt important.
0: És que no m'atreves a dir de què me pens, que és que crec que és de dentistes.
2: Però era tot de blanc. Tothom va de blanc, eh? Era fiesta de blanco.
0: Avui devien fer el sopar final.
2: Perquè de ses dents. I anaven tot disfressat de dents.
4: Que l'han menjat, els dentistes.
0: És a dir, festa de blanc.
2: Clar, era 100% flex festa de blanc, sí. Perquè he fet així un pot sovint tal, i tot, anaven tot de blanc.
0: I perquè fa 3 dies que són aquí i ara devien fer això.
4: No, que deuen sopar. Llepolies no, que no són bones.
2: Clar, que hi deu veure aquest catering. Bueno, podem anar d'excursió després.
3: Sí, no?
0: El que sí que sé que hi deu haver és en el bany raspall de dents.

0: Ojalá. Sí, com a, que perquè aquesta gent se'n puguin dur de regalet, no?
1: No, per acabar de sopar.
0: Sí, i així tots se fan els dents.
1: S'ho deuen rentar les dents 5 vegades en el dia.
2: Mira, ja ho tenc. Foro El Económico, Palau de Congressos de Palma.
1: Ai, dona, no anava gent bé.
2: Dentistes.
1: Però jo he vist un anunci d'una cosa de dentistes.
3: Bé, però tal vegada són dentistes empresaris.
0: No, i doncs s'han mobilitzat, però vos ho prometo, o sigui, totes carreres, Palau de Congressos,
1: perquè no
0: les han convidat. És un dubte que jo tenc, clar.
2: Per què no m'han convidat? No ho sé, Ines. No ho sé.
0: No érem a la llista de convidats.
2: Exacte. No, ja va arribar, el que vaig pensar que no te, per aventura no t'ho feia ganes d'anar.
1: Ah, d'acord, ja, la pròxima vegada et demano molt, perquè a mi em fa gana
3: tu
1: anar a veure
3: un parell
1: de dentistes. A veure, la Neus i Naina molt solen dur un nom de dona per posar damunt la taula i per reivindicar i recordar. Avui, Aina, de qui parlam?
0: Neus, avui xerraré.
1: Ai, perdó. Perdona, Neus.
0: Avui la Neus xerrarà d'una dona que literalment va inventar això de ser una estrella d'espop, i a nosaltres ens encanta una bona estrella d'espop. És a dir, abans d'ella sí que hi havia famoses, però després d'ella, el concepte de diva, provocació, moda, espectacle i reinvenció ja va agafar un altre nivell. I clar, avui en dia que tothom se fa viral per TikTok en dues hores, costa imaginar que una atleta que en principi va arribar a Nova York en $35 dins la butxaca, va acabar convertint-se en la dona més influent de la història d'espop.

0: Bé, doncs ja tenim una pista de la persona que xerram avui.
1: Podem intuir. Avui xerrarem de na Madonna, encara que el seu nom real és Madonna Louise Ciccone. Nosaltres mos pensàvem que Madonna podia ser nom artístic, però no, és així, perquè ella és filla de pares d'immigrants italians.
2: Madonna Louise, m'agrada, eh? Madonna Louise.
1: Madonna Louise Ciccone. Va néixer dia 16 d'agost de 1958 a Bay City, a Michigan. Per tant, és Leo. I alerta perquè els Leos ja sabeu quan són. Són persones que necessiten brillar.
0: Volen cridar molta atenció.
1: Exacte, entrar a un lloc i que tothom els admiri, tenen molta personalitat, són bastant teatreros, intensos i un poc dramàtics. Vaja, bàsicament, na Madonna podríem dir que és una Leo de manual. Ella ara mateix té 67 anys i és tota una reina del pop, al manco tothom la recorda així, i una de les dones més influents de la història de la música. Uh-huh. Va néixer dins una família d'immigrants italians, com vos deia abans, i els seus predins paterns eren de Pacentro, italià, mentre que la seva mare tenia descendència franco-canadenca. La Madonna va néixer als suburbis de Detroit amb els seus 5 germans, 5 germans, poc se diu, i que ella també ara té molt de fills, després en parlarem. Va estudiar a escoles catòliques, on ja destacava per tenir un caràcter bastant rebel, i de petita ja va començar fent classes de piano, perquè son pare la va apuntar, però amb els temps, segur que ella va veure qualque programa de televisió o va veure qualcuna de les seves amigues que feien ballet i se va enamorar d'aquest art. De fet, va ser un professor de dansa qui la va animar a dedicar-se professionalment a l'esball. Després d'acabar l'institut, va aconseguir una beca per estudiar dansa a la Universitat de Michigan, però ho va deixar tot per anar-se'n a Nova York a perseguir el seu somni. Ella ho va fer amb aquest estil fantàstic d'una maleta, un somni i un euro, pràcticament.
0: Un pas molt estil Estats Units, no?
1: Sí.
0: El somni americà.
1: Exacte,
0: els estadounidens
1: els encanta aquest tema. I igualment, tot això va passar en una època fora xarxes socials ni realities musicals, és a dir, no hi havia OT, desgraciadament. Ella feia feina de cambrera un Dunkin' Donuts.
0: Però i què te fa pensar? Bé, d'acord, en què l'hagués ajudat?
1: T'imagina que no m'ha donat a Operació Triunfo.
0: Ja. Yeah.
1: Com hagués estat això?
0: No m'ho puc imaginar, la veritat. Hagués estat massa...
2: Massa
1: en general.
2: Massa.
1: I doncs, mentre feia feina d'aquest Dunkin' Donuts, també començava a fer feina com a ballarina per altres artistes. També va fer una gira amb un cantant francès que anomia Patrick Hernández i va conèixer el músic Dan Gilroy, en qui va formar una banda, a l'inici de la seva carrera, que se deia The Breakfast Club. Allà cantava, ella tocava la guitarra i la bateria, però estava com una cosa, un plan més secundari. Més endavant ja va deixar la banda i amb en Stephen Bray va crear Emmy, un projecte on va començar a escriure i cantar les seves pròpies cançons, com a per primera vegada varen sentir la seva veu. El productor, darrere tot això, Marc Camins, que és graciós perquè Camins, però és de sobte que és català aquest home, va veure ràpidament el seu potencial i li va aconseguir una reunió amb Sire Records, que sabeu que era com una discogràfica bastant important en aquell moment, als Estats Units, i l'any 1982 va publicar Everybody, i un poc més després un altre disc que se deia Burning Up, però ja va ser amb el seu primer disc de Madonna, en el 1983, quan va començar de veres la revolució. El gran boom va arribar amb Like a Virgin, que és aquesta cançó que escoltàvem de fons, un àlbum que va ser número 1 a més de 7 països i el primer disc d'una artista femenina en vendre més de 5 milions de còpies als Estats Units. 5 milions de còpies.
2: Wow.
0: És que s'ho va currar, però...
1: Era
0: és a dir, va fer una feinada, aquesta lota.
1: Abans de triomfar, que diguéssim, va fer moltíssimes coses.
0: Sí, vull dir que ho va lluitar, no?
1: I ja després, una cançó que també va ser bastant definitiva, no?, per la seva carrera, va ser Material Girl.

0: És que és bona.
1: Sí,
0: són
1: que
0: bones, les cançons.
2: Són sí. molt bones.
1: Han envellit bé o malament? Què en penseu?
0: És que no ho sé, no entenc la lletra.
1: Bé, però és igual, quan
0: no,
1: la sents, aquesta Material Girl, què dius tu?
0: Jo encara la ball.
1: La balles,
0: sí.
1: t'agrada.
0: Sí, vosaltres? És un ritme com a temporal, no? M'agrada sí. moltíssim. Jo, a més, sent que és com a molt la música en la que jo vaig créixer. Per tant, ho vincul molt com a aquesta felicitat, aquest petit, tal. I, no sé, vosaltres també vareu créixer amb aquest tipus de música?
3: Sí,
0: sí, no? És que era un poc...
1: Home, Madonna, la radiofórmula sempre ha estat clau. És a dir, des quan entra principal, és a dir, berreu. Radiofórmula Madonna sempre...
0: era en qualsevol moment... Ràdio.
1: També, sí. també. No ho sé si era Madonna especialment...
0: No, jo crec que mos escolta.
1: Sí, no, home, sí, que m'escolta sí, dic que no se posa gaire.
0: Ah, bé, no. Hauria de posar-se més. Lo més guai de na Madonna sent que és que no només era com a referent musical i perquè tothom digués, buah, que guai canta o quines cançons menys xules fa, sinó que també era com a... marcava tendències estètiques i també com a culturals. Va definir com a molt la moda dels anys 80. Ara tu cerques moda dels 80 sí. a internet i molt probablement te surten molts dels estilismes de na Madonna. També va passar amb el tema d'escorcers. Ella com a que duia moltíssim escorcers i relacionava molt aquest aspecte de la moda cap a ella.
3: Tots ella marcava corsers... tendència.
0: Exacte.
3: Música, moda i ball.
0: Nana Wintour, que és... Bé, vàrem xerrar d'ella també quan vàrem parlar d'en Anne Hathaway. Nana Wintour bueno, era la directora de Vogue.
3: Sí.
0: La persona en la qual està inspirat el personatge d'Ana Miranda, de El Diablo Viste de Prada, no? I de Nana Wintour, persona de referent del món de la moda, ella va dir que na Madonna feia que la moda passàs.
3: Imagina't, perquè ho digui ella.
0: I perquè ho digui ella...
3: És cada sabora.
0: Clar. Sentència directa. I d'això, la seva carrera igualment sempre està com a marcada per aquesta reinvenció constant, fent de la seva vida una espècie d'art performance. I això me fa pensar molt. A vosaltres no vos recordo un poc el que està passant ara amb la Rosalia?
1: Pot ser, sí, sí.
0: Com aquesta cosa d'establir
3: un
0: moment cultural, estètic, això de... que ella fa que la moda passi, amb aquesta cosa de reinventar-se en cada disc, fa una cosa completament diferent.
1: Una dona molt empoderada, evidentment, clar, les xarxes socials ara ho potencien moltíssim més, el que abans eren les revistes, mitjans de comunicació tradicionals, però ara són les xarxes socials, però sí que centralitzen aquest discurs mediàtic, aquest relat.
0: Total. I amb els concerts seus devien ser també una locura, vosaltres imagineu,
1: clar.
0: Jo m'hagués encantat, això sí que top FOMO, que seria haver anat a un concert de na Madonna o fins i tot anar de festa quan aquestes cançons eren com a tot, saps?
3: Sí,
0: que
3: sí.
0: Les punxaves un DJ.
3: amb els cabells cardats.
0: Imagina viure aquesta moda.
3: Sí, molt divertit.
0: Menys mal que tot torna i de tant en tant tenim aquestes petites píndoles. També va revolucionar molt la manera de parlar de sexe, ella també, la religió i la llibertat femenina de dins la indústria musical. Ella va provocar l'església, els sectors conservadors, els governs censuradors, obrint converses sobre sexualitat, feminisme i expressió de gènere quan encara eren temes tabú. Per molts acadèmics, la seva influència, hem vist que va molt més enllà de la música i arriba fins a la sociologia, la política i la cultura contemporània.

0: Like a prayer, sí. Sí que és vera que va incomodar a cert sector de l'Iglesi, no?
1: Mm-hmm. Sí, ella jugava molt amb aquestes coses, a dir, sí, veia que algo incomodava i d'anar amb tot. I igual ella, el fet de també haver anat a una escola catòlica i, bueno, totes les escoles catòliques per que va passant la seva vida, com que sent que igual també tenia qualque tipus de necessitat de venjança, que potser no ho va passar
0: de l'alliberació, tal vegada.
1: Exacte. I d'aquesta cançó ara està més actual, més actual que mai. De fet, no l'he escoltat mai tantes vegades com ara, perquè està superviral a TikTok i tot per culpa de na Sabrina Carpenter. L'ubicam, na Sabrina Carpenter?
2: Sí.
1: Sí? Perfecte.
0: No,
1: sí.
0: Una, és una de tant que ara està molt de moda.
1: Exacte. Que va estar a Coachella i just el segon cap de setmana de Coachella va pujar en Madonna a l'escenari i van cantar aquesta cançó plegades.
0: Que
1: va ser una entrada triomfal. Vosaltres imagineu de sobte Coachella, no sé quants de mils de persones hi ha allà, na Sabrina Carpenter, que té un show divertidíssim, i de sobte s'apaguen tots els llums, comença a sonar la intro de Vogue, de na Madonna, i apareix aquesta dona, pum, cap a dalt. És increïble. Entrada triomfalíssima.
0: No, com a públic, deus quedar estorat, la veritat.
1: Sí, sí, sí. I una de les grans polèmiques, com ara tu deies, era amb la cançó de Like a Prayer, que va arribar ara el 1989, quan un anunci amb Pepsi i el videoclip de la cançó varen provocar un boicot religiós i fins i tot la condemna del Vaticà per les imatges de creus en flames i simbologia religiosa. Pepsi va retirar l'anunci, però la cançó igualment se va convertir en un èxit mundial. I na Madonna té com a, ja amb tot això, amb els anys, han passat ja molts anys des del 1989, però ella ja té 14 àlbums d'estudi, més de 300 milions de discos venuts i més de 650 nominacions amb més de 220 premis guanyats.
2: Mare de mort.
1: 220 premis guanyats.
2: És que no n'hi ha...
1: No existeix tant
2: surten?
1: De premis. Exacte.
2: Però jo m'atiria més atenció a 300 milions de discos venuts.
1: Sí, ets la cantant femenina amb més números 1 de la història, com en revistes, ràdios, i una de les dones més riques també de la indústria musical.
3: Una bona casa per ficar 220 premis.
0: Sí, és que només té una casa per això.
1: No m'ha xerrada que seva, un moment, no m'ha xerrada que seva. Això, anava un poc més tard, però és que ara m'interessa molt. L'any 2017 se'm va anar a viure a Lisboa, a Portugal, i per donar suport a la carrera futbolística del seu fill, que no en David, i va viure a una mansió del segle XVIII, coneguda com, m'hem alerta que això és en portuguès i no sabem, Quinta do Relojo. No està tan complicat.
2: És a mig italià.
0: Sí, t'ha sortit italià, no?
1: Quinta do Relojo. No sé què. Relojo.
0: Quinta do Relojo.
1: Relojo.
2: Relojo.
1: I aquesta mansió està declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. Vosaltres hi pots imaginar-ho viure?
0: Jo no hi voldria viure.
1: No?
0: Home, a un lloc que s'ha protegit, no.
1: Bueno, ja, també ho veurem.
2: Perquè ni n'és la decoraria...
0: No, podria... no, per això, però és que me sentiria que... una usurpadora.
3: La cuides i si rons alguna cosa ho pagues. Exacte.
2: Això és quan anem per les serres i van en respecte.
0: Molt respectuós, el barbeig.
1: Seria complicat, però també jo hauria anat com tan alerta dintre teva. Uf, jo ho passaria malament, també. Yeah.
0: Més, perquè ara de viure una cosa així, no et pots conformar en qualsevol altra cosa.
2: Deu ser fred, tu tenies sotis molt alts.
1: No sé. Home, havent venut 300 milions de discs, jo, mira...
0: No, o sigui, ni ho deu saber. Que aquesta Quinta do Relojo està declarada Patrimoni de la Humanitat.
2: Ah,
1: Quinta
2: bon,
1: del Relojo.
2: De l'Relojo.
1: I a més de música, també ja ha fet molta carrera com a actriu, no? Bueno, aquí ha fet moltes pel·lícules, ha fet el League of Their Own o Evita, un paper que li va donar un Globus d'Or com a millor actriu.
0: Sí. Don't Cry for Me, Argentina.
1: I també va crear Maverick, que és la seva pròpia companyia d'entreteniment. És a dir, ha fet un pot de multifunció, perquè tots sabem que, bé, igual un pic ets cantant, tentant de dobbers, igual has de com a inventar i fer-te com a moltíssimes altres coses. Un altre tema que també m'interessa molt...
0: Repartir dobbers.
1: Bueno, sí. Repartir dobbers entre els altres també estaria molt bé.
0: Sí.
1: Vosaltres, si fóssiu superrics, repartiríeu.
0: Clar.
2: Però superrics què vol dir?
1: Però superrics en plan 300 milions de discs venuts.
0: Sí, clar. Sí, seria solidària, vols dir?
1: Jo crec que un pot sí, no? Clar.
2: Un poquet.
1: Algo podríem fer solidària.
0: Ho intentaria.
2: La teva gent la col·locaríem.
1: Sí.
2: L'estimaríem.
0: Sí, molt bé, molt
1: exacte,
0: bé.
1: Un poc a la teva gent, tal, comprar una casa...
0: Tu col·locaries tota la família.
2: Amo.
0: Sí, independentment de si són competents o
2: no. Bé, no ho sé, com que no són super ultra mega ric...
0: Ah, però ho ets?
2: No volia dir, però sí. també fon, jo, és a dir, superes patrimoni de Madonna, de voler el meu Ferri Ailes.
0: Jo vull saber xiu-xius de Madonna.
1: Exacte, jo m'agradaria com indagar un poc dins la seva vida un poc més amorosa, sí, no?
0: Ella va sortir amb un ballarí molt jove.
1: Ella ha sortit amb moltíssima gent. No sé si a lo millor aquest ballarí està entre la meva llista, perquè he sintetitzat un poc, però va estar amb en John, que li deien Jelly Bean, que em fa bastanta gràcia, que és sobrenom, Benítez, que era un productor, el productor del seu primer disc, i també va estar amb l'artista d'en Jean-Michel Basquiat. També l'any 1985 se va casar amb l'actor Sean Penn, que molt sona ja un poc més, igual.
0: Molt sona.
1: Encara que se varen divorciar 4 anys després, aquest matrimoni no va anar del tot bé, i entre 1995 i 1997 va tenir una relació amb el preparador físic Carlos León, pare de la seva primera filla, en Lourdes León, que té un nom més espanyol impossible. I amb altres relacions va tenir un fill més, i després, anys més tard, va dur a casa 4 nins més a través de l'adopció. És a dir, que som família numerosa d'en fora.
0: 4, 5, 6, té.
1: 6 fills.
0: 6 fills.
1: I el ballarí que aquí és, una idea, no?
0: Un brasiler, mig espanyol, mig brasiler, que va tenir molt, molt jove.
1: A més, si és en Joan Benítez aquest,
0: no,
1: en Jelly Bean.
0: No ho sé.
3: En Jelly Bean.
1: És que no, Jelly
0: Bean. Ara el cercaré.
1: Ara el cercarem.
0: Ho veurem.
1: Bé, i d'això, igualment, la Madonna nostra és considerada també la creadora com a de la concepció moderna de la fama, no? Mm-hmm. Perquè d'aquests inicis era com tan fort el fenomen que se va crear al seu voltant, i artistes com la Britney Spears, na Cristina Aguilera, na Shakira o Paulina Rubio...
0: Perdona, digues. Sí, és en Carlos León.
1: Carlos León, mira, amb el que va tenir en...
0: La Nina.
1: La Nina.
0: Sí.
1: Na
0: I
1: Lourdes.
0: També se la va relacionar amb en John Cortajarena.
1: Ostres, no m'ha donat amb en John Cortajarena.
2: Aquí no és aquell tan guapo.
1: És un
2: guapo,
1: model guapíssim. Sí, és guapo.
0: Però
1: ja
0: no devia saber en el moment.
1: Jo crec que ell
0: ho va desmentir.
1: Bé, d'això que totes aquestes dones superfamosíssimes l'han reconegut com a també la seva influència, no? I per molts, qualsevol estrella pop actual té una mica de lo que era na Madonna. Per això l'han duit avui, perquè més que una cantant és un símbol de dona contemporània, com irreverent, lliure, provocadora. Un fenomen cultural des que mos agraden, perquè segons molts experts difícilment tornarà a repetir-se dins història de sa música.
0: Hala!
1: Igualment, ja vos dic jo que jo estic comparant un poc ja na Rosalía i m'apareix que na Rosalía sigui...
0: Jo crec que al final podria... aquestes coses se confirmen passat el temps, no? D'aquí 20 anys, 30, podran parlar de si na Rosalía ha estat sapetjada que està en la Madonna totalment per la resta d'artistes que l'han seguida.
3: Sí, a lo millor na Rosalía la caga en qualque moment.
0: Sí, però en amor si la imiten en contingut i continent.
1: Sí, després aquesta influència se nota tant com en sa que va tenir na Madonna amb els anys... passen com a que gent digui mira, jo, a mi me va inspirar en aquest aspecte. Sí. No sé, jo celeb molt que na Madonna fes el que li donàs la gana tot el temps i que donàs el contrari a l'església, a els homes i a totes les persones que podia.
0: Molt bé, Neus, i moltes gràcies per dur-nos la Madonna, per conèixer-la una mica més avui, i res, molt bé, aviat.
1: Au, moltíssimes
0: moltes
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adeu. Nosaltres fem una aturada i tot d'una tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Presó provisional per l'acusada de matar la seva sogra dilluns passat a la barriada de Pere Garau de Palma. És el que ha decretat el jutge de guàrdia, que li ha pres declaració de manera telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital de Son Espases des de dimecres per prescripció psiquiàtrica.
2: La Policia Nacional ha donat trasllat avui hora baixa de l'atestat del cas per la mort de la dona de 73 anys. El passat dimarts, juntament amb la detinguda, els agents varen dur a terme una reconstrucció dels fets al pis de Pere Garau, on la dona vivia juntament amb la seva parella i la seva sogra. La principal hipòtesi és que després d'una brega, la nora va matar la víctima. La detinguda va assegurar que va actuar en defensa pròpia.
1: I més qüestions d'aquesta jornada, perquè Aena justifica que la lona publicitària penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma amb el text "El que passa a Mallorca queda a Mallorca", escrit en alemany, no incentiva el turisme d'accessos. Diu que l'aeroport no genera demanda turística i que ja ho fa l'illa per si mateixa. Argumenta que és una campanya d'empreses alemanyes del sector bancari per fer allò que es coneix com a visum entre amics i que la traducció literal és "el que passa a Mallorca es paga a Mallorca".
2: És el que argumenta l'entitat en un comunicat. Tanmateix, el govern ha demanat per carta la retirada del cartell al director d'Aena i tant l'executiu com bona part de la població ho interpreten com una provocació perquè és un joc de paraules associat a la disbauxa sense control. És el portaveu Antoni Costa i alguns ciutadans.
3: És necessari alinear la política turística en el que està defensant, no per capritxo el govern de les Illes Balears, sinó que és la línia que creiem que estan defensant els ciutadans.
4: Parece como que es un poco en Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
1: I Medi Ambient adverteix que el projecte presentat per la societat avícola Son Perot per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor haurà de complir en la normativa autonòmica aprovada el 2025 que regula aquest tipus d'instal·lacions.
2: La proposta arriba després dels intents de l'empresa de posar en marxa una macrogranja similar a Sineu i de les denúncies d'entitats ecologistes a l'explotació de Llucmajor per maltractament animal. I quan l'Ajuntament de Manacor dubta que sigui compatible amb la defensa del territori i dels recursos naturals. La directora d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental del Govern, Paz Andrade, assegura que el projecte s'ha d'ajustar a la legalitat.
5: Por su tamaño, la granja de Sombrao se considera una explotación intensiva. Esto significa que su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
1: I en els esports, en futbol, Martín de Michelis continuarà sent l'entrenador del Mallorca a segona divisió.
2: El tècnic argentí ha arribat a un acord amb el club i continuarà a la banqueta de Somoix dues temporades més. Firma fins al 2028 i l'objectiu marcat és pujar l'equip a primera divisió.
6: És una grandíssima oportunitat de renacer, de volver a crecer i de volver al Mallorca a primera divisió. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
1: I pel que fa al temps, Emergències activa el nivell d'avís del pla meteoval per demà entre la 1 i les 6 de l'hora baixa per temperatures inusualment altes per aquesta època de l'any, mentre que l'Agència Estatal de Meteorologia també posa en marxa l'avís groc per calor amb màximes de fins a 36 graus. És la primera alerta d'aquestes característiques d'enguany. Amb aquest avís arribam a les 9 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Ens atens segona hora de Xiu Xiu amb l'Andrea Sánchez en el control tècnic i ara és el moment de l'entrevista Xiu Xiu. I el nom d'aquesta setmana és el de Margalida Solivelles.

0: Margalida, benvinguda a Xiu Xiu, com anem?
1: Gràcies, bon vespre a tothom.
0: Bon vespre. Bon vespre. Estàs contenta de ser aquí, a la ràdio?
1: Sí, perquè la ràdio sempre m'ha agradat molt.
0: Sí?
1: I sí, sempre m'ha molt a gust. És un mitjà que ja vaig fer feina 3 anys, de molt joveneta. I quan ho vaig deixar me va saber greu, que després la vida me va dur la tele i ja me'n vaig oblidar, però m'agrada la ràdio.
0: Això t'anava demanant, quina ha estat la relació que has tingut amb la ràdio? Vas estar 3 anyets quan eres jove i després ja va estar.
1: Bé, perquè tot va venir una... Jo estava, també havia començat en el Diari de Mallorca i llavors estava estudiant i escrivint també de corresponsal en el Diari de Mallorca, i vàrem muntar Ràdio Balear Inca, i va ser una manera d'entrar i ja guanyem un dos més i fets informatius a Ràdio Balear Inca.
0: Bé, i ara com estàs? Perquè fa 4 anys que te vas jubilar.
1: Encara no, però quasi, sí, fa 4 anys.
0: I que com és la jubilació?
1: La jubilació és poder... La meva jubilació és quasi improvisar cada dia, que és el que puc fer. Vaig canviant, a vegades faig un plaç i llavors ho canviï, no ho canviï, faig coses físiques de matí, no vaig a gimnasos, faig coses físiques d'altres maneres, passejos, i és cada vespre sol llegir en l'hivern. En l'estiu és més diferent perquè m'agrada molt sortir per de fora i... I surt més.
0: Bé, després en parlarem més d'aquesta etapa vital, que m'interessa. Me queden fora, però m'interessa.
2: I després de 4 anys, sense haver-te exposat a un micròfon o a una càmera, perquè tenim l'equip de xarxes aquí, tens aquest cuquet, com te sents ara? Estàs total natural?
1: Jo sí. Me n'oblido una mica que hi ha un vídeo que m'està gravant i llavors jo no sol mirar després els vídeos perquè no m'agrada mai. Aleshores és com me sap greu per la feina que fan a Bàrbara. Ho miraré així ràpid, però no m'entretenc massa després amb això. Intent oblidar-me una mica.
0: Tenim una Bàrbara de xarxes com es fan vídeos aquí avui.
2: Margalida Solivelles va néixer a Seuva l'any 1957 i ha estat durant 36 anys l'inconfusible cara i veu de les Balears a la televisió catalana. Corresponsal de TV3 de les Illes, ha viscut moments històrics que mos han marcat de ben a prop i també sap bé la perspectiva amb la qual mos veu el món.
0: I com és aquesta perspectiva, Margalida? Com mos veuen el Manco des de Catalunya?
1: El titular primer és com un lloc de vacances.
0: Sí.
1: Igual que els estrangers. Sí. Els tòpics són molt difícils de vèncer. És vera que hi ha moltes coses comunes i que s'intenta variar una mica aquesta percepció, però continuem sent illes en el seu imaginari lloc de platja i de vacances. Difícil lluitar contra això.
2: Illes escapçades.
1: Illes escapçades. No crec que vegin illes escapçades. Crec que ells veuen més una cosa idíl·lica. Illes escapçades era més una realitat més dura, no només de vacances.
0: Després de 36 anys a la delegació de Televisió de Catalunya al capdavant, tu vas aconseguir de qualque manera que aquesta idealització que tenen de ses illes a Catalunya se desmuntés tal vegada una mica, o que toquessin més realitat, o que els tòpics no fossin tan tòpics, que si ses illes, que si...
1: Ses illes i Palma de Mallorca.
0: I Menorca, també.
1: Era una lluita constant d'estar dient qui ha dit això. No se diu, i de predicar fins que arribes un moment que dius, bé, ja tanmateix no pot controlar, perquè TV3 i Catalunya Ràdio i tot això hi fa feina molta gent, i clar, no pot controlar tot el que diuen. Sí que es ve que hi ha un servei lingüístic i una normativa que se l'haurien de mirar, però la cançoneta de Palma de Mallorca i aquest vola ses illes és molt complicat que se'n donin compte que no mos fan tanta gràcia dient això. Però bé.
0: I això de Margalida Solivelles TV3 Palma, ho enyores? Aquesta cançó, aquesta manera de firmar?
1: No, perquè s'ha repetit tant que tanmateix allà està, Norbera. Mira, l'altre dia estava a un lloc i estava xerrant amb una gent. No me present ni me dic el nom, i estaven xerrant allà amb un matrimoni que no sé què m'explicava, i l'home al cap d'una estona me diu: tu ets una Margalida Solivelles. Vull dir, me coneixen més per la veu que per la imatge, moltes vegades. Vull dir, no l'enyori, he de dir, no l'enyoro, potser l'enyoraré. Vull dir, ho dic perquè com que han passat aquests 3 anys que he viscut i mig i quasi 4 de jubilació, he fet moltes coses i tal, de moment no l'enyoro. Potser d'aquí 10 anys m'entrarà una mica esmono de dir, oh, que bé que estava allà, però ara de moment no.
2: Has estat sempre una periodista de raça o has tingut escocat per ventura de fer un programa d'entreteniment radiofònic, per exemple?
1: No, jo m'interessava la informació. És que no ho sé fer. No ho sabria fer, un programa d'entreteniment. Jo som molt de... no sé, d'informació, d'estema d'informació i de fixar-me en coses. Això sí que encara ho vaig fent i dic, jo d'això faria una peça.
0: Ah, sí, eh? Encara sí. Veus temes per
1: encara
0: tot.
1: Dic, això és una peça, jo que sé. Darrere d'aquest dia és aquesta pancarta de l'aeroport de Palma, no? I dic, jo això faria, això i tal.
0: Què haguessis fet?
1: Bé, no ho sé, això sí que l'has de posar en context.
0: Sí que és veritat.
1: Perquè també aquest mall, no sé com li diuen els alemans a Mallorca, fa anys que ho diuen.
0: Sí.
1: I de fet tenien els alemans 16 aquell que deien a Serenal i tot això. L'has d'explicar, perquè la gent que ho veu des de Catalunya en un altre lloc, si no li recordes i no li expliques, no sap per què surt aquesta pancarta. I també no sé... això de lo que passi aquí no surt d'aquí. Jo ho relaciono molt amb Sant Joan i Ciutadella, entens? I vull dir, no ho sé, però és un reportatge per fer i explicar bé, no només en la pancarta, sinó...
0: T'has quedat amb les ganes o no?
1: No, perquè ara tenc la sort i la tranquil·litat de que puc berenar els dematins, que sol llegir premsa i escoltar ràdio amb iPad i tot això, i dic, i estic tranquil·la que no he de fer res.
0: Abans que allò de Margalida Solivelles, TV3, Palma, tu saps que molta gent ha jugat a ser tu quan t'ha volgut ser periodista de televisió.
1: Sí, i fa uns anys em van enviar una foto de l'Espai Mallorca de Barcelona, que s'havien disfressat de jo, també, una mallorquina allà, i la tenc a la foto. És una situació d'un cert privilegi, perquè TV3 va néixer un moment que no hi havia altra televisió de competència en televisió espanyola, a més hi havia la 1 i la 2. Varen començar les autonòmiques, Euskal Televista la primera i TV3, que varen durar molt d'anys. Fins per mi 8 o 9 anys després no varen arribar a les privades. Aleshores era una manera diferent de fer televisió, més nova. També era els anys que les facultats d'informació d'audiovisual s'omplien. I clar, TV3 era un mitjà jove, nou, i que molta gent mirava i de manera fer diferent. Jo he tingut la sort d'estar allà, però podria haver estat un altre, m'entens?
0: Com va ser?
1: Mira, va ser que això l'he explicat moltes vegades. Jo estava a Televisió Espanyola, a l'Informatiu Balear, i va començar aquí, l'obra cultural va ser quan va posar saber en repetidors per veure el futbol, sobretot el Barça, de televisió a diferents llocs. Va començar primer a Mallorca, llavors a Menorca, a Eivissa. I hi havia unes proves per anar a ser conductora, presentadora de les telenotícies cap de setmana. En aquell moment que jo vaig començar només fent informació entre setmanes. Cap de setmana feien bolletins, o jo no me'n record. Varen començar a muntar. I l'obra cultural balear va demanar a la casa de TV3 que incorporàs, que se poguessin presentar en aquestes proves, veus d'aquí. I vàrem anar... Jo vaig anar amb una altra persona, però vàrem anar com a 9 o 10 persones de periodisme a fer aquesta prova. Vàrem anar a fer la prova i... A veure, francament, ja tenien la presentadora, era na Fina Brunet, perquè ja quasi s'havia fet tot el procés. No te vull dir que na Fina, que és molt bona periodista, està molt malalta i tal, que li haguessin donat, però clar, havien fet les proves a Catalunya i varen ampliar. Bé, 15 dies després vaig rebre l'oferta de ser de corresponsal. Clar, havies d'entregar un dossier. Jo dic que tot sempre val, i el que és escrit, i el que pots mostrar i pot presentar... és vàlid, a qualsevol moment te serveix. Jo me record que en aquell temps havia fet Ràdio Balear, havia fet ràdio 3 anys, estava a Televisió Espanyola, feia Part Forana, escrivia, havia fet cròniques parlamentàries pel Diari de Menorca, havia fet diari de Mallorca, i clar, vaig fer un dossier de diferents mitjans de comunicació i que, en certa manera, parlava una mica de totes les illes i diguem, pensar, és un retrat robot que m'ho serveix. Mm-hmm. Casualitats i atzar, el que a sa vida funciona i t'ajuda.
0: So, en el moment adequat, en el moment adequat.
1: I tal.
0: I això de ses peces, i ja sa darrera que faré, relacionada amb això, però és que jo ho he fet molt, això de Margalida Soliver i Esteve Traspalma, aquesta manera de signar ses peces, tots els redactors informatius, qui s'ho va inventar? És una norma que hi ha allà?
1: En el començament no se feia. Un parèntesi. No només he dit Palma.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: Uf.
0: Sí.
1: A veure, no, és vera que el que ha quedat, perquè és el que he dit més vegades, això també és vera. Mira, en el començament no se feia. No se feia, se firmava, se posava el nom escrit, a la crònica i res més. Un periodista català que va estar de corresponsal a Amèrica, als Estats Units, després el van fer cap d'informatius de TV3, i va venir i va veure una televisió de per allà això, i va donar, i ho varen canviar. Jo no volia dir en el començament, i moltes cròniques no ho deia, m'arranyaven. Has de... tal, perquè deia, ja hem de dir, i tal. I a més, com que el meu nom és molt llarg, ocupava a vegades més segons que me deien, no, un minut de crònica. Uf, ja deia, bé, val. Però vull dir, no, això se va inventar en Ramon Rovira quan va ser cap d'informatius, o se va fer els temps que ell era el cap d'informatius de TV3.
2: Margalida Solivelles ha estat durant 36 anys la corresponsal de les Balears de TV3 i fa 4 que se va jubilar, avui és amb nosaltres aquí, conversant amb nosaltres a Xiu-Xiu. I com ha canviat la manera de fer feina d'ençà que vares entrar a TV3? A quan vares partir? És a dir, per exemple, se fumava les redaccions, clar, no hi havia mòbil, sí, sí. On cercaves les notícies? En el final, tot, en el final, com se feia? Per internet? Notes de premsa?
1: Se fumava les redaccions, de fet, jo crec que també, sí, aleshores també fumava. Els primers anys tenia un busca. Vull dir, no hi havia ni internet i tal, llegies els diaris en paper, evidentment, i un telèfon fix. Els tres primers anys va ser un pis que jo tenia llogat a Palma, la delegació de TV3. Després varen posar un petit a delegació de vora davant del Teatre Principal de Palma. Anàvem en busca, era terrible, perquè a lo millor acabava la feina i jo me n'anava a la Souva, que som de Souva, i a meitat, no sé si ja devia haver autopista, te sonaves busca i només te deia, havies de mirar un número i t'havies d'anar a cercar una... havies d'anar a cercar un telèfon per telefonar el número de busca. Era terrible. Llavors, primers anys tampoc enviàvem cintes per avió, per passatgers, vull dir, no podíem muntar, editar. Però això és la prehistòria, vull dir, vaig acabar... jo gravant coses amb mòbil.
0: És que això t'anava a dir, per exemple, les càmeres, els directes, la cobertura, la senyal per fer els directes, això els 30 anys...
1: Va anar canviant a poc a poc, uns anys, els primers anys també enviàvem quan hi havia coses urgents en televisió espanyola, que havia com un conveni i utilitzàvem per enviar informacions, tot que no podíem editar, també moltes vegades no ens varen enviar equip d'edició fins que varen tenir delegació fixa. I això, tot anava canviant, òbviament. Anàvem amb màquines d'escriure, vull dir... és més fàcil ara fer informació. Ara, també a la gent que fa feina i viu d'això li fan fer moltíssimes més coses.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, era més complicat a l'hora de tenir unes imatges o d'elaborar una informació, però era una informació, entre cometes, més pausada i més... amb més temps per elaborar que ara.
0: I amb aquesta situació, amb aquest context de 35 anys de trajectòria, quina és la notícia, la cobertura més surrealista que has hagut de cobrir?
1: Més surrealista no ho sé.
0: Perquè a vegades dius, ostres, això és surrealista.
1: Però això n'hi ha moltes vegades. Perquè la visió és de... un centre de redacció allunyat, que arriba en teletits o han vist altres coses, i la realitat que després te trobes quan ets aquí te canvia molt. Vull dir, te trobes moltes vegades de que ara me fan anar allà, a mirar allà, a mirar allò, i no veurà res. No, surrealista, no, però sí que moltes vegades ha hagut de fer informació que jo no hagués fet. No hagués fet, no en criteris polítics ni de censura, no, sinó en criteris més professionals.
0: Informatius.
1: Sí, jo que sé. Tenia molt d'interès, també això l'he destacat molt durant molt d'anys, en so balconing. I anys per dir-los que ja no és balconing, que és turisme de borratxera, que cauen perquè per altres circumstàncies ja no se tiren a les piscines.
0: Exacte.
1: Sí que va durar uns anys que potser hi havia piscines que te podies tirar des de l'habitació ara. Des de l'habitació ara n'hi ha manco, perquè els hotels varen anar canviant aquesta dinàmica.
0: Ara, tu, Margalida, has fet pedagogia durant 36 anys, eh? Pedagogia,
1: sí,
0: pedagogia. Des d'aquí, des de la solitud.
1: Però no te pensis que hagi servit
0: pedagogia
1: tanta.
0: Pedagogia balear a Catalunya.
1: No te pensis que hagi servit tanta.
2: Però per lo que estàs dient, si entenc que més o manco has pogut fer una mica el que tu consideraves que era notícia, o te venien, no? Han d'anar per aquí, han d'anar per allà.
1: A veure, va per èpoques i per temporades. A veure, quan va esclatar Escals Nos, per exemple, era tema monogràfic. No hi havia cap possibilitat de fer cap altra cosa, no? I després tens etapes d'aquelles que no hi ha temes i ja has d'inventar altres reportatges.
2: Clar.
1: I a vegades te trobes que no els acaben d'entendre ells en aquests altres reportatges. I són difícils de que els atreuen i els atreguin i estan més tens en el calaix abans de sortir. Vull dir, hi ha una mica de tot.
0: Jo demanava això de les notícies surrealistes per aquesta...
1: Barberia.
0: Escolta.
3: L'Ajuntament d'Inca a Mallorca està decidit a tirar endavant un projecte per construir un parc d'atraccions al seu terme municipal. Es tracta d'una obra faraònica que, entre altres coses, tindrà una rèplica de la Torre Eiffel i una muntanya nevada. No ho veuen gens clar els ecologistes. Ni el projecte ni el fet que per arribar-hi s'haurà de construir una nova autovia que travessi l'illa.
4: Mallorca podria tenir en un termini pròxim un gran parc temàtic, el Parc de l'Evolució. Un projecte d'una empresa danesa al calaix de l'Ajuntament d'Inca des de fa uns anys i que ara es vol recuperar. Ja es tenen els terrenys, més d'un milió de metres quadrats a ple centre de l'illa. Aquí, segons el projecte, es construiria, entre d'altres ambients, una rèplica de la Torre Eiffel de 40 metres d'alçada i una muntanya nevada amb una cascada de...
0: Bé, a nosaltres aquesta notícia, Margalida, mos va cridar tant l'atenció que vàrem enviar en Jordi, company nostre, a investigar. Vols sentir el nostre periodisme de carrer?
1: Ara vist així ho pareix surrealista.
0: Ah, que sí, ah, que sí. I doncs, mireu, això era real, Margalida, que després ho explicarà, si vols. Bé, és que s'explica tot sol, però fins i tot nosaltres vàrem voler xerrar amb el Bala de llavors, a veure mem si això va ser real de bon de veres.
5: Hola, perdoneu, estic cercant la Torre Eiffel d'Inca. Sabeu on la puc trobar, jo, això?
6: Ni idea.
7: No ho vull saber res.
5: Estic cercant la pista d'esquí d'Inca. Tu saps on la puc trobar?
6: A Lluc n'hi ha una pista d'esquí.
0: Ja poden saludar en Pere Roger, qui va ser Batle entre el 95 i el 2010. Batle d'Inca, Pere Roger, benvingut a Xiu Xiu.
8: Hola, bones tardes, com estàu? I van venir uns senyors de danesos i varen exposar aquest projecte que tenien. Era un projecte que m'ho va deixar a tots en la boca oberta. Si això havia de tenir visos de que fos factible, sempre varen tenir molt clar que havien de fer una consulta popular, o sigui, un referèndum. A dia d'avui vos puc dir que estic segur que hagués estat una mala inversió per l'illa de Mallorca.
0: Una Torre Eiffel de 40 metres a vall de Santa Magdalena hagués cridat massa l'atenció.
8: Vamos, ja me diràs tu, espant caritat nostre, espant caritat nostre.
2: És que clar.
8: Ja, vamos, molt refet la competència. El millor amb una paraula.
0: Nosaltres vam fer investigació també amb Pere Roger.
2: Va començar amb Margalida, perquè li vam haver de demanar, escolta, vaig enviar, vaig xerrar, i escolta, això va ser així, vas dir, sí, efectivament.
1: Però se va presentar el projecte. És cert que en Pere Roger varen renunciar, va tenir sensibilitats amb aquest tema, però l'empresa va insistir i varen presentar el projecte per fer Calvià. I varen fer una roda de premsa i surt, hi ha un altre vídeo, perquè no sé on està l'arxiu, en les imatges d'una maqueta,
0: ja
1: en la Torre Eiffel, la pista de gel, la presentaren Primera a Sotel Palas de Tenei, a la roda de premsa. No, no.
0: Mare meva.
1: Varen insistir, quan Tinc els va dir que no.
0: Això era l'any 2003.
5: Sí. No, la veritat és que sí. Si investigues, hi ha una trama de parts d'atraccions que n'hi havia més. O sigui, hi havia moltes idees. Bé, un desastre.
0: I Margalida, famosos, cobertures en glamour. Quines recordes?
1: Bé, els estius. Sap més, sí, sap més així Lady Di, òbviament.
0: I que quan la vas veure en Lady Di?
1: Pues una mica com s'imatge que donava, una persona com a tímida, sí, sí, tothom pendent d'ella, una mica, com se diu allò, que, no sé, espantada de totes aquelles imatges. Bueno, jo escric a Illes Escaçades que els periodistes d'aquí varen descobrir l'escala de 3 o 4 escalons per gravar, perquè varen venir, jo no sé, d'haver 60 periodistes i, a més, anglesos, a seguir Lady Di i que duen escales per pujar a gravar perquè no se te passen, perquè fins aleshores aquí no s'empleava.
0: Recordes qualque moment que tu t'hagis incomodat o hagis fet incomodar a l'altre, un moment que diguis uf, això no va anar bé, no ho sé.
1: De fent de periodista en general?
0: Sí.
1: Bueno, jo què sé, fer moltes preguntes, no, jo sempre he demanat molt, sí, sí.
0: Bé que has fet, perquè diuen que el periodisme ha d'incomodar perquè sigui bo.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Estàs d'acord amb això?
1: Sí. La pregunta de que se va fer famosa la resposta era la d'en Rodríguez quan va dir hoy es lunes y estoy en el despacho. I simplement li vaig demanar i de que xerrar-ho, perquè ell negava que hagués xerrat a la balda d'Andratx. Una roda de premsa molt bona i molt tensa que va compareixer en Rodríguez, en José María Rodríguez. I negava que hagués telefonat en la balda d'Andratx i que no sé què. Bueno, que sí, que havien hablado, però no l'havia avisat de que hi hauria un escorcoll, un registre. I llavors simplement vaig dir, i de què hablaron? I va dir, oi, és lunes, ve primer a fer una cara estranya i estoy en el despacho.
5: S'ha perdut un poc, això, aquestes rodes de premsa on sortien, per exemple, ara en Florentino Pérez m'ha sorprès el món, no?, amb aquestes declaracions. No sé si s'ha perdut un poc.
0: 40 minuts de roda de premsa i tothom estava... Oh, 40
2: jo només pensava més de premsa del Madrid, que devia pensar, per l'amor de Déu, que això acabi ja.
1: A mi m'han dit que els periodistes ara... A veure, els periodistes que sobretot fan seguiment polític, perquè ara vosaltres esteu fent preguntes, no? Sí. No solen fer preguntes a les rodes de premsa, a les compareixences des dilluns i tot allò, posen el micro i el polític de torn parla. A veure, no hi som jo, no sé si és cert, però arriba això. Jo crec que els periodistes d'avui en dia... No poden perdre temps perquè van molt... han de fer moltes coses i si se posen a fer preguntes i tal, i no sé què, una roda de premsa no acabaria en tot el matí de tots els que parlessin. Jo crec que és per una qüestió d'aquestes, no perquè ells no tinguin preguntes a fer, vull pensar.
0: Margalida, com vius l'etapa vital de la jubilació? Jo com a jubilar-se? No te sents rara? No te sents estranya?
1: No me sent rara, perquè vaig tenir la sort que me vaig jubilar i 10 dies després me va cridar una editorial si volia escriure un llibre.
0: Sí. I clar, però vas tenir feina després.
1: I vaig començar una activitat nova, perquè jo estar tancada hores davant d'una taula i un ordenador no ho feia mai. Vaig agafar mal d'esquena i de tot, i d'ulls i de no sé què, perquè... Vaig fent 7 mesos en el llibre, perquè havia d'estar clar que havia de sortir tal. Això me va ajudar a que una transició de deixar la televisió, de fer feina en allò, me va ajudar molt.
0: Molt bé.
1: I com que després tot el del llibre que he viscut i tal, no me vull fer propaganda, però que ha funcionat molt bé,
0: ja
1: ha arribat un moment que he dit, no, ara he de desaparèixer una mica del mig i he de fer de jubilada de veres. I estic en aquesta fase.
2: I d'any després arribar a xiu-xiu per fer-te l'entrevista.
1: Sí, exacte.
2: I, com s'informa Margalida Solivelles?
1: Com m'informes?
2: Com t'informes?
1: Llegeix, evidentment, premsa d'aquí es de matí, escolt ràdio es de matí, van deixar que me dins el llit i a vegades al vespre me pos qualque programa que m'interessa.
2: Quins programes t'interessen? I quina ràdio escoltes, si poden demanar? Si no són gaire intimitats.
1: Saps què passa? Que això de nomenar, després s'enfaden tota la resta.
2: I ja no diran res.
1: Això és el mateix quan te diuen. No sé, que a mi me sap greu. No escolt molt de programes de política, ni de debat. Ara vaig a un pic en el mes, que havia dit que no en un principi, en el ton de paraula d'IV3, i surt esgotada de tot això.
0: I
1: no som temes polítics.
0: A gaudir de sa jubilació, Margalida, que és millor. I ja que tu no te fas propaganda, hem de dir que, si no, estàu al corrent, Illes escatxades, cròniques aïllades d'Anna Margalida Soliveyes, és el llibre del qual parla. Estàs còmode amb nosaltres, Margalida?
1: Comodíssima. No, se nota, no?
0: Sí, nosaltres també. Així que ara jugarem una mica, va.
9: IB3 Ràdio és cultura.
10: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
11: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
12: El dia, per saber què passa i per què.
11: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
12: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
11: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
12: per
11: ja...
12: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
11: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
12: El dia, amb Marta Grau.
11: El 22% de la plantilla actual...
12: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Continuem a Xiu-Xiu amb una conversa molt agradable amb la periodista Margalida Solivelles. Margalida, preparada per jugar?
1: Sí, per sí, i per perdre.
2: No passa res.
1: No sé si és una competició.
2: No. Pot pensar.
0: Competeixes en tu mateixa.
2: Aquí feim massatges, aquí Xiu-Xiu feim massatges. Has hagut d'explicar les Balears... has hagut d'explicar les Balears a TV3 durant anys, 36 en concret, i aquí te posarem a prova. Te diran notícies que podrien haver passat perfectament aquí. I has de dir si són vertaderes o falses i després, com a bona periodista, mos n'hauràs de donar es titular. D'acord?
1: D'acord.
2: Ho intentarem, i si no, entre tots, ho xururem. Va, primera notícia. Un turista alemany allotjat a un hotel de la costa de Mallorca va baixar indignat a recepció després de passar el dia a la platja. El personal es pensava que venia a queixar-se de l'habitació, del menjar, del renou, però no. Volia posar una reclamació perquè la platja tenia massa arena. Deia que li havia entrat arena a les sabates, a la tovallola, i que ningú no l'havia avisat que aquesta platja podia ser tan incòmoda. Això és vera?
1: Crec que és fals, no?
2: I això és fals, efectivament.
0: és una bona periodista.
2: És una bona periodista, sí. Molt bé.
0: Sí,
2: però d'això n'hem de treure un titular. T'han donat una notícia desordenada, amb dades... Quin titular podríem fer?
0: A veure, quin titular posaries a sa notícia següent? A veure,
1: podríem posar que un turista... Que era anglès, alemany, no has dit?
2: Alemany.
1: Un turista alemany intenta queixar... El titular podria ser intenta ser notícia posant una denúncia sobre la Serena, una cosa així.
2: Exacte, bé, va bé, beníssim. Molt bé, i de següent notícia?
3: Vinga, següent. Un home va aprofitar que una ambulància estava aturada a Palma durant una intervenció per pujar-hi i endur-se'n-la. Però en lloc de fugir discretament, va circular...

0: volia conduir sí. una ambulància. No,
1: molt bé, molt bé. Això és titular, on volia jugar amb una ambulància.
0: Exactament. Molt bé. Per tant, següent notícia. Un polític balear convoca els mitjans a Palma per valorar una polèmica d'actualitat. Els periodistes hi arriben, es col·loquen allà mateix, encenen les càmeres i el polític surt al faristol. Però en lloc de donar explicacions, anuncia precisament que ha convocat la roda de premsa per comunicar que no farà declaracions. Diu que parlarà quan sigui el moment i rebutja preguntes i se'n va.
1: Això no ha passat, no? Sí? Ha passat? No.
0: No ho haurem de dir nosaltres.
1: Jo crec que no ha passat. A veure, pot haver passat, però no l'han publicat com a notícia.
0: Efectivament.
1: Pot haver passat, que hagi passat, però...
0: És mentida. És mentida. Exactament, exactament. Home,
1: Ja.
0: Convocar una roda de premsa, fer-se convocatòria, que tothom vengui per dir que no diran res.
2: Marxar.
1: No, pensava, diries, ha convocat una roda de premsa, però no ha deixat fer preguntes, que és el que fan habitualment.
0: Ah,
1: I no sé què, i que més i que tal. No, pensava anar-hi per aquí.
2: Que va anar, però va marxar.
0: Exacte, va dir directament, no, escolta, que no diré...
1: No faré preguntes.
0: Absolutament res.
1: Ves, dir dels innocents, no. Però sí. No.
2: Quin titular hi posaries en aquesta?
1: Aquesta d'un polític intenta convèncer d'una cosa que no és res, una cosa així, no sé.
2: Molt bé. Molt bé. Heu après avui? Heu après qualque cosa, Jordi, Xavi?
3: Moltíssimes coses.
0: Home, naturalment, de detectar les notícies falses, popularment conegudes com a fake news.
1: Fake news.
0: Les assegudes, les detectades. Tenen bons ulls, periodístic, naturalment.
1: Bé, no sé, és que també seria terrible després de tants anys que encara no... me puc equivocar i podria haver equivocat de més d'una, però és que es pica pedra quasi cada dia és el que t'ensenya més, no?
2: Hi haurà un altre llibre, Margalida, o no? De cròniques?
1: No, de cròniques escatxades ja està.
2: I de no ho sé.
1: D'altres coses? No ho sé. Estic agafant.
2: El que s'ha jubilació te demani.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: No ho sé, sí. No ho sé, perquè... És cansat, d'això de després entrar en aquest món, en d'aquesta competició de llibres i jo què sé, de presentacions i tot això.
2: Molt bé. I de Margalida Solivelles, TV3 Palma, moltes gràcies per haver vengut.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara m'heu d'explicar a Xiu-Xiu d'on surt.
2: Ah, m'ho fa una pregunta ella no altra,
1: sí,
2: que és de bona.
1: La meva filla, quan era petita, la seva predina li ensenyava una cançó que feia Xiu-Xiu-Xiu.
0: Ah, els pajaritos.
1: Ah, no, però la feia en català. No, era Los Pajaritos. Era una cançó popular.
2: Los Pajaritos, ara
0: pajaritos per aquí, pajaritos per allà, xiu-xiu-xiu.
1: No,
0: va per aquí la cosa.
1: Ja vos passaré, que supos que la meva filla se'n recorda de sa lletra, i no era Los Pajaritos.
2: Xiu-xiu és el topònim de xiu-xiu, de sonomatopeia de xiu-xiu-etjà.
1: Ja.
2: Per tant, és un poc el xiu-xiu-eig que hi ha darrere una anècdota, una curiositat, un xafardeig, que és un poc tot això que parlem avui aquí, bé, cada dia, aquí.
1: Molt ben pensat.
2: Xiu-xiu, t'agrada, no?
1: Sí, molt ben pensat.
2: Sabeu que ja existia un programa que s'ha de xiu-xiu a Televisió Espanyola fa molt d'any, no sé si tu te'n recordes, te sona?
1: Pot ser que presentàs en Joan Frontera o no? Ah, no
2: ara
1: sé.
2: No ho recordo exactament, però sí que vàrem tenir aquí, vàrem explicar-ho.
1: Sí. Que no, bé. Molt ben pensat, molt bona idea.
2: Gràcies, Margalida, venint de tu, sot un honor. Margalida Solivelles, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ànim, adéu.
2: Adéu.

0: Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Xiu-xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia.

0: Continuem a Xiu-Xiu. Ha estat una conversa fantàstica amb la Margalida Solivelles. Vinga, fes-ho. Margalida Solivelles, TV3, Palma.
1: Fes-ho, t'ho has dit tu mateixa?
0: Jo deia Inés Mateu, TV3, Bunyola. Vosaltres no ho fem mai?
1: No.
0: En sèrio?
2: No. Jo sóc d'una altra generació, m'ho pareix.
0: Molt malament, Jordi!
1: Però com seria esteu, esteu?
2: Jordi Suárez.
0: Però ho has de fer en to de periodista.
1: Clar. Imagina
2: Jordi
1: que tens...
2: Suárez, TV3, Sol Cervera.
1: Molt bé. Me toca. Xavi Oliver, TV3, Palma.
0: Ah, que flipat, mare meva. Flipadíssim.
3: Bé, bueno, que me diguis.
0: Joan França Barceló, com anem?
4: Què passa, xiu-xiu-xarel·les?
1: Molt bé.
4: Què passa, què passa?
1: Una mula per sa plaça que m'ha jugat.
0: Pues,
4: a què estàveu jugant?
0: A dir...
4: A tenir credibilitat.
1: Fes-ho tu, fes-ho tu.
4: Joan Francesc Barceló, TV3, Palma.
1: Molt bé.
4: I V3.
0: Home, sí, no? Però estàvem jugant a Sona Margalida Solivelles.
4: D'acord, d'acord. I com ho heu vist? Credibilitat?
1: Sí.
4: Baix mínim,
0: te
4: no?
0: Te falta carrer, Joan Francesc.
4: Carrer...
1: Carrer, precisament, en carrer, té, no... una mica.
0: Però ja, ho he dit de
1: carrer... Mar.
4: Ah, que sou, sou de sa broma, vosaltres. Sou punyeteros.
0: Som un xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-
4: en el carrer Companys en aquests moments està una miqueta millor que fa unes hores, perquè se podria comentar que feia bastanta xafogó durant l'hora baixa, sí o no? No sé si vol treure una tarda. No, vosaltres no, perquè vos falta carrer.
1: Hem anat a comprar per anar.
2: I sí que fa... Joan Francesc, he anat a Manacor i ho he passat malament.
0: Per què? Però si t'han entrat beníssim, és Rafa Nadal a l'Acadèmia.
2: Sí. I tenen l'aire ben posat, això és vera, però bé.
0: Hombre.
2: Feia calor.
4: Vos propos un tema, perquè vos estava escoltant atentament, però clar, jo, com bé sabeu, allò que m'agrada és interactuar amb aquells que m'atrapen més del carrer. I ara mateix hi ha gent que està aprofitant d'aquesta bona temperatura que vos comentava per estar a terrasses de bars, prenent qualque coseta i desitjant que ningú els molesti. Jo faré aquest paper de molestar-los, però veurement si els hi puc caure millor o pitjor, però celebrant el Dia Internacional de Jocs...
0: Ah, avui és el Dia Internacional de Joc.
4: Exacte.
0: Ah, no ho sabíem. Aquí, altres han celebrat
4: no
0: el dia...
4: No ho sabies.
0: El dia de l'hamburguesa han celebrat.
4: Ah, o altres vos agrada més la teca.
1: Home.
4: Bé, idò... Ara els demanaré en aquests segurament que demanarien, per exemple, si fossin com Ana Margalida Solivelles, quina pregunta farien així a l'atzar, a l'univers, i després, segurament, si una altra persona que me'n pugui creuar intenta respondre aquesta resposta, aquesta pregunta.
0: D'acord.
4: Llavors, comptem, hi ha diverses taules en aquests moments i mos dirigim a una d'elles, d'acord? Hola, com va, com esteu?
3: Bona, va bé.
4: Tot bé?
0: Va bé, va bé.
4: Veig que estava aquí en l'espalmeta, bastant a gust, bastant ja no fa tanta calor com abans.
0: Menys normal, perquè si no m'haguessin socorrat.
4: Exactament. I què? Veig que la taula està buida. No sé si pensau aquí posar-hi un joc de taula o més aviat demanar qualque cosa per veure.
3: No, atreuria en aquest senyor.
5: Era el plan, sí.
4: Com és això?
5: Era el plan, demanar un joc de taula i unes cidres, per exemple, o el que sigui.
4: Volíeu jugar? Sí o no?
5: Sí, claro.
4: Estaves optant, no sé, com que m'han dit que t'ho demani a tu i no estaves contestant. Sí, pensau jugar una estoneta, no?
5: Sí, una estona.
4: I què és allò que ho teniu en ment? Quin joc vos agradaria? Jo vos el pot dur,
0: Lament.
4: Lament.
0: Efectivament.
4: Ui, això de lament. Sí, de lamentar-se o de posar-hi esment i pensar una miqueta?
5: Has de pensar i comunicar fora llenguatge verbal.
4: Uau, això a la ràdio és difícil, però podem provar de jugar en això, si voleu, companys.
6: És complicat, és complicat. A mi m'agrada més xerrar, però cap d'ells vol fer així.
4: És a dir, que heu quedat aquí a una taula amb una espelmeta que se li veu poc per tal de comunicar-vos de manera no verbal.
5: Correcte.
4: I a més, ara, si voleu... amb un ús d'un micròfon just davant vosaltres, que complicarà tot plegat, perquè a més
5: no se sentirà,
4: farà interferències. Però en què consisteix? És a dir, que vos mirau
7: vaig...
8: Ui, no me'n recordo jo.
9: És un joc amb cartes, números, de 1 a 100, i has d'anar tirant amb ordre les cartes. Claro, cadascú té les seves cartes, però no pots dir quin és el valor de les teves cartes.
7: I on estan aquestes cartes?
9: Les hem d'anar a cercar.
7: Vinga, va, anem a mi.
0: Vinga, nosaltres jugant, també.
7: Anem a mi, que qualcú m'acompanyi. Anem a cercar-les. Vinga.
0: En Xavi molt bo jugant, alerta.
1: No, jo soc molt dolent, molt xerec.
7: M'he aprofitat en el viatge per demanar la beguda que volen consumir. Companys, hi ha tot a Balears pendent de nosaltres, així que necessitem un poquet de seguretat.
1: Que vagin tranquils, que vagin tranquils.
0: En quines cartes jugareu?
7: No. Poquet de ritme, és a dir, d'acord que això no hem de xerrar ni hem de... Però sí que hem d'estar un poc ràpids, àgils mentalment.
0: Quin joc de cartes serà, però? El de...
7: Anem a cercar jocs.
1: M'està pegant un poc que ho diuen a joves FOMO per anar en, aquesta, en aquell lloc.
10: El joc no és nostre, el joc.
11: Sí, l'hem mogut.
7: Ai, que no el trobam.
10: Exacte. Sí. Ara vendrà l'amo del bar i ens en donaran.
7: Sí? D'acord.
10: El joc aquí, s'apaga, i te deixen agafar un joc que no pots escollir quin vull.
7: Soleu venir, per tant, en aquest bar a jugar a jocs de taula?
10: Bé, sí, no molt sovint, però sí, cada un pri de mesos. Venim aquí una estona.
7: I la ment és que de moment vos ha captivat més.
10: És un joc fàcil. És un joc que no fa falta tenir molta... El paper pot jugar ràpid, mitja hora te basta. Sí.
0: No és exigent.
10: És ràpid. Per això el jugador.
7: Hem de dir que aquí també hi ha música en marxa, no? Com una taula de DJ sense DJ. Sí. Hi ha una barra sense cambrer. És com un bar fantasma.
1: Està automatitzat per intel·ligència artificial.
7: Hi ha taules buides, no?
10: Sí, així és.
7: Què està passant? Això és un joc, també, o com va?
1: És un escape room, jo, Francesc.
7: És a dir, aconsegueix demanar la consumició, exacte. No sé si Escaramel mos ajuden, per exemple, què s'ha de fer?
0: Aquesta música del bar.
10: No ho sé.
7: Sí, sí. Sí.
0: Quina festa.
7: D'una taula d'un DJ que no hi ha DJ, però que hi ha tots els plats, la taula per fer mescles... I de fet, aquí, com dèiem, estem esperant que qualcú mos dui. Si vols... Ah, mira, ara ve. Hola. Hola, com va?
12: Hola.
7: Ah, sí. Ha passat i se n'ha anat.
0: Mem, no començau la partida, que aquí estem esperant.
7: Ara tornarà. Aquí, allò que és bo se fa esperar, és a dir, veig que és així. De tota forma, no sé si per aquí podem veure si hi ha més jocs de taula. Estic entrant a...
0: Això m'agrada és per xarxes.
7: I estic entrant a un altre espai on hi ha molt de jocs de taula. Ah, mira, els aduré aquí perquè... Mira, no sé si s'ho esperen, això. Si vols, tu saps què has de demanar, no?
12: No.
7: Per la taula.
12: En realitat, no.
0: Això ja hauria de...
7: En Jaume, que se quedi, i tu m'acompanyes. Acompanyem, perquè no m'ha cercat joc, perquè veig que aquí he trobat que hi ha la saleta on hi ha tots els jocs de taula.
1: El joc era intentar jugar un joc.
7: Mira, si n'hi ha de sobre, mira, hi ha el Mastermind. Han trobat el joc!
1: Molt bé.
10: Mira que fàcil.
7: Mira que fàcil, diu.
10: Saps que l'hem de demanar i deixar una targeta o el DNI, no sé exactament el que.
7: Han de deixar un... D'acord. Ui, això se complica, eh? Perquè és fàcil. No sé, en Jaume ha demanat? No ha aconseguit demanar. Estàvem esperant encara, eh? Sí. Vols que... Mira... Si vols, vine un moment amb el joc i anem a aconseguir... La connexió és en directe i, per tant, ara intentem fer una mostra d'aquesta partida de joc, però, clar, amb totes les dificultats
0: Venga,
7: que no m'ho esperàvem.
0: Jo encara no sé a què voleu jugar.
1: Estem jugant a intentar jugar un joc.
7: Vaig a demanar en el cambrer si mos deixa una estona... Hola, com va?
12: No sé.
7: Mos deixes agafar un joc... Mos deixes agafar aquest joc i així fem una pràctica? Podem agafar el joc?
12: Sí, clar.
7: Perfecte. Diu que sí. Ho tenim tot solventat.
0: No importa demanar permís a un bar de jocs per agafar un joc.
1: Perquè és molt...
7: No ho sé.
1: És molt educat. És molt educat.
7: Aquí diuen que... Ai, ara se'n va, nostre company.
0: Ai, per favor, això és un quiaos.
7: Quiaos. Vengui, doncs, anem a jugar nosaltres?
12: Va.
7: De moment no vull res per veure. Moltes gràcies.
1: Home.
7: Mira, és que jo ja he fet de mig. El teu nom?
12: Salvador.
7: Salvador?
0: Maria.
7: en Salvador i na Maria, i ells, clar, com que són els que van anar més vius, els hi arriba jo, que ara d'aquí una estona t'arribarà a es veure, però anem preparant aquestes cartes i anem a fer una demostració amb en Salvador i na Maria d'aquesta pràctica anomenada lament.
0: El lament. En quines cartes et jugau, Joan Francesc? Són les d'una?
7: Ah, sí, jo he jugat en això. Jo he jugat. Ah,
8: per refrescar, perquè ara mateix...
2: Ja sé quina és.
7: Ah, que ara sí, Jordi, mos entenem, en vez de mind.
2: Ara sí.
0: Però quines cartes són?
7: Ah, clar, però com que...
0: Són espanyoles.
2: No, són unes cartes especials.
0: Ah, d'acord.
7: Sí, vos comento. Hi ha una sèrie de nombres, hi ha números aquí, que ara se repartiran a l'atzar, no és vera?
8: Sí, sí, perdó. Ara se repartiran a l'atzar i després les han d'anar col·locant per ordre progressiu des de 0 fins a 100.
7: Intuïció.
8: Intuïció.
7: Clar, aquí posem a prova, bàsicament, s'intuïció i un poquet sa mirada i sa energia que sentirem. Vinga, llavors, si vos sembla, anem a fer...
2: És igual, anem a fer una... Ja, deixa-ho fer, no passa res.
7: Perquè, clar, torna a repetir. Tota Balears està pendent de la nostra partida.
0: No ho crec, perquè jo crec que durant la preparació jo com perdut vinc a audiència.
7: No, no, no, mira, estan repartint. Quantes cartes, Maria?
8: Ara n'estic repartint 3, perquè no sé com se comença, però fem una demostració.
7: Vinga, sí, Maria.
0: Gràcies, Maria.
7: Maria, Maria, veus aquí, està anant...
2: Joan Francesc, se comença per una cada un.
0: La veu de la coherència.
7: Però les veiem o no les han de veure, no?
1: A nostra gent segur que no, les veuen.
2: A veure, Joan Francesc, heu de repartir una carta a cadascú.
7: Ara ha caigut un 2. Jo vos diré, no m'escolteu vosaltres, Salvador Maria, t'entenc que és 25, 39 i és 36. Llavors he d'esperar molt.
2: Has d'esperar.
7: I ara, clar, en Salvador i en Maria, que hi ha sobre la taula, suies dos, ells no saben les cartes que tenc, Baleats sí, i ara farem aquest truc de màgia. Maria, dali, dali. Sí. Ai, ah! No, ara has tirat Maria 20... Que ha tirat els 25 i jo havia de tirar l'antes 25.
0: En què consisteix això?
1: No ho sé, però és frenètic.
0: No, és frenètic.
2: És emocionant.
7: Anem, no m'enteneu. És a dir, és molt bàsic. És molt bàsic. Un, dos... en Salvador ha tirat aquestes dues cartes perquè era difícil que qualcú les tingués menors, i llavors na Maria i jo estava un poc pendents de qui havia de llançar sa carta, i clar, li he dit a na Maria, dali, dali, perquè ha de ser en ordre.
1: Tan bàsic no és, perquè jo no m'entenc. Bé, pot ser jo que no som gaire espavilat.
7: No m'estàveu escoltant.
1: Que sí, jo no.
2: Menys, explica. Hi ha cartes de su en et cent.
1: Entesos?
2: Per tant, si deus... col·locar...
7: Llençar-les
2: per ordre entre moltes, sense saber qui les tenen.
7: Ara sí, ara en Jordi sí. Ara en Jordi sí.
2: Era un bàsic.
7: Ara en Jordi l'ha mentès.
2: Han tirat un 1 i un 2. Han tirat un 1 i un 2 i després han tret un 26, però en Joan Francesc tenies 25.
7: Ara
2: no.
0: Ara que el tenim, vinga, anem a jugar.
2: De res, Balears, de res.
7: Vinga, tornem a provar amb les mateixes cartes. D'acord? Ara sabem que na Maria té 26, és la menor que té. D'acord, llavors ara sí, jo, en Salvador ha tirat dos ulls, dos, ara, 25.
2: Ara és 26, molt bé.
7: Ara 26, vinga.
2: Tu tenies un 30 i algo, Joan Francesc.
7: En Salvador, però és que bon va en cartes superiors en els 50, perquè té una posició de mans creuades.
8: Sí, està molt tranquil, deu tenir de vegades 100.
7: Deu anar bastant a prop de 100, I tu i jo estem un poquet allà...
8: Jo crec que tiraré.
7: Sí, perquè serà perquè m'has vist les cartes?
8: No, la veritat és que volia, ho pretenia, però no ho he aconseguit.
7: D'acord? 28! Ah, d'acord, va, anem. Jo, 36. No,
8: jo tenies 33.
0: En Jordi està amb les mans en el cap. No se pot imaginar el ridícul que acabes de fer, Joan Francesc.
7: I jo és 39.
8: Molt falta comunicació no verbal.
7: 39. Bé, és a dir, només hi ha hagut dues errades. Dues errades. Són poques, no trobeu?
1: Està beníssim.
7: Els vostres companys, veig que s'han perdut per allà. No sé, heu demanat begudes molt complicades de la...
11: En el baño, igual. Som molt d'anar en el baño. Sí, partido.
7: Ai. Però que tenen moltes necessitats bàsiques.
0: Ai, per favor, Joan Francesc. Això no és una informació que a Balears li interessi. Escolta, Joan Francesc,
7: no
0: podíeu triar un joc més senzill com Suno de tota la vida? Ah, un truquet.
7: Més senzill que aquest joc?
0: Un per xarxes.
1: Soca.
7: Però, mireu. Escolta, bona Maria.
0: Domino, que bona.
1: Digues, perdona.
7: Quina xerrera que teniu. Maria, hi ha cap joc més senzill que aquest que acabem de practicar de manera nefasta?
8: No.
0: No n'hi ha. No n'hi ha. No,
7: són números un darrere l'altre. I bàsicament s'encerta si saps posar el número corresponent o no, en ordre. És qüestió d'ordre. Això s'ha après primeres assignatures que mos han
8: ensenyat. Escola s'aprèn això.
0: No, i dona, però
7: no mos han sabut comunicar.
0: Escolta, Joan Francesc, acomiada dels teus amics, el Manco acomiada per nosaltres, tu queda a jugar la versió bona d'aquest joc, perquè nosaltres mos haurem d'acomiadar de vosaltres.
7: Puc fer una darrera pregunta, en Salvador?
0: Vinga.
7: És que hi ha una gorra a sobre de la taula amb monedes i m'agradaria saber què significa. És a dir, no sé si quan jugau passau la gorra, però segurament si qualcú...
8: Passant la bacina. Segurament si qualcú mos convida.
7: A dins d'aquesta gorra?
13: Per el guanyador...
7: Apostau,
13: Apostam.
0: Ah, juguen fort, ja està.
7: Aquí juguen fort. Ja
0: juguen fort. Joan Francesc, moltes gràcies.
7: Me quedaré una estona perquè veig que seré bo amb això.
0: Home, per favor, gaudeix. Gaudeix, perquè nosaltres hem arribat a anar a xiu-xiu número 395. Moltes gràcies.
2: Molt ben demà.
1: Exactament, molt sentim. Molt estimem.
0: Això mateix. Adéu. Gràcies.
14: No sé, ja si vols que te xerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, d'acord? ¿Vale?

0: Lletres Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Presó provisional sense fiança per l'acusada de matar la seva sogra dilluns passat a la barriada de Pere Grau de Palma. És el que ha decretat el jutge de guàrdia, que li ha pres declaració de manera telemàtica perquè roman ingressada a l'Hospital de Son Espases des de dimecres per prescripció psiquiàtrica. La dona seguirà custodiada per la Policia Nacional i privada de llibertat mentre continuï a l'Hospital de Referència. I una vegada sigui donada d'alta, serà traslladada al Centre Penitenciari de Palma. I Aena justifica que la lona publicitària penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma amb el text "El que passa a Mallorca queda a Mallorca", escrit en alemany, no incentiva el turisme d'accessos. Argumenta que és una campanya d'empreses alemanyes del sector bancari i que la traducció literal és "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca". El govern ha demanat per carta la retirada del cartell al director d'Aena i tant l'executiu com alguns ciutadans ho interpreten com una provocació.
2: Depende para quién es un mensaje, si suponen para los turistas, si es de fiesta y todo, pues no me parece tan bien. Porque crea una idea de que pueden pasarse muy bien, pero de pasarse de la línea, pueden como emborracharse demasiado o hacer cosas que no harían en su país.
3: Parece como que es un poco de Las Vegas, ¿no? De un turismo un poco de una calidad que a lo mejor no es la más apropiada para Mallorca.
1: Canviem de qüestió. 4 mesos després de l'accident mortal causat per un despreniment a Cala Sant Esteve, es Castell, alguns veïnats encara no han pogut tornar a casa seva. L'Ajuntament assegura que ja fa feina en les actuacions necessàries perquè els residents puguin tornar-hi amb seguretat. Carmen, filla de la víctima mortal, però reclama solucions.
4: Nosaltres el que demanem és poder tornar a casa. Fa 4 mesos que no som aquí, tens aquesta casa també tancada aquí que es fa malbé, el càrrec econòmic d'un lloguer, i després nosaltres també és la situació de poder tornar a casa i poder estar tranquils i fer un dol tranquils, que no ens deixen ni poder fer el dol.
1: I el Partit Popular de les Illes ha posat cara i noms avui hora baixa al seu equip de campanya per a les pròximes eleccions previstes per al 2027. Margalida Duran ha estat elegida com a coordinadora de campanya i vicesecretària d'Organització del Partit Popular. Altres noms que l'acompanyaran són el conseller de Govern, Antoni Costa, i la vicepresidenta, Antònia Estarelles. Sandra Fernández és secretària general del partit.
5: Trasladar es que tenemos pues ya un equipo de campaña configurado, preparado pues para afrontar los próximos retos, y que además esto pues contrasta mucho con la situación que se encuentran otros partidos políticos.
1: I en els esports, el tècnic argentí Martín de Michelis continuarà sent l'entrenador del Real Mallorca, segona divisió de futbol, 2 temporades més, és a dir, fins al 2028. De Michelis ha arribat a un acord amb el club amb l'objectiu clar de pujar l'equip a primera divisió.
6: És una grandíssima oportunitat de renacer, de volver a crecer i de volver al Mallorca a primera divisió. Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso y ilusión.
1: I atents demà, que la calor arriba amb força. Emergències activa el nivell d'avís del Pla Meteoroval i l'Agència Estatal de Meteorologia també posa en marxa l'avís groc amb temperatures màximes de fins a 36 graus entre la 1 i les 6 de l'hora baixa. És la primera alerta d'aquestes característiques d'enguany. I anem amb una darrera hora, perquè el govern dels Estats Units ha confirmat un principi d'acord amb l'Iran per estendre la treva durant 2 mesos més i garantir el pas per l'estret d'Hormuz, un document pel qual les parts es comprometen a iniciar converses sobre el programa nuclear iranià, si bé encara falta el vistiplau per part del president Donald Trump. Hem arribat a les 10:04. Tornen les notícies a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula que en realitat són tres, però les tres estan formades per les mateixes tres lletres, S-E-T. I segons com es pronuncia el context, té significats molt diferents. Ara ho entendreu tot d'una. Una nina de 7 anys que acaba de guanyar un set jugant a tennis està morta de set. Dona joc, eh? Set, del llatí cite, és la necessitat de beure. Set, del llatí septe, són 6+1. I set, del tennis, és un anglicisme per referir-se a la part d'un partit. No hem inclòs avui el set eivissenc del verb ser perquè s'accentua, i això ja entraria en un altre capítol.

En Pepet tenia set i per la manera de pronunciar d'en Tomeu Penya i la història que ens conta, entenem perfectament que el que volia en Pepet era beure. De vegades, aquesta necessitat de beure es converteix en un desig ardent, impacient d'alguna cosa. És quan tenim, per exemple, set de riqueses, d'honors, de glòria, set de venjança o set de tu.

Els Very Pomelo, en canvi, no saben si tenen set, però sí que tenen clar que han quedat a les 7 i tenen moltíssimes coses a fer abans d'aquesta hora.

0: Gabriel Bibiloni, filòleg, professor, jubilat, ben jubilat de Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears. Com anem? Benvingut entre avui i demà.
1: Un bon vespre.
0: Avui hem triat una paraula que no és exactament polisèmica, que sí, que també, que també ho pot ser, que és la paraula set, que segons com pronunciam té un significat on té un altre. I dic que també pot ser polisèmica perquè set, 6 més 1 són 7, també mos permet jugar un poquet amb aquesta paraula, per exemple, quan me faig un set a la roba, que és això que l'estripada, com diu el diccionari, en dues direccions perpendiculars. Gabriel, que et pareixi anar primer amb la pronúncia, que ho digui bé, a veure. Set de nombre està bé, no?
1: Sí, sí, set, set. A tot el país, a tota la comunitat lingüística, es diu set, en veu oberta.
0: Perfecte, perquè es va...
1: El nombre,
0: eh? Sí, exacte. Això dependrà d'on ens situem. Però si després tenc set...
1: Sí, aquí la major part de les illes es pronuncia en vocal neutre, set. En canvi, en català central es pronuncia en veu oberta, set... I en català occidental es pronuncia set, és a dir, que en català tenim les tres pronunciacions. Per tant, a les illes, a la major part, diferenciam set, nombre, i set, ganes de beure.
0: Molt bé, aquí tenim que és important que s'escriuen exactament igual, no hi ha res que les diferenciï, excepte segurament la manera de pronunciar aquesta E i el context. I després tenim es set o set, ara me diràs més o com se pronuncia, que és aquesta subdivisió d'una part formada per una sèrie de jocs, per exemple, en el tennis, o en el vòlei, o en el badminton, que seria també un joc, aquest set, que és un anglicisme, m'imagino.
1: Sí, com que és una paraula nova, no se sap ben bé com s'ha de pronunciar. Uns diuen set, uns diuen set, i jo recomanaria pronunciar set en veu oberta perquè les paraules noves monosilàbiques tendeixen a la vocal oberta, a la E oberta i a la O oberta.
0: Perfecte.
1: Per tant, jo recomanaria dir un set.
0: Un set, molt bé. Després parlarem amb
1: però
0: una
1: no
0: tenista.
1: Però no és cap dogma de fa. Si qualcú vol dir set, tampoc no passarà res.
0: Avui jugam justament amb aquestes tres paraules, no? Es veu que un pot estar jugant un set, tenir set i fer-se un set. Tot això podria passar o una mateixa frase, no? I en un mateix moment. Aquest tipus de paraules que s'escriuen exactament igual, però que se pronuncien diferent, que són? O si vols, fem una petita lliçó justament d'aquests mots que s'escriuen igual.
1: Bé, aquí hi ha una sèrie de paraules, hi ha una terminologia que usam els especialistes i que la majoria de gent no usa ni coneix i ni falta que fa, però la puc explicar una mica. Clau, per exemple. Clau, de fet, són dues paraules, no una, sinó dues paraules. Clau significa la clau d'obrir les portes i un clau de clavar, de clavar a la paret o de clavar a la fusta o allà on sigui.
0: Sí.
1: Això són dues paraules que s'escriuen igual, per tant, són homògrafs, es pronuncien igual, per tant, són homòfons,
0: sí.
1: I com que són homògrafs i homòfons, es diuen homònims.
0: Sí.
1: En canvi, set i set s'escriuen igual, per tant, són homògrafs, no es pronuncien igual, almenys una part de la comunitat lingüística, no es pronuncien igual, per tant, no són homòfons, i en aquest cas es diu que són heterònims.
0: Sí.
1: És una terminologia que a molta gent li sonarà a música celestial, però bé, és la que fem servir els lingüistes.
0: Molt bé, que no és senzilla, Gabriel, que t'ho has de pensar, una micona,
1: sí.
0: No és fàcil.
1: No, a més, i després hi ha algunes coses interessants, com per exemple, hem parlat de set i set, hem parlat de clau, que té dos significats. Podríem parlar ara de la paraula banc. Pot ser un banc per seure, un banc de fuster, que ja no és per seure, més aviat s'assembla una taula. Pot ser un banc entitat bancària, és a dir, entitat de crèdit, o pot ser un banc de boira, o pot ser un banc de dades, pot ser diverses coses. Aleshores, aquí hi ha el problema de si consideram que banc és una paraula amb diferents significats, o bé són dues paraules diferents o altres paraules diferents. O si clau, per exemple, que hem dit abans, és una paraula en dos significats o són dues paraules diferents. Això, quina importància té? Té una implicació important, que és quan es fan els diccionaris. Perquè si es tracta de dues paraules, són dues entrades de diccionari. Si miram, per exemple, la paraula clau, trobarem clau 1 i clau 2, és a dir, dues entrades. Sí. En canvi, si miram banc, només hi ha una sola entrada. Sí. I dins d'aquesta entrada hi ha dues, tres, quatre, cinc, les que sigui, definicions. Mm. I com se sap si som davant dues paraules diferents o una paraula en diferents significacions? El criteri que se sol seguir és l'etimologia. És a dir, clau, per exemple, són dues paraules, perquè la clau d'obrir ve del llatí clave i el clau de clavar ve del llatí clavo. Mm. En canvi, banc, com que només té una etimologia del germànic banc, es considera una sola paraula històrica i una sola entrada de diccionari.
0: Idò, com sempre, mil gràcies, Gabriel Bibiloni, per haver estat amb nosaltres avui, i jo crec que a poc anem aprenent, i això vol dir també estimant i respectant el nostre idioma. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

ens fixem ara en la paraula 7. No xerrarem de les cartes marcades amb aquest nombre, o del joc del 7 i mig, o de que difícil que es cosi un 7 a uns calçons. Xerrem del nombre 7, el resultat de sumar 6 més 1. Un nombre que fascina els matemàtics i que ens envolta més del que pensàvem.

0: Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques, escriptor, divulgador, va ser president de la Societat de Matemàtiques de Balears. Com estàs? Benvingut.
1: Molt bé.
0: Avui hem triat una paraula que és tot un número, que és un número 7. No serà el teu número preferit?
1: Doncs mira, sí, és curiós. Lo qual no té res d'original.
0: Jo pensava que això era com demanar a algú que t'agrada, que estimes més, el papa o sa mamà, demanar-li un matemàtic per ser un número preferit.
1: Sí, és que de fet és el número preferit de la majoria de gent en el món. Mm. Jo t'he dit que sí, t'ho he dit molt aviat, perquè realment el meu número preferit és el 153, però això ja és una altra història.
0: Ja cercarem un altre moment.
1: Necessitarem un altre programa.
0: Per contar-ho, però ja m'apunta.
1: Molt bé.
0: El número 7. Bé, que la setmana té 7 dies, Sard de Sant Martí, 7 colors, els pecats capitals són 7, les notes musicals, que Déu va crear el món en 6 dies, però se te va descansar. Tot això que i no ha acabat, les 7 meravelles del món, vull dir mil coses. És una simple casualitat cultural o que número 7 té propietats matemàtiques que el fan especial?
1: Bé, com a propietat matemàtica és, com se vol, un nombre primer, és a dir, no se pot dividir més que per ell mateix i per un, i en trobaríem d'altres que el fan molt, molt interessant també dins els jocs de màgia, perquè la màgia és un número que s'utilitza molt. Però com aquesta aparició recurrent i en moltíssim d'àmbits, en realitat segurament això ve és un tema cultural i ve desfet en gran part de que la religió catòlica et set indica totalitat, perquè et se suma de 4 més 3. 3, especialment la religió catòlica, és la banda divina, és la Trinitat, i mentre que 4 s'avançaria la part terrenal, que serien els 4 elements antics, no? La terra, aigua, foc i aire. Llavors, si sumam els 4 en sotres, tenim la terra i tenim lo diví, tenim tot. De fet, hi pot haver algunes casualitats astronòmiques. Per exemple, si el cicle lunar dura 29 dies i mig, el divisor que més bé li escau són, per fer quarts són els 7, que mos quedaríem amb 28, mos quedaríem un poc curts. Però això segurament explicaria, encara que no està assegurat del tot, m'explicaria per què set setmanes són aquests 7, no?
0: Val. I ho deies que 7 és un nombre primer, un número primo, que diríem en castellà.
1: Exacte.
0: Això també el fa, en certa manera, especial?
1: Sí, els nombres primers són uns nombres que dins l'àmbit de les matemàtiques, i jo diria que fins i tot l'ultrapassen, tenen molt bona premsa, són els números guapos, són els números especials. En Hardy deia, quan ja era molt gran, amb una certa decepció de la humanitat, que desgraciadament quasi podríem aplicar ara mateix, que tot allò que té alguna utilitat en matemàtica s'utilitza per fer la guerra, no? Sí. Una cosa així. I que li agradava molt els nombres primers perquè no tenien cap utilitat ni una. Ell li sabria greu perquè ara tothom, quan parla de nombres primers, diu, sí, així se codifiquen les targetes de crèdit i es queixés automàtic, sí, no? Sí. Que efectivament és així. Sí. Però bé, llevat d'aquesta anècdota i tot això, efectivament els nombres primers són nombres curiosos i, a més, tenen molt de misteri perquè hi ha moltes coses que se saben i que encara no estan demostrades.
0: Jo recordo un cert patiment quan anava a escola, perquè a mi les manualitats sempre se m'han donat fatal, fer figures geomètriques en tres dimensions. M'imagino que també mos haguem fet construir un heptàgon regular, però preparant-se entrevista he llegit que és el polígon regular amb manco costats que no se pot construir en regla i compàs de manera exacta. Això és així.
1: Efectivament, molt bé, molt bé. És un dels grans problemes de la Grècia clàssica, d'intentar construir polígons, no? En regla i compàs. Eren unes normes, el compàs no té memòria i la regla no té divisions. Això s'hauria d'explicar una miqueta més. Però bé, bàsicament és això. I efectivament, el primer polígon que ja no poden construir amb aquestes restriccions seria l'heptàgon, que curiosament és el nombre de caires que té un carretó de batre.
0: Però no vol dir que sigui perfecte, o sí?
1: Clar, qualsevol cosa que és real no és perfecta. Clar. Sempre que deim no se pot construir, no vol dir que nosaltres no puguem dibuixar un heptàgon. Sí. Sí. No. Però des del moment que el dibuixam, el construïm, el retallam, és una cosa real i la realitat defuig la perfecció com a mínim mental. No? Uh-huh. Però quan facem un hexàgon que se pot construir en regla i compàs, en el moment que estigui fet tampoc serà perfecte. Ja. Això tampoc no us ha de llevar la son.
0: No passa res, molt bé, amb aquesta idea també. Alguna altra particularitat que vulguis destacar, Josep Lluís, del nombre 7?
1: El nombre 7 també és molt present a la paremiologia popular, com ben dit, dins del món popular. Per exemple, no ho creuríeu encara que ho predicassin damunt set trones. Per exemple, tanmateix, set senars, 14 anses, per un que és molt caparrut, no? De dir, no hi faran res. O per tot hi ha set llegos de mal camí i altres tantes de voltera. Aquest set sempre com a número, que encara que no és gran, indica gran molta, no? Gran quantitat per aquest sentit de totalitat. I llavors és una cosa que jo crec que aquest dia també mos es cau molt bé, aquest set, és el nombre de síl·labes de la glosa popular a Mallorca. Qualsevol tonada de ximbomba, qualsevol d'això, sempre són heptasil·labi, són set. I curiosament, ja que demà tenim el cant de la Balanguera a les 8 del vespre a totes les places de Mallorca,
0: sí.
1: La Balanguera, si un conta, veurà que són versos del poema de Joan Alcoi i Maspons, són octasil·làbics, són de 8. Però si m'ho anem, i la cançó antiga o popular de la Balanguera, que no és la que va musicar Amadeu Vives i de la qual demà celebrem el centenari de la composició, sinó que ja és anterior. Quan cantant la Balanguera, diuen alguna cosa així com la Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà, i fan allò de la Balanguera de fer via, perquè en realitat les altres estrofes populars, que no són Sotanyol al Cove, sí que són heptasil·làbiques, són de set. Per exemple, diu, posau foc a la caldera bullirà. Si ho comptam, veurem com són set i set. Per tant, fins i tot el set el trobaríem dins la Balanguera.
0: Veus quan mos diuen que totes matemàtiques, xerrant amb Josep Lluís Pol, ho poden confirmar, totes matemàtiques.
1: Totes poesia, totes art.
0: Tot el que mos rebeig. Escolta, idò, és un bon final posar la Balanguera per donar-te les gràcies, no?
1: Clar que sí, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Josep Lluís Pol.

0: avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Voleu postres?
3: Són brunis a colonet.
4: Clar.
3: És que és el millor postre que hi ha.
5: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
8: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
9: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ara deixem enrere les matemàtiques i el número 7 amb E oberta, 7, i seguim estirant de la paraula d'avui, que té tres lletres, la S, la E i la T. La majoria pronunciam la E neutra, o sigui, E, per referir-nos a la necessitat de beure, tenir set. I d'això en xerram ara, ens demanant per què tenim set. Què li passa al nostre cos quan tenim set? Estrella Alba, dietista, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos a veure per què tenim set. Què és exactament la set, Estrella?
1: Bé, la set, així, per explicar-ho com molt breument, és un mecanisme especialitzat i el que fa és aquesta forma que té el nostre cos, el nostre organisme, d'avisar-nos que comença a faltar aigua dins el nostre cos. Nosaltres anem perdent líquids pues, perquè anem a córrer o a caminar, suam, o inclús el nostre dia a dia, quan ja comença a fer tanta calor com ara, la pròpia respiració, s'orina, si xerram molt, tot això fa que anem perdent aigües. I aquí, quan hi ha aquesta pèrdua d'aigua, se detecta com un desequilibri que envia aquesta sensació i nosaltres començam a tenir aquesta sensació de set perquè beguem i així pues, anirem reposant líquids.
0: Val, perfecte. Hem de recordar que el nostre cos està format majoritàriament per aigua, no? Per líquid.
1: Sí, sí, sí, totalment. El nostre cos està format majoritàriament per líquid, així és.
0: I, de fet, podem estar sense menjar molt de dies, però sense beure, no. Anem a destacar la importància de la hidratació, Estrella, perquè és important.
1: Bueno, la hidratació és molt important perquè l'aigua dins el nostre cos, com tu bé has dit, pues som un tant per cent molt alt d'aigua i l'aigua pràcticament ho regula tot, regula la nostra temperatura corporal, per això l'estiu, quan la temperatura exterior puja, la hidratació és més important que mai. També forma part del transport de nutrients, podem tenir estrenyiment també, més problemes de retenció de líquids. A vegades un mal de cap que te veus dos o tres tassons d'aigua i fuig, mos està dient pues, que era una deshidratació. Falta de concentració, estar més irritables, sentir molt més cansats, inclús un poc marejats, moltes vegades se deuen a aquesta deshidratació.
0: Vaig, aniré fent glopets d'aigua mentre xerren Estrella. I clar, tenim aquesta set que se paga, podríem dir, amb aigua, però la hidratació també podríem dir que se menja, no? Hi ha aliments que mos ajuden a mantenir equilibri de líquid, no? Sense necessitat d'estar bevent contínuament.
1: Sí, hi ha els aliments, especialment pues, verdures i fruites. És que, a més, la natura és sàvia, no? Quan comença el moment que perdem més líquids i necessitem més, la fruita que hi ha en aquest moment és una fruita molt més hidratant, com pot ser la síndria, el meló, les maduixes, les cogombres, la tomàtiga, carabassó, són aliments que són més rics en aigua. Així que és un bon moment per començar també amb cremes fredes, crema freda de carabassó, els típics gazpachos, iogurts que hi pots posar fruita a sobre, i són aliments pues, que mos ajuden a mos ajuden juntament amb l'aigua, que serà el més important, que mos sentim ben hidratats.
0: Sí, i ara deies aigua, però és vera que de vegades tenim set i cercàvem un refresc, un suc, no sé, una beguda en gas. Aquestes begudes hidraten, treuen la set?
1: Mira, a l'enrevés, aquestes begudes en el moment mos donen com una sensació de frescor, perquè la solen vendre així molt de la gelareta fresca, freda, però després, quan aquí solen tenir un contingut de sucres o edulcorants alts, doncs fan que tinguem després més ganes de beure, és a dir, no mos han hidratat. Per hidratar molts de veres, pues, la forma és beure aigua.
0: I ara t'he de fer la pregunta típica. Quanta aigua hem de beure? Això dels 2 litres en els dies, un mite, és així, està demostrat científicament?
1: Clar, és un poc difícil dir quanta aigua hem de beure, perquè dependrà molt de cada persona, de l'edat, de el clima, del moment de l'any on ens trobam, si fas activitat física o no, com t'alimentes, si ets una persona que no prens pràcticament verdures i fruites. Això farà que necessitis molta més aigua, o no. És a dir, que exactament, jo crec que no és important tenir en compte de he de beure 2 litres i m'he de forçar els 2 litres, sinó escoltant el cos, quan tinguem l'input de beure, doncs beure, no posposar-ho, hidratar-nos contínuament i tenir com a hàbits que ens ajudin en això. A vegades és molt millor no beure durant la menjada per afavorir una millor digestió i, per exemple, doncs aixecar-nos al matí i abans de començar a menjar beure un tassó o dos, durant el matí anar bevent, al cap vespre posar infusions fredes.
0: Molt bé. Per cert, ara xerrarem amb una tenista. Qui fa esport ha de beure més i millor, Estrella?
1: Sí, qui fa esport ha de beure més perquè perd més líquid, especialment a l'estiu, a través de la suor, se perden líquids i minerals, i s'ha de començar molt ben hidratat quan feim esport, també anar-se hidratant durant l'activitat i quan acaba l'activitat reposar tot aquest líquid i aquests electrolits. Lo important, el que m'agradaria transmetre, és que no hem d'esperar a tenir moltíssima set per beure, sinó hem d'anar bevent.
0: Molt bé. I Estrella Alba, dietista, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-ho tan bé, a més.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon programa.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch.
3: Hablemos de ese saque tan divertido de aprender, que es el saque lista. Empezaremos por la querida empuñadura. Sencillo, os coloco la raqueta de esta manera, V de la mano, ya sabéis, empuñadura continental. Para quien quiera usar este truquito, ahí lo dejo. Una vez ya tenemos la empuñadura continental, ¿vale? Lo que yo hago es girarlo un poquito hacia este ladito de aquí.
0: Ja avançàvem que xerraríem amb una tenista perquè set té una entrada pròpia en el diccionari per referir-se a la subdivisió d'un partit de tennis formada per una sèrie de jocs o també en badminton o en voleibol, que és un joc. Na Laura Givanel Velasco és tenista. Benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
4: Hola, pues superbé i supercontenta d'estar aquí amb tu.
0: I nosaltres de tenir-te. Mira, avui amb s'excusa d'aquesta paraula tan rica que mos du per llocs inesperats, també havíem de xerrar dels tennis. T'apareix que primer situem en els oients, quasi tothom sap que és un set, però anem a situar en els oients. Un set és una subdivisió d'un partit de tennis. Per guanyar-lo un jugador ha de guanyar el manco 6 jocs amb una diferència de 2 respecte al seu oponent, i el guanyador del partit serà aquell jugador o aquella jugadora que aconsegueixi guanyar 2 o 3 sets o 3 de 5 segons la competició, sobretot a les competicions superiors, no? Més o manco ho he explicat bé, no, Laura?
4: Ho has explicat superbé, millor que jo, segur.
0: Jo m'ho he de mirar cada vegada, però bé, escolta, hi ha algun set que hagis guanyat o que hagis perdut? No sé, que recordis especialment.
4: Pues crec que més perduts que guanyats, te diria. Que en el final el tenis jo crec que... Bueno, crec que no, és un joc de més pèrdues, no, que guanyar, molt difícil. I, bueno, pues, tenc moltíssims. Tenc victòries, bueno, fa molt d'anys també ja, fa bastant, que vaig deixar de jugar, però tenc sets guanyats molt importants. Quan tenia 13 anys, imagina't el que me'n record, que vaig jugar contra la Sara Sorribes, que jo en aquell moment la guanyava encara, perquè ella té un any menys que jo. I va ser un set molt dur. Me'n record que anàvem 6-6 en el segon set jo per haver tancat el partit. I jo li deia al meu entrenador plorant, ai, és 6-6. I això me'n record. Ho estava passant fatal. Jo deia, ai, Dios mío, que potser no ho tanc. I en el final ho vaig guanyar, un set dramàtic.
0: Sí.
4: I després, pues, sets que hagi perdut, pues, te diria, sets fàcils, que me'n record que vaig jugar en el seu moment, pues, quan vaig començar a jugar

0: això t'ha de marcar també la manera de ser tu. Per exemple, la categoria júnior ja vas aconseguir títols importants, campionat de Balears absolut l'any 2012, d'Espanya a dobles el 2009. Te puc imaginar amb anys de molta disciplina, no?
1: Sí, en el final són moltes hores dins la pista, combinant també l'hora d'estudiar i en molt poc temps, no? O sigui, t'havies d'adaptar un poc en tot. Però en el final, pues, si vols, se fa. I crec que l'esport és algo molt, molt guapo. En el meu cas és el tenis, que la veritat és que és un esport també molt elegant i amb moltíssimes coses bones. A més, jo ho dic, se nota el caràcter dels tenistes entre nosaltres. Mm.
0: Sí, tu ja identifiques d'en fora qui és tenista, no? Quasi, quasi.
1: Els gestos que fem, que no és broma, a vegades hi ha molt de memes, jo que sé, per redes socials, que anant caminant i anant marcant una dreta, o anant pensant, t'ho promet que passa de veres.
0: En el final marca, ja veiem que marca psicològicament
1: sí,
0: i físicament.
1: Marca.
0: I jo t'anava a demanar allò d'enfrontar-te a un punt de set, si tenies la mateixa pressió a categoria júnior o de gran, però ja m'has contat que sí, aquell 6-6 que te va fer plorar, allò era un set point, no?
1: Allò era, sí, és un tie-break, no havia ni set point.
0: Ah,
1: era un tie-break. Jo crec que és les ganes aquestes de guanyar, perquè en el final pensa que són moltíssimes hores que entrenes per un partit que si perds ja estàs de fora del torneig.
0: Ja.
1: Són moltíssimes, moltíssimes hores que tens darrere, són superar lesions, superar, pues això que t'he dit, que emocionalment, a més, les dones són subides i bajades,
0: ja.
1: I és lluitar contra una mateixa, saps? I és vera que és diferent pressió. Quan creixes, al final és més conscient, sobretot dels dobbers que val pues, viatjar, pues, els fisios, els entrenadors, pues, el que són els gastos, i al final ja és una... És diferent la pressió, no?
0: Sí.
1: Lo millor de petites, pues, oye, pues, voy a... que no hauria de ser així, però és molt així, passa molt. Voy a decepcionar a mis padres, les decepcions per als altres, que això haurien de canviar-ho. No? Jo crec que avui en dia ja se mira molt més aquest tema.
0: Ja.
1: Però quan ja és més gran, pues, pues sí que se veu més el tema econòmic.
0: Sí, sí, sí. No, no, és interessant el que contes, perquè és vera, aquí no hi ha una feina entre còmetes d'equip i
1: sí.
0: Si guanyes, guanyes, i si falles, falles. I ara tu ensenyes a jugar a tennis a Sope Ben Marratxí. Com ets com a entrenadora? Segurament tot això que mos contes també ho tens en compte.
1: Sí, bueno, jo quan vaig deixar... És que la meva vida ha canviat moltíssim. Però quan vaig deixar de competir, me vaig ficar a ser entrenadora i vaig començar des de baix, no? Són impetits, després competició i després pues, vaig seguir amb això, competició i de tant en quant pues, donava classes particulars. Pues el que jo vaig intentar, la veritat és pues, donar canya, la veritat és que m'agradava pues, donar canya, ser bastant estricta, perquè en els finals amb els esports... Pues, és vera que has de ser estricte, ara és moment d'entrenar, has d'entrenar, però també has de ser molt empàtic, no? Perquè cada jugador és molt diferent, no té diferents necessitats, i crec que això és molt important quan ets entrenador. Jo ara mateix és vera que competició no duc, o sigui, tenc gent de matins, per exemple, gent que li agrada jugar, sí que tenc competició, però, pues, veteranos, que poden venir de matins. Perquè sí que ara tenc una vida molt diferent. Dins el tenis sempre, perquè estic fent feina sempre tot dins el tenis, però un poc diferent a el que tenia antes.
0: Val, val. I és moment de decidir cap on tiraves, si seguies amb el tenis professional o no. No sé si el vols compartir, el recordes? És que ara,
1: sí,
0: ara
1: pues...
0: tinc curiositat per saber-ho.
1: Sí, no, mira, el que m'ho va passar, imagina't que és molt estrany, perquè quan t'ho cont, m'ho diuen, jolín, en el meu moment jo vaig arribar en els 18, sí. 18, quasi de 9 anys, i vaig començar a jugar a Wicca, no? Que són els torneis professionals que ja puntues professional dins en rànquing professional. Jo havia d'aconseguir, vale, passar qualis, vale, que són les prèvies, i després guanyar almenys una ronda, vale, de quadro final. Ho vaig aconseguir a dos torneos. I vaig decidir retirar-me sense acabar l'any. Mira que me faltava un torneo per puntuar, però vaig decidir, pues no. Pues, per què? Perquè ja no disfrutava, ja la pressió m'anava per damunt... I la veritat que vaig decidir aturar perquè ja ho passava malament. Això és com les feines. Encara que t'agradi molt una feina, hi ha dies que tinc ganes i hi ha dies que no.
0: Total. El
1: que passa és que ja va ser molt llarg és no tenir ganes.
0: Ja.
1: Llavors, jo era, és vera, que tenia sort perquè era una jugadora que tenia facilitat per jugar i pues, vaig arribar pues, més o menys a jugar bastant bé, però és vera que mentalment en aquell moment no vaig ser, no vaig tenir el coratge de... pues, fer aquest botet. No? Vaig decidir per retirar-me. Avui en dia, dic, si hagués tingut la mentalitat que tinc ara, hagués estat més fàcil. No va ser...

0: És molt difícil. Per
1: Val.
0: això jo admiro molt la gent que segueix, la gent que mentalment, sobretot quan són molt joves, pues, tenen aquesta capacitat de mantenir-se en força, de seguir jugant encara pues, tinguin problemes, però el que dic, igual que sa vida, no?
1: Ja. Sí, escolta, Ido, gràcies per compartir-ho aquí, també per contar-ho d'aquesta manera tan directa, no?, i tan planera. I nosaltres ara dèiem que estàs entrenant a Sopen Marratxí, sempre vinculada en el tennis, i sempre vinculada en el tennis també a les xarxes socials, perquè allà has creat una comunitat molt, molt interessant i molt potent, on comparteixes la teva passió pel tennis, també l'estil de vida, no?, dins el tennis. Com així t'hi vas te vares decidir a ficar-te dins les xarxes i què creus que estàs aconseguint?
0: Vaig començar les xarxes gràcies a la meva germana, perquè m'ho va dir, Laura, hi ha molt, molt poques entrenadores. Això va ser més o menys en el 2020, que m'ho va dir, mira, comença a obrir les redes socials, perquè ja ho tenia tot privat, i el que vaig fer és això, pues obrir. I vaig començar molt a poc, sense pensar que m'aniria bé, la veritat. O sigui, vaig començar, pues, això, a obrir la red i que qui me volgués veure, pues, que me veia, i qui no, pues no. Quan... Així que és vera que vaig apretar un poquet a les redes socials quan vaig tenir el meu fill. Per què? Perquè jo volia passar més temps amb el meu fill i si no havia de fer feina, pues, tot el dia. I jo, les redes socials, si aconseguia que les redes socials m'anessin bé, pues, jo tenia aquest control de posar-me les hores que jo volia. Vale? I per sort, o no per sort, perquè és vera que vaig fer bastanta feina i vaig anar, pues, jo analitzava tot, el que li agradava a la gent, el que no, els vídeos que no me funcionaven, és que sí, i és vera que l'algoritme, pues, avui en dia, pues, canvia, pues, cada vegada més ràpid, no? I pues, en el final me va anar bé, i fa, pues, això, te dic, fa, pues, quasi 3 anys que pues, me dedic, te puc dir, pues, un 85% a les xarxes.
1: Que bo, no?
0: Sí,
1: I què
0: i
1: t'està
0: molt
1: aportant?
0: contenta.
1: Perquè ha de ser interessant, no només el que tu dones, sinó el que reps de la gent, no?
0: No, ara, per exemple, clar, el que rep de sa gent, jo, per exemple, m'he anat de viatge, he fet clínic, sa gent m'ho vol conèixer, interactues molt amb sa gent, te conten les seves experiències, te veuen d'una altra forma que sa gent, per exemple, que te coneix de vora teu, no?, que te veu diàriament. Són com a... T'ho dic així perquè, al final, és vera que són fans, no?
1: Ja, sí, totalment.
0: Que jo, en el principi, em va impactar quan jo anava al qualque torneo, Laura, una foto, no sé què, va, va, va. Jo deia, què dius? Què dius, eh? Jo deia, què dius? Però és que en el final és vera, no? És gent que te veu des de lluny,
1: Sí.
0: que t'admiren per lo que tu pues, pots mostrar. Jo a vegades intento ser dins lo possible, lo més transparent, vale? I res, i és vera pues, que ara també faig feina a torneos de tennis d'una altra manera. Faig com moltes coses diferents i estic supercontenta,
1: Que
0: la
1: bé,
0: veritat.
1: que bé. I doncs anar trobant el teu lloc, no, Laura?
0: Exacte.
1: Que bé, que bé, que bé. I doncs mira, avui la paraula set, o set, o set, no sé, tu tens set, t'hidrates molt quan jugues, això és important, ens ha dit la nutricionista, t'has hidratat molt,
0: Pues mos
1: Laura.
0: han d'intentar hidratar lo màxim. Sí, i a més, sorbos petits, perquè jo me'n record que molt, bueno, me'n recordo, sé que molta gent li pega flat o quan juga a
1: Sí,
0: tennis per
1: sí.
0: això, perquè comencen a beure, sobretot ara a l'estiu,
1: Sí.
0: consejo, beber sorbitos pequeños.
1: I d'un consell d'en Laura Gibanel, mira, també una idea per xarxes, eh? Això de beure a poc a poc, ara que ve l'estiu.
0: Sí.
1: Escolta, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, te seguim i molta sort.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és coneixement.
1: Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
2: Informa't on has de cantar, al teu poble o ciutat.
1: Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
2: Un poble, una veu.
1: Obra cultural balear.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
6: Arribem al final del programa. Hem apuntat bé els consells d'Estrella Alba per no passar set. Hem gaudit de la lliçó de matemàtiques i música d'en Josep Lluís Pol amb l'excusa del nombre 7. Hem après més de la nostra estimada llengua amb en Gabriel Bibiloni i hem compartit una bona xerrada amb la tenista Laura Gibanel. Ara toca baixar barrera i ho farem amb un home que du marcat el nombre 7 en la seva trajectòria vital i teatral.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
6: Ramon Rosselló, benvingut entre avui i demà, com està?
7: No, és estupendo, encantat de sentir-los a vostès.
6: I nosaltres de tenir-lo. A veure, avui hem triat una paraula que segons com se pronuncia té un significat diferent. Si jo li dic set o set o set, que li ven al cap primer de tot?
7: Bueno, jo sé molt bo de fer, perquè jo dic, nosaltres tenim un grup de teatre que es diu Set de Menorca, per tant, la paraula quan diu set, és Set de Menorca sempre.
6: És Set de Menorca i ja mos encanta.
7: És un grup d'amics.
6: Perfecte, mos encanta baixar barrera amb en Ramon Rosselló Garriga, fundador, director del grup de teatre Set de Menorca. Això és perquè éreu set, o perquè sou set, o que...
7: Bueno, quan van començar, perquè aquesta història és que van començar dins el grup, dins Correus, amb un grup d'aficionats, evidentment. Van fer una broma de dir perquè no fèiem una obra de teatre i va sortir que eren set. I a partir d'aquí, cada any durant 40 i pico d'anys, wow, anar fent obres dins el Set de Menorca. El que passa que no són set, nosaltres avui per avui som una vintena.
6: Per cert, que mos ha contat en Josep Lluís Pol, matemàtic, que és un nombre molt màgic també, molt especial, aquest nombre set. M'imagino que aquest set també el deu dur dins el cor després d'aquesta trajectòria de teatre tan llarga.
7: Ah, per supost, per supost. Jo crec que set també és un nombre que té, és un nombre poc carismàtic, perquè molta gent a l'hora de posar-se a loteria i coses d'aquestes. Sí. Són molt aficionats en Prat 7. Sí. A vegades m'equivoc, però m'ha pensat que molta gent li agrada 7.
6: Sí,
7: I bueno, i a nosaltres me'l va caure molt bé i així va quedar.
6: I es va que creen les seves pròpies obres, que vostè és responsable de moltes de les obres que representen?
7: Bueno, sí, la veritat és que la majoria, bueno, unes quantes, no totes, són de creació pròpia. Moltes, quasi moltes, n'he escrites moltes jo, i l'altre un company que tenim. Tardem un any i mig per fer una obra de teatre, però durant aquest quasi 40 anys de vendre. I cada any, llevat de la pandèmia, que mos va fer un retras molt gros, yeah. Cada any muntant obra i el més important és que disfrutem molt, perquè nosaltres fem teatre per passar-ho bé. És un grup, jo diria, que no són sèries, sinó que són un poc còmics. Perquè molt agrada la comèdia. I tenim un públic, sí, un públic nostre, com aquell que diu, i està molt bé.
6: Ja sé que són molts anys i segurament moltes obres, però alguna que vos identifiqui d'alguna manera. No sé si s'ha apurat, no?
7: S'ha darrera que han estrenat.
6: Sí.
7: Però resulta que ja l'havien estrenat a fer 20 i pico d'anys. Mm. I la realitat és que aquesta mos va passar a la meva dona i jo estava basada en el que ho diuen en efectos reals.
6: En hechos reales, no?
7: Hechos reales,
6: exacte.
7: Sí. Però un trosset només, i a partir d'aquí pues, va sortir la història. Però va ser ha estat un èxit total, total. Repetir-la ha estat increïble, increïble.
6: Que vos va passar?
7: No sé si li conci història, no. Molt ràpidament, perquè suposo que no tenim...
6: Molt ràpidament, però ara ja mos... En els que no l'hem vist ja tenim curiositat.
7: Ho resumirem bastant de veres. La meva dona i jo van anar a recollir un premi de Palma de Mallorca per haver participat a un festival, a Consell, precisament. Sí. Van llogar un cotxe de lujo, perquè m'ho havien de deixar un de molt barat, però com que no n'hi va bé, i com que ho teníem de sol, ells jo em diu, mira, com que no en tenia d'aquesta, pots un d'aquesta del mateix preu. Sí. I m'ho van donar un cotxe, però... De gamma, d'aquesta.
6: Sí, d'alta gamma, vamos.
7: Vale, pues entonces, quan van arribar amb el cotxe, que pues, aquest cotxe era amb un mando a distància, que en aquell entonces teníem el cotxe amb un mando a distància, era un luxe. Vaig a capa, jo vaig fer tonto amb el mando a distància, perquè ara li ha pres vidres, ara li tanques compros, ara pues, la ràdio, per amunt i per avall, i el cotxe va quedar enganxat. Van anar amb el meu cunyat, perquè era a Palma i feia molta calor, era el mes d'agost, sí. Ja arribem al final. Va arribar allà, jo dic, jo vaig a dutxar-me. Vaig a dutxar-me perquè jo no puc més i ja arreglarem el cotxe després. La meva dona diu, pues jo me'n vaig al Cort Inglés a comprar coses. Jo me'n vaig posar dins la banyera i quan vaig sortir de dins la banyera, i aquí no comença l'obra realment, qualcú va tocar el timbre i jo vaig pensar, ara és la meva dona que s'ha deixat cosa. I com que jo anava tot banyadet, vaig sortir amb una tovaboleta en el passillo i vaig mirar i hi havia un ascensor, vaig mirar, la meva dona no hi és, i quan me'n vaig atracar de vos l'ascensor, la porta de sa casa es va tancar i jo vaig quedar amb tua boleta allà de fora. Res més que tua boleta. I a partir d'aquí, perquè tot això que li he dit fins aquí era de debè.
6: Sí.
7: A partir d'aquí ja va entrar la imaginació de totes les coses. Sí. I aquí va passar tothom. Que va ser una senyora amb una barra de pa me volia pigar, dos o tres lladres que corrien per allà, el de baix passar canutes. La veritat, d'aquí ve el nom d'Estapurat. I el que passa al final de tot, s'obre, acaba... Quan acaba de jo, després d'haver passat, no t'ho pots imaginar, perquè les dones aquelles que van venir de festa, que havíem anat un compleany i que em feien ballar, i jo allà amb la tua boleta, perquè arriba un moment que la tua boleta me cau, mil coses que m'ho van inventar. I al final, quan acaba, ja al final de tot, resulta que el meu cunyat havia deixat la clau davant de l'estora. I després d'haver passat tota una hora enmig del públic, perquè li tenc que dir una cosa, això té una hora i mitja davant del públic, només en la tua bola. Allà que sembla molt valent, perquè el meu físic no és precisament de...
6: Però això fan els bons actors, Ramon, que...
7: No, jo vaig passar molt bé, però molt, molt. Entonces, quan trobes la clau, pues, entra dins la casa, es vesti, i quan surt, arriba la senyora, no vol escoltar res, i ella diu, me'n vaig a pillar una dutxa. Sí, sí, i tu diu, vés-te al Cort Inglés, perquè m'he deixat la cartera. I jo me'n vaig al Cort Inglés, i què passa? Que els lladres passen per damunt l'escenari, pitgen el timbre, ella, com que era dins la banyera, surt, i quan surt, se tanca la porta i ella queda a la tua bola allà de fora.
6: I podria tornar a començar, no?
7: Podria tornar a estar, sorry. I això, no sé si, de la manera que ho he explicat, no sé si anava gaire bé, però bueno.
6: S'entes perfectíssimament, sí. I ara entenc el cartell, ara entenc el títol, ara ho entenc tot.
7: Ara ho entens, eh?
6: Ara ho entenc.
7: Hi ha una cosa molt guapa que me van demanar aquest mes passat, me van demanar per presentar un musical per els fiats afectats de càncer, d'Espanol.
6: Espanol, sí.
7: I resulta que, bueno, jo no tinc massa idea de música d'aquesta, però com que el motiu era tan guapo, pues vaig obrir la boca per dins Orfeón i per puestos, i vaig tenir músics per tots els costats.
6: Que bo.
7: I van fer aquest festival al Manfia Mercadal, i va ser un èxit total molt guap.
6: Que bé.
7: Jo tinc una senyora bona a tota la gent que va voler participar, perquè com que era benèfic i era per recaudar doblers per aquest fiat, i va ser una cosa extraordinària.
6: Ja ara que el sent xerrar, m'imagino aquell moment amb set companys de Correus, i si feim un grup de teatre, i si feim un grup de teatre, i de mirar...
7: No, que això va ser el que va passar.
6: Clar, mirar, on sou ara.
7: La primera, allò va ser... No sé, jo me'n record quasi. Però a partir d'aquí és que em desespero, perquè jo sempre diré el mateix. Jo que me va contra un xister i ningú riu. I actualment paguen perquè jo faci així, és increïble. Posar damunt l'escenari i veure que tothom t'escolta, Això és extraordinari. Vull dir, jo m'encanta el teatre, és veritat. I sempre dic, guanya-se darrere, guanya-se darrere, però no ho crec.
6: Quan un udú nascó, aquí no te jubilen, Ramon. No ho crec. Que bé escoltar-lo, que bé que mos ajudi avui a baixar la barrera del programa. I li he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció. La primera, per tancar, a veure si té algun costum abans d'anar a dormir. No sé si dorm bé, malament...
7: Si dic la veritat, dormo malament. M'he sigut dues o tres vegades. Però, i com que m'acosta dormir, tinc un piano d'aquest un teclat, i quan me despert, potser les dues o les tres, o l'hora que sigui, me'n vaig anar al piano i toco unes quantes cançons. A la meva manera, de qualsevol manera, saps què vull dir? La meva dona dorm molt. No s'entera mai, gràcies a Déu. I jo me'n vaig a l'habitació allà i toco el piano a les dues o les tres de la matinada. Una estona, saps? I després que dic, bueno, ara prou.
6: Vinga. I després a dormir. Tant de bo que la seva dona no el sent, perquè si no...
7: Tant de bo. Podria posar tallons, però no fa falta.
6: Els auriculars. Sí. Xerrant de música, Ramon, necessito una cançoneta per baixar barrera. Com es proposa?
7: La tinc molt
6: veure,
7: clara.
6: A veure.
7: Sí, My Way. La meva manera, perquè és una cançó que el grup nostre la cantam i m'encanta. És una cançó que avui en dia jo la canto i la canto a mi manera. Però com dius la cançó?
6: I d'aquesta My Way a su manera, que ha triat en Ramon Rosselló Garriga, li dedicarem a la seva dona, a Napili Anglada, ja que l'ha mencionat tantes vegades. Ho feim així, eh? Ramon, dedicat a Napili Anglada.
7: Encantat.
6: Idò, moltíssimes gràcies i bona nit. Fins una altra.
7: Bueno, moltes gràcies i bona nit. Gràcies.
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? On Fire hem agafat el darrer tall de l'àlbum de Gigi Cray amb Monfro, Brother Days, per a fer una clara declaració d'intencions. Sonores, per suposat, del que hi haurà d'ara en endavant fins a arribar a mitjanit en aquesta sessió de l'Eclèctic. Música potent, en directe, molt ben manufacturada i també molt ben arranjada. I si normalment l'aire revifa encara més la flama, en aquest cas servirà per a tranquil·litzar el ritme, tot i que sigui momentàniament. Air.

Gigi Gray amb Mofro, abans coneguda només com Mofro, una banda de soul rock de Jacksonville, al sud dels Estats Units d'Amèrica, tot i que realment mesclen rock and roll, blues, gospel, folk. Ho sentim en aquesta directa, Brother Days. Per cert, el primer àlbum en directe de la banda, enregistrat amb un potent concert a Atlanta. Avui no ens centrem en una novetat discogràfica, sinó que baixem del prestatge una d'aquestes gravacions que cal recordar de tant en tant, i ja que estem parlant d'una producció del 2011 per al segell Alligator Records. Seguim en directe, seguim amb aquest directe Orange Blossom.

0: Tots els estils a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és diversió.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Blues elèctric del sud, soul, decidit i tantes altres referències sonores, com també jazz, són les que trobam en aquest Hot Cake, amb el que acabem d'iniciar el segon bloc de la sessió d'avui de l'Eclèctic. Ja vos ho he dit abans, però per si heu arribat tard a l'inici del programa, avui, en comptes de presentar-vos una novetat discogràfica, cosa que fem sovint, hem recuperat un àlbum del 2011 de Gigi Gray amb Mofro, àlbum que, a banda de ser editat en compacte, també es llença en DVD amb un parell mallorquí de temes més. The Sweetest Thing i Country Ghetto són els temes que sentirem ara de forma consecutiva.

The Sweetest Thing i Country Ghetto, les dues cançons que acabem de sentir d'aquesta banda, a la qual no tenim l'oportunitat de poder veure-la per aquestes latituds, i per tant ens hem de conformar en recordar el seu directe a través de gravacions com aquesta. Les primeres passes de la banda es remunten a mitjans dels anys 90, quan John Higginbotham, conegut com a Gigi Gray, i Daryl Hands van signar amb un segell del Regne Unit i feren una gira per Europa sota el nom de Mofro Magic. Han passat molts temps, però la música encara és viva. Ho comprovem amb el tema que dona títol a l'àlbum. Molt més tranquil, molt més pausat i molt més reflexiu. Brother Days.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Brother Days, l'àlbum que avui ens haurà acompanyat a la sessió de l'Eclèctic. Una sessió que esperam vos hagi agradat, nosaltres l'hem gaudit de valent. Drift Floor Crackers, amb no poques referències sonores al Come Together dels Beatles, és el que hem sentit, i amb The Sun is Shining Down tancarem la sessió d'avui. Eclèctic, on tenim totes les músiques. A la realització tècnica i postproducció, Lluís Fortassa. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

have many more days.

Tenta el número 1156. Heu de saber que avui fa 715 anys que va morir el rei Jaume II de Mallorca.

Bon dia, sí, heu de saber que avui fa 715 anys que va morir al Palau Real de l'Almudaina de Palma, a l'edat de 67 anys, el rei Jaume II, rei de Mallorca, comte de Rosselló i de la Cerdanya i senyor de Montpeller. De fet, Jaume II va néixer a Montpeller l'any 1243 i va ser el segon fill homo de Jaume I el Conqueridor i de Violant d'Hongria. De mal nom, Jaume II fou conegut com el Bon Rei i va ser el primer sobirà de la Casa Real de Mallorca. De fet, durant el seu regnat, Jaume II va emprendre importants projectes arquitectònics que reflectien el poder i l'estabilitat del seu regnat. Va ordenar la construcció del Palau de l'Almudaina a Palma, transformant l'antiga fortalesa musulmana en una residència real adaptada a les necessitats de la seva cort. A Perpinyà va ampliar i embellir el Palau dels Reis de Mallorca, consolidant-lo com a centre administratiu i símbol de la seva autoritat. A més, va iniciar la construcció del Castell de Bellver, una fortalesa, ja ho sabeu, d'estil gòtic, única per la seva planta circular, destinada a reforçar la defensa de l'illa de Mallorca. I en l'àmbit cultural, Jaume II va protegir i fomentar les arts i les lletres, per exemple, protegint a Ramon Llull i establint escoles com la del Monestir de Miramar. Avui, idò, fa 715 anys que va morir el rei Jaume II de Mallorca. Començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàveu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui, dijous 28 de maig, tenim totes les lletres i qui les saben totes ara són en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, moment per començar aquest programa. Celestí Oliver, com estàs?
2: Bon dia, bé.
1: I Miquel Junc, com va?
3: Bon dia, va bé.
1: Ben trobats un dia més. Avui ja és dijous, un dia calorós per ser maig. Encara som al mes de maig, però bé, diuen que la setmana que ve baixarà una miqueta les temperatures perquè ha estat gros. Però, Celestí, tenim més temes i començant per tu.
2: Sí, no, i aquest estiu la mà no refrescarà gaire, perquè ja no...
1: No té pinta.
2: Sí, no. Ja fa dies que primers capficos no són molt frescos.
1: Exacte.
2: Però bé, avui jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia i parlarem del nou espectacle de la formació poètico-musical Tallats de Lluna, Devenant Mots. Una funció que se farà aquest dissabte a migdia, a partir de les 12:30, al jardí de la casa Llorenç Villalonga de Binissalem, i en el marc del cicle Primavera al Jardí.
4: Tu no saps el que jo sento,

0: Idò, de Benant Mots és un espectacle sense conservants ni colorants, diuen, on conflueixen sons i paraules, músiques i poemes maridats lentament, però amb fermesa, perquè el públic els assaboresqui amorosament. Diuen Mots de Damià Huguet, Joan Pomà, Miquel Martí, Pol, Vicent Andrés Estellers, Antònia Font, Guillem de Fac, que sentim aquí sentim amb aquest Febre, Antonina Canyelles, Jaume Rosselló o Agnès Vanrell. Per tant, aquest dissabte a migdia al jardí del de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, aquest nou espectacle de la formació poètico-musical Tallats de Lluna, en qui parlarem d'aquí una estona.
1: I aprendem aquest verb de venar. Perquè ells demanaran, jo diré, demanant mots, és el títol d'aquest espectacle, i també té més poetes que aquests que hem dit. Però bé, avui també és dijous, i això vol dir que hem de parlar de cinema en aquest programa, perquè vendrà la nostra col·laboradora, Eugenia San Pedro, i parlarà d'una pel·lícula que s'estrena demà i que és molt esperada. Només vos diré una cosa, està protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson.
2: Avui, a Pla Subjectiu, us vull xerrar d'una de les pel·lícules que més s'ha parlat en aquest inici d'any. És una comèdia negra, romàntica, dirigida per un noruec que ve de pel·lícules molt personals i que ara ha fet el salt definitiu. Avui xerrarem de The Drama, d'en Christopher Burgley. I apuntau, demà divendres 29 tindrem la sort de comptar amb la Susana Iborra, una psicòloga i sexòloga, després de la projecció, per xerrar una estoneta sobre la pel·lícula. Fins després!
3: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
4: ¿En el discurso?
3: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
4: Sí.
3: Vale, ¿y de la primera cita?
4: Sí, claro.
3: ¡Mierda!
4: No es obligatorio hablar.
5: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
3: ¿Amor?
5: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
3: Las dos, creo. Es muy raro.
5: A los 30...
4: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
6: Desagradable, tío.
5: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
6: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
5: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
6: Un perro.
5: Había cervezas y porno.
6: ¿Lo dejaste toda la noche?
5: Sí.
6: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
5: Vale, yo...
1: Aquest és el tràiler de Drama, així es diu aquesta pel·lícula, que s'estrena demà als cinemes i amb la qual avui parlarem amb Eugenia San Pedro. Però, Miquel, tenim taula de redacció.
7: Sí, començarem parlant de cuina, perquè s'ha presentat la nova Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears, que té l'objectiu de preservar i difondre les receptes tradicionals de les Illes Balears. I en xerrarem amb en Tomeu Arbona, del Fornet de la Soca, que forma part d'aquesta acadèmia, i mos podrà contar quatre cosetes de com ho faran per preservar i, sobretot, ensenyant als joves aquestes receptes perquè no se perdin.
1: I tant, la nova Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears, que es va presentar.
7: També parlarem de festes, avui tenim una taula de redacció molt, molt festiva. Parlarem de la popularització dels horabauxes, també anomenat tardeos, perquè la gent ha deixat de sortir els vespres per anar de copes en horaris més diurns, com a altres països europeus. Després vos explicarem per què succeeix tot això.
1: Però és veritat que és un fenomen.
7: Sí, i passa per tot. Sí.
1: I aquí a Balears també.
7: A Balears
1: de
7: també,
1: cada
7: de fet, fa
1: més
7: uns mesos moltes discoteques ja comencen per primera vegada,
1: ampliar
7: que abans
1: horari,
7: no ho feien,
1: clar.
7: Ara ja comencen a fer hora baixos. Així
0: que... És que clar, abans era més divertit fer tard.
1: Sí, però...
0: Quan eren joves. Ara més divertit
1: ara...
0: fer de dia.
1: Ja, però és que t'ho diu quan eren joves, perquè ara joves també surten de dia.
0: Sí. Bé, tot canvia.
7: Sí,
0: són cicles.
7: Ha canviat.
1: Sí, sí. Saludem en Xisco Nadal, que acaba d'arribar. Xisco Nadal, com estàs?
8: I anava a dir que també depèn de quin tipus de joves, perquè a mi fer tard mai me va agradar.
0: Clar, sempre
7: no
0: de...
7: tothom.
0: Sempre
7: no tothom
0: a que nostre me deien, què feis? Quedau a granar.
7: Jo també m'ho han dit moltes vegades.
1: Espolsa.
0: Sí.
8: Jo és que m'he entès lo de quedar despert fins tard.
0: A Grena.
8: No, és que jo m'he quedat adormit i he desenvolupat aquesta cosa meva de poder dormir a qualsevol lloc perquè jo m'adormia damunt un altaveu i després quan era hora de partir
0: els meus amics
8: me
0: deien
8: moment d'anar.
0: No t'has dormit mai damunt un altaveu?
7: No, si són de festa no.
0: Ha segut un protocol, no.
1: Però bé, s'avancen els horaris. Manca passarans estiu perquè, clar, una hora baixa, a les 5 de l'hora baixa,
7: no,
1: amb aquest bater de sol...
7: No fa molt bona pinta, la veritat.
1: No sé com anirà la cosa.
7: L'estiu crec que haurem però... tornat a canviar sí. cap per més.
1: Ja en parlarem.
7: Sí, sí. I acabarem amb més festa encara, comentarem el boom de les festes de graduació i com això també ha afectat a la pressió estètica dels més joves.

0: I després parlarem de la pressió estètica a les festes de graduació, perquè aquests dies se faran.
1: N'hi ha moltes.
0: I ens hem de preparar, o no? Llavors parlarem. Xisco, més temes.
2: A la tercera hora de Tento, a partir de les 5, parlarem del projecte que fa homenatge a Blai Bonet, L'amor, la set, de l'actor Pau Pasqual i la música Maria Adrover.

0: Amb la Mola Set, Pau Pasqual i Maria Drover prenen la paraula de Blai Bonet com a punt de partida per crear un concert híbrid, sonor i escènic que gira entorn de dos eixos centrals, l'aigua i el desig. La peça combina poesia musicada, textures electròniques i tradicionals i elements performatius. I avui cap vespre tindrem en Pau Pasqual en directe aquí nosaltres i na Maria connectarà nosaltres per telèfon. Que ho estan preparant tot per demà.
1: Exacte, per demà que actuen aquest Blau i Blaus que escoltàvem es Maria Dalmau Bonet interpretant un poema de Blai Bonet, perquè Blai Bonet és precisament també el punt neuràlgic de Pau Pasqual i Maria Drover en aquest nou projecte musical i escènic que se diu L'amor, la set. Però avui també hem d'omplir la panxa en aquest programa, que és important, i a partir de les 5:30 vendrà, com sempre, la nostra senyoreta Brioche. I avui ens ha preparat aquest menú, aquesta berenada.
2: Molt bon dia, oients de Tentol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a Gastronomia Arsiana parlarem d'esberenar. Però de quin berenar? Des de dejuni, des de matí? De mitjan de matí? O de sora baixa fosquet? I de... ho sabrem avui? Sora baixa? A Gastronomia Arsiana, Tentol, fins més tard.

0: de si prepareu la bereneta, perquè la Txikibitge és hora de bereneta. Sí, això, sí, sí. Mallorca d'any berenar, a Menorca bereneta, i a Eivissa, no sé, també crec que li diuen berenar, per tant, així com li digueu tantes, però és un bon moment per menjar un poquet abans de sopar. 3 hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentol-ib3, al Facebook de Tentol.
4: O també al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
0: Molt bé, doncs, Xisco, Miquel, gràcies. Fins d'aquí una estona.
3: Ara.
0: Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic. I avui tenim a les vies de so una dona que se prepara demà per cantar la Balanguera. Té molt bona veu.
4: Mira, avui va de blanc.
0: Recordem que demà hi haurà una cantada popular de la Balanguera i nosaltres també la cantarem aquí, a IV3 Ràdio, amb la nostra tècnic.
4: No. Ah, sí?
0: Marga?
4: Nos avançarem.
0: Cifra, sí, després. Nosaltres també la cantarem.
4: La cantarem.
0: Mm. Demà a partir de les 3 també cantarem la Balanguera aquí, en directe a IV3 Ràdio. Però bé, dit això, i donar les gràcies a la nostra tècnic, ara arriba el moment de conèixer...
4: Ai, ella te mira, com si ara l'haguessis de...
0: No te faran cantar,
4: sí,
0: tranquil·la.
4: Exacte. Com si l'haguessis ara...
0: Sentirem versions.
4: Un trosset.
0: Sentirem versions de la Balanguera, però no cantarem
4: nosaltres.
0: Que la podrien cantar, però tampoc no volem espanyar aquest temps.
4: Ho farem demà.
0: Això mateix. Ara avui tenim un altre programa.
2: La rabiosa actualitat.

0: I doncs és el moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'uns animals equins, com són els cavalls. Tinc una...

Idò, si vull, atenció, cavallers i cavalleres, perquè hem d'agafar les rendes d'aquest programa i començar amb una arrencada de cavall que esperen que no sigui una arribada d'asa, ja ho diuen. Perquè avui parlarem de cavalls, uns animals que conviuen amb nosaltres fa més de 6.000 anys. A les Illes Balears han estat històricament un element clau per la pagesia, ja ho sabeu, perquè són uns animals de sella, de tir i de càrrega. Els cavalls, com els bous o els ases, entren a la categoria de bistis, és a dir, animals emprats per fer feina a fora vila. I tot plegat, perquè en parlem, i doncs perquè fa unes setmanes es va celebrar el 93è Gran Premi Nacional del Trot, i a més a Menorca també varen fer la primera Menorca Horse Week en es Mercadal i el 35è concurs morfològic del cavall de pura raça menorquina.

I doncs, si a l'arxipèlag els cavalls són molt valorats per les carreres de trot, ho sabreu, una modalitat que ha tornat tot un esport tradicional. Aquestes carreres començaren a la pagesia, sobretot molt de diumenges, quan els menadors s'aprovaven de fer més via per arribar a l'església i anar a missa. El trot és una manera de córrer dels cavalls inferior al galop i se sol practicar fent-los estirar per un cabriol. El cotxe amb el seu menador. Cabriol, un cotxe i un menador. És un esport tan popular que ha fet que cada illa tingui les seves pistes, com per exemple l'hipòdrom de Sant Pardo a Palma, l'hipòdrom de Manacor, el de Sant Rafel o el de Sant Jordi a Eivissa i l'hipòdrom de Mó a Menorca.

bé, que no ho he dit correctament. És que Briol és el cotxe on seu el menador, eh? Que no ho he dit bé. És a dir, que normalment se practica així, amb un cabriol, que és allà on seu és la persona que mena el cavall. Així seria la competició del trot. Després en parlarem, però no quedam enrere amb races de cavalls tampoc a les Illes Balears. Mallorca i Menorca tenen la seva pròpia, el cavall mallorquí i el cavall menorquí respectivament, tots dos ben negres. I Eivissa i Formentera no tenen un cavall propi, però a canvi compartim un parent a totes les Illes Balears, que és l'asa balear. Però i a les festes populars, els nostres protagonistes, els cavalls, també hi tenen un paper molt important.

Sí, perquè pensar en cavalls i en festes és traslladar-nos immediatament a Menorca, on són un element indispensable per tot Menorca, però sobretot per les festes de Sant Joan a Ciutadella i també totes les altres festes de Menorca, allà on hi ha cavalls, ja ho sabeu, a tots els seus municipis. També hi ha cavalls a Mancor de la Vall, a Set Salines, a Mallorca, per exemple, per Sant Bartomeu. A Manacor també hi ha cavalls per les festes de Sant Jaume. I un altre espai, tradicionalment, on les carreres es feien un temps, era en Escós, les carreres en Escós. Unes carreres molt lligades a la pagesia i encara presents a festes patronals, sobretot d'estiu, per exemple, a Sineu. Tot això sense parlar dels cavallets o els cavalls cotoners, que són molt importants a Artà, a Llum Major o a Felanitx.

0: I si tant de temps entre nosaltres, els cavalls també ens han donat vocabulari, dites i expressions. Com ara, per exemple, ser cavall de batalla de qualcú, és a dir, la seva principal empresa. O ser un cavall de mitja embestida quan qualcú comença ses feines i no les acaba. I si una mos l'ha passada de dolenta, penseu que a Menorca també deim allò de un cavall no cortant com una mala nova. Així que avui partim en 100 cavalls de força, Celestip.
1: Així és, i doi, és per tots aquests motius, i més que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol als cavalls.
0: Dit i fet, són les 3 i 28 minuts. Tèntol. I sí, ja que avui parlem de cavalls, tenim una pregunta que està relacionada. Els cavalls són la muntura per excel·lència. Muntar vol dir pujar damunt un animal per cavalcar. I d'aquesta paraula en surt la variant que més emprem aquí a les Illes Balears, que és colcar, que avui en dia fan servir tant per animals com també per vehicles, com per exemple he colcat en bicicleta. Avui per venir a la feina he vengut colcant en bicicleta, o colcant cotxe, també se diu. Però per altra banda, aquesta mateixa idea surt la paraula entrecolcar. I la pregunta d'avui és precisament què significa entrecolcar?

0: I sí, amb aquesta cançó fantàstica, avui vos demanam què significa entrecolcar. Ho havies sentit mai, entrecolcar?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí? Tu,
1: sí.
0: Tu ho sabies, era?
1: Ja ho sabia, sí.
0: En aquesta pregunta.
1: De ben petit.
0: Se diu molt, sí. Encara, entrecolcar.
1: Ja ho sent.
0: I d'ara sabrem si els oients també ho saben.
1: Ja, en el meu entorn no ho sent.
0: I d'ara tenim tres opcions de
1: Vinga,
0: resposta.
1: Vinga, sí. És col·locar objectes de manera que quedin uns damunt dels altres. O bé és que va superficialment terra sembrada per treure'n males herbes. O bé és una operació de muntar una màquina o un aparell.
0: I del que significa entrecolcar, que ve d'aquesta paraula colcar, ja ho hem dit, que a les illes es fa servir molt com a sinònim de cavalcar. Què significa entrecolcar? Com sempre, teniu dues maneres de contestar-nos.
1: Sí, la primera és a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o també, ja ho sabeu, ens podeu telefonar a través del telèfon, el 971-1399-00, 971-1399-00.
0: Sabeu què vol dir entrecolcar? Ara tornem.

0: vosaltres, Ràdio Es. Participació.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer es botat damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: les 3 i 33 minuts, som en directe aquí a Beta Ràdio i avui hem d'entrecolcar Celestí.
1: Sí.
0: M'agrada molt aquesta paraula, crec que l'hauríem de dir més.
1: Mira.
0: Ara tu entrecolques els dits.
1: Sí,
0: exacte. Ens veient, no te poden veure, però això, sí. Entrecolques els dits de sa mà.
1: Sí.
0: Què vol dir d'entrecolcar?
1: Vol dir una operació de muntar una màquina o un aparell. Bé, faig en sos dits, no ho sé. Vol dir que va superficialment terra sembrada per treure males herbes?
0: Això
1: no, aquí no tenim cap pastera.
0: Que
1: dins, no, sí, no que vam dins estudi 1 d'Ivetra Ràdio. O vol dir col·locar
0: objectes.
1: O entrecavar.
0: Que també. Crec que és entrecavar, perquè ho he cercat en el diccionari posta i crec que aquesta opció corresponia a entrecavar.
1: Sí?
0: No estic segura, ara ho cercaré.
1: Ara ho mirarem.
0: Perquè mira que ho he fet avui de matí, però... Tantes coses feim.
1: Sí. I tercera opció vol dir col·locar objectes de manera que quedin els uns damunt els altres.
0: Aquesta és l'opció correcta, esclar que sí. I entrecavar, efectivament, és cavar superficialment la terra per treure males herbes. Això és entrecavar, però avui xerraven d'entrecolcar. I efectivament, entrecolcar és posar objectes un damunt els altres. Que hi ha moltes maneres d'entrecolcar.
1: Sí.
0: No importa sigui... bé, moltes coses. Pot fer entrecolcar... no ho sé, quines coses se poden entrecolcar.
1: Se m'han entrecolcat els dits.
0: Els dits, per exemple.
1: El dit despeu, per exemple.
0: També.
1: Un damunt l'altre.
0: Diu, tenc un nervi entrecolcat.
1: Exacte,
0: i me fa molt de mal. Això ho diu l'Alcover Moll, perquè entrecolcar... que ho trobareu en l'Alcover Moll com a entrecavalcar, perquè recordem que colcar ve de cavalcar, per tant, ho trobareu així si ho cercau en el diccionari, entrecavalcar, posar una cosa a cavall d'una altra. I és per això que té aquest significat que avui hem volgut recordar i que tant mos agrada en aquest programa. Així que continuem.
1: Vinga.
0: Avui anem amb força.
1: Hem de colcar.
0: Per favor.
1: Vinga.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Per cert, que el 100% dels nostres oients que han contestat...
1: El 100%.
0: Saben la resposta. Tothom sap que és idò.
1: Sí.
0: Entrecolcar avui amb tots els nostres oients. Dit això, arriba el moment de conèixer el nostre primer convidat d'avui, un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els cavalls. Però abans de parlar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor. Vostè qui és?
5: Qui?
6: Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
7: Som en Julià Miquel.
8: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
7: No molt, visc a Manacor.
9: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Vaig anar a l'escola Esquenyà, de Manacor, i llavors a l'institut de Natxamel·la, també de Manacor.
9: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Faig feina per l'Ajuntament de Manacor.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
10: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Necessit instal·lacions esportives... per cuidar mandelles.
11: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: El que més m'agrada practicar són les carreres de cavalls de trot.
12: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
7: Si xerrant de futbol, és el Barça.
0: I si xerrant de trot?
13: T'agrada la lasanya?
0: Perdó, que ja m'ho demanava per menjar, però
1: sí, si xerrant
0: de trot...
1: va per feina.
7: Sí, xerrant de trot, mem.
0: Hem de xerrar de què vas.
7: Equip, si ja et podries tenir, podries dir, m'estim més aquest entrenador, aquest manador, això, però no hi ha un equip de manadors o un equip d'entrenadors. És una cosa un poc individual.
0: De cavall, sí.
1: De cavalls, sí. Això anava de parlar. De cavalls.
0: Quin és el teu cavall preferit?
7: El meu cavall preferit d'ara mateix és en Haragadi, que és un cavall, el millor cavall que hi ha a les Illes Balears.
0: Ah, sí? Sí. Ara mos el contes.
1: Esteu?
7: No, és un cavall d'Artà, però ja va ser de ben jovenet. És millor de la seva generació, va passar a sènior, que diguem, i llavors es domina Estrat Balear.
0: Ja va despuntar de petit. I la Sanya, t'agrada tu? En els cavalls no n'hi ha de nau, eh?
7: Sí,
0: a tu sí, però en els cavalls no.
7: M'agrada tot.
0: En els cavalls que els hi de nau.
7: Els cavalls mengen principalment farratges, tipus germa de vena, verd, verdes que aquests hi podrien sellar, o faus, i llavors es mengen cibada, ordi o pinços de moltes classes, moltes varietats.
14: T'agrada la cavalleria rusticana?
7: Realment no sé ni què.
0: És una música... Està bé per escoltar mentre manau cavalls?
7: No sé, no
0: escoltau música?
7: No.
0: Estau concentrats?
7: Sí. Bé, de vegades xerrant un uns altres i això, mentre passejar l'entrenament suau. Així sí que fas xerradeta, però entrenant aviat no.
15: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, he dormit. He dormit 8 hores.
16: El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en...

0: I l'en Santi respon del qüestionari electrònic i ja podem saludar en Julià Miquel. Com anem, Julià? Benvingut. Bé. Ell és tècnic de manteniment de l'Ajuntament de Manacor. Ha dit, té cavalls, que entrena i que mana, també. T'agrada més entrenar o manar?
1: Fa estona que no he manat, no. He de confessar. Però d'aquí un parell de setmanes me torna a sortir la pesta grossa.
0: Animar. Sí. Bona feina. Sí. Manacor, hi ha molta afició en els cavalls.
1: Són
0: moltíssima.
1: Molts, són molts. Ha anat un poc a la baixa, la veritat, sí? És un fenomen mundial. Cada vegada va baixant això de tenir cavalls, però bé.
0: Però la zona de Llevant, en general,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: No només Manacor.
1: Falanitxa bastant, Campo...

0: El Bosch?
1: Sí.
0: Crec que el podem saludar. Perquè avui aquí també participa d'aquest programa és en Mateu Bosch, que ja ho dèiem, en Julià és amic seu i també té cavalls. Com anà, Mateu?
2: Hola, va bé.
0: Benvingut.
2: A bé, a bé.
0: Com Gràcies. És aquesta afició teva pels cavalls?
2: Bé, la meva afició ve, ja, a mi sí que me ve de família. El meu padrí matern ja passejava cavalls i ja s'estirregat sempre i mon pare també sempre li han agradat. Mm. Per tant, tant d'una branxa com de l'altra tenia tirada.
0: Que bé. I que s'ha de tenir, Mateu, per tenir cavalls? Primer, a bon gord del los, supos que també et dones per mantenir-los.
2: Jo crec que això ha canviat bastant en els anys. Quan nosaltres érem petits, havia de tenir un lloc i un lloc per tenir-lo i tothom se tirava a la pista. Ara ja devia de ser professionalitzant més i les condicions per tenir-lo preparat per poder competir en els professionals ja devia de ser més difícil.
0: Uh-huh. Julià, que has de tenir un cavall per saber, per fer trot.
3: Un cavall per ser bo de trot ha de tenir moltes coses. És un conjunt de qualitats que ha de ser ràpid, ha de ser segur, ha de ser sa, ha de respirar bé, ha de tenir bon xeracte, ha de tenir moltes coses. I si una d'elles falla, ja, per desgràcia, ja no m'ho sabeu.
0: Però, sí. Vaja.
3: Molt difícil.
0: Cada quants en seleccionau per fer trot?
3: Bé, en el final, dius, aquí tenim 4 o 5 hipòdrons per competir som part de jo m'apareix que han de ser els més capacitats, llavors el manacor ja és un poc més bo de dur pels cavalls i llavors ja si te desvies cap a Menorca o cap a Eivissa encara és un poc més fàcil uh-huh. per ells. Aquí la majoria arriben a debutar, que diguem, uh-huh. no vol dir que tornin bons, però arriben a debutar i cadascú té el seu grau d'exigència en el cavall. N'hi ha que consenten córrer cada setmana i fer pollet premis i aquí se conforma amb això i un altre vol guanyar cada viatge a cor i aquests sí que ets necessita tenir més bons. Clar. Cadascú té el seu propi fetge, que diguem. Mm-hmm.
0: Sí, no només és el cavall, també ha de ser el manador.
3: Sí, també hi ha molta diferència entre un manador i l'altre, realment.
0: Mm-hmm. M'imagino.
3: Mm-hmm. Sí.
0: Ho dèiem, a Manacor hi ha molta afició, però també a Palma, a Menorca, quina raça de cavall et sent més adequada o que se veu més per competir?
3: Són cavalls de trot ja de moltes generacions de selecció.
0: Uh-huh.
3: Que aquí principalment tenim unes egos nascudes aquí, però s'inseminen en cavalls suets, en cavalls italians, en cavalls francesos, que són la raça francesa, diríem, que és la més cara, perquè allà és allà on hi ha més dobles en premis, uh-huh. i també qualcun dels Estats Units.
4: I per què? Per què s'inseminen allà?
3: Mem, no. Importa.
4: Importa
3: semen aquí per inseminar aquestes egos que tenim. Què passa? Un semental, un cavall nascut a Balears, quasi ningú el valora com a pare. Mm-hmm. I llavors, què mos passa? Que veiem la primera divisió del món d'estrop per la televisió i deim, aquest cavall m'agrada com a pare per combinar amb aquest ego meu perquè té aquestes característiques, té velocitat, té força, té tal, té qual, és gros, és petit, hi ha mil combinacions possibles.
0: Mm-hmm. Mateu, és una afició molt cara tenir un cavall o un parell de cavalls?
2: Depèn del grau que tu de compromís i de feina que hi faci un mm-hmm. mateix. Si un mateix com aquell qui diu, ja ho fa tot, no és excessivament cara, és una afició que més o menys se pot dur. Ara, si ja ho dones a fer, clar, la gent que ho fa per feina ha de cobrar les hores i aquí sí que ja no surten els comptes.
0: Mm-hmm. Clar, però molt sacrificat, bé, supos que és una feina diària, que has d'anar cada dia a donar menjar, a cuidar, vull dir que si te'n vas de viatge has de dir qualcú que hi vagi.
2: Sí, no, ja no només el menjar, o sigui, en sa feina has de tenir una progressió, has de tenir una constància, que si no la tens, els resultats no vendran. O sigui, en nosaltres que som aficionats, molt mou el motor de sa passió. Quan sa passió acaba sa benzina, ja no van bé, és clar, necessitem contínuament renovar-la, perquè les hores que has de dedicar no han de ser... Tu no ho has de sentir com una feina. Ha de ser que t'agradin disfrutar des de moment. Perquè si la teva recompensa és el dia que faràs una carrera, t'ho puc dir que no compensa, perquè són moltes hores que farem abans

0: de poder fer aquesta xerrega.
1: Clar.
2: Clar.
1: Mm. I vos compensa aquesta afició?
3: És un món...
0: Sí,
1: sí. Mateu diu que sí.
2: És apassionant.
3: Sí, és un món apassionant, que has de disfrutar el minut que te toca disfrutar-lo. Pots patir un any i llavors un dia te surten les coses bé i fas un primer, per exemple, aquest dia l'hem de saber disfrutar.
2: Però és que un minut passa molt aviat.
3: I això és el que...
2: Passa amb un minut.
3: Sí, passa amb un minut, o potser tres, una xerrera, però has de saber disfrutar aquesta setmana que ve després i dius, hem fet primer i ja tothom de que no correria mai, per exemple. Mm. No? És molt difícil.
1: I d'avui amb en Mateu Bosch i en Julià Miquel parlam de cavalls.
4: Per exemple, jo els meus predins estaven en una possessió i hi havia el mul que era el que llaurava. Hi havia el cavall que davallaven en el poble en socarrató. Tu i un toldo i ja estava enganxat en el cavall. I els senyors de la possessió davallaven en soc cabriol. El cabriol era també un carro petitó amb un toldo, però les rodes ja eren de goma i feia molt bon colcar.
5: Si tenies un cavall que era un bon semental, te duen moltes bèsties a omplir. I quan naixies mulat, l'amo del cavall cobrava un dret.
6: Sí, i això es deia donar el cavall. Aquell temps no es deia un semental, es deia un cavall pare. Ja? Els cavalls pares són els que realment poden sortir a Sant Joan perquè no poden estar sanats.
7: O sigui, Llum Major, els reis duen les juguetes casa per casa en so cavall.
8: Aquí no hi ha massa tradició de cavalls. El que sí que hi havia antigament eren mules.
9: Mules, sí.
8: Era mula, perquè tira molt, té molta força, i per llaurar, i per tirar carro, i tot això, és mula, sí.
9: I asens,
8: una cada casa, per tirar el carret, així, per
9: anar a
8: molí, sí. També les xínies rodaven. Jo crec que eren ases o someres.
2: Segurament.
10: Tot el que són someres i ases serveixen per fer-ne torrents, voreres, i eviten risc d'incendi, o si hi ha una torrentada també fan que el torrent estigui net, tot això, sí, sí.
11: S'empleaven també per passar la rastra, per llaurar.
12: Per garbejar. Tenien un carro llarg i posaven les garbes per dur-les a cera.
11: I s'empleava també quan ja te jubilaves, que és el cas meu, per exemple.
13: Guanya qui la sap més llarga.
1: Ja ho han sentit, a cavalls i tot tipus de equins i d'ases i someres, que abans eren animals de feina i ara ja no ho són tant. No és vera, Julià?
3: No ho són gens, no. Són especialistes.
1: Sí, ara en Julià mos contava que té un cavall molt bo per competir.
2: Sí.
1: I llavors tens un cavall embarassat... Un cavall, no.
3: Un projecte.
1: Un projecte.
2: Mos feia sabre familiar.
3: Sí, en el final, bé, vos he explicat aquest polli, aquesta comanda que tenim. Hem llogat un ventre i s'inseminarà d'un semental americà. I també, realment, aquesta gota que tindrà nadis també ve de sanxa americana, pura. Que vaig
1: I és un
3: ego
1: de Menorca.
3: Sí, però realment els seus pares no ho són, d'aquí.
1: No, però viu a Menorca.
3: Sí. Això, en el final, que vaig mallorquins o aigües mallorquines d'aquí, el que heu explicat, que aquell que vaig que feien carreres anant a missa,
1: sí.
3: Ja no existeix això. No competiria.
1: Però a Manacó encara teniu el cos.
3: Sí, la plaça del cos i el cos.
1: I el cos.
2: Per què no se valora el cavall mallorquí?
3: No, mam, el cavall mallorquí de raça mallorquina no competiria mai, és un altre món. El cavall nascut a Mallorca, aquells cavalls que feien feina fora vila, no feien via suficient per competir amb aquest altre sang que ha arribat aquí a base d'inseminacions artificials. Ja no, bé, està en un altre món, és una altra classe d'animal.
1: Ja ho veig, és tot un trull, això.
3: Sí.
1: Molt bé. Bé, i d'ara vos farem dues preguntes per home relacionades amb els cavalls. Julià, començarem per tu i després dues preguntes per Mateu. Primera pregunta, men, Julià, començarem amb un refrany, més aviat amb una dita, que hauràs de completar. Diu així, qui és nat asa? I ten dues opcions de resposta.
2: Bon senyal, o qui és nat asa no pot morir cavall.
1: Què te pareix?
3: La segona.
1: Sí.
2: I ben dit.
1: Que és lògic, no és
3: veritat? Sí,
1: qui és nat asa no pot morir cavall, que significa que els defectes se solen arrossegar tota la vida. Així és. Ara, tot i que ara amb aquestes virgueries que m'has contat d'inseminació, ja no saps...
3: Però aquests cavalls que s'inseminen ja són cavalls, no són ases, no hi tornen.
1: Això també és vera. Molt bé, correctíssim. Julià, segona pregunta per tu, Mem. Ara pareix que m'ho anà amb un pot de cavalls, però no. Perquè parlarem de la paraula bidet. Bidet, segons el diccionari El Cove Moll, és aquesta gibrella llarguera muntada sobre dos peus que serveix per ablucions íntimes. Ve del francès bidet, nom que li varen posar, perquè t'has de seure xancat com si colcassis a cavall, perquè el bidet és el nom en francès que rep un cavall petit o un cavallet pels infants. És a dir, que aquest artefacte que ja no s'utilitza, o bé, s'utilitza poc, sí, sí que s'utilitza, però cada vegada n'hi ha manco de bidets.
2: N'hi ha manco, sí.
1: Però encara n'hi ha. Des francès bidet, perquè era un cavall petit i, per tant, t'hi havies de seure xancat. Però la paraula bidet, si l'haguéssim inventada nosaltres, què li diríem? És a dir, un cavall petit.
2: Julià, li diríem renguet o tatano?
1: Què te pareix?
3: Un tatano? Sempre, un tatano. Sempre els ho diuen en els gelotets.
1: Així és.
2: Així seria.
1: Un tatano, clar que sí, que és un cavall petit. Un tatano, que encara ara se fa servir, no?
2: Sí.
1: No ho heu sentit, qual que pic. De fet, és aquesta imitació de la pronúncia infantil de cavall, tatan, tatano... I d'aquí ve això, aquest cavall petitó. Per tant, nosaltres, si m'haguéssim inventat el bidet, ara se diria tatano. No és casa. És cosa dels francesos. Un renguet és una persona mal vestida, en roba vella. Mateu, les preguntes per tu. Vinga, primera pregunta. Estàs preparat?
0: Sí.
1: Així m'agrada, mem. Quan un diu que ha visitat la Xec i la Meca, és que assegura haver vist moltes coses de llocs diferents i distants. Hi ha qui allarga l'expressió i diu que ha vist la Xec, la Meca i la Vall d'Andorra. Però a Eivissa l'expressió s'allarga amb una altra expressió. A Eivissa, qui ha vist món diu que ha vist la Seca, la Meca i...
2: La Seca i la Meca i el cavall d'Angorra, o diuen la Seca i la Meca i la platja d'en Bossa.
1: Què t'apareix?
0: Ja diria la platja d'en Bossa.
2: Xerrant de cavalls, justament.
0: Mira, xerrant de cavalls.
1: No sabem, Mateu, quin havia ser el cavall d'Angorra, però sabeu que va existir.
2: Sí.
1: El cavall d'Angorra. I deien això, la Meca, la Seca, la Meca i el cavall d'Angorra. Així és. Molt bé, segona pregunta per tu, Mateu. Mem, a les muntanyes de Banyalbufar, de Lluca, de Pollença, trobam el cavall Bernat. Cavall Bernat, que de fet en trobam per tota la geografia, són unes roques amb una punta que originàriament rebien el nom de carall. Per tant, cavall és un eufemisme per evitar dir carall, perquè saps què significa carall?
2: Significa cul o significa membre viril.
1: Què t'apareix?
0: Membre viril.
1: I sí,
2: va bé.
1: Per això tenen són aquestes muntanyes punxegudes, en forma de punta. I nosaltres ara li en cavall, Pollença n'hi ha un de molt famós, el cavall Bernat. Heu anat mai en el cavall Bernat?
3: Sí, veritat, no.
1: Mateu, tu vas anar mai en el cavall Bernat?
0: No.
1: No, i de... És una manera de no anomenar-lo, però en realitat hauríem de dir carall Bernat. Molt bé, aneu molt bé amb aquest joc. Tenim una altra prova, aquesta vos agradarà.
9: D'on m'has dit que és?
1: Molt bé, ara Julià i Mateu haureu d'identificar d'on és la persona que sentireu xerrar. Esteu preparats?
3: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Sí, m'agrada.
2: Vinga.
1: Au.
2: Endavant.
14: Saps dir-ho, ja, però és difícil. M'he emocionat molt perquè ja ho tenia perdut. Jo el cavall ja t'he dit difícil, però un cavall de motor, fora de motor.
1: Per aquí arriben.
0: Ja que podem especificar que t'ha passat un talent, o no?
3: Sí, però en dir, ja
2: afinau tant?
3: Afinam.
0: Sí, sí.
1: Qui és?
3: És en Joan Toni Riera, el Boveret.
1: Ah, efectivament. I de bona és el Boveret?
3: De bona cap. En Mateu ha dit que és de son talent.
1: A bona és son talent, Mateu?
0: És el putxet que hi ha a l'esquerra de l'hipòdrom. Quan va tapar el major per tant, el putxet és son talent.
1: I en Boveret és d'allà?
3: Sí.
1: Viu allà.
3: Bé, viu un poquet més enrere, ara.
0: De petit vivia allà.
1: De petit. És a dir, que ell sí que té una vida molt lligada en els cavalls, no? també.
0: Sí, totalment lligada, sí.
1: Uh-huh. El Bobaret és el millor corredor de trot que han tingut?
3: Com a manador? Mateu Serra, tu?
0: Com a manador, crec que no, és indiscutible que sí, crec que no hi ha... que hi hauria una gran majoria, una majoria absolutíssima de qui digui que sí, sí.
1: Uh-huh. Què volies dir, tu?
3: Llavors, complets, vull dir, com a entrenador-manador, uh-huh. També d'altres persones.
1: Ah, perquè en Bobaret no és entrenador, és
3: sí,
1: manador.
3: Sí, i ho fa molt bé, també. Però crec que és com el conjunt, sí que crec que podria ser que hi hagués altres entrenadors que han estat millors que ell.
1: Uh-huh. Judia, i en Guany, com va sa lliga?
3: Bé, això,
1: el campionat.
3: En el final del campionat, ara hi va haver el Gran Premi de Palma, que és, diguéssim, el Gran Premi Nacional, és la carrera més important de tot l'any. Són els poltres de 3 anys. Se fan unes classificatòries durant tot l'any. Arriba aquest dia tan esperat. No hi va haver sorpreses. Varen fer primer i segon dos cavalls de la mateixa casa. I bé, no hi va haver cap sorpresa. I ara d'aquí dues setmanes...
1: De quina casa?
3: De Font. Els hi posen el llinatge de Font. Bueno, un se va vendre. Un se va vendre, però en el final han nascut aquí. Són de Buja, d'en Jaume Morro, i han estat dos poltres que són superiors en els altres. I llavors d'aquí dues setmanes hi ha la revenja del Gran Premi de Manacor. Uh-huh. Crec que tornen a estar inscrits aquests dos i més o menys els mateixos que van a córrer a Palma.
1: Però correran a si podran de Manacor.
3: Sí, llavors es corren a Manacor. Corren. Jo no el corro.
1: Hi anireu, Mateu?
0: Sí. Com un acte de fe, pues te vagis a anar com a mínim a ti de Gran Premi.
1: Sí. I aneu cada dia a si podran? O seguit?
0: Sí, tant Julià com jo, ell passeja el seu i nosaltres també en tenim un i cada dia, ja sí, cada dia sí que hi anem.
1: Sí? Cada dia, sí, Julià? Sí?
3: Cada dia, diumenges també.
1: Els diumenges també.
2: També.
1: És que és una afició de cada dia. Avui hem xerrat del trot i dels cavalls, molt interessant. Julià, Miquel, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I Mateu Bosch, moltes gràcies, una ferrada.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé aquest campionat de Manacor, ja mos contareu. Qui guanya.
2: Qui ha fet primer.
1: Molt interessant aquest món dels cavalls. Gràcies, de veres. Ara arriben els serveis informatius i nosaltres tornant tot d'una. Fins ara.

IB3 Ràdio és cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Heu de saber que s'ha creat l'Acadèmia de Gastronomia de les Balears.
3: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Comença ara la segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. I que ara tenim en Miguel Salé al control tècnic. Tèntol, fins ara hem jugat amb les paraules i avui mos ha tocat els cavalls, però ara també hem de saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Idò, si comença la taula de redacció i abans hem de presentar les persones amb les quals passaran l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Són en Xisco Nadal,
1: aquí tornem
0: en Celestia Livem
1: ja.
0: I en Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Bé.
0: Ben trobats i ben tornats. Hem de parlar de gastronomia per començar aquesta taula de redacció i de cuina, perquè ahir vàrem saber que s'ha creat l'Acadèmia de Gastronomia de les Illes Balears.
4: Sopeta de brou, frit call dos peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xuta-te'n el forn,

Ai, que m'agrada escoltar Natiu. Hauria deixat aquí en sencera, però vos hem de comptar que la gastronomia balear ha fet una passa endavant per a protegir la seva identitat. S'ha creat l'Acadèmia de la Gastronomia de les Illes Balears, una entitat creada per investigar, preservar i difondre la cuina tradicional de les illes en un moment, diuen, en què el turisme i la globalització han transformat radicalment els hàbits alimentaris. Cosa que, segons esclareixen, no és bona ni dolenta, però que no ha ajudat a la supervivència dels nostres plats de cuina tradicional i a l'evolució del nostre camp. Ahir, a la capella de Can Campaner de Ciutat, es va fer la presentació oficial d'aquesta acadèmia. Per ara la formen un total de 30 membres relacionats amb la gastronomia de totes les illes balears. 23 són de Mallorca, 3 d'Eivissa, 3 de Menorca i un de Formentera. El president de l'entitat, en Gabriel Morell, en el seu discurs inaugural, va explicar que neix amb una voluntat de construir un fòrum d'acció i emissió de coneixement culinari a través d'instruments com la conscienciació, especialment entre els joves, per conservar el nostre patrimoni gastronòmic.

0: Des d'aquesta Acadèmia Gastronòmica han explicat que l'objectiu principal és que el jovent balear continuï reconeixent la cuina com a part de la seva identitat cultural, que receptes com el tombet, el frit, la caldereta, les coques o els aguiats formin part de la vida quotidiana i que no quedin reduïdes com elements folclòrics o turístics. Així que ja tenim una acadèmia que protegeixi una mica la gastronomia illenca.
1: Així és, aquesta és la presentació d'aquestes persones que es va fer ahir, l'Acadèmia Gastronòmica de les Illes Balears, intentant connectar amb un dels seus membres. De moment no ens és possible, però tot d'una que ho puguem fer, parlarem amb ells perquè volen conèixer més detalls d'aquesta acadèmia, com funcionaran, quins seran un poc els seus objectius, que ja els han comentat una miqueta aquí. I...
0: Però per vosaltres, quin seria el plat que s'ha de protegir?
2: Pan cuit.
3: Tots.
0: El pan cuit.
3: Tots.
0: No. Sempre tan clàssic.
2: No, què passa que...
0: M'agrada zero el pan cuit.
2: No n'he menjat gaire, n'he menjat molt poc.
0: És que a mi la textura del pan cuit me fa agrura.
2: Pràcticament 50 anys de vida.
0: No, perquè mon pare el salsia, se'n feia molt de pan cuit. Mon mare també, i en menjaven, i a mi és que és pan cuit. No és... Jo estic entre...
2: És que n'he menjat poc.
0: Jo estic entre les aubergines farcides, recepta de mon mare...
3: Que això també és la recepta de...
2: Però menges a bola, eh?
0: Això també seria una... Sí, això també seria una altra recepta, un altre meló encetat, que aquí n'és la recepta canònica, perquè cada família ho fa de la seva manera. Jo, les aubergines farcides de mon mare en tomàtica feta de mon mare, que és automàtic, és un punt important, o si no, jo crec que es tomba tot sobre les mallorquines.
2: Ta mare ha d'entrar dins l'acadèmia.
0: És que si aquesta acadèmia vol prosperar, la primera junta ja ha de decidir telefonar a mo mare perquè li expliqui com fa les aubergines farcides i la salsa d'automàtica.
2: Clar, hauríem d'anar de casa en casa.
3: Tants, sí. Però arròs brut, bourbals, fideus, qualsevol cosa. És que m'agrada tot, també. No...
0: Sí, però no t'ho fas. És que aquest és el gran problema
3: és això,
0: de receptari tradicional, que primer no el saben fer i llavors d'un molt de temps.
3: I que ja no hi ha restaurant que l'ofresquin. Ja... N'hi ha molt pots, Si te fixes cada vegada en els pobles, obrim més hamburgueseries, més kebabs, més restaurants xinesos, més...
0: Clar, qualsevol cosa, molt de xop suell i pot tombar.
3: Exacte. Menjar d'aquí no n'hi ha.
2: No, per això deia pan cuit, perquè és un plat d'un temps que no crec que se faci molt a cases. Una mica de nostat, fins i tot, diria.
0: Ara que ho dic.
2: Que jo, a que nostre, tampoc no s'ha menjat molt. O no n'han fet. I una vegada el vaig intentar fer. És a dir, ara ja fa pentura 2 anys. Però
0: quan te va sortir?
2: No sé si vaig fer pan cuit.
0: Clar, és que pot ser pa, xop.
2: Va sortir... Bé, bo, sí, però...
0: Jo és que de fer memòria, des de l'èpic que em vaig menjar va ser a Cana Miceli, a Cana Marga Coll, que en el menú, des de que aquella cada dia fas menú diferent amb allò que troba, va fer un pan cuit i era ben bo.
2: Evidentment, segurament.
3: Nosaltres ara amb els amics darrerament, en lloc de si quedem per dinar i fer una torrada o fer...
0: A una paella.
2: Feis pan cuit.
3: No, les dues darreres vegades que han dinat junts han fet receptes però tradicionals.
1: Ah, sí?
3: La darrera vegada va ser fideu de marjal.
1: I van ser bons.
3: Sí, boníssims. Sí? I la primera varen fer burbals, que encara van ser més bones i tot.
2: Vaja, mos han de fer.
0: Això és a dir, la gastronomia, ara per ara, començarà a salvar-se a Sa Pobla.
3: A Sa Pobla, sí.
1: Entre joves.
3: A Marjal de Sa Pobla, sí.
2: A Sa Colla de Miquel Jou.
3: Exacte, perquè els altres
2: no s'hi han de volar, també, eh?
0: El problema que hi veig que la gastronomia se salvi per Sa Pobla és que tot serà molt coent.
3: No va sortir tan coent.
1: Se podia menjar.
3: Podia tenir més coent, encara.
1: Però està bé que un grup de joves s'interessi per la cuina i per fer una paella.
3: Ho hem de fer perquè és que si no mos hi posen nosaltres, és que no ho farà ningú tampoc.
1: I se perdran aquestes receptes.
3: I no s'han de perdre, clar.
1: Per tant...
3: Les han d'aprendre a fer perquè, si no, no en podrem menjar.
0: És que
3: això passarà d'aquí poc.
1: O no, perquè també hi ha moltes iniciatives per preservar tot plegat, com ara aquesta Acadèmia de la Gastronomia de les Illes Balears. Per tant, segur que hi ha iniciatives per tal de poder mantenir aquesta cuina més popular i més tradicional i més nostrada. Però bé, hem de canviar de tema perquè, ara que heu dit a la Bauxa, hem de parlar de festes, perquè de cada vegada són més prests, s'avancen més en l'horari, les festes.

0: Ara seran d'hora baixa.
1: Ara
0: ja
1: seríem
0: no...
1: d'hora baixa.
0: La ja no escoltaríem.
2: En aquesta hora comença.
0: Home, les 4 i quart és una hora d'hora baixa.
1: Sí.
0: Un poc prest per
1: poc prest.
2: Home, una hora baixa... I amb aquesta calor jo no hi aniria ara mateix.
3: Una hora baixa n'ha deixat de ser una sobretaula activa.
2: I que són complicat també, perquè si comences prest, a vegades s'allarguen, i per molt que comencis a l'hora baixa,
1: activa, activa.
2: Acabes tard.
1: Aquesta cançó no sé si és molt activa. Fas un ballet.
0: No, ja n'hi ha.
1: Sí.
2: Aquesta no deu sonar. No deu sonar.
1: Suposo, un pot,
3: vull creure, tampoc és que jo sigui científic ni molt manco, però entre seure a taula a fer unes herbes i no bategar-te en tot el cap vespre i fer un ballet escoltant aquest We Like to Party, supos que una mica més proactiu es balletes.
1: Ah, no, clar, sí.
3: També sí. Depèn tot en què ho compares.
1: Sí. Bé, tot això ho deim perquè...
0: Sí, perdona, se l'estic... Me l'ha escrit la Mònica Font i diu que ella vol preservar el tombet.
2: El tombet.
0: Per tant, lluitem per preservar el tombet.
3: Safe de tombet.
1: Sí. Hashtag.
0: Bé, tornem a les festes. Bé, una festa amb un tombet és una bona festa.
1: I una hora baixa amb tombet ja seria sublim. Bé, ens ha interessat comentar un article publicat al 3CAT que parla sobre els nous hàbits de consum de la festa a Catalunya, però que és perfectament traslladable al que passa aquí, a les nostres illes. Expliquen que de cada vegada se surt de festa més d'hora baixa que de vespre. Asseguren que, segons un estudi, tot i la pujada dels preus, dues de cada tres persones surten igual o més que l'any passat. Però la meitat dels consumidors ha reduït les sortides d'oci nocturn i les ha traslladades a franges de dia, diurnes. El que ha canviat és que la gent surt més a fer el vermut, l'aperitiu o d'hora baixa, és a dir, d'hora baixa. No és que la gent ja no vagi de copes, sinó que s'ha avançat el moment i ara es fa en franges horàries semblants a les d'altres països europeus.

0: És cert, però que Sweet Caroline sí que era per tancar les discoteques.
1: No, sí. I encara sona.
2: Sí, sona.
0: Quan sortia et sol.
1: I sí, fan reïts i tot,
2: encara. Que he vist bastant de joves que la canten.
1: Sí.
2: Ara bauxes en joves.
0: Sí, sí, sí.
2: Que sí que,
0: òbviament. Però bé, que ara balla, no? La gent ja no espera a sortir, a veure sortir el sol, sinó que ha avançat l'horari festiu.
2: Així és cert, però, com diuen també en aquest article, que els joves tenen hàbits més saludables i ja no surten tant de festa. En part, expliquen a què fet té a veure que amb les pantalles ja no els fa falta anar a la discoteca per lligar.
0: Home, en les pantalles, en les xarxes, perquè en les pantalles s'han de lligar amb una pantalla.
1: En les xarxes.
0: O ho tenen complicat.
2: Clar, amb aplicacions.
0: Amb aplicacions.
1: O si no tens pantalla, no tens xarxes.
0: No.
2: Exacte, no. És a dir, una aplicació és per pantalla.
0: No, ho dic per la tristesa, també, m'ha canviat la socialització, es cara a cara per una màquina.
2: Sí, però deien que aquells que surten, que s'estimen més sortir, o que acaben sortint, també s'han adaptat en aquests nous horaris de dia.
0: I tot va bé. Se surt més hores si se surt de dia?
1: Jo, les vegades que he anat d'hora baixa, crec que he sortit més hores.
2: Clar, pot ser una
1: hora comences més prep, però
2: pot ser una hora
1: no
2: baixa.
1: Acabes a les 10.
0: No saps a quina hora.
2: Que acabi...
1: Te'n vas a sopar i després tornes.
0: No? Clar, pots estar fins a la 1 o a les 2 des del matí.
3: És que també depèn del concepte que tinguis de fer una hora baixa. A mi m'agraden perquè, com que jo som d'anar-me'n prest, jo socialitzo dues horetes i de bé les 6 i mitja set ja som a casa nostra i aprofito per anar al súper a comprar.
2: I sopes?
3: Després ja sopa que nostra, o sopa una altra banda, però deixant de banda el moment que és festival.
0: És a dir, Xisco, tu ets pro hora baixa?
3: A mi, jo trob que també mos han d'adaptar en aquests nous temps. La cultura de soci que tenien, per exemple, la generació dels nostres pares no té res a veure amb la nostra. Ara hi ha una nova generació de gent de 40-50 que han estat pares, tenen fills, tenen responsabilitats, i a lo millor aconseguir un cangur que els guardis nins fins a segon quina hora és complicat i opten per aquest horari d'hora baixa, que et dius una mica més còmode. I ara jo ja estic en aquesta franja dels 40. I a mi va bé perquè com a persona que dorm de vespre i vas, dines, a les 4 ets a sola baixa i a les 6 i mitja 7 dius, nins, m'ho he passat pipa, total, aquí ja no hi ha res que gratar.
1: Jo a les 6 i mitja 7...
2: No fas bomba de fum, tu.
1: Jo hi arrib a les 6
3: i de vegades sí. És la millor manera, perquè també la gent...
2: T'estiren, no te'n
3: vagis... El que no ha canviat és que la gent veu igual de molt, tant si és hora baixa com si és hora nocturna.
1: Això sí.
2: Igual de molt.
3: Sí.
1: O més.
2: O més. Bé, sí.
3: I no deixen partir, i vine, i tall, i abraçades, i llavors et trobes dilluns i no te miren de cara i dius, per què dissabte no podies viure fora a mi i ara gairebé no m'has dit ni bon dia? Això també és un misteri que s'hauria
2: de descloure. No sé fer bombes de fum.
0: No, tu ets un romaguer.
2: Jo som un romaguer.
1: De treure,
2: I llarg, escomiats. Jo he fet
3: bombes
2: de fum quan veig que ningú m'ho veu i, per tant, ningú m'ha vist, crec jo. I, per tant, ara, si no puc dir, ei, me'n vaig, no ho diguis. I no. Llavors ja m'he d'acomiadar a tothom.
3: Jo penso que ara que tenim WhatsApp, les bombes de fum són efectives quan tu desapareixes i a la mitja hora te dius, nins, me n'he hagut d'anar, no passeu pena. Ja està.
2: Clar.
0: Així. Molt bé. Bé, de què he dit, de cada vegada se surt més prest, a veure com ho gestionem amb la calor de l'estiu, aquestes sortides...
1: L'estiu serà més complicat. Jo a hora baixa m'agraden per si ven.
0: En si ven.
1: Però és que en l'estiu...
3: És que en l'estiu no és una hora baixa. En l'estiu se fa una party beach, que ja és una altra...
1: No,
3: una altra
1: rotlla,
3: una guingueta, ja se fa directament una terrassa que té un tendal, solen tenir una piscina de vora que t'aprema a refrescar-te, són un altre tipus de festes.
2: Jo per edat ja m'estim més vermut.
0: A les 12 del migdia.
2: Començar més prest.
0: Sí.
3: Jo per edat m'estim més que edat que nostre llegint els clàssics russos.
2: Dinar...
3: Si hem d'aplicar allò que me demana el cos per edat. Els
2: clàssics russos.
3: Sempre.
2: Dissabte, hora baixa. Hora baixa.
0: I a migdia, que quan sigui.
3: Home, res com a gogol per un dissabte cap vespre. És la millor manera d'acabar un dia.
2: Clar.
0: Acabem amb més festa aquesta taula de redacció, perquè ara vos hem de parlar de les festes de graduació que ja arriben. Sí.

0: Ja ho hem comentat en altres ocasions, hi ha un boom de festes de graduació i si abans només es feien quan te graduaves a la universitat, ara ja troben celebracions d'aquest tipus en etapes com primària, secundària i batxillerat. No sé si vosaltres en vareu fer mai.
1: Jo ni a la universitat.
2: Jo a la universitat.
1: Però ni festa de graduació.
0: Però nosaltres ja mos va agafar que batxiller també en fem.
3: És que és universitat, em fan una de genèrica d'aquestes grosses i gairebé ningú de la promoció hi va anar. Sorla sí,
1: sa foto, però
3: que era el meu curs, no? Que era el meu curs de filologia catalana, mos va pegar per sa hippies i ningú va voler anar vestit en sa... a lo que seria... mos van fer sa foto en sa birret i... i anava a dir bata, però no et sa bata, no sé què nom,
0: sí,
3: aquella
0: no sé
3: espècie com,
0: no sé què se diu, sí.
3: Aquella bata negra, sí. Que te posen quan sí, t'has de fer aquesta foto de sorla.
1: Jo la tenc aquesta foto, sí.
3: Però nosaltres a sorla sortim vestits de carrer, perquè trobaven que en sóc birret no...
0: Éreu alternatius, però una vegada que t'ho puc dir...
1: Però era fotocarnet, tira.
3: És que era una fotocarnet.
1: Sí.
3: I jo tenc sorla en tothom vestit com si anassin d'hora bauxa. El món baixi. En canvi, ara, això ha canviat.
1: No. Això ha canviat, totalment.
0: Això ha canviat,
2: sí,
0: això ha canviat.
2: Ara ho explicarem.
0: Ens han interessat les reflexions que ha fet l'assessora d'imatge i activista feminista Marta Pontnou en una entrevista que li han fet a Ràdio RAC1 sobre com aquest boom de les festes de graduació també ha afectat a la pressió estètica. Explica que la bogeria de fer aquest tipus de festes prové dels Estats Units. Tots hem vist pel·lícules on surten festes de graduació i balls de graduació, de final de curs, i ja ve d'aquí. I allà aquestes celebracions sempre van de la mà d'uns vestits específics. Una cosa que també s'ha començat a notar aquí.

0: Tota aquesta pressió estètica relacionada amb les festes de graduació es nota sobretot entre les atletes, que volen comprar els seus vestits a botigues que s'han fet virals a xarxes socials, segons explica aquesta especialista en imatge.
1: És a dir, que hi ha unes botigues que
0: s'han fet virals
1: venen més aquest vestit, tipus
0: volen,
1: de vestits.
0: Exacte, elles volen anar a aquestes botigues. De fet, en aquest article explicaven que n'hi ha que fan hores i hores de cua
1: per tenir un vestit d'aquesta casa.
0: O per poder-se provar només, assajar, res més. I segons comenta aquesta assessora d'imatge, tots els maniquís d'aquests locals mostren prototips de cossos que no són els hegemònics, són maniquís prims, tot de la mateixa mida i amb vestits ajustats que sexualitzen a les nines. Això ho hem vist moltes altres vegades, també. Un fenomen, diu, que s'amplifica a les xarxes socials, on les marques aprofiten per fer recomanacions i publicitat també de tipus de pentinat, de complements i de vestits que ells mateixos venen i te'ls venen com a vestits molt barats, molt bon preu, però que realment són vestits que acabes duent una vegada o dues a la teva vida.
1: És un mal de cap, la veritat, sí.
0: Per això, en el Pont Nou, aquesta assessora d'imatge recomana fer pedagogia amb els nins i nines sobre aquest tema per fer-los en fora de la pressió estètica que veuen per les xarxes
1: socials. Això és molt bo de dir, però
0: sí,
1: molt mal d'aplicar.
2: Les graduacions són com les noves noces.
1: Totalment.
0: Perquè quan vist pel·lícules...
2: O més mudats i... que
1: quantes mares acompanyen les seves filles, els seus fills, a comprar-se un vestit, aposta per la graduació...
2: I a més, doberada.
1: A part dels dobbers, ha de ser un vestit que normalment són llargs fins en els peus o que són d'una determinada manera més de mudar, més...
2: Ben mudat, clàssics... no sé si tant elles com ells, però sobretot, bé, jo he vist més joves. Sí que van amb...
1: Vestit i corbata.
2: Vestits.
0: Corbata, sí.
2: L'americana,
3: és que tens la mala sort de necessitar dues peces d'homo el mes de maig i has begut oli perquè ja no hi ha res, perquè tot està venudíssim.
2: Sí.
3: Clar, és que jo l'any passat vaig presentar una cosa i necessitava un americà amb un calçons i ja no hi havia res, de res. Una cosa comercial... De
2: ni a les grans cadenes.
3: No, és que les grans cadenes és on primer s'acaben. Vaig començar per les grans cadenes perquè no m'ho sortís tancar i vaig anar avançant i ja tothom s'acaba comprant un dues peces. I si una cosa havíem aconseguit el Manco Europa era de fugir d'aquestes festes de graduació horroroses d'Estats Units, que no només són pressió estètica, sinó que també fomenten la marginació, i que si tu un moment determinat has patit bullying a l'escola, aquest bullying s'exentua, i ja des d'una edat molt primerenca haver de convidar qualcú per anar al ball, aquestes proms que veiem a les pel·lícules americanes, que tanta frustració i sobretot tant de mal cos han produït durant moltes generacions, i malauradament això ho hem acabat important cap aquí. Varen començar en Halloween, amb això no en varen tenir prou, i ara també aquestes graduacions. No, jo agraeixo que la vida, l'univers i el món ha estat un nin dels 80 sense internet i sense festes de graduació, perquè si no...
0: També depèn de les festes de graduació que fas. Nosaltres, per exemple...
2: Perquè això s'ha acabat apoderant de
3: sí, ens hem acabat americanitzant una mica més, i també és un tema capitalista i de negoci. Perquè quan tu acabes la guarderia, realment quina ha estat la fita acadèmica que ha assolit el teu nin? No pixar-se damunt. I per això li has de fer un orla i l'has de tenir penjada a casa. I llavors quan el nin acaba a ESO, perquè sap escriure, també ha de tenir una orla.
2: Graduacions de tots els cicles.
3: Sí. Clar, però això t'estic dient. A la nostra època, jo quan vaig acabar a EGB, a les monges de Sant Rafael,
2: me
3: van donar una foto, sort Cecília, va venir amb una càmera, me'l va fer una foto on surten més taules que alumnes, perquè me'l van posar en els fons de la classe, i aquella monja va fer allò que va poder, però no dominava precisament l'art de la perspectiva, i surten totes les taules de davant, i sortint tots allà, minúsculs, i es darrere de classe me'l van donar una foto, perquè el manco recordassin la cara que tenien els companys en els que havien compartit tant d'any d'escola i a l'institut, quan vàrem acabar, que vàrem anar a selectivitat, quan vàrem acabar a COU, per anar a selectivitat, vàrem fer sopa de final de curs com cada any, però ni va haver una graduació, ni me'l varen vestir, ni me'l varen desfressar, ni varen fer res.
1: Ni un diploma.
3: Res, i en el sopar hi podia anar tothom, ja no havies de convidar qualcú per anar-hi.
1: Bé, el diploma sí que era, però era oficial, que
3: clar,
1: després te l'anava.
3: No, el diploma el tenies 3 anys després.
1: Exacte, això t'anava
3: Jo me'n recordo que, clar, tot això no ho sabeu, Junkers i companyia, jo vaig comprar doblers de l'Estat, que vaig haver d'anar a l'estanc a comprar com uns bitllets per pagar a l'escola.
0: Que era això, doblers de l'Estat? Aquí no hi arribats.
3: Eren com uns bitllets que compraves és dinero del Estado, que se deia, i si es títol valia 3.000 pessetes, compraves 3.000 pessetes en tiquets, que eren com un tiquet, i ho duies a l'escola, bé, si institut en aquest cas, ho donaven per pagat, i un any o dos després...
1: Te cridaven, venia, pots venir si institut, a cercar el títol, ja el tenim. Mm.
3: Per cert, que abans he tingut un lapsus, he dit sabata aquella, no he anat a caure, que és una toga, com s'ha desabocat.
2: Et
3: sa toga i es birret, que sí. ho he estat cercant.
2: Els abocats no van en bata ni en bevero, no?
3: No, mem. No. No. Podíem entendre. És com una bata. Una bata,
4: jo he dit una capa.
3: Una bata negra. Sí, però tu has vist, tu has llegit molt Harry Potter. Per tant, toga,
0: Harry Potter, toga
3: i birret.
0: Aquest vestit.
1: Però si és un bon mal de cap pels infants i pels pares, que també els han d'acompanyar moltes vegades a comprar aquests vestits, que també són edats complicades perquè no t'acabes de trobar en el teu cos, perquè el teu cos encara està en creixement, depèn de quines edats siguin.
3: No, i la despesa que suposa.
1: Totalment. Sí, sí, sí. Però que encara és vera que hi ha un, sobretot les nines, hi ha una determinada edat que no trobes roba per tu perquè és molt infantil, és a dir, roba de nina o roba de dona ja més adulta. Per tant, hi ha un moment a la vida de les dones que és molt complicat trobar roba adequada per aquest moment vital. I sol coincidir moltes vegades amb aquestes
3: T'he de dir que quan tens una morfologia corporal diferent, com et sa meva, tota sa vida te costa trobar roba. També. Però el que dèiem, a un període vital com et sa adolescència, això encara fa que hi hagi més problemes.
2: Sí. Clar, jo n'he vistes de fotos i he anat a qualque graduació, per exemple, del meu fiol, i diria que fins i tot l'estètica no encaixa en l'edat. Eh? Que veus vestits tant en lotes com en lots, i l'estètica, dius, pareix que anaves més disfressats que
3: vestits. I que l'estètica no encaixa en la Mediterrània. Perquè m'agradaria que se posés de moda fer la graduació vestits a l'ample. I que ells sortissin vestides de pagesa, ells en calçons amb bufes... Encara li trobaria un sentit que dius, mos vestirem tradicional per celebrar un moment acadèmic. Mm. Ara, que adoptem aquests paràmetres d'anar... Alguns fins i tot van amb smoking, que a mi m'ha flipat.
2: Sí, sí, sí.
3: En saquet, el que fa és mes de maig,
2: això
3: juny,
2: per
3: haver d'anar encorbatat.
1: Mm. Ai, les graduacions. Ànims a tothom.
2: Jo ara me'n tornaria a graduar.
3: Jo tornaria
1: a acabar... Prepara la cartera i...
3: Sí, jo tornaria a acabar cou perquè suposaria que encara tindria tota una vida per endavant per tornar a equivocar-me, que això seria meravellós, però no sé si m'agradaria tornar en aquella època.
1: Hem de fer un tèntol. Ja. Au.
5: Quin és el teu moment de tèntol?
6: El meu moment depèn molt de l'època de l'any. Sempre és hora baixa, després de dinar, no? Que és el moment, diguéssim, de baixada. On s'està bé? Per l'estiu, prenent el sol a la piscineta. Per l'hivern, manteta i mirant la televisió.
5: I de tres ràdios, humor. I de tres ràdios. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
8: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
7: Una mica més mala bava,
8: sí.
7: Podríem dir.
5: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
5: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a B3 Ràdio.

0: I ara m'has d'explicar que aquest dissabte, dia 30 de maig, el cicle Primavera al Jardí de Viní Salem tanca el mes amb l'espectacle poètico-musical de Benant Mots, de Teat de Lluna.
1: En consentit que hi ha masses passes veiades, obri de pinta en ample, els escrits de color, perquè entràs la llum clara dels llibres que no veïm, hem imitat la mà.

0: que ja et pot ser massa amb hipo de brancons. Tots els records que duien el cor de les butxaques.
1: Demanant mots és un espectacle de la formació poètico-musical Teats de Lluna que es podrà veure aquest dissabte 30 de maig a les 12:30 al Jardí de la Casa Llorenç Villalonga. Serà un tast de sons i de paraules. Un espectacle que maridarà música i poemes d'autors com Damià Huguet, de qui sentim ara el seu Salt de nit, Per negre i Tres colors, però també es recitarà Guillem de Fac, Miquel Martí Pol, Antònia Font o Vicenç Andrés Estellers.
2: I nosaltres en volem parlar amb una de les persones que formen part d'aquest Teat de Lluna, que és l'amiga d'aquest programa, na Victòria Mayans. Com estàs, Victòria?
3: Hola, com va? Molt
2: benvinguda. Bé. Ja ho teniu tot preparat per demà?
3: Tot a punt. Sí,
2: ja ho crec. Que bé, ja ho diré, molt mal de dia. Demanant mots?
3: Demanant mots, sí.
2: Què significa
3: això? Demanant mots, demanant la vida.
2: Ah, que poètiques elles, eh? Que bé. Quan sou a Teat de Lluna, Victòria?
3: Teat de Lluna som vuit. Tenim en Narvenrell, que a part de ser també ressada, és guionista, conjuntament amb la Caterina Sureda, que la Caterina Sureda també canta. Llavors hi ha també a ser una Llucia Estelleres, que també canta, i en Jaume Rosselló, que toca fer guitarra. Uh-huh. I després també que reciten hi ha en Margalida Rosselló, en Catalina Garcia i en Miquel Mora.
2: I tu mateixa?
3: I nosaltres som Teat de Lluna.
2: Sí, i tu també recites, Victòria?
3: Sí, jo també recito. Cantar no me deixen cantar. I les cançons que les ratxades han de cantar també me deixen moure la boca, perquè me diuen que els embull.
2: És a dir que...
3: Cantar no és el meu fort.
2: Poètica musical, aquest espectacle. Primera vegada en aquest cicle de Primavera al Jardí de la Fundació Mallorca Literària?
3: Sí, és la nostra primera vegada i me'n fa moltíssima il·lusió. Nosaltres fa 8 anys que tenim aquest grup de poesia i hem rodat... molt i hem pogut mostrar el que fem. Tenim diferents espectacles, hi ha diferents temàtiques, i aquest demanant molt trobant que és molt ideal perquè és esdeveniment de dissabte. Sí, és una reivindicació de la nostra cultura, llengua, país, i res, m'ha moltes ganes, molta il·lusió, i tots els poemes van enfocats en aquesta temàtica, igual que les cançons.
2: I ara, si haguessis de triar un d'aquests poetes, a tu, quin és el que te toca més, aquell que quan el dius en veu alta t'enrampa tot el cos?
3: Jo no seré gens objectiva. Bé, també és objectivament que ho dic, però vaja, me toca perquè subjectivament és el meu tio, el meu padrí, Joan Palmà, que tenim uns mots seus que són molt, arriben molt endins, perquè expliquen així com nosaltres des de la infantesa, hem après aquests mots que sabem que molts primers anys i que van anar circulant per la vida. I que aquells que voldrien fer callar la nostra llengua no saben que aquest vocable mos han arribant molt endins i que encara ara els amaram en tot el llegat que duim de pares i padrins. I crec que aquest poema és preciós. I a part, quan el duim, normalment el d'una altra companya meva, però aquesta vegada me fan dir un parell de versos i se veu una tremola.
1: Normal, Victòria, i més quan un forma part, no?, de la tradició cultural que ha permès que arribàs a aquest poema. Com heu fet la selecció d'autors? Perquè si mateix tenen punts en comú, però són molt diferents. Damià Huguet, Guillem de Fac, Miquel Martí Pol, Vicenç Andrés Tallers... com ha anat la tria? No sé si ho feu com una espècie de conclau i heu quedat tots un moment determinat...
3: No. Això no ho feim així. Nosaltres només creiem, així com a dalt. Jo me va molt bé creure. No tenen que pensis que jo sé com andar... Jo m'agrada molt creure i me diuen has de fer això. Jo no dic res. I no, els guionistes són en Narvenrell i en Caterina Sureda. Elles dues són filòlogues totes dues, fan la tria de les cançons i dels poemes i tots els nostres espectacles tenen un fil conductor, no els que peguen d'un cap a l'altre. I tot té un perquè. I a dins del mateix espectacle, quan torneu a diferents moments, per exemple, aquest de demanar mots en concret, hi ha un moment que sí que reivindicació de la llengua i després n'hi ha un altre de molt divertit que és eufemismes de caire sexual, diguéssim. Que nosaltres deim fer-ho i allò altre, que realment té un nom. I també aquest moment com a graciós. I tot té el seu fil conductor.
2: Que bé. Clar, demà farà un dia fantàstic. El jardí de Can Llorenç Villalonga és una meravella. Per
3: sí,
2: tant...
3: estem molt, molt, molt, molt contents d'aquesta convidada i tenim moltes ganes que la gent participi. I després també hi ha una mostra de vi, una degustació, i a la vegada també hi ha bé abans, Hi ha també una presentació de llibres i venda de llibres, crec que serà un dematí fantàstic.
2: Jo el trob, és a dir, que demà tothom cap a Benissalem amb aquesta jornada.
3: Demà no, dissabte.
2: Dissabte, tens raó, ara ja anava que de divendres jo.
3: Ja vol dir que fos divendres, també.
2: Victòria. No, no, divendres, no. Dissabte, a partir de les 11:30, de fet, primer hi haurà una taula de presentacions literàries amb Cecília Navarro, Bernat Nadal i Miquel Bezares. I sí, després aquesta actuació, per tant, la poesia serà la protagonista dissabte en aquest jardí de Benissalem.
3: Això mateix, sense cap dubte, sí, sí. I nosaltres, jo el que me fa ganes dir és que la nostra poesia, bé, la poesia, així com la deim, així com la transmetem al nostre públic, no és una cosa que a vegades

0: Renques, moltes por renques, i tu com a campanera.
1: Tot, i jo som campanera. Bé, na Caterina Suradés de Manacop es va casar amb un porrerenc i ja ha donat escolla a porreres. O sigui que també ja forma part d'allà.
0: I assajau a porreres, Vitari?
1: Sí, assajam un pit per setmana a porreres de cap a cap d'any.
0: Uh-huh. Sempre, cada any. Cada setmana.
1: Un pit per setmana, sí. Mos podem aturar pintura un mes en l'estiu. Bé, en l'estiu no, però darrerament tenim molt de truit. Pintura per Nadal i Pasqua mos aturam, però la resta de temps sempre assajam. Ja és un grup que, a part de fer poesia, feim altres coses, que és vida i amistat, i mos sentim molt bé uns amb els altres, i crec que això també s'ha veu damunt l'escenari.
0: Uh-huh. Segur que sí. Aquest teat de lluna, com tindrem la lluna dissabte? Bé, no la veurem, perquè, clar, serà ben de dia.
1: No, serà un bon sol benal, serà gran dia.
0: Així és. Actuaran la Fundació Mallorca Literària en aquesta casal Llorenç Villalonga de Binissalem a partir de les 12:30, i des d'aquí recomanam aquesta trobada poètica festiva. Així que, Victòria i Maians, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres, i quedeu tot ben convidats.
0: I tant. Tuïs
1: un ventall, per si un cas.
0: Sí, i un capell.
2: Com ben avillats per no passar molta calor.
0: Així és. Gràcies, Victòria, una ferrada.
1: Moltes gràcies a
0: vosaltres. Fins aviat, gràcies. Ara hem de fer una petita pausa i hem de xerrar de cine, perquè quina pel·lícula que s'estrena demà.
3: IB3 Ràdio és informació. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Dual de les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Teràpies per deixar de fumar. Per sort, hi ha diferents mètodes per deixar de fumar. Començant per la teràpia cognitivo-conductual, que és un tractament psicològic que ajuda les persones a reconèixer els pensaments i comportaments que les duen a fumar i a substituir-los per hàbits més saludables. Cognitivo-conductual. Tot junt. També tenim la teràpia farmacològica, que consisteix en un tractament amb medicaments que redueixen les ganes de fumar o els símptomes de l'addicció a la nicotina. Fixeu-vos que són símptomes, no sin-tomes. Una modalitat d'aquesta teràpia és la teràpia de reemplaçament de la nicotina, que consisteix a subministrar nicotina sense els tòxics del fum, a través d'aerosols, pegats, en castellà són parxes, xiclets o pastilles. No serà per manca d'oferta de mètodes que no deixen de fumar. I terme explicat, terme acabat.
1: Pla subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
2: Idò, si ja fa dies que en parlam, Eugènia Sampedro, demà ha arribat el dia.
3: Ai, sí.
2: Està nerviosa?
3: Pues sí. Honestament, sí, perquè en el final... Bueno, ara en xerrem, no? Però és una pel·lícula amb la qual farem un esdeveniment amb una psicòloga i sexòloga d'aquí, la Susana Iborra, i clar, jo no sé molt bé de quina manera enfocar-ho, no? Perquè per jo és molt més senzill mirar una pel·lícula i comentar-la i treure... pues, tot allò que a mi m'ha interessat, no? Però clar, aquí sí que tenint en compte que tenim aquesta convidada d'honor...
2: Clar, haureu d'anar un poc més enllà.
3: Sí.
2: I parlar de relacions amoroses.
3: Sí.
2: I matrimonials.

0: Bonial,
1: i més
0: sí.
1: En Iborra, que si d'una cosa sap, no, Susana Iborra és de relacions personals.
0: Clar, sí. clar, és una experta, entonces... Però bueno, ho traurem.
2: Però està bé aquesta pel·lícula com a excusa per parlar de tot això,
0: sí.
2: Perquè és una parella jove,
0: sí, sí, sí.
2: Que festegen, sí. Un dia decideixen casar-se, sí. I passen coses.
0: Sí, sí.
2: Això no poc,
0: no
2: molt
0: resumit.
2: No podria
0: haver-hi millor, sí, sí, sí. A més, com a curiositat també, està xerrant amb la Susana i clar, la distribuïdora normalment mai mos deixen mai mos donen l'oportunitat de veure les pel·lícules abans, no? Jo moltes vegades ho he dit aquí, que jo a Cine Ciutat Program d'una manera, podria dir, intuïtiva i també fent molta recerca de les pel·lícules que volen posar. I, clar, tenint en compte aquest esdeveniment, la distribuïdora mos va donar, diguéssim, el permís d'enviar-mos la pel·lícula un parell de dies abans.
2: Has dit que sí que l'has vista.
0: No,
2: no,
0: perquè la Susana me va dir, no, mira...
2: En directe.
0: Sí, ho feim així, la mirant tots junts i després la comentam. Per tant, serà... no sé, com una sessió de teràpia, en realitat.
2: Exacte.
0: No?
2: És sí. Que això és la cosa bona, sí. Que veure una pel·lícula i després fer teràpia grupal, de dir, mira què els hi passa en aquesta parella, per què se casen tan joves?
0: Sí, sí, sí.
2: Bé,
0: sí.
2: Això no ho sé.
0: La Susana m'ha dit que després m'enviarà els seus apunts. Me fa moltes ganes, la veritat és que me fa moltes ganes.
2: Clar, un dels grans reclams d'aquesta pel·lícula són els seus dos actors, actors sí. I actriu protagonistes.
0: Sí. Bueno, encara no han dit el títol.
2: No.
0: No.
2: Se diu de drama.
0: Sí.
2: De drama? No sé per què diuen part de drama.
0: De fet, és el drama, però bueno. O sigui, l'han traduït tal qual, el drama. Sí. És perquè és un drama. Home, clar, a veure, jo no sé si heu vist el tràiler.
2: Sí.
0: Clar, en el tràiler sí que se pot intuir una mica que no tot és el que sembla, en realitat. I és que, per lo que jo he vist, la pel·lícula mos mostra el que tu has dit, no? Pues uns joves pues, que se volen casar i que, no sé si aquella mateixa setmana, tenen un sopar amb uns amics i xerren pues, sobre la veritat, no? I sobre com en les relacions a vegades pues, mos amagant coses o som completament transparents en la persona en la que vivim. I hi ha una pregunta que sorgeix i arrel d'aquí pues, tot comença a tenir, diguéssim, com un to una mica més d'intriga, fins i tot podríem dir un poc de terror.
2: De thriller?
0: Sí, no sé, terror. O sigui, a vegades, quan dic terror, jo sé que hi ha moltíssima gent que s'imagina sang i tortura i això.
2: I quina veig.
0: Sí, no. I no té per què. És a dir, el terror pot ser un so, pot ser una sensació... no té per què ser tot això, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que aquesta pel·lícula té un gir... I, bueno, de fet, en els tràilers se veu, no?, una mica, esto i tal.
2: I dalt d'escoltar,
0: sí.
2: És aquest.
3: Listo, sí, giro. Bien, la boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
4: ¿En el discurso?
3: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
4: Sí.
3: Vale, ¿y de la primera cita?
4: Sí, claro.
3: ¡Mierda!
4: No es obligatorio hablar.
3: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
5: ¿Amor?
3: Sí,
5: ¿primer amor o primer crush?
3: Las dos, creo.
5: Es muy raro.
3: A los 30.
4: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
6: desagradable, tío.
3: Sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
6: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
3: A ver, ¿qué hiciste? Claro.
6: Un perro.
3: Había cervezas y porno.
6: ¿Lo dejaste toda la noche?
3: Sí.
6: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
3: Vale, yo... ¿Va en serio? Lo siento, yo...
6: Vamos a pedir un Uber.
3: Emma, ¿qué cojones? ¿Estáis nerviosillos?
2: Aquí a gira. Tot era preciós, aquella música.
0: Sí.
2: Aquella mo.
0: Sí.
2: I de cop...
0: Està molt ben fet, el tràiler.
2: Passa qualque
0: molt.
2: Cosa.
0: Sí. No ho sabem. Jo sé que, a més, la gent s'està portant molt bé i realment l'únic que sabeuen en el material que mos han enviat i tal pues és un tràiler molt ben fet, imatges molt guapes, i sí que és vera que hi ha alguna imatge on veiem en Robert Pattinson que té una mica de sang en el nas, però se deixa molt a l'aire, no?, el que passarà, i això és molt interessant.
2: Però als Estats Units ja s'ha d'haver estrenat aquesta pel·lícula.
0: Sí, juraria que sí. Mm-hmm. Sí.
2: Per tant, ara arriba aquí a l'estat espanyol i que té moltes curiositats, ara mos ho explicaràs.
0: Sí, és molt guai, per exemple, bueno, la primera de totes és que A24, que és una de les distribuïdores i productores, va anunciar la pel·lícula, però, diguéssim, d'una forma que mai s'havia vist, no? I és que en lloc de fer un tràiler convencional, A24 va convèncer The Boston Globe, que és un dels diaris més veterans dels Estats Units, perquè publiqués a la seva columna de consells amorosos, que se diu Love Letters, una nota de compromís matrimonial falsa. Realment era un anunci que semblava 100% real, amb noms de personatges, detalls de la relació, fotografies i tal, però que en realitat revelava l'argument de la pel·lícula. I clar, això ja te diu, o sigui, te dona a entendre que allà darrere hi ha algú que realment té una estratègia de màrqueting superpensada.
2: I diferent, també.
0: I diferent.
2: I també està bé entrar per aquí, perquè ara en parlam i perquè sí. És una nova manera de fer-ho. Per cert, Robert Pattinson i Zendaya.
0: Ai, sí.
2: Tu com els veus? Com a... Casen bé, aquesta parella?
0: Oh, i a mi m'encanten. M'encanten, la veritat és que sí. Ja vos dic, a mi m'assemblen els dos perfectes. A més, ara no recordo el títol, però vaig veure fa poc també una pel·lícula on sortia en Robert Pattinson, que tenia una... era com una relació de parella tòxica i mostrava com la realitat d'una dona, d'una història concreta, d'un postpart molt dramàtic. I eren ells dos. O sigui, no era una Zendaya, era una altra... una Jennifer Lawrence. I clar, ara, die my love, me diuen, pues pinganillo.
2: Gràcies.
0: I clar, jo ara, pensant, no, amb aquesta Zendaya, pues m'agrada molt aquesta parella. I a més, és que pot ser que potser jo estic molt dins d'aquesta pel·lícula i tinc moltíssimes ganes de veure-la i tot el que tu vulguis. Però és veritat que aquestes imatges m'agraden molt, és a dir, la fotografia que s'ha de triar per la pel·lícula me sembla tècnicament perfecta.
2: Uh-huh. A veure, que en Robert Pattinson té com a molt marcat aquella participació Crepúsculo, sí. que li ha quedat com molt. Sí. No crec que tant en Zendaya, que està com a més polifacètic en aquest sentit, i de Dune, que per exemple aquesta pel·lícula així com a supertaquillera, sí. que ella surt, no l'ha marcada tant.
1: Dune, Spider-Man, sí. Eufòria...
0: És que enguany surt en Zendaya per tot, abans ho comentava, en surt Eufòria, com tu bé dius, a Dune, després de l'Odissea, lloraria que també surt, Spider-Man, que també s'estrena enguany, i, bueno, de fet, ella, no sé si ho van comentar un dia, però ja ha dit que després d'enguany vol estar uns anys de retirada màxima perquè se vol centrar en la seva vida privada.
2: Ah, sí, ho ha dit
0: Holland,
2: això?
0: Sí, i volen procrear.
2: Ah, sí, ja ho ha dit així.
0: Sí, tal qual.
1: Zendaya necessita temps per fer l'ocoi. I si s'ha quedat embarassada és una passa bàsica
2: sí,
1: per poder aconseguir-ho, clar.
2: Sí, la dona,
0: els
2: sí.
0: dos, perquè ell també, en Tom Holland, tenen, no sé, moltíssima feina i estan sempre dins produccions, a més, produccions grosses, eh? No fa... No fan coses petites, aquests
2: no,
0: dos.
2: No, no. Qui és el director d'aquesta pel·lícula?
0: És en... com se diu? En Christopher Borgli. Ell és el director de Sick Myself, crec que se diu, i també d'Escenario. És un director... de Dream Escenario, perdó, i Sick of Myself. És un director que realment té pues, un to una mica més semblant a Ari Aster, que recordem que Ari Aster està darrere aquesta pel·lícula. Ari Aster ha dirigit, per exemple, Midsommar, per això jo dic que sí que crec que té una mica de to més d'intriga, més de terror, sense ser terror amb sang i guinevets. Bé, això.
2: Pendents, jo també, d'aquest director noruec.
0: Sí.
2: També tot allò d'allà dalt està molt de moda, Suècia, sí. Noruega. Ja hem vist un parell de pel·lícules, sobretot sí. noruegues, que estan molt en voga darrerament.
0: I que triomfen, no? O sigui, agrada molt.
2: També una altra curiositat que m'agrada molt, aquesta de la relació entre els dos actors protagonistes, en Zendaya i en Pattinson.
0: Sí, sí, resulta que la nit abans de rodar l'escena que el tenia més desesperat, va telefonar a Zendaya. Havia escrit ell mateix pàgines i pàgines d'anàlisi sobre el seu personatge cercant un significat ocult dins els diàlegs i ella, que és molt intel·ligent, li va respondre que simplement pot ser deia el que se deia i que no hi havia res amagat, que simplement havien de rodar i punt, no? I ell ho va contar a una entrevista francesa i la veritat és que me va semblar que hi diu molt dels dos, no? Ell en el final és un actor molt més de formació intel·lectual i ella és una actriu un poc més instintiva. Per tant, en conjunt, jo crec que funcionaran de meravella.
2: I... una més impulsiva i l'altra banco.
0: Sí, sí.
2: Semblen, no ho sé.
1: Sí. El seny i la rauxa.
2: Exacte.
0: I, bueno, això que ja ho han dit també, a punt final, és que la pel·lícula la produeix Ari Aster, que és el creador pues, de Midsommar i Hereditari. És algú conegut per fer terror psicològic i que produeixi una comèdia romàntica, pues ja diu molt.
2: Sí, però a veure que ara ja començam a parlar dels productors, eh?
0: Sí.
2: Darrerament, ja no només parlant dels directors.
0: Sí, és que és molt important, eh? Ara ho duc un poc cap al meu terreny i disculpa-me, anava a dir espectadors, oients, i és que jo ara me n'he donat compte, per exemple, tinc un projecte i estic fent feina amb una productora en la qual mai havia fet feina. I, ostres, és que se nota moltíssim d'una a l'altra la diferència que hi ha en tot. Per tant, sí, crec que és molt important, sobretot quan se fa una bona feina, destacar els productors, productores, perquè al final... No dic que sigui una feina sovint invisibilitzada, perquè clarament sempre estan allà recollint premis, pujant en la persona que ha dirigit l'obra, però sí que és important perquè sempre crec que ha de donar la seva visió dins el que decideix aquesta persona produir. Mm. I en aquest cas,
2: i que també és com un segell, no?
0: Sí, és que és un segell
2: com
0: important.
2: Com en aquest cas.
0: Sí, mm-hmm. Sí, totalment.
2: Que tenen un segell propi, com una marca, mm-hmm. Una manera de fer les coses.
0: Sí. Clar, tu com a productor te pot arribar un projecte i dir, pues, m'interessa o no m'interessa. Si li interesses, perquè al final és que també dirigeixen, jo crec, saps? Uh-huh. No dirigeixen en el set, no firmen en els crèdits com a directors, però al final tenen una feina superimportant.
2: Uh-huh. I és curiós que has dit que Zendaya i Pattinson, ja per acabar, se veuran tres vegades enguany.
0: Sí, és a dir, en Zendaya la estem veient ara mateix a Eufòria, que per cert... M'està encantant. M'encanta perquè cada dijous mos trobam aquí i la comentam una mica.
2: Jo no sé si... Mira.
0: Però has vist des de re.
2: Sí.
0: I tu, Xisco, no l'has estat seguint, no?
1: És que vaig veure el primer i me va deixar una mica fred, ho diré
0: sí.
1: Així.
0: Pues és que el darrer capítol que s'ha mostrat, que jo he vist aquest dilluns, era llarguíssim. I, de fet, la meva sogra me va dir, ja des de re.
2: I és des de re?
0: No, és aquest dilluns. És dilluns següent, sí. Mare meva. Sí.
1: Les crítiques no han estat gaire bones no. En aquesta eufòria.
2: La veritat que no.
1: En aquesta, anar una mica contracorrent.
2: No, jo la mil per curiositat.
1: Na Mateu i na San Pietro.
2: No és que m'encanti, però la mil per curiositat.
0: És boníssima.
2: Bé, hem d'acabar ja. Sí. Moltes gràcies.
0: Decisa
2: de drama, sí. Demà als cinemes.
0: Demà tindrem aquest esdeveniment a Susana Iborra a les 7 i també cal recordar que a partir de demà estarà com a mínim 3 setmanes a la cartellera nostra. Per tant, teniu temps, però... Si heu de venir demà, mireu ja la venda d'entrades perquè està funcionant superbé.
2: Gràcies, Eugènia.
0: Gràcies a
2: vosaltres. La setmana que ve.
0: Adéu.
2: Fem una pausa pels serveis informatius i tornem tot d'una.

0: 21 anys amb tu.
1: Tentol. Heu de saber que Pau Pasqual i Maria Drové publiquen demà un EP dedicat a la poesia de Blai Bonet i titulat L'amor, la set.
2: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Ens atam aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Miguel Saler, que ens acompanya aquí al control tècnic, i ara amb ganes d'estrenar aquest primer single d'aquesta EP de la poesia de Blai Benet, L'amor, la set, de Pau Pasqual i Maria Drové, que sona així, La cala. Obriu-me.

Pau Pasqual i Maria Drové presenten L'amor, la set, un nou EP editat en blau que recull 5 poemes musicats de l'autor santanyiner, coincidint en l'any Blai Bonet. El projecte neix del concert poètic homònim i continua ara amb el seu recorregut amb un univers que combina electrònica, paisatge mediterrani i paraula viva. La cala, mà adolescent, mans d'amor o mariner absent són algunes de les peces d'aquest treball que es publica demà mateix i que anirà a Literàrum, la gran fira dels espectacles literaris en català. Un EP ben interessant que volen comentar en profunditat amb els seus autors. En Pau Pasqual